0: Modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga. I gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
1: Tota la informació a manresaturisme.cat.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us parla Carola Gil. Donald Trump ha qualificat de poca cosa el conflicte amb l'Iran. El president nord-americà ha assegurat que prefereix parlar de conflicte militar i en comptes de guerra, perquè, segons ell, no es tracta d'un assumpte important per als Estats Units. Ho ha afirmat aquest divendres des del despatx oval de la Casa Blanca, des d'on ha subratllat que hi han perdut la vida només 18 militars nord-americans.
4: A lot of people don't call it a war. I call it a military conflict because it's small potatoes for us. It's not a big...
3: Trump també ha definit el conflicte com intermitent i de baixa intensitat i ha assegurat que actualment no hi ha combats en marxa. Les declaracions arriben l'endemà que el vicepresident J.D. Vance defensés que la situació tampoc no s'hauria de considerar una guerra, argumentant que les principals operacions militars van acabar fa mesos. És notícies. El nou model de finançament autonòmic acordat entre el PSOE i Esquerra fa un pas endavant i s'ha aprovat en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. La reforma ha tingut els suports només de Catalunya i les Canàries. La resta de comunitats la rebutgen i critiquen que és un model fet a mida per a Catalunya. Ara bé, el nou sistema de finançament ha de passar ara pel Congrés i d'aquí no té els vots garantits. Els 7 de juny seran imprescindibles. La titular d'Economia, Alicia Romero, sortia satisfeta després de la votació.
5: Nosaltres creiem que no podia haver-hi més demora, no podem seguir tenint el país bloquejat, els recursos bloquejats de les comunitats autònomes, necessitem avançar.
3: Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants. Una combinació que pot generar danes i també fenòmens extrems. Ha posat en marxa la campanya Tot pot canviar de cop per tal de conscienciar de la importància d'estar previngut en aquestes situacions en què no sempre serà possible rebre un missatge SOS. Als Estats Units, el jutge ha declarat nul el judici contra Lindsay Clancy, la infermera acusada de matar els seus tres fills a Massachusetts. Després de 7 dies de deliberacions, el jurat no ha estat capaç d'arribar a un veredicte unànime. La defensa ha intentat fins a últim moment evitar la nulitat, però el Tribunal Suprem de Massachusetts ha rebutjat el recurs d'emergència que havia presentat. Ara, la fiscalia haurà de decidir si retira els càrrecs, busca un acord amb la defensa o torna a portar Clancy a judici amb un nou jurat. I aquest divendres han arribat a les Illes Balears 5 pasteres amb 89 migrants a bord. La darrera embarcació ha estat localitzada a 6:45 de la tarda a una milla del sud de Cabrera. La Guàrdia Civil i Salvament Marítim hi han rescatat 14 persones d'origen magrebí. Les altres 4 pasteres transportaven 75 migrants més i han estat interceptades a Mallorca, Cabrera i Formentera.

0: Aitana ha seduït el públic del Sant Jordi de Barcelona en el primer dels quatre concerts que la cantant farà al Palau. Ho ha seguit Montse Pujol.
1: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum. Abans del concert, hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
2: Nosaltres la seguim des d'OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu.
1: El d'aquest divendres és el primer dels quatre concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, els Estats Units i per tota Europa.
0: Esports del Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada de la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per...

0: 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase de Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiel danès a domicili. Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça de bàsquet, Tosun Ebouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. I també en bàsquet aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola amb la calellenca Mariona Ortiz s'hi ha estrenat en victòria davant de les anfitriones per 53-83. I el Barça d'handbol s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo contra l'Sporting de Portugal. A la semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès.
1: Fins aquí les notícies.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, amb la Gisela Cot, els Sons Celestials. Avui ens visita algú que, a part de menjar, beure, dormir i respirar, també necessita crear. Generar art, sigui a través de la música, de l'art o de la comunicació. Algú que afirma convençut que és massa raper pel mainstream i massa mainstream pels rapers, i no només això, sinó que diu que l'èxit, per ell, no és poder viure de les seves cançons, sinó viure d'ell mateix. En fi, una persona que ens ha recordat allò que cantava Morrissey.

0: Quintí Casals i un Rajola, què tal? Com estàs? Benvingut a l'altre barri.
1: Molt bé, molt bé. Gran cançó, eh? Que
0: sí?
1: Està sonant.
0: Sí, què t'ha semblat, això?
1: De... M'ha agradat, i el detall de Lleida ja
0: sí,
1: sublime.
0: Això, sí, aquí sí. Els hidrogeners... vaja,
1: van però existeix tenir... aquesta cançó?
0: Aquesta cançó existeix, és una cançó dels hidrogeners, el duet format per Genís Sagarra i Carlos Ballesteros.
1: No sé si els conec,
0: que,
1: no sabia.
0: Sí, que van fa molts anys van adaptar aquesta cançó de Morrissey. I després un grup que ara està inactiu de Vilanova i les Altru, La Brigada, també la cantava als directes.
1: Està guapa, està guapa.
0: I sempre m'ha encantat i sempre, i ja vaig portar l'altre dia aquí a l'altre barri el Kelly Azaia, ja li vaig posar també.
1: Grande.
0: I dic, ara, cada vegada que porti algú de Lleida aquí a l'altre barri, doncs li posaré aquesta cançó d'hidrogeners, perquè està algú
1: bé.
0: De vosaltres l'ha de versionar,
1: sí.
0: Perquè amb aquesta escena de Lleida que passa...
1: Jo que també sóc una mica croner a vegades, de tipus Morrissey, i podria molar, sí, sí.
0: I ja t'hi veig. És odiós quan els amics triomfen, o què? O no?
1: Tot el contrari. Jo, per exemple, el nou disc que acabo de treure hi ha una col·laboració amb Sexeni, que són molt amics meus. De fet, sóc quasi com el seu padrí, perquè una de les primeres cançons que van fer amb el Pep Saula, que també és el productor del disc,
0: sí, sí.
1: Va ser Crema Catalana, on jo vaig col·laborar-hi fa 6 anys, que jo era com un abuelo al seu cantó, perquè són nens del... Bueno, ja no són nens, però són del 2001, jo sóc del 94... I, pues, com te pots imaginar, quan ells tenien 18 o 19 anys, jo semblava molt papi al seu cantó. I fins ara ells han anat triomfant i jo estic superorgullós d'ells. Per tant, jo vull que li vagi bé a tothom, perquè, a més, si li va bé a tothom, vol dir que a mi també m'anirà millor. Sí, sí.
0: A part, en aquest disc que presentes, el món no està fet per als romàntics, a part de Sexeni, hi ha Dimos, hi ha Marc B, Abril i Selva Nua. Un dia...

0: Déu-n'hi-do com està l'escena lleidatana, no?
1: Jo crec que està molt bé, no?
0: Perquè, clar, amb aquestes col·laboracions amb Renaldo i Clara, que fa molts anys que actuen, en Kelly, que el mencionàvem ara fa un moment...
1: Sí, jo estic molt content que el disc ensenye bastant el que s'està collent a Lleida, que són projectes molt xulos. Aquests dos que acabes de dir tu també són molt guais. I encara n'hi ha més. Jo volia representar una mica com la meva terra i ho vaig aconseguir perquè crec que tothom que ha col·laborat amb aquest disc ho ha fet amb ganes, que és una cosa que a vegades no passa quan busques col·laboracions. Mm-hmm. Però és que són col·laboracions que no eren tan buscades, sinó més aviat va ser com una mà que jo vaig donar-los i de dir, ei, tinc aquesta cançó, vols col·laborar aquí? M'agrada el teu projecte, m'agrada el que fas. Alguns són amics meus, d'altres són més aviat coneguts, però que ens hem anat fent amics durant aquests anys. I joder, estic molt content del disc i de les col·laboracions, perquè a més... que és accent lleidatà i té aquest punt de reivindicar una mica la teva terra, també trobo que és que realment, qualitativament parlant, són col·laboracions molt potents. Sí.
0: Et consideres un somiatruites?
1: Moltíssim, moltíssim. És la meva lacra, tant de bo no ho fos tant. És a dir, jo visc fent-me pel·lícules. De fet, una de les coses que sóc és guionista, també. Llavors, evidentment, el meu cap contínuament està generant pel·lícules i pel·lícules i pel·lícules. Això em fa més somiatruites que ningú.

0: Has anat a buscar la pista de ball.
1: Home, bueno, jo crec que el disco que té de tot, molt,
0: eh? Sí, sí, té de tot, sí, però sí. Clar, això és un hit.
1: Això és bastant buscar la pista de ball.
0: Per ballar-lo i cantar-lo...
1: Ara que ve l'estiu, home, per favor.
0: Els tardeix, o tardeus, sí. O com es diguin, els vespreig...
1: Sí, sí.
0: O clar, altres ja no hores de la matinada. Sí, com bueno. Ho diem, això, ja, eh?
1: Tècnicament és vespreig, no?
0: Vespreig, no?
1: Si no volem fer diglòsia...
0: Va ser un neologisme fa
1: ja,
0: poc, no?
1: Però és que la gent ja té molt com incorporat tardeo, no? Però, bueno, hem de trencar una llança cap al català, vespreig.
0: Una cançó
1: sí.
0: pel vespreig. Tu que ets somiat druides, has somiat mai que estàs a l'altre barri o no?
1: Mira, no he sentit mai de somiar que estic a l'altre barri, o sigui, que m'anava cap a l'altre barri, perquè sempre he sentit que ja ho tenia tot fet. En el moment de la vida sempre en el que he estat he pensat, dic, estic content amb el que he fet. Però últimament, no sé si és cosa de fer-me gran o què, que tens més la incertesa aquella de què deu haver a l'altre barri, que de veritat s'acaba tot i ja està, o realment hi ha un altre barri, no? Jo crec que és cosa de conforme te vas,
0: sí, no?
1: Te vas apropant, pues t'ho vas plantejant més, però normalment he estat sempre bastant escèptic i a la vegada inconscient davant de la mort.
0: No has tingut experiències properes, allò.
1: Sí, justament per això, i m'han importat poc, no? Llavors, és a dir, no he tingut cap malaltia que m'hagi apropat ni res, però sí que coses que...
0: Ensurts
1: que han pogut passar per petits accidents i tal, i sempre, potser perquè era molt Peter Panesc jo abans i me la pelava bastant tot, pensava, bueno, doncs no m'ha passat, és perquè em sento invencible. Però les coses passen i els accidents passen i les malalties passen i l'altre barri existeix. Llavors, amb els anys, ja et dic, te vas tornant una mica més conscient de que igual un dia això t'arriba i no és plat de bon gust per a ningú.
0: Doncs avui ens imaginem que som a l'altre barri, però
1: vinga.
0: Com una cosa més positiva que negativa,
1: sí.
0: Una cosa més vitalista que no pas al contrari, i que ens serveix doncs, per fer balanç de la teva vida, per escoltar molta música i estar a gust i somiar una mica.
2: Espècies d'espais.

0: Live on Mars, David Bowie.
1: Fa pena baixar-la, no?
0: Sí, sí, no.
1: Aquesta deixaríem tota l'estona.
0: És aquelles cançons que fins que no acaba... Fins que el Bowie no canta el que ha donat títol a la cançó, Live on Mars, no la pots trepitjar.
1: No,
0: d'altra manera, seria un crim.
1: Totalment, totalment. és un tema... Jo, a casa meva, ma mare és superfan del Bowie, llavors s'ha escoltat Bowie tota la vida i s'ha de reconèixer que no només per icona del que va ser, sinó que a nivell d'interpretació... De fet, el duet que tenen amb Freddie Mercury... És graciós veure la capella, que per mi, valoració personal, ara igual me ve algú que n'entén més i em diu que no, però valoració personal, penso que el Bowie es menja el Freddie Mercury. És molt fort, ja, però...
0: Per mi parlant... estan anys llum un de l'altre. I que vinguin aquí els fans de Queen i Freddie Mercury.
1: Gràcies. No, però és que és una passada, perquè escoltes la capella i dius, uau! Vull dir, que petar-se d'aquesta manera el Freddie Mercury...
0: És fort.
1: Sí.
0: Qui sap si ens els trobem per aquí a l'altre barri?
1: Home, pues,
0: passejant per aquí.
1: La veritat és que estaria guai, trobar-se'ls. Sí.
0: Com et quedaries? Allà et trobes el Bowie?
1: No ho sé, jo crec que és la típica cosa que no sabries ni com actuar. Sí. Necessitaria com 10 minuts allò de ficar-me a puesto i llavors ja potser li entraria i diria...
0: I am your fan.
1: Sí. Li donaria la maneta així, o potser una abraçada, qui sap, si es deixa, sí. però uah, no. Això és un altre nivell de troballa, jo crec.
0: Sí, l'univers, sí. Si et dic l'univers, què...
1: L'univers. I és l'altre barri dins de l'univers, tu creus?
0: L'altre barri és un lloc indeterminat que no sabem on és.
1: Clar, però quins... si ens fiquem allò metafísics, dius...
0: Probablement,
1: queda, no?
0: Sí.
1: Vull dir,
0: no,
1: està, clar, hauria de ser dins, encara que estigui fora, està dins innatament, no? No sé, l'univers. Que gran que és l'univers.
0: Ens passem al món.

0: Guillem Rajola, amb l'últim dia a la Terra. Quintí, si fos l'últim dia a la Terra avui, què faries?
1: Oh, gran pregunta, eh?
0: Surs a l'altre barri, tornes a la Terra i resulta que clar, la gent et diuen, sí, avui és l'últim dia.
1: Avui te'n vas cap a l'altre barri.
0: Tots junts.
1: Mira, segurament agafaria un tren i me'n aniria cap a Lleida. Estar pues, amb mons pares...
0: Potser no arribaries, amb la padri... tal ja, com estan els trens.
1: Ja. Aquesta és la putada. Però bueno, ho intentaríem. El que tinc clar és que... Tornaria cap a casa, intentaria estar amb els meus, i sincerament, ja que és l'últim dia, no cal estar allò abraçats i melancòlics, i anem a aixafar-ho tot i avall, sí.
0: Avui a l'altre barri, Guillem Rajola, que s'ha convertit en un famós català.
2: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
3: Sí, tio,

0: Com es porta això de ser un famós català?
1: Bueno, pues és la dicotomia aquesta de no ser-ho realment, no? Ets mediàtic, surts a llocs, tot el que tu vulguis, però després, d'on està la pela,
0: ja,
1: no?
0: Ja, ja, ja.
1: I això ens passa a molts, i està bé que també... No és una queixa vers la promoció, perquè si algo feu bé els mitjans aquí a Catalunya és promocionar la gent que fem coses en català, i ho trobo...
0: No, potser no tots.
1: I ho trobo
0: no tots,
1: fantàstic.
0: No tots els mitjans.
1: No tots els mitjans, també s'ha de dir, però, bueno, almenys vosaltres sí.
0: Sí, nosaltres sí que ho fem.
1: I felicitats per fer-ho, però és molt divertit el ser com una Hannah Montana, però, clar, on és la part resolutiva
0: a nivell econòmica,
1: no? On està? No, la veritat és que aquesta cançó és una caricatura que se'n fot una mica de la figura aquesta de tenir una feina de 8 hores a una oficina o on sigui i haver-la de combinar amb... que puc sortir abans, avui que tinc un concert... Vale, sí, surt, i igual estàs a la prova de so, responent un Teams, o fent una videotrucada de feina, o contestant, i és la realitat que malauradament, hem de viure molts artistes.
0: Encara.
1: Jo no, perquè ara va haver un nere a la meva feina, i portava temps cremat i voluntàriament el vaig agafar. Portava 7 anys...
0: De què treballaves?
1: Publicista.
0: Ah, sí, és veritat, ho has dit.
1: Sí.
0: Fent copies, no?
1: Fent copies, fent copies. I ara, bueno, pues, campo para correr, que diguéssim.
0: Hi ha algun copy molt famós que l'hagis fet tu que diguis, ai?
1: Sí, jo era el copy de les promos de la Champions, de Movistar.
0: Ah.
1: Tot això ho feia jo. És a dir, durant 3 o 4 anys, els meus anuncis els veien milions de persones. Sí.
0: Déu-n'hi-do. I a més, això és molta pressió. És una feina de... No?
1: Sí, clar, jo no la sentia per la inconsciència aquesta que et dic a vegades que tinc, que no... Bueno, vaig en pilot automàtic i les faig, però sí que és veritat que si alguna vegada... la lies, hi ha queixes des de molt a dalt, eh? Llavors, sí, ho has de cuidar, però jo crec que ja va amb la feina, que sí, si portes anys fent-ho ja saps el que pots dir i el que no pots dir, però sí que és veritat que a vegades alguna derrapada vaig fer.
0: I ara, des que ho has deixat, sents que la teva creativitat està més focalitzada a la música i també a l'art, no? Perquè també pintes.
1: Sí, ara mateix el que estic fent és aplanar una mica el terreny. Perquè vull mirar, com deies tu, d'intentar valdre'm per mi mateix, perquè soc una persona que sé fer moltes coses, i a nivell audiovisual, a nivell... també soc pintor, també...
0: Ets un home del Renaixement,
1: música,
0: una mica.
1: Sí, una mica del Renaixement sí que soc. Amb mort de gana, no?
0: Sí.
1: Però sí que és veritat de que estic intentant aplanar el terreny amb tots aquests camps, a veure què es pot fer, i si no, doncs, bueno, buscarem feina un altre cop i ja està, tinc temps per pensar i és el moment.
2: On voudrait revivre.
3: Preguntes metafísiques.

0: Preguntes, com bé diu la veu, preguntes metafísiques. Comencem sempre fent dues preguntes. La primera és que si ara, des d'aquí a l'altre barri, et proposen tornar a viure, tornar a començar una nova vida des de zero, què preferiries? Tornar a ser el Quintí, igual, tot igual, el mateix, repetir exactament el mateix, o provar sort i ser una persona totalment diferent?
1: Sí. Totalment diferent.
0: Sí, o sigui, un altre... Tu t'has d'imaginar que aquí et proposen fer una vida a la carta, no?
1: I vale, tu aquí pots triar... Pastilla vermella o pastilla blava?
0: Sí, aquí pots triar avui, doncs, viure a tal país, al futur, al passat, al present, amb una família, doncs, que sigui així, o d'aquella manera, o passar de tot això i dir, no, no, tornaré a viure la vida que he viscut, però començant des de zero.
1: És que tinc un punt que... Tinc un mantra que intento no penedir-me de res, també intento no penedir-me de res perquè intento fer les coses bé, no vull dir aquí que no, mira, pido perdón y no permiso sempre. Però també tinc una cosa que realment, malgrat les coses bones i dolentes que em passin, jo em sento afortunat de ser qui soc i on estic. Llavors, crec que triaria la de ser la mateixa persona.
0: Opció conservadora.
1: És que imagina't que tries malament, no? Que...
0: Ja, però mira, la vida ja l'has viscut.
1: Ja.
0: Una mica, doncs, si ets aventurer, no?
1: Va. Ah, bueno, te refereixes a...
0: Vaig a provar una altra cosa.
1: Aventurar-me.
0: En plan, aquesta vida ja l'he viscut. Ara, wow. Doncs, vull ser...
1: Home, bueno...
0: Vull viure...
1: Ja. No, que sí, que sí.
0: Al Golf de Mèxic...
1: Home,
0: de l'any 2083. A veure què passa.
1: Continuo pensant que triaria l'opció conservadora, però si no, pues, bueno, pues ser com un personatge de pel·lícula d'aquests que tota l'estona li passen coses. L'altre dia tinc una coneguda que la seva família són detectius. I em feia molta gràcia com imaginar com ha de ser la feina de ser detectiu o espia o aquestes coses que dius, uah, quina vida, no? O aquesta gent que contínuament viatgen perquè són comercials i mouen... Que sí, que la seva... Igual estan movent quartos, tancant negocis de sacs, val?
0: Sí,
1: però el fet de el que viuen movent-se per allí... Pues sí, podria... Segur que hi ha gent que és molt més interessant que jo, però ja et dic... Tiro per la conservadora.
0: Molt bé. Si t'haguessis de reencarnar en un animal, et donem algunes opcions. Una opció seria aquesta.

0: Marieta vola, vola, tu que portes camisola. Si
1: podria ser també una Marieta.
2: Yeah.
1: En quin animal et reencarnaries?
2: Sí, clar, un cargol, sent de Lleida, saps que acabaràs a la llauna, sí, tal, sí. D'hora, et caçaran.
1: Però donaràs plaer a algú.
2: Però donaré plaer a algú. Ojo, ja, però sent menjat.
1: Ja, ja.
2: Veritat. Clar, si et mengen, vas a l'altre barri, no ho sé, això.
1: Suposo.
2: Suposo que
1: bueno,
2: sí.
1: Bueno, abans.
2: Clar.
1: Perquè els clar, cargols clar, a la llauna moren abans. Que
2: no, senten... no.
1: Ah, no? Te'ls no. menges vius?
2: No, no, vius no, però justament la mort del cargol... O sigui...
1: Va, quan és la mort del cargol?
2: No, de fet va sortir un article a Playground fa molts anys dient les morts més cruels culinàriament parlant, i una d'elles era les dels cargols
1: sí.
2: a la llauna o quan els fas a la gormanta, a la paella, perquè els fas vius.
1: No sé.
2: Evidentment moren
1: sí, sí,
2: a la paella.
1: Clar, clar, clar, clar. Però senten
2: crec
1: dolor els cargols?
2: Crec que trio la Marieta, eh? No me...
1: Tu saps si senten dolor els cargols?
2: Home, no? Jo crec que segurament, eh?
1: Hi ha alguns animals que no. No sé
2: no?
1: quins, eh?
2: Que, clar, igual, que... clar, si n'hi ha que no, igual el cargol podria ser que no, perquè una babosa, no sé jo. Però bueno...
1: Va, tries la Marieta, no?
2: Sí.
1: A més,
2: sí,
1: és una cançó sí. que et cantàvem molt, no?
2: Sí.
1: Aquesta.
2: Sí, sí.
1: Doncs va, la Marieta i aquest so, escolta, quin tinc... Aquest so que et recorda. Quin so és aquest?
2: També ah, una rentadora.
1: Cada model té el seu so, eh?
2: És
1: però...
2: una rentadora, sí, sí. Hosti, sí, jo la rentadora. Jo ballava de petit la rentadora.
1: Ballaves la rentadora, eh?
2: Sí, ma mare sempre m'ho recorda, que em diu, mira, dic, entenc que t'hagis tornat cantant, perquè diu de petit tenies ritme, i vam saber que tenies ritme perquè et ficàvem damunt... O sigui, estaves a la trona, i tenies al cantó la rentadora i com que eren rentadores aquestes dels 90 que quasi bé que caminaven soles i tot jo estava així com ballant tota l'estona.
1: Hauries de samplejar-la.
2: Sí.
1: Hauries de buscar el so del model hosti. Exacte que...
2: Home,
1: que l'altre dia vaig...
2: La Uineta sí. té una cançó que crec que es diu Dance Break que s'ampleja en una aspiradora.
1: Ah.
2: I ho vaig trobar superguai. Trobo que s'han d'incorporar aquests sons. Al final són sons que estan a la vida quotidiana i...
1: Vinga, aquí t'estem posant deures, eh? Fer sí, versionar sí. la cançó d'Hidrogenes i del Morrissey. Samplejar una rentadora.
2: Sí.
1: Sortiràs d'aquí amb deures. Una cançó, abans que parlàvem de l'univers i que hem escoltat el Life on Mars, del David Bowie, una cançó que faria servir per explicar qui ets o per dir qui som a alguns alienígenes que et visitin un dia.
2: Home, jo, ja que anem a ser irònics i anem a fotre'ns... Jo crec que si arribés aquí un grup d'alienígenes des de Mart, des d'on sigui, no, des de l'altra punta de l'univers, si fa falta, i els hagués d'explicar què és la humanitat, els hi ficaria... Ells saben el que hi ha de Pyongyang.

0: Pioners, eh?
1: T'ho imagina't la cara de, dels aliens.
0: Clar, clar. Jo crec que sí,
1: arriben
0: que ho entendrien
1: no,
0: tot, eh?
1: Espera, espera. Que heu de veure una cosa, a veure què us sembla, i els hi fots... Però, a més, no escoltar-la. O sigui, amb ells, damunt d'un escenari, cantant, sense samarreta, tirant-los aigua a la cara, jo crec que seria espectacular.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: I a veure la cara que farien.
0: Potser no? Pugen a l'escenari, també, i es posen amb ells allà
1: és
0: a col·laborar.
1: A mi perquè... mola molt el veure com les noves... Perquè aquesta cançó té 10 anys, ja. Però, a poc a poc... Anava veient el que està passant al món, en el que s'està convertint... Em fa molta gràcia. És a dir, soc molt observador, jo crec que les meves cançons denoten això, no? Que són sempre lletres que parlen, des de la meva perspectiva, però parlen del món o del que m'envolta. I a mi el món és que em té al·lucinat. O sigui, i una de les coses que m'al·lucinen és això, no? Quan hi ha moviments culturals com, o artístics com aquest, que quan va sortir va ser... No trencado, vull dir, estava tots els comentaris de YouTube d'aquesta cançó, al principi eren, bueno, pues, criticant-ho, o quan va sortir la Vivitrix, o... I a mi em fascina, no?, de que surtin aquests moviments, mm-hmm. tothom els critiqui al principi, i després acabin com afincant dins del mainstream. I clar, ho escoltes encara ara i dius, hòstia, és que això li fico a mon pare i no ho entendria, per
0: sí,
1: exemple.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors,
0: sí.
1: Pues, m'agradaria pensar com s'ho prendria un alien.
0: No sé, un alien, què faria si li arribés a aquest himne?

0: Ara t'hem d'imaginar amb 7 o 8 anys, no? Obsessionat.
1: Mirant Zona Zapping.
0: Mirant Zona Zapping.
1: Bueno, és que va passar això, de que la vaig escoltar un cop i, clar, em vaig quedar fascinat amb aquest so. I no la trobava. Abans havies de mirar, si te'n recordes, havies de mirar quines cançons havien sonat a un programa o a la ràdio, segons... Entraves a la web i et sortien com tota la llista de les cançons i mai l'arribava a trobar, perquè sempre me n'oblidava i ho mirava al cap d'uns dies i ja no em recordava quina hora havia set. Bueno, clar, també era petit i vaig estar pràcticament 7 o 8 anys buscant aquesta cançó.
0: Mira, encara no hi havia el Shazam.
1: Clar, no hi havia el Shazam. És que ara la vida és molt més fàcil amb aquestes coses, però no la trobava. I un dia, pues, suposo que vaig donar amb ella amb el videoclip, crec que va ser. A més, sí, el videoclip em va agradar molt.
0: És molt icònic, allò, molt, el Richard molt, Ashcroft. Molt.
1: Sap greu que es van denunciar el Rolling Stones,
0: sí, mira,
1: i no fan diners d'aquesta cançó, pobres.
0: Doncs he estat investigant sobre... Posem la dels Stones, també. Que tampoc crec que sigui tan la cosa...
1: Crec que és el pont. Té un pont.
0: Ah, és el pont aquest,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, té un pont que és pim-pim-pim-pim-pim-pim.
0: Doncs fa molt poc els Stones han decidit tornar... O reconèixer,
1: vale.
0: I renunciar una mica...
1: Em sembla bé, tio.
0: Perquè van arribar, que... al final els van obligar, doncs, a posar-los com a coautors, als Stones.
1: Jo ho trobo
0: i
1: malament.
0: I ara han dit, mira, saps què? Que ja no cal. Que ja...
1: Jo, com a persona que ve del rap i de la urbana i tot, trobo que... És que estic molt a favor dels samples. És sempre amb un respecte i sempre amb un tant per cent. Sí. Però la música... És que està tot, també està tot molt inventat.
0: Sí, és la manera de tornar a fer una cosa diferent.
1: Sí, és la manera també de tornar-li donar vida a la teva cançó.
0: Reciclar. Mm. És que és el mateix, la cultura del reciclatge.
1: Sí, totalment. Sí.
0: Parlant dels Stones.

0: Som a l'altre barri amb el Iung Rajola, tenint ara mateix molta compassió pel diable.
1: Molta, molta, molta. Quin temazo. Sí, sí.
0: Quina meravella, aquesta, eh?
1: Jo, és que és una cançó que sempre em porta records com tantes altres, no? Et podria dir Supertramp, Dire Straits, et podria dir The Cure, però em transporta com a la meva infància, el cotxe dels pares, i sobretot em transporta a que sempre que escolto aquesta cançó em dona molt bona vibra, i em dona vibra també com d'escena d'aquestes tarantiniana on... on hi ha una batalla campal a un bar o alguna cosa... Ja t'he dit que soc guionista, llavors me faig pel·lícules,
0: sí,
1: però té un crescendo tan perfecte. M'agrada... Mira, el Rusowski l'altre dia, en una entrevista d'ella, diu, me gustaría mucho que la gente empiece a hacer música como los Beatles, pero actual. I amb això vull dir que... Està molt bé fer cançons ràpidament amb els ordinadors i després incorporar instruments, del que tu vulguis, però està molt bé que s'hagi democratitzat tant la música i que sigui tan fàcil fer cançons avui en dia, però sí que és veritat que aquestes cançons elaborades, no, com la que hem escoltat abans també de Life on Mars, que duren 5 minuts, que són una experiència, no?

0: Robbie Williams.
1: Sí.
0: Aquest senyor també va ser decisiu, eh?
2: Aquest senyor va ser part de la història de la meva vida, el vaig oblidar i el vaig tornar a recuperar fa 3 anys. Va ser que va venir a Barcelona, va fer els 20 anys o 30 o no sé quin... Va fer un concert que mons pares van anar de rebot perquè uns de la seva feina els van vendre unes entrades perquè no hi podien anar i em van dir, vols venir? I vaig dir, clar, que és l'heroi de la meva infància. O sigui, vaig estar obsessionat amb Robbie Williams des de que era petit i el recordo estar obsessionat però amb la seva música i la seva figura. I amb els anys, després vaig veure que la figura que jo ocupava dins de la indústria tenia molt a veure amb ell. I crec que al principi vaig connectar molt amb la música quan era petit, però que hi havia una part aquesta de rebel·lia, d'infant terrible, de persona que va a la seva, que igual no sabia tant que m'enamorava en aquell moment, però que sí que definia molt la meva personalitat i en realitat no ho sabia, però sí que també em tirava molt cap a ella, això, no? I quan el vaig veure, a més va ser un concert molt emotiu perquè va fer cançons de tota la seva carrera, també de Take That, es va fotre a parlar molta estona, la gent ja saps que aquí quan un artista parla, i més si és en anglès, tothom el critiquen, i jo en canvi tot el contrari, em va fer plorar un parell de vegades amb el que deia, perquè és un tio que ha estat en la merda diverses vegades i, bueno, en aquell moment em representava molt i em va agradar molt veure'l perquè vaig tancar com aquest cercle. I ara no diré que l'escolto molt habitualment, però quan l'escolto sempre em transporta en aquells moments i em porta moltes coses bones.
0: A veure quines coses et porta aquest grup.
3: Ens vam conèixer un dia...

0: fins aquí.
1: T'ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí?
2: Sí.
1: Quintí?
2: A tothom, no? Vull dir, crec... mira, és una gran frase, sí, sí. Bueno, això és viure, també. Manel, qui no l'ha acompanyat? Manel. A veure, hi ha gent que no, eh? Vull dir, conec gent que em diuen no, jo no he set mai de Manel o no he escoltat mai Manel. El 80% dels catalans, sigui quina sigui la generació, jo crec que els ha acompanyat el grup Manel. I
1: com a mínim el primer disc.
2: Sí, primer disc va ser... Bueno, i el segon també, però...
1: Sí, però va ser com un boom, allò.
2: Va ser molt bèstia.
1: Sense precedents.
2: És que, de fet, exacte, jo aquest disc i el dels Amics de les Arts de l'Home...
1: El Bed and Breakfast.
2: Que, per exemple, et podria haver dit Liverpool, també, d'aquell disc, que seria perfectament una cançó que també em representava molt, perquè són dos discos que és que... Allò, a més, els tenia en CD i una vegada, rere l'altra, el tenia a l'iPod, el tenia a l'iPad dels meus pares, els meus pares sempre els escoltaven. I aquesta cançó m'agrada molt perquè canten tots i, a més, és molt llarga.
1: Mm. I allò que deien de les cançons llargues,
2: però és que m'agrada perquè, com que m'agradava tant Manel, pensava, dic, que guai, és llarga. No l'he de tornar a ficar. Dura 7 minuts, però és que és perfecta.
1: Doncs el que farem ara, si et sembla, és anar de festa amb morts.
2: Vinga.
1: Ja tens pensat a qui aniràs a buscar?
2: Crec que sí.
1: Sí? Doncs vinga, som-hi.
3: La festa amb morts.
1: No he pensat a dir-te que tenim una màquina per aquí que normalment quan ve un convidat posem la data de naixement del convidat i la màquina doncs, ens ensenya alguna cosa d'aquell dia.
2: Vale.
1: I no sé per què la màquina ha volgut també venir de festa amb morts amb nosaltres.
2: Molt bé.
1: I l'activarem, si et sembla. Sí. Endavant, la jukebox.
4: Perfecte. La jukebox.
5: Avui en dia els hàbits de consum estan acceleradíssims, o sigui, els llibres, els discos, les obres d'art, el que sigui, estan a les botigues durant 15 dies, com a molt, no? Ja és un èxit, i sobretot a l'aparador, parell de tardes, no? I sobretot, llavors, més que ser modes d'artistes o cançons concretes o el que sigui, llavors són modes de paquets, així, globals, no? O sigui, ara es posa a moda el camp, per exemple. Ara es posa a moda el punk, o es posa a moda el que sigui, no?
1: Pau Riba concedia a TV3 aquesta entrevista amb una cervesa a la mà.
2: Home, clar, com no?
1: Des de Tiana, justament el dia que tu vas néixer.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Que bo, veus, és que... Algo hi havia. Quin gran senyor, la veritat.
1: Vas arribar a coincidir amb ell en algun moment?
2: No. Però bueno, està bé que al final, una vegada mort, no? Vull dir, al final, quan te mors, tothom te tira flors, però crec que el seu llegat, almenys ja la gent, no només el respecte, sinó que el defensa, que és una persona que sempre va anar a la seva, i a vegades això, mentre estàs en vida... A la gent li costa d'entendre una mica.
1: Sí. Formaries una banda amb ell aquí a l'altre barri?
2: Sí, absolutament. I també, si hagués de buscar algú... És que seria molt divertit, amb el Robe Iniesta.
6: Como cada día el infierno me aburría, me fui de bar en bar.
1: Maria, potser li està passant també que s'avorreix a l'infern i que vol,
2: segur,
1: i vol anar de bar en bar amb tu i amb el Pau Riba.
2: Segur. A veure, he dit, seria molt divertit però també molt perillós, perquè vaya trio calavera, però bueno, segur que sortirien unes lletres magnífiques.
1: Això segur, poesia pura sortiria.
2: Sí,
1: com a lletrista també podríeu buscar algun escriptor.
2: Què et sembla? Sí. Bueno, sí. Te diria el Hemingway, potser.
7: I'm sorry that I will not be able to go to Sweden.
1: I ens diu que no pot anar a Suècia.
2: està al Sant Fermín.
1: A recollir el Premi Nobel.
2: Clar, és que s'ha de tocar al Sant Fermín, ja.
1: Una sobretaula.
2: Home.
1: Come up to the telly so I can bend you. Send you to the store, condoms and more.
2: Mira, sobre taula et diré amb aquest senyor que està sonant, però perquè molaria molt que m'expliqués batallites de gangster rap sí. I... Home, clar, aquesta gent... Tu pensa que tot el dia vivien amb els ops, no? M'estan vigilant, que és una mica una cosa molt típica del rap game, que fins i tot jo, quan era més rapero, me passava, no, és que aquest ha dit aquesta frase aquí, jo crec que va per mi... Pues imagina't això, però de veritat. Ja, i després també faria una sobretaula amb el Tino Casal.

0: Per què el Tino Casal?
1: Perquè per mi és l'iniciador de... És que de veritat que el món que estem vivint ara i tot el punt friki aquest que té i tot aquest punt de l'internet, Tino Casal ja el tenia fa 40 anys. Mm-hmm. És que per mi és un iniciador.
2: Un pioner.
1: És un pioner, és un pioner. I s'ha de valorar la gent que va obrir camí. És com quan mires... Vale, l'Everest, aquesta ruta, qui la va obrir, no? Pues el Tino Casal va obrir moltes de les coses friquis que avui en dia no ens atreviríem a fer. Pues part del seu llegat té a veure amb això, sí, sí.
2: Més pioners. Bon, bon.

0: Kanye.
1: Què fem amb aquest home?
2: Això és un bon meló, eh?
1: Bueno, anem a ressuscitar-lo abans de que fos nazi. A veure, jo el Kanye hem de pensar de que és una persona que no està bé del cap, té un trastorn bipolar molt gros, i l'han portat als mitjans quan ell no estava bé ni estava medicat. És a dir, que podem culpar-lo per el que ha dit, i ho podem fer perfectament, però també... Per què el vam exposar quan aquest tio estava completament derranjat del cap, no? Per què el vam portar... Per aquest clickbait l'havíem de portar, si ja sabíem que segurament diria bajanades. Llavors, per mi el Kanye és un... Per mi és l'artista més gran del segle XXI, és a dir...
2: Estic totalment d'acord amb tu.
1: Per mi, tant ell com Daddy Yankee, diria. Crec que són els dos pioners que han fet que la música que escoltem avui en dia soni com sona. Podríem entrar en molts detalls, no cal fer-ho,
2: sí.
1: però trobo que moltes de les coses que ells han fet i de la visió que ells han tingut és fruit de lo que... Bueno, la música que escoltem avui en dia és fruit d'això, no? Mm-hmm. I la veritat és que toca respectar-lo. I, bueno, que els genis, no?, sempre tenen una cara fosca, doncs, sí. pues el Kanye ha tingut aquesta i ja està. Que... Jo em quedo amb la part d'abans.
2: S'ha d'estimar, és el com és.
1: Sí. És divertit.
2: No, però és molt divertit,
1: sí. També s'ha de dir.
2: No, però és que poses a escoltar els discos, a més són discos que han envellit increïblement, que encara són actuals, perquè...
1: Sí, totalment.
2: És que encara no hi ha hagut un altre referent que hagi vingut després per ensenyar quin ha de ser el so del futur.
1: Hi ha hagut ramificacions molt interessants. Pues, per exemple, el Tyler, the Creator, o és que té, jo què sé, el Frank Ocean. Però, clar, el Frank Ocean fa... És que tothom Frank Ocean. Fa 10 anys que no treu un disc.
2: Fa més de 10 anys que no treu un disc, clar.
1: Dius, bueno, tio, vale, sí, ets una llegenda, però per ser llegenda
2: Kendrick,
1: també...
2: Kendrick Lamar.
1: Sí, Kendrick Lamar, sí. Però, clar, no són Kanye West.
2: Mm-hmm. No, perquè també a nivell de producció... I...
1: Clar. Són... Bueno, és que ha produït... 300 milions de discos que són.
2: És a nivell del so, que al darrere no és només les cançons.
1: Totalment.
2: Tu, si has escoltat Kanye West, tu escoltes discos de gent random que no té res a veure amb el món del rap, i escoltes... Aquest sintetitzador, aquesta caixa de ritmes.
1: I està ell.
2: Això ell ho fa servir en aquell disc, no?
1: Sí. No, i que molts cops està ell, de veritat.
2: I molts cops ell és ell, sí.
1: És veritat. El més curiós del cas que el tio és productor, ha produït un munt de discos.
2: Sonen campanes, això vol dir que hem arribat al final. Donarem tres propostes i tu tries.
1: Vale.
2: Tries què vols fer. Opció A, quedar-te aquí a l'altre barri fent tot això amb aquesta gent. I, a més, et dedicaràs a pintar... Tu pintes a l'oli, no?
1: Sí.
2: Et dedicaràs a pintar l'oli, a fer un retrat a tothom qui arriba a l'altre barri.
1: Home, bona opció, eh?
2: El teu dia a dia serà aquest. Opció B, seràs... havies dit una Marieta, però seràs un cargol viu.
1: Vale.
2: Però, i a canvi d'això, Lleida serà capital de Catalunya.
1: Això estaria molt guapo, eh?
2: O sigui, tot es centralitzarà a Lleida.
1: Hòstia, no sé si ho voldria. Expats i tot.
2: Tot.
1: Vale.
2: I l'opció C és tornar al món dels vius, però

0: a una clínica de desintoxicació...
1: De serotonina,
0: sí, per desenganxar-te una mica de la serotonina.
1: Buah, però això seria... Però això estaria molt bé. Això voldria dir que he d'anar a desintoxicar-me, de ser feliç, no? Perquè, sí, clar, la serotonina al final no és, una, no és cap droga. Mira, et podria dir aquesta, però me quedo pintant i...
0: Si et quedes aquí a l'altre barri, fent-vos,
1: sí,
0: companyia?
1: Fent-vos companyia.
0: Ah, doncs mira,
1: home, és que la, però tu has vist tota la gent que hem nombrat avui, sisplau, jo vull estar amb ells, que m'ensenyin coses.
0: Sí, però també et podries esperar uns anys i ja te'ls trobaràs. Bueno, endavant.
1: Ja t'he dit que ho tinc tot fet.
0: Doncs queda't aquí, mira, et fitxem aquí a l'altre barri.
1: Vinga.
0: Fent olis als convidats que vagin venint.
1: Molt bé.
0: Així cada dia pensarem en tu. I acabem amb una cançó que serà la que sonarà el teu comiat del món dels vius.
1: I el, de la, el Club de la Lucha, també, no?
0: Sí, també, és veritat. Mm-hmm. També sona a la, i a la sèrie Mr. Robot,
1: també,
0: que està molt basada en el, sí, el Club de la Lucha.
1: Sí, sí, té molt a veure, sí, sí.
0: Where is my mind? Pixies?
1: No ho sabem, eh? Jo no sé on és la meva.
0: No. O sigui,
1: sé que
0: el
1: està
0: dia,
1: aquí...
0: El dia que la trobis, avisa.
1: Dins de la closca, però no sé, no sé ben bé d'on surt.
0: Agraïm a la Gisela Cot els controls de so dels Sons Celestials, al Nil Vi a la producció i també qui us parla, Blai Mercè, ha estat un plaer. Avui hem parlat amb Iung Rajola, amb el Quintí.
1: Moltes gràcies per aquest temps. Molt, molt, molt. Sí, la veritat és que sí.
0: Sí? Sí, ho celebrem. Sí, sí. Aquesta tardor...
1: Aquesta tardor...
0: Concerts.
1: Sí, sí, concerts.
0: Et donarem...
1: Tancats Lleida i Barcelona.
0: Et donarem, o sigui, uns permisos a l'altre barri perquè puguis anar a fer els concerts.
1: Perfecte.
0: I després tornes aquí a pintar.
1: Una excedència, no?
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé.
0: Iung Rajola, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Us deixem en Pixies. Que vagi bé. Adéu.

0: campanya Tot pot canviar de cop per conscienciar de la importància d'estar previngut en aquestes situacions en què no sempre serà possible rebre un missatge és alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
1: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un és alert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: Més notícies. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. Aquest atac s'ha produït just abans de la visita dels enviats de Donald Trump en aquest cap de setmana a Moscou i també a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte estaran a Moscou i l'endemà a la capital ucraïnesa. Els Estats Units han enfonsat una altra embarcació presumptament vinculada al narcotràfic davant la costa de l'Equador. És la tercera que intercepten i destrueixen en menys d'una setmana. Segons l'exèrcit nord-americà, el vaixell donava suport a una de les principals bandes criminals del país. La tripulació va ser posada a disposició de les autoritats equatorianes abans de l'operació. Aquestes accions antidroga han generat inquietud entre els pescadors de la zona, que neguen qualsevol vinculació amb el narcotràfic. El jutge envia a la presó provisional comunicada i sense fiança als pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Aquest divendres la població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. L'alcalde, Josep Lluís Jimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
2: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
0: Mentrestant, ha quedat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra dels fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànaga i Jordi Buixadores, que també tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera que ve al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
3: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea. Volem, d'alguna manera, encetar una nova etapa d'internacionalització.
0: Esports, el Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada de la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals en la primera fase de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet, Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Quiu danès a domicili. Segons ha pogut saber Bet3cat Info, l'alè del Barça de bàsquet Tosan Ebouman

0: serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat en victòria davant de les anfitriones per 53 a 83.
1: Fins aquí les notícies.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50%, Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Ai, avui no tinc la sensació de divendres i és divendres. Ja fa una setmana que hem tornat segona temporada de la solució.
1: Què seria per tu, sensació de divendres?
0: Sensació de divendres seria com que em fes una mica mandra la vida. Però no me'n fa.
1: Home, però si arriba el cap de setmana...
0: No, mandra la vida laboral, em refereixo.
1: Ah, d'acord.
0: Allò
1: no,
0: que ja tens el cap de setmana pensant en el vermut del dissabte. Saps? Això és més aviat divendres. Passa que m'ho passo molt bé la solució.
1: Sí.
0: He de dir que el vermut el fem amb els oients.
1: I passa ràpid, a més.
0: Passa molt ràpid, sempre massa ràpid.
1: Molta
0: passa.
1: Gent diu, no, ja està una hora parlant d'aquest tema.
0: Massa ràpid.
1: No ho semblarà.
0: Mira, perquè la solució, el que fem és trobar la solució en els temes en profunditat, que
1: ara
0: ja prou epidèrmica és la nostra comunicació diària en general.
1: Nosaltres.
0: En profunditat, el moll de l'os. Mireu, el control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, a la peixera Nil Via, la Viena Gaza i la Lívia Discipio. I avui us portem una solució que barreja història i estètica i salut. Mireu, per què ens agrada posar-nos morenos? D'on baixa això? Quins perills té per la nostra salut? Sobretot, perspectiva històrica. Com ha canviat al llarg de la història el cànon de bellesa de la pell? Per què antigament es considerava més atractiva la pell blanca? Què és ara l'atractiu? Blanca o morena? I qui i quan va decidir que estar moreno era sinònim de saludable? Quan vam començar a prendre el sol per posar-nos morenos? Per què associem el bronzejat amb la bellesa i la salut? Una pell bronzejada és una pell saludable? Quina relació hi ha entre el sol i el càncer de pell? Doncs mireu, la solució, alguna d'aquestes preguntes la té la Sílvia Rosés. Molt bon dia, Sílvia.
2: Què tal, com anem?
0: Vam acabar temporada amb tu i quasi comencem temporada amb tu, eh?
2: Total, vam acabar amb Turbopàquet.
0: Amb Turbopàquet,
2: sí, si us recordeu.
0: Cert. Avui la Sílvia ha entrat a l'estudi i li ha dit al Fran, sí, què, Turbopàquet o no? Jo pensava, què diu ara? Clar, perquè parlàvem dels banyadors aquests que marquen paquet.
2: Exacte.
0: Els francesos, que els agrada molt el turbopàquet.
1: Sí, teníem oients, que feien el turbopàquet.
0: Sí, sí. Tu l'has fet o no?
1: Jo no l'he fet, sí. Jo no l'he fet perquè no he anat massa a la platja, però mai serà un bon moment.
0: Si heu fet servir el consell de la Sílvia i heu fet turbopàquet, el 677-38-77-19, feu-nos-ho saber. La Sílvia Rosés, per si no veu sentir el programa de la temporada passada, s'incorpora també com a solucionaire habitual, és professora de l'Autònoma, és especialista en història de la moda i col·laboradora de la solució. Amb ella, avui analitzarem la part històrica, de seguida també saludarem la part mèdica, eh? Però Sílvia, ara entrem en matèria. Abans, però, aquest estiu, una de les tendències és que no importa que es marquin les ratlles del biquini. Jo ho he detectat entre el jovent, que ja s'emmarca la ratlla del biquini, ja s'emmarca la ratlla del biquini, això és precisament per demostrar que la gent està morena.
2: Clar, és que, de fet, allò que dèiem, per què ens volem posar morenes? Doncs perquè el primer que diem és per estar guapes, però de cop quan comencen a aparèixer comportaments d'aquest tipus, que es noti que estic moreno, que tal, aquí vol dir que la cosa és molt més profunda i que hi ha més coses en joc. Coses, qüestions de classe social, per exemple, qüestions de gènere, qüestions de raça... És a dir, aquí el tema del moreno i de la pell, que en aquest cas Paul Valéry deia, la pell és allò més profund que tenim. Quina cosa més contradictòria, perquè la pell és com una superfície. Clar, però s'hi amaguen tantes coses que val la pena
0: això,
2: que avui aprofundim.
0: És allò més profund, és allò més profund que tenim.
2: Sí.
0: Em sembla extraordinari.
2: Sí.
0: Per totes les connotacions que té la nostra pell. Eh?
2: Exacte.
0: Fa anys, jo recordo, que se't marqués la ratlla del biquini era com un pecat, no? Que la gent anava als centres aquests de bronzejat, no direm nom, que es posaven absolutament nus. És a dir, també hi ha una evolució en com és el moreno.
2: Però no ho sé, jo de petita me'n recordo, d'adolescent, jo portava sempre el rellotge i no me'l traia mai.
0: Perquè se't marqués,
2: al final de l'estiu veia els... Saps què em vull dir?
0: L'evolució.
2: La fita, allò, el grau que havia aconseguit. Vull dir que, no ho sé, jo aquell moment també ho vivia així amb el tema marca, no? Per demostrar tot el que has aconseguit.
0: Epa, també interessant.
2: Si entre els dermatòlegs s'estaran posant les mans al cap. Però
0: de seguida parlarem amb una dermatòloga. De seguida saludarem a la Júlia Mercader Salvans, que ella és dermatòloga de l'Hospital Germans Trias de Badalona, i li preguntarem tots els dubtes que tingueu. Per tant, si teniu dubtes o voleu participar, avui línies obertes, com sempre, Fran.
1: Doncs sí, el 93207474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19, a banda de dir-nos si heu fet turbopàquet aquest estiu. Engeguem la nostra secció preferida, que és Catalunya Dividida. Avui us demanem si busqueu el sol a totes hores a l'estiu o no us moveu de l'ombra, és a dir, sou Team Sol o Team Ombra. 93207474 o WhatsApp al 677-3877-19. He de dir que han fet una enquesta a la comunitat de la solució, al nostre club.
0: Si voleu entrar-hi, ja ho sabeu, eh? Al 677-3877-19.
1: Sí, 677-3877-19. Aquella emoticona del ditet de... Ep!
0: Vull formar part del Club de la Solució.
1: I de seguida us enviarem l'enllaç. Hem fet una enquesta i jo no sé si podeu verificar les dades, a veure què us semblen, però l'11% dels oients de la Solució
0: són
1: de sol.
0: No, només?
1: I el 89% d'ombra.
0: Què m'estàs dient?
1: O menteixen molt o realment som un exemple.
0: Jo pensava que la gent era molt de sol i jo pensava que era estranya. Ara estem tornant al Team Ombra, eh?
2: Jo soc Team Ombra, total. Jo no faig fotosíntesi, ja.
0: No. Però n'havies fet, eh?
2: M'havia torrat, però ara no soc fotosíntesi. Vull dir que les torres estan canviant.
1: Estan canviant.
0: Mira,
1: el David ens escriu també, diu, a mi no m'agrada prendre el sol.
0: Jo crec que va una mica per franges d'edat, eh? També, perquè crec que el jovent torna a estar, que es marquin les ratlles del sol, els que som ja una mica més granadets, dels 30 cap amunt, ja comencem a dir ui, hem sentit molt allò de que el sol és perillosíssim, ja en parlarem ara amb la dermatòloga i estem invertint la torna. Ara anem a la perspectiva històrica també i el que connota tot plegat. Així d'entrada, Sílvia, per què volem estar morenos?
2: El que deia abans és que la primera pregunta, allò ras i curt, és per estar boniques. El que passa que te n'adones que la cosa no és tan senzilla. O què significa estar bonic? Perquè estar bonic està travessat també per molts interessos al darrere. Però a més també, clar, fa relativament poc que estar morena significa estar guapa. Per tant, te n'adones que és una qüestió que ha anat canviant culturalment, no? Per tant, anem a veure, perquè, de fet, és segle XX. Poder fa uns 100 anys cap endavant que és bonic posar-se moreno. Abans era totalment diferent. Abans les dones boniques eren les de la pell blanca. Mm. Per què això passava? Doncs perquè, home, si tu eres classe popular, vosaltres, m'explico, no? Vosaltres, jo privilegiat. Si vosaltres éreu poble, val, us passàveu el dia al camp, en aquest cas. Segant, recollint, doncs això acabaves moreno total. Jo, com a estament privilegiat, com a petit burgesa, no, jo com a noblesa estava en el meu palau, veient la vida passar, per tant...
0: No et tocava el sol.
2: Si jo estava blanca, demostrava socialment que no tenia necessitat de fer un treball productiu. És així, així de simple. Per tant, el to de pell era un marcador claríssim, especialment en les ciutats occidentals, durant segles i segles, de fet, mil·lennis.
0: El marcador de pell, inclús la gent intentava preservar aquesta blancor o emblanquir-se la pell? Com aconseguien la blancor?
2: Clar, primer, amb la moda. Si aneu, per exemple, a museus, al Museu del Disseny de Barcelona, per exemple, al DAP, o mireu llibres històrics, veureu que mànigues curtes no n'hi ha. Són tot mànigues llargues. Per tant, ja els vestits era la barrera important. No només pel tema de la blancor, sinó pel tema dels contagis. Hi havia una... No en tenien encara ben bé com es contagiava la gent, que això podem fer un programa.
0: Vinga, farem un de contagis. Amb un metge.
2: La netedat i tot aquest tipus de coses, la brutícia i tal. Aleshores, tenien una voluntat d'estar tancar el cos, és a dir, de fer-lo estanc.
0: Com menys contacte amb l'exterior tingui, menys possibilitats, segons el pensar d'aquella època, tindré de contagiar-me de X, no?
2: D'aquí a no netejar-lo, també. Però d'aquí també la roba també és com una mena de carcassa que fa que tapa no només les malalties, sinó en aquest cas també el sol. Però altres coses, per exemple, com els parasols. Sí, si haureu vist pel·lícules que van amb el típic parasol de seda, de paper, clar, això que un aiguat, un patac, que diuen a TV3, un patac, i allò se te'n va
0: en
2: orris.
0: A segons quines societats encara en porten, de paraigua?
2: Sí, és
0: la
2: que
0: japonesa,
2: tornant,
0: per exemple.
2: Estan tornant. Jo a Barcelona
0: en comences a veure
2: més.
0: Que sí? En comences a veure, i no és per menys,
2: Exacte. Clar, en aquest cas atures els ratxos del sol, però també si tu tens una mà inutilitzada pel parasol, significa que també ets d'una classe privilegiada.
0: Perquè t'ho pots permetre.
2: Exacte.
0: Perquè no vas carregada.
2: A veure, tu i jo, que la vida ens atropella, imagina't que a sobre hagis de portar un parasol tot el dia.
0: Tu i jo portaríem el casquet volador, saps allò, enganxat al cap, perquè per poder agafar les bosses de la compra, canalla, el portàtil...
1: Doncs perdona, l'Elisabet potser és de classe benestant, perquè ens escriu i diu, ja fa anys que passo per l'ombra, i fins i tot des de fa un parell d'anys tinc un paraigües pel sol i el faig servir a l'estiu quan no trobo una vorera...
2: Molt bé, Elisabet.
0: Ben fet, Elisabet, ben fet, eh? Salvatjades s'han fet. Seguim amb això, sí. Ara m'estaves dient el parasol, eh? Però hi ha més elements.
2: Després del barret. Sí, el barret ara mateix no l'utilitzem mai, però si tirem enrere, els barrets eren imprescindibles. A més, si tenien una ala suficientment gran, doncs també protegien les espatlles, el coll o el clatell, o el que sigui. A més, si posaven vels, bueno, és que ja no penetrava, m'entens, ni un tsunami.
0: Jo segueixo portant barret, eh? L'he recuperat a partir dels 30.
2: És que és molt guai.
0: Barret.
2: És molt guai.
0: Barret. Mira, com la Regina Rodríguez Sirvent, una de les grans autores de casa nostra, la més venuda a aquest Sant Jordi, de fet, sempre porta barret.
2: És que és molt guai el barret. El problema és que, com que jo tinc aquesta mena de caracolillo sobaquero, si em poso barret...
0: Està parlant dels seus cabells, eh?
2: Exacte. Si em poso barret, aleshores sembla com un caniche que va de sortir del mar. Per tant, les que teniu el cabell
0: així, sense esperit...
2: Exacte. Apa, no.
0: Home, nena, això no té esperit.
2: Sí, però vull dir que nosaltres hem de vigilar també perquè l'aerodinàmia...
0: També és veritat.
2: Després hi ha l'arquitectura. Sí, mireu també l'arquitectura del passat, doncs porxos, patos interiors... L'arquitectura també estava pensada per protegir del sol.
0: L'haurem de recuperar.
2: Sí, i després, bueno, clar, un porxe d'aquests o un pati interior, a mi que me'l facin. I després, pólvores. És molt interessant.
0: Mira, ara anirem a les pólvores. Deixa'm un momentet rebre la trucada, perquè ens ha trucat espontàniament al 93-201-7474, si podeu dir la vostra. Si teniu alguna pregunta en concret per la història de la Murano, que avui ens està resolent la Sílvia Rosés. Ja ho sabeu, eh? 93-201-7474, o per recordar, en aquest cas, salvatjades que hem fet amb la nostra pell, com és el cas d'en Jaume d'Igualada. Jaume, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: A veure, què em vols recordar? Perquè crec que aquesta l'hem fet unes quantes.
3: Aquella època ens ficàvem l'oli de L'Oreal, sobretot amb molta pasta naga, que ajudava a captar rajos solars. A veure, que m'emporto un pelivino per aquí. I la veritat és que ara jo sóc de... posarem foscor a la llum.
0: Epa, posarem foscor a la llum. És a dir, tu havies sigut d'aquells que es posava olis, pastanaga, aquelles cremes per reforçar la morenor, oi, Jaume?
3: I ara em veig així la meva panxa, és blanc nuclear.
0: I què t'ha fet canviar de parer? És a dir, les recomanacions de tots els dermatòlegs?
3: No, la calor.
0: La calor. O sigui, és un tema de temperatura, en el teu cas, eh?
3: Sí, sí,
0: doncs,
3: sí.
0: Jaume, t'apuntem a l'equip d'Ombra. Gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonic.
3: A vosaltres.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Home, aquella època, eh? Els 90s, que la gent es posava oli, es posaven com ungüents de pastanaga per reforçar la morenor.
2: Però tinc un dubte, si això tenyia... o et feia sortir més la morenor?
0: No ho sé. Li preguntem a la dermatòloga.
1: És bona, perquè la Mila ens envia una fotografia d'un bronzejador que feia servir ella als anys 80, crema de zanahòria de Margaret Astor. Diu que era com una mena de gelatina que es posava a la pell. I diu també un pot metàl·lic de color vermell, crema de la vaca, que era un greix blanc.
0: No!
1: També
0: però això et devia rostir
1: la pell,
0: no?
1: Com a la graella.
2: Però jo recordo ma mare que es posava l'oli aquest de pastanaga, que semblava com el Ben-Hur allà a les... remant, totes olioses.
0: És que ara m'està dient l'Albert, diu que hi havia una que posava protector zero.
1: No!
0: De dir. Però això està molt bé perquè és publicitat no enganyosa. Sí, de dir, exacte. No et poso cap protector aquí. Sí, sí. Protector zero, oli de no sé què.
1: Zero expectatives.
0: Mare meva. De seguida parlarem amb la nostra dermatòloga i que ens vagi aclarint tot això. Ara deies que, a més, en diferents moments de la història s'han utilitzat pólvores i preparacions cosmètiques per donar al rostre un aspecte encara més pàl·lid. Una qüestió de classe.
2: Classe social, és el que dèiem abans. Encara intentar demostrar, doncs, això, que tu no et cal sortir de casa, no et cal treballar. La reina Elisabet I d'Anglaterra es veu que va passar la verola i li va quedar com la cara marcada. I a partir d'aquí va començar a posar-se com una mena de xapapote a la cara, que es veu que era bastant impressionant de prop. I era per encara emblanquinar-se, dissimular una mica les marques,
0: sí.
2: I encara emblanquinar-se més la pell, que estava feta amb vinagre, plom, blanc... O sigui,
0: plom?
2: Tota cosa... Sí, plom.
0: No és gaire bona idea, no?
2: No, no és
0: la cara.
2: No. Vull dir que el que aconsegueix per un gató... per l'altre. I, de fet, bueno, és que se li va perjudicar la salut. De fet, al segle XIX es posava no només plom blanc, sinó arsènic, també.
0: Com?
2: Sí.
0: Però si arsènic, hi ha una pel·li que es diu Arsénico por compasión.
2: Pues mira.
0: És un verí, l'arsènic.
2: Sí, però en aquell moment no tenien tota la informació. D'acord. I hi havia moltes intoxicacions i morts per tot això, perquè es anaven posant arsènic per un tubo.
0: Mare
2: meva. Clar, perquè l'ideal de bellesa romàntica del segle XIX era aquella dona com malaltissa, vull dir que era un top blanc verdós. Saps què et vull dir?
0: I tant, perfecte.
2: Com si recordes les camèlies.
0: Clar, recordes, t'anem a dir quadres, i és com la languidesa aquella, oi? Com tristor inclús a la cara, ulleres, no? Sota els ulls,
2: també. De fet, Emily Bronte va dir, si no vaig errada, que bonic és l'estètica quan pateixes tuberculosi. Clar, aleshores hi ha tot això. Aleshores, clar, es posaven això, doncs, elements d'arsènic i de tal, i també bevien vinagre, perquè també els traies la gana, i aleshores, clar, tu et fots un lingotasso de
0: home, no tens ganes de viure, tampoc, no?
2: Clar, però ens té aquesta mena de decaïment, però això té molt a veure amb el gènere, eh? Té molt a veure
0: home, això el senyor
2: amb el masclisme. És un moment en el qual volen que la dona renunciï als drets aconseguits amb les revolucions liberals. Per tant, el que hem d'aconseguir és que la dona s'aparti d'això, construir aquesta idea de dona feble, de dona tonta, de dona que la tanquem a casa. Per tant, has de construir aquesta idea de que ella no és capaç. No? De fet, és una història d'aquells qui tenen privilegi de poder evitar el sol. És això, no? Però bé, en fi. Després també el tema del blanc no només té a veure amb la classe o amb el gènere, sinó amb la raça. Clar, quan comencem la colonització, aquí s'estableix una jerarquia de qui té la pell més blanca o qui té la pell més fosca, no? I en funció de lo blanca que tu la tens, tu pots aconseguir doncs, un estatus millor que el qui no la té.
0: Que em resulta molt interessant, perquè la blancor es va associar simbòlicament amb la civilització, amb la superioritat,
2: exacte,
0: no?
2: Amb lo civilitzat, amb lo no animal, no?
0: És que és tan fort.
2: Bueno, és que és molt fort, clar. Però és que tu has de justificar que tu arribis a un lloc, comencis a matar mansalva, comencis a saquejar, tu has de justificar. Si aquelles persones no consideres que no són ni persones, que no tenen qualitat ni d'éssers humans, aleshores tires i arrasses, no? Vull dir que la colonització va anar acompanyada de la construcció del que és el concepte de raça, que ara mateix està desestimat totalment.
0: Em deies que en moltes societats colonials, especialment a l'Amèrica hispànica, la proximitat real o percebuda de la blanca europea podria comportar com aquest major estatus de privilegis.
2: Sí, i hem de dir que ara mateix això no s'ha eliminat. Això seguim encara...
0: Malauradament.
2: Seguim amb idees coloristes d'aquest tipus. Per exemple, hi ha el que es diu la prova de la bossa de paper.
0: Com?
2: Sí, que en certes zones, en certes societats, especialment doncs, americana i tal, si tu tens la cara més fosca que el que seria una bossa de paper...
0: Les bosses de paper, sabeu? Ara imagineu-vos una peli yanqui, aquestes bosses de paper que van al supermercat, que és com el color... com cartró, no?
2: Sí, de cartró. Exacte, sí. Aleshores, és un marcador, no. Perquè si tu tens la cara més, la pell més fosca que la bossa de cartró, aleshores pots patir doncs, problemes de discriminació social.
0: Mare meva, la prova de la bossa de cartró o de paper marró. Déu-n'hi-do. Ara, si et sembla, farem una espècie de fact-checking. Preguntarem si Coco Chanel és la responsable del canvi de cultural i social associat al broncejat. Abans, però, al 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
1: Home, doncs mira, estan absolutament dividits els nostres oients ara mateix entre els que són de posar-se morenos o d'anar per l'ombra. D'entrada, el Marc diu, jo soc team sol, però sobretot soc team turbopàquet.
0: Això epa, per començar. Epa, el tinc convençut.
1: Però soc turbopàquet perquè nedo en aigües obertes. I no em va bé nedar amb bermudes. Per tant, amb aigües obertes.
0: Però escolta'm, com es diu aquest oient?
1: El Marc, per hobby.
0: Marc Turbopàquet, posa't un color que es vegi sota l'aigua si passa alguna cosa, eh? No te me'l fotis blau.
1: Bueno, i després si ha fet alguna ruta d'aquestes obertes que ens vulgui explicar.
0: Mare
1: també,
0: meva.
1: Una nedat, aquest
2: bueno, blau, i si es posa porpra i una medusa s'enamora del Turbopàquet.
0: Bueno,
2: però a mi el que recomanes, eh?
1: Mira, he de dir que l'enquesta realment reflecteix el que són els nostres oients, perquè majoritàriament també en el WhatsApp ara mateix en directe són d'ombra, el Cristian, el Jordi, l'ombra, la Carme, l'Anna, vol ser blanca nuclear. L'Andrés diu, com deia la meva àvia, el millor del sol és l'ombra. I li vaig fent cas des de que la conec. Atenció a la que diu la Sara. No m'agrada gens el sol, però m'agrada molt estar morena. De fet, clar, estic supermorena i ho aconsegueixo estant dins de la piscina molta estona. Que això, crec que els dermatòlegs també diran que encara que estiguis a l'aigua, el sol et toca igual.
0: Però potser els rajos ultraviolats és com els vidres del cotxe.
1: Doncs mira,
0: no?
1: que et protegeixen.
0: Que ho atenua, no ho sé. Mira,
1: preguntem-li. A la tovallola, sempre a l'ombra. I mira, acabo amb la Txell, que és de l'equip de l'ombra, també, i fins i tot em prenc pastilles de protecció solar.
0: Com? A veure, sí que apunten moltes coses, eh? A veure, aigua de la piscina, pastilles de protecció...
1: Sí, i ens envia una fotografia,
0: Què dius?
2: No ho havia vist mai, això.
1: Tant, mira,
0: comencem per aquí. Escolta'm, saludem a la Júlia. Júlia Mercader, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia a tothom.
0: La Júlia Mercader és dermatòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Escolta, tenim moltes preguntes. Júlia, t'havíem de trucar una mica més tard, però clar, és que estan sorgint moltes coses. A veure, així d'entrada, fem una bateria de preguntes que ens estan fent els oients. Podeu aprofitar que tenim la Júlia punxada per fer les preguntes que vulgueu respecte al sol. L'aigua de la piscina ens protegeix contra el sol, sí o no?
4: No. Igual que quan anem a esquiar, la gent es crema quan esquia, perquè la radiació rebot contra la neu, diem que la radiació en l'aigua pot penetrar i per això, de fet, ens posem morenos. Si no, tampoc ens posaríem morenos a sota l'aigua.
0: Ah, clar, amiga. Per tant, aquesta oient està en el cert, eh? És a dir, es posa morena gràcies a l'aigua de la piscina, però ens hem de posar crema igualment si tenim previst estar dins de la piscina, doncs.
4: Exacte, o crema, o bé, ara també s'està començant a posar de moda camisetes d'aquestes de fotoprotecció i així, que en l'aigua, de fet, és el que protegeix més, perquè la crema, al final, per molt que sigui waterproof, acaba marxant si estem molta estona.
0: Samarretes de fotoprotecció, això al final s'acabarà posant de moda, Sílvia? I acabarem veient models o grans firmes fent samarretes de fotoprotecció, eh?
4: Segurament que sí, segurament que sí.
0: Tu com ho veus?
2: Jo ho veig bé, no ho veig pas malament. Tu ja estàs apuntant pel teu fill, eh?
0: Sí.
2: Ja només li falta, et falta això, eh?
0: És que, saps què passa, Júlia? Que ara la Sílvia em diu això perquè fora d'antena li dic, jo sóc d'aquestes mares que li poso gorreta, aquelles com que protegeixen el clatell.
2: Del Lorenz Aràbia.
0: Exacte. Protecció 50. Li poso també aquestes samarretes de fotoprotecció. El tinc sempre sota a l'ombra. Potser estem exagerant o amb criatures hem de ser especialment beligerants contra el sol?
4: A veure, en realitat jo crec que tots ens hem de protegir. Està clar que sí que és veritat que quan exercim el rol de tutors i així, ens concentrem molt i molt amb els petits, i a vegades també ens n'oblidem de nosaltres, eh? Que això també és una cosa que hi hem de parar atenció. Els nens quan són molt i molt petits, quan són bebès nadons, l'ideal seria que no estiguessin massa exposats al sol. Val? Llavors, a tot això de les camisetes de màniga llarga, el gorrito, les ulleres de sol, sí que és veritat que es recomanen, però també, de fet, fa poc vaig llegir un informe d'un oftalmòloga que deia que fins a certa edat, fins als 2 anys, millor no posar ulleres de sol als nens. Llavors, home, doncs potser el que hem de fer és vigilar no exposar-lo excessivament, no? Però, bueno, hem d'estar una mica a sobre perquè les cremades solars a edats molt infantils sí que poden augmentar molt el risc de càncer, i això sí que ho sabem.
0: Júlia, ara una oient ens deia, fins i tot jo prenc pastilles de protecció solar. Sí. Què són aquestes pastilles? Com funcionen? I si realment funcionen o són tan eficaces com posar una barrera física, que seria les samarretes de fotoprotecció o les cremes?
4: Mira, la fotoprotecció solar és un complement. Jo sempre això ho deixo super, super clar a la consulta, perquè qui es prengui la fotoprotecció solar i llavors no passi res més, no cal que se la prengui.
0: És complement, d'acord.
4: Exacte, és un complement. Què fa la fotoprotecció oral? La fotoprotecció oral realment actua quan ja hem absorbit la radiació ultravioleta i evita que faci danys.
0: Ah.
4: Val? Llavors, és un pas una mica després de lo que seria un fotoprotector com una crema, o com una camiseta, o com anar per la sombra.
0: Però va com a nivell celular, Júlia.
4: Sí, és com prendre antioxidants. Són antioxidants que lluiten contra els radicals, que se'n diuen, que és com el dany que fa el sol, que aquelles coses que queden sueltes a les cèl·lules que són nocives, el que aconseguim és neutralitzar-les perquè no causin dany a l'ADN i, per tant, no facin mutacions i, per tant, no facin tumors.
0: Amiga, és a dir, perquè no facin el mal major, però sempre complementaris aquests sistemes de barrera clàssics, eh?
4: Mare
0: meva. Júlia, escolta'm una cosa, preguntes més que han sortit, eh? Un oient ens explicava, ara no recordo el nom, Jaume, ens deia que ell recordava que la gent s'untava en oli i en una espècie de crema de pastanaga. Aquestes cremes tenyien o afavorien que la nostra pell es cremés al sol i, per tant, ens posàvem morens?
4: A veure, el tema d'aquest de les cremes de pastanaga, de fet, tots els olis aquests de coco, olis essencials, el que teòricament promouen és que les pastanagues, per exemple, porten betacarotens, i els betacarotens et fan quedar com d'un moreno molt atronjat, a més, que això ho feia abans també la gent, que es bevia i es menjava moltes pastanagues per agafar més moreno, no? Llavors, el que són els olis, si no porten un fotoprotector i no porten les bases per fotoprotegir-te, et faran el mateix mal. I, bueno, el tema de que si quedes més moreno o no amb l'oli de pastanaga, sí que és veritat que els betacarotens potencien aquesta capacitat de quedar-te morena ataronjada.
0: També ens ha sorgit una altra pregunta. Aquesta gent que va i es posen el morè instantani, no?, que et ruixen amb una substància, allò és una tinció? O allò és una espècie de, no ho sé, substància que fa que la nostra pell reaccioni?
4: No, és com un tint. Jo almenys els que conec, eh? Jo almenys els que conec són com unes, bueno, com unes cremes que es fiquen, a més s'ha de saber-ne molt bé, perquè si t'ho fiques malament llavors queda una mica rarot, que no queda del tot homogeni.
0: Ens ha passat.
4: Que tinguis allà regalins per una banda i per l'altra de colors més foscos.
0: Clar.
4: Però sí que és veritat que si els fiques bé i amb mimo, fan uns morenos molt macos, que fa que la gent doncs, et vegi morena i la gent que es veu millor morena estigui contenta, evitant doncs, el risc de... d'exposar-se al sol de manera molt continuada, no?
0: Per tant, no és una agressió per la pell.
4: No, si hem de triar estar morenos a l'hora de prendre el sol a les 12 del migdia a la platja sense fotoprotecció o fer això, segurament és molt més segur fer utilitzar un autobronzejador.
0: Epa, eh? Ojo aquí, eh? Primer titular que ens ha deixat la Júlia Mercader, dermatòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Tenies una pregunta, Sílvia, per ella.
2: Júlia, sí, perdona. No sé si has vist Mort a Venècia, al final de Mort a Venècia, Coloma li va relliscant tot el tint per la cara. Això, si sues, passa el mateix o no? O si de cop plou?
4: El tema està en que, teòricament, aquests que es fiquen d'una manera que s'han de deixar com actuar. Igual que quan et fas un tint al cap o un bany de color, per dir-ho així, es deixen actuar i llavors es retiren. I llavors la idea és que quan es retiren deixen anar ja el tint i aquest tint queda permanent durant uns dies a la pell.
0: Ah,
4: llavors, teòricament, quan et mulles, quan et banyes, quan t'esquitxes o així, no hauria de passar.
0: Com quan et tenyeixes els cabells, que de vegades les dues primeres rentades deixen anar una mica, però després ja no, no? Vindria a ser això, no? O quan tenyeixes una peça de roba, que dius, la primera rentada fes-la sola, però després ja no. Mira, ara intentarem buscar algun centre d'estètic, això és un atracament pel nostre departament de producció, perquè ens assegurin com funciona aquesta tècnica. Fem una cosa, Júlia, fem una pausa, recuperem la Júlia amb millor so, perquè tenim moltes més preguntes per tu, Júlia, i també seguirem parlant amb la Sílvia Rosés, perquè ho hem deixat amb aquest fact-checking. De seguida sabrem si és Coco Chanel la responsable o no del canvi cultural i social cap al bronzejat. Ara tornem.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: Passen 8 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem amb en Fran Domènech, com sempre, amb la Sílvia Rosés, parlant de la moda d'estar moreno. D'on ve això? I també hem sumat a la conversa la Júlia Mercader Salvans. Ella és dermatòloga de l'Hospital Germans Trias de Badalona, perquè ens han sorgit molts dubtes i moltes preguntes entre els nostres oients. Insisteixo, al 677-38-77-19. Preguntes, comentaris sobre moreno. I si heu fet servir aquest sistema de tinció, és a dir, que et ruixen amb un esprai i estàs moreno, que ja ens ha dit la Júlia, que és molt més saludable que no exposar la pell al sol, feu-nos saber, i també volem saber si perd una mica la cosa o no. Vull dir, si portes una samarreta blanca, què? Però tu imagina't que et cases, et fots una ruixada d'aquestes i després sues una mica al casament, queda una mica lleig, no? Els xurratons allà.
2: O si t'ho fan malament i deixen el gotelé allà.
0: El gotelé, m'encanta.
1: Escolta'm, la Gemma diu que sempre havia anat a serveis de solàrium, sobretot a l'època dels 90, havia anat a un munt de la ciutat de
0: aquells que
1: et donaven
0: les ulleretes.
1: I quan tenia un casament, sobretot, és quan els feia servir. Diu, ara, diu, els meus 50 i escaig, passo de tot això, em poso 50 de protecció, aquest és un tema també que molts
0: anirem
1: i ens
0: pregunten,
1: Júlia,
0: sí,
1: què vol dir 50-30.
0: Ara hi anirem.
1: I a la platja, sempre sota l'umbrella.
0: Mira, veus? Però també t'he de dir que ha pujat molt. L'altre dia llegia un article que entre les dones, especialment, evidentment, totes les pressions estètiques ens atreveixen especialment, des dels 16 fins als 35 anys, tenorèxia. Addicció està extremadament morena. Tenorèxia. Ja hi tornem a ser. A tot això, el canvi cultural del bronzejat. Jo, abans de la publicitat, he dit, fem un fact-checking. És Coco Chanel la responsable del canvi de cultura i social cap al bronzejat? Sí o
2: a veure,
0: no?
2: Això és una cosa que s'ha repetit i a veure, no ho arreglarem aquí, seguirà repetint. Però, a veure, si, no, només posem-hi el sentit comú. Si estem parlant d'una moda, que és la d'anar blanc, atrevessada per tantes coses, que fa mil·lennis que ens acompanya, tu creus que una sola persona pot revertir tot això?
0: Jo crec que no.
2: Vale, pues ja està.
0: Per molt que sigui Coco Chanel o la Beyoncé. Eh?
2: El que hem d'atendre és què estava passant en aquell moment, que coincideixi, que ella abraça aquesta moda, sí, sí, tot el que vulgueu, però hem de mirar què passa. I què passa en aquest moment? Doncs que és el moment de la industrialització.
0: Quin any estem parlant?
2: Bueno, posa...
0: principis.
2: Finals del 19, principis del 20. Pensa que estem a l'època de la de segona revolució industrial. És un moment en el qual... realment, el ciutadano de a pie, el pobre, el que està és treballant a les fàbriques, en el qual hi gasta 18 hores tancat en una fàbrica. Aleshores, ja no és aquell pagès que està a fora tant de temps, sinó que el que està és tancat en una fàbrica. Aleshores, en aquell moment comença també el tema del temps lliure, el tema de les activitats, de l'esport, bueno, un esport molt relatiu.
0: Epa, ja estem veient el gir.
2: Clar, exacte. Qui pot no treballar en una fàbrica 18 hores?
0: Els pastosos.
2: Qui pot anar a caminar a la vora del mar m'entens? Amb una d'allò, o sigui, amb l'amiga de torn. Doncs la gent privilegiada. I aquí és quan s'inverteix.
0: Per tant, és la industrialització. Que passen la matèria prima, les persones de matèria prima passem a estar dins?
2: És el canvi d'hàbits. També té a veure amb... Bé, el que deia, el canvi d'hàbits. També hi ha l'emergència de la burgesia, que té uns hàbits diferents de la gent dels nobles del palau. Clar, és que el segle XIX és una ebullició de 50.000 coses. I això és el que condiciona que també el tema del moreno canvi. Per tant, per favor, Coco Chanel no inventa.
0: No és ella, és una... No. Són moltes causes, com Pedro Sánchez explicant la crisi a Ceuta, no?
2: Són moltes causes, però altra vegada tornem a que es subjau temes de classe, temes de raça, temes de gènere. Per tant, sempre això està condicionant.
0: Què passa amb la roba de bany en aquell moment? Estem parlant del segle XX, inicis del segle XX.
2: Lògicament, que si cada cop es posa més de moda demostrar aquella moreno de la pell, altra vegada per demostrar que tu no estàs tancat en una fàbrica, aleshores cada cop la roba de bany es fa més mínima i és l'inici d'anar reduint... comencem, que anaven de dalt a baix tots tabats, que ho vam parlar a l'anterior programa, a que cada cop la cosa és més mínima.
0: T'anava a dir, arriba el bronzejat com a prova de gaudi social.
2: Clar.
0: A les vacances, la consolidació del concepte de vacances també hi té a veure aquí.
2: Clar, perquè ara podia no tant, però arribes de... Encara, jo crec, arribes de vacances, com ara que hem arribat de vacances, i la gent et diu, ostres, tu has passat bé les vacances perquè estàs molt blanc. Hi ha gent que et diu aquest tipus de coses. Ostres, que estàs molt blanca, no?
0: No has fet vacances, nena, que t'has quedat a l'oficina.
2: Exacte. Aleshores, el estar blanc passa a ser com un símbol de que poder no has gaudit suficient, que poder no has pogut marxar fora a les Maldives, que potser no saps divertir-te, que potser no tens vida social. A partir dels 80 comencem també a girar en torre tot això, saps? De que no és només anar de vacances, sinó que t'has d'emportar aquesta mena de souvenir epidèrmic, que és tornar de vacances amb aquesta mostra.
0: A part dels imants i aquestes històries, també tornes també amb la mostra de la meva pell està marcada per aquestes vacances.
2: Però és una cosa que es comentava, ara ja no tant, però es comentava. Com és que estàs tan blanc?
0: Bueno. De seguida tornem a connectar amb la nostra dermatòloga, la Júlia Mercader, que ja la tenim per aquí. Abans, però, mira, hem parlat amb una clínica. Els hi volem demanar això del bronzejat instantani. Parlem amb Franz, o la Franz, de la clínica Artan Studios. Molt bon dia.
6: Sí, hola, bon dia.
0: Hola, Franz. Com estàs?
6: Bien, gràcies.
0: Franz, gràcies per atendre'ns i respondre a aquesta pregunta que ens hem formulat sobre la marxa a la solució. Estàvem parlant d'aquesta espècie de líquid, aquesta ruixada, aquest autobronzejat instantani. Com funciona això, Franz?
6: Mira, el bronceado instantáneo realmente funciona con las proteínas de la piel, ¿vale?
0: Epa.
6: Es un tratamiento, sí, es un tratamiento cosmético, de hecho es uno de los más seguros que existen actualmente, al igual que los productos autobronceadores, y al entrar en contacto con las proteínas de tu piel se genera una coloración inmediata, ¿vale?
0: Ah, per tant, una cosa és tenyir amb el típic, que et foten un mangarasso amb tinció, i aquest que estàs parlant, que és el més nou, és una reacció química amb les proteïnes de la nostra pell.
6: Exactamente,
0: sí. Amiga.
6: Gracias a un componente, un ingrediente que se llama dihidroxiacetona, que se le conoce en la industria cosmética como DHA.
0: Ajá.
6: Sí, se conoce como un agente autobronceador desde hace muchísimos años que lo utilizan en la industria cosmética y en el bronceado, en aerosol, se aplica directamente con aerografía, con un líquido, ¿vale? Y se deja, realmente deja una coloración instantánea al momento. No tienes que esperar, o sea, se nota el segundo, pero hay que esperar un tiempo prudencial entre 4 y 8 horas para que se termine de desarrollar.
0: D'acord. I, Franz, l'altra pregunta que feia la Sílvia, això destenyeix? O com que és una reacció de la nostra pell, en principi queda allà fixat i no destenyeix?
6: No. Cuando se aplica directamente con el aerógrafo, dependerá mucho también de cada piel, ¿vale? Y de la porosidad. Puede transferir color las primeras horas, pero ya una vez te has duchado, este color ya no tiene por qué transferir a la ropa o dejar manchas.
0: Sí
6: que es verdad que la persona, antes de hacer el tratamiento, tiene que cumplir con unos pasos muy sencillos, como días previos hidratar, hacer una exfoliación...
0: Perquè agafi bé, diguéssim, allò que us agafi amb tàbula rasa, que no tinguem allà una pell morta per allà sobre,
6: sí,
0: que estigui seca.
6: Una piel seca, exactamente. La piel juega un factor muy importante para este tipo de resultados con este bronceado.
0: Clar, és que si no fas això, t'ho imagina't, et presentes allà amb la pell superseca com aquells que et maquillen i no t'has posat crema hidratant i el maquillatge fa... i et quedes sense maquillatge, no? D'acord.
6: Sí.
0: Ho hem entès.
6: Igualmente, en el mundo del bronceado hay distintas fórmulas, ¿vale? Por ejemplo, no es la típica loción que únicamente aporta color, sino también en la industria del bronceado, pues ya hay un poco más de glicerina, urea, se hacen unos preparados como muy particulares según la piel de la persona.
0: Sembla interessantíssim. Doncs escolta'm, Franz, t'agraeixo moltíssim que hagis respost a aquest atracament de la clínica Artan Studio. A quina localitat us podem trobar, Franz?
6: Mira, estamos en Carrer de l'Avenir 70, estamos aquí en la zona de Turo Park. Somos un estudio especializado únicamente en bronceados, no hacemos
0: Epa.
6: Otra cosa.
0: Avenir sí. número 70, la ciutat de Barcelona. 70. Doncs escolta'm, Franz, t'agraeixo moltíssim que hagis atès la nostra trucada. Ens has tret de dubtes. Gràcies i una abraçada molt forta.
6: Moltes gràcies.
0: Adéu, adéu. Adéu. Ha estat part de la solució, eh, la Franz?
2: Clar, és que, de fet, el que deia la Franz, el DHA es va descobrir allò per error en una investigació mèdica. En
0: com la penicilina, nena.
2: Exacte, que tocant això, aquesta substància, van veure que es quedaven com morenos. Oh. I a partir d'aquí, als anys 50 del segle XX, a partir d'aquí van començar a crear aquests cosmètics. El que passa que el boom el va fer a partir dels 2000 amb els autobronzejadors i tot això.
0: Sí, flipant. Deixem a preguntar-li a la nostra dermatòloga si això té efectes secundaris per la salut. Júlia Mercader Salvans, de nou, aquí amb nosaltres. Bon dia de nou.
7: Bon dia de nou.
0: Júlia, ja has vist, que ens ha quedat allò a l'espineta de saber això és una tinció o és una reacció química. En aquest cas, la Franz ens parlava d'aquesta reacció química de despertar aquest DHA, que ara ens comentava la Sílvia, que va ser descobert cap als anys 50 del segle XX. Això té efectes nocius per la nostra pell?
7: A veure, jo sincerament, els autobronzejadors que coneixia, sobretot, són aquests que un s'autoaplica, que són aquests que us dic tipus tint. Sí, escoltant-te-li com funciona i veient una mica cap on va el tema, estic quasi segura que això, com tota la vida, et pot fer una dermatitis al·lèrgica de contacte. Mm. Més enllà d'això, hauríem de veure quins efectes té a llarg termini el fet d'anar-nos exposant en aquest tipus de substàncies. Mm-hmm. Però el que segur pot fer és que facis una reacció al·lèrgica en aquest tipus de productes, que és molt i molt freqüent, que productes d'utilitat cosmètica, que van des de perfums fins a conservants, hi hagi gent que tingui aquesta sensibilitat especial i faci eczemes, irritacions i reaccions
0: d'aquest estil. Mira, pot ser perfectament, Júlia, perquè quan vas a fer un tractament, primer et diuen, bueno, dona'm una part del cos que no es vegi per exposar-la. T'ho testen, t'esperes unes hores i si funciona, aleshores t'ho fan a la resta del cos. Júlia, de seguida segueixo parlant amb tu. Abans, però, amb la Sílvia, seguim. Sílvia, ho havíem deixat amb que no tots els broncejats són iguals. Hi ha uns matisos aquí.
2: Clar, és que t'adones com el broncejat amaga molta simbologia, no? Mm-hmm. No és, per exemple, no és el mateix un moreno paleta, com dèiem, sí, quan jo era petita, el moreno paleta, que el moreno de la platja, és que no és el mateix. Mm. I aquí és quan t'adones que tot és molt més complex i que tot té a veure amb coses molt més profundes. Mm. El moreno paleta no mola, sí? Però, en canvi, el moreno d'esquí...
0: El de les ulleres,
2: sí que mola, exacte. Jo, amb la meva etapa absurda, adolescent, vaig arribar a prendre el sol amb les ulleres d'esquí.
0: Sí, tu anaves al terrat de casa teva amb les ulleres d'esquí.
2: No, anava a esquiar, com que m'importava un pepino esquiar, em quedava allà a peu pla...
0: Fent la xocolateta.
2: Clar, però això es va posar de moda, la Kim Kardashian ho va posar de moda.
0: Ah, sí?
2: Sí, clar. Perquè el 2013, o por ahí. Uh-huh. Bueno, per què? Perquè és un tipus de moreno que demostra que tu pots anar a Sant Maurís, m'entens, a esquiar.
0: Mm. Val. Al final demostra que tens peles.
2: Al final demostra que tot plegat és molt més complex.
0: Uau. A més, ens hem inventat molts sistemes per estar morenos sense trepitjar la platja.
2: Clar, és que als anys 80 arriba ja la cultura del fake, sí? Mm. I aleshores ja és... ja no m'interessa posar-me morena, sinó que... el que m'interessa posar-me morena, ja m'és igual el mètode, per tant, es creen aquestes cabines i tot això, que et pots posar morena ja i no cal que tinguis contacte amb el sol. Mm. Val? I aquí apareix tota aquesta història. I aquí, per exemple, Valentino, Armani, Lindsay Lohan, m'entens que allò és com
0: I
2: una mena de pansa de Corinto, saps?
0: Clar, és com mirar amb un blanquejador de dents, que ja era espectacular la cosa, saps?
2: Sí, no sé. Bueno, és igual. I després això va obrir les portes del que dèiem abans, l'autobronzejament, que jo vaig ser també víctima d'això, unes tovalloletes que et comprava cap als 2000. Te les posaves...
0: Les recordo perfectament.
2: Exacte, i sorties com un ganxito.
0: Però com deia la Júlia, t'havies de posar bé, perquè si no semblaves allò el pájaro moteado, eh?
2: Vale, pues era una mica això. Però bueno, aquí arribem a tram, eh? Tot ens porta tram, eh?
0: Ah, perquè Donald Trump no és un moreno natural?
2: Home, jo no sé si aquell color taronja, Pantone, no sé què... No el veig als éssers humans.
0: Mira, Júlia, ara que et tenim aquí, sí. El color de Donald Trump és impossible que sigui autèntic, no?
8: Home, jo crec que sí. És impossible.
0: És impossible.
1: Us he de dir que ara que parleu d'invents, gadgets, etcètera, etcètera, la Manuela ens explica que amb les seves amigues fa molts anys anaven a prendre el sol, diu, i passaven, això ho ha escrit ella, 8 hores perquè volien estar molt morenes. Passaven 8 hores a la platja. Uah. Ens posàvem, atenció, allò com a la graella, volta i volta, pel davant i pel darrere, perquè ens toqués el sol al davant i al darrere. Però vam trobar la solució, atenció, Epa. La Manuela i les seves amigues, perquè vam descobrir unes estoretes daurades, que fèiem servir com a tovallola. Llavors, el sol reflectia a l'estoreta la llum.
0: Per tant, et torraves.
1: I no calia que es posessin d'esquena perquè ja els hi torrava.
0: Et torraves per davant i per darrere,
1: no? I no s'havien de girar, tu.
0: Mare.
1: Totalment bronzejades.
0: Bueno, però t'havies de moure, perquè si no, a molta gent, quan li començava a caure el cul a la gent, li quedaven les ratlles de sota el cul.
2: Dos triangles.
0: Dos trianglets. Clar, perquè tu estàs tombat, no? I el cul està replegadet. I hi havia molta gent que feia allò com la granoteta per prendre el sol, perquè li arribés a tot arreu el sol. En fi, podeu dir la vostra al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. De seguida seguim parlant amb la Júlia Mercader sobre problemes que ens pot ocasionar el sol, quins factors de fotoprotecció hem de fer servir, quins mètodes són millors per aplicar-los. Sílvia, però, la pregunta que ens fem tots. Estan tornant a canviar les tornes i ara la pell clara torna a ser de classe alta?
2: Bueno, jo crec que això li podríem preguntar també a la dermatòloga de confiança que tenim, que segur que ens pot dir més que jo, no? A mi em dóna la sensació que sí. A veure, el que passa que el leitmotiv d'aquest programa és com ostentar classe social, poder o el que sigui, en aquest cas a través de la pell. Quan tocava blanc, blanc, quan tocava moreno, moreno, i ara arriba un moment que dius, ostres, realment la morenor ha deixat de ser un símbol d'estatus, perquè escolta'm, te'n vas aquí a la rotonda, saps què et vull dir, de glòries, i ja està, et torres en allà, que no és recomanable, però bueno, ho podries arribar a fer. Per tant, deixa de ser una frontera de classe. Em dóna la sensació que amb tota també la informació a nivell mèdic, que crec que penetra de manera desigual a nivell social, i em dóna la sensació, que ens ho pot confirmar la dermatòloga, que hi ha certes classes socials, en aquest cas més elevades o culturalment més formades, que potser penetra abans aquestes alertes que en les que no. No sé si això passa, però en tot cas sí que és un distintiu de classe que deixa de funcionar. I també no és només la preocupació per la salut, sinó també és la preocupació pel fotoenvelliment. Tampoc no ens enganyem.
0: Exactament. Júlia, heu notat un canvi en els últims anys que provingui bé de la preocupació pel fotoenvelliment o bé per la formació de les classes potser més altes a nivell cultural que facin que estiguin com més alerta amb el tema del sol?
7: Jo crec que sí, teniu moltíssima raó en dir que potser les classes socials més elevades tenen un accés desigual al sistema sanitari, ja que potser utilitzen més mútues, consultes privades. Llavors, el fet de poder accedir a aquest tipus de salut també fa que a la vegada puguin treballar més el concepte de fotoprevenció i sobretot també, que s'ha volat super de moda ara, el fotoenvelliment. Jo, a part de classes socials, una cosa que veig molt, molt distintiva a la consulta, sobretot, és la diferència entre a partir dels 40-45 anys, diem que hi ha com una barrera de noies molt joves que prenen molt el sol perquè es veuen molt guapes, morenes i amb un perfil molt semblant, doncs, a xarxes socials d'aquesta bellesa del moreno. En canvi, llavors hi ha l'altre perfil de persones que a poc a poc comencem a tenir taques del pas del temps, que ens comença a sortir la nostra primera rugueta, la nostra primera queratosis, l'antigen solar, que ja comencen a estar més preocupades per això, i llavors agafem com una actitud de protegir-nos molt més perquè intentem frenar una mica la cascada d'aquest fotoenvelliment que ja ens hem estat exposant durant molts i molts anys.
0: Júlia, ara has parlat de dos conceptes, queratosi i antigen solar. Què són?
7: Mira, l'antigen solar i la queratosi seborreica són dos lesions que són benignes, que surten associades tant al pas del temps com a l'exposició del sol. Llavors, hi ha una part que és genètica i en aquí podem jugar-hi poc, no? Però sí que és veritat que quan més ens exposem al sol, més lesions d'aquest tipus, que són aquestes típiques taquetes marrons, que quan diuen m'han sortit taques a les mans de iaia, són aquestes taquetes marrons a les mans, que sí, és veritat que associem molt a una edat avançada, no?
2: I les blanques també, Júlia.
0: Sí, és veritat.
2: Les taques blanques també.
7: Les blanques, jo sempre a consulta els dic als pacients quan em diuen que per què surten, els resumeixo dient: s'us ha acabat el tòner de la tinta.
0: Ara
7: ja heu gastat tot el moreno que podíeu fer i en aquí ja no tenim tòner. Llavors, aquestes taquetes blanques són zones de pell que ja no podem pigmentar.
0: Uau! És que ara li estic veient una mini taqueta, a la Sílvia.
2: No, en tinc moltes.
0: Oh, amiga, per tant, se'ns ha acabat la tinta, ja no podem tenyir-la. Mare meva. Júlia, moltes més preguntes, perquè dedicarem aquests 5 minuts que ens queden a resoldre dubtes. El sol sempre hi és, fins i tot quan el dia està ennuvolat. Per tant, hauríem de portar fotoprotecció sempre?
7: A veure, això és una batalla que ha creat com molt de ressò. Jo sóc una persona que sempre intento dir que hem d'utilitzar el sentit comú. Si tu surts de casa 10 minuts per anar fins la feina caminant i entres a dins a l'estudi i no tens cap patologia de base que necessitis protegir-te de més perquè vols tractar-te les taquetes, perquè tens un lupus i t'has de protegir o així, en aquest moment potser no cal que anem tot el dia amb el fotoprotector sobre. Però sí que és veritat que quan, per exemple, tenim el concepte de no, jo no m'exposo, però passejo el gos tot el dia 2 hores per la platja, home, doncs aquí sí estem exposats i aquí sí ens hem de protegir. No? Uh-huh. Llavors, hem d'utilitzar el sentit comú, s'ha de protegir les persones quan estan exposades. 10 minutets sense crema al sol, això està clar que jo crec que no ens canviarà massa, però si ens de per passar-nos, millor passar-nos de protegir-nos que no d'equivocar-nos i no protegir-nos quan ho hauríem d'haver fet.
0: Júlia, esprai o crema? Perquè abans l'hem tingut aquest dubte, a la publicitat. Hem dit, què és millor, aplicar-ho amb esprai? Jo amb el meu fill, per exemple, ho faig amb esprai, perquè amb un nen petit que es mou tota l'estona, penso, bueno, li foto un esprayasso i almenys queda cobert. Però què és més còmode o què és més eficaç?
7: Jo ja et dic, jo aniré contestant com contesto amb els meus pacients. El que et posis. El que t'agradi suficient com per fer servir.
0: D'acord.
7: La crema sí que és veritat que dona una sensació de més cobertura perquè controles més on te l'has ficada. Uh-huh. L'esprai a vegades no saps ben bé, i sobretot aquests transparents, no saps si aquesta banda hi ha arribat, no hi ha arribat, però clar, si tu em dius, mira, jo la crema és que no la suporto i no puc estar amb la crema perquè és enganxosa i m'agrada aquest esprai que és transparent, que no deixa marques, fantàstic, doncs fiquem l'esprai.
0: També et volia preguntar, clar, radioservei, aclarim-ho perquè ens ho han formulat, ens ho han demanat a través del WhatsApp. El factor de protecció marca els minuts que podem estar exposats al sol amb aquella crema o què marca?
7: No, mira, el factor de protecció solar és una cosa que a tothom ens porta de bojos. El que significa aquest FPS és quan jo, Júlia Mercader, m'exposo al sol, tardo 5 minuts en posar-me vermella. Doncs un fotoprotector 50, quan jo me l'aplico, el que farà és que tardi 50 vegades més del temps que jo tardo en ficar-me vermella.
0: Per tant, és un fotoprotector en relació a la teva reacció.
7: Exacte. Llavors hi ha gent que amb un fotoprotector 50 es pot protegir molt i molt bé, i hi ha gent que, tot i protegir-se molt, com que tenen aquesta dosis eritematosa mínima, que es diu aquesta manera de ficar-se vermell, molt petita, doncs tot i així se'ns cremen.
0: Amiga, per tant, és un factor que no és universal. Heu de tenir en compte quan triga la vostra pell a posar-se vermella, i el factor us multiplica per el número de factor els minuts que trigaríeu. Jo crec que això queda claríssim. Pel que fa a cabines de prendre sol, entenc que totalment no recomanables?
7: No recomanables totalment, totalment. O sigui, és una manera d'exposar-se a una radiació molt més alta a tot arreu, a més, perquè normalment entres només amb una calceta molt petita o amb un tanga molt petit, llavors fas una exposició molt agressiva i que augmenta tant el risc de càncer de pell com, a més, ara això ho estàs fent per veure't bé i veure't broncejat, doncs tot això d'aquí uns anys, quan es converteixin en taques, en laxitud, en pèrdua de col·làgen, i et veuràs que no acaba compensant aquesta exposició.
0: Ai, senyor, doncs avui hem parlat dels perills del broncejat, els perills de prendre el sol i fer-ho sense protecció, i hem fet una anàlisi, un recorregut per la història d'estar moreno, no? La història de la moda. L'hem repassada amb la Sílvia Rosés, professora de la Universitat Autònoma i especialitzada en això, història de la moda. Sílvia, ens sentim aviat, estimada.
2: I tant, per suposat.
0: Ben tornada. I també n'hem parlat amb la Júlia Mercader, dermatòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Júlia, claríssima explicació. Moltíssimes gràcies per ser part de la solució. Una abraçada, Júlia.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu. Fran Domènec, tornem dilluns,
1: Que tinguis bon cap de setmana.
0: Igualment. I dilluns, alerta, doble, David Balaguer i Helena Puigguitart. Parlarem del plaer de no fer res.
1: Ostres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic acordat entre el PSOE i Esquerra fa un pas endavant i s'ha aprovat en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. La reforma ha tingut els suports només de Catalunya i les Canàries. La resta de comunitats la rebutgen i critiquen.

0: gobierno débil.
1: Més notícies. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit després que la direcció de Volkswagen hagi demanat flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector a Europa. El conseller delegat de SEAT, Markus Haupt, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
2: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
1: I el president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
3: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
1: El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació del dimarts que ve, el primer dia de curs en què hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada i hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. Més coses. Interior aportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona el 2021. Núria Parlon, titular del departament.
4: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
1: La Casa de Cultura de Girona proposta una nova manera d'apropar-se a l'art del Renaixement a través de l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo. Girona, Maria Rovira.
5: A la mostra, que vol fer l'art més comprensible i vivencial, s'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls de les obres i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar. Ens ho explicava Rafael Gálvez, comissari de l'exposició.
6: Anem a canviar la forma de veure l'art, és a dir, n'hi ha que tocar, n'hi ha que oldre, n'hi ha que posar-se en el lloc d'un invident.
5: La mostra aporta una mirada renovada de l'univers de Leonardo da Vinci a partir de la seva mirada particular a l'hora de pintar la dona en quadres com Madonna Lita, la Gioconda, la Dama de l'Ermini o la Bella Ferronier.
1: Esports, el Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada de la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Segons ha pogut saber Tres Catí Info, l'alè del Barça de bàsquet Tosan Ebouman serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. I també en bàsquet aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola amb la calellenca Mariona Ortiz s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53-83.
7: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Divendres. Ja ho tenim, això, eh? Primera setmana de la temporada. En farem moltes, però la primera sempre té alguna cosa especial. Juliana Canet, com estàs?
2: Molt bé, Francesc.
1: Molt content de veure't.
2: Jo també.
1: Sí?
2: Sí, molt contenta de veure't.
1: Ja, però llavors per això trigues tant a baixar.
2: Quan a tu t'agrada un tio, o almenys a mi, quan m'agrada un tio, no envio mil missatges, no proposo mil vegades de quedar.
1: Ja,
2: al revés.
1: Jo amb això fallo.
2: Faig veure que he de marxar abans, que aquell dia no puc. Que trigo molt a respondre.
1: Però això ho fas expressament, eh?
2: Evidentment, jo respondria el segon i estaria tota l'estona escrivint.
1: O sigui, t'has d'aguantar per dir, això és estratègia, aquí hem de jugar un partit.
2: I amb tu et faig el mateix.
1: No,
2: per això no vinc a l'abraçada.
1: Com es diu, breadcrumbing, això, no?
2: Ja sí.
1: Doncs breadcrumbing total. Carandell, com estàs?
3: Molt bé.
1: Acabes bé la setmana?
3: Sí, l'acabo molt bé. Sí.
1: Millor que la vas començar.
3: Vaig començar del puto revés, molt malament. I ara acabo molt bé i molt, molt content.
2: Què et va passar? Et necessitaves.
3: Sí, bueno, vull dir que
1: havia de començar la rutina. Va ser moltes emocions.
3: I va ser com moltes emocions i tal. I com que m'he muntat segurament una cita per demà.
2: Què?
3: A la tarda. Que no m'esperava i que em va sorprendre ahir. De sobte, amb un missatge que em va arribar, doncs...
2: Amb qui?
3: Mira, no.
2: Però la conec.
1: De nom?
3: Home, jo ja t'he passat fitxa tècnica.
2: Ah, sí.
1: Fitxa tècnica.
2: Bueno, ja sé qui és, ja sé
1: qui és. És com els cromos, allà, edat,
3: no, captura... Jo vaig passar
2: una foto d'Instagram.
3: Captura i una mica de Cairon amb descripció
2: I
3: de...
2: I
1: quina va ser la reacció de la Marta?
2: Fins i tot llinatge familiar.
3: Sí, també, perquè és... Bueno...
2: No diguis més...
3: No, és...
1: De família bona.
2: Sí.
3: No sé si bona o no, però diguéssim...
1: Coneguda.
3: La feina d'un dels dos...
1: Progenitors.
3: Progenitors, doncs és...
1: És la filla d'una...
2: Digues quin mitjà, si vols, ja.
1: És la filla d'una periodista important.
3: Perdoneu. No.
2: Jo no sé de què esteu parlant i estic intentant trobar la informació per poder-ho dir ara mateix a l'audiència.
3: Totalment.
2: Demano disculpes a l'audiència de Catalunya Ràdio.
3: Sí, prou.
2: Ah, ho estic trobant.
3: Sí, no,
2: Juli, sisplau. Ho estic
1: trobant. Veure, i prometo que no diré res.
2: Sí, t'ensenyo la foto immediatament.
3: Mare de Déu.
1: Farem un...
2: És una noia rossa.
1: A veure, una cosa...
2: Pel cognom ja ho sabràs. A veure. No, però no vas dir pas de qui era filla ni res.
3: No, a veure. Ajudeu-me, eh? Ara no...
1: Oh!
3: Ara no m'ho foteu difícil, això, que...
2: Veus?
3: Tot molt inicial.
1: Carai.
2: Estic rebent whatsapps de gent preguntant-me qui és la cita d'en Roger. Si hem de comentar alguna cosa que no es pot saber i que l'audiència
1: és de mal gust.
2: Sí.
1: Jo
2: ho dic perquè estic empatitzant amb l'audiència, perquè jo tampoc tinc ni idea del que esteu parlant.
1: Ara mateix és la portaveu de l'audiència.
2: Exacte. Perdona, on la portaràs?
3: Però jo no estic d'acord amb... És a dir, l'important no és el qui.
1: És el què.
2: Però si tu...
3: Que jo seré feliç demà a la tarda.
2: No, perquè, perdona, portem 5 minuts parlant del què.
3: No, vosaltres li doneu importància al qui.
2: Això.
3: Ja està.
1: L'ubicació es pot explicar?
3: L'ubicació l'estic pensant, però...
2: Perdona'm, si t'hi fixes, estem fent les preguntes del periodisme.
1: Sí. Mm-hmm. Qui, què, quan, on i com?
2: Com?
1: I per què?
2: Per què? Per què?
1: Si voleu, ens farem el
2: cap.
3: No, no ho sé, ho estic...
2: Qui ha fet el primer pas, ella o tu?
1: No, home, el missatge el vas rebre tu.
3: El rebo jo, el missatge, sí.
2: I qui proposa tenir una cita?
3: Jo.
2: I què diu el missatge, el primer missatge? Tu i jo, què?
3: No, és un missatge com per una altra història. Que està molt bé.
1: I aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, vas dir, mira...
3: Em va demanar una cosa que amb un sí o amb un no quedava resolta. Bueno, parlant fins a la una de la matinada.
2: Ella, mare meva. És oient del programa.
1: Perdona, pèls de punta, eh?
2: És oient del programa o no?
3: No ho sé. O sigui, sap quin programa és i sap qui som. Però no sé si és oient cada dia. Això prefereixo que no ho senti.
1: O sigui, esperes ara que estigui escoltant una altra ràdio.
3: Sí.
2: Com t'has ficat tu sol en aquest jardí?
4: Sol? Perquè no li he preguntat
2: que farà demà.
3: No, segurament.
2: I t'has embrutat fins als genolls.
1: L'he preguntat per la setmana, eh?
3: No, i segurament l'he perdut.
1: Ni un cap de setmana.
3: Segurament l'he perdut.
2: Tu quan tindràs la propera cita, Francesc? La tens programada ja?
1: No. Crec que m'agafaré un cap de setmana de tranquil·litat.
2: Lliure. Sense cap cita.
1: Exacte. Sí, crec que cap de setmana no.
2: Mica de salivat també convé, de tant en tant.
4: I que sigui 48 hores.
1: No, salivat o no. M'he dit que cap tip. Arriba, que no surti de classe.
0: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Dos minuts i arribem a un quart de set de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: Marta Muntaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Com esteu? Què tal? Què tal tot?
2: Espera, fent una mica de recerca d'última hora, però tot controlat.
0: Molt bé. El periodisme, que no es perdi mai.
2: No s'ha de descansar.
1: Justament.
2: I tothom ja ho sap, que el millor que no surti sempre és el de la vida més personal. No només de les nostres, vull dir, també de la teva colla d'amics, aquella notícia de nínxol del teu poble, aquella companya d'institut que es queda embarassada.
0: Et veig contenta avui, Juli.
2: Sí, jo fa molt que estic contenta, no? Jo estic a la meva lover era, com aquell disc de la Taylor Swift. Ja no tinc cap enemic, a part de la Goico. Estic zen, o sigui, de veritat, zen, disculpeu.
1: És un zen animadet, però animadet que no pares de ventilar.
2: És un zen
1: que només et sent a tu.
2: És un zen d'alegria, de que estic viua, de que estem
0: en
2: festa, estem entremaliades.
1: Sí, però que no pares de xerrar.
0: Exacte, perdo la cremallera de la boca.
2: Que tampoc és això. Només que avui se m'ha escapat una cosa, perquè ja no se'm pot assenyalar d'aquesta manera.
0: Se li ha escapat una cosa.
2: És que deixa'm que tota l'estona m'estigui
0: tirant
2: de la llengua i no és veritat. Escolta!
0: A una companya
2: mira,
0: de l'equip.
2: Sóc la que més em controlo d'aquest programa. Quan, en canvi, mira, tota l'estona
0: no
2: se m'estan traient els draps bruts sobre la taula.
0: No,
1: perdona?
2: I jo no dic res, ni de la vida d'en Roger, ni de la vida de la Marta.
0: Perdona.
2: I estic aquí, que ho sabeu.
0: Quantes vegades has dit
2: el nom? Que us heu d'imaginar que estic vermella com un tomàquet amb la boca a punt d'explotar l'hora de programa sencera que dura.
0: Però per què no demanes
2: disculpes? Que moro de ganes d'explicar tots els vostres secrets i em controlo.
1: És que només fa ràdio ella avui, vale?
2: I perdona, per què no demanes disculpes?
1: Vaig cap a l'Aitana, jo.
2: Sense ni acusar a la persona de qui he ventilat el secret, fixa't que cuidadosa sóc, ja he demanat disculpes, és el primer que he fet, i a més ho torno a fer.
0: Doncs perquè ara
2: crides.
0: Perquè, o sigui,
2: perquè el que no permetré és que
0: traquis
2: la meva dignitat d'aquesta manera
0: i
2: la meva imatge. Perquè una cosa és que se m'hagi escapat això, que ja he demanat disculpes des del primer moment, i l'altra és que diguis que tot aquest temps últimament se m'escapen tantes i tantes coses, perquè no és veritat. Últimament estic guardant molt i molt bé els secrets. Nino,
0: tu sempre has estat, Nina, de cremallera fluixeta, una mica oberta,
2: sí,
0: i no passa res. I amb l'edat, sí que has après a anar callant la boca, però avui se t'ha obert sense voler i has tingut un problema. Doncs ja està, no passa res.
2: Escolta,
0: i has demanat disculpes, que
1: no passa res, la vida
2: és també
1: tirant davant.
2: No és que sigui mala persona, és que ja no n'aguanto ni una. O sigui que vigila. Vale. Clar, ara... Jo venia molt contenta i animada, també em sap greu ara aquest moment d'enfadamenta i la retiro, inclús. La retiro, segueixo contenta i animada, segueixo trapella. Queda un cap de setmana de sol per endavant, encara d'estiu. Fa molta il·lusió. Però sobretot estic contenta i animada perquè les últimes hores hem tingut molt bones notícies pels defensors del Morreig. Perquè després de tantes imatges icòniques, com per exemple quan els paparazzis van captar la imatge de la llengüetada entre els tennistes Paula Badosa i Tsitsipas de ja fa anys, o el petonarro entre Maxi Iglesias i Aitana Sánchez Gijón, o el vídeo de la primavera passada on veiem Abad Gui el durant-ho tot mentre s'embolicava amb la seva parella, Noa, ha tornat a passar! Tenim nova fotografia de Morreig.
0: Aviam, passa-la.
2: I aquesta vegada, amb un nivell de detall, amb un zoom que ens fa veure directament les seves llengües desesperades per trobar-se.
1: És un petó molt difícil, si em deixes opinar, perquè és un petó caminant. Uf. Un Morreig caminant.
0: Demana molta coordinació.
2: S'han de fer.
0: I ells l'han trobat, tinc la sensació.
2: Hi ha una quantitat d'informació a la imatge. És per fotre un monument al paparazzi que ho ha aconseguit. És una fotografia publicada per Demois, que és aquest compte de safareig nord-americà, i els protagonistes, per tant, són internacionals. La model i empresària Emily Ratajkowski i en Roman Gabras, que... En Romà Gabras, sí, que és un director i guionista francès que ja coneixíem, justament, perquè fa un temps va estar sortint amb una perfecta. Perquè sí, en Romà Gabràs va estar durant el 2023 veient-se amb la Dua Lipa, que va ser una relació molt polèmica, a més, que aquí inclús devíem comentar. Per una banda, per la diferència d'edat, perquè es porten 14 anys, ell en té 45, però també perquè ell, és veritat que no és una mena de mosso canònic com alguns esperarien d'una parella de la Dua, no?
0: Però què faràs ara? És que... A mi se m'ha posat com la cadira del revés i m'he assegut amb el pit al respatller.
2: Bueno, he demanat cinto sexy molt guarra, encara més porno.
0: No, i la Conxi ha trobat la més guarra que tenim a la ràdio, suposo.
2: Tot i que a mi m'agrada molt la de la noia gemegant, però ja sé que tot molesta i m'hagués estalviat.
0: Sembla fora de lloc, sí.
2: Bé, doncs aquesta polèmica que comentava sobre el fet d'ell no ser tan guapo canònicament com alguns esperarien, està tornant a passar ara que surt amb l'Emrata, que és una de les models més precioses i reconegudes del planeta. Però jo us he de dir que si amb la imatge del seu morreig no ho heu entès tot, no crec que ho entengueu mai. Aquests dos es desitgen amb una passió desesperada i aquests petons al mig del carrer ho deixen claríssim, perquè a més, Marta, com deia, se'ls fan caminant. És una imatge deliciosa que jo em marcaria. Però que fotés 5 metres i mig de grossa, la deixaria a l'oficina. I a més, et diré que em fa feliç veure una de les it girls més importants del planeta així de deixar d'anar, cosa que tampoc és notícia, perquè ella sempre ha sigut entremaliada de mena. Però sobretot m'agrada perquè crec que ens pot servir d'influència aquest Guillem dut a l'extrem.
0: Mira, estan arribant missatges al 677-2710-58 referent a aquest tema. Diu, quina alegria... No sé ni parlar, no?
1: No, és que no m'estranya.
0: Quina alegria tenir-vos de nou
1: en
0: directe. Tots molt despistats.
1: Aviso.
0: Diu, he vist que la Juliana està treballant en l'importantíssim tema del morreig en públic i necessito que abordi també la qüestió dels límits del morreig. Obro parèntesis, estic molt a favor de posar límits en aquesta pràctica. Diu, ja s'ha parlat altres vegades de com pot arribar a ser incòmode compartir espai, una taula, per exemple, amb una parella excessivament melosa, amb algú assegut a la falda de l'altre, etc. Sobretot en trobades socials o en aquells moments delicats en què hi ha una parella i només una o dues persones més. Quin seria, doncs, el límit del morreig? Quan es traspassa la frontera del que és prudent? Què en pensa la Juliana? Moltes gràcies. Salutacions a tot l'equip. El límit és que tu puguis veure la cara del teu interlocutor sense que algú se li posi a sobre la falda i el comenci a morrejar sense avís previ.
1: Qui ho fa, això?
0: Que són coses que a mi m'han passat amb un company meu de RAC 105.
1: És amic teu?
0: Que quan té nòvia, li pugen a la falda mentre estem sopant.
1: El del matí a Codina.
0: Sí.
2: Li pugen a la falda.
0: Bueno, li pugen o se la posa... Bueno, sé. Ella apareix a la falda i... d'esquena a mi i jo perdo la visió.
1: Perds un amic.
0: És que perdo un amic. Ja no és un interlocutor, és un amic.
1: Però planteja't si estàs gelós.
2: De liar-se amb l'Ernest Codina.
1: No. Sinó de l'atenció que no t'està dedicant a tu.
0: No, em sento incòmode, no sé, ho mirar, si continuar menjant-me el pollastre... Què has de fer en un cas com aquest?
2: Cridar l'atenció. El morreig en públic...
0: És el límit, aquí, doncs.
2: Quan estàs en parella. I el públic ha de ser públic desconegut. Gent que està passant pel carrer i amb qui no estàs tenint una interacció de persones humanes normals.
1: Jo mai t'he vist morrejant-te.
2: Per exemple, perquè jo, la meva disciplina del morreig té a veure amb... O sigui, jo he d'estar sola amb la persona amb qui... amb la persona en qüestió. Si estic en un sopar, com a molt farem una mica de pauets per sota la taula. Amb altra gent al davant et pots agafar una mica, pots tenir algun moment de carícia, però sempre en un terme com molt discret i carinyós, perquè a mi em generaria molta incomoditat, si gràcies a Déu mai ningú s'ha atrevit, a que algú fes això que fa l'Ernest Codina amb les seves parelles, no? No esteu d'acord?
1: Però només et genera incomoditat perquè coneixes aquestes persones, però si són completament desconeguts t'és igual incomodar-los. Adona tant que és raro,
2: no,
1: també.
2: No, és que estic interactuant amb ells.
0: Si estàs en una taula compartida.
2: Elles, però, tu el
1: sexe, però tu el sexe al carrer el faries amb gent davant, també.
2: No, home, no, Marta, sexe.
0: O sigui, ja sí.
1: És que ja l'ha
2: no,
1: fet.
2: No, sexe.
0: Bueno, sexe.
2: Sí. No, a veure, nois, no, per començar, perquè a Barcelona, ho hem explicat moltes vegades,
0: no, hi ha una ordenança
2: que hi hagi gent que et pugui veure. Pots fer-ho al carrer si no et veu ningú.
0: Exacte.
2: No, no, si no, clar, no, jo em tapo, en aquest sentit. Vull dir,
1: em pensava que no.
2: Que a mi no em molesta, que, al revés, m'agrada la idea de que... No és que m'agradi, és a dir, no em molesta que la gent que hi hagi gent pel carrer mentre et fas un morreig, però no, si jo vaig amb la meva germana, un tio amb qui m'estic embolicant aquella època, i jo mai de la vida em morrejaré davant d'ella.
0: Si estàs amb altra gent, aquí sí que s'aplica el límit del morreig per respecte i educació als altres.
2: Però igual que si estic comprant en un supermercat, en el moment en què estem fent la transmissió d'informació amb l'altra persona, encara que sigui desconeguda, tampoc em morrejaré, o davant d'una cambrera que ens està venint a atendre, saps? No?
1: No ho sé.
0: Estic molt a favor.
1: Sí, sí, sí.
0: Totalment.
1: No m'ho esperava de tu, per això.
2: Però clar, però és que és un límit de mala educació molt fora de lloc, no? No vull dir, si està venint la cambrera, t'està demanant i tu t'estàs morrejant
0: amb el
2: teu acompanyant.
0: Devorarem la boca i tal. Bé, passen a 7 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Atenció, perquè falten menys de 2 hores.
3: Me quiero yo y me quiere alguien.
0: Perquè comenci el primer dels quatre concerts que l'Aitana farà a la ciutat de Barcelona, Marta.
1: Sí, en el marc d'aquest Cuarto Azul World Tour, que d'aquí poc ja voltarà pel món, l'Aitana, perquè fins ara només s'ha mogut més o menys a prop, serà a les 9 al Palau Sant Jordi i també passarà demà dissabte, dilluns i dimarts de la setmana que ve, que és la resta de concerts que té a la capital catalana. I us podem dir una cosa. Nosaltres hi anirem. No ha estat gens fàcil, ha estat gairebé una proesa. No hi anirem tots, faltarà algú molt estimat, algú que es troba a faltar de seguida, perquè...
2: Dona-ho pel cul, que flipes.
0: Com
2: que
0: ocupa tot l'espai.
1: És la salsa del nostre programa. Però sí, hi anirem i us farem un reportatge de Detectius del Cor amb en Marc Andreu, que de fet ja corre per allà.
0: Marc Andreu, bona tarda.
3: Bona tarda, pendons. Doncs sí, sóc aquí a les portes del Palau Sant Jordi.
0: A quina porta estàs? És a dir, a la porta principal, que hi ha l'esplanada aquella.
3: Exacte.
0: Just abans d'entrar, no?
3: L'entrada principal, que ja s'estan formant cues, llargues cues. Ara comença a agafar color, tot, perquè fins ara és veritat que només hi havia els... poca gent que havia arribat a les 10 del matí a fer cua, però ara és quan comença a omplir-se de veritat.
0: Mm. I l'ambient, és a dir... Quin tipus de persones? Gent molt jove? Hi ha famílies?
3: Molta família, gent jove. Jo esperava un ambient molt més festiu. No estan cantant cançons de l'Aitana tota l'estona, però bé, suposo que això ho estan reservant per a les 9 quan comenci el concert.
2: No estàs intentant animar tu el cotarro, Marc Andreu? Sempre ha d'haver-hi una primera peça del dominó.
3: No sóc aquesta persona avui, Juliana. Estic també guardant-ho tot per ballar aquesta nit amb la Marta.
0: Hi ha pancartes?
3: Algunes pancartes, hi ha gent que bueno, quasi bé tothom ve vestit de blau o de blanc, amb el seu uniforme d'aitaner, diguéssim. Sí que és veritat que hi havia una altra cua, que és aquest early pass, que han pogut començar a entrar a dins del Palau a 6:15, i ara som aquí a fora esperant que obrin les portes ara a les 7, perquè l'entrada com principal puguin accedir-hi.
0: Per tant, amb aquesta entrada preferent, ja fa una hora que estan a dintre el Palau Sant Jordi, i què estan fent? Hi ha activitats a dintre?
3: No entenc que no, però no he pogut accedir-hi, però bueno, ja van agafant el seu lloc a la pista, estan a davant de tot de l'escenari. Més privilegis d'aquests, suposo.
2: És més un càstig que no pas una cosa bona. Jo això reivindicaré sempre.
0: Bueno,
2: sempre. Això de l'early pass...
0: A primera fila, no? Suposo que és per posar-te absolutament a davant de tot i evitar aquelles corredisses que veiem a vegades als concerts, que la gent no es mata de miracle.
1: Fa bona pinta, Marc Andreu?
3: És que l'ambient el veig tan parat, de veritat, però jo crec que quan entrem a dins del Cuarto Azul, aquest que ens munta l'Aitana, tot serà molt diferent.
1: Però
3: ara
1: hi ha nenes petites?
3: Fa molta calor, hi ha molta nena petita, sí, per exemple, hi havia una noia que ha arribat a les 5 del matí amb les seves mares, que
2: vols
3: tenia 13
2: que
3: anys.
2: Vols dir que cal arribar d'Andorra?
3: Ja, però era la primera de la cua, suposo que
1: Mona
3: podrà olorar els
0: Home,
3: peus de l'Aitana, com a mínim.
0: Tot,
1: què has dit?
3: Res.
0: T'has de controlar, perquè estem parlant d'una... Bueno, és que està molt bé que tu hagis vist. Que tu t'ho hagis vist, també.
3: No, és que he estat parlant amb molta gent i ara us volia fer una mica d'introducció del que ens han dit i sobretot, ens han tocat una mica el crostó, també us haig de dir.
0: A nosaltres com a programa?
1: Perquè no la tractem bé.
3: Com a programa no, però aquest interès que tenim per la vida personal de l'Aitana...
2: Ara, mira, una cosa! Ara també els dos interessen.
1: Aquí
2: cridaré jo, eh?
1: Cridaré jo, eh?
0: Que ens expliqui exactament quina està la crítica i llavors responem.
3: Mireu, doncs us poso un tall de varia gent amb qui he estat xerrant durant aquesta estoneta.
4: Doncs pues és a les 10 del matí o abans, més o menys.
5: 9:45.
3: Només veniu avui o vendreu algun altre dia?
4: Estem mirant de París o Milán.
5: Sí, estem a l'espera que tregui les entrades.
6: És el segon cop que ja vaig vindre aquí a l'Estadi Olímpic i ara aquest cop no vinc acompanyant, vinc sol, és una manera de fer teràpia. Llavors crec que era el moment i era molt necessari. No, jo venia sol, la meva nòvia no li agrada, llavors... Aquí estic.
3: He vingut aquí com també com uniformats amb Aitana perquè ho demana ella, no? Que hi hagi aquest dress code d'alguna manera.
4: Sí, perquè com és tot de color blau, Cuarto Azul, doncs hem decidit fer-ho d'aquesta manera.
7: L'edat mitja del concert és com la meitat que nosaltres.
3: Tu creus?
7: Sí.
8: Jo el ball de la Britney Spears el vull veure.
3: I ballar-lo.
8: Això a casa meva després també.
3: Com veieu la relació amb el Plex?
8: No juzguem.
7: Ens és igual.
3: Ah, no us interessa res la seva vida privada?
7: No.
8: Estàs preguntant per la seva vida amorosa.
3: Sí.
8: I de cap cançó, ni res, ni de la seva trajectòria musical, ni res. A mi m'és igual la seva vida amorosa.
5: Té lletres com molt profundes, ahí, que te dan duro.
4: Crec que coincideixen sempre al moment en el que estàs.
3: Molta ruptura?
4: No.
5: Bueno. Te diré, però no, no. Bueno, lo justo, lo justo.
3: I tota aquesta part més de vida privada?
6: Molt content perquè el Plex el consumeixo el que més. M'agrada més que el Llatre i que el Miguel, la veritat. Que estigui amb qui vulgui estar i que faci el que vulgui. Si ho deixen, al final tindrem un discazo que flipes. Llavors, molt bé.
3: I a ella també li funciona.
6: No, segur. Per això té tants nòvios.
0: Aviam,
1: reaccions. M'he hagut de controlar.
0: La Marta s'ha mossegat la llengua a mesura que anàvem sentint els espectadors.
1: Però tota aquesta gent que diu que no els importa la vida sentimental de l'Aitana, potser no saben que la majoria de cançons que té són dedicades a exnòvios.
0: Doncs es perden una part molt important de l'obra.
1: Que no és que estigui fent ella, jo què sé, una cançó sobre filosofia.
2: Però és que encara que fos una cançó
1: sobre ciències naturals.
0: Jo entenc que no segueixin el dia a dia, que no els interessin, però d'alguna cosa se'n deuen enterar escoltant les cançons, o no les entenen.
2: En qualsevol cas, aquesta superioritat que...
1: Sí, una mica superioritat moral.
2: Que de vegades la gent imposa en els seus discursos, quan parlem de la vida personal d'artistes, com si fossin dues coses contradictòries, com si no et poguessis interessar per l'obra, n'és del que n'és, i paral·lelament també de la vida privada,
0: però si
2: no puc entendre.
0: La fan pública ells.
1: Totalment, i la parella també, en el cas d'en Plex. Ara en parlarem.
2: Clara, va dir, suposo que no han vist cap dels vídeos que ha fet amb en Plex, que no els interessa. A tu, quan t'agrada un artista, moltes vegades, no sempre, t'interessa la seva música i també et cau bé, et resulta agradable.
1: Però també
2: bé,
1: per entendre...
2: Quan cancel·lem algú, no el consumim, no?
1: També per entendre-lo una mica més a ell, eh? I per quin moment personal passa, si està contenta, si està trista.
0: Clar.
1: No ho sé, em sembla la merda natural.
0: Llibre, de qui
2: els llestos,
0: no?
2: De la classe.
0: Quina vida ha tingut.
1: També ens sentim ofesos de seguida. Jo tinc la pell molt fina,
0: saltat, sort que hi havia els micros parats.
1: No, avui és un dia difícil.
2: És que a mi aquest em sembla un discurs ja tan superat.
1: Sí.
0: Marc Andreu,
2: aquesta falsa dicotomia.
0: Algun detall més de com està l'ambient d'aquí a l'esplanada del Palau Sant Jordi? Perquè dius que ho trobes com molt... molt apagat tot, però
3: molt apagat,
0: clar, ja sold out, no hi ha entrades, està
3: ja
0: tot venut.
3: Exacte, a cap dels quatre concerts hi ha entrades, i sí que hem animat una mica la festa, perquè no hem vingut només la Maria Val, la Mati i jo, sinó que també ens hem portat l'Aitana de Cartropluma, que tenim a redacció.
1: Mida real.
3: I hem estat passejant-la per aquí, i la gent realment
0: la gent?
3: Ens demanava de fer-se fotos amb l'Aitana, de Cartropluma. Increïble.
0: Tens ganes de veure el concert?
3: Jo moltíssimes. O sigui, tinc unes ganes de ballar amb la Marta i de clavar-ho tot, clar.
1: Ens ho passarem bé.
2: Us bloquejaré. Sapigueu, vam demanar 3 entrades de premsa per poder anar a cobrir i fer un detectiu del cor als 3 i ens n'han donat 2. I llavors jo he decidit escriure a l'Aitana per privat, que no ha trobat un moment per respondre'm, i jo l'entenc perfectament.
0: Què li has escrit?
2: Li he dit, Milova, hem demanat entrades per venir a cobrir el concert Milova, amb el que no surti, i per poder cantar els teus hits, i ens n'han donat 2. No podríem aconseguir-ne una de tercera per venir tots?
0: I tu estàs esperant que ella et digui, te la deixo taquilla, Juli.
2: Sí.
0: Adéu, Milova.
2: Sí, Milova. Sí, jo he pensat, mira, ja veurem. Ah, escolta, jo li responc molts instastories, per molts anys, carinyo, molt rebeneni, de res.
0: Ella els llegeix alguna vegada? De tant en tant es posa com al dia?
2: No, bueno, no crec que... No, no.
0: No, vull dir, no et surt allò, no, llegit, no, en algun moment. Marc Andreu, que vagi molt bé, el concert.
3: Merci, Roger. A veure
1: fins
3: si
1: ara, rei.
3: Si també compres una així de rebenta, a veure si també vens amb nosaltres.
0: No, jo no puc, jo no puc. Ah. I a part, ho explicareu també i ho viureu... Vull dir, ens ho explicareu vosaltres. I espero veure-ho a l'Instagram del que no surti...
3: En algun moment
0: en algun
3: trobarem
0: moment.
3: A YouTube, també.
0: Perfecte. Gràcies, Marc Andreu i Maria.
1: Fins ara.
0: Que vagi molt bé. A veure, continuem parlant d'ella, de l'Aitana, perquè sóc jo o l'Aitana ha estat com molt desconnectada també aquestes vacances.
1: És que, Juliana, ahir ho comentàvem tu i jo.
2: Sí.
1: De dir, vols dir que la tia se'n recorda que té 4 concerts a Barcelona? I tu, que, a banda de xerrameca, estàs més lúcida que mai, em vas respondre... Ella ara vol fer el que faríem totes, que és treballar de nòvia i ja està.
2: Qui pogués.
1: Ella està enamoradíssima. Professió enamorada.
2: Sí.
1: I tant de bo dedicar-hi totes les hores del dia, no?
2: I que és una professió que et treu moltes hores.
1: Totalment.
2: Que hi ha hobbies que, si t'agrada ballar, balles poder
1: fet,
2: 2 hores i ja està.
1: De la
2: nòvia...
1: De la resta del que queda de coses que tens al dia.
0: Això és més que jornada completa. Això és 24 hores.
1: Aleshores, recapitulant, l'Aitana ha viscut un estiu molt intens, començant pel boom d'aquesta cançó que ha sonat a tota hora i a tot arreu. Jo no puc més. Jo no puc parlar de superestrella, no vull parlar tampoc ni un minut més del Mundial de Futbol, però ella, sens dubte, va ser una de les protagonistes col·laterals d'aquest esdeveniment. Després, deixant el Mundial de banda, vam tenir la Velada de l'Any.
2: Ella, tot el que sigui, hortera, s'hi suma, però com la que més
1: s'hi llença de cap. La Velada de l'Any, aquest combat de boxa amateur entre streamers, gent famosa, que organitza l'Ibai Llanos. I clar, ella més interessada que mai, crec que fins i tot ho hauria consumit igualment, eh?
2: Sí, sí.
1: Però aquest any especialment, perquè hi participava en Plex, el seu nòvio, que en Plex va guanyar el seu duel contra Fernan Flo i va dedicar unes paraules d'amor a la seva nòvia, que era entre el públic.
9: Quiero darle las gracias a mi familia, a mi novia, que la amo, a mis padres. A mi padre le quiero mandar un abrazo desde aquí. Te
1: bueno,
9: quiero,
1: i ara comença a agrair als amics, a madre, també, a tothom. Que l'Aitana també va tenir uns quants gestos de suport cap a en Plex per la velada, perquè va penjar fotos a Instagram dient-li tu puedes cariño, tu puedes amor, etc etc. I després ja sí, van marxar de viatge ells dos, i entre escapada i escapadeta a les Balears en un iot de luxe, van fer un viatge una mica més lluny, més gros. I gairebé ens coincideixen amb una integrant d'aquest programa.
2: És que
0: hauria estat increïble.
2: Nan Benz vam creuar a Dubai perquè jo m'hi vaig instal·lar durant pràcticament mesos, en el meu cas.
1: Perquè igual que Juliana Canet, l'Aitana i en Plex van viatjar a Tailàndia.
2: De nou, el viatge més hortera que pots fer, i l'Aitana a primera fila, i jo també aquest cop.
1: I a part crec que va ser un tipus de viatge una mica similar.
2: Jo vaig veure el seu fotodam i vaig dir, ostres, podríem haver-hi anat plegades.
1: No? Que podríeu haver fet, i el Milova li hauries dit en directe.
2: Sí, també crec que Tailàndia és un viatge que
0: fa la mateixa ruta, no?
2: Sí, que
1: fa una mica bastant típic. Doncs la primera prova que l'Aitana i en Plex, que fa un any i mig que surten junts, més o menys, van viatjar a aquest país del sud-est asiàtic, ens la va regalar la mateixa Aitana, que va ser cap a mitjans d'agost, amb un TikTok, un vídeo d'ella i en Plex recreant, no?, un vídeo molt famós de no sé què, que han de provar el sàndwich viral de no sé què.
2: Del 7-Eleven.
1: I després l'Aitana va publicar aquest carrusel que deia la Juliana, on només se la veu a ella, cap rastre d'altres acompanyants al viatge. I clar, jo com que, per principis, vaig decidir en el seu dia no seguir cap amic d'en Plex, vull dir, com a molt en Plex, jo soy Plex, però ja està.
2: Ja és massa.
1: No faré cap més concessió en aquest món, aquesta colla pessigolla. Jo em pensava que aquest viatge a Tailàndia havia estat una cosa de parella, una escapadeta romàntica. Doncs resulta que, com sempre em passa, estava equivocada.
2: Ells no saben estar sols, Marta, és flipant.
0: Va ser
1: novament un cas de viatge en grup. Tots els amics d'en Plex convidats en aquest viatge a Tailàndia. Com tu, que vas fer viatge a Tailàndia en grup.
2: I que sempre cada any nosaltres fem el viatge amb els nòvios. Sí, sí.
1: Ah, clar, però en el vostre cas van venir tots els nòvios i nòvies o no?
2: No, sí, sí, tothom que té nòvio quan s'organitza. Clar, després hi ha moltes fitxes que canvien.
1: Hi ha baixes d'última hora, suposo.
2: No ens ha passat mai. No ens ha passat mai una baixa d'última hora. Però sí que passa que de sobte algú té una parella que sovint també igualment seria massa d'hora per incorporar-la, no?
1: Jo penso que un viatge amb tanta gent ha de ser molt difícil des del punt de vista logístic. Més que res, perquè si hi ha gent que és més de matinar, gent que prefereix fer la típica excursió que fot una manda i la resta es vol quedar a l'hotel.
0: El tens molt tancat tot, ja,
1: sí,
0: abans de sortir.
1: Però després sempre hi ha aquell moment de hora i mitja lliure que també potser no et poses d'acord en quin restaurant anar. I llavors comences a fer vida per separat.
0: Has de fer concessions o acabes tots barallats.
2: Exacte, t'has d'adaptar i jo crec que també, sobretot, ja ha d'haver-hi una base molt sòlida de tenir la intenció de fer un viatge similar, clar. Perquè és que si no, sí que no hi ha manera d'aguantar-ho. Ara hi ha discussions, efectivament.
1: Clar.
2: Jo l'única vegada que he dut un nòvio en un viatge d'aquests grups, al cap de dos dies ho vam deixar. Ja està acabat.
1: Dona més pistes, si vols. També suposo que quan ets milionari això potser funciona diferent i convides tots els teus amics i els altres accepten tot el que dius. El cas és que continuem sense saber si l'Aitana i en Plex s'han vist mai sols, sense amics pel mig. Però el que sí que sabem és que ha estat una escapada en grup perquè ell, en Plex, n'ha publicat un vídeo a YouTube.
9: Chavales, son las 7 de la mañana y acabamos de llegar a Tailàndia.
1: Un vídeo publicat ahir mateix, ben fresc, on els veiem a tots, a ell, l'Aitana i la resta de gent, en una mansió de luxe, que dius, podria ser Eivissa, també, pel tipus de construcció. També fent vida a Bangkok, a ciutat, també al nord del país veient elefants, i fent activitats com, per exemple, una cosa divertidíssima, a com tirar-se en tirolina al mig de la selva. Doncs atenció, perquè entre tirolina i tirolina, i liana i liana, algú tira la canya a l'Aitana.
10: Mola cuando ponemos nosotros el mosquetón y temes por tu vida.
9: No, eso no mola nada.
10: Ya viste que me dice, oh, what's your name? Y le digo a Aitana.
9: ¿Cómo? ¡Va muy rápido! ¡Cuidado, cuidado, que va muy fuerte, que va muy fuerte!
10: Es que se me queda mirando cuando aterrizo y me hace otra vez, oh, you are beautiful.
9: My friend.
10: No, Dani.
9: My wife. You and me, velada 7, ¿ok?
0: Wow.
9: Estoy flipando,
10: Es verdad, es que no sé, a mí me está subiendo un montón la autoestima este hombre.
2: M'encanta aquesta Aitana. La veig tan natural. Veig la Aitana ho té.
1: A mi també. No ens l'ensenya gens, ella.
2: Gràcies, Amplex, et diré.
1: Això és veritat, però constantment. També hi ha un moment que se'ls apareix una aranya a la finestra del cotxe i ella s'hi pixa i comencen a buscar-ho a ChatGPT. Vull dir que es veu una Aitana molt genuïna, molt natural i espontània, molt mona. Però aquesta escena... My wife, li diu, eh? Jo crec que l'Aitana es devia fondre quan en Plex diu que ella és la seva dona.
2: I que jo entenc que ho fa de broma, no, en Plex? Que no és un atac realment de gelosia. No,
1: però recorda una mica en aquell altre blog que va publicar de com era seguir l'Aitana en un dia de gira, que ell demanava com explicacions a un dels ballarins perquè les coreografies eren com massa, no?
0: Clar, no sé si ho passa malament de veritat o és una mica per fer el
1: home,
0: show.
1: Home, jo crec que és una mica el gag, però també és un gag molt cunyat. També no podem demanar gaire aquesta gent. No podem demanar gaire més. El cas és que se'ls veu enamorats, se'ls veu a gust, i el moment per mi més destacat d'aquest bloc a YouTube és quan els fan un pronòstic de quant temps durarà la seva relació.
11: Vale, según la astrología china hemos preguntado cómo pegan mi fecha con la fecha de Aitana. ¿Y qué dices?
12: Forman una de las combinaciones más especiales del zodiaco. Sus energías están consideradas complementarias y destinadas a encontrarse. Se dice que cuando estas dos fechas coinciden, existe un vínculo difícil de romper. Una conexión que puede superar distancias, discusiones y etapas complicadas.
13: ¡Madre mía!
11: ¡Vamos!
12: Son dos personas destinadas a amarse de por vida. No es una coincidencia que se conocieran. Está escrito en las estrellas.
13: ¡Vamos! Verificado por las estrellas,
1: Mira, doncs l'astrologia xinesa diu això.
2: No hi ha res com estar enamorat, que tot és un senyal.
1: Ah, sí. Per cert, que en Plex també us informo d'un robatori.
0: Què li ha passat?
2: Ha robat ell alguna
1: cosa? És una última hora.
0: Déu meu, espero que
1: i és que se suma a la llarga llista de famosos...
0: Ha estat atracats, no?
1: Atracats pel famós lladre de samarretes.
2: Ai, oh, no!
0: Les autoritats
2: que les autoritats de Tailàndia... del país facin alguna cosa!
0: No,
2: les ha perdut
0: de les mans.
2: Totes! Però és que, escolta, la policia...
0: Només roben la dels nois.
2: La policia,
0: però...
2: que sempre falla, aquí de nou s'estan tornant a equivocar.
0: Hi ha uns lladres que només agafen les samarretes.
2: Hi haurà dels lladres robant samarretes.
1: Dels nois, exacte, dels nois amb els bíceps més grans que les meves cuixes.
0: Exacte, només els roben a nens.
2: A nens. Si no ets normatiu, està prohibit treure-te-la.
0: Exacte.
1: Bé, molts nervis per veure l'Aitana aquesta nit i ben pendents de si l'acompanyarà en Plex o no.
0: Que jo no descarto que a la zona on estareu tu i en Marc Andreu...
1: És premsa.
0: És premsa i pot ser que sigui també una mica llotja de convidats. Si més no, crec que estan bastant a prop, almenys al Palau Sant Jordi, els convidats i la premsa.
1: Doncs estarem ben atents, perquè no en tinc ni idea i jo m'esperava veure en Plex a l'escenari. A les Babies, que és molt típic ja, i està molt, molt cremat, però bueno, faria una mica de gràcia.
0: Bé, dilluns tots els detalls i la crònica de la Marta i a Marc Andreu, que aquesta nit, a partir de les 9, veuran aquest primer concert de l'Aitana al Palau Sant Jordi de Barcelona. Cinc minuts i tres quarts de set de la tarda. Jaume Miranda, benvingut de nou, un dia
14: més.
0: Bona
14: tarda, com esteu?
0: Molt bé. Què tal?
14: Un mini apunt de lo que estàveu comentant. Sí. Si no ho han canviat des de fa un any, la zona de premsa i de convidats en el Palau Sant Jordi estan en el costat.
0: Ah, és que tenia la sensació d'haver vist la Mitja Mal sempre al costat de quan va als concerts, molt a prop dels periodistes.
14: De fet, jo vaig anar a premsa una vegada a un concert de Rau Alejandro, jo sol, envellit tot molt malament, perquè, de fet, convidats me vaig trobar a Goicoechea, me va fer il·lusió, imagina't tot lo malament que ha envellit tot, i no sabia si saludar-lo o no.
2: Que Raúl Alejandro serà pare?
15: Diuen que sí. Diuen
14: en teoria és pare.
2: Hi ha uns ha estat pare, en principi, amb una noia de 19 anys, segons han informat tots els mitjans rigorosíssims de premsa del cor.
14: Sí.
2: I a tot això,
0: el
2: també la Rosalía...
0: va ser pare, diuen.
2: Ha estat fent justament els espectacles a Puerto Rico, que és d'on és ell, i per tant, és en general un país on ella va estar-hi supervinculada, i també ha fet algun discurs així amb una mica de... intenció sense rancúnia,
1: bueno, amb càrrega emocional, clar.
2: Molta càrrega emocional, sí.
0: Mm-hmm. La gran pregunta de qui és la mare.
2: Sí, no, diuen que és una noia de 19 anys, sí, molt jove.
0: Molt jove,
2: mare meva.
14: Recordem que ell ara en deu tenir uns 33. Vull dir que tenim un risto puertorriqueny, per l'ha vist, no?
0: Bueno, i tenim una carpeta que ja es veu que se'ns està omplint i que haurem de tractar un dia d'aquests per saber tots els detalls d'aquesta paternitat. Bé, canviant de tema, ahir a la nit es van celebrar els Premis Joventut a Marbella, uns premis que jo no n'havia sentit a parlar mai, però que són molt famosos. Són els premis de la cadena llatinoamericana Univision, que cada any guardona doncs, artistes i personatges influents. I precisament ahir, un dels premis d'honor va ser per l'Oreja de Van Gogh.

0: El grup, ja ho sabeu, es troba en plena gira de retorn de la Maia, una tornada que en algun moment ens ha fet patir una mica per la capacitat vocal de la Maia, sobretot els primers concerts, però atenció, perquè ahir la Maia va cantar molt bé. Ella anava vestida literalment com una flor, com una rosa gegant en el seu vestit, tota de vermell.
1: És increïble, és com un Pokémon travestit.
2: Com l'Àgata Ruiz de la Prada.
1: Al·lucina.
0: Sí, recorda moltíssim. I jo la veig molt contenta, molt còmoda i amb una gran complicitat amb tots els seus companys, que és el que demanàvem al principi de la gira. Però bueno, feia molts anys que no tocaven junts, i l'he vist molt bé i me n'alegro. Però la notícia important no és aquesta. Avui en el que ens hem de fixar és en les declaracions que han fet aquesta nit la Maia i també alguns dels seus companys per entendre l'ambient dins del grup ara mateix i sobretot saber alguns detalls més de la traumàtica decisió de prescindir de la Leire Martínez en el seu moment. Comencem, si us sembla, sentint què explicava la Maia a Univision sobre aquesta segona etapa a l'Oreja de Van Gogh.
3: Yo siempre digo, bueno, siempre, ahora digo que l'Oreja de Van Gogh es la historia de amor más bonita del mundo.
4: Porque siguen juntos.
3: Eso es. Ruptura, vuelta. O sea, si tú rompes y vuelves a casarte, es porque el amor es...
5: Es verdadero.
3: Absolutamente. Que el amor verdadero es tan solo el primero. Y entonces, claro, Airice Rosas, eso es lo que dice.
4: Ahí está.
6: Voy a escribir la canción más bonita del mundo.
0: Ella està vivint un reenamorament amb la tornada amb els seus excompanys. I aquí hi ha qui ha volgut posar una mica de llenya al foc, no sé de quin equip sou vosaltres, amb el comentari que fa al final de les declaracions la Maia, que diu, quan diu l'amor verdadero és sempre el primero. Hi ha gent que diu que és un punyal cap a la Leire, i jo no ho penso gens.
1: Jo crec que no és conscient.
0: No
1: ella,
0: és conscient.
1: Ella simplement vol fer, parafrasejar la seva pròpia cançó més mítica, no? I fer-ho encara tot més mític, autocitant-se i fent un metal a l'Oreja de Van Gogh, però no és conscient de que és una pifiada perquè se pot malinterpretar cap a la Leire.
2: Mantenint absolutament el paper de qui la va acabar substituint, que és la Leire.
5: Totalment. Durant 17 anys, que són més dels que va passar ella mateixa a l'Oreja de Van Gogh.
2: A part, com si no hi poguessin haver tants amors diferents i que tots siguin autèntics i verdaders.
5: Tot i que és veritat que tu, quan estàs molt i molt enamorat, acostuma a passar, o pot succeir, que et sembli que gairebé tenen invalidesa tota la resta d'històries que has viscut, i potser li està passant això, que diu, això és l'únic verdader que ha passat. Saps? També passa això, No us ha passat mai?
2: Però és una experiència diferent, si t'hi fixes. Perquè aquí estàs dient que l'únic que val és el primer de tots.
0: Pel fet de ser el primer.
2: Exacte, ser el primer cop que et vas enamorar i això mai més t'ho podran treure.
5: Per mi, justament, és que no és ni amor. O sigui, és tot com una prova i com una cosa desordenada que no tens gens clara, no?
1: Sí.
0: No, és que ara l'estic recordant i és una barreja tan forta que ara no saps què és l'amor i potser ho sap al cap d'uns anys, saps si ha estat el millor o no.
2: No, guardes amb carinyo, no?
5: Clar, amb tot el carinyo del món.
2: Un gràcies, un agraïment.
5: Gràcies
2: i endavant. I som-hi.
5: I gràcies per tot el que m'has ensenyat, que és no dir res, saps?
1: Que em dediquen a Namaya Montero, més enllà d'un enamorament o un reenamorament musical, pot ser, segons varis mitjans, està vivint un reenamorament, no sé parlar avui, reenamorament amb un músics de l'Oreja de Van Gogh, que és en Xavi Sant Martín.
0: Bueno, que se'ls ha vist com molt units i...
2: Però estan junts o no?
1: O sigui, en el seu moment ja segur que se va especular en que en Xavi i ell havien tingut una història a la seva primera etapa de l'Oreja de Van Gogh. Ell, quan ella ja havia marxat de l'Oreja de Van Gogh, li va dedicar una cançó d'amor, que ella va rebre a Twitter dient-li com una cosa recíproca, no?, per dir-ho d'alguna forma, i ara que tornen a cantar junts amb Namaya Montero, varen cantar junts una cançó a quatre mans en el piano i varen acabar amb un petó a sa boca.
0: Aquest petó va ser molt estrany, recordo que en vam parlar. Jo crec que és un amor com d'amistat, no? També l'altre dia que va ser...
1: Esperaia venir de... Sí, una cosa més social, no?
0: Jo crec que sí, l'únic que... Mola molt, no? Dic que segurament van estar embolicats. Mm-hmm. Bé, en
5: és que
0: tot...
5: segur que van estar embolicats, aviam. Bueno,
1: sí, això segur.
0: No sé,
1: la cosa és si ara hi estan una altra vegada.
5: No, però, amor, o sigui, per com la Maia va rebre, que és el que diu en Jaume, la cançó que en Xavi li va escriure... No, ells no parlaven en termes d'amistat, ni la cançó que en Xavi li va escriure era una cançó de... Eres una amiga genial. O sigui, és que era una cançó d'enamorats.
2: Hi ha poques cançons, dedicades a les amistats, no?
5: Gràcies, Marta, estic molt d'acord. És que l'amistat és una relació menystinguda quan en realitat és de les millors i de les més fortes. En Roger i a mi, que moltes vegades ens acusen d'estar embolicats o el que sigui...
0: No, ens acusen de no haver-nos menjat la boca encara.
5: I sempre diem, però si és que és el... O sigui, si és i a mi em diuen, si us enteneu tant, per què no us emboliqueu? És que us hauríeu de... Al revés,
2: justament per això.
5: Exacte. I tot passant per alt, que tampoc és que ens agradem, que poder també seria un impediment.
2: I que us porteu quants anys?
0: 12.
2: Ah, bueno.
1: Ara sou és Marcos Llorente i és Ferran Torres de la nostra ràdio.
0: Però com que ell és molt més llesta que jo, no es nota tant la diferència d'edat.
1: Clar.
0: Saps?
1: T'estàs menyspreant una mica, ho saps.
0: Absolutament.
2: Sí, Roger, tu estàs bé, eh?
5: Home, ell ja ho sap, jo ni li dic.
0: Sí,
5: perquè
0: no, però
5: com que
0: ell és una avançada en totes les coses, per això vam connectar quan ella era molt... Ella tenia 18 anys, jo en tenia 30 quan ens fem amics.
5: Sí que vist així que podés...
0: Vull dir, és que no oblidem això. No,
5: jo ara sóc una senyora de 30, clar.
0: Bueno, ara ja és la senyora Canet i tal, però era un bebè quan ens vam conèixer.
2: Mare meva.
0: Bé, tornem a... Ens falten unes declaracions importants. I llavors, per posar en context, ja sabeu que aquesta gira va ser el detonant de la sortida de la Leire del grup. Ara ja farà 2 anys, i en el seu moment es va especular moltíssim sobre quin havia estat el veritable motiu de l'acomiadament de la Leire, un comiat que es va fer públic amb un comunicat que ella no va firmar. Es va arribar a dir, de fet, no sé si ho recordeu, inicialment, que s'havia contemplat la possibilitat de que aquesta gira fos amb la Leire i la Maia juntes a l'escenari, i que això s'havia estat debatent a dintre del grup. Mm-hmm. Doncs bé, aquesta nit, jo crec que hem sortit de dubtes, perquè ha estat en Xavi Sant Martín responent a la pregunta que li ha llançat un company del Mundo Deportivo, aprofitant el típic canutasso de periodistes, i jo crec que resol aquest dubte que havíem tingut fins ara.
7: Gracias. Se comentó al principio que iba a ser entre Leire y Amaya esos conciertos. ¿Eso es verdad o mentira?
8: ¿Qué va?
7: ¿Qué va?
0: No se sent molt bé, però li demana si mai va estar sobre la taula a fer aquesta gira amb la Leire i la Maya juntes. Ell primer diu que va, rotllo, no és veritat, i és molt important fixar-se aquí en la reacció de la Maya quan el periodista llança la pregunta, perquè ella es queda mirant en Xavi com dient-li: és veritat, això?
5: No, i dient,
0: i ell s'afanya a desmentir-li categòricament.
5: Preguntant què diu, què diu?
0: Sí, saps?
2: Però què diu? El pitjor són les cares.
5: Sí, genera molta incomoditat perquè sí. És com si... Poder estaria en la veritat, però la sensació que dona és que
2: està sortint del pas. Ets la Leire, a casa teva, mirant aquests vídeos que s'han fet virals. I per una banda veus que la Maya diu que l'amor verdadero és tan sol el primero. I que ara treuen el teu nom i de seguida ja estan dient què va, què va, què va, amb cares també que semblen de menyspreu. I ofès et podria sentir.
5: Home, tant.
0: Em sorprèn molt que no estiguin preparats per aquesta pregunta i per totes les que facin referència a la Leire i que no tinguin una resposta ja preparada per quedar ben tothom.
2: No tenen un comitè de nois, de crisi i comunicat... No sé, recordo.
1: Que s'acordinin entre ells, que són un grup bastant gojós com per posar-se d'acord en com respondran cada pregunta.
5: Les primeres declaracions davant de la premsa de Maya Montero després de ja fer oficial que tornava són aquelles imatges que ella arriba a Madrid, de Donosti,
0: a
5: l'aeroport.
1: Vestida ella... com a de pijama arbellí.
5: Sí, amb una pamela gegant, unes ulleres... I que ella queda totalment sorpresa que els paparazzis l'esperen a ella. Ja, ella es pensa
1: pensava...
5: que està esperant alguna altra
1: sí,
5: persona.
1: Sí, ella pensava que tindria Isabel Pantoja per darrere.
5: Exacte, vull dir que no sé fins quin punt...
2: És el contrari de deliri de grandesa,
5: clar,
2: suposo.
5: Suposo que si tinguessin una mica més de deliri de grandesa s'haguessin protegit i haguessin pensat com expliquem depèn de què, però davant de...
0: Ells són gent senzilla, no es preparen
5: gent...
0: aquestes
5: no,
0: coses.
5: No, ells anaven allà a
0: són gent
5: a
0: com
5: gaudir.
0: Nosaltres. Són com nosaltres.
9: Me gustaría inventar un país contigo.
0: Bé, res, fins aquí les declaracions. Només dic que s'acosta a Maya, si pot ser un moment, que ja s'acosta al...
5: Aquesta cançó és una de les més grans cançons
0: no d'amor
5: de la història.
0: I no està prou ben valorada.
5: Exacte.
0: No és prou famosa.
2: La quedem nosaltres i ja
5: la cançó geografia. Número 5, geografia, de Lo que te conté mentre te tires la dormida del 2003. Grandíssim.
0: No, sí. Espectacular.
5: Pensa que jo tot el castellà que sí l'he pres... Gràcies a aquestes cançons.
0: Jo només puc parlar amb títols de l'Oreja de Van Gogh quan vaig a Madrid.
1: Si una paraula no l'ha dit na Maya Montero, tu no la coneixes.
5: Impossible, sí.
1: No.
0: El primer dels 4 concerts que faran a Barcelona serà el 6 de novembre. Per tant, continuarem pendents de tot plegats. Jaume, acabarem posant-nos seriosos perquè una estrella internacional ha estat a punt de viure un... Se m'escapa el riure, un segrest.
1: Sí, m'agrada que te desconcentris tant. Vaig a concentrar-me jo perquè
5: dius, em posaré seriós i després
0: no,
5: em deixes la caixa.
0: M'ha fet gràcia perquè m'ha escrit un segrest amb lletres majúscules i aquesta lletra, però és un segrest com molt frustrat.
1: No esperava mai escriure en la meva feina comunicativa segrest, honestament.
0: Sí, sembla que no
1: entra. Majúscula, no?
5: Sí,
1: per
5: tancar les portes.
0: Segrest.
1: Bé, és una notícia molt esperpèntica i realment fa una mica de por, a pesar que en Roger se'n rigui, ja que aquests dies la policia francesa ha aconseguit desarticular un intent de segrest de futbolista Kylian Mbappé. Segons publica Le Parisien, les autoritats franceses han interceptat una xarxa criminal amb intenció de robar a figures amb grans fortunes i segrestar-les. En total tenien 26 milionaris en el seu focus d'interès i una de les fortunes més destacades era la desfutbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé.
5: Per mi el més surrealista d'aquesta notícia és que la seva parella, Esther Expósito, justament ara sortirà aquella pel·lícula que protagonitza a Amazon Prime, on ella fa el paper d'una persona que pateix un intent de segrest i, per tant, li posen una persona de seguretat acaba lligant-se.
2: Veus com ets llestíssima? Sí.
5: Només, Marta, és que me'n recordo de coses molt innecessàries, perquè ja em diràs.
1: Bé, si voleu, vos dono més detalls perquè és bastant curiós. La banda delinqüent estava liderada per en Clement, que és un noi de només 18 anys, que aquest postadolescent, bàsicament, liderava la xarxa il·legal des de la presó, ja que estava tancat per altres delictes de robatori i proxenetisme. Ho feia des de dos telèfons secrets que tenia allà guardats i donava ordres des d'escalabós a través de Snapchat en els seus col·laboradors. La policia sospitava d'ell i li va requisar els dos telèfons on varen trobar adreces de cases de rics, entre els quals se n'en Mbappé. I no només això, tenien apuntades un munt de dades sobre entrades i sortides de sa casa, en aquest cas d'en Mbappé, per tal de segrestar-lo en algun moment i demanar una recompensa milionària.
0: Per tant, estava treballat, no és allò que estigués en una llista només.
1: No, clar, hi havia unes dades allà emmagatzemades, hi havia un drive o jo que sé, un Excel amb tota sa informació. De fet, tenien tanta dada detallada que sa policia sospita que hi hagi talps compenetrats dins el mateix servei de sa casa.
5: Uf. Això és horrible, has de fer fora tothom.
1: Clar, perquè tenien una informació tan concreta que si no, no s'explica com l'han descobert, no? Durant els escorcolls, els agents també van trobar diversos iPhones i brides de plàstic, que actualment continuen investigant. Brides de plàstic, tothom sospita perquè poden servir, no? No és per robar,
0: no.
1: És per segrestar, entenc jo. Jo mai he segrestat a ningú, però potser compraria brides si ho hagués de fer. Per ara, en Clement ha estat imputat per robatori organitzat. Ell ha confessat part dels fets, només part, perquè nega ser escap pensant de l'operació criminal. Ara per ara continua tancat i, de fet, aïllat, sense telèfons, per suposadíssim, a l'espera d'un judici. A tot això, en Mbappé tampoc s'ha pronunciat en relació a aquesta notícia, que m'apareix prou greu. Entenc que se n'ha assabentat, clar, per molt que estigui a Madrid.
2: Que notifica la policia, no?
0: I deu posar una mica més de protecció.
2: Exacte. Sí.
1: Clar, tot això ha passat a França, llavors entenc que ha passat a una casa seva francesa, una propietat seva francesa, es veurà que ell està a Madrid, però tot i així, la informació li deu arribar, té wifi, no?, com nosaltres, entenc.
5: Sí, l'Esther segur que l'hi ha explicat.
1: Exacte.
0: Mira, parlant de l'Esther, aquests dos han fet vacances, no? Suposo que ha anat tot bé i que segueixen totalment enamorats. Que ara ens hem acostumat a aquesta parella, però que en el seu moment ens va sorprendre moltíssim.
2: Semblava ahir.
5: Sí. A mi em segueix sorprenent, de tant en tant, quan em surt algun vídeo de paparazzis, que dic, ostres, és veritat, aquests dos van ben junts. I tant de bo no passi, perquè tant de bo l'amor els hi duri molt de temps, però tinc la sensació que també d'aquí uns anys serà d'aquelles dades de cultura pop que són surrealistes.
1: Com aquest crossover que no s'entén, tipus Penélope Cruz, Tom Cruise, que ningú s'explica com varen estar junts.
5: Estava pensant en això, tal qual.
2: Nicki Nicole, la minya mal.
5: Exacte, això és espectacular.
1: Sí. I recorda'm, per favor, ara que se m'ha corregut, Cher i Tom Cruise, que això també va passar.
2: Disculpa.
1: I Cher més d'una vegada ha dit que és el seu millor acompanyant sexual de la seva història vital, que no és curta, evidentment, perquè té com 102 anys, saps? Bé, sí, aquests dos, Néstor Espósito i Mbappé, ja porten 7 mesos junts. Vos en recordeu que els vàrem conèixer, de fet, com a parella, a la Fashion Week de París, que els vàrem enxampar entrant en el mateix cotxe després d'una desfilada i des de llavors no han parat d'anar junts. De fet, des d'un inici sempre s'havien mostrat molt críptics i discrets de cara a la galeria, amb poques ganes de compartir el seu idili, però a mesura que han passat els mesos ja no s'amaguen davant les càmeres i la cosa ha esclatat aquest estiu. De fet, han estat les seves primeres vacances compartides i ho han viscut ben intensament perquè només en un estiu, o sigui, 2 mesos i mig, han estat per Miami, París, Cerdanya, Barcelona i a Eivissa.
5: Realment, quan ets milionari, tot va a un altre ritme.
1: Jo només he anat a Tarragona un dia per veure un eclipsi. Sí.
5: I perdona, per
0: moltes
5: de
0: feina. I vam anar tu i jo amb el cotxe.
1: No vull menysprear Tarragona.
5: Vull dir que vas a treballar.
1: No vull menysprear Tarragona, però no et Sardenya en agost, m'entens?
0: No, és cada... No.
1: Cadascú té el seu públic i Tarragona sí. També el té i el Mareja.
0: No, ens ho vam passar bé.
1: Doncs he de dir que s'ha morrejat a Dojo, a tots els llocs i indrets on han passat, i de fet, no sé si ho vareu veure en el seu moment, però és que en agost se va fer molt viral la seva visita concreta a Barcelona, ja que varen fer una visita guiada per la Sagrada Família, on una guia turística va decidir abandonar els seus clients, literalment, per transmetre per Instagram els passos d'aquests dos. Perquè qui va fer tota la retransmissió digital era una guia turística.
5: Uf.
1: Tot això va ser increïble, evidentment, però és que el darrer destí d'aquest tour no va ser a Barcelona, va ser a Eivissa. A mitjans d'agost, aquest duo va aterrar a Eivissa i varen fer el que bàsicament faria qualsevol futbolista, llogar un lloc de luxe i contaminar l'aigua de la illa. Mos encanta, amb ironia, evidentment. En aquesta estada eivissenca, moltíssim de viatge en moto d'aigua, per si no hi havia suficient contaminació, moltíssima abraçada per no caure damunt sa moto, moltíssima carícia sensual i també, que li agradarà a Juliana, moltíssim de morreig.
5: No, ja
1: he de dir que provoquen enveja insana.
5: Totalment, és que dius el que li agradarà a la Juliana. Sí, perquè m'agrada que propaguin la bona nova, però al mateix temps és que em mata veure-ho i no saber que estic jo en un bar comorrejant-me amb un tio.
1: Sí, de fet, vos he de dir també com a dada que deuen estar molt enamorats perquè en Mbappé també va ser encarregat de fer-li ses fotos en Esther Espósito per als seus gairebé 25 milions de seguidors. Hi ha diverses fotografies del paparazzi que se la veu ella lluint biquini i ell va fent ses fotos amb l'iPhone de la seva parella, no?
5: Fotos horribles perquè després ell ho va penjar a Instagram i ella ho va publicar i eren fotos espantoses, que també els humanitza molt això, perquè un nòvio mai fa bones fotos. Jo no he aconseguit mai que un nòvio em faci bones
1: fotos. Però m'agrada molt que un futbolista internacional se quedi com a subeditat i reduït i esclavitzat a ses fotògrafs de la teva parella. M'agrada moltíssim. També gràcies a l'Instagram del futbolista, d'en Mbappé, sabem que han dormit en es Mondrian Eivissa, un hotel mega luxós i sofisticat que se troba a Cala Llonga, que té 5 estrelles, vistes exclusives a la mà i els preus per dues persones oscil·len entre els 900 i els 4.500 euros a nit. És una barbaritat.
0: Déu-n'hi-do la forquilla. Bé, ho deixarem aquí. Bon cap de setmana a tothom. Tornem dilluns. Ara fem una petita pausa i tanquem la tarda.
10: No, i ara el tot costa. Tira, tot costa, no?
11: Li ja foto, eh?
10: Que tira el costa.
0: Tot vostre.
11: Vinga.
12: Adéu.
11: Fins ara, que vagi bé.
10: Adéu.
13: Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Avui augmenta el risc d'incendi. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem, en 34 municipis de 10 comarques, entre les quals l'Alt Penedès, l'Anoia, la Noguera, la Segarra i la Terra Alta. A més, 356 municipis més es troben en nivell 3 per al risc d'incendi. Davant d'aquesta situació, els agents rurals demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc. Tot plegat arriba després d'un episodi de calor excepcional per un mes de setembre. A Lleida, ahir es van registrar gairebé 40 graus, la temperatura més alta en un setembre des que hi ha registres, fa 68 anys. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
3: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures

0: abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. El nou model de finançament autonòmic acordat entre el PSOE i Esquerra fa un pas endavant i s'ha aprovat en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. La reforma ha tingut els suports només de Catalunya i les Canàries. La resta de comunitats la rebutgen i critiquen que és un model fet a mida per a Catalunya. Ara bé, el nou sistema de finançament ha de passar ara pel Congrés i aquí no té vots garantits. El 7 de juny seran imprescindibles. La titular d'Economia, Alicia Romero, sortia satisfeta després de la votació.
1: Nosaltres creiem que no podia haver-hi més demora, no podem seguir tenint el país bloquejat, els recursos bloquejats de les comunitats autònomes, necessitem avançar.
0: SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El conseller delegat de SEAT, Marcus Haupt, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
2: Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
0: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
3: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
0: Esports, el Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió, primera derrota blanca de la temporada per 1-0. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnic, la Roma i el Kiu danès a domicili. Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça de bàsquet Tosan Ebouman serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació de l'espatlla. I també en bàsquet aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení, la selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz s'hi ha estrenat amb la victòria davant de les anfitriones per 53-83. I el Barça d'handbol s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo contra l'Sporting de Portugal. A la semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-36 al Porto portuguès.
4: Fins aquí les notícies.
5: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
6: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
5: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
7: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
5: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
8: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat.
5: Torna al suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
9: Com que em veig, se'n riu.
10: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
11: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

0: doncs deu ser Ginebra sola.
1: Ha estat el tren de l'estiu i, de fet, de tota la temporada. Contra tot pronòstic, la Ludwig van signant una de les cançons de l'estiu a l'escena musical. Quina ha estat la teva? Jo avui te'n proposo unes quantes, tot i que és cert que no hi ha una clara guanyadora, com la Marina dels Figaflaues, però sí que hi ha una bona collita, unes quantes cançons que s'han fet un fart de sonar aquest estiu. Primera entrega, amb la Ludwig, així sentim la d'en Xavier tota sencera, i també els tiets Joan Dausà i Mamaduixa, al·lèrgiques al pol·len, i la Naina.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: L'amplificador matinada del cap de setmana a Catalunya Ràdio, un moment ideal per connectar-te a l'escena musical catalana. Avui, primer programa de la temporada, posant el focus en les cançons de l'estiu. Segona entrega, tornen les guitarres, amb Dan Peralgo i el Comboi, la publicitat, Pla Moguda, i també dos noms que aquest estiu han sonat arreu i més enllà. Uineta d'una banda i Maria Jaume de l'altra.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Avui repassant l'estiu, que és el que toca, el primer dia de la temporada, i també enfocant ja la tardor. Què és el que ve? Què has de tenir controlat? Apunta. Soc un bohemio. Remei de Calafresca. Mar Pujol. Marina Herlop i Lluqui Valverde. Tota aquesta gent, per cert, desfilarà pel proper Mercat de Música Viva de Vic.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I rematant ja la primera entrega d'aquesta nova temporada, amb veus que hem de tenir especialment ullades pel que han de venir els propers mesos. L'Arannà, que han de treure disc nou també i que seran al Mercat de Música Viva de Vic. La Maig, que és un dels noms que ha anat guanyant múscul aquest estiu, eh? Està una mica tot arreu la Maig i li hem de seguir la pista. I també pendents de dos Manels, tant de l'Arnau Ballbé, que ha de debutar, com d'en Guillem Gisbert, que tot fa pensar que és ben a punt de publicar el seu segon disc. La setmana que ve, més, tornarem amb una nova dosi de l'Amplificador a Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, el suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona el suplement de Catalunya Ràdios dissabte 5 de setembre del 2026. Ben retrobats tots després d'aquest llarguíssim estiu. Tenim moltes ganes de retrobar-nos amb vosaltres, amb els oients i amb tots els nostres col·laboradors, la Maica Navarro, els tertulians, el Ion Sindreu, el Toni Rodon, el Joan Anton Català, el Blai Mercè, l'Olga Ábalos, en fi, un batibull de col·laboradors que continuaran, com sempre, els més fidels, però és que, a més, tenim novetats, perquè tot sovint els dissabtes estrenarem nova tertúlia de corresponsals que pilotarà l'Albert Elfa per mirar d'entendre aquest món que, mica en mica, de tant en tant es va desdibuixant i que també ens preocupa. Per tant, mirarem una mica més enllà de Catalunya amb l'ajuda de l'Albert Elfa, i els diumenges incorporem una dona que coneixeu de sobres, que ens fa il·lusió també que formi part de la família del suplement, que es diu Empar Moliner. Són alguns dels ingredients que anirem descobrint al llarg de tota aquesta temporada, 39a temporada del suplement, que es diu aviat la novena que tenim la sort d'encapçalar amb un equip en una emissora fantàstica. I avui ens estrenarem amb una conversa amb una vella coneguda d'aquest programa. És l'Anna Pardo de Vera, és directora corporativa de Público, periodista, anteriorment assessora del govern de Zapatero, i aquests últims temps ha vist com la seva germana Isabel Pardo de Vera, antiga secretària de Transports i presidenta de DIF, era investigada presumptament per endollar una nòvia de José Luis Ábalos. Avui, el retorn per un dia d'Anna Pardo de Vera al suplement, en un programa on també tindrem temps de conversar amb una de les actrius, sens dubte, del moment i segur també de la dècada. És Victoria Luengo, una de les grans de la seva generació, que brilla al cine al costat de Javier Bardem, el ser querido. Tot això amb els tertulians habituals, parlant de Ceuta, connectats a l'actualitat, també amb el que ha passat aquesta

0: temps, doncs que no era gens habitual fer-ho en una transmissió esportiva. Tornem amb moltes ganes, amb energies renovades, amb piles carregades i amb ganes d'explicar tot allò que passi als caps de setmana. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Sara Riera. Bon dia, Sara.
2: Hola, bon dia. I comencem parlant d'aquesta alerta que ha fet Protecció Civil, que parla d'una tardor amb pluges extremes.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris.
2: Tot pot canviar de cop, és aquesta campanya amb què Protecció Civil avisa que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar, doncs, danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge és alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
4: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SLR, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
2: La tornada a l'escola a Catalunya costarà, atenció, uns 3.000 euros per fill. És la despesa mitjana que calcula l'Organització de Consumidors i Usuaris, el LOCU, tenint en compte el cost de les matrícules, el menjador, els llibres i el material escolar. De fet, Catalunya és la segona comunitat, el segon territori, on el cost és més alt després de Madrid, que li costa 3.000 euros per fill. Els llibres d'infantil, per exemple, costen entre 40 i 70 euros, els de primària entre 30 i 210, els de secundària entre 40 i 330 i els de batxillerat ja van bastant més amunt, fins als 500. És un preu, per tant, que varia perquè alguns centres tenen els llibres socialitzats i d'altres no, o bé perquè alguns han incorporat noves edicions amb contingut renovat. A infantil i primària, la factura pot acabar pujant fins als 100 euros. Lidón Gasull és la directora de la FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
5: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12 i mitja a 3, no? I poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. I hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
2: Ja sabeu que aquest dimarts l'escola pública començarà amb una vaga. El govern va fixar ahir els serveis mínims de dimarts que ve, en què hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre, han dit. A les escoles i als instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. Per cert, un 15% dels infants en edat escolar té algun trastorn del neurodesenvolupament. Els més habituals són els problemes d'aprenentatge, com la dislèxia, però també el TDA, la discalcúlia o els trastorns de llenguatge. I cada cas, com és lògic, necessita una resposta diferent. Anna Sanz és especialista en neurologia pediàtrica.
6: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
2: El nou model de finançament autonòmic acordat ahir entre el PSOE i Esquerra fa un pas endavant i s'ha aprovat ara en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Aquesta reforma ha tingut els suports només a Catalunya i les Canàries. A la resta de comunitats se la rebutgen i critiquen que és un model fet a mida per Catalunya. Ara bé, el nou sistema de finançament, com sabeu, ha de passar pel Congrés i aquí no té els vots garantits. La titular d'Economia, Alicia Romero, sortia satisfeta després de la votació.
7: Nosaltres creiem que no podia haver-hi més demora, no podem seguir tenint el país bloquejat, els recursos bloquejats de les comunitats autònomes, necessitem avançar.
2: Des dels Estats Units, Donald Trump, que resta importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa, el president estatunidenc ha volgut minimitzar ara la disputa amb Teheran a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i assegura que prefereix no qualificar-lo de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important per als Estats Units. Ho ha afirmat aquest divendres des del despatx oval de la Casa Blanca, des d'on ha subratllat també que hi han perdut la vida només 18 militars nord-americans.
8: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
2: Per cert, que encara dels Estats Units, i notícia d'aquestes últimes hores, la justícia ha declarat finalment nul el judici contra Lindsay Clancy, aquesta dona acusada de matar el seu

0: tres fills petits a Massachusetts, un cas que, òbviament, ha commocionat l'opinió pública. El jutge ha pres aquesta decisió per falta de veredicte unànime del jurat després de 7 dies de deliberacions i de no prosperar un recurs d'emergència. I encara una darrera qüestió abans d'arribar als esports. Aquest divendres han arribat a les Illes Balears, atenció, 5 pasteres amb 89 migrants a bord. La darrera embarcació ha estat localitzada a 6:45 de la tarda a una milla al sud de Cabrera. I en esports, com us dèiem, el Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. És la primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions. Serà l'Arsenal, el Servet, el Suís i el París a casa i el Bayern també de Munic, la Roma i el Kiev danès a domicili.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça...
3: Quan 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
4: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
3: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
5: Messi, encara Messi...
4: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
5: Compte!
4: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
3: Commemorem 50 anys de futbol en català.
4: A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
6: Aquesta hora obrim finestra. Amb el Quim Rotllant arriba un nou capítol del Mans.
3: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
7: Bon dia i bona hora. Sigueu benvinguts a una nova temporada del Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional de Catalunya. Avui encetem la 23a temporada i ho hem fet mirant directament al carrer perquè aquest primer cap de setmana de setembre arriba carregat de moltes festes. Per exemple, a Olot, a la Garrotxa, immersa en aquest cas a les festes d'altura, en tota l'activitat de les entitats i el seguici popular. A Torredembarra, al Tarragonès, posarem la mirada al Vall d'en Serrallonga, que celebra 25 anys de la seva recuperació, o bé a Santa Coloma de Gravenet, on commemorarem un segle de sardanes a la ciutat. També passarem per Solsona, per Cadaqués, i per viure també les seves festes majors. I encara més, passarem en àmbit dels Països Catalans a les festes de Gràcia, Mahó, i també al Gemesí, on el 7 i 8 tornaran les festes de la Mare de Déu de la Salut, una de les grans cites patrimonials del calendari festiu al nostre país. I com sempre, tindrem més propostes de cultura popular, associacionisme i molta música d'arrel repartides arreu del territori. Avui amb en Nil Hernández a les vies de so, el muntatge musical en Diego Monroy, la producció l'Andy Franco, i qui us parla, Quim Rotllant. Comencem temporada, cultura popular, associacionisme i tota l'arrel a la Ràdio Nacional.
3: El Mans, la cultura que no surt als grans titulars, però omple carrers i places.
7: Som-hi. I les primeres notes, una que actuarà avui al Posidònia Fest de Mataró. És la Marta Rius, l'home bala.

0: Avui a les 6 de la tarda serà a l'Ateneu de la Fundació Luro a Mataró, dintre el Posidònia Fest. És la Marta Rius, que des del treball l'endemà hem recuperat aquest L'home bala.
1: Si creus que la cultura popular és cosa de quatre, és que no ha sortit mai del teu algoritme. Mans!

0: Santa Maria i Torredembarra, al Tarragonès, encara que cap de setmana, la recta final de la Festa Major de Santa Rosalia. Els dies centrals ja han quedat enrere, però avui dissabte, festivitat de Sant Adrià, encara hi haurà sardanes amb la Cobla Reus Jove i el concert dels 30 anys de la Fanfara de Torredembarra. Demà diumenge la festa es tancarà amb una de les cites destacades, la Diada Castellera, amb la gent dels castellers de Lleida, Xiquets de Tarragona i els Nois de la Torre. Un dels protagonistes d'aquesta festa de Santa Rosalia han estat la gent de la Vall d'en Serrallonga, que enguany celebren 25 anys des de la seva recuperació. Ahir van fer la seva última aparició en aquesta festa major, un ball parlat especial d'aniversari i la passada del Seguici Popular. La tradició, però, ve de molt més lluny. Robert Adai és del Ball del Serrallonga de Torredembarra.
1: I a Torredembarra ja trobem registres escrits del segle XIX en què representava el poble aquest ball. I doncs amb la recuperació de tot el Seguici Popular a Torredembarra, l'any 2001 es va voler recuperar aquest ball, del qual doncs encara guardem un petit tríptic d'aquella època del segle XIX, de quan es representava, i tenim alguna de les parts del que seria el ball parlat, no?
0: Una documentació feta a partir d'un petit tríptic antic, documentació històrica i altres balls de Serrallonga del país. I com correspon a un ball parlat, els bandolers no només expliquen la història de Joan de Serrallonga, sinó també que aprofiten per parlar i valorar l'actualitat.
1: I a part, hi ha un dia molt indicat, que és el 4 de setembre, que té lloc el ball parlat, que és aquesta representació de teatre popular en el qual doncs, els bandolers es van presentant a Serrallonga per ser acceptats dins la quadrilla del bandoler i s'aprofita doncs, per fer una mica de sàtira i de crítica cap als polítics, cap al que va passant el dia a dia al nostre poble i doncs, arreu de Catalunya.

0: Els 25 anys d'aquest Ball de Serrallonga s'ha celebrat durant aquest 2026.
1: Vam plantejar-nos tot l'any d'actes relacionats amb el 25è aniversari. Nosaltres comencem per Sant Joan, és on es va originar el ball, és el barri de Baix de Mar, el barri mariner de la Torre, i allí va néixer el ball i vam voler fer la presentació del nou vestuari. Era un vestuari que ja tenia 25 anys i el volíem actualitzar, no? Ens vam assessorar amb un historiador perquè tingués aquest punt de que fos un vestuari reconeixible per l'època.
0: Un aniversari que ha inclòs una trobada de balls de Serrallonga de Catalunya i diversos actes festius. 25 anys, per tant, d'una recuperació que ha tornat a convertir els gandolers de Serrallonga en una peça del seguici popular de Torredembarra.

Santa Coloma de Gramenet, el Barcelonès, viu aquest cap de setmana la seva festa major d'estiu, que va començar ahir mateix, divendres. S'allargarà fins al proper dilluns. Dissabte, avui mateix, la cultura popular hi tindrà molt de pes. Al matí hi haurà la rebuda dels gegants de la Passaia, vinguts en aquest cas del País Basc, i a la tarda se celebrarà la 31a trobada de gegants, enguany marcada pels 40 anys de la Margarida i en Genís, els gegants nous de la població. També hi haurà galejada de trabucaires i a la nit correfoc. Demà diumenge, més cultura popular, dia de Castellera, correfoc infantil a Veneres i un acte especial, en aquest cas, que unirà dues efemèrides, els 40 anys dels gegants nous i els 100 anys dels Amics de la Sardana de Santa Coloma.

0: un segle de sardanes en una ciutat on aquesta música ha aconseguit mantenir un espai propi a la Festa Major. Demà a la tarda, els gegants sortiran en cercavila fins als jardins de Can Roig i Torres, on compartiran protagonisme amb l'edició de sardanes que oferirà la Reu Jove. Ho explica la Mercè Prats, dels Amics de la Sardana.
1: Tenint en compte que fem el nostre centenari i que els gegants de Santa Coloma celebren el 40è aniversari dels gegants nous, doncs vam intentar organitzar una festa conjunta. I en els jardins de Can Roig i Torres doncs farem un acte en el qual hi haurà una ballada de gegants i una ballada de sardanes, que la cosa conclourà amb la ballada final de la sardana que se'ns va dedicar pel centenari el mestre Jordi León, que es diu Santa Coloma, 100 anys de sardanes a Gramenet.
0: El centenari, però, no només mira enrere. Durant aquest any, l'entitat ha organitzat ballades, activitats amb antics membres de la Junta i, sobretot, ha insistit en una de les grans preocupacions del món sardanista, en aquest cas, la transmissió. N'és un bon exemple la feina que han fet amb els cursets oberts i també a les escoles. Ens ho explica, en aquest cas, la Isabel Ibáñez.
2: Hem anat fent diferents cursets a la plaça La Vila, tots els dissabtes oberts a tothom, i ha vingut gent, inclús algú de jove, que costa molt més. I aquesta gent...
3: Escoles.
2: S'ha incorporat i la tenim fixa i som molt animats i ens donen molta solidaritat. Aleshores, també aquest any, com altres, més antic, hem fet cursets a escola.
0: La cita, per tant, demà dins la Festa Major de Santa Coloma de Gramenet.

0: Cadaqués, l'Alt Empordà viu des d'aquest divendres la seva festa major d'estiu. Avui dissabte concentra alguns dels actes més singulars de la celebració. Al matí, la travessia popular al port, i a les 12, les cucanyes marineres i el pal ensauat. A la tarda sortiran els gegants Abdon i Lídia i arribarà una altra de les imatges més característiques de la festa, l'exhibició de la cursa de dolls. Demà diumenge hi haurà, entre d'altres propostes, la festa Holi, sardanes amb la copa genissenca i, és clar, l'ofici solemne. Però si alguna cosa vol reforçar enguany la festa major de Cadaqués és la recuperació dels jocs que havien format part de la infantesa de les generacions de cadaquesencs. Ho explica la regidora de festes, Airi Rodríguez.
1: Aquest any volem destacar especialment els jocs de cucanya que es faran divendres a la tarda i les cucanyes marineres dissabte al matí. Aquestes activitats, que estan organitzades juntament amb un grup de veïns del poble, van més enllà dels jocs de fusta o els jocs gegants de ses altres dies. Pretenen promoure i recuperar les tradicions del nostre poble, fomentant el joc en grup i fent que petits i grans puguin compartir una estona de diversió. Entre d'altres, hi ha curses de sacs, la trencada de l'olla, en què amb ses ulls tapats s'ha de trencar una olla que està penjada, s'estirada de corda o el divertit joc de fer-se menjar en parelles xocolata amb melindros amb ses ulls tapats.
0: Curses de sacs, trencar l'olla amb els ulls tapats, estirada de corda, jocs que ja practicaven els pares i els avis dels infants que avui participen. I aquest migdia tindrà un protagonista especialment espectacular, el pal ensauat.
1: Són jocs de tota la vida que volem recuperar i transmetre a les noves generacions. Dissabte al matí seguirem amb les cucanyes marineres i el pal ensauat, un altre joc tradicional que consisteix a recórrer un pal i aconseguir arribar fins a l'altra punta per agafar un pollastre. És una activitat que, sens dubte, diverteix tant els que hi participen com a tots els que els acompanyen.
0: I a la tarda la festa recuperarà una imatge encara més vinculada a la història quotidiana de Cadaqués, els dolls. Una centena de nois i noies recorreran els carrers portant-nos el cap acompanyats per gegants i també la xaranga.
1: Aquesta també és una activitat molt tradicional arrelada al nostre poble, ja que antigament, quan no hi havia aquestes cases, els cadaquesencs i cadaquesenques anaven a buscar aigua a ses fonts i les portaven amb es doll. Així que avui en dia veure una centena de nens i nenes del poble recorrent Cadaqués amb un doll és molt bonic.
0: Durant els dies previs, voluntàries del poble ensenyen als més petits a portar el doll tal i com s'havia fet tota la vida. I l'aigua que s'hi posa el dia de la festa prové de la Font Vella, una antiga font de Cadaqués. Després de l'exhibició arriba la cursa, corre pels carrers mantenint el doll d'aigua al cap.

I encara més festes majors aquest cap de setmana a Sant Quirze del Vallès, per exemple, el Vallès Occidental, fins dilluns, dissabte, de cultura popular, tot avui, si voleu participar-hi, amb gegants, diables, i a més concert amb Judit Nederman, demà, Xiula, els Beta, o l'humor d'en Peyu. El Vallès Oriental, també Sant Celoni, viu fins dilluns la festa major marcada pels Corramons, la rivalitat festiva entre els Montsenys i els Monts Negres. A Guissona, a la Segarra, la festa major s'allargarà fins dimarts. Avui dissabte hi haurà trobada gegantera a les 6 de la tarda, actuació castellera, i dilluns la nit prendrà protagonisme al bestiari. A Sabadell, al Vallès Occidental, la festa major s'allarga des d'aquest divendres fins dilluns, també amb uns 300 actes. Avui dissabte, la cultura popular hi té molt de protagonisme amb taller de danses tradicionals, cercavila de festa major, castells de vigília o la ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell. I més sardanes encara. Avui a Alella, al Maresme, la festa de la Verema, la Cobla, la principal de Llobregat, tocarà aquesta peça de Lactança, de Domènec Moner.

0: Aquesta que heu sentit és de Lactança, sardana de Domènec Moner, que hem escoltat en el Principal del Llobregat, que avui podreu sentir cobla i sardana a les 6 de la tarda a la Festa de la Verema d'Alella, al Maresme.
1: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant, a Catalunya Ràdio.

0: Seguim encara amb unes quantes festes més. A Solsona. El solsonès aquest cap de setmana ja escalfa un motor per la festa major de la Mare del Claustre. Els dies centrals són dilluns, dimarts i dimecres, però avui dissabte el programa ja ofereix activitats com la 43a trobada d'acordionistes. La festa major de Solsona té una estructura ritual que pràcticament no es mou des de fa segles. La celebració és en honor a la Mare del Claustre i té l'origen en un vot del poble del segle XVII. Ho explica el regidor de Cultura, Albert Cullell.
1: I els seus dies centrals són els 7, 8 i 9 de setembre. Sempre són aquests dies, és inamovible, perquè prové d'un vot de poble que es va fer el 1652, ja fa molts anys, que Solsona estava assolada per una plaga de peste, i finalment, doncs, amb l'intercessió de la Mare de Déu, la van treure en processó, doncs, l'any següent van celebrar la primera festa major en honor seu, la van fer patrona, i portem celebrant aquesta festa major doncs, des de 1653.
0: I bona part de la personalitat de la festa passa pels improperis, el nom amb què Solsona es coneixen els elements dels seguicis: gegants, cavallets, bou, molassa, àliga, bastons i un drac històric del 1692 que sortiran dilluns en el Passacarrers i protagonitzaran els ballets tradicionals tant el dia 8 com el dia 9 a la plaça Major.
1: Tenim 4 gegants, tenim un drac que és un drac històric, un drac de 1692, àliga, bou, molassa, ball de bastons... És un seguici molt, molt interessant, que el dia 7 surt fent un passacarrers i el dia 8 i el dia 9 fan un ballet a la plaça Major, cadascun d'aquests elements, després dels oficis religiosos al matí. Aquest seria l'esquelet central del 7, 8 i 9. A partir d'aquí, però, la Festa Major doncs, és com a tants altres llocs, que també hi ha concerts nocturns, activitats familiars, obres de teatre... Totes aquesta sèrie d'activitats perquè tots els ciutadans de Solsona es puguin sentir una mica interpel·lats.

0: Imatgeria, per tant, que veu en bona part de l'antic Corpus Solsoní, ja documentat del segle XIV, i que explica també una altra de les grans festes de la ciutat, el Carnaval. Perquè els famosos gegants bojos del Carnaval no s'entenen sense els gegants solemnes del Corpus i la Festa Major, en són precisament la paròdia.
1: La Festa Major, amb aquest format més de ritual, més tradicional, que manté un esquelet doncs, molt similar a tots els anys, ha propiciat doncs, que potser el Carnaval sigui aquesta baula per poder improvisar, per poder fer coses més diferents, que sí que per Festa Major, més enllà dels actes tradicionals, doncs, ja es fan moltes coses diferents a cada any, però el Carnaval potser aquí s'ho són agafat més volada perquè transgredeix una mica la Festa Major i aquest Corpus que sempre ha estat això, un pèl més tancat, per dir alguna
0: cosa. Aquest 2026, la Festa Major, a més, arriba a la 373a edició, amb novetats com el primer correfoc de Festa Major, el retorn de l'orquestra Solsona 70 i l'ampliació de la programació fins al dia 12 de setembre.

0: És evident que som a setembre i, com veieu, les festes majors se'ns mengen. Així que encara podem seguir, en aquest cas, a Olot, a la Garrotxa, que està immersa en altura, que van començar aquest divendres i s'allargaran fins dimarts, el dia de la Mare Déu d'Altura. Avui dissabte, la cultura popular ocupa bona part del programa. Al migdia hi haurà sardanes i vermut cantat, a la tarda, diada castellera i batalla de flors. I demà diumenge, doncs, al migdia ballaran els gegants, els cabeçuts, els cavallets, i al vespre arribarà el seguici popular. Ens parla d'aquest seguici popular i del fet de que per primera vegada l'Àliga entrarà solemnement al Santuari d'Altura, l'Alba Borrell, un dels responsables d'aquest seguici festiu.
1: Sí, nosaltres el que intentem és anar-nos posant al mateix nivell que moltes festes majors modernes que estan com actualitzant-se o estan modificant alguns dels patrons, dels protocols i de les maneres que tenien de conviure amb la imatgeria festiva, no? I el primer que farem nosaltres és una cosa que no s'havia fet mai, que és entrar a l'Àliga dins l'església d'Altura. És una església petitona, per tant, de moment no ens dona per fer un ball, i en un futur, si la cosa anés molt bé, ja ho estudiarem, però sí que hi haurà aquest moment de l'entrada solemne de l'Àliga, acompanyada pels músics de l'orquestra, que farà doncs, una ofrena a la Mare de Déu, i després, en sortint, començarem el seguici oficialment.
0: Enguany el seguici també permet celebrar una efemèride de la faràndula olotina. Fa 425 anys de la primera menció documentada dels Cavallets d'Olot.
1: Hi ha la notícia que els cavallets van sortir a la canonització de Sant Ramon de Penyafort fa 425 anys. I en aquell moment, doncs, entre les diferents peces d'imatgeria, hi havia uns cavallets. Òbviament no són les figures que hi ha actualment, però és la primera menció que hi ha a Olot d'aquesta comparsa. Així és doncs, que aquest any la Comissió de Festes, l'Àrea de Festes de l'Ajuntament, ha decidit fer un acte d'aniversari.

0: Però les festes d'altura no s'expliquen sense la capacitat de les entitats d'inventar, de transformar i de fer créixer la festa. Així que hi té molt de pes, per exemple, la UAPIX, els Amics del Porc i del Xai, que fa 37 anys va començar precisament intentant sacsejar una festa que trobaven massa previsible. Aquest cap de setmana hi tornen, amb algunes de les seves propostes més particulars. Xavi Reixac.
1: Nosaltres participem a la cercavila del primer dia i llavors, si alguna cosa curiosa són les marranades, que la fem el 5 i el 7, que són encierros de marrans, i és un encierro típic com el de Sant Fermins, amb marrans, que evidentment no són de veritat, eh? I el vermut cantat, que és un acte nou que fem des del 2023, és un acte on cantem cançons de taverna i on la gent pot beure vermut, pot menjar olives, patates, lo típic de festes, que el fem el dia 5 a les 12 del migdia.
0: Avui, per tant, vermut cantat al migdia, a les 8 del vespre, encierro de marrans, i dilluns encara hi haurà una segona marranada. I un altre dels actes que han acabat fent-se enormes, el concurs de paelles. Enguany arriba a la 17a edició.
1: Mira, el concurs de paelles vam començar dient, bueno, serem 3 o 4 colles que superem el carrer Paella, i ens hem convertit que aquest any tenim 1.300 persones, 70 colles que fan paelles i participen al concurs. O el concurs de llançament de pinyol d'olives, que ja l'hem deixat de fer, però que va començar amb una broma nostra de fer concurs llançant el pinyol d'oliva i que es va convertir en un dels actes centrals de la festa.
0: I encara queden fins dimarts gegants, cavallets, sardanes, Vall Pla, Tornaboda, Torinada, el Vall de les Espelmes, una festa d'altura on la imatgeria històrica continua sent l'eix de la celebració, però les entitats no paren d'afegir-hi noves maneres de participar-hi i fer-la créixer.
2: Cultura popular per gent desperta, o per qui encara no s'ha dormit.
3: Senyores i senyores, per tots vostès, el Jaleo.
0: Obrim focus als Països Catalans. Maó, a Menorca, s'escalfa ja l'ambient de les festes de la Mare de Déu de Gràcia que viuran els de dia central d'aquest diumenge i dimecres. Avui dissabte hi haurà la tradicional romeria fins a l'ermita de Gràcia, amb ofrena floral. Demà diumenge hi haurà el tret de sortida amb el pregó que farà la cantautora Anna Ferrer. A la tarda, passejada i ball de gegants amb convidats, en aquest cas, i sonarà el primer toc de flabiol. Dilluns, l'anomenat dissabte de Gràcia començarà el replec de la colcada amb caixers i cavalls. I dimarts, el dia de la Mare de Gràcia, doncs, colcada, missa de caixers, jaleo del migdia i al capvespre les tradicionals corregudes d'escòs abans del darrer cargol i els darrers tocs

0: Algemesí, a la Ribera Alta, ho tenen tot a punt per als dies grans de la Festa de la Mare de Déu de la Salut, celebració que arrenca la nit del dia 6 de setembre i viurà els moments centrals el dilluns 7 i dimarts 8, amb una festa que concentra en un mateix seguici devoció, teatre religiós, música, dansa, moixerangues i bona part de l'imaginari festiu del País Valencià. Prop de 1.400 persones hi participen cada any. Des de 2011, a més, forma part de la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. En parlem amb l'Àlex Barcher, responsable de comunicació del patronat de la festa.
1: La declaració el 28 de novembre de 2011 per part de la UNESCO de les festes de la Mare de Déu com a Patrimoni de la Humanitat han fet que el Algemesí es posara en aquest punt de vista que fins ara no havia estat i que, per tant, posa de manifest, no? la gran qualitat del treball que durant segles els algemesinencs han anat fent, no?, per bastir aquesta festa.
0: La celebració s'articula al voltant de tres processons. La processó de les promeses, la nit del dia 7, la processoneta del matí, el dia 8, i aquella mateixa tarda la processó de la volta general. Ens en parla, d'aquesta manera, dels misteris, de les moixerangues, de les danses de bastonets o de la carxofa, el mateix Àlex Barcher.
1: Des de tots els elements que conformen la festa, individualment, podrien haver sigut declarats Patrimoni de la Humanitat per la gran bellesa, per la gran, des d'un punt de vista cultural, des d'un punt de vista teològic, inclús, i moltes altres qüestions, però en el moment en què les agrupes totes, per això anteriorment parlàvem d'eixa amalgama cultural, no? Danses guerreres, moixerangues, danses, diguem, més folklòriques, no? Des del punt de vista, per exemple, del bolero, o danses que poden provindre de gremis, com és el cas dels arquets o la carxofa, les pastoretes, també, d'aquesta representació teatral dels Nadals, que encara es du a molts pobles. Com el Gemesí recull tot això, ho sap convertir i, sobretot, com deia la UNESCO, ho ha sabut guardar i transmetre de generació en generació, crea aquest conjunt indissoluble, que s'entén sols quan està en aquest conjunt i que realment forma part de l'essència de ser el Gemesí i de ser valencià.
2: Cada dissabte a primera hora, el país sona a Mans.
0: Seguim al Mans en temps de suplement a Catalunya Ràdio amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Deixem festes majors, parlem de dansa. Avui dissabte, Sallent, al Bages, celebra una jornada sencera dedicada a la dansa d'arrel, l'Esbartada, un festival que l'Esbart Vila de Sallent recupera coincidint amb el seu desè aniversari i que vol ser, sobretot, un espai de trobada entre esbarts, creadors i públic. La idea de fer aquest festival va néixer pràcticament al mateix temps que l'entitat. La Núria Ontecillas és una de les responsables de l'Esbart Vila de Sallent.
3: El festival va néixer just quan, el primer any de l'Esbart, ara fa 10 anys. El primer any vam dir, ostres, ens agradaria a la llarga fer un festival per poder tenir altres esbarts actuant aquí al poble, per poder fer vincle, per poder compartir una mica les creacions que vagin fent els esbarts, per tenir també un espai per provar coses i ensenyar petits tastos, no?, de laboratoris. I vam dir, ostres, doncs no ens esperem, vinga, va, tirem endavant.
0: La programació prevista per avui començarà a 2:45 de la tarda amb l'Escola de Dansa de l'Esbart, Dansaire de Mollet, padrins de l'entitat sallentina. I després continuarà amb unes quantes propostes més que ens explica d'aquesta manera Ontecillas.
3: Començarem veient un repertori de danses tradicionals i de noves coreografies basades en danses tradicionals de tota la vida. Després veurem Mil Primaveres, de l'Esbart Manresà, que és el premi del Ficolomer de l'any 2025. Després, a 9:15, veurem Mosaic, l'últim projecte de la Llançadora, aquest espai que compartim l'Esbart de Sallent, el de Navàs i el de Gironella. A 9:15, veurem Hora Baixa, de Radicela, que també fa una proposta a partir de danses que han inspirat els quatre intèrprets que formen part de la companyia, doncs han fet com un viatge entre la música i la dansa que per ells ha estat important. I acabarem amb un sarau, perquè ens venia de gust també acabar la festa doncs ballant i fent ballar de manera popular al públic, que la gent pugui tastar la riquesa que tenim com a repertori de dansa tradicional i que puguem acabar tots ballant.
0: Thank you. I anem acabant amb una proposta multidisciplinar a partir de l'arrel. Dimecres que ve, 9 de setembre, el Teatre Municipal de Girona, el Gironès, acollirà el Cabaret d'Arrel, una producció de Cascai Teatre amb la cobla La Flama de Farners, que vol demostrar fins on pot arribar la música tradicional quan es posa a dialogar amb altres llenguatges escènics, el circ, la dansa contemporània, també la dansa d'arrel, les titelles, poesia, arts visuals i humor, amb música en directe i més de 40 artistes a l'escenari. Ens ho explica la Susana Lloret, productora de Cascai Teatre.
4: Doncs és una proposta multidisciplinar que pren com a punt de partida la música d'arrel tradicional, però també amb moltes versions, molt versionada, molt arranjada, amb tocs més clàssics, però alguns també més contemporanis, i després, sobre aquesta base musical tan potent que tenim d'arrel, hi posem arts escèniques. Arts escèniques en tots els sentits de les arts escèniques. Hi ha des de teatre d'objectes, hi ha des de dansa, la dansa fusionem contemporània amb tradicional, hi ha circ, hi ha tota l'amalgama de vessants que pot tenir les arts escèniques, es fusionen amb aquesta música d'arrel tradicional, i és un espectacle que en diem cabaret, amb el sentit de que és una mostra de moltes disciplines i la fusió d'aquestes disciplines.
0: La música anirà a càrrec de la cobla La Flama de Farners, dirigida per Xavi Molina, amb Enric Canada i la percussió de Mireia Pagès, també al piano i a la veu. Damunt de l'escenari trobem, entre altres entitats i grups, l'Esbart Joaquim Rovira i diverses companyies d'artistes de circ, de dansa, de titelles i de teatre. Barreja, que també ha sorprès els mateixos artistes que hi participen.
4: No és gens fàcil, l'agenda no és fàcil, però bueno, es fa, es fa. La veritat és que tothom ha estat molt predisposat, i això va ser una experiència que vam fer l'any passat, arrel del Mondia Cool, a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, i aquest any, quan hem plantejat a tot l'equip de tornar-ho a repetir, tothom està encantat, perquè fins i tot molts artistes que no estan avesats a treballar en aquest tipus de música se sorprenien, no?, el fet de dir, ostres, és que és molt potent, és que es poden fer coses molt xules, no? I llavors la veritat és que la bona voluntat i la predisposició de tothom també ha ajudat molt.
0: Cabaret d'Arrel, per tant, dimecres a les 8 del vespre al Teatre Municipal de Girona. Ja per anar tancant, si voleu, danses folklòriques d'arrel, d'arreu del món, doncs la vostra oportunitat són les GIF, les Jornades Internacionals Folklòriques, que enguany venen amb grups de Panamà, Mèxic i Polònia, que podreu veure fins al proper dia 13 de setembre per tot el Principat. Avui són a Santa Maria de Palautordera i demà Parets del Vallès, totes dues poblacions al Vallès Oriental.
5: Fa ben poc que ets anat l'agost del 17, passen anys i l'odi diria que encara et va estret. N'hi ha alguns que es pregunten quan vares sortir de l'ou, mentre Europa es despista i ho veu com una a fer nou. Ni amor llavors, ni amor fins aquí, tot un procés que embarranca perquè puguis existir. I no ens sentim bé, no fa de mal dir que el teu essencialisme justifiqui algun fill.

Aquests eren Fetus, amb Una nova Catalunya del disc Romancer Tartera. Els podreu trobar dijous que ve a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, dins la programació de la Fira de Música. Nosaltres que el deixem aquí, aquest primer mans de la temporada, primera parada d'un curs que tornarem a omplir de cultura popular, d'associacionisme i de tota aquella gent que fa que la cultura continuï viva als carrers i les places. Amb en Diego Monroy al muntatge musical, en Nil Hernández a les vies de so, la producció d'Andy Franco i Quim Rutllan a la direcció i locució. Marxarem amb la sardana Cristal·lina i Flamejant, de Lluís Bofill, amb la principal de Cassà. Cobla, que demà serà a la Festa Major de Casavells, i Matajudaica, al Baix Empordà, en una ballada al migdia. Ens retrobem demà mateix, aquí a Catalunya Ràdio, al Mans, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest cap de setmana, el Tot Gira torna en la seva màxima expressió.
2: Tornen les tardes de ràdio esportiva a partir de les 4 i fins que faci falta.
1: Aquest dissabte, a 4:15, Sporting Girona.
3: El Girona busca la primera victòria de la temporada, ara que ja té la plantilla tancada.
1: També a 4:15, Barça-Jaén des del Palau. Semifinals de la Supercopa de Futbol Sala.
3: A partir de les 6, Sant Andreu Àguiles. I després, Hora Barça amb la prèvia del partit de Mestalla.
1: I diumenge, després de la TDT del València-Barça, serem a la final de la Supercopa de Futbol Sala i enllaçarem amb la Transmit de l'Espanyol Sevilla.
3: A més de la Fórmula 1 a Itàlia i de la Supercopa Ibèrica d'handbol.
2: Han tornat les tardes de cap de setmana de ràdio i esports.
1: Tot Gira, amb David Clopés.
2: Tenim passió per l'esport.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
4: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
5: Molt bon dia, Roger. La setmana passada, encara al suplement d'estiu, vam acomiadar els col·laboradors de l'agost, que avui deixen pas a la Maica Navarro, a la Jugular i a tota la resta que ja fa uns mesos que esperem. Dissabte passat, també, més enllà d'això, una conversa amb el mentalista Luis Pardo.
6: Hauré jugat a la ruleta russa mils de cops. I un cop em va fallar. O sigui, estava al Teatre Muntaner, tenia el revòlver apoyat a la sien, vaig disparar i hi havia bala de foguets, però hi havia bala. Vaig caure inconscient al terra. Aquell dia vaig pensar fins aquí, però el dia següent, això va ser a la funció 10 de Paranoid. A la funció 11 ho vaig tornar a fer. Sí que vaig jugar a la ruleta russa des d'aquell dia 90 cops més. A la funció 100 es va acabar la temporada i allà sí, és on em vaig comprometre. No em tornaré a posar un revòlver al cap mai més, i així ha sigut.
5: I també vam treure els draps bruts de la Rosalia i l'estudi 1 es va convertir en un confessionari dels nostres tertulians.
7: Jo tinc un passat bastant perla.
8: Ui.
7: Però l'he deixat córrer. Ja fa anys que no ho soc.
5: Per què?
7: Home, perquè jo les havia fet de grosses, Marina. Però et parlo de quan era jove, quan tenia 20 anys, 16, 17, 18, 19, 20 anys, fins als 25, potser. Després, sóc un tio... De perla no en tinc res, actualment.
5: Tots som la perla d'algú.
7: Em costa de vegades reconèixer els meus errors, però de vegades els he assumit, i molt dignament, mirant els ulls, fins i tot. Reconec que aquí... Mira, ara estic mirant fixament els ulls de la Candela.
5: Tu, jo no he tingut res, aclarim-ho.
7: Però podria dir-te, Candela,
5: no,
7: reconec que
5: aquí... Marxem i us deixem aquí els dos sols.
7: Candela, reconec que aquí no he actuat bé, o aquí no vaig estar bé del tot. Sí, ho he fet, això. Ho he fet alguna vegada, i costa molt fer-ho, eh? És molt difícil fer això.
5: I la Rosa Rodon i Antoni Padilla ens van proposar un viatge a Taiwan.
9: Al nord de Taipei hi ha el Grand Hotel, que és segurament un dels edificis més estimats per totes les persones de Taiwan, perquè dins té els millors restaurants de cuina tradicional i moderna, i totes les famílies intenten fer els àpats de celebració de les persones grans. Llavors, és un lloc que... T'has de rascar una mica més la butxaca, però paga molt la pena anar-hi.
10: És un hotel que està dalt d'un turó, d'un roig intens, i quan anàvem pujant, no, cap a l'hotel, jo, això entono el meva culpa, eh? Li deia, vols dir que hem de dormir aquí? Això serà molt car, no sé què. Ell, no, però és un hotel històric i aquí sí que val la pena potser gastar-se una miqueta més de diners perquè ja ho veuràs. Jo li deia, ja, però potser amb visitar-lo n'hi havia prou. No, haig de dir que aquí el senyor Padilla tenia raó i val la pena.
5: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
11: Bon dia.
5: L'estrena d'aquest cap de setmana ens transporta fins al 17 d'agost de 2017. Cronos.
12: Necessitem reforços a les rambles en Boqueria. Necessitem...
13: Que m'ha passat alguna rambla, 5 ambulàncies.
14: Aquí compta el 4%, què ha passat a les rambles?
15: Què collons està passant?
16: Comptar el 4-0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisin. Busquem el conductor.
5: Enric Auqué, Diana Gómez i Pablo Derqui protagonitzen aquesta pel·lícula basada en els atemptats de la Rambla de Barcelona, que segueix sobretot l'actuació dels Mossos d'Esquadra d'aquell dia després que una furgoneta atropellés vianants al carrer barceloní.
8: I què en diuen les crítiques, Marta?
5: Doncs mira, la Fotograma es diu que és un imprescindible thriller que torna a posar el focus en un perill encara latent.
8: I a tu què t'ha semblat?
5: Doncs que funciona millor quan se centra només en el thriller, però trobo faltar més desenvolupament de personatges i que segurament és massa d'hora per haver fet una pel·lícula del 17.
8: També hi ha estrenes a les plataformes.
11: I can use some information.
17: Whoa. For this price, I'll tell you whatever you want.
11: I'm looking for a hut.
17: Close for the night. Thank you.
8: A Disney Plus ja s'hi pot veure la pel·lícula Mandalorian i Grogu.
5: Després de passar pels cinemes, la cinta que conclou la sèrie arriba ara a la plataforma. Pedro Pascal i Sigourney Weaver protagonitzen aquesta aventura especial en què la Nova República recluta els nostres herois per acabar de derrotar els senyors de la guerra imperials que encara amenacen la galàxia.
8: A qui agradarà, Marta?
5: Doncs a tots aquells que us veu enamorada Pedro Pascal a Joc de Trons, als fans de Star Wars que no us va agradar Andor i a aquells que col·leccioneu figuretes de la saga de George Lucas.
8: I si preferiu anar al teatre... Al Heartbreak Hotel s'hi pot veure Ella i Màquina.
5: Una obra sobre l'alienació del món contemporani, sobre els deliris del sistema capitalista, de la falsedat i dels paranys de la societat burgesa i, sobretot, dels mals de caps que envolten una dona intel·ligent i sensible i que l'empenyen a trencar l'ordre establert amb ironia i sentit de l'humor.
8: I per què l'hem d'anar a veure?
5: Doncs per tres noms. Sergi Balbel, el director i dramaturg, i els dos intèrprets, l'Enric Cambrai i l'Àgata Roca. Per cert, que la funció d'avui és doble, a 2:15 de la tarda i a 8:00 del vespre.
8: I si preferiu anar de concert, música.

0: Perquè avui els tiets animaran la Festa Major de Vidreres.
1: És cap de setmana de Festa Major a Catalunya i els de Mataró són un dels caps de cartell d'una programació musical on també hi van actuar ahir els Amics de les Arts i avui Senyora Tomassa i les que faltaven, entre d'altres. El duo hi serà per fer un repàs de tota la seva discografia i en especial del seu últim disc, Cafè pels més cafeteros. Això serà a les barraques de Vidreres a partir de 11:15 de la nit i l'entrada és gratuïta.
0: Doncs amb els tiets i el seu Era Això arribarem avui a les 7 del matí. De seguida tornem al suplement. Tot el que

0: ben a prop. El suplement, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 5 de setembre del 2026, amb un persianes, tot i que encara és fosc, ben tornats, ja teníem ganes de retrobar-nos després d'una aturada llarga com una tarda d'estiu, quan canta el Quim Carandell en aquell Manela Manela, no vull currar per vostè. Tot i que per la calor que fa, qualsevol diria que encara són vacances. Ens estalviem les presentacions perquè després de 8 temporades encetem la novena, es diu aviat. Molt a poc ja ens coneixem, tenim ganes de ràdio, d'explicar històries que ens atrapin, tornem amb les piles carregades, els clàssics de sempre, algunes novetats que prometen i les ganes de menjar-nos al món. I ara podríem arrencar fent un retrat informatiu de la temporada que ens espera, que si la crisi de Ceuta, la relació Espanya-Marroc, les vagues escolars d'inici de curs, l'estiu de Pedro Sánchez, les travesses sobre quan seran les eleccions espanyoles, el finançament, les eleccions municipals del maig amb l'auge d'Aliança Catalana, l'amnistia i el retorn de Puigdemont, la sentència del cas Pujol, Rodalies, el preu de la gasolina, la calor, les riuades, la guerra a Ucraïna i la franja de Gaza, les midterm de Donald Trump, l'assessora de Donald Trump, Javier Bardem i Victoria Luengo, el ser querido, Cronos, els 50 anys de futbol en català, el Puyal, el Quim o el Quim que ja no és el Puyal, el Barça de Flick i la final de la Champions del 5 de juny al Metropolitano, esperem ser-hi, queda dit. Però aquest ofici, aquest programa, la manera com entenem la ràdio i la treballem l'actualitat aquí al Suplement, ens demostra cada setembre que encara no tenim ni idea de les grans notícies que ens tocarà explicar. Potser ens pensem que som capaços de vaticinar algunes de les coses que passaran aquesta temporada, però el millor de tot és que la realitat del que vindrà acostuma a superar qualsevol expectativa. No ens volem perdre res i serem cada cap de setmana des que surt el sol fins l'hora de dinar, com sempre, a Catalunya Ràdio. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I avui també amb Sara Riera. Sara, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Fa molta calor, però en paral·lel Protecció Civil alerta d'una tardor amb pluges extremes i demana a la població que s'autoprotegeixi.
2: Hi haurà tempestes difícils de preveure que, sumades a les temperatures més altes per l'època, poden provocar fenòmens extrems. Avui les temperatures, com dius, disparadíssimes, han fet activar el perill extrem de risc d'incendi a 34 municipis.
0: La tornada a l'escola a Catalunya costarà de mitjana uns 3.000 euros per fill.
2: És el càlcul que ha fet l'OCU tenint en compte el cost de les matrícules, el menjador, els llibres i el material escolar.
0: El nou sistema de finançament autonòmic enfila al Congrés on no té els suports garantits.
2: Ahir va passar el filtre de les comunitats i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor l'1 de gener per evitar que decaigui

0: sí, amb aquella Copa del Rei, amb aquella final. La derrota blanca és una oportunitat d'or pel Barça.
1: Que si demà guanya el València a Mestalla, serà líder en solitari amb 3 punts més que els blancs. Els blaugrana, que viatgen avui, aquest matí faran l'últim entrenament a la Ciutat Esportiva i després, al migdia, Hansi Flick parlarà en roda de premsa.
0: Enric Agut, quina calor, bon dia.
2: Hola, Roger, sí, molta, molta calor. I bé, avui un nou tast d'aquesta calor perquè la temperatura es dispara. Al migdia repetirem valors propers als 40 graus. A Ponent, Terres de l'Ebre, moltes xifres a l'interior entre 35 i 38. Ahir va ser el dia de setembre més càlid registrat a Catalunya. A 77 estacions de Metrocat van arribar...
0: De la història de Catalunya, dius?
2: Des de que tenim dades, va ser el dia més càlid del mes de... Sí, sí, de setembre, sí, no de tot l'any, parlem de setembre. El dia més càlid des de que tenim dades a Catalunya. Algunes dades arrenquen de molt, molt, molt, molt enllà. Per exemple, aquí al Fabra, des del 1914, que cada dia tenim dades, doncs ha estat el dia de setembre més calorós al Fabra, en 34.2, però és que a Vinebre van arribar als 42.5. 42.5. Demà, la mateixa calor, i sembla que a partir de dimecres es desinfla. Temps estable, sol, algun núvol, una mica de pols de suspensió, la mar tranquil·la i els vents també.
3: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Marta Monforte i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, una dona que ha tingut un estiu intens. Just després, una conversa amb una vella coneguda d'aquest programa. Ana Pardo de Vera és directora corporativa de Público, periodista, anteriorment assessora del govern de Zapatero, i els últims temps ha vist com la seva germana, Isabel Pardo de Vera, antiga secretària de Transports, era investigada per, presumptament, haver endollat una nòvia de José Luis Ábalos.
4: És esa lucha contra decir, serà mi hermana la... una corrupta más.
0: ¿Tens aquesta lluita interna, tú?
4: A veces, al principio, llegué a pensar que, como conozco el poder y he visto pasar a tanta gente y he visto a tanta gente corromperse de verdad, ya no solo económicamente, políticamente, sino moralmente. Y dije yo, ¿qué ha pasado? Pero luego, cuando accedí a toda la documentación, estudié cómo era el tema de la contratación de obras públicas, me metí en faena, me arremangué para ver qué había ahí, me di cuenta de que no había nada.
0: Yo avui al suplement, el retorn per un dia d'Ana Pardo de Vera, un blanc de l'extrema dreta a Madrid.
4: He vivido, sí, situaciones terribles. O sea, es que te acosan. Surgen unas imágenes en las que parece que va él con un cámara, que lleva un móvil, pero no, es que lleva un escuadrón detrás de matones. Uh-huh.
0: A 2:15 a la conversa sencera amb Ana Pardo de Vera i a les 11...
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unión Deportiva Las Palmas.
0: Avui fa exactament 50 anys que el Puyal va narrar aquest Barça Las Palmas en català. Això evidentment era notícia perquè era l'any 1976, 50 anys de futbol en català. Primer Ràdio Barcelona, després a Catalunya Ràdio. Una efemèride que estem celebrant aquests dies amb la gent que ho ha fet possible. En parlarem amb el Jordi Borda, el director de Catalunya Ràdio. Però abans també, durant una pila d'anys, membre de la TDP i batejat, per tant, per l'Escola Puyal, també ens farà una il·lusió enorme saludar la Ruth Vilà, 10 anys a la TDP, al costat del mestre, una de les moltes veus femenines de la transmissió, i una companya d'aquesta casa a qui enviem una fortíssima abraçada. I ho rematarem amb el Ricard Torquemada, un gran company de viatge del Quim i segurament qui millor ha sabut recollir el seu llegat i la seva herència. Per cert, a partir de les 8 del matí fins les 12 de la nit, avui, que és els 50 anys exactes de l'efemèride, a l'antena digital de Catalunya Ràdio emetrem algunes de les transmissions més destacades d'aquestes 5 dècades. La final de Wembley, París 2006, l'encara Messi, aquell Barça-Getafe de l'any 2007 a partir de les 12 del migdia, Stamford Bridge al gol d'Iniesta, a Roma, el 5-0 al Madrid al Camp Nou. En fi, algunes de les transmissions més destacades del Puyal a l'antena digital des de les 8 del matí i fins les 12 de la nit, i anirem connectant també al llarg d'aquest suplement. I avui també...
6: Hay una cosa que quería preguntarte, que es...
0: Victoria Luengo és una de les grans sensacions del cine català, espanyol i aviat també de més enllà. El ser querido brilla al costat de Javier Bardem, dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Avui conversem amb una dona que ve de treballar també amb Pedro Almodóvar i a qui esperen tota mena de reconeixements i guardons. Passen 8 minuts de les 7.
7: L'informatiu del suplement.
0: Fa calor, però és que Protecció Civil, fa molta calor per ser el mes de setembre, se li acumulen els fronts, perquè en paral·lel Protecció Civil alerta d'una tardor amb moltes pluges, pluges extremes, demana a la població que es protegeixi i hi haurà tempestes difícils de preveure que, sumades a les temperatures més altes per l'època, faran un còctel explosiu, Sara.
8: Estem davant episodis que obliguen, per tant, els serveis d'emergència a treballar amb molt poc marge de temps, i això pot comportar que els missatges és alerta, s'envien quan ja plou o fins i tot un cop la pluja ja s'hagi acabat.

0: Protecció Civil ha engegat aquesta campanya Tot pot canviar de cop.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments.
0: Que és per conscienciar de la importància d'estar previngut en aquestes situacions en què no sempre serà possible, com diem, rebre un missatge. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil.
2: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SALER, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
3: De moment, el que ja és una realitat és que encetem aquest primer cap de setmana del mes de setembre amb temperatures de ple estiu i el risc d'incendi disparat.
0: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem, en aquests 34 municipis de 10 comarques. A més, 360 municipis gairebé es troben en el nivell 3 per perill d'alt incendi. Davant d'aquesta situació, els agents doncs demanen extremar també les precaucions i evitar que es pugui provocar algun foc.
3: La tornada a l'escola a Catalunya costarà uns 3.000 euros per fill. És la despesa mitjana que calcula l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, tenint en compte el cost de les matrícules, el menjador, els llibres i el material escolar. De fet, Catalunya és el segon territori de l'Estat on el cost és més alt, després de Madrid, amb uns 3.500 euros, Maria Costa.
4: Els llibres d'infantil costen entre 39 i 71 euros, els de primària entre 31 i 210 euros, els de secundària entre 43 i 329 i els de batxillerat entre 93 i 509 euros, un preu que varia perquè alguns centres tenen els llibres socialitzats i d'altres no, o bé perquè alguns han incorporat noves edicions amb contingut renovat. El preu del material escolar ha augmentat un 5% respecte a l'any passat. A infantil i primària, la factura pot acabar pujant fins als 100 euros. I aquí cal afegir-li el cost del menjador, uns 97 euros al mes als centres públics. Lidón Gasull és la directora de la FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
5: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12 i mitja a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. I hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
4: Gasull també alerta del pes econòmic que tenen extraescolars habituals com l'anglès i que l'aprenentatge depengui de la capacitat econòmica i l'esforç de les famílies.
3: 4 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Som a les portes d'aquesta arrencada de curs. El govern aquestes últimes hores ha fixat els serveis mínims per la vaga d'educació de dimarts que ve, és el dia que comença el curs, en què hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre.
0: A les escoles i als instituts infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En el cas de les Bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla. Per cert, els sindicats que convoquen aquesta vaga ja han anunciat que hi haurà concentracions i manifestacions a tot el territori que començaran a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a Orquinaona a les 10 del matí que acabarà a la plaça Sant Jaume.
3: I encara amb educació, un 15% dels infants en edat escolar tenen algun trastorn de neurodesenvolupament. El més habitual són els problemes d'aprenentatge com la dislèxia i el TDA, i cada cas necessita una resposta diferent, Toni Fortesa.
6: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns. Anna Sanz és especialista en neurologia pediàtrica.
7: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
6: Per acompanyar aquests infants en la tornada a l'escola, el paper dels mestres és clau. Jordi Saladrigues, mestre d'Educació Especial, defensa la necessitat que els docents tinguin tota la informació per poder anticipar i adaptar mesures per a l'infant.
8: Cal un acompanyament molt personalitzat perquè no sempre un mateix mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
6: Conèixer bé cada infant, detectar les dificultats com més aviat millor i coordinar el suport de famílies i escoles són les claus perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.
3: Avui sí que fem les portades dels diaris. Molts d'ells porten en portada el nou sistema de finançament autonòmic que enfila camí cap al Congrés, on no té els suports garantits després d'haver superat un primer escull. Ahir va passar el filtre de les comunitats i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor el proper 1 de gener i així evitar que decaigui si s'avancen les eleccions. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja.
9: Bon dia. Ahir Hisenda va tenir prou amb el suport de Catalunya i les Canàries. Ara bé, d'aquí poques setmanes, el nou model arribarà al Congrés on necessita els vots de Junts. Tot i que el ministre Arcadi Espanya no vol parlar del concert econòmic, tant ell com la consellera Alicia Romero veuen marge per negociar.
10: se puede seguir hablando, dialogando, mejorando, i seran els grups parlamentaris els que tinguin la última paraula.
11: I per tant, esperem doncs que en aquest tràmit legislatiu alguns dels diputats es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
9: El nou model preveu 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que Hisenda vol ampliar amb un fons addicional per compensar els territoris que no han quedat satisfets. Les comunitats del PP, però també Astúries i Castella-La Mancha del PSOE, critiquen que és una cessió a Catalunya.
12: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
13: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
9: Tot i això, ningú s'ha sumat al boicot de Madrid i comunitats com el País Valencià o les Illes Balears no descarten afegir-se al nou finançament si s'acaba aprovant.
3: Gràcies, Dani. A partir de les 9, a les 9 tocades, saludarem aquí al suplement la consellera d'Economia, Alícia Romero. Donald Trump serà gran protagonista també d'aquesta temporada que avui encetem al suplement. Aquestes últimes hores, el president dels Estats Units ha restat importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president estatunidenc ha volgut minimitzar la disputa amb Teheran a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i assegura que prefereix no qualificar-lo de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important pels Estats Units.
0: Sí, ho ha afirmat aquesta matinada des del despatx oval de la Casa Blanca, des d'on ha subratllat que hi han perdut la vida només 18 militars nord-americans.
14: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no vam perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
0: Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i Teheran es van reprendre diumenge, després que els Estats Units ataquessin l'illa de l'Arak per destruir coets iranians. Aquesta setmana, el Pentàgon ha informat d'atacs contra una seixantena d'objectius militars pròxims a l'estret d'Hormuz per, segons afirmen, protegir el trànsit marítim en aquest pas.
3: Les importacions de gas rus han crescut un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya ha aprofitat els primers mesos de l'any per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar la manera d'emmagatzemar energia de cara al fred de l'hivern. Núria Harquetal, bon dia.
15: Bon dia. Les importacions de gas rus han compensat les d'altres països com Qatar, que ho té difícil per exportar per la guerra de l'Iran. Per això l'estat espanyol ha augmentat les importacions de Rússia, que des de la patronal del gas rebaixen. El president de Cedigas, Joan Batalla, Catalunya Ràdio.
16: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini podran fer, amb la qual és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
15: Ara, a curt termini, preocupen les reserves de gas de cara a l'hivern, però a mitjà i llarg termini, el físic de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, Jordi Soler, alerta d'altres problemes com la demanda, que no para de créixer.
17: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc i si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer.
15: Rússia ocupa la tercera posició de les importacions de gas. Al davant hi ha els Estats Units i Algèria. De fet, prop de la meitat del gas que es consumeix aquí prové del nord de l'Àfrica.
3: De tornada als Estats Units, la justícia ha declarat finalment nul el judici contra Lindsay Clancy, la dona acusada de matar els seus tres fills petits a Massachusetts, un cas que ha commocionat l'opinió pública.
0: El jutge ha pres aquesta decisió per falta de veredicte unànime del jurat després de 7 dies de deliberacions i de no prosperar un recurs d'emergència. Ara la fiscalia haurà de decidir si retira els càrrecs, si busca un acord amb la defensa o si torna a portar Clancy a judici amb un nou jurat. Clancy admet haver matat els seus fills, però defensa que patia una psicosi postpart que l'impedia comprendre el que estava fent. La fiscalia, en canvi, sosté que era absolutament conscient del que feia.
3: Ahir van arribar a les Illes Balears una norantena de migrants en 5 embarcacions diferents.
0: La darrera va ser interceptada per la Guàrdia Civil al vespre a Cabrera. Es van rescatar allà 14 persones que hi anaven a bord. Les altres 4 passeres transportaven 75 migrants més i les van trobar a Mallorca, Cabrera i Formentera. Aquesta ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per la immigració, on el nombre d'arribades ha crescut un 2% aquest any.
3: Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
0: Els menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut altres vegades per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un dels joves, de fet, hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa assegura que calen polítiques de seguretat més clares i un seguiment més estricte dels reincidents. Jaume Canudàs és el president.
18: Hem de millorar la seguretat, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
0: La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals.
3: Alemanya, eleccions regionals clau aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per la formació d'extrema dreta alternativa per Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de les regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que l'ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia.
19: Bon dia. El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia, ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
20: Posen tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
19: Fa mesos que l'envien a l'estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
21: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
19: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
3: I al Regne Unit, al Congrés Anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de 2 alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president del Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, han firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
22: Bon dia. El Congrés anual havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors, però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es faria passar per un empresari nord-americà en paraula la donació de 500.000 de lliures a Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. This was an exercise.
23: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
22: Aquestes acusacions se sumen a 2 investigacions més sobre suposat finançament irregular. Entre els convidats al Congrés de Birmingham destaca Jordan Bardella, que ha promès que si l'extrema dreta francesa arriba al poder, s'enfortiran els controls a l'estret de la mànega. Sentim-lo.
24: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
22: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
3: Gràcies, Quim Olivares, des de Londres, 1:15 de 8 del matí. De tornada a Catalunya, la cultura avui sona a ritme de superestrella. És Aitana amb el primer dels 4 concerts que farà de manera consecutiva al Sant Jordi de Barcelona. La cantant catalana durant 2 hores ha fet ballar i cantar els seus seguidors amb les cançons del seu 4th àlbum i també amb èxits anteriors. La crònica de la Montse Pujol.
25: Aitana va fer-se seu al públic que ahir omplia el Sant Jordi des del primer moment que va sortir a l'escenari. Vestida de rosa i amb unes botes exultants altes, va interpretar una 30ena de temes del seu 4th àlbum, El Quarto Azul, i els seus èxits anteriors. Les seves seguidores i seguidors ens explicaven abans del concert per què els agrada tant la cantant de Sant Climent de Llobregat.
26: Mira,
1: Nosaltres la seguim des d'OT 2017. Llavors, ens encanta. I ens agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu ens encanta.
2: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
4: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és... transmet algo que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps?
25: Els temes La xica perfecta, Connexió psíquica i Superestrella van tancar el concert. Aitana tornarà a actuar aquest dissabte al Sant Jordi, dilluns i dimarts, i després anirà uns dies a Madrid i iniciarà una gira per Llatinoamèrica i els Estats Units.
5: L'informatiu del suplement.
7: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
8: Sigui
7: bon
8: qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
7: Denuncien l'excés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
26: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
7: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
5: I de la resta del món.
7: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
27: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. L'informatiu del suplement.
3: 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. Arrenquem temporada del suplement i ho fem amb la primera derrota. Som talismà del Madrid de Mourinho, que cau al camp del Betis. El Barça, si demà guanya Mestalla, serà líder en solitari. Roger Nau, bon dia.
28: Bon dia, sí. Primera derrota del Madrid a la Lliga. Els blancs van perdre per 1-0 el camp del Betis en el primer partit de la quarta jornada del campionat. Parrot, al minut 81, va fer el gol dels andalusos i Mbappé, al temps afegit, va fallar un penal que hauria suposat l'empat a 1. Uns minuts abans, al 90, el VAR va anul·lar un gol del davanter del Madrid, Espí, per fora de joc. Mourinho, a la sala de premsa, assegura que no entén per què han perdut.
29: Merecemos ganar, claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y le salió el gordo.
28: Mourinho carrega també contra l'actuació arbitral, segons el tècnic, massa permissiva amb els bètics.
29: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
28: La relliscada del Madrid deixa el Barça amb una oportunitat d'or per posar-se líder en solitari si demà a la tarda, a partir d'un 4:15, guanya el València-Mestalla. Els blaugrana, que viatgen avui, s'entrenaran aquest matí a les 11 a la ciutat esportiva Joan Gamper i després a la una roda de premsa prèvia de Hansi Flick. Demà juga el Barça, també ho farà l'Espanyol, que rep el Sevilla a l'RCD Stadium. Mentrestant, també dir que de moment avui es disputen 3 partits, el Rayo Racing, el Villarreal Deportivo i l'Atlètic Club Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona visita avui l'Sporting. A 4:15 de la tarda, el tècnic gironí, Quique Álvarez, sobre la incidència que pot tenir jugar al Molinón.
30: Trobarem un ambient sensacional. De segona, és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival, i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
28: El Sabadell, d'altra banda, no jugarà fins dilluns. Els laquinats rebran el Còrdoba a la nova Creu Alta. I a la Lliga Femenina avui juguen els 3 equips catalans a les 12 del migdia. Duel entre l'Espanyol i el Badalona Women en directe per TV3. La davantera blanquiblava, Ona Bardat, ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
31: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
28: I el tècnic de les badalonines, Marc Ballester, diu que és un partit especial.
32: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
28: El Barça, de la seva banda, visita aquest vespre al camp del Sevilla amb les novetats d'Esme Bruc i Quique Natzaret. Les blaugrana, per cert, ja saben quins seran els seus rivals a la fase Lliga de la Champions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern, la Roma i el Kiu Danès a domicili. I encara en futbol internacional, derrota del Paris Saint-Germain per 1-2 contra el Mònaco al Parc dels Prínceps. Ferran Torres no va marcar i poc abans del partit Luis Enrique va renovar com a tècnic dels parisencs fins al 2030. I encara un últim apunt relacionat amb futbol i amb el Barça. Ja està disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3Cat un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puyol 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, avui...
33: Tocarà Soskov, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman!
28: Coincidint amb l'efemèride de l'antena digital de Catalunya Ràdio, s'emetran durant tot el dia algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyol, entre elles, evidentment, la primera Copa d'Europa del Barça a Wembley. I obrim bloc poliesportiu parlant primer de bàsquet, perquè l'alè del Barça, Tosin Ebouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació a l'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i també la Supercopa ACB. També en bàsquet aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'ha estrenat amb victòria davant les anfitriones per 53-83. Avui, segona jornada, el combinat espanyol s'enfronta a Mali. També, en handbol, el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte avui la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. La primera semifinal, els balonanes van imposar per 39-37 al Porto, tot i que el tècnic, Carlos Ortega, no va quedar gaire content. Declaracions a Sport 3.
0: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estaven gaire bé.
28: El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal i acabem amb dos titulars més per dir primer que la Vuelta avui, jornada de muntanya a la Vuelta, 14a etapa, 154 quilòmetres amb sortida a Jaén i final al port de primera de la Pandera. Enric Mas continua amb el mallot vermell mentre que l'Open dels Estats Units, Carlos Alcaraz, s'ha classificat pels vuitens de final.
5: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
3: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Tornen els meus ídols al Suplement cada dissabte a l'hora que surt el sol a 8:15 del matí amb el Blai Mercè i l'Olga Ábalos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Periodistes especialitzats de la crònica musical fent homenatges, reivindicant el llegat d'ídols, alguns de més coneguts, d'altres de més anònims, de tot el planeta. I avui comencem, arrenquem temporada amb un homenatge a Dolly Parton, aquesta donassa que va traspassar fa només uns dies i que ens serveix d'alguna manera el seu 80è aniversari, va dir adéu-siau, per reivindicar doncs, el llegat de la cultura pop i popular d'aquesta dona que va marcar precedents amb la música nord-americana country, sobretot, eh?
1: Sí, sí. Diguem que Dolly Parton va aconseguir convertir la música country en pop i fer-la global. Fins i tot va arribar a tocar al festival de Glastonbury l'any 2014, i això per un artista country, i fins i tot amb tema amb molt purista, no?, dintre de la seva trajectòria, és alguna cosa inèdita.
2: Una mica el que va aconseguir en el seu moment Johnny Cash, però aportant-ho a una altra dimensió, no?, perquè la figura de Johnny Cash i la de Dolly Parton són una mica antagòniques.
1: Antagòniques totalment.
2: No?, perquè un és de negre cap a dins i l'altre és, doncs, vitalista, estrambòtica...
0: Explosiva.
2: No? Explosiva.
1: Explosiva,
2: total.
1: Sí, a més, amb lluentons. O sigui, ella, lluentons. Era glamour pur i dur, Dolly Parton.
0: Segurament la cançó que més heu sentit d'ella és aquesta.

0: Ara estava escoltant la lletra i realment és brutal. No sé si sabeu la història de Jolene.
1: Explica.
0: És que la Dolly Parton va estar pràcticament tota la seva vida casada amb un home que es va morir no fa gaire. I Jolene era una treballadora d'allà, no sé ben bé on treballava, però que li tirava la canya al seu marit. I aquesta lletra li diu, Jolene, no em prenguis el meu home, no, després li diu que no puc competir amb aquest somriure que tu tens.
1: Ella, Dolly Parton,
0: sí, clar,
1: ella.
0: Imagina't, no sé si hi ha gaires cançons escrites a una possible amant de la teva parella, no? A mi em recorda una mica Benvolgut de Manel, no? Però en lloc de l'exnòvio és el pretendent. Em sembla magnífic. I crec que s'ha de destacar que Dolly Parton era escriptora de cançons.
1: Sí, correcte.
0: Que ella deia
2: les lletres
0: que
2: eren seves.
0: Sí, que sí, la sí. Meva veu pot ser molt personal i tot això, però sí, però escriure les cançons, això sí que és meu.
2: Però és una babassa, també.
0: Sí, sí, no, i tant, i tant.
2: Aquesta cançó ha estat molt versionada, també.
0: Sí, jo he de dir que jo la vaig conèixer per aquesta versió.

0: The White Stripes, jo en el seu moment em pensava que era d'ells.
1: Que era de Jack White, aquesta cançó.
0: Sí, en la meva època universitària, descobrint els The White Stripes, i després vaig estar investigant i dic, no, que és de... I m'ha passat amb moltes cançons, això amb la Dolly Parton, i digues.
1: No, de fet, la cançó que sentirem, escoltarem a continuació, molt poca gent sap que és de Dolly Parton. Perquè es pensen que és de Whitney Houston, i aquí ja m'avanço
0: una mica de Whitney Houston també és, i després explicarem per què.
1: Sí, segur que escoltem I Will Always Love You, tal i com Dolly Parton la va composar.

0: expliqueu què està passant, sisplau, a l'estudi.
1: Aquí en el Roger Escapa ens està assenyant el seu braç i pell de gallina.
2: Sí, sí, eh?
0: Però pell de gallina com si estiguéssim a la Sibèria.
1: I aquestes espigues que té el braç estan electrocutades ara mateix, quasi.
0: No havia sentit mai aquesta
2: gallina.
0: I tampoc tenia ni idea que aquesta, l'original, era de Dolly Parton.
2: Doncs, amb la veu de Dolly Parton, és una cançó que agafa una pàtina totalment diferent de la de Whitney Houston.
1: Sí, sí.
2: És molt... sensible.
1: Hi ha una anècdota que diu la llegenda que Dolly Parton va escriure Jolene i I Will Always Love You la mateixa nit.
2: Correcte.
1: Després ho va matisar i va dir que potser
2: va trigar una mica
1: hi havia hagut
2: més,
1: alguns
2: no?
1: dies de diferència.
0: Molts royalties en una sola nit, eh?
1: Imagina't, és que només aquella nit... vas a compondre aquesta nit, ja està. Ja tens
0: la vida feta.
1: La vida teva i la dels seus descendents i dels descendents dels descendents dels descendents.
2: De fet, no se sap ben bé quin és el catàleg sencer, però es diu que té com unes 3.000 cançons sota el seu nom. Per tant, és com que hi ha els seus nets, no, perquè no té fills, però els seus nebots, tota la seva família, ja
1: té... directament la seva
2: filla. Ja té la
1: fillola,
2: vida feta.
1: La seva fillola, Miley. Després ho explicarem.
0: I Will Always Love You, de la Dolly Parton, l'original, i l'encara més aplaudida i segurament més comercialitzada de Whitney Houston, aquesta versió.

0: Trepitjar aquesta cançó és un crim, però em sabria greu que Whitney Houston eclipsés Dolly Parton el dia que li dediquem uns ídols.
1: Sí, ja li dedicarem un altre ídol.
2: Sí, sí,
1: no?
2: Whitney Houston es mereix un, eh? Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Parlar de Dolly Parton és parlar de country, i si parlem de country a casa nostra,
1: ui,
0: Benziérera.

0: quan no sé estic...
1: Qui seria la Dolly Parton catalana? Xoc, perquè... Qui seria Dolly Parton, l'equivalent de Dolly Parton a Catalunya?
2: Home, Tomeu Penya. No?
1: Sí, no?
2: Perdona, tinc un WhatsApp teu de fa uns minuts sí,
1: era pregunta trampa per tu. Era pregunta trampa per tu. Sí, sí. No, no, claríssimament, no?
2: Claríssim. Home, de fet, és el màxim exponent del country a Catalunya.
1: Vindria
2: no?
1: a ser... Tomeu Penya? La Dolly Parton catalana vindria a ser Tomeu Penya, però amb el físic de Rosa Maria Sardà. No, potser, una mica...
3: T'has arriscat aquí, Blai.
2: Ostres.
3: Jo no faré interpretacions.
1: No
3: sé. Ni declaracions, tampoc. Escolta'm, una cosa. Digue'm. Aquesta versió, l'Illes dins d'un riu, també és una versió de la Dolly Parton?
2: És que aquí hem de fer un segon gir de guió, perquè és una cançó que va popularitzar Dolly Parton juntament amb Kenny Rogers. Hi ha un duet famosíssim entre ells dos, però la cançó original, l'autoria és dels Bee Gees.
1: I havia de ser per la Diana Ross o pel Marvin Gaye. Entre els germans Gibb dels Bee Gees no es posaven d'acord per qui havia de ser. Total, que al final l'èxit va ser per Dolly Parton.

0: Dolly Parton, hem comentat abans que té milers de cançons registrades i algunes d'elles ella les ha utilitzat per explicar, doncs, la seva, fer crònica personal de la seva vida, dels seus orígens, i una de les cançons que més la va fer que es guanyés el cor dels americans és una cançó que es diu Coat of Many Colors, on explica els seus orígens humils i com s'ha fet a ella mateixa.
1: Els Apalatxes, no?
0: Es va criar. I aquestes coses que els agraden tant als americans, no? De fer-se a un mateix, no? De construir el teu propi... els teus somnis, i és una de les cançons que més conegudes també de Dolly Parton, Coat of Many Colors. Back.

Una cosa molt maca de Dolly Parton és que generava consensos entre tots els sectors, no? Amèrica mateix, tant els conservadors com els liberals, no? Estaven sempre, i els republicans, i els demòcrates, i tots fans de Dolly Parton. També passàvem als artistes de generacions diferents, i de les generacions noves, la gran hereva de Dolly Parton és la seva fillola, la Miley Cyrus. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you.

també pot presumir de dir... Vaig a buscar els supervivents de la banda més important del planeta i els hi vaig a dir si volen cantar una cançó amb mi. I, clar, tothom li deia que sí a Dolly Parton.

0: Quan va morir Dolly Parton fa uns dies, el mateix Paul McCartney va fer un post a Instagram on deia: finalment, te n'has anat, però parlant de Dolly Parton, però em sento honorat o tinc l'honor, no, que almenys has cantat una cançó dels Beatles. O, bueno, ell deia, una cançó meva, que també sí. Això és molt Paul McCartney.
1: Sí, sí, deien això de... No em puc imaginar un món sense Dolly Parton.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí. I aquest, com podeu veure, aquí la veu de Dolly Parton ja està... Ja li han passat els anys, no? I és que gairebé tenia 80 anys, no? Quan va
1: 80,
0: quan ha gravat aquest
1: clar,
0: tema,
1: sí.
0: Just abans de fer els 80.
1: Va ser un dels últims, aquests.
0: Que és de l'últim disc que van registrar, que es diu Rockstar, que és precisament on hi ha versions, no? De temes de rock i de pop actuals, o no tan actuals. Born into Kentucky smoke, his mama was his one hero,
2: and he told me her name. I wasn't thinking straight. Avui homenatge a Dolly Parton des dels meus ídols del suplement. Hem parlat de Dolly Parton, però també hem sentit els The White Stripes, la Whitney Houston, fins i tot Kenny Rogers,
3: Tomeu Penya,
2: Miley Cyrus, Tomeu Penya, Ringo Starr i Paul McCartney. I amb què acabem?
1: Acabem amb una de les últimes cançons publicades de Dolly Parton en col·laboració amb Bells, que és una picada d'ullet de Jolín, no? Son of Jolín, el fill de la Jolín.
0: Sí, és com agafa, com les noves generacions de cantants de country agafen el relleu, no?, del que ha sembrat Jolín.
1: Sí, sí.
2: Olga Ábalos, Blai Mercè, un plaer enorme tornar-vos a tenir de tornada aquí al suplement. Salut.
0: Igualment.
2: Fins dissabte que ve.
1: Que
2: pausa i continuem aixecant les persianes al suplement. Adéu.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
4: Bon dia.
3: Serà un cap de setmana de ple estiu.
4: Sí, les temperatures disparades per un mes de setembre han fet activar el perill extrem d'incendi a 34 municipis. Tot plegat és el preludi d'una tardor amb pluges extremes que Protecció Civil ja avança que seran difícils de preveure.
3: El nou sistema de finançament autonòmic encara el tràmit al Congrés on no té els suports garantits.
4: Ahir va passar el filtre de les comunitats, només amb el vot a favor de Catalunya i les Canàries, i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor el proper 1 de gener. Junts, per ara, si ho posa frontalment.
3: D'aquí uns instants saludarem la consellera d'Economia, Alícia Romero, aquí al suplement. El president de Telefònica aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya.
4: Marc Murtra diu que cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa. Ho va dir ahir en un acte organitzat per Foment del Treball.
3: A Manresa, un dels dos joves detinguts per la mort de Carles Vilajosana estava sota vigilància, sota llibertat vigilada per un delicte comès anteriorment.
4: Ho han confirmat fonts de la Fiscalia que apunten que l'altre detingut també havia estat sota aquest règim, tot i que ja havia complert el temps pautat.
3: La Fiscalia veu amb bons ulls que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva a Ceuta, ara fa un mes.
4: Segons el Ministeri Públic, al darrere d'aquest episodi es podrien haver comès diversos delictes, com l'afavoriment de la immigració irregular per part d'una organització.
3: Una norantena de migrants han arribat aquestes últimes hores a les Illes Balears en 5 pasteres.
4: I en plena crisi migratòria a Ceuta per l'arribada massiva de migrants, la ruta entre el nord d'Àfrica i les Balears s'ha consolidat com un corredor habitual.
3: Donald Trump minimitza el conflicte amb l'Iran.
4: I el considera de poca importància perquè només hi han mort, diu, 18 militars nord-americans. Unes declaracions que arriben poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat.
3: I a Alemanya, aquest cap de setmana, l'extrema dreta podria arribar al poder a Landa, Saxònia, en Hall.
4: Alternativa per Alemanya té ara un 41% d'intenció de vot, pràcticament el doble que la conservadora CDU. Unes eleccions regionals que tindran, sens dubte, una transcendència estatal.
3: Aitana brilla com una... superestrella, en el primer dels 4 concerts al Palau Sant Jordi.
4: Ahir al vespre, la cantant de Sant Climent de Llobregat va fer ballar i cantar durant 2 hores als seus fans en l'espectacle de la gira del seu últim disc, El Quarto Azul, que és la primera d'abast mundial.
3: I els esports som talismà, el suplement. Arrenquem temporada amb la primera derrota del Madrid a la Lliga, el Madrid de Mourinho, que cau al camp del Betis.
4: Després d'un gol anul·lat per fora de joc i un penal que va fallar Mbappé, si demà el Barça guanya Mestalla, serà líder en solitari.
3: Marina Laminos, les portades dels diaris a cavall entre el nou sistema de finançament i els concerts d'Aitana.
5: Una Aitana que, segons l'Ara, reivindica com a superestrella a Barcelona. La de Sant Climent de Llobregat és la protagonista de la portada, un primer pla seu durant l'actuació, i a sota, un titular. El govern espanyol aprova el nou model de finançament. Espai també a la portada de l'Ara, a la part inferior, per una imatge antiga, en aquest cas de la fàbrica Seat, ara en perill. La superestrella Aitana també és protagonista del periòdico, una fotografia seva somrient amb el braç amunt durant el concert, un artista que apunten obre el seu regnat al Sant Jordi. Hi ha un lateral de la portada i llegim Seat admet que el seu futur després del 2030 segueix en l'aire. La Vanguardia titula Hisenda aprova el nou finançament que preveu 21.000 milions més i la imatge aquí en gran, pràcticament tota la portada de migrants al carrer de Ceuta esperant una plaça al refugi temporal. I el Punt Avui, un polític controvertit, 150 anys del naixement de Francesc Cambó.
3: La premsa que s'ha dit a Madrid amb la mirada posada a Ceuta, El País, xoca entre el govern i els jutges per la investigació sobre Ceuta.
5: I molt més contundents contra el president espanyol als altres diaris. El Mundo en titular apunten que Sánchez imposa el finançament d'Esquerra i ho restringeix tot a Ceuta, a la Razón. Sánchez llança el rei en solitari al viatge a Ceuta i Melilla i a l'ABC defensa alerta que és un error molt greu publicar els informes de Ceuta.
3: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 57 espelmes a l'alcalde Jaume Collboni.
6: Hi ha una certesa, que és que Barcelona té un nou alcalde.
7: Va ser diputat del PSC entre el 2011 i el 2014, abans de centrar-se en la política municipal. Va necessitar tres eleccions per convertir-se en l'actual alcalde de Barcelona, després de veure com en els dos primers ho aconseguia Ada Colau.
3: 57 espelmes, Quico Homs.
8: Quan canvia l'anàlisi jurídic? A partir del discurs del rei del dia 3 d'octubre.
7: Militant històric de l'antiga Convergència, va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, diputat al Parlament i del Congrés dels Diputats. El 2001 va entrar al govern de la Generalitat de la mà d'Artur Mas i va arribar a ser conseller d'Economia.
3: I 75 espelmes, Michael Keaton.
9: If I leave you with anything, I'm going to leave you with these two words. I'm Batman.
7: És un dels grans actors de Hollywood, a qui segur que heu vist en pel·lícules com Birdman, amb la qual va ser nominat als Oscars i amb la qual va guanyar un Globus d'Or. També es va posar en la pell de Batman, ho sentíem ara, en la trilogia de Tim Burton, un paper que el va fer saltar a la fama mundial.
3: Vida social.
10: Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem por.
3: Els tiets animaran la Festa Major de Vidreres, Marta Ferrer.
11: És cap de setmana de festes majors a Catalunya i els de Marató, els de Mataró, en aquest cas, són un dels caps de cartell d'una programació musical en què també actuaran Senyora Tomassa i les que faltaven, entre d'altres. El duo repassarà tota la seva discografia i en especial el seu últim disc, Cafè pels més cafeteros. Això serà a les barraques de Vidreres a partir de 11:45 de la nit. L'entrada és gratuïta.
3: És cap de setmana de Festa Major Sabadell, avui concert de Macaco.
11: Juntament amb Nil Moliner, els dos artistes posaran banda sonora a l'Eix Macià de la ciutat, tot això en una jornada que tancarà la sessió de DJ Panda. Els concerts arrenquen a mitjanit i també són tots gratuïts.
10: A cop de rock, vull viure.
3: I al Coliseum torna un dels musicals catalans més estimats, aquest cop de rock.
11: 15 anys després de la seva primera estrena, la companyia La Barca d'Osona recupera el musical de Degoll de Gom, que ens presenta un grup de joves de l'Empordà, que tenen una banda de música, i tres amigues de les Terres de l'Ebre, que es troben un estiu i mútuament es trastocaran tots els esquemes. Avui a funció a les 5 de la tarda i a les 9 del vespre queden poquíssimes entrades per 25 euros.
3: I al Heartbreak Hotel s'hi pot veure Ella i Màquina.
11: Sergi Balbel escriu i dirigeix aquest text que mostra amb ironia i sentit de l'humor l'alienació del món contemporani i el desafiament d'una dona a l'ordre establert. Tot plegat protagonitzat per Agatha Roca i Enric Cambrai. Avui la funció és doble a 17:45 de la tarda i a les 8 del vespre i es poden comprar entrades per entre 19 i 29 euros.
3: 4 minuts per les 8 és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Tocar fusta.
0: El seu esperit aventurer els havia portat a fer una travessia a peu del desert. Tot estava anant com una seda. Suportaven bé les oscil·lacions de temperatura. Havien calculat a la perfecció les provisions i caminaven a un bon ritme. Fins que un d'ells va dir: «Toco fusta perquè tot continuï així». Volent conservar la bona sort, l'únic que va fer va ser espantar-la, perquè allà on eren, la fusta era un bé escàs, i per evitar que el desig se'ls girés en contra, es van posar a recórrer quilòmetres i quilòmetres. Ja no en direcció del seu destí original, del qual se n'havien oblidat, sinó a la recerca d'un oasi amb les seves palmeres. A la fi, van trobar el que buscaven. Van arribar baldats, no podien dir ni fava, i ja no els quedava menjar. Tota l'expedició, inclòs el bocamoll que els havia enviat a tocar fusta, es van abraçar a les palmeres, somicant sota un sol de justícia i pregant perquè algú els vingués a rescatar el més aviat possible. El suplement, amb Roger Escapa.
12: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
2: 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
0: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
2: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
13: Messi, encara Messi...
0: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
13: Compte!
0: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
2: Commemorem 50 anys de futbol en català.
0: A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. El suplement, amb Roger Escapa.
3: Dos minuts per les 8.

0: Camí de les 8 amb les recomanacions musicals del nostre tècnic de sol, Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Per què ens portes aquesta cançó avui?
1: Perquè un 5 de setembre del 1981, els anglesos Soft Cell van arribar al número 1 de les llistes del Regne Unit amb el tema Tainted Love. El que molts no sabíem és que la cançó original, la que estem sentint, la va gravar la cantant de soul Gloria Jones el 1964.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

Dissabte 5 de setembre del 2026, amb un persianes ben tornats, ja teníem ganes de retrobar-nos després d'una aturada llarga com una tarda d'estiu, com canta el Quim Carandell en aquell Manela, Manela, no vull currar per vostè. Tot i que per la calor que fa, qualsevol diria que encara som de vacances. Ens estalviem les presentacions perquè després de 8 temporades encetem la novena i molt a poc ja ens coneixem. Tenim ganes de ràdio, d'explicar històries que ens atrapin. Tornem amb les piles carregades, els clàssics de sempre, algunes novetats que prometen i les ganes de menjar-nos el món. I ara podríem arrencar fent un retrat informatiu de la temporada que ens espera. Podríem situar la crisi de Ceuta, les vagues escolars d'inici de curs, l'estiu de Pedro Sánchez, les travesses sobre quan seran les eleccions espanyoles, les eleccions municipals del maig amb l'auge de l'ENSA catalana, l'amnistia i el retorn de Puigdemont, la reforma del finançament, la sentència del cas Pujol, Rodalies, el preu de la gasolina, la calor, les riuades, les guerres a Ucraïna i la franja de Gaza, les midterm de Donald Trump, l'assessora de Donald Trump, Javier Bardem i Victoria Luengo, el ser querido, Cronos, els 50 anys de futbol en català, el Puyal, el Quim, o el Quim, que ja no és el Puyal, el Barça de Flick i la final de la Champions del 5 de juny al Metropolitano, esperem ser-hi, queda dit. Però aquest ofici, aquest programa, la manera com entenem la ràdio i treballem l'actualitat aquí al Suplement, ens demostra cada setembre que encara no tenim ni idea de les grans notícies que ens tocarà explicar. Potser ens pensem que som capaços de vaticinar algunes de les coses que passaran aquesta temporada, però el millor de tot és que la realitat del que vindrà acostuma a superar qualsevol expectativa. No ens volem perdre res i serem cada cap de setmana des que surt el sol fins l'hora de dinar. Com sempre, aquí, a Catalunya Ràdio. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Qui a l'estiu no sua, l'hivern no menja. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia. Doncs bé, avui novament un dia ben calorós, un dia amb temperatures ben altes, que poden arribar a tocar els 40 graus a ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, també altres zones d'interior, valors entre 35 i 38, calor desbocada, també demà diumenge, i tot plegat en una jornada marcada pel sol, amb alguns núvols alts i prims.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Ens espera un cap de setmana de moltíssima calor, com explica l'Enric Agut. Venim entrenats d'aquest estiu que ha estat sufocant i aquest mes de setembre, i només en portem 5 dies, ja s'han batut rècords en diversos punts del país. Sense anar més lluny, Barcelona ha registrat un rècord de 34 graus, segons l'Observatori Fabra, una temperatura mai abans vista en un mes de setembre. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. I a Lleida, ahir es van fregar els 40 graus.
3: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa.
4: Portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre.
1: Tot això provoca, evidentment, que el risc d'incendi sigui encara elevat. De fet, puja de cara aquest dissabte, els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera...

0: i tot un cop la pluja ja s'hagi acabat. La Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SAL, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: Passen 5 minuts de les 8 del matí. El nou sistema de finançament autonòmic ja s'encara cap al Congrés, on no té els suports garantits després d'haver superat un primer escull. Ahir va passar el filtre de les comunitats i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor el proper 1 de gener i així evitar que decaigui si s'avancen les eleccions. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, bon dia.
2: Bon dia. Ahir Hisenda va tenir prou amb el suport de Catalunya i les Canàries. Ara bé, d'aquí poques setmanes, el nou model arribarà al Congrés on necessita els vots de Junts. Tot i que el ministre Arcadi Espanya no vol parlar del concert econòmic...
3: Se puede seguir hablando, dialogando, mejorando... i seran els grups parlamentaris els que tinguin l'última paraula.
2: El nou model preveu 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que Hisenda vol ampliar amb un fons addicional per compensar els territoris que no han quedat satisfets. Les comunitats del PP, però també Astúries i Castella-La Mancha del PSOE, critiquen que és una cessió a Catalunya.
4: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo catalán.
5: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot i això, ningú s'ha sumat al boicot de Madrid i comunitats com el País Valencià o les Illes Balears no descarten afegir-se al nou finançament si s'acaba aprovant.
0: Gràcies, Dani Sendeja, des de Madrid. A aquesta hora podem saludar al suplement la consellera d'Economia, Alicia Romero. Bon dia i bona temporada.
6: Hola, molt bon dia. Bon inici de temporada.
0: Consellera, qui serà clau en aquest cas perquè aquesta reforma pugui tirar endavant serà Junts, que ara per ara ja ha avançat que presentarà una esmena a la totalitat i defensarà el concert econòmic. Com els pensa convèncer?
6: Bé, intentant dialogar i treballant amb ells. És veritat que no és fàcil, però també és cert que tenim una finestra d'oportunitat que no havia existit en els últims 14 anys. I, per tant, em sembla que tots hem de ser responsables. Crec que la política és l'art del possible i, per tant, tenint en compte que no hi ha suports segur al Congrés dels Diputats per un concert econòmic, que és el que planteja Junts, hauríem d'intentar doncs, que es pugui avançar amb una millora del finançament autonòmic. La proposta que ha posat el govern d'Espanya sobre la taula és un avenç molt important, més de 21.000 milions d'euros a tot el sistema, que representen 4.700 per Catalunya, amb un model reformat, més just, més igualitari, que respecta l'ordinalitat que sempre havia demanat Catalunya, i per tant a mi em sembla que és un bon model, que ens permet avançar, i crec que en aquest sentit Junts per Catalunya pues, hauria de treballar perquè si hi ha algunes coses que no li agraden, doncs les pugui modificar o les pugui esmenar durant la tramitació parlamentària per no perdre aquesta oportunitat, perquè la tenim avui, no sé si la tindrem d'aquí un any.
0: Fons del Ministeri ahir apuntaven que es guardaven alguna carta per precisament seduir Junts durant aquesta tramitació parlamentària. Aquesta carta podria ser la recaptació de l'IRPF que no es va acabar de concretar amb Esquerra?
6: Ahir el ministre va ser bastant clar amb aquest tema, perquè va dir que era difícil, però evidentment el govern d'Espanya sap que si ha de convèncer Junts i ha d'incorporar-lo, diguéssim, el consens amb el model de finançament, haurà d'oferir alguna cosa. Per tant, jo aquí doncs, el que espero és que el govern d'Espanya, no només en aquest tema de l'IRPF, que podria ser un, sinó en d'altres, doncs estigui obert a la negociació. Doncs, miri, ahir, per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua, que no només és a Catalunya diferencial, també és a Galícia o és a València. Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
0: L'amnistia entra dins d'aquesta equació pel finançament o això és una altra finestra?
6: Jo crec que això és una altra finestra, que és una altra via, però en tot cas no tampoc ens podem enganyar, sabem que acaba tot influint, no? Però bé, l'amnistia ha estat avalada per Europa i, per tant, ara hauria de fer el seu camí. Esperem que el faci quan més aviat millor, que el Tribunal Suprem i el Constitucional doncs, permetin, diguéssim, l'execució d'aquesta

0: amnistia. Nosaltres el que volíem normalitzar ja d'una vegada a Catalunya, que pugui tornar en aquest cas doncs, Puigdemont cap aquí, i això evidentment segur que ajudaria, no? Però en tot cas jo crec que Junts per Catalunya també és conscient que hi ha un clam a Catalunya, a la societat civil, als agents econòmics a favor d'un finançament, i malgrat que sempre pot ser millor i diferent, crec que l'important és que puguem treballar perquè s'aprovi aquest nou model, que insisteixo, fa molts anys, 17 anys que no en teníem cap sobre la taula, cap govern ho havia fet, i crec que també s'ha doncs, de felicitar el govern per la valentia d'haver posat una proposta sobre la taula.
1: Clar, tenint en compte aquest calendari electoral amb les municipals, amb eleccions també en algunes autonòmiques, amb unes possibles eleccions espanyoles que tard o d'hora també cauran, ja sigui l'estiu, però segurament potser uns mesos abans, el tràmit perquè això tiri endavant, primer ha de passar pel Consell de Ministres, que evidentment anirà endavant, però les traves se les trobarà al Congrés dels Diputats, amb les esmenes, amb les modificacions que es puguin presentar. Vull dir que entenc que la voluntat, almenys la seva, és que això es voti al Congrés abans d'acabar aquest 2026.
0: Sí, aquest és l'objectiu i el que té el govern d'Espanya, que també tenim nosaltres. Ja el 2009 tenim un precedent, perquè es va també aprovar en el Consell de Ministres doncs, tot just acabat l'estiu i va entrar en tramitació al setembre i es va aprovar abans de final d'any. Per tant, tenim aquest precedent, es pot fer, i per tant nosaltres el que demanem al govern d'Espanya, també li ha demanat Esquerra Republicana, és que abans d'acabar l'any això es pugui aprovar i entri en vigor l'any 2027, el que significaria aquests 4.700 milions d'euros incorporats al pressupost del 27. És possible, des del punt de vista legislatiu de tramitació és possible, i hem de fer que sigui així. Per tant, doncs, el govern va dir ahir que durant el mes de setembre aprovaria el Consell de Ministres aquest model i, per tant, entrarà al Congrés. Aleshores, els protagonistes són els grups i ens caldrà tenir una certa habilitat per negociar i intentar que aquest model es pugui aprovar.
1: Consellera, més enllà del finançament, anirem parlant les properes setmanes en aquesta emissora, evidentment, amb tots els espais informatius, perquè això serà notícia i serà un dels temes d'aquesta temporada. Seat també ha estat notícia aquestes últimes hores. Li vull preguntar pel futur de la planta de Martorell, si és que està garantit, almenys amb la marca Seat, perquè ja sap vostè que implica molts llocs de treball i que la marca, si més no, també amb el context amb Volkswagen i l'aparició de Cupra, doncs genera debat.
0: Sí, perquè aquest és un tema importantíssim per Catalunya. El sector de l'automoció és clau. Volkswagen, Seat, ho és a Catalunya. Molts llocs de treball, no només directes, sinó indirectes, perquè realment hi ha moltíssimes empreses, més de 3.000 empreses a l'entorn de Martorell amb serveis auxiliars i complementaris al vehicle. No? Aquí, evidentment, hi ha hagut una certa crisi amb el tema del vehicle elèctric, i això en som tots conscients, però nosaltres treballarem incansablement perquè no hi hagi canvis en aquesta planta, perquè no redueixin els llocs de treball i perquè som una planta de les més competitives d'Europa, la de Martorell, i per tant hem de fer valer això perquè no redueixin llocs de treball, perquè ens ha de dir que la marca Seat es mantingui, és una marca històrica que representa molt a Catalunya i a Espanya, i per tant, ho va dir el president ahir, intentarem lluitar i garantir aquests llocs de treball, garantir que aquesta planta segueix sent de les més competitives i sobretot que la marca, que té un punt també emocional, però aquestes coses són importants, doncs no desaparegui, no? I esperem, encara som a temps, i per tant el que hem de fer és treballar perquè això es garanteixi.
1: Consellera, bona temporada, moltes gràcies.
0: Bona temporada a vosaltres, molt bon dia.
1: Precisament aquestes últimes hores Seat ha reconegut que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però diuen que el futur de la planta de Martorell està garantidíssim. Després de que la direcció de Volkswagen hagi demanat flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector a Europa, el conseller delegat de Seat ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
2: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca Seat, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
1: De la indústria de l'automòbil a la indústria de la defensa, perquè atenció a les paraules del president de Telefònica, Marc Murtra.
3: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
1: Doncs ja ho heu sentit, Murtra aposta per impulsar sense complexos, diu, la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa. Ho va dir ahir en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Un quart de nou és l'últim cap de setmana de vacances per molts infants i joves que dimarts tornaran a l'escola i ho faran amb el mateix clima de protestes i vagues amb què van acabar el curs. El govern ha fixat els serveis mínims i haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En el cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Per cert, que els sindicats que convoquen la vaga ja han anunciat que hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el país que començaran a les 7 del matí. A Barcelona s'han convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí que acabarà a la plaça de Sant Jaume. I a Manresa, un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana estava sota llibertat vigilada per un delicte comès anteriorment. Ho han confirmat fonts de la Fiscalia que apunten que l'altre detingut també havia estat sota aquest règim, tot i que ja havia complert el temps pautat. En tot cas, la llibertat vigilada a un menor d'edat no suposa un seguiment policial, sinó professional, és a dir, d'un psicòleg o d'un treballador social, que s'asseguren que vagi a l'escola o que visqui en un lloc estable. Això explica que cap policia estigués a sobre el menor ara detingut per aquest apunyalament mortal que ha sacsejat la ciutat. Des de la Federació d'Associacions de Veïns exigeixen un seguiment més estricte de les reincidents i polítiques de seguretat més contundents. Jaume Canudes n'és el president.
4: El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Els han inculcat una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
1: El tanatori de Manresa hi va quedar petit per retre homenatge i per acomiadar la víctima. Ha estat un funeral emotiu on s'han vist moltes corones de flors, algunes de la comunitat islàmica. El jutge ha enviat a la presó de manera provisional, comunicada i sense fiança els pares del nen que va aparèixer mort a casa seva aquest dijous a Santa Bàrbara, al Montsià. Els ha retirat la pàtria potestat dels altres 3 fills. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. Els Mossos van localitzar les restes del nen de 18 mesos després que l'avi en denunciés la desaparició. Al pis també s'hi van trobar desenes de gossos, alguns de morts i altres desnutrits. En canvi, la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs, ha quedat en llibertat amb càrrec. La jutgessa sí que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada del passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. Una norantena de migrants han arribat aquestes últimes hores a les Illes Balears en 5 pasteres. L'última, interceptada per la Guàrdia Civil i Salvament Marítim ahir al vespre al sud de Cabrera, van ser rescatades les 14 persones que hi anaven a bord. Les altres 4 pasteres transportaven 75 migrants més i es van interceptar a Mallorca, Cabrera i Formentera. En plena crisi migratòria a Ceuta, per l'arribada massiva de migrants, la ruta entre el nord d'Àfrica i les Balears s'ha consolidat com un corredor habitual. Aquest any el nombre d'arribades ha crescut un 2%, mentre que en la ruta canària ha baixat un 57%. I a Ceuta, centenars de persones han tornat a sortir al carrer aquestes últimes hores per protestar contra la instal·lació de carpes per part del govern espanyol per acollir migrants. Els veïns asseguren que a la zona hi ha escoles i comerços i demanen que es canviï la ubicació de les carpes que ja s'han començat a muntar. Per cert, la Fiscalia veu amb bons ulls que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva a Ceuta ara fa un mes. Segons el Ministeri Públic, al darrere d'aquest episodi es podrien haver comès delictes, diversos delictes, com l'afavoriment de la immigració irregular per part d'una organització, amb l'agreujament d'haver posat en perill la vida o la integritat física de les persones afectades. La Fiscalia no entra a determinar qui podria haver al darrere d'aquesta entrada massiva, però sí que veu la necessitat que s'investigui. L'episodi de Ceuta ha fet aflorar encara més tots els discursos de l'extrema dreta. Justament aquest cap de setmana estem molt pendents d'Alemanya. Demà diumenge, Saxònia Anhalt vota en unes eleccions que, tot i ser regionals, tenen una gran transcendència a nivell estatal, perquè l'extrema dreta podria arribar definitivament al poder en un lloc com a Alemanya. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia. Què hi ha en joc?
5: Bon dia. La incògnita principal és veure si Alternativa per Alemanya aconsegueix la majoria absoluta que necessita per governar. El partit de Weidel actualment se situa en el 41% d'intenció de vot i pràcticament doble la segona força, els conservadors de la CDU, que es queden en el 23%. Per governar en solitari, que és l'objectiu d'Alternativa per Alemanya, creuen que necessiten el 46% dels vots. És el motiu pel qual la mobilització és massiva, també dels partits democràtics, per evitar un escenari temut. Si al final l'extrema dreta es quedés a prop de la majoria absoluta, i aquest sembla a hores d'ara l'escenari més plausible, s'hauria de formar una coalició que englobaria des de la CDU fins a l'Esquerra Radical. Una situació que a mitjà termini podria continuar desgastant el govern, i no només el regional. De fet, ja hi ha qui afirma que en aquestes eleccions ja hi ha un perdedor segur, el canceller alemany Friedrich Merz.
1: Jordi, estem parlant d'un estat federal amb poca població, un pes petit en l'economia alemanya, però la victòria d'Alternativa per Alemanya sí que podria generar una tempesta política. Quin significat pot tenir per Alemanya?
5: Si poguessin formar govern, el partit d'Alice Weidel podria decidir en temes com l'educació, la política familiar, la cultura. Tindria accés també a informació sensible, perquè ocuparia el Ministeri de l'Interior, manaria sobre la policia i fins i tot el fiscal de l'Estat hauria de seguir les seves indicacions. Seria un terrabastall monumental. També tindria una gran transcendència històrica. Seria el primer cop que a Alemanya una formació d'extrema dreta tornaria a ostentar el poder des de la Segona Guerra Mundial. I això, malgrat que l'Oficina de Salvaguarda de la Constitució ha definit el partit com a demostradament extremista. Una etiqueta que no ha estat suficient per il·legalitzar el partit, que és el que demanen els sectors més progressistes a Alemanya. Finalment, l'altra gran por dels partits democràtics és que aquesta victòria es pugui convertir en el precedent de moltes altres. De fet, és l'objectiu de l'extrema dreta. Cal recordar que per vots ja va ser el partit amb els millors resultats en les eleccions generals de la primavera del 2025, tot i que finalment es va formar l'actual coalició entre socialistes i conservadors que va escollir Merz com a canceller. Però el problema és que des de llavors les enquestes continuen eixamplant la distància i Alternativa per Alemanya no amaga la seva ambició d'acabar arribant a la cancelleria a Berlín.
1: Gràcies, Jordi Regàs, des de Magdeburg. Si l'extrema dreta alemanya té un país en què emmirallar-se, potser és Itàlia, perquè Giorgia Meloni aquests dies ha fet història.
6: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
1: El seu govern, el govern de Giorgia Meloni, s'ha convertit en el més longeu des del final del feixisme al país, a Itàlia. Tota una paradoxa, i això que encara no porta ni 4 anys, perquè es va constituir l'octubre del 2022. Una fita que la líder de Germans d'Itàlia ha celebrat aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari que ha reunit més de 10.000 simpatitzants. Al Regne Unit, en canvi, l'extrema dreta està en hores baixes, tot plegat després que hagin dimitit dos alts càrrecs de Reform UK, l'extrema dreta britànica, per diverses acusacions de finançament irregular. Aquest divendres s'ha celebrat el Congrés Anual del Partit i el seu líder, Nigel Farage, ha dit que tot plegat és una trampa. This was an
7: exercise in entrapment. Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
1: El Congrés també ha fet acte de presència al president de Regrupament Nacional francès, Jordan Bardella, que promet enfortir els controls migratoris al Canal de la Mànega si arriba al poder.
8: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
1: Bardella també ha acusat el president francès Emmanuel Macron de no protegir el país davant la immigració. I atenció, aquestes últimes hores de Donald Trump, que ara resta importància al conflicte amb l'Iran. El qualifica, diu, de poca cosa. Ho ha afirmat aquesta matinada des del despatx oval de la Casa Blanca, on ha subratllat que només hi han perdut la vida, només 18 militars nord-americans.
9: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar, perquè és poca cosa per nosaltres. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
1: A poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat, el president nord-americà prefereix no qualificar el conflicte de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important pels Estats Units. Té nassos. Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i Teheran es van reprendre diumenge passat quan els Estats Units van atacar l'illa de l'Arak per destruir coets iranians. Aquesta setmana el Pentàgon ha informat d'atacs contra una seixantena d'objectius militars propers a l'estret d'Hormuz per, segons afirmen, protegir el trànsit marítim en aquest pas. Encara als Estats Units, la justícia ha declarat finalment nul el judici contra Lindsay Clancy, la dona acusada de matar els seus tres fills petits a Massachusetts, un cas que ha commocionat l'opinió pública. El jutge ha pres aquesta decisió per falta de veredicte unànime del jurat, després de 7 dies de deliberacions. Ara la fiscalia haurà de decidir si retira els càrrecs, si busca un acord amb la defensa o si torna a portar Clancy a judici amb un nou jurat. Clancy admet haver matat els seus fills, però defensa que patia una psicosi postpart que li impedia comprendre els seus actes. La fiscalia, en canvi, sosté que era conscient del que feia. L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
10: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
1: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no es correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Quatre minuts per 2:15. Avui Aitana és a les portades de tots els diaris. Així ha sonat aquesta nit al Palau Sant Jordi en el primer dels 4 concerts pràcticament consecutius que la cantant farà a la ciutat. Durant 2 hores ha fet ballar i cantar els seus fans amb cançons de l'últim disc, El Cuarto Azul. Hi ha anat la Montse Pujol.
11: Aitana va fer-se seu al públic que ahir omplia el Sant Jordi des del primer moment que va sortir a l'escenari. Vestida de rosa i amb unes botes exultants altes, va interpretar 30 de temes del seu 4è àlbum, El Cuarto Azul, i els seus èxits anteriors. Les seves seguidores i seguidors ens explicaven abans del concert per què els agrada tant la cantant de Sant Climent de Llobregat.
12: Nosaltres la seguim des de OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu.
13: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
14: A mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Transmet algo que no em transmet les altres. Aquesta connexió, saps?
11: Els temes La xica perfecta, Connexió psíquica i Superestrella van tancar el concert. Aitana tornarà a actuar aquest dissabte al Sant Jordi, dilluns i dimarts, i després anirà uns dies a Madrid i iniciarà una gira per Llatinoamèrica i els Estats Units.
1: Els diaris avui es fan ressò d'aquest concert d'Aitana al Sant Jordi. El periòdico El Jordi Bianchotto, Marta Ferrer, dedica 2 pàgines al seu directe que diu que està entre la intimitat i l'eufòria.
15: Amb un concert que evocava el paradís infantil extraviat, diu Bianchotto que va assistir al procés evolutiu de l'Aitana nena i anònima a l'Aitana adulta i superestrella, deixant enrere la melancolia i disfrutant del present. Aitana va ser, diu, la veïna del tercer pis que ha fet fortuna i es mostra sorpresa amb la seva bona estrella, però no es priva de presumir dels seus mèrits. Tot plegat en un espectacle en què va recórrer els hits del seu últim disc i amb què va demostrar que per molt que enyori la seguretat de l'habitació blava de la seva infantesa, diu Bianchotto, en el present se la veu la mar de feliç.
1: I d'Aitana a paret. Perquè el món de la rumba ha celebrat aquest cap de setmana un concert en honor a l'artista, la gran nit de paret. El seu net, Dani Pubill, ha encapçalat una banda de 10 músics per oferir una actuació especial dedicada al rei de la rumba catalana, un espectacle que ha recollit alguns dels seus grans èxits, com aquest que sentim, El Muerto Vivo, i també Una Làgrima. Una làgrima cayó en l'arena. Tot plegat emmarcat en el Rumba Tour Festival, que avui continua en marxa amb una altra celebració, i és la de la música de Gato Pérez. Su paseo de gracia, los niños que lloran. 2:45. La Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls homenatgen avui Antoni Gaudí a la Sagrada Família. Ho faran amb una actuació en què aixecaran simultàniament un 3 de 8 a l'interior del temple durant la missa internacional. L'homenatge pretén posar de manifest la relació històrica entre Gaudí i Valls i també els vincles entre la seva obra i els castellers. L'acte culminarà a la cripta, davant la tomba de l'arquitecte, amb una ofrena floral de la ciutat i 2 pilars de 5. Serà a partir de les 6 de la tarda. L'entrada és lliure, però l'aforament, evidentment, limitat. Un minut per dos quarts de nou. De seguida ens recreem amb els esports, amb la primera derrota del Madrid de José Mourinho a la Lliga. Els blancs van caure per 1-0 al camp del Betis i Mbappé va fallar un penal al temps de descompte. De seguida fem zapping també per les ràdios espanyoles a veure com ho van viure.
16: El suplement, amb Roger Escapa.
17: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
18: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
19: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
20: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
21: Aquesta tornada a l'escola sereu els Reis del Pati amb el 3x2 en tota la roba interior i els mitjons infantils Tex i Tex Bàsic. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 18 de setembre.
22: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, ¿vale?
24: Gran ambientazo, mano.
23: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
24: Qué barbaridad.
23: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
24: Buena venta.
23: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Gol!
24: Ven a por más.
23: Ven
25: a... És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
26: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
27: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
25: Home, una patadeta ens aniria bé, eh, la veritat.
16: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
27: És una promo ni res, Roger.
16: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
27: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Arribar y moldre, ja la tenim aquí, la primera derrota del Madrid de Mourinho.
1: Saca de esquina, balón colgado, corazón del área, el remate, que para dónde Courtois, el remate, gol, gol, gol.
0: Aquest era l'únic gol del Betis. Els blancs cauen al camp del Betis per 1-0. Roger Nau, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, sí. Parrot va fer aquest gol al minut 81, va fer el gol dels andalusos i Mbappé, en temps afegit, va fallar un penal que hauria suposat l'empat a 1.
1: Ahí está Kylian Mbappé. Le va a coger carrera, pierna derecha para la carrera, le pega, paró Valles, el remate, paró Valles.
3: Bueno.
0: Amb l'infart de fons de Roncero, la cadena SER.
2: Sí, uns minuts abans, al 90, el VAR també va anul·lar un gol al davanter del Madrid, Espi, per fora de joc.
0: I Mourinho, a la sala de premsa, va dir que no entén per què han perdut.
2: El portuguès, tot i la derrota, lloa la feina dels seus jugadors i minimitza la feina del Betis.
4: Merecemos ganar, claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y le salió el gordo.
0: El gordo. El tècnic blanc, a més, comença a pressionar els àrbitres.
2: Sí, per suposadament haver estat massa permissius amb les simulacions, diu, dels jugadors andalusos. Mourinho titlla els bètics de morris.
4: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
0: És sensacional. Tindrem glòria aquest any, eh? Dies de glòria. L'ensopegada del Madrid deixa el Barça amb una oportunitat d'or.
2: Sí, perquè els blaugrana poden posar-se líders en solitari si demà a la tarda, a partir d'un quart de cinc, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio, guanya el València Mestalla. Els blaugrana, que viatgen avui, s'entrenen aquest matí a la Ciutat Esportiva a partir de les 11 i després a la 1, roda de premsa de Hansi Flick.
0: I encara en òrbita blaugrana...
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes. Començant així el...
0: Avui fa exactament 50 anys, 50, que Joaquim Maria Puyal va narrar aquest Barça Les Palmes en català. Això, evidentment, era notícia perquè era l'any 1976. 50 anys de futbol en català, primer a Ràdio Barcelona, després a Catalunya Ràdio. Una efemèride que estem celebrant aquests dies amb la gent que ho ha fet possible. En parlarem avui a partir de les 11 amb el Jordi Borda, el director de Catalunya Ràdio, però abans, durant una pila d'anys, membre de la TDP, batejat, per tant, per l'Escola Puyal, també el nostre director. Ens farà una il·lusió enorme saludar la Ruth Vilà, 10 anys a la TDP, al costat del mestre, una de les moltes veus femenines de la transmissió i una companya d'aquesta casa a qui enviem una fortíssima abraçada també per superar aquests problemes de salut, que va compartir també que tenia fa uns dies a les xarxes amb aquest tractament de quimioteràpia. I ho rematarem amb el Ricard Torquemada, un gran company de viatge del Quim, segurament qui millor ha sabut recollir el seu llegat i la seva herència. Per tant, avui a les 11 del matí aquest especial Puyal per reivindicar també tot el seu llegat. Per cert, des de les 8 del matí, si posem l'antena digital de Catalunya Ràdio, a veure, puja, Blai.
6: De la primera part, Stoichkov s'ha aixecat i com una bala va corrent cap a l'àrea contrària. La banqueta italiana somreia i comentava, suposo... La...
0: Això està sonant ara mateix a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Emetem algunes de les transmissions més destacades de les 5 dècades de futbol en català. Per exemple, aquesta primera és la final de Wembley del 92.
6: Koeman al cercle central, alça el cap...
0: El gol de Koeman encara falta una estona perquè va arribar a la pròrroga contra la Sampdoria.
6: Intenta una assistència mobilitat per Salinas, que rebota en bones condicions, posició d'Ursai.
0: Després vindrà el partit de París, la final del 2006, l'encara Messi, aquell Barça-Getafe, Stamford Bridge amb el gol d'Iniesta, Roma, la final de Roma, la final de la Champions del 2009, a partir de les 4 de la tarda, el 5-0, al Madrid, al Camp Nou, la final de Wembley del 2011, la final de Berlín. Per tant, avui, des de les 8 del matí fins la mitjanit, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, les grans transmissions del Puyal, i anirem connectant, perquè és sensacional.
6: Però ben poca cosa hem vist pel que fa a oportunitats de gol en aquest primer temps. Envia el porter Pagliu, que més anem al mig del camp, i a un cop de cap de Katanek, recupera Venezia a l'esquerra, intenta la centrada...
0: I a més, aquesta casa aquests dies també està estrenant el Puyal 50, és un nou episodi del podcast documental Rècords que ja està disponible a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. L'ha dirigit el Bernat Soler i commemora aquests 50 anys de l'efemèride. Demà, Roger Nau juga al Barça i també ho farà l'Espanyol.
2: Sí, els blanquiblaus rebran el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre. De moment, però, avui es disputen 3 partits de primera, el Rayo Racing, el Villarreal Deportivo i l'Atlètic Club Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers.
0: A segona, el Girona avui visita l'Sporting al Molinón.
2: A un quart de 5 de la tarda, el tècnic Quique Álvarez sobre la incidència que pot tenir jugar a l'estadi de Gijón.
3: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival, i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
2: El Girona té la baixa de Justin, mentre que podrien debutar tres dels últims fitxatges, amb Mateu Morey, Carles Pérez o Mauro Furtado.
0: El Sabadell, en canvi, no juga fins dilluns perquè és Festa Major i ho han volgut fer coincidir amb la cloenda de la Festa Major.
2: Els arlequinats rebran el Còrdoba a la nova Creu Alta.
0: I a la Lliga F avui juguen els tres equips catalans.
2: A les 12 del migdia, duel entre Espanyol i Badalona Women en directe a TV3, la davantera blanc i blava, on ha bradat ambiciosa als micròfons del Tot Costa.
7: Volem anar pels tres punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
0: El Barça, per la seva banda, visita aquest vespre al camp del Sevilla.
2: Amb les novetats d'Esme Brooks i de Quique Nazaret, les blaugrana, per cert, ja saben quins seran els seus rivals a la fase de la Lliga de la Champions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern, la Roma i el Kiu Danès a domicili.
0: Per cert, a França el PSG continua sense guanyar.
2: Sí, després de tres partits de Lliga, hi van caure 1-2 contra el Mònaco al Parc dels Prínceps. Ferran Torres no va marcar i poc abans del partit, Luis Enrique va renovar com a tècnic dels parisencs fins al 2030.
0: Joan Anton Català, bon dia.
8: Bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
8: Poc després que s'amagui el sol, podrem trobar el nostre amic Venus molt brillant sobre l'horitzó oest i a la segona part de la nit, desfilada de planetes, el pàl·lid Saturn, després una mica més cap a l'est el vermell Mart i encara més cap a l'est i baix sobre l'horitzó est, abans que surti el sol, el molt brillant també Júpiter.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a la Ràpid, al Montsià?
8: A les 7:28.
0: I a quina hora es pondrà?
8: A les 20:23.
0: Ben tornat, Joan Anton.
8: Gràcies, igualment.
0: Temperatura a la Ràpid a aquesta hora, Enric Agut.
9: Doncs mira, 24 graus. Promet, eh? Promet un dia calorós.
0: Realment farà molta calor tot aquest cap de setmana i ja ens has dit que ha estat el dia de setembre més calorós des que tenim xifres, no?
9: Sí, a Catalunya ha estat un dia ahir mai vist fins ara, perquè moltes estacions ja feia alguns dies que tenien temperatures molt altes. Doncs ahir el més calorós, a 77 estacions del Meteocat, gairebé doncs, la meitat, es van assolir a rècord i són estacions que tenen més de 20 anys o més de dades. Per exemple, a Barcelona, el Fabra, 34.2. Aquí la dada és un rècord des del 1914, però també Lleida. Es van quedar una dècima de 40 graus, 39,9, i suposa també un rècord des de aquella data, des de fa 86 anys. Avui, doncs, més del mateix. També tenen molta calor. Demà, diumenge, també molta calor. Avui, xifres a l'interior entre 35-38 graus, però en alguns indrets, de forma local, es pot arribar a aquesta barrera psicològica i tan càlida, tan sufocant dels 40 graus a ponent i interior de les Terres de l'Ebre. I demà, diumenge, un panorama semblant. A la costa també farà calor. Estem parlant de xifres de l'interior, però Barcelona pot arribar als 35 graus. 35 graus a Barcelona és molta calor, i més venint d'una nit ja que a la mínima no ha baixat els 25 o 26 graus en alguns barris.
0: I que som a 5 de setembre, és a dir, això en algun moment hauria de començar a baixar.
9: Sí, és que portem un estiu... Mira, no estem dient una ala de calor, però és que en alguns indrets és una ala de calor. El que estem tenint aquests dies és una ala de calor. Ja en portem moltes. És una ala de calor gairebé persistent durant tot l'estiu. Perquè tècnicament no, perquè hem de superar uns llindars, però bé, el que nota la gent és que això ja és massa.
0: Fins quan durarà? Ho dic també perquè dimarts comencen les classes. Moltes de les classes no estan preparades també per aquestes temperatures i els infants... doncs passaran calor a les aules i els mestres.
9: Dimarts segur, i afortunadament dimecres vol canviar. Dimecres arriben aires nous i la temperatura caurà bastant, seguirà fent calor al centre del dia, perquè és setembre, i no ve cap pertorbació amb pluges que frenin molt la temperatura, però dimecres sí que s'intueix un canvi. Quan durarà? Perquè ara ens fa por dir, mira, això ja s'ha acabat, no? Perquè portem una inèrcia que és la que és, no? I de vegades costa molt trencar aquestes inèrcies, com també, ja sé que t'agrada el futbol, com el futbol, no? Quan un equip comença a perdre, doncs costa canviar, no? Doncs amb el temps a vegades passa així. Sembla que dimecres canvia el panorama. Vol dir que ja no tindrem calorades com la d'aquesta, és difícil que en tinguem, però sí que tornen a venir alguns dies càlids al setembre, octubre, com està passant els últims anys. Però aquesta podria ser ja l'última forta de l'any.
0: Gràcies, Enric.
9: Fins ara.
0: Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
10: Jo amb el cor a l'aire dormo tots els 365 dies de l'any.
0: Què dius, Anna?
10: Sí.
0: Dorms completament nua?
10: Totalment. Sempre.
0: Saps que sempre m'ha semblat una marranada?
10: Per què?
0: Perquè, no sé, em sembla brut. Jo necessito...
10: Pues a mi em sembla una marranada dormir amb roba.
0: Doncs a mi no. Bueno, per això existeixen i es van inventar els pijames.
10: Bueno, però per estar una estona, però per estar els treus. És que el cos ha de respirar.
11: El Sabadell és una ciutat amb ànima de gran ciutat i quan demostrem que podem competir amb moltíssima gent i que no tenim res a envejar al barri marítim...
0: El barri marítim, eh? Provocant aquí, eh? El barri marítim de Sabadell, que no deixa de ser Barcelona.
12: Jo sóc molt fan de l'ensaladilla de pollastre l'as, tu. Doncs la maonesa la fas amb l'oli del pollastre l'as. Tu no saps allò quina trempera que agafa.
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 5 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Alícia Romero.
1: El govern d'Espanya sap que si ha de convèncer Junts...
2: La consellera d'Economia fa uns minuts en aquest programa admetia que el govern espanyol ha de moure fitxes si vol aconseguir el suport de Junts al Congrés per aprovar definitivament el nou model de finançament, per exemple, negociant la població ajustada. Per ara, Junts s'hi oposa i segueix reclamant el concert econòmic.
0: Marc Murtra.
3: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa.
2: El president de Telefònica aposta per impulsar sense complexos, diu, la indústria de defensa a Catalunya per desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa. Ho va dir ahir en un acte organitzat per Foment del Treball.
0: Donald Trump.
4: Molta gent no en diu guerra.
2: El president dels Estats Units ara resta importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. Diu que només hi han perdut la vida 18 militars nord-americans, però això arriba quan falten poques setmanes per les eleccions crucials de mig mandat.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 4.
2: Els concerts que ha programat Aitana al Palau Sant Jordi dins la gira El Cuarto Azul, la primera mundial de la cantant, ahir en va fer el primer i avui dissabte el segon, tots amb entrades esgotades.
0: 164.
2: Els estats que han votat a favor de la iniciativa de l'ONU de promoure un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països i en què l'Àfrica es veu més grossa i els Estats Units més petits. Estats Units són l'únic país que hi han votat en contra.
0: El 50.
2: Anys, els que fa exactament avui, 5 de setembre, de la primera transmissió en català d'un partit del Barça contra les Palmes, de la mà de Joaquim Maria Puyal.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Marc Molins, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte. Un mateix 5 de setembre, en aquest cas de l'any 1997, la reina Elisabet II d'Anglaterra va emetre un discurs televisat pronunciant-se sobre la mort dies abans de la princesa Diana de Gales.
5: Britain and around the world. An overwhelming expression of sadness of Diana's death.
6: Del darrer diumenge hem vist per tot el món el condol.
0: Feia 5 dies que Lady Di havia mort i la reina Elisabet II li van ploure moltíssimes crítiques perquè no havia fet cap mostra pública de dol. Per això, aquell 5 de setembre va decidir pronunciar un discurs vestida de negre que es va poder seguir en directe per la televisió britànica.
6: Va ser una persona humana extraordinària en els bons moments i en els dolents i mai va perdre la seva capacitat de somriure.
0: Aquells dies la monarquia britànica i especialment Elisabet II van viure una forta caiguda dels seus índexs de popularitat. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la diagonal 614, però ens podeu escoltar des del castell de Balmoral, des del Palau de Buckingham o des d'una botiga de joguines sexuals que es diu... Ai, Regne Humit.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, obrim els diaris. Diari Ara. El Xavier Bosch diu la seva sobre la gestió de Pedro Sánchez de la crisi a Ceuta, una gestió pèssima que l'ha conduït, argumenta, a un punt de no retorn.
8: Sí, mira enrere, el 25 de novembre del 2023, aquella presa de possessió de Pedro Sánchez amb les paraules d'Isabel Díaz Ayuso, etzibant-li aquell que hijo de puta, i després justificant que havia dit me gusta la fruta. Doncs bé, des d'aquell moment, aquesta cançoneta, la de Pedro Sánchez, hijo de puta, s'ha convertit en el crit de moda, el crit de l'estiu, que també s'ha sentit amb força a les manifestacions a favor de la gent de Ceuta. A més bandera, més estona dura la cançoneta, afegeix Xavier Bosch. El clam és sempre el mateix, però a Pedro Sánchez, acaba aquest article, no el trauran per la cançó d'aquest disc ratllat, sinó per les urnes, per la democràcia i per la pròpia incompetència, perquè després d'aguantar tants escàndols, remata, el cas de Ceuta no era fàcil, però era difícil fer-ho pitjor.
0: A La Vanguardia, la Isabel García Pagán també apunta que a Pedro Sánchez li cal urgentment un triomf perquè la crisi a Ceuta l'està engolint.
8: Una crisi que és munició al terreny de la immigració que la dreta adoba per créixer les urnes i deixa l'esquerra entre els principis i el desacomplexament dels seus electors. Pagán també insisteix com Bosch, que ni els casos de corrupció sobre el PSOE ni tampoc sobre la família del president li han fet tant de mal a la imatge com aquesta crisi. Sumar ara es desenganxa d'un PSOE ferit i els socialistes s'asfixien mentre es busquen culpables al govern estatal. I conclou, ni els excessos de la dreta, que només espera veure el president davant d'un tribunal, serveixen ja com a amalgama per als socis d'investidura. Res del que ha passat aquest estiu era el full de ruta cap a les urnes i Sánchez necessita urgentment finalment un triomf. La gran pregunta ara és si aquest triomf pot ser o no el finançament.
0: Al periòdico, el Martí Savalls analitza el futur de la marca Seat, que perilla a conseqüència de la crisi del sector de l'automòbil a Europa.
8: És el director d'Informació Econòmica de Premsa Ibèrica que hi posa una mica de context. Diu, Volkswagen era l'any 2008 una de les empreses més valorades del món, 300.000 milions d'euros a la borsa, mentre que ara la companyia ha caigut fins als 40.000 milions d'euros. Efectivament, és un fet que estan deixant morir Seat a càmera lenta. Ara bé, la pregunta en aquest cas matisa no és si hi haurà més cotxes Seat, ni tan sols si els models de Cupra acabaran monopolitzant la fabricació i productivitat del grup Martorell. El gran dubte, diu Savalls, és què passarà amb tota la gamma Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini, Skoda, i si també tindrà èxit o no la seva estratègia per poder competir amb uns rivals que estan entrant imparables a Europa. I acaba. Charles Darwin ja va dir que sobreviu qui se sap adaptar millor a les circumstàncies, i Volkswagen no és res més que un símbol de la crisi tecnològica alemanya i europea.
0: A la premsa internacional, Albert Postils, avui Le Monde es fa ressò del cas Andic amb una peça que titula d'aquesta manera Mango, un assumpte de família, la saga d'un imperi tèxtil heretat i sacsejat per sospites de parricidi.
4: Guillaume Delacroix, el corresponsal del diari a Barcelona, fa una extensa cronologia del cas, dels indicis que s'han trobat fins ara i de la controvertida figura de la terapeuta. Escriu, Mango, que sempre s'ha caracteritzat per la seva discreció, ara viu el ritme de la premsa sensacionalista i tota Espanya segueix el drama amb incredulitat i estupefacció. No és que interessi especialment la vida quotidiana de la família Andic, però Isaac, el patriarca, era un símbol nacional d'èxit. Gairebé dos anys després de la seva mort, en un barranc de Montserrat, de la Crua sosté que Mango continua commocionada i que a la plataforma logística de Lliçà d'Amunt, així com a la seu de l'empresa a Palau Solità i Plegamans, tothom continua parlant del seu excap. En aquesta línia recull una declaració de la directora de comunicació de Mango, Doris Casares, que diu així: el millor que podem fer per l'Isaac és continuar treballant com ell ens va ensenyar.
0: Avui la Maica Navarro, a partir de les 10 del matí, amb l'Hora Negra, també fent un retrat del que ha passat en el cas Andic d'aquest estiu. Obrim els diaris esportius. Avui suquen pa amb la derrota del Real Madrid al camp del Betis.
4: Primer cau, titula Mundo Deportivo, acompanyat d'una foto en què es veuen els jugadors del Madrid, Carlos Espí i Jude Bellingham amb el cap cot. A l'Esport hi llegim Primera batzegada, il·lustrat amb una imatge de José Mourinho amb cara de pocs amics i de Bernardo Silva en segon pla, mirant el tècnic portuguès. I a Madrid, l'assenyalat a les portades és Kylian Mbappé, que va fallar un penal al temps afegit. Primer cop, titula el Marca, i a l'AS, frenada. Un gol de Parrot tomba el Madrid en un partit amb final polèmic.
0: I la notícia web de Mundo Deportivo avancen que el Barça ja ha escollit oficialment els capitans d'aquesta temporada. Són Rafinha, Pedri, Eric García, De Jong i també Lamine Yamal, que és la sorpresa que s'incorpora també al grup de capitans. Lamine Yamal diu que Flick va escollir els dos primers, és a dir, Rafinha i Pedri, i que la votació per la resta de capitans doncs es van imposar al central Eric García, el pivot Frenkie de Jong, que ja ho era, i finalment també el jove davanter de Rocafonda, Lamine Yamal, que també serà un dels capitans del Barça. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: Me preguntas, Carlos, ¿nunca has pensado escribir un guion de cine? Y digo, en realidad, es que nunca he pensado, pero desde que era pequeñito, en hacer nada. Me voy a morir sin haber plantado un árbol, escrito un guion y tenido un hijo, lo cual pues no es nada bueno.
10: 0-3.
9: Hubiera sido bonito.
10: 0-3.

0: Bedside lamps, sexy. The big light in the living room, not sexy.
1: Yeah, 100%.
0: Okay.
1: I don't need any recessed lighting to be on.
0: I'll tell you what, an interview in the studio, sexy. An interview on the roof.
1: Not.
0: The worst idea ever.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Avui, el suplement.
4: De seguida obrim la primera tertúlia de la temporada, el suplement, amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, la Marta Monforte i el Marc Molins. Els dissabtes també, tot sovint, aniran venint l'Antoni Xalong i el Jaume Clotet. Encara els tenim de vacances, però dissabte que ve ja els esperem. A les 10, com sempre, l'hora negra de la Maica Navarro. Hi ha coses que no es toquen, perquè si funciona no ho toquis. Just després, una conversa amb una vella coneguda del suplement. És Anna Pardo de Vera, és directora corporativa de Público, és periodista, va ser durant una pila d'anys tertuliana d'aquest programa, anteriorment havia estat assessora del govern de Zapatero i aquests últims temps ha vist com la seva germana Isabel Pardo de Vera, antiga secretària de Transports i presidenta de DIF, era investigada per presumptament endollar una nòvia de José Luis Ábalos. Aquí un avançament de l'entrevista.
5: Es esa lucha contra decir, ¿será mi hermana una corrupta más?
4: ¿Tens aquesta lluita interna, tu?
5: A veces, al principio, llegué a pensar que, como conozco el poder y he visto pasar a tanta gente y he visto a tanta gente corromperse de verdad, ya no solo económicamente o políticamente, sino moralmente. Y dije yo, ¿qué ha pasado? Pero luego, cuando accedí a toda la documentación, estudié cómo era el tema de la contratación de obras públicas, me metí en faena, me arremangué para ver qué había ahí, me di cuenta de que no había nada. Yo sé que es inocente, que lo diga yo no tiene ningún valor, porque no solo es mi hermana, sino que nos hemos criado, nos llevamos 11 meses de diferencia nada más. Mi madre ha muerto con mi hermana imputada. Y oyendo barbaridades. Al final es verdad que la pobrecilla ya no se enteraba, pero escuchando barbaridades en la televisión, porque además una persona que apenas se puede mover ni nada está todo el día delante de la tele. Y entonces, pues entre que me veía a mí peleándome y veía a mi hermana entrando en los juzgados, pues a mí es lo peor que se me ha quedado dentro. O sea, es que es imperdonable. Yo no creo que se pueda llegar a perdonar una situación así. No se lo perdonaré nunca, porque ahora ya da igual. El daño ya está hecho.
4: ¿A quién no le perdonarás eso?
5: ¿A quién no le perdonaré esto? Pues a toda una operación que pretende llevarse por delante el gobierno de coalición. De eso no tengo ninguna duda. Y mi hermana
4: pasaba. A dos quarts d'onze, la conversa sencera amb Anna Pardo de Vera i... Aquests últims temps, l'Anna, és evident que també s'ha convertit en un blanc de l'extrema dreta a Madrid.
5: He vivido, sí, situaciones terribles. O sea, es que te acosan. Surgen unas imágenes en las que parece que va él con un cámara, que lleva un móvil, pero no, es que lleva un escuadrón detrás de matones, tipo el de Desocupa y demás. Entonces, llegas a temer por tu integridad física. O sea, te persiguen en el coche. Yo no soy la única. Y yo, por suerte, no vivo en Madrid capital. Pero andar por Madrid se ha complicado mucho para mí. Sobretot...
4: Avui el suplement, el retorn per un dia d'Anna Pardo de Vera, serà al voltant de quarts d'onze del matí. Just després rememorem també aquests 50 anys de Puyol en un matí de dissabte on també parlarem d'aquesta pel·lícula.
6: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o...?
4: Victoria Luengo és una de les grans sensacions del cine català, espanyol i aviat també de més enllà. El ser querido brilla al costat de Javier Bardem, dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Avui conversem amb una dona que ve de treballar també per Pedro Almodóvar i a qui esperen tota mena de reconeixements i de guardons. Això serà a partir de les 12 del migdia, en un suplement que hem arrencat a les 6 del matí, i serem fins les... la una del migdia, 7 hores de ràdio. I ara arriba una novetat d'aquest programa. Abans, però, mata'm això, va. Perquè aquesta temporada, just abans d'arrencar la tertúlia, abans de les 9 del matí, cada dissabte diumenge, arribaran els enigmes criminals, narrats amb la portentosa veu del Lluís Soler. Les respostes als enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les respostes més originals sortejarem aquest primer cap de setmana, veurem què acabem fent al llarg de tota la temporada. Per arrencar, tenim una meravellosa cantimplora tèrmica de 3CAT per acompanyar totes les carmanyoles ara amb la tornada de la feina. Avui l'enigma criminal, molta atenció, orella ben parada, diu així.
7: Enigmes criminals. Un saltador de perxa va completar un exercici excel·lent i va batre el rècord del món. Però aquest rècord li va costar la vida. Abans d'aterrar el matalàs, mentre estava suspès a l'aire, va patir una desgràcia. Què ha passat?
2: El suplement, amb Roger Escapa.
8: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
9: Xato! L'estiu s'acaba.
10: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Aquí el tens.
11: Ja?
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: París, la postal perfecta.
15: Ah, oh, és que és tan mono.
14: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
15: Super!
14: Nous superherois.
15: No se't pot amagar res, eh?
14: Nous enemics.
15: Què?
14: Noves aventures.
15: Que bé!
14: Mil i una sorpreses.
15: Ah, sorpresa.
14: Supers, esteu preparats pel canvi?
15: Estic segura que podem superar el repte.
14: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. El 8 de setembre estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
16: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
17: Torna a la llar amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 5 i el 6 de setembre.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
18: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
19: 29.368, 2, 9, 3, 6, 8, de la sèrie 84, 8, 4.
18: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
20: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
21: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
22: Lectures per a tots els gustos.
4: Són les 9.
2: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Ja tornem a ser aquí, amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, la Marta Monforte i el Marc Molins una mica més morenos i una mica més descansats. En aquestes setmanes hem vist com Espanya guanyava el segon mundial de la seva història. Hem vist com la Conselleria d'Educació patia pel fracàs de les proves PISA i no podia desactivar la vaga del primer dia d'escola. Hem vist com Ceuta es convertia en l'epicentre d'una crisi migratòria, social i diplomàtica de primer nivell. I també hem vist, i qui sap si ho acabarem llegint als llibres d'història, que Alemanya acusava Rússia d'haver atemptat amb un dron contra un avió a l'aeroport de Leipzig. Vladimir Putin s'ha limitat a somriure i a dir que qualsevol prova ha estat fabricada. La veritat, fa temps que s'ha convertit en un concepte líquid, potser perquè destruir-la és la millor manera que tenen els extrems, els de fora, però també els de casa, de destruir els grans consensos. Per això costa informar de morts com la de Carles Vilajosana a Manresa, amanida per tot tipus de contaminació que només acaba beneficiant els qui sacralitzen el soroll, el traç gruixut i la desaparició de l'escala de grisos. Estaria bé prendre nota de cara a una temporada que tornarà a ser agitada i que segur passarà per les urnes. Hi haurà eleccions municipals el 23 de maig del 2027, i les eleccions dependran de quin calendari tingui al cap Pedro Sánchez, les espanyoles, immers en una crisi per Ceuta que ara sí podria ser la definitiva. S'acosten canvis, com detecten també totes les enquestes, i van en la línia d'un món que continua ballant al ritme que dicten Donald Trump i els grans algoritmes. Tot i això, hi haurà espai, com sempre, per l'esperança, que és el millor antídot contra el fatalisme. De la mateixa manera que Hansi Flick és el millor antídot pel mourinisme 2.0 que ens espera fins com a mínim al juny de l'any vinent. Potser porta mala sort, però costa no dir-ho. Sabeu on és la final de la Champions del 2027, oi? Efectivament, a Madrid.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Eduard Voltes, que és director de Pròxima Estació, l'Olga Ruiz, que és periodista, la Marta Monforte, que és corresponsal de política d'Infolibre, i el Marc Molins, que és advocat penalista. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Què tal?
2: Bon dia.
0: Feu bona cara.
1: Sí.
3: Tu també.
0: Jo també, sí, sí. Home, si no la fes avui, ja podríem plegar. Ha anat bé, això?
1: Ha anat bé, relativament bé, sí, sí, sí. Intentant defugir, en el meu cas, de les temperatures extremes. Jo crec que anem buscant tots la fresca com bonament podem.
0: Mira, com l'Eduard.
1: Sí, no, com l'Eduard. Aquest any em sembla que no, Eduard?
3: Jo tinc una maledicció, diguéssim, i és que la meva família política és de... Bueno, una maledicció, ara la gent pensarà. És de Formentera i jo, que no suporto la calor, diguéssim, no tinc més remei que anar a vacances.
0: Doncs calça't per aquest cap de setmana, eh?
3: Ja. En fi, us dic que és una sort, tenir la família política de Formentera, però per algú que, com jo... A mi la calor realment no és un tema que és que no m'agradi, sinó és que em perjudica.
0: Hi ha estudis, que altera l'humor i altera el comportament.
3: Em converteix en una persona, diguéssim, irritable, malhumorada, mandrosa, perquè no tinc ganes de fer res ni de moure'm. És a dir, em converteix en una persona pitjor, a mi la calor, val? I per tant, sí, jo, si diguéssim, si no tingués circumstàncies a la meva vida, diguem-ne, si fos jo sol, me n'aniria a viure ben lluny, honestament, sí, cap al nord.
1: A mi, personalment, és una de les coses que més em preocupa de cara als anys que han de venir. El tema de la climatologia, el tema de les altes temperatures, perquè crec que ara ho explicava l'Eduard molt bé, i possiblement és una sensació que tenim moltes persones, però és que ha arribat un punt que trobo que és incompatible amb fer la vida tal com la coneixem avui dia. És a dir, tu no pots continuar, si tenim les temperatures que hem tingut enguany, no pots continuar amb el desenvolupament normal del que coneixem per una vida normal, que és anar a comprar al matí, és igual, el que sigui.
0: Sense anar més lluny, fer classe a les aules dimarts.
1: Per exemple. És impossible, és incompatible.
0: Tornarem sobre aquesta qüestió, però abans anem a poc a poc. Potser heu trobat a faltar l'Antoni Jalón o el Jaume Clotet.

0: És a dir, has d'anar completant estadis dintre d'un... Tens un repte que et va donant unes pistes i que...
1: Saps de què va.
0: Sí, sí, sí.
1: Ha arribat a Madrid, això, Marta?
2: Ha arribat, però jo encara tampoc he participat. Però una de les meves amigues està obsessionada. Obsessionada.
1: No, és que jo no sé fer sudokus, per tant, a mi no m'ha afectat directament, però sí que és veritat que a casa hi ha hagut una persona que s'hi ha enganxat fins a tal punt que ha aconseguit desintoxicar-se del mòbil i... substituir-ho per això. No hi havia res més important que resoldre el mordoku. Aleshores, hem intentat fer una adaptació del mordoku pel suplement, que es diu Enigmes Criminals, i li hem demanat al Lluís Soler, que és segurament de les veus més portentoses que hi ha en aquest país pel que fa als actors, que hi posi veu. Us ensenyo de què va, i a veure, vosaltres que també en sabeu de crims, de dret, de lleis, a veure que com ho resoldríeu.
3: Enigmes Criminals. Un saltador de perxa va completar un exercici excel·lent i va batre el rècord del món. Però aquest rècord li va costar la vida. Abans d'aterrar el matalàs, mentre estava suspès a l'aire, va patir una desgràcia. Què ha passat?
4: Però és impossible.
1: Què ha passat?
5: No sé, pot haver passat moltes coses, no?
4: Ai, ara.
5: No, home, li han... No sé, ha tingut un infart.
4: Però té a veure amb números. O sigui, hem d'utilitzar números.
1: Això és cosa vostra i dels oients. O sigui, jo tinc la solució aquí. Jo la tinc escrita aquí. Jo la tinc, però encara no la puc dir.
5: Però es pot deduir amb la informació que tenim?
1: Sí, hi han diverses solucions possibles, però n'hi ha una que és la bona, Marc.
0: Buah.
4: M'encanta.
0: Ostres, a més estic enganxat perquè realment...
1: Us ha fet una mica de por la veu del Lluís?
0: Sí, sí, sí, absolutament.
4: Sí. Però ara ja anem més enllà. Vull dir, m'he quedat absolutament... No sé, ara necessito saber què passa ja.
1: suplement@catradio.cat amb les respostes, com que és difícil, i com que cada dia a vegades serà més difícil... La resposta més original o la que més s'aproximi a la que nosaltres proposem s'emporta o entra en el sorteig per aquesta... De moment només tenim una cantimplora tèrmica de 3CAT, que és meravellosa i ens servirà per acompanyar les carmanyoles, però anirem fent també coses més elaborades a mesura que vagi avançant la temporada, eh? I també en funció de quants missatges rebem i de si la cosa funciona o considereu que és un xurro, perquè això a vegades també... Tu al setembre tornes aquí a la ràdio amb idees noves, et penses que has reinventat el format i després et trobes que al mes de novembre tornes a fer el mateix programa que fa 5 anys feies. Perquè tot allò que havies estat pensant a l'estiu, doncs també donem aquest marge. Si els enigmes criminals, si donem una mica de...
4: Moren, mai millor dit.
1: Moren.
5: Bueno, jo només, o sigui, per jugar-hi...
1: El saltador de perxa, eh? Tornes al saltador de perxa.
5: Torno al saltador de perxa. És només saber si amb la informació que ens ha donat en Lluís Soler, si es pot deduir què li ha passat.
1: I tant.
4: I podem tornar a escoltar-lo.
1: Una altra vegada?
4: Sisplau.
1: Vinga, va.
4: Va.
3: Enigmes criminals. Un saltador de perxa va completar un exercici excel·lent i va batre el rècord del món. Però aquest rècord li va costar la vida. Abans d'aterrar el matalàs, mentre estava suspès a l'aire, va patir una desgràcia. Què ha passat?
1: Tots amb els ulls tancats, eh? Què estàs apuntant, Marc?
0: No, m'estava apuntant els inputs.
5: Els elements,
4: sí, no? Jo ara tinc més pistes, ja.
5: Desgràcia...
1: Com... Va, escolta'm, ara no ho dieu aquí, suplement@catradio.cat, a la pausa feu un correu electrònic i si voleu aquesta cantimplora tan meravellosa de 3CAT, gentilesa, doncs us l'emporteu. Va, sintonia a tertúlia. També és nova, vull dir que la sintonia és nova. Si no acaba de funcionar, recuperarem l'antiga, també. Vull dir que... A veure, puja. M'agrada.
5: Està bé.
1: Molt bé, sí, sí. A veure, us hem demanat, com cada arrencada de temporada, una notícia que ens tocarà explicar a Catalunya, una notícia que ens tocarà explicar de la crònica política espanyola, una d'internacional i també una de futbol. Parlant de futbol... tenim aquí el Marc Molins, que és advocat penalista i és advocat que...

0: Aquests últims anys treballa pel Barça, Marc, és així això, eh?
1: Sí.
0: Va sortir a les notícies arran d'aquesta agressió. Aquest jove de 17 anys a Elx que duia una estelada, em portaràs la seva defensa.
1: Sí, efectivament. Sí,
0: Què pots explicar d'aquest cas? Perquè entenc també que has d'anar amb peus de plom.
1: No, més que res la prudència d'entrada de la condició de menor d'aquest noi i la que ens imposa a tots pues, la lògica del dret penal, no? Però la prudència es pot veure limitada per l'evidència de les imatges que hem vist tots. És a dir, aquí hi ha una intervenció que està totalment, entenc, totalment desproporcionada en quant a la intensitat de la força que es fa servir per reduir-lo, però probablement també hi hagi una certa il·legitimitat a l'inici de la intervenció, perquè no hi havia raó concreta més enllà del que a priori hem vist tots, no? Que és el fet de portar aquesta bandera, aquesta estelada. A priori no hi havia raó i, per tant, pues, el que farem és defensar amb ungles i dents la innocència, la seva innocència, i acusar, en la mesura de les nostres possibilitats i de les proves que hem vist, la intervenció dels agents de les forces i cossos de seguretat, que, insisteixo, són desproporcionades i acaben provocant lesions.
0: Quin recorregut judicial pot tenir això?
1: Aquí el que tenim, la singularitat, és que la causa s'ha dissociat. Hi ha una part de menors i una part de majors d'edat. En la mesura en què és menor d'edat, doncs el nostre client té un estatut jurídic privilegiat que li permet fer front a l'acusació que li està plantejant la policia dintre o en l'escenari de la jurisdicció de menors. Per tant, aquest serà el primer procediment, serà un procediment en contra. I el procediment al que nosaltres dirigirem acusació, aquest òbviament es portarà a la jurisdicció de majors, amb les singularitats que té el fet d'acusar a un membre de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, no? Que genera uns aforaments i de més. Però, en definitiva, el que podem esperar són dos procediments que discorren en paral·lel i que jo em sento amb la necessitat i amb la convicció de que ens sabrem treure l'entrellat, clarificar i depurar responsabilitats que n'hi ha moltes per depurar.
0: Tu ets poc sospitós de ser independentista. Aquí estàs defensant un jove que portava una estelada. Entenc que el primer i el principi de llibertat d'expressió no treu absolutament res.
1: Evidentment, l'estelada no és una bandera il·legal, l'estelada és una bandera que no és oficial, però la llibertat d'expressió la fa perfectament exhibible i sí, o sigui, és, per mi és fonamental, no? El deslligar-me o despullar-me de les servituds personals que pugui tenir. No sóc independentista, però sóc un ferm creient en l'estat de dret, en l'autoresponsabilitat i, per tant, la necessitat de que aquests agents tinguin una resposta contundent.
0: Poden perdre la feina, els agents?
1: És una de les circumstàncies que està sobre la taula, sí, efectivament. És a dir, és un accés policial, al meu entendre, sense dubte, i l'accés policial quan va acompanyat de lesions, que en aquest cas no són greus, són lesions lleus, però quan aquestes circumstàncies es combinen, un dels factors pot ser, efectivament, l'expulsió del cos.
0: Mm. El nano està bé?
1: Sí. A més, té un teixit familiar potent, és a dir, ell està bé, evidentment hi ha un cert estrès posttraumàtic, hi ha una certa sensació d'injustícia, la que podem percebre tots els ciutadans, eh? Quan veiem aquestes imatges i es produeix aquest trencament en el principi de confiança que tenim, no? Però sí, ell està bé i crec que és en tot cas molt important el no generalitzar. És a dir, aquesta és la intervenció puntual d'uns agents en unes circumstàncies concretes, però, evidentment, això no ens pot portar ni a extrapolar, ni a treure, ni a fer judici general sobre el que representen les forces i cossos de seguretat autonòmiques, locals o estatals.
0: Un quart de 10 del matí. El suplement amb l'Eduard Voltas, l'Olga Ruiz, la Marta Monforte i el Marc Molins. Com sempre, el suplement cada inici de temporada amb els nostres tertulians. Intentem marcar el rumb del curs polític que ens espera. La notícia política catalana, la notícia política espanyola, el titular de la crònica internacional que farà la volta al món i, com sempre, també els títols que guanyarà el Barça aquest any. A veure, Eduard, comencem per Catalunya.
2: Va, no he estat molt original i no sé si estic fent un pronòstic o un desig, diguem-ne, però a mig camí entre el pronòstic i el desig he triat que crec que explicarem el retorn del president Puigdemont.
0: Aquest any sí, eh?
2: Jo crec que sí. Jo crec que el Constitucional farà el que li toca fer i que el president podrà tornar, diguem-ne. I ja et dic que no estic a mig camí entre el pronòstic i el desig.
0: A Madrid també respira aquest ambient, Marta?
3: Sí, de fet, això no sé si es dona per descomptat, però sí que està molt present, de que és una de les grans qüestions que poden passar aquest any, aquesta temporada, i les conseqüències que això tindrà també per a la política espanyola i com afectarà al govern de Sánchez. Però sí, és una qüestió que es porta molt de temps parlant, està prou assumida inclús per la dreta espanyola, o una altra cosa siga que estiguen d'acord, però ho tenen prou assumit i està molt a l'ambient, sobretot per com pot afectar a la campanya de les generals també, no?
0: Marc, tu també ho veus?
1: Era el meu pronòstic, de fet. Jo crec que l'explicació és doble. No només és el retorn, sinó la lectura que podem fer d'aquest retorn, al meu entendre, com a tancament molt simbòlic d'un conflicte que està vigent mentre es mantingui aquesta circumstància. No, no evidentment, no el tancament polític, ideològic, que aquest ni es planteja ni crec que sigui legítim plantejar-lo, però sí el tancament d'aquella forma de concreció, d'aquell procés que es va posar en marxa, el procés, i que amb aquest retorn crec que podrem tancar de forma simbòlica.
4: Era el meu pronòstic de la temporada passada, la tornada del president Puigdemont. No vaig encertar, òbviament. Intentaré explicar per què ho era de la temporada passada i no d'aquesta. O sigui, per què no em vaig esperar un any. Pensava en la cronologia que té a veure amb els tempos polítics i amb de quina forma, si hagués estat la temporada passada, hagués estat més de l'estil de Pedro Sánchez. És a dir, la temporada passada torna Carles Puigdemont, lògicament la dreta reacciona com estem acostumats que reaccioni, però ell té el temps suficient per recuperar-se d'aquesta crisi abans d'unes eleccions generals. Per això em semblava més adient a nivell de tempos polítics que fos la temporada passada, però en qualsevol cas és una cosa que el cronòmetre hi juga en contra, és una cosa que ha de passar i que jo crec que també la dreta, en el cas de que tingui alguna intenció de governar o algun pronòstic de governar, prefereix que passi ara també. És a dir, que uns i altres crec que ho gestionaran de la forma que puguin, però prefereixen que passi ja. Sí.
0: Marta, tu, amb el nom propi de Puigdemont, vas una mica més enllà, fins i tot, amb el teu pronòstic d'aquest any,
3: Sí, jo parlo més de cara a les municipals de l'any que ve i he pronosticat que la debacle de Junts, que hi passarà per l'Aliança Catalana, no?, i la força que pot ser tindrà a les municipals, com apunten les enquestes, farà obrir el debat successori de Puigdemont. Inclús te diré que n'hi havia veus a Madrid que em van dir, però jo crec que això és més complicat, que encara que Puigdemont pogués tornar, no tornarà. Jo crec que això és més complicat, crec que sí que tornarà, però que la debacle de Junts i les dificultats que han tingut aquest any i sobretot els anteriors faran una mica viable aquest debat, que sé que ja s'està produint públicament, no molt, però algunes veus ja estan parlant d'això, del post-Puigdemont, i de què pot passar en un espai que és cert que crec que segueix atrapat un poc a les dinàmiques del procés i no ha trobat el lloc ni el discurs que li facin ser viable, no?, en aquest sentit i en aquest moment polític.
0: Albert.
2: Bueno, és veritat que hi ha el meló de la successió, diguem-ne, no? Ell no ha expressat què vol fer. És a dir, crec que és la clàssica situació en què dependrà del líder. No dubto molt que Junts hi hagi un moviment per descavalcar Puigdemont d'una manera no volguda per ell. Val? I que, per tant, serà ell, és ell, i només ell sap què vol fer, si és que ho sap, un cop hagi pogut tornar. Si vol continuar en la política, si ho vol fer en primera línia, si ho vol fer a nivell local, que també tindria una certa lògica, diguéssim, jo era l'alcalde de tranquil d'una ciutat com Girona i vaig fer un servei al país i ara vull tornar a ser allò que era, diguem-ne, no? És a dir, hi ha moltes possibilitats, només ho sap ell, i potser ni ell ho té decidit.
0: Olga, tu també parles d'aquestes eleccions municipals en clau Catalunya.
4: Sí, jo no he estat tampoc gaire original, però, per cert, només un apunt respecte a lo del tema de la tornada de Puigdemont, parlant també del temps polític i de la seva permanència o lideratge o no, jo, si fos ell, m'esperaria després de les eleccions municipals. Llavors apareixeria com el Salvador, que, és a dir, a Junts li ha anat malament perquè, en definitiva, no ha tingut una presència activa de Puigdemont.
2: Però és que no s'entendria que no tornés immediatament després de tenir la possibilitat de fer-ho.
4: Sí, però tu saps que de vegades l'estratègia també hi juga un punt important amb tot el que té a veure amb la política. En qualsevol cas, sí, jo me n'he anat a les eleccions municipals, no he estat gaire original en aquest cas, però és que crec fermament que hi ha alguns lideratges emergents que tenen a veure amb la dreta més extrema que jugaran un paper molt important i en les pròximes eleccions generals, especialment en l'anomenat cinturó metropolità vermell, que tindrà algunes esquerdes. És a dir, i no m'estic referint tant a l'Aliança Catalana, no per res, sinó perquè no conec quins seran aquests personatges i aquests lideratges, però sí que sóc una friqui de moviments municipals i de figures emergents i de més, i hi ha alguns lideratges a determinades ciutats, aquest cinturó metropolità, que han sortit amb molta força, que han sabut captar de forma fàcil problemes endèmics d'aquestes zones, immigració, una situació econòmica doncs, molt perjudicial, molt complicada, i que jugaran un paper molt important que crec que sorprendran. I això vol dir que possiblement ens trobarem amb algunes zones amb les que la segona força política, us parlo del que conec, sigui Vox. La segona força política. Com a Aliança Catalana encara no sé quins són en moltes poblacions els lideratges que han triat, però sí que sé d'alguns lideratges de Vox que realment, precisament per estar passat de voltes, pel que exposen, per com ho exposen, per la facilitat del seu discurs, en zones molt deprimides econòmica, socialment i estructuralment, tindran un paper important. Com comprendreu, preferiria equivocar-me aquesta temporada.
0: Marta, el teu titular en clau de política espanyola té a veure amb Pedro Sánchez.
3: Sí, jo he pronosticat que Sánchez deixarà la Moncloa, però que no deixarà la política. És una suposició, evidentment, no tinc informació, tant de bo la tingués, però crec que Sánchez, sí, alguna cosa l'ha caracteritzat, és aquesta, no?, resiliència, sempre en parlem, no?, del Sánchez supervivent. Crec que en aquest cas tot indica que no guanyarà les eleccions, que arrasarà la dreta a Espanya i que PP i Vox sumaran majoria absoluta de forma clara, no com va passar el 2023, però que Sánchez es mantindrà almenys, no sé el temps, però almenys un temps, a l'oposició per intentar, si pot veure una oportunitat ahir, tornar a presentar-se més endavant. No tinc certeses, però sí que és cert que quan parles amb gent del seu entorn, sí, quan parles amb ministres...
0: Quan tu dius que no deixa la política, no és perquè se'n vagi a ocupar un càrrec europeu, com també s'ha especulat algunes vegades, sinó que tu creus que exerciria com a cap de l'oposició després de ser durant 8 anys president del govern espanyol, eh?
3: Sí, és una aposta molt arriscada, ja ho sé, però...
2: No acostuma a passar, això.
3: Ja ho sé, però això també m'ha arriscat perquè he pensat, què podria dir? Que tornarà o que governarà la dreta o l'altra dreta espanyola? Doncs sí, no? Això jo crec que és una possibilitat molt gran, però volia fer aquesta aposta perquè crec que a Sánchez se'l coneix, però no se'l coneix encara tant com per a anticipar moviments. I crec que este podria ser un dels seus, una de les qüestions que té pensades, sobretot perquè també el debat successori al Partit Socialista serà molt complicat i crec que els primers mesos després de si governen PP i Vox necessitaran certa estabilitat i jo crec que això pot garantir que Sánchez la doni des del Congrés com cap de la oposició i que pot ser després o se'n vagi definitivament o torni a intentar guanyar les eleccions en un futur que ell considera que podria ser més pròxim. És a dir, n'hi ha la tesi de que un futurible govern PP i Vox, especialment si Vox està fort, serà molt inestable, no?, per a Feijó, i que això farà, tindrà possibilitats de que Sánchez puga, en un plaç de 2 anys, tornar a presentar-se. És, ja vos dic, pura especulació, però crec que em quadra en com és el personatge i no ho descarte per a res.
0: És fort perquè és un dels presidents del govern espanyol més longeus, evidentment després de Felipe González, però a la vegada continua sent imprevisible, no? Vull dir,
3: sí,
0: que sempre penses que té una carta, un as amagat, que en qualsevol moment pot jugar, inclús ara, que està correlat amb tota la gestió de Ceuta i en què es nota, també físicament, com el veus, que ho està passant malament. Però tot i així, tots estem pendents de veure en quin moment treu el conill.
2: De fet... No? Ai, perdó.
0: Digues.
2: No, que de fet vam acabar la temporada passada donant per segur i per fet que ara presentaria un projecte de pressupostos per molt social, molt allò, molt, molt expansiu, etc.
0: Que seria la carta electoral.
2: I sabent que no serien aprovats i que aleshores seria la seva carta electoral i que tindríem eleccions al febrer, dèiem, no? Febrer, març, com a molt. Jo ja no ho tinc tan clar. Jo no sé si amb el clima actual, diguéssim, presentar pressupostos és una carta guanyadora, diguéssim, com pensàvem que era. I torno a pensar que les eleccions se'n van, és a dir, que ell, com que està decidit a aguantar i està decidit a trobar una oportunitat, aquella escletxa que li permeti remuntar, doncs que ho tornarà a xutar endavant i té fins abans de l'estiu, diguéssim, per fer-ho.
0: Marc, tu ets un optimista. Parles de l'acord de nou finançament de Catalunya al Congrés. Com a notícia de la temporada.
1: Notícia estatal en la mesura en què implica modificacions legislatives que s'han d'aprovar al Congrés, potser és excessiu, perquè torno a fer és un Catalunya bis, però crec que és el gran, per mi seria el gran titular. Crec que hi ha indicis de que es podria arribar a aprovar. És veritat que és molt difícil per les majories que exigeix a nivell de quòrum, de consens parlamentari, però seria la gran notícia, no? Donar aquest pas endavant, en alguna mesura també vinculat al conflicte que hem viscut a Catalunya, donar aquest pas endavant en matèria de finançament, no només per Catalunya, sinó pel conjunt de les comunitats de l'Estat, que permetés donar un pas cap al federalisme, cap a, en fi, una estructura econòmica i política més coherent amb els nostres temps.
0: En parlàvem avui a les 8 del matí amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, que evidentment ens explicava que cal seduir junts perquè això tiri endavant, que és qui té la clau perquè això pugui progressar d'alguna manera. El que passa és que veurem què és el que ofereix el govern espanyol a Junts per seduir-los. Hi ha la carta de l'IRPF, Esquerra no se'n va acabar de sortir. Crec que el govern espanyol continua arrufant el nas sobre la cessió d'aquesta qüestió. Veurem què més poden cedir, perquè Junts, recordem que continua demanant el concert.
2: Ha donat alguna pista, Ha parlat del cost de la vida, per exemple, de l'impacte del cost de la vida.
4: Finançament del català en altres àmbits.
2: És a dir, he tingut la sensació que realment intentaran que Junts s'hi sumi. Val? I aquí Junts té una oportunitat, que és, o sigui, fa molt temps ja que Junts és percebut, i a les enquestes es veu, com un partit poc útil. Poc útil. Diguéssim, Esquerra s'ha quedat la bandera de la utilitat amb els seus pactes amb el PSOE. No se'n surt massa bé, també s'ha de dir, però com a mínim se'l veu com el partit pragmàtic que busca els acords, etc. I Junts fa temps que no participa, que no té una victòria negociadora, diguem-ne, no? I bueno, tenim com té el problema d'Aliança Catalana i el possible sorpasso d'Aliança Catalana que anuncien les enquestes. Home, potser els estrategues de Junts arriben a la conclusió que necessiten una victòria, necessiten posar-se alguna medalla.
1: No és descabellat i podria ser ara o no sé si mai, però el moment és aquest. És a dir, o passa durant aquest any, o passa durant la vigència del govern, en aquest cas de Pedro Sánchez, o es pot dilatar molt en el temps.
0: No té gaire temps, perquè el calendari electoral amb les eleccions municipals del mes de maig, amb algunes autonòmiques i alguna altra cosa que es pugui avançar, doncs sobre el que vindrà també en aquesta temporada política, dilluns interessant, al matí de Catalunya Ràdio, el Ricard Ostrell, que entrevista el president Illa, amb aquesta entrevista que podrem seguir al matí de Catalunya Ràdio, i també per TV3, per tant també a veure com es dibuixa els mesos que vindran. Olga.
4: Jo, quan a la meva notícia d'àmbit espanyol, lògicament m'he situat a les eleccions generals, siguin quan siguin, però en qualsevol cas al llarg d'aquesta temporada, és més que probable que les haurem de viure. I fixeu-vos que veig una espècie d'absolut bloqueig democràtic. És a dir, jo veig una dreta que pot sumar, però feble, i estem davant de la joia de la corona, unes eleccions generals. Vull dir, és el somni humit de qualsevol de les opcions, tant del Partit Popular com Vox. I això el que vol dir és que Vox és conscient que el lideratge de Feijóo és dèbil, no és carismàtic, no és fort, i per tant no només no li regalarà la presidència, sinó que el que es demanarà a canvi probablement sigui, en fi, absolutament exagerat, perquè Vox també s'ho juga tot amb aquestes eleccions, no? Per tant, jo veig unes negociacions molt, molt, molt, molt llargues, perquè és probable que les esquerres puguin sumar molt relativament, però en qualsevol cas sí que veig unes negociacions absolutament llargues, complicades. Ens veig a nosaltres cada setmana explicant com s'han barallat uns, com han demanat uns una cosa que és inconcebible, com els altres...
0: Quan dius les esquerres, és a dir, a l'esquerra del PSOE, no hi ha un desori?
4: Sí, he dit les esquerres i no sé exactament per què no he inclòs...
0: En clau estatal, eh? Vull dir que...
4: Sí, no, és que no sé per què les esquerres. És que jo actualment tot el que no sigui que governi Partit Popular i Vox ja ho interpreto com a esquerres, però vull dir que la suma actual, volia dir, clar, per això m'heu mirat així, amb les esquerres. No. La suma actual podria tornar-se...
2: Et torno a mirar igual,
4: Podria tornar-se a mig reproduir amb molts d'esforços, no? Però en qualsevol cas no serà l'escenari. L'escenari serà un bloqueig que jo, en fi, agafant la meva bola de vidre, un bloqueig absolut, un cansament absolut de la política i una desafecció encara més gran de la política perquè no es posin d'acord. Uns i altres. I un descrèdit, i uns insults, en fi, d'allò que fem creuats, i crec que serà un any molt complicat. I quan a la data de les eleccions, fixeu-vos que, i estic d'acord amb l'Eduard, el president Sánchez intentarà allargar-ho al màxim possible. Al màxim possible. Si no ho avança abans de les municipals, és a dir, si aconsegueix no enfrontar-se als seus líders municipals per avançar-les, jo crec que tirarem fins l'estiu.
0: Passant 2:02, és evident que el tema de l'estiu i també d'aquesta setmana i d'aquesta arrencada del curs polític en clau de política espanyola és Ceuta. Marc, t'està sorprenent la reacció de Pedro Sánchez i com aquesta setmana està intentant fer equilibris per no assenyalar directament el Marroc, malgrat els informes policials, malgrat algunes evidències, malgrat tot el que diu l'oposició? Entens aquest comportament del president del govern espanyol i aquests equilibris?
1: Mira, Roger, el que no entenc és el paper que està fent singularment l'oposició i la Unió Europea. Aquest és el meu criteri. És a dir, jo parteixo de la premissa de que parteixo de tres premisses. En primer lloc, de que hem viscut un atac a la sobirania nacional sense precedents, és a dir, hi ha hagut una ocupació de territori nacional totalment il·lícita. No tinc cap dubte de que el Marroc està al darrere. I en tercer lloc, que la crisi es podia haver gestionat millor. Aquestes són les tres premisses.
0: Aleshores, un moment, si no tens cap dubte que el Marroc és al darrere, per què creus que Pedro Sánchez intenta protegir tant el Marroc, precisament?
1: Bueno, d'entrada hi ha una qüestió per mi evident, i és que la resposta a aquest conflicte només pot ser una resposta diplomàtica. És a dir, ha de ser una resposta de negociacions per les pròpies singularitats del problema, no? És a dir, Ceuta i Melilla tenen la ubicació geoestratègica que tenen, Marroc és qui és, té els aliats que té, i per tant crec que l'única possibilitat de tornar aquesta situació a una relativa normalitat ho és a través de la diplomàcia i a través de la intel·ligència. Per tant, aquesta resposta furibunda que proposava el PP, no? En què consisteix? En invocar l'article 5 del tractat de la OTAN o declarar la guerra al Marroc, enviar l'exèrcit a Ceuta, a Melilla? És a dir, és que no cap, no? La singularitat geoestratègica és la que és, només la política i només la diplomació pot arreglar. En aquest escenari, el fet d'assenyalar o de reaccionar o d'insultar, de plantejar, no ajuda. És que no hauria ajudat. És a dir, jo crec que hi ha hagut un dèficit d'actuació. No estic dient que ho hagi, que al meu entendre hagi, sigui tot intel·ligència o diplomàcia. Crec que hi ha hagut un dèficit d'actuació, crec que es podia haver gestionat millor, però no és la resposta que està plantejant ni la Unió Europea, que està desafiant Espanya quan ha tingut un problema amb la seva integritat territorial, ni la resposta de l'oposició, que és judicialitzar, demanar la dimissió i falta, al meu entendre, la intel·ligència política més elemental. I acabo, Roger. Fa 3 anys o 4 que estem vivint un concepte d'una extrema importància, que són aquestes guerres híbrides. Hem vist atacs a Alemanya, a França, a Polònia, a Finlàndia, a Estònia, a Lituània, a Romania. I en molts casos, Polònia, Finlàndia, Lituània, la instrumentalització migratòria ha sigut el paràmetre. Per tant, estem vivint una situació global d'una extrema importància amb un conflicte híbrid. A darrere d'aquest conflicte hi ha múltiples candidats. I, de fet, nosaltres tenim conflictes amb tots ells. Amb Estats Units, perquè no ens hem avingut a incrementar la despesa en defensa. Amb Rússia, perquè estem donant suport a Ucrània. I amb Israel, perquè hem tingut la posició política que hem tingut a nivell amb el seu conflicte amb Palestina. Per tant, per mi la pregunta, i d'aquí la decepció que tinc important amb la Unió Europea i amb l'oposició d'aquest país, la pregunta és qui hi ha al darrere. És a dir, al darrere no està el PSOE o no està la Policia Nacional o no està la Policia del Marroc, probablement ni tan sols estigui el propi Marroc. Qui hi ha al darrere i com hem de respondre a aquest repte? I aquest repte només podem respondre amb intel·ligència, amb diplomàcia i amb Unió Europea, no fent l'índio com es va fer, per mi, l'altre dia al Congrés dels Diputats.
0: O més defensa, com apunta el president de Telefònica, Marc Mutre, produïda en aquest cas des d'aquí. Digues, Eduard, sisplau.
2: Bueno, a veure, aquest és... és un tema d'una gravetat bestial, des del punt de vista polític, geopolític, etc., el que ha passat i el que està passant. És molt evident que allò no va ser un moviment migratori de gent desesperada. La prova és que l'endemà el 90% tornen pel seu propi peu. Diguéssim, si estàs migrant de forma desesperada, et quedes allà buscant... S'han quedat els desesperats. Aquests són, per tant, un 2% de gent desesperada i un 98% de gent teledirigida, que sabien que havien d'entrar i sabien que l'endemà havien de tornar. Val? Que el sentit comú popular ja ha dictat sentència. És impossible que el Marroc no estigui darrere d'això. El dubte és si és el Marroc de manera coordinada amb els Estats Units i amb Israel o no. El sentit comú, no, ja no popular, sinó dels analistes, diu que sí. És a dir, Sánchez ha molestat a Trump, ha molestat a Netanyahu i són dos aliats del Marroc. I què li podem fer a Espanya? Quin és el punt feble històric d'Espanya? Uh-huh. El nord d'Àfrica. I, per tant, anem a desestabilitzar el govern espanyol en el seu taló d'Aquiles. I el taló d'Aquiles d'Espanya, històricament, és el nord d'Àfrica. Davant d'això... El que a mi em costa d'entendre és l'actitud tan tèbia i tan contemporitzadora del govern espanyol. Val? Perquè és molt evident que és un atac a la sobirania, és molt evident que és un atac a l'estabilitat del propi govern, etc. I quan tu tens dos enclavaments en un altre continent que estan assetjats, si no mostres duresa, si mostres debilitat, estàs mort. Estàs mort. Per tant, a mi, podeu comprendre que a mi Ceuta i Melilla, vaja, no sabeu lo indiferent que em deixen, diguéssim, la seva espanyolitat, diguem, val? A mi em preocupa la de Catalunya, l'espanyolitat de Catalunya, però la de Ceuta i Melilla, diguem-ne, no. Ara, si tu decideixes que allò és important, que allò és Espanya, que allò és irrenunciable, que no hi ha negociació possible, has d'enviar un missatge de duresa. I el missatge de duresa vol dir exèrcit i vol dir militarització d'aquestes ciutats. Això és l'únic llenguatge que s'entén en geopolítica.
0: Marta Monforte i Olga Ruiz.
3: Doncs mira, jo vaig veure a Sánchez molt, molt a soles. Crec que és la de les vegades que ha tingut una compareixença d'aquestes, no? D'explicar que ha passat conflictes que hem tingut moltes aquesta legislatura en el que ningú, cap aliat, cap soci, ningú, més enllà de Patxi López, que evidentment és la seva feina defensar la postura del president del govern espanyol, li va concedir res. És a dir, tothom li tenia crítiques, tenia alguna qüestió a dir-li sobre com s'ha gestionat, no en la prèvia. Jo entenc, la crítica dels partits anava més per el post, no? De com Ceuta i Melilla, especialment Ceuta en aquest cas, han patit aquest abandonament per part de l'estat espanyol i com no ha sabut donar una resposta clara. Més enllà de, evidentment, que va intentar desvincular el Marroc, encara que el vaig veure un poquiu, molt poc, més contundent que, per exemple, l'entrevista que va donar el dilluns a la SER, i va dir que si n'hi havia proves del Marroc, ell no podia dir determinades qüestions perquè ell era president del govern, i això de la diplomàcia que ara parlava, per exemple, en Mal Molins, que jo crec que té raó en la reflexió que fa i en el paper que, per exemple, ha tingut també la Unió Europea i altres països en aquest conflicte, diguem, tirar-li a la cara a Espanya tot. Però a mi n'hi ha una qüestió que Sánchez raona i va raonar, que sí que em crida l'atenció, que parla de la internacional ultra reaccionària, no? Un poc de Trump i de Netanyahu i de com n'hi ha actors que estan intentant canviar el rumb d'Espanya i d'altres països. Clar, jo també pense, en aquesta internacional reaccionària està també el Marroc, perquè al final el Marroc és un aliat estratègic importantíssim tant dels Estats Units com d'Israel. Aleshores, jo el clavaria ahí, perquè polítiques d'esquerres precisament no fa. I és cert que si deixem a Ceuta fer lo que siga una colònia marroquí o qualsevol altra d'aquestes coses, o que estiga dintre del Marroc, al final el que patirà és una dictadura, un règim autocràtic, i evidentment jo això no ho vull per a ningú mai, perquè tinga aquesta postura en el món. Aleshores, jo crec que ell estava una mica atrapat perquè no sap o sap molt més del que diu, evidentment, i no pot dir determinades coses, o al final té que fer aquests equilibris que en aquest moment jo escoltava Feijó dir perquè ha sigut Marroc, està claríssim, i Sánchez no diu res, i pensava, ai, fill meu, quan tu governes, si governes, a veure què dius i què no dius i com gestiones una crisi com aquesta, perquè al final sí que n'hi ha una qüestió que està molt present, que és, tampoc vull dir determinades qüestions perquè al final no, ells poden tindre la clau de l'aixeta de l'entrada o la sortida de gent al Marroc, del Marroc a cap a Espanya, i això també és jugar, evidentment, amb la integritat de la seva ciutadania, perquè això, evidentment, jo crec que li és completament igual, no?, a Mohamed Cissé.
0: Breu, sisplau.
4: Sí, perdó, jo parlaria de tres conceptes, no? El desconcert, la simplificació absoluta d'un conflicte que no es pot simplificar, no? Jo crec que hem assistit al llarg d'aquest mes a agafar-nos al fet sense tenir en compte tot el context i totes les capes que es van superposant amb aquest conflicte, no? Que van molt més enllà dels titulars, no? I ara ho parlaven els companys, no? I aquesta capa absolutament geopolítica, amb una relació molt desigual entre Espanya, Marroc i la Unió Europea, efectes pràctics és Rabat qui controla la frontera, efectes pràctics. Hi ha un problema estructural de pobresa molt estructural i manca d'oportunitats al Marroc. Hi ha una utilització del Marroc dels seus conciutadans, és a dir, els estan utilitzant com a armament, pràcticament, no? Us enviem allà de la forma que sigui. Hi ha una deshumanització, hi ha una gestió institucional que jo crec que tots coincidim hores d'ara que ha estat absolutament tardia i nefasta. I d'aquí el desconcert de Pedro Sánchez. Jo crec que és la primera vegada que he vist que ha caigut una mica d'aquest pedestal on sembla que mai li acaba de tocar res o li acaba d'afectar res al seu lideratge, s'han adonat de que algunes coses no han funcionat. I d'aquí, algunes no, moltes per no dir totes, i d'aquí el viratge que ha anat fent al seu discurs. Però deixa'm apuntar només una cosa, no és la primera vegada que passa. L'any 2001, si recordem, 8.000 persones en dos dies van fer exactament el mateix, van creuar la frontera de Ceuta, del Marroc amb Espanya. Us en recordeu que crec que va ser per l'ingrés hospitalari del Front Polisari, no? Efectivament. I allà va haver-hi una crisi diplomàtica bestial, perquè no es va avisar a Rabat. És a dir, el Marroc ja utilitza aquesta forma de fer pressió diplomàtica, pressió a Espanya amb un clar objectiu, que és Ceuta i Melilla.
0: Un minut per arribar a 9:45 del matí. Fem una pausa i tinc paraules demanades del Marc Molins i l'Eduard Voltes.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: 45.712.
7: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service, en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
9: Citroën.
8: Condicions a citroen.es.
10: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT, gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
11: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
9: Tota la informació a manresaturisme.cat.
12: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
13: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
14: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
15: Ara qui viu com solíem viure?
13: Perquè tot un món s'acaba.
15: La casa, el servei.
14: Quants en veus fora, doncs?
15: Uns quants.
14: Ai, senyor.
13: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
16: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
17: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
18: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
17: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
18: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
17: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
19: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
18: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
19: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
18: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
19: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
18: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
20: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Passen 2:03 del matí. Ha arribat Maica Navarro ja a les instal·lacions de Diagonal 614. D'aquí uns minuts l'Hora Negra torna. Després de 8 setmanes en tenim ganes de sentir-la. Abans, però, amb el Marc Molins, l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i també la Marta Monforte disseccionant la gestió de Pedro Sánchez aquest estiu amb la crisi de Ceuta. Tenia paraules demanades. Tanquem aquesta qüestió. Eduard i Marc, som-hi.
1: Sí, molt ràpid. Volia parlar del tema de la teoria de la conspiració que corre sobre que el Marroc té agafat per allà baix Pedro Sánchez i els seus ministres, diguem-ne, no? Perquè sabem que és veritat, que es va fer públic en el seu moment, que durant un any i mig, aproximadament, els telèfons de Pedro Sánchez i d'alguns ministres del govern d'Espanya van estar intervinguts amb el sistema Pegasus. Sabem que en aquell moment es va publicar que la responsabilitat, és a dir, qui estava escoltant aquells telèfons, eren els serveis d'informació del Marroc. Val? Aleshores, si tu saps, és a dir, si Pedro Sánchez volia desmuntar la teoria de la conspiració, ha fet exactament el contrari. O sigui, la seva actuació durant aquest mes d'agost, tan tova amb el Marroc, tan incomprensiblement negadora de l'evidència, diguem-ne, ha alimentat la teoria de la conspiració. Quan hi ha una teoria de la conspiració, el que has d'intentar és que l'evidència la desmenteixi. Val? I el seu comportament no l'ha desmentit, al contrari, ha reforçat la teoria de la conspiració, perquè seria una explicació a per què ha estat tan tou quan tot el món veu que el Marroc ja està al darrere. Val? I aquí aquesta és la via Vox. La via Vox de portar-lo al Tribunal Suprem per traïció té a veure amb aquesta teoria de la conspiració, que consisteix en dir aquest senyor no està actuant, és un president i un govern que no estan actuant en interès d'Espanya, sinó en interès personal, perquè un servei d'informació estranger té informació que l'afecta. Val? Aquesta és la via. I crec que això, en les pròximes setmanes, ho veurem créixer.
0: Marc.
2: Jo acabo, només, però precisament el fil d'aquesta reflexió que fa l'Eduard, jo em trenco, perquè vaig seguir la compareixença, la vaig seguir la mesura de la meva possibilitat en directe, em trenco quan Feijó fa aquest comentari, no? És a dir, perquè per mi és l'evidència empírica, el comentari de què debe saber Marruecos sobre usted, no? Em trenco en aquell moment, perquè és l'evidència empírica del desenfoc, és a dir, de com es planteja amb clau personal i domèstica un problema que té una dimensió inequívoca internacional i geoestratègica. I el desenfocament fa, d'entrada, que ell es desautoritzi, Feijóo, i el seu plantejament es desautoritzi com a alternativa en la gestió, però sobretot ens transmet, almenys a mi, aquesta evidència de que no hi ha una fulla de ruta per part de l'oposició. I acabo amb una reflexió, és a dir, aquest estiu he estat seguint, segur que també vosaltres, la guerra comercial que Trump li declara a Carney, a Canadà, amb unes amenaces aranzelàries de magnituds còsmiques que comprometen la viabilitat econòmica d'un país. Quina resposta té l'oposició de Canadà? Senyor Carney, el president, el primer ministre, estem amb vostè, no? Això és el que trobo a faltar.
1: És impossible a Espanya.
2: Això és el que trobo a faltar, és a dir, que superem aquest episodi de confrontació, que sapiguem entendre que hi ha uns interessos que ens vinculen i que tenen una dimensió superior, i que sapiguem actuar en coherència.
0: Passen 6:45 del matí. Què fèieu ahir a 10:15? Perquè jo dormia.
1: Home, a veure com el Madrid perdia a Camp del Betis.
0: Què dius ara? Espectacle còsmic. Ara també mires els partits del Madrid, Eduard?
1: Sí, sempre. Això ho he fet sempre, eh? Sempre. Fins que mentre guanyen d'un gol, encara miro. Quan passen a guanyar de dos, allò ens apago la tele.
0: Sí, quan va passar això?
3: Saque de esquina, balón colgado, corazón del área, el remate, que para donde Courtois, el remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Cadena Ser, què feies aquí?
1: Abans explicava que vaig experimentar el que és cridar un gol cap a dins, perquè la meva dona dormia en aquell moment i aleshores vaig cridar, però vaig cridar molt fort cap a dins, que em podria haver marejat i tot. Va ser sensacional.
0: Marta, a casa també vas cridar per dins o...?
4: estava en un precasament, que avui tinc un casament, i
0: precasament, el concepte, sí, del precasament. És la festa del dia abans del casament.
4: Vam fer una festa prèvia, és que ara jo crec que tots els que he estat enguany i he estat uns quants s'han fet festes d'aquestes. I clar, rodejada de madridistes, entre elles la meva parella, ja ho saps, Roger, i contentíssima, contentíssima, perquè dient, és que en Pape ha fallat un penalti, no sé quantos, i jo, ala, ala, a dormir contents.
0: I que Mourinho, que havia tornat molt tranquil i semblava un altre Mourinho, s'ha començat a treure la careta.
4: Sí, exactament.
1: El guió va ser perfecte.
0: Veure Mourinho enfadat comença a fer gràcia.
5: Puc quedar molt malament.
0: Vinga, va.
5: Sé que visc en una realitat absolutament paral·lela, Absolutament. No sabia ni que jugava al Madrid ahir.
1: Bueno, home, està bé.
0: Bueno, això vol dir que el futbol no t'interessa i no passa res, vull dir.
5: M'interessa socialment. Això és com aquella gent que fumava cigarrets però només quan sortia. Doncs jo, per exemple, si hi ha un aconteixement molt especial i no tinc un restaurant per sopar aquell dia aprofitant l'aconteixement especial, ja ho sabeu, el miro.
0: Per esdeveniment especial, el que celebrem avui, des de fa uns dies ja, però avui és l'efemèride exacta en aquesta casa, 50 anys de futbol en català. Si ara poseu l'antena digital de Catalunya Ràdio, el canal digital, sona això.
6: Vaquero avançant a rematar la mà la pilota, l'han vist, li passa una pilota, salta Vaquero, toca amb el camp, no ha pogut rematar ningú. I la defensa italiana fa la sessió a les mans del porter.
0: Avui fa exactament 50 anys que el Puyol va narrar el Barça Les Palmes en català. Això que sentim és la final de Wembley del 92. A la segona part de la pròrroga, no sé si va ser la primera o la segona part de la pròrroga, va marcar Koeman.
2: Minut 111, 20 de maig.
0: Minut 111, doncs gràcies perquè...
2: 20 de maig del 92.
1: No, jo sí.
2: No, no.
0: Ah, eres a Wembley?
1: Sí, home, sí.
0: I aquell moment, què?
1: Buah.
0: Sí, allà no el vas celebrar per dins del
1: moment. No.
0: Al Canal Digital de Catalunya Ràdio estem des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit reposant algunes de les grans transmissions del Puyol, les finals de la Champions, l'encara Messi, i ho estem commemorant des de ja fa uns quants dies a l'antena de Catalunya Ràdio. Avui, que és l'efemèride, a partir de les 11 ens visita el Jordi Borda, el director de l'emissora, per retratar el llegat de Puyol. Evidentment, el Jordi Borda, que també va formar part durant una pila d'anys de la TDP i també està marcat per l'escola Puyol. Saludarem la Ruth Vilà, una de les veus femenines també més importants de la trans, el Ricard Torquemada, que n'ha recollit el llegat, i farem un recorregut sonor que ens continuarà posant la pell de gallina.
1: Estava aquest matí intentant recordar, i ho he recordat, quin és el meu record més antic de Puyol, diguem-ne. Crec que és un partit que s'escoltava amb radieta d'aquesta, amb radieta que pujaves el com es diu allò?
5: L'antena.
1: Sí, pujaves l'antena.
0: No? Sí.
1: Un Ipswich Town Barça. Crec que és l'any 78 i per tant jo en tenia 8.
0: I el vaig escoltar. Feia dos que narraven en català.
1: Sí, el vaig escoltar a tots. Se sentia, primer que el so de les transmissions no era el d'ara. Però, a més, amb radieta, diguem-ne, no? O sigui, des d'allà, des d'Anglaterra, amb radieta, recordo que allà la veu del Puyol sobreposant-se als crits a aquell ambient de camp anglès, aquella cosa tan meravellosa, tan èpica, diguéssim, no va anar bé el partit, que jo recordi, i jo estava escoltant-lo tot sol a l'habitació dels meus pares.
0: Tothom té el seu record amb el Puyol, segurament, i alguns hem tingut la sort fins i tot de conèixer-lo i de compartir micròfon, i avui també doncs, el seu llegat, que l'anirem retratant en aquesta casa, amb aquests 50 anys de futbol en català, perquè parlar de Puyol és parlar de llengua catalana, és parlar de ràdio, és parlar del Barça, i ens n'encarreguem també de fer-ho al llarg d'aquestes properes hores de suplement. Olga Ruiz, Marc Molins, Eduard Voltes, Marta Monforte, benvinguts, bona temporada, una abraçada, ben retrobats.
1: Bon dia.
5: Bona temporada.
4: Moltes gràcies.
0: 4 minuts per arribar a les 10. Petita pausa, l'hora negra de Maica Navarro, en què passarem també per Manresa, i és que hem sabut que hi ha hagut un ampli desplegament dels Mossos aquesta nit a casa d'un dels detinguts pel crim de Carles Vilajosana a Manresa. L'operatiu ha estat comandat per la Divisió d'Investigació Criminal i ha comptat amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Ahir al vespre es va acordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els dos menors detinguts. Recordem que el passat dimarts, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment, segons han confirmat fonts de la Fiscalia. De seguida, més detalls.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
8: 45.712.
9: Em toca.
8: Em toca?
9: Això és el número de la loteria, ara?
8: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
11: Xato! L'estiu s'acaba.
12: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
14: Adéu, Sol Solet.
13: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
15: Que xula.
13: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
14: Superxuli.
13: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
16: Comprant al Diumenges Vell estalvies fins a 200 euros al mes.
17: Que l'any serien 1, 2, 3...
16: Més de 2.400 euros.
17: Ja m'has descomptat!
16: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
13: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
18: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat.
18: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres Adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres Cuencos, Rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linka a Catalunya Ràdio.
19: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
13: 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
20: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
13: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
21: Messi, immens Messi, encara Messi...
20: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
21: Compte!
20: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
13: Commemorem 50 anys de futbol en català.
20: A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Són les 10.
0: L'hora negra. Maika Navarro.
1: Maika Navarro, bon dia i bona hora.
2: Roger Escapa, bon dia i bona hora.
1: Benvinguda, donem per inaugurada la novena temporada del suplement amb l'hora negra de Maika Navarro, que es diu aviat 9 anys, eh? I és des del primer dia, eh?
2: Sí,
1: des del primer dia que vam començar aquesta etapa. Perquè són 39 temporades del suplement. 39, eh? Es diu aviat, eh?
2: 39. Qui va ser el primer?
1: Xavier Solà, 20 anys.
2: Xavier Solà, és veritat, ho vam recordar.
1: Xavier Solà, després del Solà, vam tenir Núria Ferrer, Tatiana Sisquella, Sílvia Còpolo...
2: Hòstia, la Sílvia també.
1: Ricard Ostrell, un servidor, i fins a 39, tu, imagina't. Això vol dir que l'any que ve en fem 40.
2: T'has posat un límit?
1: Jo no, jo tota la vida. Jo fins als 65.
2: Collons, tota la vida, als 65. Sí.
1: Fins
2: perdona, que... ets un xavalet molt ambiciós. Tu no estaràs aquí tota la vida.
1: I tant que sí. No, jo fins que passi el Solà. Em queden, què, 11 anys?
2: Tota la vida,
1: fins que em facin fora.
2: Tota la vida fent esprit de cap de setmana.
1: Fins que em facin fora. Al final, això jo no ho decideixo. És que, al final,
2: Ho decideixen els oients, clar.
1: No, els oients no, ho decideixen les direccions. Els oients també decideixen moltes coses, però al final les direccions diuen et posen i et treuen quan toca.
2: No, però a veure, normalment el cap de setmana és una mica, doncs, el trampolí per unes altres...
1: Però si porto 9 anys, trampolí de què?
2: Però hi ha algun moment que...
1: Jo mai, ara et diré una cosa, mai m'he pres el cap de setmana com un trampolí de res. I si no, no hagués arribat a la temporada número 9. I la veritat és
2: potser
1: que
2: no. Potser és aquest l'èxit, d'aquest suplement.
1: I que no... Bueno, hi ha una cosa, és que no me'n canso. Vull dir, no em canso de trobar-te cada dissabte a les 10. Aleshores, els oients també em diuen la Maika, i què vols que et digui?
2: És a dir, que ens vam trobar l'altre dia i sí que és veritat que tenia unes ganes de tornar i unes ganes de ràdio.
1: Sí, perquè, bueno, és que jo, si no, em falta alguna cosa sempre. I l'estiu ha estat sensacional, amb la Marina Laminos, amb la Núria Pujades, sí. però sempre falta alguna cosa. I aquesta cita dels dissabtes a les 10, doncs, a més, els oients també la celebren.
2: I... No, Juan, jo crec que és la relació més estable que he tingut mai.
1: Jo?
2: Sí. Sí.
1: Sí que t'han durat poc, els nòvios.
2: Bueno, perdona, poquíssim.
1: 9 anys
2: no l'has... tingut tants, però no, vaja...
1: No, una relació de 9 anys no l'has tingut.
2: No, la més gran va ser 5, 6.
1: Deixa'm compartir amb els oients que aquest dijous al vespre la Maika Navarro i un servidor vam coincidir a l'estrena de Cronos.
2: No vam coincidir, sembla que ens haguéssim trobat per casualitat, tio, vam quedar. Què vol dir que vam coincidir?
1: I vam anar plegats.
2: Perdona, que em vas estar 2 dies per preguntar-me com anava vestida.
1: Bueno, perquè sabia que anaves molt engalanada i jo no volia quedar malament.
2: Engalanada, quina paraula més maca.
1: I... va ser la sensació de... una de les sensacions...
2: Doncs mira, de les més elegants, és a dir...
1: Doncs sí, i tant.
2: Sí.
1: Saps que em va encantar?
2: El què?
1: O sigui, Cronos, la pel·lícula que retrata el 17 d'agost, aquell operatiu de 3 dies dels Mossos d'Esquadra,
2: sí.
1: Amb l'estrena al Liceu...
2: Impressionant.
1: Sí, amb l'Enric Auquer, amb la Diana Gómez, evidentment. Per tant, jo quan parlo d'aquesta pel·lícula no sóc parcial de res.
2: Absolutament.
1: Em va agradar molt com vas enganxar el Pablo Derqui, que és l'actor que interpreta el trapero.
2: I el passadís.
1: El vas enganxar al mig del passadís just després de l'estrena i no sé què li va xiu-xiu-baixar a l'orella, però dic, mare de Déu, el que li deu haver explicat. No, què li vas dir al Derqui?
2: Ostres, doncs que... Bueno, li vaig mentir, bàsicament. Li vaig dir, el trapero té moltes ganes de veure aquesta pel·lícula i veure com fas d'ell. I es va mirar i diu, en sèrio? Dic, sí, que ho sàpigues.
1: I és mentida. Tu creus que el trapero no ha vist la pel·lícula?
2: No l'ha vist, perquè si es va presentar...
1: Ahir la feien al cine, ahir la feien ja.
2: Bueno, no em consta, però que tampoc li porto la gent del trapero, però no em consta... Jo crec que la veurà,
1: Ni que sigui per curiositat, no?
2: No, i bueno, perquè són uns fets que va viure en primeríssima persona i, per més a més, perquè fan d'ell...
1: I crec que el Pablo Derqui fa un gran trapero, eh?
2: Doncs mira, Pablo Derqui fa un gran trapero. Perquè, a més, l'he escoltat en algunes declaracions, crec que no, en aquesta casa, que va dir que no imita, no fa una imitació de trapero, fa una interpretació de trapero, agafa el personatge, se'l fa seu, I, ostres, jo, quan veig la peli, veig el trapero, veig el Josep Lluís, i, a més, ell i la Diana Gómez, que és la Patricia Plaja, tot i que és veritat que la pel·lícula, incomprensiblement, no es diu Patricia Plaja, cosa que no entén, perquè si trapero és trapero, Patricia és Patricia. La relació de tots dos a la pel·lícula està molt bé tramada, i és veritat. O sigui, jo els veig a tots dos i veig a la Patricia i veig al Josep Lluís. I aquesta relació que tenen tan especial, tan d'absoluta confiança en aquells dies tan complexa, és la, bueno, els identifico plenament, està molt bé.
1: En aquesta estrena al Liceu hi havia

0: del repartiment. Va sortir a la crònica del Telenotícies. Dic, a veure, però si Maica Navarro no surt a la pel·lícula.
1: Sí. És que una mica més, surto més que la Diana.
0: Jo crec que anaves tan guapa, tan elegant, tan maquillada, que van dir,
1: aquesta segur que té un paper. Aquesta segur que té un paper. Doncs bé, ara fora xascarrillos, una de les coses més maques d'aquella nit, d'aquesta nit del dijous, va ser, primer, trobar-me en persona per primera vegada a un mosso que també és protagonista a la pel·lícula, que és una escena que passa el mateix 17 d'agost, tot just després de l'atemptat. Hi ha un grup de fures de Ciutat Vella, de la comissaria de Ciutat Vella, que corren direcció la Rambla, perquè saben que alguna cosa ha passat. Es comencen a creuar gent que està fugint desesperada. Ell es queda una mica retardat del seu grup i, de sobte, amb un carreró darrere de la Gardunya, es deté perquè es queda fixat amb un xaval que ve de cara i que també se'l queda... Bueno, tots dos es queden paralitzats mirant-se un a l'altre. I ell té com una mena de sensació que l'aguanta la mirada, el persegueix, es queda immòbil, no sap per què, però té la sensació de que aquest xaval no corre com la resta per el mateix motiu que la resta, i té l'instint d'aturar-lo, però els seus col·legues li diuen «Ei, va!», li diu el nom de... Ara no vull repetir el nom. «Anton, com sigui, Joan, tira!» I surt corrents darrere i tal. I aleshores, aquell mateix dia... Hores després, quan s'aconsegueix... Bueno, jo crec que és aquest mateix dia, o bastant després, quan s'aconsegueix el primer printer, ell se n'adona que és el xaval amb el que s'ha creuat. Aquesta escena a mi me l'expliquen, jo crec que va ser 4 o 5 dies després, i jo faig una crònica d'això. Aquest mosso demana el meu email i m'escriu un email que guardo com un tresor, perquè explica que no sabia qui m'ho havia dit, qui m'ho havia explicat, però que era tal qual el que va sentir. I m'explica també que des de que té un sentiment de dolor i insuportable, perquè ell s'autorecrimina que si hagués seguit la seva intuïció d'aturar aquest home... doncs el Pere no, o sigui, l'últim mort, el Pau Pérez no hagués estat assassinat, perquè aquest, en aquesta fugida, roba un vehicle, assassina el Pau Pérez i continua. Mm-hmm. I és aquest sentiment, aquell dia va continuar treballant, com tots, i després va necessitar marxar de Ciutat Vella. No va aguantar la pressió d'aquests mateixos escenaris i va marxar. I després, amb els anys, va ser el policia que va detenir a l'assassí de Sense Sostres de la pandèmia. Que això va ser una mica com a, doncs una cosa personal per ell. Doncs amb aquest mosso ens hem continuat escrivint per email, ni per feina, i el dia de l'estrena ens van posar cara. I va ser superemocionant. Aquest, i després l'altre que vaig veure, que tu estaves al costat meu, perquè va ser superemocionant, en aquest atemptats, recordem que el primer episodi dels atemptats és Alcanar, i aquesta explosió de matinada...
0: Que en un primer moment no es pensa pas que sigui res que tingui a veure amb un atac terrorista.
1: Es pensa que pot ser primer... un accident amb un laboratori de drogues, un accident d'un grup que està reomplint ampolles de buta, bombones de buta...
0: I arran d'aquest accident és quan els terroristes improvisen el pla de la furgoneta a la Rambla, perquè la idea inicial era atemptar contra la Sagrada Família.
1: Sí, era un dels objectius.
0: Per això preparaven aquests explosius.
1: Efectivament. Doncs, i gràcies a aquest accident, doncs, segurament les conseqüències dels atemptats no haguessin sigut... Bueno, ara estaríem explicant una altra cosa, o potser no seríem ni aquí. En aquell moment, o sigui, hi ha una primera explosió, hi ha un grup de policies d'informació de Terres de l'Ebre que estan treballant en aquell laboratori, estem parlant del matí del 17 d'agost, hi ha bombers també, hi ha Seguretat Ciutadana, hi ha veïns per la zona, hi ha una excavadora que està treballant, pica un, doncs, part dels explosius que hi havia, hi ha una segona explosió

0: terrible, amb lesions molt greus que pateixen policies, bombers. Doncs un d'aquests policies, que va estar, a més, hospitalitzat durant molt temps i que es va patir per la seva vida durant dies, les conseqüències van ser tan terribles que ell no ha tornat mai més a treballar. Les conseqüències emocionals, a més allà de les físiques, etcètera. Doncs amb aquest policia, mitjançant un altre mosso, ell no havia volgut parlar mai i doncs anys després, crec que van ser 3 o 4 anys després dels atemptats, va acceptar rebre'm a casa seva, a un tros allà a Terres de l'Ebre, i li vaig fer una entrevista que va ser molt emocionant, molt, molt, molt emocionant. I ell va quedar molt content, i jo també vaig quedar molt contenta d'aquesta entrevista que vam fer a La Vanguardia. I ens van retrobar el dijous al Liceu, que tu eres, i va ser super emocionant perquè, a més, ell venia amb molta por, no sabia si aguantaria la pel·li, i jo li vaig dir, aguanta els 5 minuts primers.
1: Bé, perquè la pel·lícula comença amb el canall, amb l'explosió.
0: Amb la seva explosió.
1: Amb la segona explosió del canall.
0: Aguanta, i després ja veuràs. I després em va fer un missatge de veu molt llarg, donant les gràcies, de dir, ostres, sort que anava previngut, sort que em vas dir aguanta, vaig aguantar i la vaig veure sencer. La reacció generalitzada de Mossos és que els hi ha agradat la pel·li.
1: Hi havia, evidentment, moltes víctimes també al Liceu, i crec que la pel·lícula s'ha de veure, crec que està feta amb molta sensibilitat per les víctimes, que l'ambició de la pel·lícula només és retratar els 3-4 dies des que hi ha aquesta explosió d'Alcanar fins que s'abat i un és avui a CUP. Per tant, no va més enllà d'això. No. Hi ha tota la trama de Ripoll, però tampoc busca...
0: Més,
1: no va d'això la pel·lícula, és l'operació dels Mossos, i crec que... només han passat 9 anys, però que potser comencem a estar preparats per explicar, perquè és una pel·lícula molt periodística.
0: Però preparats, aquesta, ara ho parlàvem amb les noies aquí a la peixera, preparats, què vol dir estar preparats? O sigui, quan és el millor moment per fer un... Quin és el millor moment? O sigui, quin és el millor moment?
1: Jo crec que per portar al cine a uns fets tan tràgics com aquests, has d'esperar un temps prudencial, s'han esperat 9 anys, per pair-ho, perquè vulguis que no, estàs ficcionant una realitat. Mm. Estàs ficcionant una realitat, és una pel·lícula basada en fets reals, que és molt fidel al que va passar. Mm. Però ho estàs
0: ficcionant...
1: Amb llicències
0: cinematogràfiques.
1: Amb actors coneguts i amb llicències cinematogràfiques. Aleshores, 9 anys, hi ha qui pot considerar que 9 anys és massa poc temps. Jo ho entenc perfectament. Mm-hmm. Les víctimes, per exemple, segur que hi ha qui ho pensa. Però crec que té la sensibilitat necessària com per poder-nos enfrontar, i crec que la reacció del públic de moment està sent bona.
0: El Robert Manrique, que era representant de moltes de les víctimes, no només d'aquest atemptat, sinó d'altres, estava present allà i em va explicar, i jo he parlat d'algunes víctimes d'aquest atemptat i totes estan, bueno, totes estan satisfetes dels resultats. Es van fer passes previs de la pel·lícula que la van veure i cap d'elles ha aixecat la mà per dir em sento, i això era important, que les víctimes se sentessin reconfortades i no, bueno, doncs no remoure com no ha de remoure, ens remou a tots, però vaja, bé, jo crec que és una pel·lícula que s'ha de veure, que s'ha de veure.
1: 11:15 del matí. Amb la Maica Navarro, i el cas en Dic, també, que ha tingut alguns girs aquest estiu, i que segur que ara...
0: D'aquestes sí que es faran pel·lícules, no es trigaran 9 anys.
1: No? Vols dir que no?
0: No, que va.
1: El judici quan arribarà?
0: Bueno, a veure, la voluntat de la defensa és no arribar a judici, que jo crec que és una voluntat massa optimista, però aquí tindrem, vaja, aquí tindrem pel·lis, serials,
1: aquesta
0: documentals,
1: pel·lícula sí que fer,
0: pel·lícules...
1: El Carles Porta l'haurà de fer, suposo, no?
0: Amb l'ajuda. La pel·li, la sèrie, el documental, perquè Carles Porta tampoc ho ha fet tota la vida, no? El llibre...
1: Espero que hi hagi Maica Navarro, també, en aquesta pel·lícula.
0: En aquests moments, no sé, no et puc dir el número de
1: ofertes que deus haver rebut per fer la pel·li de l'Andic.
0: De productores... No, pel·lícules, jo no he sentit res... Documentals... O sigui, productes per plataformes.
1: La història la sabem de sobres. La última novetat, i aquí és on anem, és que hem conegut la identitat d'una altra persona indicada aquests últims dies, que és la Joana.
0: Joana,
1: explica'ns qui és aquesta dona i per què ens ha sorprès tant aquesta revelació que ha fet.
0: A veure, és que en aquest cas tot és sorprenent i és com una caixa. Aquest cas és una caixa infinita que de tant en tant s'obre i apareix un altre personatge sorpresa que li dona la volta a tot. I tu penses, és impossible. És impossible que amb uns fets tan simples en un primer moment, no? O sigui, pare i fill van a passejar perquè han de parlar de les seves coses, en un moment que la relació, segons Jonathan, doncs, començava a redreçar-se i el pare doncs, es precipita doncs, per aquest barranc i, bueno, i evidentment 100 metres doncs, el resultat que coneixem i clar, doncs estem parlant d'un dels homes més rics d'Europa amb una doncs allò amb un significat per social i econòmic molt important i bueno, doncs sembla un accident i comença una investigació i bueno, i doncs a cap de poc temps apareix aquesta terapeuta amb aquesta metodologia poc ortodoxa estranya que ens deixa tots bocabadats i tenim una jutgessa, Maria Júlia, i tenim una jutgessa i una fiscal que fins i tot arriben a plantejar a Mossos la possibilitat de, escolta'm, d'obrir i que no només hi hagi un investigat, sinó que anem a veure aquesta Maria Júlia, quin és el seu paper. Doncs havia passat més d'un any i apareix un altre personatge sorpresa amb un paper importantíssim, i és que sabem que ella és una professora d'anglès...
1: Joana. Que treballava doncs, per Maria Júlia.
0: Bueno, eren col·legues, i aleshores la Maria Júlia, quan tenia pacients per l'anglesa, li demanava que...
1: La traducció
0: bueno,
1: i suport.
0: Més que
1: suport.
0: Traducció, bueno, que determinades exercicis o determinades teràpies la fes ella directament amb el seu idioma. Imagino que per no... Bueno, per fer-ho l'altre amb el seu idioma, que seria més eficaç. Bueno, no ho sé, és que és tan rara això que fa la Maria Júlia. Doncs bé, la Maria Júlia, aquesta professora d'anglès, li agrada fer senderisme. Bueno, és una dona d'aquestes que el cap de setmana se va a fer rutes per la muntanya. I la Maria Júlia li havia demanat que li busqués una ruta que tingués un barranc, però per un altre pacient. Un altre pacient. No estàvem parlant del Jonathan. I li demana. I aleshores li troba i li busca una ruta. Sí, sí, ja tinc una, que és bueno, el camí de les Feixades, aquest de Collbató. Vale, molt bé. Aquesta ruta amb aquest pacient finalment no es fa i el que sabem, hem sabut dues coses. Una, a més, o sigui, abans de marxar...
1: Ho hem sabut perquè Joana ho ha anat a explicar a la jutgessa.
0: Perquè Joana, un any després, porta un any de tanta angoixa que ja el que es pregunta és els Mossos, tardora, arribaran a mi, em trobaran, perquè al final qui va ensenyar la ruta, qui va mostrar la ruta a Jonathan Andic en la primera de les tres ocasions que va prèvies a la mort del seu pare, sóc jo. O sigui, ens assabentem tots, Mossos, defensa, Jonathan no, perquè estava allà, que qui acompanya per primera vegada, qui mostra aquest camí a Jonathan Andic és Johanna.
1: En totes les declaracions que havia fet Jonathan Andic, ell en cap moment havia mencionat aquesta tal Johanna, no?
0: Que va. No, i tu dius, i em pots... O sigui, però... I clar, i dius, però per què no ho dius? Que t'estan... que t'acusen, que t'estan investigant per haver matat el teu pare.
1: Li va ensenyar la ruta... Tots dos junts? La van fer anteriorment abans del dia de passejar amb el pare, la ruta? És a dir, la Joana i Jonathan Andic havien fet aquesta ruta. No només li va ensenyar, li va dir, mira, pots
0: no,
1: anar a Collbató.
0: No, la van fer junts, la van fer plegats.
1: Quants dies abans de la mort del pare?
0: El dia 1, o sigui, estem parlant el 14, 14 dies. O sigui,
1: 14 dies
0: els
1: abans.
0: Els investigadors el que determinen, i no per declaracions del Jonathan, que ell diu, en el primer moment, en aquesta primera interrogatòria amb seu policial a Mossos, ja recorda que va fer dos interrogatoris, el primer el mateix dia dels fets, i per tant va ser una cosa molt curta, ell estava en estat de xoc, i per tant bueno, poc determinant, crec que són 14 dies després, torna a ser citat a comissaria, és una declaració molt més llarga, més llarga, i allà sí que parla de, bueno, sí, he anat dies abans, unes setmanes abans, no concreta, i Mossos gràcies a lectors de matrícules del pàrquing de Collbató, certifiquen que aquest cotxe amb Jonathan ha anat tres vegades. Tres vegades en dies, bueno, doncs, d'aquella... L'1, crec que és l'1, el 8, l'1, el 8, el 13 i el 14. Potser vaig errada ara amb els dies concrets, eh? Però vaja. I llavors, aquest primer 1 de desembre va amb la Johanna i dius, però és perquè no ho has explicat? És més, ell, quan li pregunten Mossos i la fiscal, no, ell només, al seu judicial, només va respondre a les preguntes de Cristóbal Martell. Li van preguntar qui et va ensenyar aquesta, com la vas conèixer? Uns amics. Collons, uns amics. Una professora d'anglès que treballa per la teva terapeuta. Aleshores, el que vam explicar aquest estiu a La Vanguardia, vam avançar, és que no només Johanna i Jonathan havien anat el dia 1 a fer aquesta ruta de Montserrat, sinó que la pròpia Maria Júlia i Johanna havien anat dues setmanes abans a fer-la també, aquesta mateixa ruta.
1: Sense el Jonathan, en aquest cas.
0: Totes dues. Perquè és veritat que la... Recordo que t'he dit abans, la Maria Júlia li demana, busca'm una ruta amb un precipici, per un pacient, finalment...
1: La idea era aquesta cosa metafòrica de matar el pare, no?
0: Aleshores.
1: Metafòricament.
0: A veure, aleshores, amb aquesta ruta, per què era important el precipici? Jo no tinc ni idea per què era important el precipici en una teràpia, però sí que sabem, i això és amb el que hem explicat a La Vanguardia, que els missatges de la terapeuta a la professora és necessito una ruta amb precipici. I quan la... Clar, tu un pot preguntar, a veure, Maica, anem per parts. Els oients ara estan fent-se el mapa. I per què una professora d'anglès acompanya a Jonathan a fer aquest camí? Què fan aquests dos? Bueno, doncs perquè Maria Júlia, en aquells moments, aquests dies de desembre, Maria Júlia estava a full amb la teràpia amb Jonathan. De fet, hi ha missatges que han transcendit de Jonathan al seu pare, dient-li, escolta, m'estic a tope amb la Maria Júlia, i l'estar a tope és, escolta, vull reconduir la meva relació amb tu, vull que això sanejar-ho, vull... Ara, amb aquestes paraules, tal com me les estic inventant, però una mica aquest és el context, ¿vale?
1: La idea de la teràpia era que recuperessin la relació.
0: Sí, millorar-la, sobretot, era una història, una relació, pels missatges que tenim també, que podem interpretar de tòxiques sense suaus, perquè ja es diuen, bueno, de l'alçada d'un campanar.
1: Aleshores, per què? Per què van...
0: Aleshores, en aquesta, estic a full amb ella, la Maria Júlia li demana a la professora, escolta'm, en aquesta ruta que em vas preparar i que em vas ensenyar l'altre dia, porta el Jonathan. I els missatges que li trasllada Maria Júlia a la professora és posa'l al límit, posa'l al límit amb ell, posa'l al límit, a la vora d'un barranc, posa'l al límit amb ell. O sigui, posa'l al límit. Una situació extrema, al límit. Posa'l al límit al Jonathan. El Jonathan no ha declarat sobre aquest passeig amb la professora... no ha declarat encara,
1: però
0: perquè...
1: Però ho haurà de fer.
0: Però entenem que no... Primer, o sigui, posa'l al límit. El que no ha declarat ni a Mossos ni al jutjat sobre aquest passeig amb la professora d'anglès. Però sí que hem pogut saber el que ha explicat, collons, el seu entorn. I el seu entorn és el seu equip de defensa. I el que li ha dit és que sí, que va fer el passeig amb la professora. M'agradaria saber quin raonament li va donar Cristóbal Martell quan li va preguntar per què no m'havies dit que això vas anar amb aquesta senyora. No m'ho puc imaginar. El que ens han traslladat és per ell no era rellevant amb qui anava, perquè no li va donar cap importància i que en cap moment li van posar a cap precipici, ni en situació límit, ni res, que es van limitar a fer el trajecte fins a les coves del Salitre, van tornar, i cadascú a casa seva, i ja està, i que no li va donar cap mena d'importància. I tu et preguntes, tu recordes que al principi... aleshores, en aquests dies que ens espera citacions per part de les citacions en aquests jutjats de Martorell.
1: Tant a la Joana com al Jonathan.
0: Tornarà l'activitat i és possible... No, la primera que serà citada a declarar serà la Johanna, la professora d'anglès, perquè expliqui tot allò que ja explica de Mossos a la magistrada, a la fiscal Teresa Yoldi, en presència de Cristóbal Martell, dels advocats, i Sebastián de Juan, que també farà les seves preguntes. Recorda que ens queden per declarar el Toni Ruiz i la resta de personal de Mango i dos Mossos de la Unitat de Muntanya. I bueno, ja veurem fins a quin punt Cristóbal Martell vol o no que Jonathan torni a declarar amb aquestes novetats. I després una altra cosa important. Estem molt pendents de la resolució de l'audiència, la sala novena, que ha de respondre al recurs que ha presentat Cristóbal Martell. Si recordes, al principi de tot aquest cas, una frase dels investigadors que he repetit molt, i és, des del primer moment, Jonathan Andic, amb tota la presumpció d'innocència per davant, es situa ell sol amb les seves accions incomprensibles, no estic parlant d'aquell dia, amb les seves accions o omissions en el foco de les sospites. Ell sol. I ara, omitint, no explicant des del primer moment que aquest passeig del dia 1 havia fet amb la Johanna, doncs, escolta'm, és lògic i comprensible que la gent es faci preguntes i digui, ostres, doncs és lògic i comprensible. Hauran Mossos d'Esquadra d'investigar per què Johanna apareix d'aquí de repente? I, bueno, clar, dius, bueno, ha aparegut Johanna, igual d'aquí 4 dies tenim una altra sorpresa, clar. És que no sé. Bueno, pues res, que me'n vaig.
1: Però Déu-n'hi-do, ens
0: promet. Primer dia de la secció, ni pastes.
1: Has arribat tard, se les ha menjat els tertulians.
0: Perdona?
1: Has arribat...
0: Havia pastes?
1: No,
0: no és veritat.
1: Avui no. Demà te la portaré.
0: Què collons demà me la portaré? Jo demà no vinc.
1: 2 minuts.
0: És una vergonya.
1: Ara anem a
0: esmorzar. De Catalunya, un moment. Una pasta.
1: Que tinc la publicitat que m'està empaitant.
0: Pausa
1: i Anna Pardo de Vera. Ara tornem.
0: En fi, un desastre, com sempre.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Comprant al Dimecres Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
6: Ja m'has descomptat!
5: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25ena gala Catalunya aixeca el taló. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
9: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
12: Esto promete, Manu.
11: Claro, creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
12: Huele a compra, Manu.
11: Huele. Va. ¡Y pa! ¡24 horas!
12: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
11: Venga. Ocasión Plus.
13: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
14: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, però sona, no?
15: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
16: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
13: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
17: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
13: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 8:45, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3Cat.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Com que en aquesta feina intentem ser honestos, les cartes damunt la taula. L'Anna Pardo de Vera és una periodista bella coneguda del Suplement i de tots els seus oients. A l'Anna me l'aprecio, tenim bona relació, la considero una persona coherent i conseqüent. Durant una pila de temporades va participar a les tertúlies del diumenge, defensant des de Madrid postulats d'esquerres i plurinacionals. L'Anna és, des de fa anys, directora corporativa de Público. Anteriorment havia estat assessora del govern de Zapatero, ha conegut molt bé José Luis Ábalos i els últims anys ha vist com la seva germana, Isabel Pardo de Vera, era investigada presumptament per endollar una nòvia d'Ábalos, Jessica, a més d'irregularitats en adjudicacions d'obra pública, en aquest cas com a secretària d'Estat de Transports i presidenta d'ADIF. Amb tots aquests elements damunt la taula i sent víctima l'Anna continuada dels atacs de l'extrema dreta, la visitem a Madrid. Ara al Suplement, el retorn per un dia d'Anna Pardo de Vera. Anna, bon dia.
18: ¿Qué tal? Bon dia, Roger. Muchas gracias.
1: ¿Cómo estás?
18: Estoy regular porque acabo de volver de vacaciones. Ya se ha terminado lo bueno. El verano corto siempre es demasiado corto, aunque yo creo que aunque nos cogiéramos 6 meses. Pero bien, muy bien. Un buen verano. Con un pozo un poco agridulce en Galicia, porque es el primer verano que pasamos sin mi madre, que murió hace 5 meses y después de una enfermedad horrorosa. Pero bueno, levantándole el ánimo a mi padre y bien, toda la familia junta.
1: De fet, aquests últims temps, per tu, preguntar-te com estàs és una pregunta que va en moltes segones, no? Perquè t'han passat moltes coses des del punt de vista personal, des del punt de vista professional. Per tant, no és una pregunta qualsevol, aquest com estàs.
18: No, la verdad es que han sido 3 años, 2 años y medio, 3 años, en los que todo parecía que se volvía en contra de mí, en contra de mi familia, que es lo mismo, con la enfermedad de mi madre, que es una enfermedad rara, autoinmune, degenerativa, o sea, que sabes que se va a morir, que se va consumiendo y que no puedes hacer nada. Entonces vas haciendo el duelo hasta que llega el momento en el que se muere y realmente te das cuenta que no has hecho ningún duelo, porque la muerte de una madre que además ejerció como tal es durísimo, es inexplicable y no se puede describir con palabras. Y luego estuvo esta enfermedad que duró la peor época 3 años hasta que falleció en abril, y luego está lo de mi hermana, la imputación. ¿Qué voy a decir de eso? Yo sé que es inocente, que lo diga yo no tiene ningún valor, porque no solo es mi hermana, sino que nos hemos criado, nos llevamos 11 meses de diferencia nada más. Y aunque somos la noche y el día, porque ella es de ciencias puras, es ingeniera, yo soy de letras puras, y tenemos incluso visiones diferentes de la vida, aunque por supuesto con valores muy comunes, que son los que nos educaron en casa, pero su imputación ha sido un mazazo, y la dureza de los cargos que le imputan, que pueden ser muchos años de cárcel, la falta de pruebas, el no saber nada, más allá de la imprudencia que yo reconozco que ella pudiera cometer a la hora de pasar el currículum de la novia de Ábalos, que ella no sabía que era la novia de Ábalos. Más allá de esa imprudencia, no hay dinero, nos han revisado las cuentas, también las mías, porque tenemos algunas en común. Y
1: ¿t'han revisat els comptes teus personals, també?
18: Sí. Fíjate tú, que yo soy, como decía mi madre, que tengo agujero en la mano. Dinero que entra, dinero que sale. O sea, no hay manera de que ahorre un euro. Ahora un poco, me corto un poco más por el niño, pero bueno. Y es esa lucha contra decir, ¿será mi hermana una corrupta más?
1: Tens aquesta lluita interna, tu? ¿Tú li has retret alguna cosa a la teva germana aquests últims temps?
18: A veces, al principio, llegué a pensar que, como conozco el poder y he visto pasar a tanta gente y he visto a tanta gente corromperse de verdad, ya no solo económicamente o políticamente, sino moralmente. Y dije yo, ¿qué ha pasado? Pero luego, cuando accedí a toda la documentación, estudié cómo era el tema de la contratación de obras públicas, me metí en faena, me arremangué para ver qué había ahí, me di cuenta de que no había nada. Es que no hay nada, los contratos son todos legales, es que los contratos no dependen de mi hermana, aunque fuera la presidenta de ADIF.
1: ¿Creus que serà capaç de demostrar-ho, això?
18: Ella lo ha intentado. hizo, ella es además entre lo, ella estudió varios másters y demás, y uno de ellos es el del peritaje de eso, de las contrataciones, y le presentó a Fiscalía Anticorrupción, le presentó todas las pruebas, le explicándole cómo eran las contrataciones paso por paso, tal, no sé qué, no sé cuánto. Creo que ni siquiera se lo han admitido. Me da la sensación de que la decisión ya está tomada, como con tantos otros, ¿sabes?
1: ¿Per què creus que t'has convertit en una diana tan enorme de la dreta i l'extrema dreta espanyola, Anna?
18: Porque hay que combatirlos. Hay que desmontarlos. Yo tengo familia que fueron altos cargos franquistas. Los tenía en casa. Sé cómo son, sé cómo piensan. Entonces, a mí no es que no me pueden engañar, es que los detectas a leguas cuando has convivido con ellos. Entonces, se lo dices a la cara. No, tú no estás mirando por el bien de... Tú estás mirando por el mal de, para tus privilegios. Eso incluye el machismo, la xenofobia, el racismo, todos los ismos malos.
1: Tu et sents segura caminant per Madrid? Perquè has viscut situacions molt desagradables aquests últims temps.
18: Sí.
1: Assetjament, violència, no només verbal, sinó fins i tot física. Assetjament per periodistes de l'ultradreta o pseudoperiodistes, no?
18: Sí, mire, son activistas de la ultraderecha, pero he vivido sí, situaciones terribles. O sea, es que no se puede imaginar hasta que te llega el momento. Entonces... Luego se muestran unas imágenes. Todo esto además tiene un proceso que está muy calculado. Te acosan, surgen unas imágenes en las que parece que va él con un cámara, que lleva un móvil, pero no, es que lleva un escuadrón detrás de matones, tipo el de Desokupa y demás. Entonces llegas a temer por tu integridad física. O sea, te persiguen en el coche. Yo no soy la única. Y yo, por suerte, no vivo en Madrid capital. Pero andar por Madrid se ha complicado mucho para mí. Sobre todo porque tengo miedo a ir con el niño y a que pase algo. Entonces te insultan, te llaman corrupta. Yo en Madrid me suelo mover con visera. Aquí tengo suerte porque dejo el coche y subo directamente. Pero
1: sí,
18: Madrid
1: vas mig camuflada.
18: Sí. Madrid es una ciudad muy agresiva para mí y para algunas de mis compañeras, sobre todo ellas, pero también ellos, Javier Ruiz, Antonio Maestre, Sara Santaolalla...
1: I que hi ha mitjans, o pseudomitjans, que han publicat fotografies de la teva vida personal, no? De la teva parella, vull dir, d'assenyalament, no? De situacions privades teves...
18: Totalmente.
1: Vull dir que ja no només és la teva integritat física, sinó que és la de la teva família més estreta.
18: Claro, porque aunque a veces se publique con una apariencia de reportaje rosa, la intención es mostrar las caras, que se sepa quiénes son, etcétera, etcétera. Pero para mí lo peor de todo esto es que se está financiando a través de partidos e instituciones que se dicen democráticas. Uh-huh. Y ese salto que parece tan pequeño es un gran salto para legitimar a esta gente. Entonces, mira, es que también lo hacían los de Caiga Quien Caiga, perdona. Es que, ¿qué tiene que ver? Esto es violencia absoluta.
1: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb l'Anna Pardo de Vera, amb uns últims anys agitats, amb moltes carpetes diferents, la de Zapatero, la d'Ábalos, la de la seva germana, la de l'extrema dreta... De totes aquestes carpetes, quina és la que t'ha fet més mal, Anna?
18: Sí, la de mi hermana y lo de mi madre fue unido, porque además mi madre ha muerto con mi hermana imputada y oyendo barbaridades. Al final es verdad que la pobrecilla ya no se enteraba, pero escuchando barbaridades en la televisión, porque además una persona que apenas se puede mover ni nada está todo el día delante de la tele. Mm. Y entonces, pues entre que me veía a mí... peleándome y veía a mi hermana entrando en los juzgados, pues a mí es lo peor que se me ha quedado dentro. O sea, es que es imperdonable. Yo no creo que se pueda llegar a perdonar una situación así. No se lo perdonaré nunca, porque ahora ya da igual. El daño ya está hecho.
1: ¿A quién no le perdonarás eso?
18: ¿A quién no le perdonaré esto? Pues a toda una operación que pretende llevarse por delante el gobierno de coalición. De eso no tengo ninguna duda. Y mi hermana pasaba por allí. Mira que la avisé. No te metas en política. No te metas en política.
1: Tu creus que totes aquestes causes judicials que esquitxen Pedro Sánchez són lawfare?
18: Yo creo que todas las causas no. Creo que la de Ábalos y Koldo no es un lawfare, a pesar de que hay matices en la doble vara de medir con respecto a las causas de corrupción del Partido Popular. Entiéndeme, Ábalos, 24 años de prisión y no lo han encontrado ni un euro más allá de esos pagos nefastos y de esa vida que era incompatible absolutamente con su puesto de ministro y de secretario de organización del Partido Socialista, un partido feminista, en fin, él era un putero, todo eso, bien.
1: ¿Tú sabías això? Perquè tu tenies relació també amb Ábalos, no?
18: No, intentaba tener la menos posible. Nunca me ha gustado mezclar el... O sea, mi hermana y yo cada una en su sitio. Apenas nos contábamos nada ni nada, porque sé lo que perjudica. O sea, no, ella hacía su trabajo y yo el mío. Yo le dije, no te metas en política porque sabes cómo entras, pero nunca sabes cómo sales. Y yo he visto muchas cosas y este país...
1: Com pot ser que un putero, en paraules teves, com Ábalos, acabés de secretari d'organització del PSOE i sent una de les persones de màxima confiança del president del govern espanyol i amb un dels ministres amb més poder?
18: Bueno, en mi opinión tiene una explicación que se basa únicamente en que cuando Pedro Sánchez fue expulsado de Ferraz no tenía a nadie. Y quienes se sumaron a él no los conocía ni Pedro Sánchez. Apenas, quiero decir, eran cargos relevantes del partido, Ábalos en Valencia, Cerdán en Navarra, Koldo venía también de Cerdán, era de los de la etapa de ETA y de los confidentes, de los que andaba por ahí. Eso es un episodio aparte de los navarros, que se les coló mucha gente en ese área, pero no solo en Navarra, sino también en Euskadi, pero esa es otra película. En todo caso, de ahí vienen, quiero decir, es que Pedro Sánchez se agarró a lo que tenía y Ábalos fue el muñidor de toda su campaña, era el diseñador estratégico de toda la campaña de Pedro Sánchez. Ábalos es un tío muy inteligente, es un seductor, en el amplio sentido de la palabra, tiene unas dotes de comunicación, se lleva bien con todo el mundo, desde Podemos hasta... Podemos lo adoraba, él entraba en los programas de Canal Red de Pablo Iglesias, quiero decir, Ábalos es un político... Político, pero de los de político, que lo mismo te vale para una alcantarilla que te vale para la tribuna para defender la moción de censura famosa.
1: Clar, un dels problemes d'Ábalos és que tenia aquesta vida privada tan poc...
18: Desastre.
1: Ostentosa i, a més, que es confrontava amb tots els valors que representa el PSOE i l'esquerra. Santos Cerdán era molt més discret, no? Almenys en aparença, però... igualment està també imputat, investigat, i aquí a Catalunya ens ha sorprès molt que per la seva defensa escollís un advocat com Benet Salellas, no? Amb una ideologia, doncs, inclús va ser diputat de la CUP, i que la seva defensa hagi estat precisament política, sobretot.
18: Bueno, ja saps qual és la línia de defensa de Santos Cerdán. Como él colaboró con las negociaciones con Puigdemont, se acabó. Luego vino Zapatero a darle la razón también en su teoría, pero yo no lo sé. Él reclama su inocencia. Por supuesto, yo me creo cualquier tipo de conspiración de jueces, policía, guardia civil, me da lo mismo, porque yo he vivido las cloacas en primera persona en este periódico y sé cómo se las gastan. O sea, no me cabe, quiero decir, si finalmente se demostrara que tal, a mí no me sorprendería que Santos fuera inocente y tal. Bien, de momento... Ahí está la causa, es presuntamente inocente, pero él apela a eso. Y apelando a eso, lo lógico es que cogiera al abogado, a Benet, que cogió.
1: ¿Y Zapatero? ¿Tú que l'has conegut i has treballat? ¿T'ha decebut?
18: Yo con lo de Zapatero me he quedado muerta, pero distingo dos cosas. La mala imagen, gestión, lo que sea de las joyas, que eso es lo que lo mata. Con el tema de Plus Ultra, vamos.
1: Son cosas diferentes.
18: Diferentes y que además deberían de seguir caminos diferentes y que además tienen un origen muy sospechoso. Viene de Estados Unidos, la acusación, como sabes, principal, unas grabaciones que se hacen sin consentimiento, allí se pueden hacer, la ley aquí no lo permite, veremos a ver en qué queda todo esto. Por eso él cogió un abogado procesalista, un experto en derecho procesal, que es una máquina además. Pero vamos, yo todas las cautelas con lo de Plus Ultra. Si yo hubiese estado en el gobierno, habría defendido más ese proceso, pero es que ya lo avaló la Comisión Europea, lo avaló todo el mundo, ja no sé què més pueden hacer.
1: Però jo aquí no et demano sobre el cas Zapatero si creus que és innocent o culpable, això esperem que ho dictamini la justícia, però sí que les explicacions que ha donat fins ara, no sé si et convencen.
18: No, no me convencen nada, como a nadie, supongo. Como a nadie. Entonces yo...
1: ¿Y que era el baluar de la izquierda? No només dels socialistes.
18: Bueno, es que yo estoy segura de que las elecciones de 2023, las generales, las ganó Zapatero. Y ocupó portadas vestido de macarra, como que ha llegado Zapatero, ha llegado la salvación. O sea, fue una cosa... Pero bueno, aquí entra también mucho la mitificación del político, del ser humano, del artista, del deportista, tal, y luego te llevas ¡boom!
1: ¿Y has parlat amb ell?
18: Con él, sí. Lo entrevistamos además en Mañaneros y yo estaba allí y le pregunté si no estaba ocultando algo con lo de las joyas, si no estaba protegiendo a más gente.
1: Clar,
18: Porque yo tengo mi teoría, pero no puedo demostrarla.
1: Clar, deus haver de guardar algunes coses, suposo, Anna, no? També perquè has estat a dins i has treballat per ell, tu.
18: Sí, bueno, no trabajé para él directamente, luego sí es verdad que escribí un libro sobre él y luego es verdad que trabajé en ministerios de defensa, en vicepresidencia territorial, trabajé en el Ministerio de Industria, pero luego hacer el libro es cuando lo seguía, era la corresponsal en Moncloa y en exteriores, entonces sé cómo se manejaba y sé cómo era entonces la política exterior y cómo era el tema de los regalos y demás, pero no, eso no lo justifica. O sea, no le puedes pedir a la gente que mire eso con los ojos de entonces.
1: ¿Tú crees que Pedro Sánchez pot aguantar tot això?
18: Sí. Sí que lo creo, Mira, una persona muy cercana a mí, cuando es un sociólogo bastante conocido que estaba en el equipo de Zapatero, dijo, cuando eligieron a Pedro Sánchez secretario general, dijo, bueno, este no gana unas elecciones en su vida. Ahora dice que lo estudiarán en las escuelas de políticas. O sea, es un tipo que no sabes con él, no sabes. Pero te digo una cosa, esto lo aguanta porque es Pedro Sánchez. De piedra. Ya se intuía cuando era un desconocido, un diputado raso. Pero ahora ya lo ha demostrado, yo creo que con creces. Porque si tú te fijas en las encuestas, el PSOE mal que bien se mantiene, pero es que a la izquierda, a su izquierda hay un erial. No hay nada. No hay nada. Y el PSOE necesita que ese erial se llene.
1: ¿Y tú no crees que la caiguda al menys la figura pública de Zapatero, independentment després que es demostri que és innocent o és culpable, d'alguna manera erosiona la democràcia d'aquest país o com s'ha construït? Perquè que figures tan totèmiques també estiguin posades en qüestió alimenta doncs, discursos d'extrema dreta, no?
18: Sí, totalmente. Totalmente, porque además los discursos de la ultraderecha viven de eso. O sea, la sangre que chupan es el miedo de los electores, el cabreo de los electores, el deseo de los electores de ser como los privilegiados. Entonces, ahí se mezclan una corriente de emociones, porque no son racionales, una corriente de emociones que efectivamente llevan a apoyar a partidos como Vox en España y todos los demás en Europa y Trump en Estados Unidos. No es un fenómeno solo español, desgraciadamente.
1: A Feijóo el coneixes bé?
18: Sí, muy bien.
1: A més és gallec com tu. Fa molts anys que el tractes, abans de que tots dos vinguéssiu a Madrid.
18: Sí.
1: Tu creus que serà el proper president del govern espanyol?
18: Sí.
1: O sigui, malgrat que Pedro Sánchez ho pugui aguantar...
18: A ver... Insisto, Pedro Sánchez aguantará hasta las elecciones generales y más allá de eso, como ahora, unos pocos meses es mucho tiempo, ahora estamos con lo de Ceuta, pero ¿qué puede pasar de aquí a allá? No lo sabemos. Entonces, a ver, en 2023 Feijóo tenía repartido los ministerios.
19: Sí, sí.
18: Yo conocí a algunos ministros que se quedaron con un palmo de narices.
19: Del PP.
18: Entonces, claro, del PP. Entonces eran del PP, eran en solitario. Pero ¿qué puede pasar hasta entonces? No lo sé. Ahora bien, la balanza está inclinadísima a un gobierno de PP con Vox. Y Feijóo, que lo único que le interesa es el poder, no va a renunciar a Vox.
19: Y Abascal,
18: aunque le pida la presidencia del gobierno.
19: Y Abascal de vicepresidente.
18: Sí. Pero es que lo que pasa en Madrid tiene mucho que ver con lo que pasó en Cataluña.
19: ¿Ah, sí? ¿Por qué?
18: Claro, porque desde el momento en que depositas el balón de la política en las manos de los tribunales, sobre todo en la sala de lo penal del Supremo, entonces presidida por Manuel Marchena, estás acabado. Ellos son los garantes de la unidad de España y los garantes de la democracia. O sea, nadie se podía imaginar hace 10 años que tendríamos una manifestación togada de jueces por una ley que ni siquiera estaba redactada, la ley de amnistía. Entonces, eso ya te dice lo que, cómo se ven ellos. Ellos son los garantes de la unidad de España, ni el rey ni nada, son ellos. Entonces, desde el momento en que Mariano Rajoy dijo, yo no puedo con esto, que se ocupe el Supremo, y se llevó a todos los líderes independentistas al Tribunal Supremo y no los dejó en Cataluña, juzgándose, por cierto. Desde ese momento empezó todo.
19: Parlando
18: en el momento que los tribunales entran en política, la política salta por la ventana. Eso lo decía Martín Pallín.
19: Parlant del rei, tu vas publicar fa uns anys l'Armadura del rei amb l'Albert Calatrava, company d'aquesta casa, sí, amb l'Eider Hurtado, sobretot parlant de com Joan Carles es va construir d'alguna manera aquest blindatge que va permetre tota aquesta impunitat. Creus que es podria fer una armadura del rei sobre Felip VI?
18: Bueno, en cierta manera la tiene. Lo que pasa es que es una armadurita. Porque Felipe VI no tiene el poder que tenía su padre. Porque a su padre se le permitía hacer política sin ningún complejo. Cosa que tienen totalmente vetada la figura del rey en una monarquía parlamentaria. Es el gobierno el que hace la... Pero el rey Juan Carlos hacía política y mucho más. Y estuvo metido en todas las cosas gordas de este país. Por ejemplo, en el GAL y demás.
19: ¿Quina creus que és la ideologia de Felip VI?
18: Conservadora, tiene buena relación con Feijóo.
19: Ja m'estàs dient moltes coses.
18: Sí, muy buena.
19: Anna, què voldries que et passés a tu des d'un punt de vista personal? Hem fet balanç una mica enrere, ara mirem cap endavant. Com t'agradaria que fossin els anys que vindran?
18: Que desapareciera el fascismo. Que desapareciera.
19: Però si no ens n'hem sortit amb els 40 anys de democràcia.
18: Para eso necesitamos un partido, fíjate lo que digo, ya ni de izquierdas ni de derechas, democrático, que sea capaz de poner límites y de construir una democracia que llene esos huecos que siempre llena el fascismo cuando la democracia no llega. Porque ese es el problema. Ese es el problema. Tenemos problemas de vivienda, es culpa de los inmigrantes. ¿Pero quién produjo esos problemas de vivienda? Toda la especulación que se permitió por parte de los partidos demócratas. Y cuando eso no funciona, el fascismo viene con sus eslogans fáciles a decirte que los inmigrantes nos quitan la vivienda. Esto funciona así, es simplísimo. Y el siglo XX está lleno de ejemplos en Europa.
19: De populismes a Madrid en teniu de ben instaurats també, com és la presidenta de la comunitat. Hi ha una guerra, no? Feijóo,
18: sí.
19: Isabel Díaz Ayuso.
18: Hay una guerra tremenda. Feijóo sabe muy bien que tiene que ser muy cuidadoso. Feijóo es muy listo, aunque a veces parezca y es bastante ignorante. Es listo, ha gobernado Galicia. Pese a su mano dura y su mayoría absoluta, no es un territorio fácil. Entonces sabe que no puede ir a la directa como hizo Pablo Casado y salir por la ventana como le hicieron a Pablo Casado. Entonces él va... Lo del ático ha cabreado a mucha gente de derechas, votantes, dirigentes del PP, dirigentes de Vox, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere Feijóo? Que Ayuso gobierne con Vox, para legitimar él su gobierno con Vox. Porque en estos momentos, salvo Rueda y Ayuso, ya cayó Moreno Bonilla... los demás gobiernan con Vox. Y Feijóo necesita que todos gobiernen con Vox. En Galicia no lo va a conseguir, porque Galicia es territorio aparte y además allí
19: Vox no existe. Però Madrid marca un precedent que justifica Madrid, que ell després pugui...
18: Però és que Madrid, claro, és que... Però ell no puede actuar como actuó Pablo Casado, decir, eres una corrupta por comprarte un ático, que lo que querías era vivir en él porque has dejado a tu pareja o porque los dos os queréis instalar en él. Él no puede decir eso, pero dice, yo ya lo sabía. Y la presidenta dice, yo no lo sabía.
19: El més amable que et deuen dir últimament és que ets una periodista amb aquest terme woke, no? Això del...
18: Yo alucino que los derechos humanos ahora sean una cosa woke, haya que buscarle un término anglosajón.
19: Això segurament ve del Trump, no? Que...
18: Claro que sí, claro que sí.
19: Moltes carpetes. Avui amb l'Anna Pardo de Vera l'hem recuperat, ha tornat al suplement per un dia.
18: Sí.
19: Molta sort, Anna.
18: Gràcies,
19: per arrencar aquesta temporada. Molta força, perquè segur que el foc continua arribant des d'alguna banda, però també ens alegrem de veure't que continua somrient.
18: Sí, sempre, sempre, sempre. Además, eso les... Lo decía Isabel Pantoja, dientes, dientes, que es lo que les jode, pero tenía razón.
19: Anna Pardo de Vera, una abraçada, moltes gràcies.
18: Gràcies, muchas gracias, Roger, muchas gracias.
13: Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
20: 45.712.
21: Em toca, em toca.
22: Això és el número de la loteria, ara?
21: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
23: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
24: Citroën.
23: Condicions a Citroën.es.
25: Xato! Xato! L'estiu s'acaba.
26: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accept, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
27: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
28: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
29: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
30: Ara qui viu com solíem viure?
28: Perquè tot un món s'acaba.
30: La casa, el servei.
29: Quants en veus fora, doncs?
30: Uns quants.
29: Ai, senyor.
28: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
32: Torna l'Enguàrdia i torna amb el dia D, el desembarcament aliat a les platges de Normandia el 6 de juny de 1944, que va suposar l'obertura d'un nou front de guerra a l'Europa occidental. Al llarg d'aquell estiu de 1944, els aliats es van internar en territori francès per anar a expulsar les tropes alemanyes. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, disponible també a la plataforma 3CAT.
31: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
33: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
34: Seria vida i miracles amb el vinil.
33: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
35: I també disponible a la plataforma 3CAT.
36: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. La consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa junts si vol que els aprovi el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però que hi ha altres opcions.
2: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
1: I ha demanat a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2017. Fins ara Junts, però, no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per Catalunya. Més notícies, Maite Curto.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys acusat d'haver apallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona està ingressada a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada d'ahir. Al lloc dels fets s'hi van traslladar una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques, que inicialment va traslladar la dona al camp d'Aitona, però des d'allà la van derivar a l'Hospital Arnau a causa de la gravetat de les lesions. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre.
1: I també els Mossos van escorcollar ahir al vespre al pis de Manresa, on viu un dels menors detinguts per la mort de Carles Vilajossana, segons han informat aquesta emissora. L'operatiu ha estat comandat per la Divisió d'Investigació i ha comptat amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil. Es va acordonar al carrer Santa Llucia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. Per cert, un dels menors estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim abans.
3: Rússia continua atacant Ucraïna a poques hores de la visita dels enviats de la Casa Blanca a Moscou i Kiev per intentar reprendre les converses de pau. Les últimes hores, un atac rus ha matat 4 persones al centre d'Ucraïna. Segons les autoritats ucraïneses, les víctimes eren treballadors d'una empresa industrial. Rússia també ha atacat de matinada diversos punts de la regió de Kiev, entre els quals un edifici residencial, però no hi ha hagut morts. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, havia demanat al Kremlin que aturés els atacs durant el cap de setmana a motiu de la visita dels enviats emissaris de Washington.
1: Protecció Civil manté activada l'alerta del Procicat per calor intensa davant d'un episodi que s'allargarà tot el cap de setmana. Les altes temperatures coincideixen amb una situació de perill elevat d'incendi forestal en diversos punts. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa, que és el de perill extrem, en 34 municipis de 10 comarques. També està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi a 356 municipis més. Els agents rurals fan una crida, per tant, a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural. I ara els esports amb el Roger Arnau.
4: El Barça fa aquest matí l'últim entrenament abans de visitar demà el València a Mestalla. Ho fa de moment amb Lamine Yamal al marge del grup. Els blaugranes, si guanyen demà, seran líders de la Lliga en solitari. Ahir el Madrid va caure per 1-0 al camp del Betis. Mbappé va fallar un penal en temps afegit, que hauria suposat l'empat, i Mourinho va carregar contra les, segons ells, simulacions dels jugadors andalusos a qui titlla de massa murris. Els equips catalans de la Lliga F juguen avui la segona jornada. A les 12 s'enfronten l'Espanyol i el Badalona Women en directe per TV3. I al vespre, el Barça visita el Sevilla a 8:45 amb novetats de Brooks i de Quique Natzaret. Mentrestant, en bàsquet aquest matí, 11:45, la selecció espanyola femenina amb la catalana Mariona Ortiz disputa contra Mali el segon partit del Mundial d'Alemanya. El combinat espanyol ahir va superar les anfitriones per 53-83. I en motor, Toni Bou ho té tot a favor per certificar aquest cap de setmana el seu 40è títol mundial de trial. Avui i demà es disputen les dues proves puntuals del Gran Premi dels Països Baixos i el pilot de Piera, amb 97 punts d'avantatge a la general, pot aconseguir el ple de títols des de 2007.
0: Fins aquí les notícies.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Roger Escapa.
6: Passen 5 minuts de les 11. L'estil Barça no s'entendria sense l'herència d'un tal Johan Cruyff, i si el neerlandès ens va ensenyar a mirar el futbol amb els seus ulls, qui ens va ensenyar a escoltar-lo va ser un tal Joaquim Maria Puyal.
7: Amics oients de Futbol a Catalunya Ràdio, el xampany a punt! Amics oients de Catalunya Ràdio, el pastís, el xampany, el cava, el vi, l'alegria, la celebració a Catalunya serà d'aquí 5, 4, 3 segons, d'aquí un moment, el Barça està entretenint la pilota, ho està fent Goicoechea, com Carrasco ho feia Basilea, com Carrasco ho feia Basilea en aquella inoblidable final davant el Fortuna.
6: Això era Wembley 1992, però el 5 de setembre de 1976, uns quants anys abans, el Barça va guanyar 4-0 contra Las Palmas. Era un partit històric, no per allò que va passar damunt la gespa, no per cap jugador escapolint-se de l'escomesa, ni per cap orsai justet, sinó perquè aquell dia el Puyal va narrar per primera vegada un partit de futbol en català.
7: Compte, gol!
6: 50 anys de futbol en català. Primer a Ràdio Barcelona, des del 85 en aquesta casa, Catalunya Ràdio, mig segle de

0: Avui és el dia. Ara al suplement celebrem 50 anys de futbol en català. Comencem amb el Jordi Borda, que és director de Catalunya Ràdio i un dels alumnes avantatjats de l'escola Puyal. Jordi, què tal?
1: Bon dia, bon dia.
0: I benvingut al suplement. L'enhorabona per la part que toca.
1: Ben tornats, dic, la Marina ha aguantat molt bé l'estiu. Sí, sí, és un dia molt emocionant. Jo porto des d'ahir amb la portada del Ricard tots els programes d'esports, l'hora que va fer el Garriga a la tarda de 4-5 i ara escoltant l'exclusiu digital que estan posant totes aquestes transmissions i ara aquesta conversa i ara quan poses això, crec que, clar, això és la nostra vida. Hi ha una generació que vam començar escoltant la ràdio, jo en el meu cas, el meu avi, una ràdio, l'Arbis, escoltant els Gampers amb el Puyal, i després hem tingut la fortuna i el privilegi de treballar-hi, aprendre-hi i mirar de transmetre els coneixements i aquest estil.
0: Tu formes part de Catalunya Ràdio des de ben jovenet?
1: Des del 97.
0: I això que els anys no són el teu fort?
1: No.
0: Tu recordes el dia que el vas conèixer, el Puyal?
1: Hosti, no. Recordo un dia que em va trucar. Jo estava al final dels 90 a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, el tercer pis d'aquest edifici, on jo estava fent Catalunya Informació, en aquell moment, els blocs d'Esports de Catalunya Informació, i hi havia una tenista valenciana, que es deia Cristina Torrent, que havia participat en un torneig, i jo, en la part de breus, en l'últim minut del bloc d'Esports, parlava de la Cristina Torrent, i rebo una trucada al fixe. Sona, hola, sóc el Quim. Jo em quedo així parat, perdona que em diguis, sóc el Jordi Borda, i diu, escolta'm, és que has parlat d'una tenista valenciana, es diu Cristina Torrent, és cert que és Torrent, és valenciana, però és que aquí hem de dir en català oriental, toca dir Torrent, hauries de dir Torrent, aleshores no ens coneixem, li diuen, jo sóc de Ponent, ah, entesos, així està bé, endavant, i deu ser, aquesta va ser la meva primera...
0: La primera trucada ja va ser per corregir-te.
1: No tant per corregir, sinó per recordar la importància de tractar la llengua fins i tot en el més mínim dels detalls. I això ho tenim incrustat en l'ADN, tots els de Catalunya Ràdio i especialment tots els que hem treballat amb ell.
0: Ja imposava tant des de sempre? Ha tingut aquesta presència, no?
1: Sí.
0: Però després suposo que quan l'has tingut la sort de tractar-lo...
1: Sí, és clar, com que estem tan pendent, en totes les converses estàs tan pendent sempre dels detalls, al principi és com, ostres, no el vull cagar, perquè aquesta obsessió per l'excel·lència i per cuidar el detall, doncs també en les converses privades i en les reunions de feina, i en el campus i jo anàvem a jugar amb ell i un altre company a un esport que es diu racquetball, poc conegut, i també allà no podies baixar la guàrdia.
0: Era competitiu allà també.
1: Sí, sí, i ens guanyava.
0: És una sort aquests dies poder fer hemeroteca i anar sentint fragments, i de fet, si connectem amb l'antena digital de Catalunya Ràdio, l'exclusió digital, ara hi passa això.
2: L'Arsenal està guanyant els petits detalls del partit, l'acció de Campbell sobre Oleguer, també els uns contra uns.
0: París, no?
2: El Barça no està jugant bé, aquesta és la lectura positiva.
0: París 2006, la Champions de Ronaldinho, perquè ens entenguem, i el Barça va començar perdent, Oleguer... Puja.
2: Que surti algú d'aquests homes del mig del camp que tant enyorem.
0: Perquè crec que va sortir Van Bommel, de titular, sí. I allò no va sortir gaire bé.
1: Sí.
0: Tu hi eres a París?
1: Sí, era a París, al costat de la cabina de transmissions de Catalunya Ràdio, i estava fent connexions per Catalunya Informació. Sí, aquella primera part no va bé, després la segona hi ha entre Larsson, entre Iniesta es corregeix tot això, també hi ha canvis a la defensa entre Belletti, crec.
0: Marca Eto'o primer.
1: Marca Eto'o, i després expulsen el porter de l'Arsenal i tot va bé.
0: Des de les 8 del matí fins les 12 de la nit, les grans transmissions del Puyal a l'exclusiu digital, anirem fent zapping radiofònic i anirem connectant, perquè clar, és un exercici meravellós. No poder sentir només el fragment del gol, sinó la transmissió sencera. Ara ve París, hem començat per Wembley, però n'hi ha més, eh? Hi ha el moment del Getafe, l'encara Messi, sí. Que segurament, jo crec que aquest document deu ser el més viral de la història de la TDP i on Catalunya Ràdio ha sonat més arreu del món.
1: Encara ara rebem trucades demanant-nos permís per fer servir aquest vídeo, aquest so, aquest àudio, en algun vídeo documental, sèrie, perquè va transcendir, va rebentar totes les fronteres en català, una de les jugades més... virals de Messi, les que recordarà tothom, clar, té l'habilitat per fer-ho, explica el Josep Maria Déu, que va pujant el to, i només dient això, dues paraules...
0: Ja veus que n'està fent una de grossa.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Va, 26 d'agost del 2007.
3: Jordi Borda, sabem alguna cosa del penal, ja?
4: Anar a dir que és justíssim el penal que ha assenyalat l'àrbitre, una entrada claríssima del central del Llevant, que a més ha acabat amb targeta groga.
3: Arbitre el senyor Ramírez Domínguez, si no m'equivoco, a Mallorca.
4: Això és correcte.
3: Som al 30 de la primera part.
0: Ara t'he fet posar nerviós.
1: Sí, no, i sí, som

0: No, no, jo em notava nerviós en aquesta... Això, sí, sí. Devia ser dels primers partits amb, al centre de dades.
1: Tu vas formar part un munt de temps de la TDP, no? Dins del centre de dades, que també és una cosa que es devia inventar ell, suposo.
0: Sí, hi havia el Batllori, allà hi havia el Batllori, que era la moda del centre de dades, que sempre tenia en una orella un auricular amb alguna altra ràdio d'àmbit estatal que escoltava tots els partits, perquè això venia de l'època en què començava, tots els partits es jugaven més o menys a la mateixa hora, per tant, havies d'estar pendent d'això, i el Puyol es va inventar el concepte de centre de dades, que clar, a l'oient li generava una imatge com si fos Minority Report, i era el Josep Maria Batllori que estava escoltant una altra emissora i trasllada tota la informació on time.
1: Clar, passen els anys i tu t'adones que aquest model s'ha reproduït en moltes altres transmissions, en català i en altres idiomes, no?
0: Sí.
1: Vull dir que la sí. Patent la té una mica el Puyol.
0: Sí, és que avui venia pensant que si es qüestiona... Hi ha gent que té ganes de qüestionar l'existència dels mitjans públics i de la ràdio pública, i si tu pares a pensar i reflexiones en dies com avui, aquest país no seria el mateix si no hagués existit el Puyol, si no hagués existit la gent que va fer possible el seu fitxatge, si no hagués existit una emissora com aquesta, que fa 40 anys que està fent no només les transmissions del Puyol, sinó altres coses, i això t'afecta en l'univers simbòlic, en l'autoestima, en l'autoestima de la llengua, també, en innovar, i s'hagués pogut fer una transmissió molt exòtica. Com que és en català, ho fem una cosa antropològica, hi ha alguna comunitat autònoma de l'Estat on l'emissora autonòmica fa aquest tipus de transmissions, perquè les estatals ja fan la cosa excel·lència. Aquí no, aquí hi havia excel·lència, mirada global, grandesa. Recordo les reunions amb les que en diuen les creatives, algunes en què he pogut assistir, en què plantejava coses que semblaven impossibles, però que després es feien. Però primer les has de pensar en gran i després anar-hi. I crec que això és un llegat que tenim no només a la ràdio, a tot el conjunt de la corporació, i que es trasllada ara també en l'àmbit digital.
1: Són 50 anys de futbol en català, 50 anys des que el Puyol va arrencar el 76, que bona part d'aquests anys són a Catalunya Ràdio, però n'hi ha uns de molt importants, i l'inici és a Ràdio Barcelona.
0: Sí, sí, allò... Clar, tu aquests dies recuperes, i ho recomano moltíssim, el podcast Records que ha fet el Bernat Soler, que ha viatjat en aquell moment precís de quan es decideix i es cuina fer això. Clar, tot estava per fer. Era el 76, el dictador Franco acabava de morir feia un any, i allà s'havien de prendre decisions que han estat rellevants per al futur, com ahir parlaven de si Orsay o fora de joc, perquè aquí agafes la referència en castellà o agafes la referència en anglès. I és veritat que els camps de futbol del país es crida Orsay, o jo he sentit el camp del Castellxerà i de Refri, i acompanyat d'algun insult, no? Doncs es tracta de recollir això, pensar cada detall per què, i traslladar-ho amb convenciment. Jo tinc a casa dos nens, que deuen ser els únics de Catalunya, però que diuen de 10 i 7 anys que parlen d'Stenzner per referir-se al que tothom... al segon porter del Barça.
1: El porter polac.
0: El polonès. Però clar, perquè han viscut en això. Aleshores, aquest desacomplexament i aquesta convicció en som hereus.
1: Va, un altre document.
2: Recupera l'interior de l'àrea, pilota morta per Messi, dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Don Andrés, pica per Andrés, gol! Ha marcat Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Ha marcat Don Andrés el 47 de la segona part del partit.
1: Aquí perdent la veu, però és que clar, és una meravella. I el Torquemada al darrere perdent els papers, també.
0: Hi ha hagut comptadíssimes ocasions en què es perden els papers. Els papers, vull dir, no està plenament en guàrdia en aquesta exigència professional. I aquell dia ho va ser a la cabina de transmissions a Stamford Bridge, i ho va ser a l'estudi 5, on estàvem tots fent centrada de dades. Tothom va perdre el cap, però és que era un moment de tanta emoció, tan bèstia, que no podies fer una altra cosa, no podies quedar-te allà de manera acadèmica i formal a cantar un gol com si fos un altre qualsevol.
1: Com ho celebrarem també conjuntament, això, no només Catalunya Ràdio, sinó amb Ràdio Barcelona?
0: I amb el Barça. Estem preparant una sèrie d'actes que de seguida comunicarem, però sí que farem accions conjuntes amb Ràdio Barcelona, perquè allà va començar la figura del Puyol, la idea, i aquí es va multiplicar, i hem creat un patró, com digues, un model de transmissions esportives en català, hem normalitzat el país, la llengua, i per tant, en els pròxims dies, segurament el primer partit de Lliga del Barça al Camp Nou, perquè hi ha un entremig un partit de Champions contra el Feyenoord, que governa la UEFA i és més difícil. El primer partit és el dia 16, crec, contra el Racing de Santander, i allà farem coses conjuntes.
1: pot ser que el Puyol ara mateix ens estigui sentint.
0: Pot ser.
1: Pot ser. Aleshores, estem parlant molt aquests dies del Puyol, però amb ell no l'hem sentit. Mm. Per què és tan difícil, Jordi?
0: Mira, i ho deia la Marta Carreras i ho deia el Josep Maria Déu amb el Garriga. Si parles amb el Quim, diu que el Puyol està retirat i que ara viu el Quim, i em sembla una de les decisions més intel·ligents que es poden prendre. I si tu vols saber el que ha volgut transmetre el Puyol, hi ha tants documents per veure que no cal. Jo crec que és una altra de les lliçons.
1: El Puyol, com expliquem, va ser un pioner que va apostar per micròfons autònoms a tot el camp, amb un immens desplegament tècnic que de vegades superava allò que la tecnologia permetia als anys 90. Atenció a aquest document perquè és una meravella i hem de parar bé l'orella. Valladolid-Barça 1991.
3: Atenció, Josep Maria Valldori, perdem completament el senyal de retorn. Podem indicar si la...
4: Sí, Joaquim Maria, arribes perfectament.
3: No toques, por favor! No toques, por favor! Una vegada més, la incompetència d'alguns professionals ens està impedint aquí poder establir la connexió que en tenim prevista. Por favor, no toquen el cajetín, estamos transmitiendo en directo. Muchas gracias. Endavant, Joan Maria Vallori, centre dels resultats definitius del programa de la travessa d'avui. A València, jugat ahir.
4: València 2, Sevilla 1.
3: Algun altre resultat definitiu a la travessa?
4: Cap més.
3: Partits que comencen avui tots a la 5 de la
1: l'exigència i després el repte tècnic a nivell d'emissora de totes les persones humanes que van participar i que van treballar amb ells i que també a través dels vídeos aquests que està fent sensacionals la TDT amb el Torquemada i companyia de la gent que forma part de la TDT, el Cotilles, tota la part també tècnica de com els tècnics havien d'entrar abans als estadis per poder preparar les comunicacions.
0: Sí, sí, perquè és que el compromís amb l'audiència, amb la innovació i amb el producte també té a veure amb la qüestió tècnica. Això s'escolti bé i s'escoltin les condicions i aquí les figures del Gelabert, del Jesús López, ara després el Jordi Just, ara el Dani Batxiller, tota aquesta gent fa que això soni amb aquest nivell de qualitat. I això era pràcticament, ho hem viscut tots, això és pràcticament obsessiu en aquesta casa. El so ha de sonar bé.
2: Pinja Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Berardo, ha salvat el porter, rematada i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Pizzi, Pizzi, Pizzi, che, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo, Pizzi, Pizzi, Pizzi, Pizzi viejo, Pizzi, son macanudo, Pizzi!
1: I això és el que sona a l'exclusió digital. Puja, puja, puja.
2: Gio, Juli, cap endarrere. Oleguer pel Gaúcho. Ronaldinho cap a la mitja punta.
1: En aquest partit hi va haver una dona que, a l'hora d'anunciar les alineacions, va dir això.
2: Recordem, Ruth Vilà, ja l'hem avançat abans, quina és la formació prevista pel Barça pel partit d'avui.
5: A la porteria, el dorsal Ubaldés, 23 Oleguer, 4 Márquez, 5 Puyol, 12 Gio. A la defensa, al mig camp, 15 Edmilson, els escortes, 17 Van Bommel, 20 Deco, i al davant, 8 Juli, 9 Eto'o i 10 Ronaldinho.
2: Recordem, Ruth Vilà, qui queda a la banqueta?
5: Doncs a la banqueta el Barça tindrà Jorquera com a porter suplent.
1: Ruth Vilà, micròfon autònom de la TDP entre el 1998 i el 2008, una dècada amb el Puyol, una d'aquelles veus que van trencar barreres i que va deixar clar que les dones també parlen de futbol i van marcar precedents. Ruth, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs? Com et trobes, Ruth?
6: Estic bé. Estic bé. Mira, m'ha fet gràcia que he trucat i que el central m'ha rebut el Xavi Valls, també tècnic de les transmissions, i que diu, sento un fregit. Quin fregit, Xavi? Dic, ah, és que m'estic fent un te. A l'exigència que ara deia el Borda, doncs que encara tenim a Catalunya Ràdio i, evidentment, amb el Xavi Valls, que era un dels tècnics també de la transmissió.
1: Mm. Ruth, de seguida entrem també en tota la teva etapa Puyol. Explicaves fa uns dies a les xarxes que no pots començar la temporada a la ràdio perquè ets a casa, deies, brallant amb els efectes secundaris de la quimioteràpia.
6: Sí.
1: Com et trobes?
6: Ara em trobo bé. Ara estic en... continuo tenint efectes secundaris, però aquests que tinc cap m'impossibilita la vida més o menys normal, però ara estic ja que en negació, perquè la setmana que ve em toca la segona quimio i no hi vull anar.
1: Parles de la importància de la prevenció. En el teu cas crec que ha estat importantíssim, eh?
6: Sí, sí. De fet, jo ho he explicat i a la ràdio vaig explicar. Jo, a mi em van diagnosticar i em van operar abans de vacances, al maig, i no havia fet... públic en aquest sentit d'explicar-ho a gent que no conec, però ho vaig voler fer perquè jo crec que a mi la prevenció m'ha salvat. Jo vaig anar a una revisió ordinària perquè a una de les meves millors amigues li acabaven de diagnosticar un càncer de pit i vaig dir, ostres, a mi em deu tocar ja fer la revisió, i sí, feia un mes potser que ja hi hauria d'haver anat, i vaig anar molt ràpid i em van trobar un tumor que encara no era ni un tumor, que era una calcificació, i per tant una cosa molt petita que em van poder treure quan em van operar, ja m'ho van poder treure tot. I tot i que pel tipus de tumor que és un tipus de tumor que reprodueix molt ràpid, el fet igualment que sigui petit fa que el meu diagnòstic sigui un bon diagnòstic i que tot i que he de fer aquest tractament de quimioteràpia, després radioteràpia i el que toqui, doncs no tinc la part aquesta de patir. No, el meu fill em deia, mama, tens càncer? Li vaig dir sí, i em va dir, et moriràs? I li vaig dir, jo crec que d'aquest càncer no, no? Doncs això, que la prevenció ha fet que jo no pensi que et moriré d'aquest càncer, a més de com ha evolucionat la ciència i els tractaments que hi ha, i això és gràcies a la prevenció i a aquests programes de cribatge que es fan a partir de les dones de 50 anys, de manera regular, i jo crec que s'haurien d'avançar, perquè cada vegada hi ha més diagnòstics més aviat, però que són clau, que si algú, oi, quina mandra, ho faré després de vacances, no. S'han de fer quan toquen, perquè si jo hagués decidit fer-ho després de vacances perquè em feia mandra, segurament el meu pronòstic no seria tan bo com és ara.
1: Ruth, celebrem sentir-te, pren-t'ho amb tota la calma que necessitis i torna, doncs, tan bon punt estigui recuperada, però celebrem sentir-te també amb aquest optimisme i amb aquest missatge, és importantíssim.
6: Sí, jo sempre veig l'ampolla mig plena, l'he vista durant tot aquest procés. És veritat que la quimio va llançar l'ampolla a terra i em va deixar feta pols amb tota l'aigua per allà, però ara que em trobo millor, continuo intentant veure l'ampolla mig plena i vaja, pensant que això és un temps que estaré, que no em trobaré bé, però que després tot passarà.
1: Va, un document de la Ruth que segur que ens fa somriure a tots.
7: Segon canvi del Barça, marxa Deco, entra en el seu lloc Messi, un jove argentí, com dèiem, de 17 anys, va arribar amb 13 al Barça, procedent de Newell's. Com deies, Quim, segurament no s'ha fet tanta publicitat com en el cas de l'Eric Lamela ara.
8: És un jugador finíssim, amb molt bona tècnica, esquerrà, potser no gaire alt.
7: No, és més aviat petit. Per cert que va venir a Barcelona perquè havia de fer un tractament, tenia problemes de creixement i li havien de fer un tractament amb hormones.
1: Sensació de moment històric que en aquell moment no tenia, Ruth, eh?
6: Eric Lamela, eh?
1: Imagina't.
6: Diria que era més conegut Eric Lamela que Messi.
1: Sí, i tu ja apuntaves el tractament d'hormones, que després sí. En va parlar tantíssim, i el Puyol diu jugador finíssim.
6: Sí. Clar, jo he tingut la sort de fer el debut de Messi, que menja a part, però jo debuto la transmissió el dia que debuta Xavi Hernández a Mallorca, en una Supercopa, i d'una generació fantàstica, el debut de Puyol, el debut de Valdés, el debut d'Iniesta, el del propi Messi, clar, el debut de molts jugadors que han marcat història al Barça, sí.
0: I si ara recuperes aquests dies, la Ruth, el fragment aquest en què fa el gol Ronaldinho, que el Puyol comença a cridar, el Bernabéu, que comença a cridar, Gaúcho, la Ruth mostra el que és un micròfon autònom, que és, ei, el Bernabéu aplaudeix i li crida atenció al Quim perquè es fixi en el Bernabéu que s'aixecava en aquella imatge.
6: Això li deien, Jordi, rebel·lions responsables.
1: Rebel·lions responsables. A veure, explica'ns, què vol dir això?
6: No, el Quim, o sigui, hi ha moments que tu saps, no? Un gol, tu no el pots tallar i no el pots interrompre, no? I un gol com el del Ronaldinho al Bernabéu, menys. Però el Quim mostrava aquesta confiança cap al seu equip de permetre aquestes rebel·lions responsables. I en aquest gol, ara que l'he sentit més, també el Ricard fa una rebel·lió responsable. Jo al Bernabéu, en aquella època, ja no em deixaven a la gespa, perquè jo sóc dels últims autònoms que ha fet gespa, perquè la resta ja a la graderia. Al Bernabéu no em deixaven anar a la gespa, jo m'asseia entre el públic, em treia la caputxa de Catalunya Ràdio perquè em creava problemes d'urla i jo m'asseia al costat de la gent, al públic, a la tribuna. I aleshores, clar, jo visc amb aquella gent, amb el senyor del bigot i al costat, gairebé que el Bernabéu es posa dret. I en canvi les cabines estaven molt amunt al Bernabéu. I clar, jo en aquell moment, el Quim narra el gol, però jo visc com la gent es posa del meu costat, els madridistes, no, els merengues, es posen drets a aplaudir. I jo ja feia un temps que feia transmissions i jo això no ho havia vist mai. I aleshores hi ha és evidentment una entrada molt curta per no tacar el gol, no, la narració del gol, però sí per dir que ja estava passant una cosa extraordinària i tan extraordinària que permet aquesta rebel·lió responsable, que en el d'encara Messi també la fem el Ricard i jo, perquè en el del Messi contra el Getafe...
1: Maradona,
6: el,
1: no?
6: el Quim està molt centrat en explicar el gol com l'explica, que és extraordinari i genial, i el Ricard i jo, que tenim una mica més de zoom out perquè no estem narrant el gol, diem és Maradona perquè allà veiem el gol de Maradona. I també és un altre gol icònic en què hi ha una rebel·lió, una petita rebel·lió responsable que també ens trepitgem el Ricard i jo dient és Maradona.
2: Ha marcat el Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, i el Bernabéu que aplaudeix.
9: Bernabéu,
2: i el Bernabéu que es posa d'empeu i aplaudeix.
1: Aquest, aquesta petita rebel·lió, eh?
6: Sí, sí, sí.
2: Ara ja em puc morir.
1: Ell també parlava, o parla, de desautomatitzar, no?
6: Sempre, sempre. Sempre. Jo això és el que més em queda de la feina amb el Quim. De no donar les coses per fetes, de que tot i que una transmissió rere una altra, evidentment, algunes coses són gairebé automàtiques, però sempre repensar les coses. I jo crec que la millor mostra d'això, per exemple, és amb el tema dels noms dels jugadors que venien de l'Amèrica Llatina. Ara estava sentint el partit de París i el Márquez, evidentment li diem Márquez, i és perquè desautomatitzem i pensem, si aquest noi a Mèxic li diuen Márquez, a Catalunya no tenim el so de la Z, que sí que tenen aquí a Espanya en el castellà, però que només tenen aquí a Espanya amb el castellà, per què li hem de dir Márquez? Com li diuen a Espanya, si a Mèxic li diuen Márquez i a Catalunya li diuen Márquez, no? I això és pensar les coses perquè les fas, perquè a Espanya tothom li diu Márquez, doncs no, si a Mèxic li diuen Márquez i a Catalunya li diuen Márquez, doncs a aquest tio li direm Márquez. I és d'una lògica, d'un sentit comú, però que t'has d'aturar perquè la potència de la cultura espanyola fa que de vegades no pensis les coses com les fas.
1: O Ronaldinho Gaúcho o Rivaldo.
2: Penja front d'Urfa per Rivaldo i gol!
1: Aquesta és la xilena, no? La xilena que aquí Joan Gaspar embogint a la llotja i celebrant una classificació a la Lliga per la Champions, crec. O sigui,
0: no, UEFA, crec que era UEFA.
1: Imagina't.
6: Per la UEFA, sí, per la UEFA.
1: Quina memòria que teniu els que us dediqueu això dels esports, eh? El que us heu dedicat, si més no, eh?
6: Jo que... hem viscut, classificacions per la UEFA, eh?
1: Exacte.
6: Vull dir que no heu d'explicar unes coses.
0: Aquí hi havia el risc que el Barça es quedés per primera vegada en la història fora de les... o de la història moderna, fora de les competicions europees, i el Premi de Consolació era aquesta Copa de la UEFA. Mm.
1: Va, anem al llegat i també a l'actualitat, tot i que per entendre on som cal també recordar d'on venim.
8: Des de la teva posició, Ricard Torquemada, alguna novetat d'última hora?
10: Que la llotja passa el mateix que l'estadi, una mica fred. Potser és el primer partit que es juga la temporada a les 5 aquí a l'estadi i la gent no està acabada d'acostumar.
8: Però bastant fred l'ambient, no trobes?
10: Sí, sí, sí. És que ara quan comentaves això de les 5 pensava...
1: 50 anys de futbol en català amb el Jordi Borda, el director de Catalunya Ràdio, amb la Ruth Vilà i amb el Ricard Torquemada, director de la TDT, des del 2000 a la TDP i des del 2018 al capdavant, a quan són 2:15 del migdia de la transmissió del Torquemada. Ricard, bon dia.
11: Bon dia, Roger.
1: Com estàs?
11: Doncs molt content de sentir la Ruth i el Borda. El Borda aquí vestit de periodista, que no ho ha deixat de ser encara que ho sembli, i d'aquesta data tan especial. Són hores i dies molt emocionants, molt macos, i em fa especial il·lusió retrobar-nos com a família quan després tothom ha anat cap al seu camí i ha anat fent via.
1: L'enhorabona per la part que et toca, que és molta, Torque, perquè realment són molts anys i els que som d'una generació anterior tenim aquest record del Puyol amb el Torquemada al costat sempre, inventant-se aquesta figura de l'analista, que ara la veiem a tot arreu, però això tampoc existia ben bé, no?, d'un analista de futbol.
11: Bé, a Catalunya no. La veritat és que rellegint aquests dies el Puyol, entrevistes... va parlar, li deien, em sembla que era l'Espinàs, que li parlava de que ell era història de la ràdio en català, no? I el Quim deia, permetem que no em tregui mèrits, però és que la història de la ràdio en català encara és petita, i per tant qualsevol persona que tingui una miqueta de rigor o de ganes de créixer a l'àmbit de la ràdio en català, doncs ho té relativament fàcil, no? I amb el tema de l'analista passava el mateix. Altres països sí que existia, però a Catalunya no existia. Tot i això, t'he de dir que això són com les qüestions que arriben de manera espontània. Mai el Quim i jo ens vam seure en una cadira a traçar el dibuix d'un analista, sinó que simplement va ser que quan jo vaig heredar el micròfon del Bassas i el Déu, que era el de la llotja, cosa per la qual no estava gens preparat, però jo ho intentava. Doncs al moment que tanquen la llotja hem de reinventar el personatge perquè quedava una mica despullat. I gairebé sense comentar-ho vaig haver de buscar un espai. El Quim sempre em va donar ales, mai em va dir, escolta'm, de què estàs parlant? I aleshores es va anar construint un personatge de manera espontània, que és una cosa molt, molt dolça, no?, de viure-la, perquè després l'evolució de la transmissió ha anat generant, diríem, espais diversos. Com deia la Ruth, les coses han evolucionat, el micròfon autònom ja no és a la gespa, i va aparèixer un analista que, com dius, ara ja ha fet fortuna i que em trobo molts joves que volen ser, que venen a parlar amb mi, que volen ser analistes. I dic, no, no comença per aquí. Primer heu de començar per ser periodistes i després ja veurem cap on es porta la vida, perquè jo de petit m'agradava molt la ràdio i el futbol, però com que no hi era la figura, jo no me l'havia imaginada.
2: Intenta una penjada suau, i la rematada i gol! Això és un miracle i Déu és culer. Això és incomprensible. És un somni. El Barça ha marcat el sisè al minut 49 amb 50 segons de la segona part. Increïble, inimaginable, inexplicable.
1: La classificació davant del PSG, el que passa és que després aquella Champions va acabar com va acabar. Aquí també hi ha alguna rebel·lió responsable, potser, amb algun crit fora de to.
11: Sí, sí. Micròfons oberts.
1: Micròfons oberts. Clar, Ricard, a tu et toca una cosa que és molt delicada, no només per tu, sinó també a nivell d'emissora, que és quan el Puyol plega, substituir-lo, no?, amb aquell buit enorme, amb el record de tantíssima gent, tantíssims anys, i posar-se a ocupar la seva cadira, doncs, molt difícil.
11: Si t'he de dir la veritat, en aquell moment vaig ser bastant irresponsable, perquè jo ja havia fet 18 anys la transmissió, havia viscut els millors anys de la meva vida. És a dir, aquella aventura ja havia tingut, diríem, un camí llarg, i aleshores quan el Quim diu prou, jo em replantejo una mica la situació. I clar, el fet de no haver esperat mai aquest moment, perquè no me l'havia plantejat mai, doncs feia que jo estigués com molt ple professionalment, de dir, mira, escolta'm, ho provem i ja veurem com funciona, i ja veurem com va. Però no era com aquell somni que tens de, ostres, he estat tants anys esperant. No, no, jo el meu somni ja l'havia complert. I allò era una oportunitat que arribava. Que és veritat que en converses internes de l'equip i amb el Quim, doncs hi havia la possibilitat de, com et diria, com vaig, em sembla que vaig dir a una de les primeres reunions, el que el pare ha cuidat i que ens deixa en herència professional, ho intentem tirar endavant. Vull dir, és com aquell negoci familiar que, no?, que el pare hi ha un dia que es retira i que té molts vincles emocionals, personals, i que diem, ho provem de tirar endavant, i per tant era una qüestió de tots, no era meva. L'equip va ser el mateix, va haver-hi alguna incorporació, però era evident que érem nosaltres els que havíem de remar, els que coneixíem el model, els que sabíem què volíem, com sentíem la ràdio, com ens l'havia ensenyat el Quim, i per tant havíem de buscar algunes figures concretes, com va ser la del Bernat Soler, perquè jo narrar no havia narrat mai i crec que era una manera d'espatllar-ho molt ràpidament, i en canvi la meva figura com analista ja la coneixia, ja ho havia fet, com dic, durant 18 anys, era major d'edat professionalment com analista, i és el que ens vam plantejar, aquest repte de poder avançar amb allò que el Quim ens havia ensenyat, ell ens havia marcat les vies, i ara era qüestió de caminar per elles.
1: Avui hem volgut retratar aquests 50 anys de futbol en català a l'antena també del suplement de Catalunya Ràdio. Demà la TDT partida a les 3 amb aquest València-Barça des de Mestalla, on segur també, Ricard, que en prepareu alguna de grossa, oi?
11: Algunes sorpresetes, sense oblidar el futbol i el partit, que és per allò que ens dediquem a la ràdio, i això que complim ara i l'aniversari, segur que hi ha molts culers pendents del que fa el Barça a València, intentarem fer conviure l'aniversari amb el joc.
1: L'enhorabona per la part que toca. Una abraçada, Ricard Torquemada.
11: Moltes gràcies, Roger. Adéu, Ruth. Adéu, Borda.
1: Adéu,
6: Ricard.
1: I gràcies a la Ruth Vilà, que t'esperem aviat de tornada, i al Jordi Borda.
0: Una abraçada, Ruth. Una abraçada molt forta.
6: Gràcies.
1: Gràcies a tots dos, que tingueu bon cap de setmana. Adéu-siau. Per molts anys.
6: Bon cap de setmana.
1: I abraçada també pel Quim, si és que és a l'altre costat de les zones.
9: Colòmbia al minut 11 de la segona part, cap a l'atac el Barça, juga Coutinho, cantó esquerre, juga d'interior, se'n va cap a la central, pica amb el peu dret, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Barcelona. Ha picat Coutinho, ja en va fer un així fa 3 o 4 partits aquí a l'estadi, com a interior esquerre, basculant cap a l'estadi.
12: El suplement, amb Roger Escapa.
13: 45.712.
14: Em toca, em toca.
15: Això és el número de la loteria, ara?
14: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
16: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
17: Citroën.
16: Condicions a Citroën.es.
18: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
19: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
20: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: La vaixella del mic per deixar el plat ben net en 5 segons. A la venda als punts habituals.
22: Bé, ja som a casa.
23: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
22: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
23: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
22: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
24: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
25: Sigui
24: bon dia.
25: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
24: Denuncien l'excés de burocràcia...
26: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
27: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
26: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
24: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
26: I de la resta del món.
24: Pendents de la cimera internacional...
26: Faci el temps que faci.
25: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
26: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 6 minuts per arribar a 3:15.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Ara al Suplement, una història que podria ser de rècord Guinness. És el Jaume Rigol, un veí de Tona, apassionat de la muntanya, enamorat del Matagalls, que després de jubilar-se va decidir dedicar-hi la vida. Tant que aquest diumenge que ve, el dia 13 de setembre, celebrarà la seva ascensió, atenció, número 1.000. 1.000 Matagalls. Ascensió número 1.000 a la muntanya. Una fita que ha aconseguit en només una dècada, l'última dècada, gràcies a fer el mateix cim fins a dues o tres vegades a la setmana. Ara al Suplement, l'home dels 1.000 Matagalls i el seu fill, que ens ha fet arribar aquesta història increïble, són el Jaume Rigol i l'Albert Rigol. Bon dia, bona hora a tots dos.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: A veure, va. 999 matagalls a les cames.
1: 999 de moment, i sí, sí, efectivament. I a més em feia il·lusió venir aquí amb el 999, encara que quedi una setmana.
0: Ara hauràs d'estar una setmana sense pujar i t'estàs per a fins diumenge que ve, se't farà llarg.
1: El matagall segur que no pujo. El matagall segur que no. Altres coses potser sí, perquè sempre he fet altres tipus de muntanya i tot això, però concretament el repte en aquest cas era el matagall. Ha sigut una cosa progressiva, que va començar, diríem, de fa una miqueta més de 10 anys, i llavors, pues, a Tona, que teníem el Montseny al davant, pues, sempre el veia, no? I jo he fet molts esports de manera continuada els darrers 40 anys, i un dia, pues, de sobte, me'n vaig anar a pujar al Matagalls. Era concretament un 31 de desembre, i que se'n va fer mig de nit a dalt, però vaig trobar dos persones de Vic, que no és que m'acompanyessin perquè hagués baixat igual, però em van servir per baixar. I jo, això, en definitiva...
0: O sigui, un últim dia de l'any vas pujar al Matagalls,
1: sí,
0: i em vas quedar...
1: Per primera vegada.
0: Per primera vegada, i tan enamorat i tan frapat que devia ser bons propòsits, no?
1: Sí, sí, sí, és així, és exactament així, però també el fet de que... me'n vaig donar compte que no solament era el Matagalls, perquè en aquell moment tenia importància, pues, l'entorn, i la primera vegada que jo entrava, diríem, a fer activitat amb el muntanyisme, no? Pues el Matagalls em va obrir la porta del muntanyisme, i després he anat, pues, a Pirineus, a diferents llocs, però...
0: Però l'obsessió amb els matagalls és clara, perquè 1.000 matagalls en una dècada, 2-3 vegades cada setmana. Quanta estona trigues? O sigui, a fer l'excursió, quantes hores són?
1: Entre pujar i baixar, depèn una mica del ritme que portis, per descomptat, però jo estic, bueno, diríem, al voltant de les dues hores i quart, pujant, clar, ara ja som més gran, evidentment, però pujant entre 55 minuts i una hora i quart, i baixant, depèn del ritme, a vegades corrent, no? Pues tres quarts d'hora, una hora més.
0: Quants metres són?
1: Són, l'alçada del Matagalls és exactament 1.698 metres, el que passa que parteixes des de Collformic, que està a 550, per tant, tens un desnivell de 500 i escaig, no? 1.145, volia dir Collformic, I el que passa que tantes vegades, pues, ha fet que pugi per diferents llocs. I la mitja que em sortia de desnivell positiu és aproximadament 600 metres.
0: No te'n canses? No t'avorreixes de la muntanya?
1: No. No, perquè la muntanya cada dia és diferent. Cada dia és diferent, i el Matagalls, encara que sigui la mateixa muntanya, també ho és. No solament per les condicions climatològiques, etc., sinó perquè jo també cada dia sóc diferent, estic diferent. L'estat d'ànim, etc., si estic alegre, si m'ha passat alguna cosa, si tinc preocupació, cabòries, que per cert, en aquest àmbit haig de dir que utilitzo molt el Matagalls i la muntanya per resoldre temes que m'amoïnen, no? I sempre, no ha passat una hora que estic caminant o pujant que m'ha vingut la solució sola. I si no hi ha solució, m'ha vingut l'acceptació, no? Ho recomano, això.
0: Dius que aquestes 1.000 ascensions, que a més celebrareu diumenge que ve, què feu, per exemple? N'heu preparat alguna? O...
2: A veure, ho hem anat escampant. Jo crec que sobretot ell, el poble, això és Vox Populi, de fet. Hi ha gent que et para, no?, i et pregunta, ostres, quin dia és això?
0: L'home dels 1.000 matagalls, clar. O sigui, serà una pujada en comunitat, entenc.
1: Sí, serà una pujada en comunitat, el que diu l'Albert, no?, que ha anat passant de boca a orella. Jo crec que serem gent, la veritat. I llavors, pues, concretament, quedarem a Collformic.
0: Els oients es poden apuntar o no?
1: I tant.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Doncs vinga, fem crida. Jo tinc programa, però...
1: Pues quedarem a Collformic a les 8 del
0: matí.
1: A les 8.45. I llavors la idea...
0: Diumenge que ve, el dia 13.
1: Diumenge que ve, dia 13, i al cap de 20 minuts començarem a pujar al ritme de tothom.
0: O sigui, els oients del suplement que vulguin, que s'hi apuntin.
1: Que s'hi apuntin.
0: O sigui, que es presentin allà, no? A 3 quarts de 9 del matí.
2: Exacte.
1: Que no col·lapsen.
0: No col·lapsen.
1: Però sobretot, pujarem al ritme de tothom. El que he dit jo ara, que és el que trigo, doncs anirem al ritme de tots.
0: Clar, per pujar 1.000 vegades al Matagall amb només 10 anys... entre moltes altres coses, es necessita temps. Estàs jubilat?
1: Sí, en aquest moment sí. Estava abans prejubilat, però des de ja fa uns 4 anys aproximadament que estic jubilat del tot.
0: A què et dedicaves tu?
1: Bueno, mira, jo he estat sempre en el món econòmic. Bàsicament, pues, primer un negoci familiar, parell d'empreses, i després vaig saltar, diríem, a la banca. I he estat diferents bancs, bàsicament en temes de banca privada i amb responsabilitats.
0: I què t'ha donat? O sigui, crec que també una mica la idea és que la muntanya, el Matagall, t'ha salvat de moltes coses, no? T'ha arreglat alguns problemes. De què t'ha salvat la muntanya?
1: La muntanya jo crec que m'ha salvat de portar una línia monòtona de la vida. Perquè... insisteixo en el que t'he comentat abans, quan hi ha algun problema, pues, quan surts, diríem, del teu àmbit normal, local, i arribes a la muntanya amb aquella immensitat, te'n dones compte de que, per això deia el que m'havia salvat la vida, perquè a vegades les cavalleries vas donant voltes a les coses 40 vegades, no? Però a les alçades, quan puges a les alçades, veus les coses una mica diferents. Tu mateix et veus petit, dintre de que també formes part de tot això, llavors els problemes també et semblen més petits.
0: Te'n deuen haver passat de tots colors allà dalt.
1: Una mica, sí. Sí, sí. Des de gent que s'ha perdut i que, òbviament, pues, els hi he portat, diríem, per el camí de tornada. Gent que, davant d'un episodi de boira, com podràs entendre, pues, això ho tinc superat, en el cas del Matagalls, no? I que llavors, fins i tot gent que ha dit, tu, jo no pujaré sense conèixer els de res, llavors els he acompanyat fins a dalt i tornat. I també algun cas d'emergència, en el qual una vegada, pues, crec que era el 2020, al gener, que baixant de Matagalls, amb un pendent em vaig trobar un home, una persona estirada a terra, de cara amunt i totalment immòbil, no? Llavors em vaig acostar, hi havia un gos, el gos al principi estava una mica reàcid, després m'hi vaig poder acostar, i vaig veure que no es movia, li vaig posar la meva jaqueta al damunt, perquè feia molt fred, i llavors vaig començar a parlar-li i en un moment determinat, amb els ulls tancats, vaig veure com les parpelles se li movien una miqueta, no? Llavors immediatament també vaig trucar emergències al 112 i al cap de 14-15 minuts teníem un helicòpter amb dos sanitaris. Vam baixar el pendent, l'helicòpter, diríem, amb el motor funcionant, va fer que els sanitaris poguessin saltar. El van incorporar, va recuperar el coneixement, no? I, però de totes maneres, no es veia clar. Llavors, amb un altre helicòpter, va venir el metge, i el metge va fer una valoració i va dir que immediatament se'l tenien que dur, crec que era a l'Hospital Clínic.
0: I, per tant, li va salvar la vida, d'alguna manera?
1: No és impossible que li salvés la vida. Jo no, li van salvar els metges, eh?
0: Però tu te'l vas trobar i el vas ajudar.
1: Sí, però un amic seu al vespre em va tocar dient que només arribar l'havien operat a cor obert i que havia sigut un infart agut. Llavors, durant 4 setmanes no vaig saber res, i al cap de 4 setmanes, un dia que precisament jo baixava de Matagalls, vaig rebre una trucada, i era en Carles, a més guia de muntanya, el que va patir, diríem, aquest ensurt, i em va dir, escolta, et truco baixant les escales i per agrair-te, és la primera vegada, òbviament, que parlem, i el metge ha dit que va ser molt important, naturalment, la premura amb què es va avisar. Ens vam despedir, jo li vaig dir que hi hagués fet el mateix per mi, i quan vaig penjar el telèfon em vaig adonar compte que era a uns metres del lloc on havia passat això al cap d'un mes.
0: Albert, d'aquests 999 Matagalls, quants n'has compartit amb el teu pare, tu?
2: Menys del que us imagineu, perquè el ritme que porta és molt difícil de seguir.
0: O sigui, va pujar molt ràpid, eh?
2: Bueno, perquè puja molt sovint, i sobretot en dies laborables. Sempre que he pogut l'he acompanyat, sobretot en caps de setmana, i jo, en el meu cas, m'agradaria haver-ho fet més, però com que em vaig trencar el lligament creuat anterior, he estat gairebé com un any i mig sense poder-lo acompanyar, i ara recentment doncs, hem fet un 3 o 4, no?, aquest estiu també, i amb moltes ganes de ser el dia dels 1000.
1: Sí.
0: Digues.
1: No, dic que la veritat és que és així, a més és un extraordinari escenari a la muntanya, i en concret al Matagalls, doncs per establir, diríem, una conversa amb qui sigui. La gent s'obre a la muntanya.
0: Jaume Rigol, Albert Rigol, diumenge que ve, l'ascensió número 1000, amb tota aquesta gent de Tona que segur que s'hi sumarà, i a més també doncs, amb els oients del suplement que s'hi vulguin sumar amb aquesta història, amb aquests 1000 matagalls que d'alguna manera també serveixen doncs, per escampar la boira i per fer una mica d'esperit de cap de setmana, perquè segur que el cap de setmana encara hi ha més gent que entre setmana, eh?
1: Sí, el cap de setmana sempre hi ha més gent, eh? I a més, el que passa que conec indrets diferents per poder anar i estalviar una mica, diríem, aquesta massificació que hi ha.
0: Allà al Vallès Occidental tenim la Mola, que el cap de setmana, el cap de setmana sembla la Rambla, i fins i tot al podies fer un mos perquè hi havia un restaurant on està tancat. Però...
1: està tancat?
0: L'han tancat fa un parell d'anys. Sí, és una llàstima. I bé, jo crec que és una ascensió una mica més fàcil que el Matagalls, la Mola, una mica més senzilleta.
1: Jo l'he fet i són molt semblantes, però poder ser que el Matagalls és... Perquè el Matagalls, d'entrada, només començar ja comença tibant. Després hi ha dos plans alternatius i tal, però comença a tibar fort.
0: Molta sort, família Rigol, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
0: 3:15 del migdia, el suplement també pendents d'aquest temps amb aquesta calor esperpèntica, tot i que ja estem ben bé el mes de setembre. Enric Agut, bon dia de nou.
3: Hola, va pujant la temperatura, eh? Mira, ara mateix ja tenim xifres a voltant dels 36. Al Montmell, també a l'Empordà, Cabanes, 35, Vallirana, aquí a prop, 35 graus, és a dir, que el forn està ben actiu.
0: Superarem el dia d'ahir que dius que ja va ser el rècord que tenim del mes de setembre des que tenim registres?
3: A veure, els models de previsió de temperatura del dia d'avui mostren un comportament similar, és a dir, que en alguna població es podria assolir un nou rècord. En d'altres, quedar-nos a les portes dels d'ahir, però en general un dia de molta calor. Ahir, com comentaves, va ser el dia més calorós per un mes de setembre de tota la història, des que ja s'agafen dades, i ahir només 77 estacions del Metrocat van assolir rècord, estacions de sèries llargues, i algunes molt llargues. Per exemple, a Barcelona, el Fabra, que té una sèrie que va començar en 1914, va assolir un rècord pel mes de setembre, 34,2 graus. Lleida, també 39,9, 40, resumint, eh? Un rècord dels últims 86 anys. En aquest cas, el rècord no s'ha trencat per una dècima, sinó que s'ha trencat per més d'un grau, que és com si els 100 metres lliures, en lloc de per centèsimes, el rècord fos doncs, de gairebé un segon, no? Podríem dir. És a dir, s'estan trencant rècords amb molta facilitat, no una dècima, no, un grau o un grau i mig, en alguns casos dos graus.
0: Això dius que durarà ben bé fins dimecres, eh, aquesta calorada?
3: Sí, a partir de dimecres comença a baixar. Per exemple, en els mapes que fem servir a 1.500 metres, avui posen que si comparem la temperatura entre avui i dimecres baixarà 10 graus. En superfície no es notarà tant, però sí que baixarà. Si avui la màxima més alta pot arribar als 40 graus a Ponent, de manera puntual, dimecres les temperatures més altes serien de 33, les més altes.
0: De seguida el suplement a partir de les 12, Enric, no marxis, una entrevista, una conversa amb la Victoria Luengo, una de les grans actrius, sens dubte, del moment, amb un paperàs al Ser Querido, aquesta pel·lícula del Rodrigo Sorogoyen, amb qui comparteix cartell amb el Javier Bardem. Tenim ganes de conversar amb ella, perquè, sens dubte, és una dona que els premis, els grans premis del cine, porten el seu nom escrit, i ha estat doncs, una de les actrius que ha treballat aquests últims anys amb Pedro Almodóvar, amb Rodrigo Sorogoyen, i va créixer a Catalunya, a Barcelona, tot i que ja fa una pila d'anys que viu a Madrid. Has vist El Ser Querido, Enric?
3: No, encara no, però ho tinc
0: Val molt la pena, te la recomano.
3: Gràcies.
0: Important, també. Estem d'estrena, tenim els enigmes criminals. A primera hora l'hem ensenyat i ara toca resoldre'l. Enric, te l'ensenyo per si no l'has pogut sentir, perquè sé que estaves despistat. A veure si tens idea de cap on pot anar la cosa. Un enigma criminal anunciat pel Lluís Soler, que avui deia així.
4: Enigmes criminals. Un saltador de perxa va completar un exercici excel·lent i va batre el rècord del món. Però aquest rècord li va costar la vida. Abans d'aterrar el matalàs, mentre estava suspès a l'aire, va patir una desgràcia. Què ha passat?
0: Kenric, t'hi atreveixes?
3: Doncs no sé, algú li va treure el matalàs de sota.
0: Ah, veus? Podria ser una resposta. Molt bona, molt bona, molt bona.
3: No, no, no sé, m'hi estaré imaginant
0: el que passa
3: moment.
0: És que crec que la veu de Lluís Soler diu que, és a dir, l'assassinat es produeix mentre és a l'aire. És a dir, no, no, abans de l'aterratge.
3: Potser va confondre algú amb un dron, no sé.
0: Ah, ah.
3: No?
0: Hem demanat a primera hora que els oients ens oferissin les respostes a suplement@catradio.cat i entre les més originals, o la que més s'aproximés a la nostra resposta que hem preparat, sortejàvem una cantimplora tèrmica de 3CAT. Anirem desenvolupant també aquest premi, que sigui una mica més elaborada la cosa. Però
3: ara mateix anirà molt bé. Eh? Anirà
0: però,
3: molt bé,
0: sí,
3: eh?
0: Perquè fa molta calor. Sí, però és que hem rebut una allau de respostes i n'hi ha una que l'ha clavat, que és correcta. I clavat en el sentit més literal de l'expressió. Perquè el Víctor Molet ens ha escrit un correu que diu una javelina li va travessar el cor. El llançador havia desviat involuntàriament la trajectòria de la javelina perquè just en el moment de llançar la bola de ferro del martell li va colpejar l'espatlla. Després es va saber que el llançador del martell havia intentat matar el llançador de javelina perquè estava enamorat de la seva parella. Aquesta persona, amb aquesta resposta tan original i tan semblant a la nostra, perquè nosaltres el que havíem dit és que el saltador de perxa, la nostra solució era el saltador de perxa compartia la pista d'atletisme amb altres esportistes, entre ells un llançador de javelina, que tot just debutava i que va deixar anar l'instrument abans d'hora i en la direcció equivocada. El llançador va tenir tan mala punteria, o tan bona, segons com es miri, perquè si era deliberat, tan bona, que la seva javelina va travessar el cervell del saltador de perxa quan era al cel.
3: Ahà!
0: Aquí hem resolt l'enigma criminal i el Víctor Molet s'emporta aquesta primera cantimplora, és el primer guanyador. Per tant, l'enhorabona, Víctor, i Enric, doncs cada dia un enigma, a veure si el resolem i també t'emportes aquesta cantimplora, perquè jo no la tinc.
3: Això del dró...
0: No estava malament. No, tenim més d'una resposta, que té a veure amb drons.
3: Ah, sí? Doncs
0: sí,
3: mira.
0: Sí. Bueno, és que, vull dir...
3: Si algun dia van volant amunt i avall, doncs, malauradament, doncs,
0: mira,
3: podia ser.
0: Sí. Teníem una altra història que parlava dels drons. En fi, Enric, una abraçada ben forta. Moltes gràcies i molts ànims.
3: Fins ara.
0: 3 minuts per les 12. Pausa i Victòria Luengo.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
7: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
8: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
7: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
9: Messi, immens Messi, encara Messi...
8: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
9: Compte!
8: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
7: Commemorem 50 anys de futbol en català.
8: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
10: El MACBA presenta El gest de filmar. Una nova proposta de la col·lecció que reuneix 3 exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
10: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumon R. i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
12: Ja hi tornem a ser.
13: Onzena temporada del Tot Costa.
14: Por qué? ¿Por qué?
12: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
13: Nova temporada amb els vells clàssics.
14: No sé si són muy simpáticos. No sé.
15: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
14: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. Rússia continua atacant Ucraïna enmig de la visita dels enviats de la Casa Blanca a Moscou per intentar reprendre les converses de pau. Un míssil balístic rus ha matat almenys 5 treballadors d'una planta d'acer al centre del país i ha atacat l'aeroport de Kiev i el de la ciutat veïna de Borispil. Els dos enviats a la Casa Blanca, Steve Witkoff i Jared Kushner, són des d'aquest matí a Moscou per presentar una nova proposta per posar fi a la guerra i demà es reuniran amb representants del govern ucraïnès. Tot i això, el Kremlin ja ha advertit que la proposta de la Casa Blanca de tenir en compte la realitat sobre el terreny en referència als territoris de l'est d'Ucraïna que Rússia controla des de fa anys. Al front, fa mesos que els dos exèrcits continuen estancats sense avenços significatius en cap dels bàndols. Més notícies a Aleix Mata.
2: La consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda que deixa molts diners a l'Estat, però que hi ha altres opcions.
3: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
2: Romero també ha demanat a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari.
1: Els bombers treballen en un incendi de vegetació a Tordera, al Maresme, a prop del camí ral del monestir. Aquest foc ha començat en un autobús i s'ha estès cap a la superfície forestal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament a les urbanitzacions Can Camps i Roca Rossa i recomana tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir les indicacions de les autoritats. La policia local ja ha evacuat també algunes cases per precaució. Els bombers hi estan treballant ara amb 11 dotacions terrestres i 2 d'aèries.
2: Rescaten en vida una tercera persona al Nepal 11 dies després de la gran riuada que va arrasar el nord del país a la frontera amb el Tibet. Segons ha informat l'exèrcit nepalès, es tracta d'un ciutadà xinès que va quedar atrapat en un túnel d'una instal·lació hidràulica. Ahir es va aconseguir rescatar també 2 persones que també havien quedat retingudes en galeries de centrals hidroelèctriques. Es calcula que en el moment del desastre centenars de treballadors van quedar atrapats en instal·lacions similars i és en aquests punts on els equips de rescat concentren tots els esforços per trobar supervivents.
1: L'Hospital Bernat Jaume de Figueres a l'Alt Empordà comença a donar suport psicològic als professionals de la unitat de pal·liatius. El servei se centrava en els pacients i familiars i ara s'amplia als professionals pel desgast emocional que els suposa. Girona, Núria Paraire.
4: Bon dia. Els professionals poden patir el que es coneix com a fatiga per compassió, que neix de l'empatia que senten vers el patiment dels altres. Ho explica la directora de la unitat de pal·liatius, Esther Celda.
5: Diguem-ne que la fatiga per compassió és un preu. És un preu que pagues per la satisfacció de la compassió. És a dir, perquè t'agrada la feina que fas, però això et pot provocar un cost i un preu personal.
4: Durant les reunions d'equip, la psicooncòloga de la Fundació Oncolliga va adonar-se que els professionals també requerien d'un suport i es va posar en marxa un espai on se'ls donen pautes per cuidar-se, com la de fer petits homenatges als pacients que moren per deixar el patiment a la feina. A la unitat hi treballen una 20ena de professionals. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Als esports amb en Xevi Soler.
6: A la Lliga F acaba de començar el duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Entrem a la ciutat esportiva d'Dani Jarque. Marc Andrés, bon dia.
7: Bon dia. Minut 4 de partit aquí a la ciutat esportiva d'Dani Jarque. Continua l'empat a 0 en aquest derbi català entre Espanyol i Badalona Women. Tots dos equips, recordem, busquen la primera victòria i també els 3 primers punts i també els primers punts de la temporada. De moment empat a 0 amb una baixa d'última hora. Vicky Losada amb el Badalona Women no està disponible per aquest partit. Marc Andrés, Catalunya Ràdio, ciutat esportiva d'Dani Jarque.
6: Recordem que el Barça juga al camp del Sevilla 2:15. Mentrestant, l'equip masculí entrena amb la Lamine Yamal al marge per preparar el partit de Lliga de demà al camp del València. El Barça es pot situar líder en solitari si aprofita l'ensopegada del Madrid, que hi va perdre el camp del Betis. A segona, el Girona juga al camp de l'Sporting de Gijón a partir d'un quart de cinc. Al Palau Blaugrana es disputen les semifinals de la Supercopa de Futbol Sala. El Barça jugarà a un quart de cinc la segona semifinal. Abans, a dos quarts d'una, la primera enfrontarà el Pozo de Murcia i el Palma. A dos quarts de nou del vespre, Barça, Sporting de Portugal, final de la Supercopa Ibèrica d'handbol, el Mundial de Bàsquet Femení en joc, Mali 25, Espanya 32, a dos minuts del descans, i 14a etapa de la Volta de Ciclisme, en final al Port de Sierra de la Pandera, Enric Mas defensa el mallot vermell de líder.
0: Fins aquí les notícies.

El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Ara al suplement, una dona nascuda a Palma, criada al barri de la Sagrada Família de Barcelona i que viu des de fa anys ja a Madrid. Ja fa molt de temps que no li cal demostrar que és una de les millors actrius de la seva generació. Ve de treballar amb Pedro Almodóvar i Rodrigo Sorogoyen. Ha repetit amb tots dos. Els grans premis de casa nostra i de més enllà porten el seu nom. I només ella sap si arribar a Hollywood és un somni que es pot convertir en realitat. Victoria Luengo, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, com estàs?
0: Noia Bond, ja és l'única cosa que... O la nova James Bond, no?
1: T'imagines?
0: És un somni realista, aquest, o no? Jo vaig ja a fondo.
1: És un somni realista per mi. Mai he somiat en això, amb això, la veritat. No he somiat mai en fer una gran producció d'aquestes, de Hollywood, per a nada. Sí que he somiat moltes vegades, i això sí que és un somni que et confesso, fer cinema europeu.
0: Però això ja és rodat, cinema europeu.

0: No, se suposa que és una noia de Granada, que per això puc tenir accent espanyol, perquè sí que tinc molt accent parlant. Però ha sigut molt maco i sí que ha sigut un passet cap a poder complir aquest somni.
1: Internacionalitzar la teva carrera.
0: Sí.
1: O sigui, acabes d'estrenar una pel·li que ha estat un petardasso, vens dels Almodóvars, ara el Sorogoyen, i ja tens un tresor en un calaix a punt de sortir del cine francès.
0: Sí, és veritat que quan nosaltres rodem una pel·lícula mai saps què passarà, perquè a vegades és preciós veure les sorpreses. Hi ha pel·lícules que creus que aniran molt bé i de cop no passa gaire res, i hi ha pel·lícules que dius no sé què passarà i de cop van molt bé. Llavors, és una capseta tancada que encara no sabem cap a on anirà, però l'he rodat amb la Lea Drucker, que és l'actriu de les més importants ara mateix del cinema francès, així que com a mínim sé que la veurà molta gent.
1: No em vull fer pesat i vull tancar aquest tema, però dius, estic anys llum de poder arribar a Hollywood, però clar, el teu company de viatge i la crítica que tothom alaba, aquest duet que és Javier Bardem-Victoria Luengo, ell sí que és una estrella de Hollywood.
0: Sí, sí que ho és.
1: Aleshores, entenc que això, molta gent de Hollywood mirarà aquesta pel·lícula per veure com està el Javier i de retruc es trobarà amb una Victoria Luengo que no només li aguanta la compostura, sinó que hi ha moments en què brilla tant o més que ell.
0: Moltes gràcies, Roger. Vols que t'expliqui una cosa?
1: Vinga.
0: Que he explicat molt poc? L'altre dia el Javier m'envia un missatge, perquè ens envien missatges de comentaris de gent de les pel·lícules, que diu de la pel·li, i m'envia un missatge on una persona diu, m'ha encantat, és molt crua, és absolutament dolorosa, és absolutament veritat, la pel·li és complexa, és valenta, Javier ja és una de les meves pel·lis preferides teves, i la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven, i jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? I em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba E.T., i jo em vaig posar a plorar, Roger, perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp. Llavors jo vaig plorar perquè vaig dir, és el meu director, no sé com explicar-te, és el director que he mirat, que tot. Llavors que ell hagi vist la meva feina i l'hagi escrit en un WhatsApp i que li hagi flipat la pel·li, va ser absolutament al·lucinant, al·lucinant.
1: Per tant, sí que has somiat, potser, participar a una pel·li d'Steven Spielberg.
0: No, però no he arribat... O sigui, no m'atreveixo a pensar en això. Simplement el que dic és, ha vist la meva feina i ha escrit el meu nom. Jo estic aquí, no? Ja no estic en el pas següent, però em sembla al·lucinant. M'està portant coses molt maques, això.
1: Quanta estona vas assajar davant del mirall la imitació de Javier Bardem? Perquè hi ha una escena d'El Ser Querido, ara entrarem en la dinàmica de la pel·lícula i l'argumentari, que és la Victoria Luengo, el personatge de la Victoria Luengo interpretant, imitant el seu pare. No? Una mica com a Taxi Driver, no? A Are You Talking to Me? Doncs fent aquí, en aquest cas, de...
0: Doncs mira, aquesta...
1: El claves.
0: Gràcies. L'altre dia el David Verdaguer em va dir, aquesta seqüència és la millor de la pel·li, però tu imites fatal. Diu, a ell no t'assembles, però el que fas és increïble. I em va encantar. Mira, aquesta seqüència és molt especial perquè estava posada a l'inici del guió. Era una seqüència més lleugera, de comèdia, una mica d'ella practicant a l'habitació, imitant-lo i tal. Però, casualment, la vam rodar al final de la pel·lícula, cosa molt estranya, perquè amb el Rodrigo es roda normalment en ordre cronològic. Mm-hmm. Llavors, vam rodar al final aquesta seqüència perquè la localització de l'habitació es va fer al final del rodatge. I jo venia amb tanta càrrega emocional de tot el que havia fet, que em vaig posar davant del mirall, vam fer les preses, una mica més de comèdia, i de cop el Rodrigo es va acostar i em va dir, provem una cosa diferent. I em va donar una nota concreta com a actriu que em vaig començar a mirar al mirall i de cop es va transformar la seqüència en una cosa molt més densa, profunda i tal. I va tenir tant impacte emocional la pel·li que quan muntaven van passar la seqüència al final i ha passat a ser una de les seqüències preclímax de la pel·lícula. És al·lucinant, això. Mm. Vaig assajar molt, vaig veure moltes entrevistes del Javier, me'l posava, tenia una foto seva davant de la paret... O sigui,
1: i ell tot què et deia?
0: Era...
1: Ell s'hi va trobar? Es va agradar?
0: Ell, quan ho va veure, em va dir, eres una cabrona perquè fas coses que són... que jo em preocupo de mi mateix. Diu, per exemple, la línia aquesta d'aquí, diu que jo moltes vegades em ratllo molt de semblar que estic molt enfadat. Clar, són quatre coses que eren molt semblants.
1: L'arruga del front.
0: Sí, jo realment no sé si l'imito bé o no. El que sí que sé és que em vaig sentir com posseïda per una cosa i que tothom, quan veu aquesta seqüència, em diu, és al·lucinant perquè deixes de ser tu. I això és molt xulo. Estava molt espantada jo amb aquesta seqüència.
1: Davant del Mirel també hi has assajat el discurs del Goya?
0: No, no, no. A més, no vull sentir-ho, això, saps per què? Perquè tantes vegades m'ha passat a la vida, de tanta

0: gent dient-te, t'emportaràs aquest premi, t'emportaràs aquest premi, després no te l'emportes, que realment hi ha una vulnerabilitat en un, que jo no treballo per guanyar els premis, però evidentment tots ens faria il·lusió guanyar-los, no? Uh-huh. I quan et deixes tant dir això, hi ha un moment que en algun lloc teu, encara que sigui inconscient i no ho vulguis fer, t'ho acabes creient. I després no passa i et poses supertrist. Llavors, prefereixo no pensar-hi, la veritat.
1: Victoria Luengo, aquest últim any ha estrenat per partida doble, primer amb Almodóvar, ara torna amb Sorogoyen, amb El ser querido.
2: Hay una cosa que quería preguntarte, que es... ¿La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
3: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema.
1: És la història d'un pare cineasta, el Javier Bardem, i una filla actriu que tenen una relació distant, una relació pràcticament inexistent, fa 13 anys que no es veuen, i que intenten reconnectar de l'única manera que ell sap, que és a través del cinema. Clar, hi ha una pel·lícula molt recent, molt premiada, que és Valor Sentimental, que tenia una premissa pràcticament igual, i estic segur que quan vau veure que sortia aquella pel·lícula o que s'anunciava, tots els que estava preparant aquesta pel·lícula, us devíeu espantar i maleir alguns quants déus.
0: Sí, va ser molt dur, la veritat. Va ser un xoc, perquè quan tu portes... Nosaltres, el Rodrigo, la Isabel i jo, vam començar la idea d'aquesta pel·lícula, perquè jo vaig estar el dia que vam plantar la llavor, fa 5 anys i mig. Llavors, quan ja tenien el guió escrit i ja el Javier havia confirmat la seva presència a la pel·lícula, un dia veiem a internet la sinopsis d'aquesta pel·lícula i ens vam quedar morts. I és un moment molt trist, la veritat, perquè t'agafa un xoc molt fort, de cop dius de què fem, què ha passat, com pot ser, perquè és tan igual, que era com és massa concret, com pot ser? Llavors penses, però algú ha vist el nostre guió, algú, o ells, o nosaltres, potser hem copiat això, que no ho havíem vist mai, però jo què sé, com que entres en un lloc de molt patiment, la veritat, va ser molt dur. Vam decidir seguir endavant. Eren pel·lis que s'havien d'estrenar el mateix any, però al final la nostra es va retrasar de rodatge una mica més. I ara sí que et puc dir que ho recordo com una anècdota, perquè vam patir molt, però la veritat és que un cop el Rui va veure la pel·lícula de Valor Sentimental que nosaltres havíem acabat de rodar just un mes abans, ens va dir, tinc una bona notícia i una mala. I vam dir, ¿cuál? La buena. I diu, la buena és que les pel·lis no se parecen en nada. O sea, són pel·lis completament diferents i estan fetes des d'estómacs diferents. I li vam dir, i la mala, i ens va dir, que és muy buena. O sea, como que, sí, sí. Que diu que lo va...
1: Que totes dues funcionen molt
0: clar,
1: bé.
0: Que diu que lo va petar, ens va dir. Que, mm-hmm. I no s'equivocava, la pel·li és...
1: Va guanyar l'Òscar.
0: La pel·li és molt bona, li vam donar el Rui i jo... Sí, sí, al Rui i jo li vam donar el Goya a millor pel·li internacional i va guanyar. I al Javier Bardem li va donar l'Òscar a millor pel·lícula internacional. O sigui, és molt fort. És com que els tres del Ser Querido li vam donar els premis a Valor Sentimental. Però ara ja t'ho dic de debò, que considerem que és una anècdota. Ha passat a la història del cine 1000 vegades, és incomprensible, però ha passat amb El Sexto Sentido i amb Los Otros, ha passat moltes vegades, i nosaltres teníem por de la taquilla i la gent està acudint en massa a veure la nostra pel·lícula. I t'ho estava dient abans, fora del micro, i t'ho dic davant del micro, per la quantitat de gent que m'escriu atrevessada per la pel·li dient el meu pare em va abandonar, el meu pare ha estat una figura absent, m'heu trencat el cor, m'heu ajudat a sanar la ferida, per la quantitat de gent que m'escriu, poques pel·lis de pares absents es fan per la quantitat de gent que necessita comprendre i mirar-se al mirall amb aquesta ferida.
1: També és la teva història autobiogràfica, per això hi ets des del principi en el projecte.
0: Sí, sí, jo ho he explicat moltes vegades, que jo vaig tenir un pare absent també, i en aquesta conversa fa 5 anys que vam tenir el Rodrigo, la Isabel i jo, vam parlar els tres de les nostres figures paternes, i a veure, no és la meva... No és la meva història autobiogràfica, perquè el meu pare no era director de cine, no, hi ha moltes coses que són falses, però la llavor d'aquesta ferida d'abandonament sí que la conec perfectament, i sí que penso que és molt important que es facin pel·lícules que ajudin a posar llum sobre aquesta cosa.
1: Hi va haver algun moment de reconnexió amb el teu pare?
0: Sí, en un moment on tu fas una pel·lícula on passes per tots aquests moments i on has d'interpretar moltes coses, perquè moltes coses, com et dic, no són veritat i moltes coses no les vaig viure, però també et fas moltes preguntes, també deixes anar, no? Jo sento que no vull semblar pedant, però quan tu poses alguna cosa que t'ha passat i no intenten fer-me mal jo per dir, utilitzaré la meva vida privada per estar bé com a actriu. No és això, és tractar de posar la teva història, la teva emocionalitat i tractar amb l'art de fer una cosa que és com sublimar la vida, no sé explicar-t'ho, i això et porta a un lloc on a vegades t'ajuda a entendre les coses i a col·locar-les.
1: El teu pare no podrà veure aquesta pel·lícula perquè va morir. Uh-huh. T'hagués agradat que la veiés?
0: Sí, crec que sí, però hi ha una part de mi on no l'he fet per ell. L'he fet per mi i l'he fet per explicar la història i l'he fet també per totes aquestes persones, homes i dones, ojo, que m'estan escrivint per dir-me jo he viscut això i això em va passar. I no, si l'hagués vist, segurament hagués estat maco poder tenir una conversa, però estic tranquil·la amb que no l'hagi vist.
1: Què li va semblar a la teva mare quan li vas explicar de què anava el Ser Querido, que faries aquesta pel·lícula com a prota?
0: Doncs em va dir que estava encantada de que jo... és que ma mare es va quedar planxada a terra quan va saber que treballaria amb el Javier Bardem. Llavors a ell això li va borrar tota mena de sinopsis.
1: Tot el que va venir després.
0: Sí, sobre la pel·lícula. L'altre dia la vaig portar al Junket i va conèixer el Javier Bardem i estava i plorava i el Javier li va dir... Tens una filla meravellosa, és molt bona persona. Diu, ja no et parlo d'actriu, però ets molt bona persona. I ma mare plorant amb el Javier Bardem, m'encanta fent-se fotos. Llavors, ella estava com eclipsada amb tot això, però ma mare estava molt contenta. És que jo, saps què passa, Roger? Que hi ha molt... Aquesta pel·li, perquè jo ho he dit, però jo hi ha molts personatges que m'han passat moltes coses que acabo traslladant, i jo tinc una cosa molt estranya que em passa, que a vegades em venen ofertes de personatges que d'alguna manera, no sé per què, acaben parlant d'una cosa que té a veure amb mi. És estranyíssim, però m'ha passat moltes vegades. Llavors, ma mare ho sap i no li semblava estrany que fos un cop més capaç de vehicular coses que m'han passat i de posar-les allà.
1: Li va agradar la pel·lícula?
0: Li ha agradat molt. Desgraciadament, ma mare ha perdut molta visió últimament, llavors no l'ha pogut veure del tot, però li ha agradat molt. L'altre dia em va dir que ha anat a veure-la allà 4 vegades, i l'altre dia va anar a un cinema d'Amposta amb 20 dones de l'Ampolla, que és el lloc on viu, i estaven allà entusiasmades i està encantada. Realment li hauríem de pagar diners per la quantitat de gent que porta al cinema la meva mare.
1: L'èxit té peatges, el teu és que has de viure a Madrid. No sé si és un peatge o no, però que tens la mare lluny sí que ho deu ser.
0: Sí, tenir la mare lluny és una cosa que pesa, no? Perquè ens fem grans, és que ens fem grans, Roger, i la gent...
1: I ells també.
0: I ells també, clar. I aleshores sents moltes vegades que t'agradaria passar molt més temps amb ells. Molta gent, després de veure el Ser Querido, em diu he sortit i he trucat al meu pare, o he sortit i he trucat a la meva mare. I que maco, no?, que també generi això a la pel·lícula. I crec que hem d'esforçar-nos perquè la vida va molt ràpid i perquè quan tenim sort i som privilegiats i estem treballant en una cosa que ens agrada, sembla com que entres en una espècie de ritme que no para, i crec que és important saber que la vida també és una altra cosa i que hem de parar, perquè la vida passa així.
1: Vius fa molts anys a Madrid, et vas criar a la Sagrada Família de Barcelona, de fet et vas criar amb la teva mare, amb el teu germà i amb els teus avis,
0: sí,
1: no? Tots aquí, i mira, i vas volar, i vas volar tant que finalment fins a Madrid. Quan vas saber que tenies tanta traça fent aquesta feina? Perquè hi ha gent que encara et recorda de la Riera, era?
0: Sí, sí, sí.
1: Encara t'ho diuen, no?
0: L'altre dia...
1: O has fet tantes coses després que et diuen antidisturbi o et diuen...
0: La Riera m'ho diu menys gent, però ahir en un col·loqui que vam fer als Bosque, em va venir un noi a dir-me que havia estudiat amb mi a la Sadeta i que era actor ara i que havia estat a la Riera també ell i tal, i vaig dir, uau, la Riera em va fer... Jo a la Riera vaig aprendre moltíssim. Vaig aprendre moltíssim, perquè era... un entrenament diari de càmera, de posicions, de tot lo tècnic que té a veure amb les càmeres, vaig aprendre moltíssim. Quan vaig saber que tenia traça per fer això? No ho sé. Ma mare em diu una cosa, que em diu que des dels 8 anys li vaig dir que volia ser actriu. Això és molt estrany, perquè jo no tinc ningú a la família que fes això. No sé quan ho vaig començar a saber. No sé contestar. Això.

0: Per què creus que Almodóvar, que Sorogoyen volen treballar amb tu i repeteixen?
1: No ho sé, això els hauries de preguntar a ells. Però mira, l'altre dia vaig caure en una cosa que no havia pensat. Aquest any he fet, l'any anterior, he fet tres pel·lícules. Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen, Miquel Gurrea. I són tres directors amb els que he repetit per segon cop. Llavors és molt bonic perquè t'explica que hi ha gent que ha gaudit treballant amb tu, que hi ha gent que s'ha entès amb tu i que vol tornar a comptar amb tu, i això és preciós.
0: La teva mare va implosionar quan va conèixer Javier Bardem. Tu, per conèixer-lo, te'l van amagar una mica més, perquè la gràcia era que us trobéssiu en aquella primera escena meravellosa, comentada, de valor sentimental, que heu explicat que es va rodar durant 90 minuts i que és una escena que serveix per marcar, doncs, cap on anirà la pel·lícula i on tots dos brilleu tantíssim. Aquesta cosa de he de rodar amb ell però no puc pactar coses, a tu realment et va ajudar o t'afegia encara més nervis?
1: A mi em va ajudar molt, estava molt nerviosa, però saps què passa? Que tot el que va fer el Rodrigo per mi no va ser una decisió seva per vanitat ni per ell fer una pirueta. Va ser perquè realment ajudava molt, perquè la Emília porta 13 anys sense veure el seu pare i el seu pare és un director de cinema que ha guanyat 2 Oscars. Llavors és una persona a la que li té molt de respecte, molta por, molt... i era tot el que a mi em passava en aquell moment amb el Javier. Llavors, tots els nervis que em va provocar em van jugar a favor. El Rui, que és el Rodrigo, perdona, abans d'entrar a la presa em va dir: utilitza-ho tot. Si estàs nerviosa, estigui't nerviosa. Intenta tapar-ho, perquè és el que faria ella. Llavors, va ser genial. Ara, mira, això també ho he explicat poc i és preciós. El Javier em va trucar una setmana abans del primer dia d'acció, perquè el Rodrigo va voler que comencéssim la peli sense càmeres, amb una trucada del pare a la filla, dient: hola, Emilia, he llegado a España y te quiero invitar a comer. I llavors jo, per aquella trucada que no està rodada enlloc, que ningú sap, vaig estar més nerviosa, quasi, que per fer la primera escena, perquè de cop em va sonar el mòbil i vaig veure un número. Sí? Hola, Emilia. I jo: Déu meu, estic parlant amb el Javier Bardem. És una cosa com raríssima, perquè com que estava sola a casa meva, no sentia que estava rodant. Va ser al·lucinant, però va ser molt maco, perquè vaig començar a intuir com ell arribaria a aquest dinar, quina energia tenia, què estava proposant com a actor. Llavors vaig dir: uau, i això és increïble, perquè és el que li passaria a l'Emília, dir: ah, el meu pare ve de bon rotllo, el meu pare sembla que està simpàtic, el meu pare... Llavors crec que el Rodrigo és un director que et proposa uns salts de vertigen, però que s'assemblen molt a la vida i que t'ajuda a trobar molt una llibertat creativa perquè passi qualsevol cosa.
0: I com que és una pel·lícula metalingüística, en el sentit de que va sobre el rodatge d'una pel·lícula de cine, veus com treballen els tècnics, la producció, veus com són d'importants les condicions meteorològiques, el temps, la gent que es posa nerviosa al teu voltant, o, per exemple, haver de rodar una escena d'un àpat a les 8 del matí quan els actors no tenen gana i al director li sembla que no està menjant prou bé o amb prou ganes quan estan rodant a set. Aquesta escena també és una meravella i no sé si realment us ho heu passat tan bé rodant-la com sembla, o com veu aconseguir traslladar aquesta tensió allà dins?
1: Doncs va ser un rodatge complex. És a dir, jo et diria que de tot el rodatge són els dies que menys bé m'ho vaig passar. Perquè vam rodar durant 5 dies, l'escena és molt llarga, la vam anar fent cronològicament, fèiem, no sé si quantes pàgines era, però fèiem com 2 pàgines un dia, 2 pàgines el dia següent, i llavors anàvem evolucionant, no? Però va ser dur perquè era una seqüència molt difícil, era una seqüència amb molts punts de vista que està rodada des de tot arreu, i hi havia moltes emocions a la vegada. I, per exemple, l'atac de riure que tenen els meus companys, que és magnífic i que és una de les coses més difícils de fer en cinema, clar, jo no podia riure, no podia, i havíem de mantenir l'atenció. Va ser dur. Per exemple, una altra cosa que va ser molt forta d'aquesta seqüència, el nen petit que plora no havia de plorar. Però, clar, el Javier Bardem va venir i va fotre un cop a la taula i el nen, que tenia 4 anys, es va ficar a plorar. Llavors el Rodrigo va dir: no podem permetre que aquest nen pateixi. Llavors el Rodrigo va dir: aquest nen fora de la seqüència. Fora com? Com ho fem si ja estem rodant? Llavors el Rodrigo va anar al nen i li va dir: lo has hecho muy bien, muchas gracias, pero ya hemos terminado, tal. Llavors i vam fer que el Martínez, que és el personatge de la pel·lícula, acabés decidint el que el Rodrigo va decidir, perquè el nen no podia patir, no el podien permetre deixar allà. El Rodrigo ho va fer d'una manera tendra i cuidadosa. El Martínez fa: quitadme al niño, quitadme al niño, perquè havíem de seguir rodant. I, per exemple, aquest tipus de coses que no estaven previstes van fer que la seqüència fos molt difícil de rodar.
0: Mm-hmm. Doncs aquest El ser querido que teniu ja als cinemes. Victòria, comentaves, ens anem fent grans, els pares es fan grans, tu vas encadenant projectes l'un darrere l'altre, també som en una edat on deus veure que tot el teu entorn doncs va generant també projectes personals més enllà dels professionals, va muntant famílies. Haver d'encaixar totes aquestes feines tan estupendes que t'arriben amb un projecte personal també és un dels peatges que has de pagar?
1: És una cosa difícil, és molt difícil, perquè per poder tenir un projecte professional tan ampli necessites estar molt anclat, i per estar molt anclat necessites un projecte personal perquè t'ajudi a estar anclat, no? Jo tinc la sort de tenir-lo, però és veritat que moltes vegades has de dedicar molta energia a cuidar-lo, perquè jo ara porto moltes setmanes de promoció, molts dies fora de casa, i no saps com tenir cura d'això, no? I llavors dedico molta energia perquè estic convençuda que si no tingués la vida personal que tinc, no podria tenir la vida professional que tinc. Cuidar els vincles, cuidar la meva parella, cuidar les amistats, és una cosa a la que dedico moltes hores de pensament, perquè em fa por que si això marxa, jo no puc ser només actriu, seria una persona molt infeliç. Llavors, dedico moltes hores. Crec que és un peatge, crec que hi haurà un moment que decidiré parar i dir necessito fer un... com passar per boxes, no?, que li dic jo, i no ho sé, a poc tracto de fer-ho el millor possible, potser m'equivoco, però sí que és veritat que és dur.
0: I també estàs en una edat en què deus veure com companys d'ofici que tenien molt de talent s'han anat quedant pel camí per qüestió d'atzar, a vegades de sort, no?, d'estar en el moment indicat en el lloc adequat, també forma part de tot aquest procés, que en el teu cas ha sortit una cara extraordinària, no?, però que podria haver anat d'una altra manera.
1: No, i que jo sóc molt conscient que el que em passa a mi és una cosa inexplicable, és a dir, que és una cosa, és un privilegi absolut i que no és gens normal. Aleshores, sóc molt conscient i veig molts companys i me n'adono de la sort que he tingut. Jo no estic traient-me mèrit, eh? Jo sóc conscient que jo he treballat molt i treballo molt, però molta gent també ho fa i no li va bé. I és una cosa inexplicable. Jo tinc moltes converses amb algunes amigues que a vegades em deien «però per què a mi no?». I és molt dur, perquè no hi ha una raó. Jo tampoc sé per què a mi sí. És molt dur i és una feina molt difícil, molt poc objectiva, és molt subjectiva i és molt poc meritocràtica, perquè no va de la gent que més estudia i que més bona és, li va millor. Aleshores, és molt difícil tractar de tenir amigues, també, que es dediquen a això, properes, perquè són relacions molt complicades, perquè has de tenir converses molt incòmodes.
0: Saps què crec? Que un dia acabaràs dirigint.
1: Tu creus això?
0: Sí.
1: Saps que m'ho ha dit molta gent?
0: Sí, bueno, perquè només cal veure també com penses i com entens l'ofici i com te l'estimes, i segur que també tens ganes d'explicar les teves històries des d'un altre punt de vista. Vull dir que ja arribarà, no?
1: Li tinc molt respecte a la direcció, però m'ho ha dit tanta gent que dic... Què veu la gent en mi per dir-m'ho tanta gent?
0: Ves pensant què t'agradaria explicar.
1: M'ho plantejo.
0: La Victòria Luengo, que un dia va ser Vicky... Bueno, un dia va ser Victòria...
1: Segueixo sent Vicky,
0: Un dia va ser Victòria, després va ser Vicky i ara torna a ser Victòria Luengo. Molta sort, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I fins la propera, molts èxits.
1: Adéu, gràcies.
0: Ara tu.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 45.712.
2: Em toca. Em toca?
3: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
4: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
5: Citroën.
4: Condicions a citroen.es.
6: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
7: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
8: Escola rural.
7: Natació. Sabateria.
8: I... ràpid.
7: Us hi apunteu?
9: Cada dilluns, una nova excursió amb en Titó, en Jonsi i la Tat al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
10: Aquest cap de setmana, el Tot Gira torna en la seva màxima expressió.
11: Tornen les tardes de ràdio esportiva a partir de les 4 i fins que faci falta.
10: Aquest dissabte, a 4:15, Sporting Girona.
12: El Girona busca la primera victòria de la temporada, ara que ja té la plantilla tancada.
10: També a 4:15, Barça-Jaén des del Palau. Semifinals de la Supercopa de Futbol Sala.
12: A partir de les 6, Sant Andreu Àguiles. I després, hora Barça amb la prèvia del partit de Mestalla.
10: I diumenge, després de la TDT del València-Barça, serem a la final de la Supercopa de Futbol Sala i enllaçarem amb la Transmit de l'Espanyol Sevilla.
12: A més de la Fórmula 1 a Itàlia i de la Supercopa Ibèrica d'handbol.
11: Han tornat les tardes de cap de setmana de ràdio i esports.
10: Tot gira amb David Clopés.
11: Tenim passió per l'esport.

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 4 minuts de 12:15 del migdia. Pantalles i cor, una temporada més amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa. Bon dia i bona hora a tots dos.
2: Hola.
3: Bon dia.
1: Després d'aquesta conversa amb la Victòria Luengo, amb aquesta estrena del Ser Querido, amb una convidada doncs, que és generosa, perquè et regala grans moments, grans converses, i la teniu aviat, no? També,
3: sí, sí, sí, justament dimecres estarà Carmen Maura, Victòria Luengo i Gonzo.
1: Ja.
3: L'hem gravat i una dels titulars que t'ha donat...
1: Ara, quan us heu creuat...
3: Doncs, ens l'havia donat.
1: T'has enfadat amb ella perquè això de l'Spielberg...
3: Home, l'Spielberg ens ho havia explicat en primícia, però
1: no,
3: ja
1: no... la primícia
3: ja...
1: és nostra.
3: Ara és teva, perquè clar, no...
1: Com que la vas gravar abans i no la vas
3: poder... Això ens passa per gravar una setmana, però he de dir...
4: Fan veu de contents, però les mirades que vostès no estan veient no són d'alegria.
1: La Rebeca Rodríguez, quan ha sentit la història de l'Spielberg, que s'ha cagat amb tot, bàsicament.
3: Totalment. El que passa que és tan gran convidada...
1: Com dir que li he rebentat l'exclusiva a Marc Giró?
3: Podríem dir que aquest titular, que pensàvem que seria nostre, també el tens tu, però en tenim d'altres.
1: Que l'ha felicitat a Spielberg pel seu paper.
3: Sí, exacte.
1: En teniu d'altres.
3: Que no s'ho esperava, que no aquest afalac de rebre un missatge, un WhatsApp de Steven Spielberg, doncs és veritat que no t'ho esperes, no? I segurament, arrel d'aquesta pel·li que està brutal, li sortiran més papers a Hollywood.
1: Marc Giró, dedicada. Bona temporada. Bona temporada, Marc.
3: T'he de dir que tenim altres titulars boníssims, també. O sigui, que la gent ens miri, perquè he de dir que és gran actriu, gran persona. Ningú com ella explica les anècdotes. Una tia molt intel·ligent. Som molt fans de Victòria Luengo.
4: Jo tinc la teoria que les persones que més triomfen a la vida no és que tinguin un talent especial per al seu ofici artístic, sinó que, a més, són grans entrevistades. I, per mi, el cas més exemplar és Lola Flores, que era una entrevistada meravellosa. O sigui, que aquí hi ha molt de terreny a córrer.
1: Una abraçada pel Marc, ara de debò, que tingui molt bona temporada, la tele, la ràdio, i la Rebeca Rodríguez, que és la sotsdirectora del programa.
3: Que tothom ens miri, sisplau, dimecres després de l'intermedio.
1: Va, anem amb qüestions d'actualitat. El Joan Callarissa, que vam ressaca perquè hi van al Sant Jordi.

0: mi he de confessar que em fa por arribar a final d'any perquè el rap de Spotify...
1: Ah, amigo mío.
0: Ja el temo, perquè estic segur que Superestrella d'Aitana serà la més reproduïda per culpa d'un fill que m'estimo molt, que té 4 anys i mig, i que me la demana al cotxe i no sé d'on ho ha tret, però...
1: Pues mira, que sàpies que aquesta anècdota que estàs explicant m'ajuda molt a entendre el que va passar ahir al Sant Jordi, no? Que és com, de cop, jo em vaig presenciar com un Sant Jordi estava ple i que estarà ple durant 3 vegades més encara, 4 en total, i és perquè hi ha gent molt jove que no pot comparar en altres estrelles i que consideren que Aitana és una superestrella. I això crec que ho ha explicat una mica tot, perquè jo crec que si has vist altres dives del pop en directe i en viu i donant-ho tot, arribes a la conclusió que pues, per a prioritzar Aitana per davant de tota la resta te falta una mica de criteri.
0: A veure, no t'ha convençut el concert d'aquesta nit?
1: Crec que és un concert molt correcte. No sóc crític musical, eh?
0: És el primer de 4, el Sant Jordi.
1: El primer de 4 i estan tots plens, entrades exaurides des de fa moltíssim
2: temps. Això és una fita, eh? Vull dir que omplis 4 Sant Jordis, hem de dir que això s'ho ha guanyat d'alguna manera, Aitana.
1: I ho va fer Rosalía, també, eh?
0: Són seguits, eh? 4 seguits. Em pensava que hi havia algun dia que descansava.
1: Avui... descansa el diumenge perquè hasta nostre senyor va descansar.
0: Descansa diumenge,
1: sí,
0: d'acord.
1: I llavors dilluns i dimarts, eh? Vull dir que ella...
2: Home, i després se'n va a Madrid, Bilbao, sí, també... Sí. O sigui, la gira continua.
1: Totalment, i ha fet una petita parada aquest estiu.
0: Públic molt jove o de totes les edats?
1: Joveníssim, sobretot joveníssimes. O sigui, principalment femení i molt, molt, molt, molt jove. O sigui, jo vaig, quan vaig arribar vaig pensar, però és que aquestes persones no són ni preadolescents. O sigui, vaig al·lucinar perquè em pensava que seria una mica més teenager, però realment molt, molt, molt, molt joves, i crec que també em va sorprendre molt el concepte anar a un concert a ficar-te el millor que tens. És a dir, o sigui, eren com nenes molt petites i de cop anaven com unes faldes de lluentons, minifaldes, evidentment.
2: De blau, no, totes?
1: Molt de blau, perquè és lo, la gira es diu el quarto azul, com lo disco, que li dona nom, i el blau és com lo color, no?, aquí principal, però és veritat que me va sorprendre molt el concepte este de ficar-te lo millor que tens, perquè, claro, és com si estiguessis atrapat dins Instagram en
2: I,
1: este concert.
2: Perdona, que hi ha gent que ha acampat fora, aquests dies, per anar al concert d'Aitana, és a dir, que ho peta fora.
0: Jo recordo, l'altre se'n va tocar a l'Estadi Olímpic amb aquell boig per tu, amb el Pep Sala, per sorpresa de tots.
1: Efectivament.
0: Hi ha hagut sorpresa aquesta nit?
1: No hi ha hagut sorpresa, hi ha hagut només a nivell de col·laboració en algun altre cantant, no hi ha hagut sorpresa, hi ha hagut una telonera, que és una cantant que es diu Gale, que és autora també de moltes cançons del disco Quarto Azul, que la veritat és que ella, durant el concert, li va dedicar unes boniques paraules.
2: I canta molt bé, a més, eh? O sigui, és veritat també, Gale dic, eh? A
1: sí,
2: part
1: sí,
2: de,
1: sí.
2: A mi Aitana... de la seva edició d'OT, que crec que és l'edició 17, que justament ella va quedar segona perquè primera va guanyar a Maya, per mi eren les dues millors veus del programa, del talent. Després és cert que a Maya, que és música en el fons, ha agafat un tipus de carrera musical i ella un altre, però jo crec que potser fa un canvi i a la llarga veiem cançons, perquè Aitana jo crec que té molt bona veu, eh?
0: I que de moment aquesta proposta li està funcionant.
2: Clar, ja li funciona, clar, i està fent molts calés amb això.
0: Potser tu no et sedueixi del tot.
1: Clar. No, clar, és que aquí és el gran tema, és a dir, jo no sóc target, és a dir, però si tu tens 8 anys i no has vist mai més res en la teva vida, per tu Aitana és una superestrella, però si tu has anat a veure a Madonna el 2009 a l'Estadi Olímpic, a l'Stick and Sweetie Tour,
0: clar,
1: que tenia
0: 5 anys...
1: No, bueno, perdoneu. No, això estic en desacord absolut.
0: O sigui,
1: és a dir,
0: tu creus que podem comparar Madonna amb Aitana?
1: I tant. Perquè tu el que pots comparar és la... Tu el que pots comparar és la intenció que hi ha darrere de l'artista. Perquè no estic parlant de que una té un castell de focs artificials i l'altra només té un foco perquè és pobreta i no... És a dir, no és el tema. És a dir, tu, en recursos o sense, pots apostar igual de fort o no. Llavors, que Madonna, que tenia 50 anys i falten 3 setmanes per fer 51, quan va sonar Music, fes una classe d'aeròbic i després continues una hora més de concert i que aquesta noia l'únic que fa és caminar per l'escenari i estirar-se un llit mentre una càmera fa un primer plano i ella fica el seu millor perfil per a sortir guapa, com si estiguéssim atrapats a Instagram, és molt diferent.
0: O sigui, la coreografia tampoc et va seduir.
1: Crec que no fa cap exhibició vocal, crec que no fa cap exhibició coreogràfica i l'única exhibició que podria fer si jugues la carta de ser una beauty queen és canviar-te de look, i no va fer ni això. Anava en un únic look que la part de damunt era desmuntable i se la va traure a la meitat del concert i es va quedar en lo tros de look que quedava la resta del look, diríem. Punt, ja està.
2: Però a veure, ella tampoc és ballarina, vull dir, sí que és cert que jo que sé, Beyoncé ho és, Lola Índigo aquí a Espanya també ho és,
1: per
2: ella
1: això,
2: al final
1: això.
2: Sí que té un ballet, suposo, per... sí. Que llueix més
1: un,
2: que ella.
1: Té un cos de ball. que l'ajuda molt a brillar i que fa el concert molt suportable.
0: Ella és de Sant Climent de Llobregat. S'adreçava en català entre cançó i cançó o...?
1: Sí, va parlar en català, les primeres paraules que va dir, així ja va poder ficar el xec i continuar parlant en castellà durant les 2 hores de concert que quedaven.
0: Bé, el meu rap de Spotify, com deia, a Superestrella serà la número 1, però és que el problema que tinc és que... O sigui, jo, clar, me la demanaven al cotxe i la vaig a buscar al disc. Però després del Superestrella hi ha una cançó que es diu XXX, que és aquesta que sona. A veure, pots pujar, Blai?
2: Molt bé.
0: Aleshores, em trobo el meu fill taralejant me pregunto qué estará haciendo mi ex, no me lo han vuelto a hacer como me lo hacía él.
1: Molt bé, no? Pues ja està.
2: Que, pobre, ell no sap ni el que canta.
1: De cop la preadolescència arriba als 4 anys i mig.
0: Eh? És que si no hi ha aquesta cançó, el cotxe no arrenca.
1: Ah, clar.
2: Home, jo, el meu fill, la que
0: prematur
2: cantaven...
0: en tots els sentits, veig, de moment.
2: La que cantaven les nenes de la comunitat, que al final les nenes tenen 9, de 9 a 12 anys, el
1: total,
2: que dius tu,
1: sí.
2: Era la del 6 de febrero, que és la de la ruptura definitiva amb Sebastián Yatra, que també, evidentment, no saben ni què canten. Aquesta. Maldito, no? Aquesta. Al final, són cançons, jo crec, que tenen les tornades molt senzilles i als nens és una cosa que els hi agrada. I si tu a un nen li poses una cançó i se li enganxa, aquella cançó triomfa, segur.
0: Exacte, també hem sentit el Xesco Boix, aquest estiu, a la bicicleta clinc-clinc, el que faré de gran. Vull dir que jo intento...
2: variar.
0: Sí,
1: jo recordo del teu rap de l'any passat que havia una cançó que tenia 100 anys d'història perquè tu li ficaves al nen perquè s'adormís.
0: Sí, però aquesta fase ja l'hem passat. Ara, clar, ja, ara ja ens adormim sense cançons, però després...
1: Bueno,
0: la
1: però jo crec que ara que el teu rap estigui encapçalat per Aitana és una venjança de ton fill.
2: El meu és Benson Boone, eh? He de dir que li agrada. També jo l'escolto molt i llavors ell també. I ara li està agradant anar de Bogotà perquè l'escolta el pare. O sigui que li està agafant els nostres músculs musicals.
1: Però escolta molt bé. Quiero bailar,
0: Aitana, que avui farà el segon concert al Sant Jordi i dilluns i dimarts el tercer i el quart, per tant, dies que està a Barcelona i que després doncs continua aquesta gira mundial, gira mundial, poca broma.
1: Un karaoke i una disco s'ho passaran molt bé les seves filles.
0: Passem pel cine, va. Parlàvem fa una estona de la Victoria Luengo, d'aquesta estrena de El Ser Querido. L'altra gran estrena del cap de setmana és Cronos. Tenim notícia, i és que aquesta pel·lícula sobre els fets del 17 d'agost, que, a més, els 3 dies des que es produeix l'atemptat fins la detenció de l'últim dels terroristes, en aquest cas la policia el captura, l'arribada al cine... Doncs la cosa ha anat com un trop, perquè ahir divendres Cronos va aconseguir 120.000 euros, més de 16.000 espectadors, superant inclús a Wolfgang i convertint-se en la millor obertura d'estrena d'una pel·lícula catalana mai. Aquests 120.000 euros de recaptació amb aquesta pel·lícula, que també és una producció amb la participació de 3CAT, doncs que ha tingut aquesta bona rebuda.
1: Superar Wolfgang, me pareix... absolutament al·lucinant, o sigui, perquè recordem que això va ser un mega hit. Jo t'he de dir que el dia on vam coincidir tu i jo a l'estrena, me vaig quedar impressionat de la pel·lícula. O sigui, crec que realment és una pel·lícula que per a ser tan recent, que tothom, quan algo és tan recent com els atemptats de la Rambla, tothom té alguna cosa a dir, crec que és una molt bona pel·lícula d'acció, i a banda totes les històries i trames i subtrames que té, la fan un producte molt més redon. No és un documental, n'hi ha hagut algunes crítiques que parlen d'esta pel·lícula com si li fan unes crítiques com si fos un documental de s'ha oblidat d'això, s'ha oblidat allò. Bueno, és una pel·lícula policial, no deixa de ser això. Però, o sigui, entenc perfectament l'èxit que ha tingut, perquè jo me vaig quedar molt, no et deixa indiferent, o sigui, i quan vam sortir d'allí i vam començar a caminar per les Rambles cada un parant a casa seva, t'ho juro que jo estava regiradíssim, vaig pensar, socorro, que això també és com un moment, una performance, en el sentit de, dis-me tu quina pel·lícula de la història s'ha estrenat al mateix lloc on han tingut lloc los fets. O sigui, em va aparèixer quasi una performance.
0: L'estrena era al Liceu, a més amb una estrena de la pel·lícula que no és habitual al Liceu. El so no és perfecte, el so del Liceu per veure cine. Això es va notar, alguna gent es va queixar. Mm. Per tant, jo la tornaré a veure al cine, perquè en tinc ganes també, però crec que el lloc era simbòlic i un encert. I a més, es va fer amb catifa vermella, que És a dir, no estem gaire habituats a Barcelona, almenys, amb aquestes estrenes amb catifa. A Madrid la tenen molt per mà. Aquí, entre que l'Star System a vegades ens costa creure'ns-el.
1: Sí, sí, sí.
0: I que moltes vegades són produccions amb participació catalana, però que potser també passen a Madrid, s'acaben fent allà, encara que hi hagi molt actor català.
1: Va ser una posada de llarg molt noble, va ser una gran reentre a la nova temporada, no? Va ser un gran principi de setembre, perquè diríem que la Rambla es va vestir de llarg, l'Oliseu se va vestir de llarg, allí hi havia tothom que havia de ser, l'Oliseu estava plenet, la catifa vermella, com tu dius, molt amb creure, tu el primer, no? Que ets una persona informal i anaves...
0: de Maica Navarro.
1: En un vestit beige que et quedava molt bé. Maica Navarro al costat teu, que éreu la parella... la hot couple,
2: sí, sí.
1: De la catifa vermella anava guapíssima, o sigui, anava vestida, ara no recordo el nom de la marca, que m'ho va dir, una marca aquí
0: del... Antaca o...
1: Antaki, exacte, que m'ho va dir perquè vaig pensar, és que realment va guapíssima, tota de lluentons de verbotella de dalt a baix, unes mànigues en gasa, guapíssima, feu molta patxoca, i després quan hi ha...
0: Saps què em va explicar la Maica?
1: Ai.
0: No m'he dit res.
1: Ara ho volem
2: saber.
1: Allò
2: és el típic que després t'escriu, això no ho havies de dir, Roger, perquè t'estic veient la cara i no ho tens clar,
0: Fa 8 setmanes que no feia ràdio i en tinc...
2: Vinga, va, digue-ho.
0: No,
2: és una mica safreig.
0: És meravellosa. La Maica, el dijous, que era l'estrena de Cronos, i va venir engalanada amb aquest vestit tan meravellós que comentes, ella tenia tele al matí, venia de Madrid, venia d'Anna Rosa.
1: Home!
0: Aleshores, ja... venia maquillada de la tele i va arribar just amb l'avió que la va deixar mitja hora abans, va agafar un taxi, es va posar el vestit i va venir encara maquillada d'Anna Rosa. O sigui, l'havien posat...
2: Perfecte.
0: Ja l'havien posat perfecta, impecable.
1: Pues va arribar...
0: I realment, va aconseguir colar-se a la peça del Telenotícies.
1: Clar, és que...
0: O sigui, van sortir tots els actors i Maica Navarro.
1: És que la gent ha de pensar que aquella estrena era l'estrena de Cronos, pel·lícula que vostès han d'anar a veure al cinema perquè està molt bé, però és que també era com una espècie de o sigui, Maica Navarro l'estava mirant en una llibreta dient, tengui, falti, perquè ella, com sap sempre tot més que la resta, llavors allí diríem que aquí, és que aquí falta això no va ser exactament així, jo me la imagino en ella veient-ho, i clar, també hem de saber que a la catifa vermella tothom anava a saludar-la, perquè allí hi havia molts de Mossos d'Esquadra i moltes persones que evidentment ella coneix persones personalment, i clar, o sigui, és que no podia, aquella estrena no podia existir sense Maica Navarro.
0: Bé, l'enhorabona en qualsevol cas per les primeres xifres d'aquesta estrena, i també anirem seguint a veure com evoluciona aquestes properes setmanes. Passen 4 minuts de 3 quarts d'una. A veure, Rebeca, un tema que preocupa i interessa a Maica Navarro també és l'actriu Aitana Sánchez Gijón, que continua sent l'enveja de molta gent, perquè contra tots els pronòstics, la seva relació sentimental amb Max Iglesias continua endavant i sembla que està més viva que mai. Què diuen les revistes? Perquè els han tornat a enganxar.
2: Sí, els han tornat a enganxar. Bé, amb aquest estiu sí que és cert que se'ls havia vist plegat, sobretot a ell entrant i sortint de casa de l'actriu, per tant, era una relació... que si més no continuava, no sabíem si ella era sòlida la relació o no, però ara és cert que també els hem vist a la revista Lectures i altres revistes, els han publicat fotografies d'ells com d'escapada romàntica per Trujillo, que està allà a Càceres, a Extremadura, jo crec que passen una mica de calor. És un poble medieval que justament és com molt mono, té el típic castell i allà menges bé i van estar passejant, els veies abraçats. Són imatges, a més, que la gent del poble va anar passant
1: és que, clar,
2: a diferents personatges de la tele. I...
1: les iaies del visillo de...
2: Exacte.
1: De detrás del visillo de Trujillo. Del visillo de Trujillo van ser els seus paparazzi.
2: I llavors van sortir aquestes fotografies. Per tant, sí que és cert que se'ls ha vist junts, que la relació continua. Si més no, jo crec que ells s'ho passen bé, estan a gust, no se n'amaguen, que jo crec que ho fan molt bé. No els hem vist junts a cap catifa vermella, perquè potser tampoc volen escenificar res, però escolta, que ho gaudeixin, no? Si estan bé i entre tots dos hi ha una bona relació d'amistat i poden anar més enllà i disfrutar-ho, doncs...
0: El Max Iglesias té 35 anys, ella 57, oi?
2: Sí. Realment la diferència d'edat és heavy. Pensa que ells es van conèixer a Velvet quan ell tenia 22 anys. Ell sempre havia dit que per ell era...
0: un amor platònic.
2: Un amor platònic. És una dona espectacular. Jo l'he vist en persona i Aitana és guapíssima, també ho és el Maxi.
0: Home, el Maxi és...
2: Sí, però t'he de dir que quan jo el vaig veure vaig pensar, sí, és guapo, no era el meu tipus, eh?
0: És un déu grec, el Maxi.
2: Perquè a mi em passa que el Maxi sap que és guapo, i a mi aquests que saben que és guapo i que els agrada agradar ja no m'agraden.
0: Però
2: em passa
0: que,
2: això.
0: Però és que ell no ho pot evitar, vull dir...
2: No ho pot evitar, sí.
0: Aquells ulls...
2: Perquè et mira com dient... Ara diré una cosa... No, ell et mira i pensa... T'han caigut les calces. I et mira i pensa això.
0: Si no ho crec.
2: No, sí.
0: Tu creus?
2: Sí. Però això no passa, això no passa.
0: Què s'ha de...
2: No, perquè jo tinc un amic que és molt similar. Ell, quan vaig coincidir amb ell, jo crec que...
0: Jo no hi estic d'acord. El vam tenir... Bueno, sí que el dia que va venir aquí, el vam tenir...
2: Va tenir quòrum femení esperant, i masculí, no?
0: Mai havia vist tanta gent darrere la peixera per seguir una entrevista meva.
2: Guapo és molt, però ja et dic que quan...
0: I t'asseguro que no em venien a veure a mi.
2: Jo ja et dic, aquesta gent que sap que és guapo i et mira com dient, estàs flipant, ja... Ja. Per mi, tot el...
1: És que l'autoconsciència...
0: Llarissa, tu què et sembla? Jo, la bellesa de Maxi Iglesias.
1: Jo trobo més guapa en ella que en ell, t'he de dir. Perquè té, o sigui,
2: guapo
1: més...
2: és ell, eh? Guapo
1: no, és que, clar, és que, efectivament, però vull dir, com la bellesa subjectiva, no? I tots tenim una opinió al respecte, jo crec que és més guapa ella per una qüestió de és a dir, és molt fàcil ser guapo en 30 anys, no sé com dir-te, saps? I com a mesura que avancen els anys, mantindre el charm, perquè no només és una qüestió de bellesa merament objectiva, no? És una qüestió també de charm, de subtext, etc. Llavors, jo crec que, a mi, crec que és més guapa ella que ell, però bueno, això és un debat al marge. Jo crec sincerament que aquesta parella està molt bé, que no s'amaguin, que es passegen en naturalitat, perquè li donen carta de naturalitat a una cosa que és natural, que és que també hi ha relacions en què la dona és més gran que l'home, en un context de que l'home ja té una certa edat, eh? No estem parlant de Brigitte Macron.
2: Bueno, i que sempre
0: expliquem
2: al final...
0: això, Brigitte Macron també ha seguit... què ha passat aquí?
1: Oh, bueno, Brigitte Macron ha passat... Brigitte Macron ha passat en la seva filla Tiffany, que és la filla petita.
0: Sí,
1: que...
0: Brigitte Macron és la dona d'Emmanuel Macron, que també
1: és
0: bastant més gran que ell.
1: Exacte, que és 25 anys més gran que Macron. Macron té 48 i ella té, doncs, no, 73.
0: I que ella ha patit diverses campanyes de difamació sobre la seva figura, no?
1: Sempre s'ha aprofitat que la distància d'edat que es porten entre Brigitte i Emmanuel per a criticar en ell políticament i agredir-la en ella com a agressió masclista, com tantíssimes altres. Però és que ara hi ha hagut una altra notícia, que és que la filla petita de Brigitte Macron, que té 42 anys, ha trobat un nòvio que en té 22. I llavors totes les revistes del cor s'han tirat de cap en aquesta piscina de se repite la història, saps? Com si fos una cosa abominable. Però és una mica diferent perquè Brigitte Macron...
2: Bueno, i perquè aquest noi no és menor d'edat. Macron sí que era menor d'edat, no?
1: Aquí està la gran
2: diferència.
1: Llavors
2: jo crec que aquí les etapes vitals eren molt diferents. També ho són ara, eh? Perquè aquesta dona, a més està separada. Ella havia estat amb un metge, ha tingut dos fills... Se separa fa un any i mig i llavors se'n va a les platges de França, ara crec que era les platges de Le Touquet, que es diu, que està al nord, i allà ella, hi ha un... No sé si ho heu... Bueno, potser ho heu provat, eh? Les típiques d'aquestes taules de surf que s'aixequen del mar, que són com elèctriques...
1: Que
2: bueno,
1: porten com una espècie de...
2: De motoret,
1: si fos...
2: que són elèctriques, que s'aixequen. Doncs ell era instructor. Ell era un dels instructors que t'ensenyava com funcionava aquesta taula de surf i bueno, llavors s'enamoren després d'aquest estiu. Llavors els hem vist junts també doncs, a Amsterdam.
1: De viatge en una camper.
2: Amb una caravana, fent coses de jovent.
1: Exacte.
2: Fent coses del jovent. Ella jo crec que deu estar pensant, escolta, una segona joventut.
1: Totalment. Jo és que...
2: A part he vist la fotografia de l'ex i clar... Clar, el de 22, doncs, no hi ha color, tot s'ha de dir.
1: El de 22 és molt guapo i l'ex no ho era especialment. Això
2: el que passa
1: és
2: que jo que crec que aquest tipus de relació, si al final la persona jove, sigui home o dona, vol tenir fills, és una mica complicat si l'altre té, doncs és dona, per exemple, i té 42-43, perquè el rellotge biològic marca... Això també li pot passar a Maxi. Si Maxi,
1: totalment,
2: per exemple, vol acabar sent pare, ho té una mica difícil a Maitana.
1: Clar.
2: Vull dir que al final pots estar molt bé, però jo crec que hi ha un moment que aquestes diferències d'edat s'acaben notant i aquestes relacions acaben trencant-se.
1: Sí, si l'objectiu és reproduir-se i formar una família, sí.
2: Si l'objectiu és aquest,
1: si només és gaudir de l'aeròbic, està molt bé.
0: Rebeca Rodríguez i Joan Callarissa, avui ho deixarem aquí, 5 minuts per arribar a la 1 del migdia, uns anuncis, però abans acabem, tanquem amb l'efemèride d'un dels moments televisius més recordats de les últimes dècades. 15 anys d'aquesta història, programa L'Hora del Lector, que presentava aleshores l'Emili Manzano al Canal 33, la poetessa Joana Bravo va recitar això d'aquí. Que vagi
3: tu
0: bé.
3: Tu Suplement, amb Roger Escapa.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Ei, mama, què tal?
6: Ja heu tornat a començar el programa normal?
5: Què vols dir normal?
6: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
5: Ah,
6: perquè
5: no.
6: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
5: Mama,
6: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
5: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
6: Què fareu aquest any? Eh? Veig que n'hi ha un de nou.
5: Ah, sí? En Joel Díaz? Està...
6: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
5: Ah, no?
6: Massa.
5: Què vols dir que és massa?
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Ha tornat La nit dels ignorants.
8: I m'encanta.
3: Amb Marta Romagosa.
8: A La nit dels ignorants passen coses increïbles.
9: I és que aquest programa és...
10: Sí, és que sempre la universitat oberta, de quan jo hi anava, igual, igual.
3: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants.
0: Dos minuts per la una del migdia, aquesta tarda enganxats al Tot Gira amb un cap de setmana d'allò més esportiu, perquè venim de la ressaca del Madrid, però és que demà també el Barça pot doncs, sentenciar el liderat si és que suma algun punt a Mestalla. David Clopés, què tal? Ben tornat.
11: Què tal? Ben tornat tu.
0: Sí, jo fa dies que et sento ja amb els gols del Sabadell, que en marquem pocs però valuosos, eh?
11: Sí, un, però mira, de moment sense cap derrota al Sabadell, i per tant la cosa va molt bé, juguen dilluns a
0: sí,
11: casa.
0: Sí, perquè és festa major i fan coincidir amb
11: aniré,
0: el final.
11: I aniré.
0: Ah, molt
11: sí,
0: bé.
11: Fa il·lusió poder anar un dia a la Nova Creu Alta i serem aquest dilluns al partit del Sabadell contra el Còrdoba. Doncs bé, avui tenim un programa ben maco perquè avui estarem molt, molt, molt lligats a aquests 50 anys de la primera transmissió de ràdio en català que va fer un Puyol en un Barça a les Palmes ara fa 50 anys. Va ser a les 5 de la tarda aquell partit. Per tant, ens coincidirà el 50è aniversari en ple Tot Gira i farem una cosa molt, molt maca que és reunir els narradors actuals que tenim, que fan transmissions estables, en Bernat Soler, l'Eduard Solà, el Sergi Andreu, el Damià Aguilar amb les motos, el Macià, tots aquells que fan possible que la ràdio mantengui aquest llegat que ens va deixar en Puyol. I també parlarem amb algun dels integrants que formaven part d'aquelles primeres transmissions de futbol a Catalunya Ràdio.
0: Escolta'm, què ha passat amb la Mini Amal, que no s'ha entrenat aquest matí?
11: Un cop, tot i que ara estava pendent de la roda de premsa que ha fet Hansi Flick, que ha acabat fa no res, fa uns instants, i diu que no és res preocupant, que és un cop i que, per tant, no cal patir. Per cert, previsió de 34 graus demà a València en aquest partit que jugarà el Barça-Mestalla, València-Barça, calor intensa, per tant, partit a un quart de cinc, la Lliga amb això no perdona i caldrà, doncs, hidratar-se bé.
0: Aquesta tarda, enganxats al Tot Gira, nosaltres hi tornem demà a les 6 del matí. Salut i ràdio per tothom, que vagi bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa David Casablanques. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha atacat el model de finançament després de deixar la cadira buida a la reunió que l'ha aprovat. Isabel Díaz Ayuso diu que l'objectiu de la nova llei és comprar les eleccions a Catalunya, diu, i garantir que Salvador Illa i Pedro Sánchez puguin mantenir-se al poder. Anem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. Díaz Ayuso ha defensat la seva plantada a la reunió dels consellers d'Hisenda, tot i que ningú més del PP la va secundar.
3: Levantando persianas para apagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
2: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diner públic, que ha obviat, ha criticat així els polítics catalans.
3: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
2: Ayuso ha amenaçat que farà el que calgui, diu, si el model s'acaba aprovant al Congrés, perquè, insisteix, acceptar-lo seria, diu Ayuso, pagar el deute de l'independentisme. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies amb Maite Curto.
4: El govern espanyol prorroga fins al 22 de setembre els controls fronterers aèris i marítims a viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta mesura es va activar fa un mes com a resposta a la decisió del govern de Giorgia Meloni de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. Avui, el butlletí oficial de l'Estat publica aquest allargament de la mesura que s'acabava dilluns. Especifica que l'activació està subjecta a una avaluació permanent.
1: Rússia ataca diversos punts d'Ucraïna coincidint amb l'arribada dels enviats de la Casa Blanca a Moscou i per presentar-los un pla de pau. Un míssil balístic ha matat 5 persones en una fàbrica metal·lúrgica i han caigut bombes sobre l'aeroport de Kiev. Les forces prorusses també han denunciat un atac que ha provocat 5 morts a la regió de Lugansk, a l'est d'Ucraïna. El Kremlin ha ignorat la petició ucraïnesa d'aturar l'ofensiva amb motiu de la visita de Steve Witkoff i Jared Kushner.
4: Estabilitzant l'incendi de Tordera al Maresme, que ha començat en un autobús i s'ha estès cap a la superfície forestal. El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat les edificacions. Els veïns han rebut una alerta als mòbils per part de Protecció Civil demanant els confinaments de les urbanitzacions Can Camps i Roca Rossa. Els bombers hi treballen amb 11 dotacions terrestres i dues aèries.
1: A Espanya es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. Això la situa per damunt de la mitjana europea. Ho diu un estudi fet a una vintena de països del continent per la plataforma Danaria, que remarca que, tot i així, s'ha de millorar la infraestructura de caixers automàtics. El president de Danaria a Espanya, Javier Rupérez, posa xifres d'aquests resultats.
5: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
1: L'actriu Victoria Luengo se situa al radar de Hollywood arran del seu paper protagonista, El ser querido.
6: ¿Qué quieres que te diga yo?
7: Nada, no quiero que me digas nada.
1: L'actriu mallorquina ha passat avui pel suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que, en conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
7: I la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven. I jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? I em diu, de un director que hizo una pel·lícula, no sé si la viste, se llamaba Ete. I jo em vaig posar a plorar perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
1: El ser querido està preseleccionada com a candidat a ser nominada als Oscars, juntament amb La bola negra i Los domingos. Luengo també ha explicat que comença a fer passos en la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. Els esports, Xavi Soler.
8: En joc del català de la Lliga F, enfront a l'Espanyol i el Badalona, Catalunya Ràdio, Ciutat Esportiva, Dani Jarque. Marc Andrés, bon dia.
9: Bon dia. De moment, temps de descans aquí a la Ciutat Esportiva, Dani Jarque. Encara no salten les jugadores amb el partit amb empat a 0. Espanyol 0, Badalona Women 0. Tots dos equips, per tant, sumarien així d'acabar el partit el primer punt de la temporada. Marc Andrés, Ciutat Esportiva, Dani Jarque, Catalunya Ràdio.
8: A la tarda, el Barça juga al camp del Sevilla a 8:45. Hansi Flick reconeix que Lamine Yamal viatjarà a València, però que fins a última hora no decidiran si pot jugar el davanter blaugrana Duran ha entrenat avui al marge en l'entrenament d'aquest matí. L'equip ciclista de l'Emirates anuncia que Tadej Pogačar no tornarà a córrer aquesta temporada després de la seva caiguda a la Vuelta, per tant, es perdrà el Mundial del Canadà, i també anuncia la renovació de l'eslové fins al 2032. Avui, 14a etapa de la Vuelta, en final a Sierra de la Pandera, Enric Mas surt de líder. A 2:15, primera semifinal de la Supercopa de Futbol Sala, el Palau enfronta el Pozo de Múrcia contra el Palma, a 16:15, Barça-Jaén, i en joc, últim minut al Mundial Femení de Bàsquet, Mali 79, Espanya 69.
0: Fins aquí les notícies.

0: Vanguardia, amb Enric Calpena.
1: Torna l'Enguàrdia i torna amb el dia D, el desembarcament aliat a les platges de Normandia el 6 de juny de 1944, que va suposar l'obertura d'un nou front de guerra a l'Europa occidental. Al llarg d'aquell estiu de 1944, els aliats es van internar en territori francès per anar a expulsar les tropes alemanyes. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, disponible també a la plataforma 3CAT.
0: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Sant Setembre, el mes de les retrobades, dels inicis, i en el món editorial, com és sabut, el mes d'això que anomenem des de fa anys la represa. És a dir, centenars de títols que demanen pas des de l'aparador de novetats amb un risc evident que puguin eclipsar molts altres llibres publicats abans de l'estiu. Avui, per tant, en aquest primer programa de la temporada, comencem amb una selecció de 10 títols

0: Som-hi, obrim saludant i retrobant, sobretot la família Maragda. Jordi Puntí, com estàs?
1: Molt bé.
0: Xeni Diaconova.
2: Com va?
0: Com ha anat l'estiu? Anna Vallbona.
3: Hola, què tal?
0: Borja Bagunyà.
4: Hola, hola.
0: I avui amb en Pol Regàs, que també ens acompanya. Què tal? Si expliquéssim com ha anat l'estiu, ja no faríem cap altre programa. Per tant, ens dediquem a una altra cosa, com dèiem. Molt contents perquè és una temporada especial, la desena. Per tant, ens deixarem enlluernar per la màgia del 10, com fa Dante la Divina Comèdia, que el 10 té una presència també notable, i amb diferents celebracions que anirem explicant al llarg del curs, entre les quals, com dèiem, un cop al mes, i avui serà la primera vegada, farem un programa al voltant d'aquest guarisme del 10, i per tant, decàlegs temàtics, diguem-ho així, i avui amb una voluntat, ara ho expliquem, una voluntat de repesca.
5: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura.
0: Som-hi, repesca per què? Perquè unes paraules no, que aquests dies escoltem i llegim més vegades és represa. Què és la represa? Com sabem, per fortuna vam acabar catalanitzant aquest nom de rentrée francesa, no? És el moment en què totes les editorials presenten les novetats del curs, que des de fa uns quants anys tenen un pes específic a la Setmana del Llibre en Català. També hi serem a la Setmana del Llibre en Català, per tant, també en coneixerem algunes, però passa que al setembre aquest allau, aquest volum de novetats, a vegades fa passades apercebudes, fa gairebé invisibles algunes recomanacions, algunes lectures que s'han publicat al llarg del curs, a la primavera, a la tardor, fins i tot a l'hivern, i que avui és el dia de fer aquesta repesca. Per tant, són 10 títols, 10 llibres, en aquest primer programa del curs, que mirarem que no passin desapercebuts i que els tingueu també en compte si passegeu, sigui a la Setmana del Llibre, sigui a qualsevol llibreria del país. Per tant, és una mica la idea d'agafar llibres, que a vegades sempre passa, que en algun moment o altre estem tots una mica despistats, arriba el setembre i el que és nou ens enlluerna el nou, no? Ens il·lumina i ens enamora, i el que és fa 4 dies, amb els ritmes de la indústria editorial, doncs passa més de puntetes. De manera que, Jordi, comença tu, per
1: molt bé.
0: Qualsevol raó, que tingui a l'esquerra.
1: Molt bé, molt bé. Mira, jo sí, jo parlaré de dos llibres, del primer, en tot cas, de publicats en aquesta mena de terra de ningú, que és el període que va de Sant Jordi a l'estiu, no? Que,
0: és un bon
1: o al setembre,
0: ningú.
1: Fins i tot, no? Que sembla que ara mateix sembla que la gent ja no llegeixi ni a la platja, sinó només fan aquesta cosa que se'n diuen mordocos,
0: sí, ui,
1: que no he volgut ni obrir, diguem-ne.
0: Sí, sí.
1: I en canvi sí que hi ha hagut llibres que han sortit que estan molt i molt bé, no? I un d'aquests és el... Veig que la Xènia no sap ni de què parlo, potser.
2: Jo he pensat que tenia a veure amb Iris Murdoch, però he pensat que no.
1: No. Tant de bo llegíssim.
0: Com que jo porto una cosa paral·lelament semblant, però molt diferent, després farem una esmenda d'aquest tema.
1: Molt bé, molt bé. Doncs mira, el meu primer llibre es diu Gairebé tot... És del Matthew Tree, escriptor que ha escrit, té una obra àmplia en català, tant de ficció com de no ficció, i aquest llibre, que són unes memòries o un llibre de diguem-ne, de record personal, l'ha escrit en anglès, l'ha traduït en Jordi Dausà i l'ha publicat Columna. Té per subtítol La història desconeguda del pare. I jo crec que l'ha escrit en anglès precisament pel material que tenia entre mans. No? La història és així. En Matthew Tree, quan va morir la seva mare i va buidar el pis de Londres i va descobrir uns dietaris que ell desconeixia del seu pare, publicats... als 18 anys, perdó, publicats escrits, als 18 anys, fins que es va casar amb la seva mare. Resulta que aquest pare era un pare complicat, enigmàtic, era novel·lista, havia publicat 3 novel·les, i el Matthew, doncs, sempre s'havia negat a llegir-les. La relació que tenia amb el seu pare era difícil, i finalment, de cop, descobreix aquests dietaris, i 10 anys després, deixa passar un temps prudent, 10 anys després decideix que els llegirà per intentar entendre qui era aquest pare, que era un pare no ben bé dèspota, però sí que era un pare contradictori. Era algú que, dintre d'una família de conservadors, votava laboristes, però alhora era profundament religiós, amb moltes crisis de...

0: d'identitat i religioses en aquella joventut, tot això ho va descobrint a mesura que llegeix els dietaris i ens escriu. I alhora, el Matthew el que fa és, d'alguna manera, posar-se dintre d'aquesta història, o sigui, entendre com era ell en aquells moments, en un pare, a més, que escriu just després de la Segona Guerra Mundial, que comença a publicar amb editorials prou reconegudes, com Jonathan Cape, per exemple, i que té un cert renom, però que no arriba a tenir èxit. I on hi reverbera sempre una frase que el Matthew de 15 anys va haver d'escoltar, o 15 o 16 anys, que és que quan feia les seves primeres provatures com a escriptor, el seu pare li va dir, no sé per què escrius, tu no seràs mai un geni, més val que ho deixis córrer. No? Per tant, aquest moment duríssim, emblemàtic, duríssim, iniciàtic, és el que fa, d'alguna manera, que el Matthew, primer, trigui molts i molts anys a voler-ne saber res, i després, finalment, quan el pare ja fa molts anys que és mort i a la troballa d'aquests dietaris, doncs el porti a aquest exercici, que jo crec que és un exercici també d'introspecció important d'ell. Els que hàgim llegit un llibre anterior seu que es deia Memòries, amb signe d'admiració al final, o sigui, potser hauríem dit Memòries, no? On ell ja es despullava molt, parlava de dels seus problemes també a vegades amb addiccions, doncs aquí trobarà una continuació i alhora una reflexió al voltant de tot allò que ja havia escrit. Jo crec que és un llibre molt, molt interessant. Si vols, llegeixo el començament.
1: Sí, i tant.
0: Diu, aquest llibre no serà com la carta que Kafka va escriure al seu pare. No tinc ganes de saldar comptes amb el meu perquè acabo d'encetar el que serà el meu últim acte i la vida ja és massa curta. Tampoc serà una autobiografia amb un pare com a actor secundari, ni un homenatge. El pare era una persona remarcable de la mateixa manera que ho som tots. Hauria pogut ser qualsevol, però va resultar que era ell. Però sé que vull resoldre un enigma, perquè això és el que era el meu pare. Potser perquè, com quasi tothom, era capaç de demostrar un gran afecte cap a tots aquells que estimava, i a vegades podia ser divertit i desagradable d'una manera intencionada i groller sense voler. De fet, podia ser insultant fins a punts increïbles, sobretot amb els qui estimava. És el punt de partida d'aquest llibre, que el recomano molt, en el sentit que ens porta també a entendre una època, no? Que és aquesta Anglaterra de la postguerra, on la gent va com perduda, ha de decidir, saber què vol ser, Churchill es mor, hi ha tota una època que està molt ben reflectida.
1: Gairebé tot, Matthew Turia, l'editorial Columna, molt bé, ben rescatat i repescat. Xènia.
2: Doncs jo us porto un llibre de l'editorial mallorquina Quid Pro Quo que es diu Aplec de rondalles xipriotes, amb traducció i selecció i notes de Toni Góngora. És un llibre divertidíssim. Jo he de dir que a vegades, quan necessito llegir poesia, però estic cansada de llegir poesia, aquestes paradoxes que a vegades passen, doncs me'n vaig a llegir contes populars.
1: Pensa que has dit contes xipriotes. Una afició més.
2: No, poden ser de qualsevol lloc. Vull dir, hem tingut la sort que a Mallorca hi ha un senyor que tradueix del grec molt bé i que ha tingut aquesta... Suposo que, m'imagino, que deu ser un projecte del traductor. De fer un aplec de rondalles xipriotes, però podrien ser d'un altre lloc, i si estan ben seleccionades i ben traduïdes, com és el cas, doncs són interessants, perquè qualsevol, ja ho sabem, no? Qualsevol poble té les seves rondalles, que la gràcia és que moltes són les que tots coneixem, no? Una ventafocs, per exemple, la tenen tots els pobles, però la gràcia és veure les diferències entre totes les ventafocs del món. A mi em sembla molt, molt divertit agafar una rondalla d'aquestes molt conegudes i veure quines variants hi ha segons el poble que tracta la rondalla. Aquí la ventafocs xipriota comença d'una manera que no diries mai, que és el conte que coneixem. Us llegiré això, els primers paràgrafs. Clar, hem de tenir en compte que com que el traductor és mallorquí, doncs tradueix també al català mallorquí, un mallorquí molt ric, a vegades rústic, a vegades més culte, però ben equilibrat pel que fa als registres. Doncs bé, la ventafocs xipriota comença així. Això era, senyora, una dona vella que tenia tres filles. Idò, les dues majors, com que la mare estimava més la petita que les altres, se'n posaren geloses i cercaven la manera de matar la mare. convingueren de pujar un terrat ben alt amb la mare, cadascun amb un fus, i de menjar-se aquella a que se li trenqués el fil. Com que la mare era vella i dèbil, sens dubte el fil se li trencaria a ella. Van agafar els fusos i pujaren al terrat. Aquella pobra vella, amb les mans dèbils, se li va trencar el fil una primera vegada. «Ah, mumareta», li diuen, «t'hem de menjar». «Ai, filles meves», els diu llavors ella, «perdoneu-me ara, i si se'm torna a trencar, em mengeu».
1: Caram.
2: És increïble aquest punt de partida en què la mare ja accepta, dona per fet que se la menjaran, però només vol demorar aquest moment. I després la rondalla deriva més cap a la línia argumental que coneixem de la Ventafocs, que per cert és un nom en català que sempre m'ha creat problemes. Ventafocs sempre m'ha semblat com si fos un electrodomèstic, com si fos un rentaplats, una cosa així.
1: Però en totes, no és com és en rus.
2: Bueno, en rus, igual que en italià, per exemple, ve de la cendra.
1: Cerèntola.
2: Sí, exacte. Zolusca, que ve de zelar, que és cendra. No. O sigui que, per exemple, la traducció que fa Riba, que és la cendrosa, en català, a mi em sembla més bonica. Bueno, em fa somiar més que Ventafocs, no sé. Sí. Són manies meves, però no puc evitar compartir-les.
1: Sí. Per cert, una relectura recent que he vist de la mateixa història, no sé si l'heu vist, és una pel·lícula que es diu La germanastra lletja, noruega, la podeu trobar, ja està a HBO Max, a la plataforma, i és d'una foscor, és una d'aquestes que ara en diuen també body horror, no? Però és una lectura noruega de Ventafocs molt interessant. Vaja, ho deixo aquí.
0: I aquí, en aquest, una curiositat, el traductor comenta si s'ha inspirat també en les rondalles mallorquines, perquè el que llegia sonava totalment...
2: Totalment, sí, és la gràcia també. Part de la gràcia del llibre és això, que són unes rondalles xipriotes i mallorquines alhora. Sí, de fet, també una part important i molt curiosa i divertida del llibre són les notes. Sense les notes el llibre no seria el mateix, però en les notes fa tota l'estona picades d'ullet a les rondalles mallorquines, posa correspondències, bueno, detecta aquests motius recurrents, no? Que sempre són els mateixos i alhora sempre són diferents. I sí, les notes també... Les notes es poden llegir gairebé com un llibre més. Es poden llegir per separat. Doncs sí, és molt, molt recomanable.
1: Recordem ser-hi el títol?
2: Aplec de rondalles xipriotes amb traducció, selecció i notes de Toni Góngora, de l'editorial Quid Pro Quo.
1: Magnífic. Som a Ciutat Marac de Catalunya Ràdio. Recordem que el que estem fent avui, primer programa de temporada, és recollir 10 títols, 10 llibres que ens han semblat prou interessant com per repescar-los, que no passin desapercebuts ara que comença la llau editorial del setembre. I a més a més, sense pretendre-ho, hem anat pujant el nombre de pàgines, és el Matthew Tree d'en Jordi, la Xènia en aquests contes, i l'Anna diu, espera't, que jo triplico l'aposta i porto un llibre de què, 800 pàgines?
3: 600 i pico.
1: Molt bé.
3: No me l'he acabat encara.
1: No passa res,
3: però
1: és normal.
3: Però m'ha acompanyat tot l'estiu.
1: Doncs és una gran cosa.
3: És...
1: Espero que la bossa fos prou gran, perquè...
3: Sí. Era lectura de llit, diguéssim, però ha anat bé. El que porto són els retrats de Josep Maria Castellet, que en realitat aplega tres llibres, que són Els escenaris de la memòria, Seductors il·lustrats i visionaris i Tres escriptors amics. I ara això s'aplega per primer cop en un... Bé, no és el primer cop, va sortir el 2018 i ara és una edició ampliada perquè som a l'any Castellet, centenari del seu naixement. Curiosament va ser un regal d'aniversari meu que m'ha acompanyat d'una manera absolutament sorpresiva i és un llibre que recomano molt per moltes raons. Primera, perquè Castellet escriu molt bé. Jo no l'havia llegit mai, primera cosa. Castellet, gran editor, crític literari, activista intel·lectual, antifranquista, un dels pares del realisme social.
1: Culpable als Novíssimos, no?, d'aquella antologia.
3: Exacte. No? Clar, aquí, és a dir, això ho sabia, no? Però aquí descobreixes, a través de la seva mirada, un altre Castellet, perquè és algú amb una capacitat de profunditat psicològica, és a dir, d'ensenyar-te la contracara de tot de personatges, sovint escriptors, però també hi ha altres intel·lectuals, crítics, i amb una capacitat de trobar el petit peu coix existencial que tothom pot arrossegar, però clar, quan aquest tothom és, no ho sé, Pier Paolo Pasolini o Rafael Alberti, l'efecte és absolutament increïble, o Rodoreda o Montserrat Roig. Clar, quan em van regalar aquest llibre, vaig pensar, ai, comencem malament, només hi ha tres dones. I vaig començar per les dones. Evidentment, Castellet és un home del seu temps i en el retrat que fa dels personatges al mig de tots els saraus culturals, és un món molt masculí. Però és molt interessant, per exemple, el retrat que fa de Rodoreda, el retrat que fa de Montserrat Roig, molt generós alhora. Rodoreda dona algunes claus que són molt interessants i que segurament evitarien certes voltes i elucubracions que es fan, que és, a Rodoreda tenia per costum mantenir tot un seguit de secrets i alimentar tot un seguit de secrets sobre la seva vida i determinats passatges de la seva vida personal. I com va utilitzar aquests secrets és una de les claus també de Rodoreda, no? I crec que Castellet, amb concrecions, amb viatges a Ginebra, amb sopars, amb dinars, ho explica molt bé. És un llibre molt ben escrit, que em vaig trobar, això, començant pel final, potser, i viatjant...
1: Clar, pots permet, no?, llegir...
3: Exacte,
1: manera,
3: estic lineal. A la part del mig, diguem-ne, però...
1: Dels seductors, aquest és el que jo vaig llegir fa anys, quan va sortir...
3: Sí, doncs estic a la part del mig, però ja ha passat per Ungaretti, Rodoreda, Alberti, Josep Pla, Pasolini, Octavio Paz, Aranguri, Mari McCarthy, Pere Ginferrer, Roig, Espriu... Clar, t'ofereix la contracara d'aquests personatges. Alguns són amics, alguns són mestres, alguns són personatges que he admirat. I alhora t'ofereix també una època, que és què va ser per molts escriptors, intel·lectuals, gent de cultura, i per què va ser pel país patir la guerra i néixer i créixer, tenir una educació sentimental enmig d'una dictadura. Com això s'infiltra a la vida de les persones és una de les coses que més m'ha al·lucinat, perquè està present en la manera, totalment en la manera de mirada de Castellet tota l'estona, no? I llavors, clar, i a més està ple d'anècdotes boníssimes. Per exemple, en rescato dues i prou. El capítol de Josep Pla al costat de Salvador Espriu en un premi lletra, i Josep Pla va vèncer les copes de vi que Espriu
1: no
3: toca, i que quan el cambrer ve i diu no, sisplau, a mi no, doncs el Pla diu sí, posi'm, i acaba Petofi, malgrat que tenia algú que intentava que la cosa no s'anés de mare. Una història interessant també és com ell mateix es posa en dubte com a teòric del realisme social. Per tant, aquí veus algú que constantment està mirant i pensant, i és molt interessant. Rafael Alberti, o el viatge a l'URSS amb Rafael Alberti, i com Alberti doncs és algú atrapat en el paper de comunista. En fi, interessantíssim, molt ben escrit, i llavors això, és un viatge per una època, i et permet entendre també com molts projectes i moltes relacions es van gestar, no?, des dels catalans als camps nazis, de la Roig. En fi, interessantíssim.
1: Clar, la figura...
3: I una mirada molt potent cap a què és també ser un intel·lectual.
1: Un intel·lectual, un editor importantíssim, algú que va tenir la sort, i nosaltres, com a lectors, que ho portés al paper, de conèixer i tractar un munt de figures que són cànon, no?, també literari del segle XX, aquí i enllà, i per tant, a més, ben portat i ben commemorat, perquè certament aquest 26 és un any important per recordar i retre sempre homenatge a Castellet.

0: Som-hi, seguim cantant. Avui a Ciutat Maracas, ja ho sabeu, estem repescant 10 títols d'aquest 20 d'aquest curs últim, que no se'n vagin, no? Que no s'oblidin abans que comencin a sumar-se altres novetats, ja ho han fet. I bé, després a Castellet, Borja, amb què comences a... Què vols repescar, tu, aviam?
1: Repesco ràpid. Mira, jo us portava això, La Pedra, de l'Albert Balasch, que es va publicar el gener del 26. Gener, ara que mencionaves abans, Jordi, molt mala època, també, per publicar. Sí. Si no entres, diguem-ne, en el camí carrusel, diguem-ne, que et porta a la glòria de Sant Jordi. Hi ha molts de llibres que normalment, no, es publiquen en aquesta època, que després cauen fora d'aquest circuit i que s'obliden. I això, La Pedra, de l'Albert Balasch, du el subtítol de Últim quadern del frau. Si coneixeu una miqueta l'obra de l'Albert Balasch, sabreu que ell, en aquest Últim quadern del frau, fa menció a un anterior quadern del frau on havia compilat tota la poesia que havia publicat fins al moment. Aquest quadern del frau va ser adaptat, si no recordo malament, 2015-2016 per l'Albert Arribas en una obra de teatre d'aquestes immenses, faraòniques, de 7 hores, titulada Frau, diguem-ne, com a sigles, F.R. que una mica va posar, crec que en una certa òrbita, en un cert circuit, doncs, tant l'obra d'en Balasch com la de l'Albert Arribas. La col·laboració entre ells dos està sent prou fructífera, no és tan intensa, us ho dic, com la de Bellatar i Krasnaya Horkai, per entendre'ns, però de tot aquest treball de l'Albert Balasch també em va resultar el 2022 una adaptació titulada Bawarra, que podeu trobar també publicada a Editors, que fa servir o que jugava una miqueta amb materials inèdits d'en Balasch que en part es troben en això, La Pedra. D'aquí tota la prèvia. Amb Albert Balasch això ho firma com a poesia, tot i que, a banda del treball poètic, col·loca al mig del volum el que ell anomena un tropari, una llista de trops, no? Sí. Un inventari de trops, que bàsicament funcionen com aforismes, petits textos en prosa. A mi sempre em semblen particularment interessants. No només per si us agrada Albert com a poeta o com a pensador, sinó perquè em sembla que la idea de frau és una de les idees més interessants, crec, del panorama literari català, que en Balasch tampoc la treballa, diguem-ne, amb una certa pretensió filosòfica o una certa pretensió, sistemàtica, i en canvi trobo que és una idea molt fructífera. Ell descriu el frau en aquest tropari, us ho llegeixo, diu: el frau és tant la impossibilitat d'estar viu, de ser a dins, com la ficció necessària per abordar aquesta impossibilitat que et fa sempre estar en fals. Aquí em sembla que hi ha dues idees absolutament fenomenals, que almenys a mi em sembla que el converteixen immediatament en un dels escriptius més interessants del moment, que és partir d'aquesta impossibilitat d'estar viu. Dic això perquè ara que parlaves del realisme social o històric del Castellet, no, crec que ara estem, sense que tinguem un programa, estem en una època en la qual la separació entre el llenguatge i la vida no és un problema. És a dir, no, hi ha molt poc escriptor, n'hi ha, però hi ha molt poc escriptor, molt poc text, que estigui treballant justament sobre... o a partir d'aquesta dissociació, no? D'aquest problema d'hosti, jo tinc una sèrie de paraules, tots tenim una sèrie de llenguatges, hi ha una cosa que és la vida, però fins a quin punt es toquen? Fins a quin punt un pot penetrar l'altre? Fins a quin punt el llenguatge captura la vida o la vida es deixa capturar pel llenguatge? I això, que és un dels temes que crec que històricament ha travessat tota la història de la literatura, ara, no sé per què, està en una mena de suspensió estranya en la qual la gent ens asseiem a parlar de la nostra vida com si no hi hagués cap mena de problema, i ens asseiem a parlar de les nostres memòries com si ho poguéssim fer sense cap mena de problema, no? Com si Proust no hagués existit o Tristram Shandy no s'hagués escrit, etc, etc. I aquí em sembla que la idea de frau d'en Balasch, que la posa al centre, és la idea que recull tota la tradició literària, com a mínim tot el segle XX, i la porta al segle XXI, no? De dir, escolta, que és molt difícil estar dins de la vida, i crec que això, enllà de les teories que vulgueu posar-hi, és una experiència molt quotidiana. Ara venim de l'estiu. Crec que l'estiu és un d'aquests moments on tots arribem, no? Al moment en què ens toquen les vacances, dient, ara sí, ara viuré, no? Ara tornaré a estar dins de la vida, que no és la feina, que no són les angoixes, que no són els dietes que has de fer per baixar els nivells de cortisol i aquestes tonteries que ens expliquen i que ens bombardegen dia rere l'altre.
0: Això sí que és un frau.
1: O si has de menjar més pipes de carbassa per pujar els nivells de testosterona. Que sí, exacte, necessites més bròquil i menys mandangues, no? Estem bombardejats per això, i tota l'estona sentim, i fixeu-vos, hi ha una indústria molt gran de dir, tranquil, si fas aquesta dieta o tens aquests rituals o tot això, tornaràs a estar dins de la vida. Per tant, crec que hi ha alguna cosa que captura tota l'obra d'en Balasch, que és molt veritat, que és aquesta experiència de com de difícil és ser a dins, m'encanta la seva expressió, no? Ser a dins del moment. Sempre estem dissociats, no? Estem dins i fora, dins i fora. Diu, però per l'altra banda, la idea del frau és aquesta ficció que ens fem per tal de poder-hi ser, no? I en el moment en què sabem que és una ficció, ja ens delata, no? Crec que aquesta tensió, l'Albert Balasch ho treballa en tota la seva escriptura, Jo només volia fer com la petita introducció a la idea central del quadern del Frau, perquè em sembla una idea molt, molt, molt lúcida, molt, molt necessària i molt valenta, cosa que fa que també la seva obra circuli per circuits sovint desconeguts o reivindicats, no? Que quan has de reivindicar un autor sempre fa una mica de ràbia. Jo el reivindico, aprofito aquesta estona per repescar-lo i reivindicar-lo, i sobretot per establir aquesta continuïtat d'una sèrie de problemes que molt sovint ens oblidem.
2: Diries que el Frau és una impostura? És la impostura, podem dir, necessària? O...
1: I, clar, és que és molt interessant, perquè aquí ressonen coses de simulacre i ressonen, bàsicament, qüestions de quin és el paper mateix de la ficció. Quan nosaltres diem, per exemple, no, i tu treballes, per exemple, el confeti, de dir, hosti, sí, tots quan ens expliquem la nostra vida hi ha una part que és ficcionada, no? Sí, hi ha una part que és inventada, oblidada, distorsionada, però tampoc vol la fa falsa. I jo crec que aquest espai entre la ficció, el relat o la impostura i la falsedat, aquesta diferència és on vivim la majoria de nosaltres, no? O una part de la nostra vida transcorre per aquí. I crec que la seva reflexió sobre el Frau és dir, hosti, el Frau és bàsicament una condició gairebé existencial, no? I la pregunta és què fem, com hi negociem, com es manifesten les coses més banals, no? A Bauarra tenia tot un passatge sobre no sé quin gol històric del Barça. Bueno, però tot el món del futbol, vosaltres en sabeu molt més que jo, però juga molt amb aquest límit, no? Amb aquest espai del simulacre, la performance, el gol que no entra, fa veure que entra, llavors passa a existir. Aquell gol ha existit o no ha existit?
3: La mà de Déu.
1: La mà de Déu.
2: Sí, bueno, sí, sí.
1: I crec que ell hi juga molt sense... Ara ho he fet sonar com molt, molt dens, però en realitat ell està parlant d'aquest tipus de coses, no? D'aquell gol que vas convertir en gol perquè vas actuar com si hagués entrat. Allò que és, no? Simulacre, és un frau, és una ficció que necessitem i que genera una sèrie de realitats inqüestionables.
2: El fora de joc... El bar i el fora de joc com el límit entre la realitat i la ficció.
3: Això mateix, el bar, parlant de fraus, no?
1: Exacte. O sigui, que, si bé, podeu, agafeu això a la pedra, això, llibre la repescat pedra. I
3: d'Albert Balasques.
1: Infinitament inesgotable.
3: Fantàstic. Doncs mira, jo recullo la pilota del frau, també que em passes, per començar destacant un fenomen d'aquesta temporada que em feia... Vaja, temporada, primavera-estiu, que em feia menció en Jordi, que són... Aviam, recordeu, fa molts anys va començar, diria que van ser els primers Blacky Books, a fer, amb molt mèrit, els quants activitats per adults, no? Culturals de tota mena, amb un punt recreatiu, això fa la pila d'anys que es fa. I, evidentment, quan un fenomen funciona, doncs altres editorials, segells i companyia el repliquen. I fa també uns quants anys que cada estiu hi ha diferents alternatives a quants activitats tothom en fa un. Una cosa que no s'havia passat fins ara, amb aquest volum massiu com a mínim, és que, a més de quants activitats en format revista, hi hagi llibres d'activitats o llibres passatemps que tenen un punt. Si des del punt de vista del llibre de frau em fa pensar en aquella frase de Gian Arturo Ferrari durant molts anys al capdavant de la Mondadori, quan parlava d'aquelles coses que sembla un llibre perquè físicament tenen tot l'aspecte de llibre, però no ho són, i en deia libroide, que és una paraula que m'agrada molt, no? Un libroide, doncs bé, s'han omplert les llibreries des de la primavera de coses com, efectivament, Murdoku, que és una barreja de murder i sudoku, no? Són lògica i crims. Un altre que es diu Murder Resuelve el Crimen. Element en comú de tota aquesta gamma de llibres que hem dit, que no són gens literaris, no? Llavors, com que avui no, sempre en aquest programa ens ocupem de literatura, porto un llibre que és l'excepció a la regla, que és Stefano Bertezzaghi, no sé si el teniu present, amb un llibre que es diu Proves sense corregir. Stefano Bertezzaghi és un enigmista, semiòleg italià de l'escola Umberto Eco, que ha fet un llibre que es diu així, Proves sense corregir, molt ben traduït, després en parlarem pel Pau Vidal, també eminent escriptor i traductor italianòfil. Es diu... el subtítol diu: aquesta novel·la conté un assassinat i 10 errors a cada capítol. Efectivament, és un llibre que conté 1.000 errors. I, de fet, la faixa ja en té dos, no? La faixa diu: resol el misteri de l'estiu, troba tots els errors d'aquest llibre. Aquesta faixa també en conté un, de fet, dos, no? Mentre en Jordi mira quins són els dos errors de la faixa, jo us explico que és un llibre fet de 1.000 errors, 10 per capítol. Els errors et porten a una pista per resoldre la mort d'un escriptor, una llegenda d'aquestes ocultes, un escriptor que es diu Niccolò Errante, no? La gràcia del Niccolò Errante, que és que té un diàleg amb el mateix Stefano Bertezzaghi i el seu cognom et dona pistes, no? Errante, algú que comet errors. En tot cas, és un homenatge a tot el llibre, no únicament als correctors, no? De debò, sinó a tot tipus... És molt metaliterari, a tot tipus de gèneres. Hi ha paròdies de la novel·la, perquè són llibres i textos que ella ha de corregir, de novel·la romàntica, romàntesi, novel·la eròtica, novel·la històrica, novel·la policíaca, ciència-ficció. I tot això amb una cosa que t'agafa com a lector en aquest llibre, que és una veritable... paranoia gramatical. És a dir, tu, com que saps que a cada pàgina hi ha 10 errors, estàs fiscalitzant paranoicament cada frase i hi ha un moment d'absurditat que comences a veure errors allà on no hi són, no? I és molt divertit. Hi ha errors molt literaris perquè no són només gramaticals, també ortogràfics, hi ha tota mena de concordança. Surt citat, per exemple, un tal Italo Corvino, no? Vull dir que has de saber que en realitat es diu Calvino. O hi ha, per exemple, en Pavese, en poemes com Vindrà la mort i tindrà els teus fulls. Però clar, i això és mèrit, tornem-hi, de Pau Vidal, en aquest cas, que ha fet una feinada i no m'he pogut estar de preguntar-li a en Pau Vidal, escolta'm, com ha estat aquest repte de corregir, no de corregir, de traduir aquestes proves d'aquest repte literari tan misteriós de Stefano Artetzaghi.
4: Traduir un llibre tan especial, tan peculiar, tan insòlid com aquest, a part de l'honor de traduir un geni com en Artetzaghi, m'ha plantat al davant d'una disjuntiva que quasi bé seria roderiana, perquè he viscut, he experimentat més que mai la seva asseveració que l'error és creatiu. L'error m'ha resultat molt creatiu i alhora haig de dir que també frustrant, perquè una cosa que hem descobert, tot traduït, clar, evidentment jo crec que és el llibre que ha estat més corregit, revisat i recontrarevisat de la història de la literatura italo-catalana, Perquè, clar, és que hem hagut d'anar... És a dir, em parlo moral, perquè, clar, al principi jo, pel darrere, el redactor de taula, l'editora, un corrector, una altra revisió, o sigui, amb mil ulls, perquè, sobretot, no ens passés per alt cap error involuntari, perquè, clar, els mil que hi ha han de ser voluntaris, perquè un sol error... No, és veritat que no et pots esquerrar el llibre, però sí que et pot distreure molt del resultat.

0: Parole per giocare, no? Com en aquest cas, paraules per jugar. Jo el recomano molt, Stefano Bertezzaghi, un llibre que és un repte, però que a més és molt literari i està tot ple de picades d'ullet.
1: Quan has trobat els errors, pregunta,
0: sí.
1: Quan has trobat els errors, els has apuntat.
0: Bé, hi ha una...
1: Com si fossis el corrector.
0: Hi ha una pàgina, jo no ho he fet aquí, tinc una llibreta, però hi ha una pàgina, una de les pàgines finals, on et convida a apuntar cada capítol els 10 errors que hi ha. Per què? Perquè aquí condueix a una paraula que condueix després a un misteri que, de fet, no s'acaba aquí. Has d'anar també a l'editorial, és a dir, a la pàgina de l'editorial. És tot un... per saber com aquesta mort de Niccolò Errante com va anar en realitat, no? I no faig més xafades de guitarra. En tot cas, prova sense corregir un llibre també, que aquest és literari, no com els, com es deia, mordocos aquests que dèiem, no? Vull dir que allò és... Està, no, que, cap problema, eh? Per passar-ho bé és un passatemps, com les revistes de passatemps,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: com
1: un sudoku. Hi ha gent que passa la vida fent sopa de lletres.
0: Sí, no, no, i tot, com els crucigrames, dic, en Pau Vidal és crucigramista també. Està molt bé tot, però, diguem-ne, per si voleu una cosa més literària, Bertezzaghi és una opció molt recomanable. Jordi, tornem a fer una roda, som-hi.
1: Va, som-hi. Doncs,
0: sisè llibre, si no vaig errat.
1: Sisè llibre és una novel·la també ha sortit en aquest interstici del maig a l'estiu, i és una novel·la de la Isabel Olesti que es diu Les dones i les ombres, publicada per Proa. És una novel·la sobre la Guerra Civil, o de la Guerra Civil, i per tant hi haurà gent que dirà, uf, una altra novel·la sobre la Guerra Civil, però, i sobretot perquè jo crec que ara venim d'un moment de cansament, que és el David Uclés i la seva península de les cases vacies, però en aquest cas és una novel·la que jo crec que té una gran virtut, que és la proximitat, i que per tant la Isabel Olesti s'ha centrat molt a explicar una història que és ficció, però que parteix d'un episodi real, que és que va viure la seva mare quan era petita durant la Guerra Civil, i que a més està molt circunscrita a una època, a un lloc i a una zona, que és el Camp de Tarragona, i sobretot la gent de Reus, que com és el cas de la novel·la, van marxar de la ciutat per por i es van refugiar en els masos de la zona. Aleshores, aquesta és una novel·la coral on, efectivament, hi ha una família que decideix marxar i, gràcies a un acord amb una senyora, diguem-ne, alta burgesia també de Reus, doncs se'n van tots i s'instal·len en un mas. I de cop allà en aquell mas hi conviuen gent molt diferent, hi ha un capellà, hi ha uns masovers que són malfiats de la gent que ha arribat i d'alguna manera els hi ha trencat la tranquil·litat, i alhora doncs hi ha aquesta convivència quotidiana amb la guerra i amb el fet que de cop hi passen soldats republicans i d'alguna manera ja s'espera que arribin els nacionals, i alhora tot aquest món i aquest drama té un contrapunt, que és la vida dels nens. I com els nens, això ho explicava molt bé també el Hildebrand, me'n recordo amb un poema, no? Que era allò que es deia "Intento formular mi experiència de la guerra", volent dir que els nens, davant d'una guerra, molt sovint ho viuen com un espai de llibertat, de jugar, de no haver-se de preocupar, no? I amb això la Isabel Olesti construeix una novel·la que va avançant, que hi ha molta reflexió. Ella diu, al començament del llibre, ja et diu, això no és ni una novel·la històrica ni unes memòries. Tot i que en alguns moments la sensació d'estar llegint unes memòries del que havia sigut la seva mare en la infantesa, doncs hi pot ser. Però sobretot el que crec que funciona d'aquest llibre és la proximitat dels personatges, que els veus, els entens, viuen... Bueno, hi ha un senyor que té morenes des de la primera a l'última pàgina, no? I per tant ha de conviure, què és... Si tenir morenes ja és un problema, tenir morenes durant la guerra és molt pitjor, no? I això està ple d'escenes, de detalls, de situacions així que són divertides, són entretingudes, i al mateix temps doncs, hi ha tota una reflexió sobre la guerra. I destaco un moment molt bonic que s'inspira en un cas real, en la realitat, que és que crec que era el gener del 38 hi va haver una aurora boreal molt important en el Camp de Tarragona, que tothom va quedar molt, molt sorprès, inesperadament, i que la van confondre amb bombes. Es pensaven que s'estava... De cop el cel s'il·luminava i s'estava bombardejant l'exèrcit nacional, els italians corrien per allà amb els seus avions, i llavors hi ha aquesta fascinació entre por i admiració pel que està passant, no? Llegiré només un fragment perquè us en feu una idea. Diu, i el cel incendiat va durar fins a la matinada, i la gent va sortir morta de por per veure-ho. Els que vivien als pobles o es refugiaven als masos anaven al camp a guaitar l'horitzó. Els de la ciutat sortien als balcons o baixaven al mig del carrer desafiant els avions de Mussolini. Els que tenien fe s'assenyaven mirant el prodigi i després acotxaven el cap amb la por d'un càstig de Déu. I molts haurien volgut el consol d'un capellà, la paraula justa i el perdó per dormir en pau. I maleïen els milicians que els havien tancat les esglésies i ningú sabia on eren els capellans, si és que encara en quedava algun de viu. Les famílies preparaven fardells i maletes per marxar abans que entressin els feixistes i ho cremessin tot, perquè molts van tenir el mateix pensament que l'àvia i creien que aquell cel tan vermell era cosa de la guerra, un reflex del foc que s'acostava, de la fúria de l'exèrcit franquista que havien sentit dir que rapava les dones i les violava abans de matar-les.
0: Déu-n'hi-do.
2: A mi, mare, m'has fet recordar que la meva àvia sempre va parlar de... I crec que és un episodi que es va veure a tot arreu, com a mínim de Catalunya i d'Espanya, d'aquesta aurora boreal. Ah. I ara que venim d'això de l'estiu...
0: Eclipsat.
2: Doncs em sembla curiós perquè sempre... I després la frase que acompanyava aquesta escena que descriu la Isabel Ulesti, la frase de la meva àvia era senyals al cel, treballs a la terra. Que era això, aquesta mirada de pagès cap al cel.
0: Molt bé, Xènia, setè llibre, som-hi.
3: Doncs bé, el Jordi m'ho ha posat fàcil perquè ha parlat d'una aurora boreal al Camp de Tarragona, oi? Doncs jo volia començar parlant de Tarragona i concretament d'un premi de traducció que existeix a Tarragona, que està molt bé, perquè són 12.000 euros, que són uns euros que un traductor normalment no veu mai junts.
2: Ni amb Eclipsi ni sense, vols dir.
3: I bé, és un premi peculiar perquè, de fet, per mi es dona a un projecte de traducció i no a una traducció publicada, la qual cosa també està molt, molt bé perquè així el traductor té un estímul per fer una traducció que vol fer i per cobrar-la, cosa que no passaria en cap altra circumstància. Doncs bé, dit això, el curs 2019-2020, el Premi de Traducció Vidal Alcover li va tocar a Pau Sabater. I al cap de 6 anys, el 2026, es va publicar el llibre premiat. També, una altra cosa que ha passat al Pau Sabater és que com que ha traduït l'Odissea, que s'ha celebrat moltíssim, no? Que nosaltres mateixos també l'hem celebrat,
0: amb ell, sí.
3: I ha sortit també el mateix any, el 26, doncs la traducció de l'Odissea ha acabat eclipsant aquesta altra traducció dels bucòlics grecs, Teòcrit, Moscos, Bió, que són els que Pau va traduir per aquest llibre. El llibre es diu simplement Poemes, ens dona una idea, sobretot de la poesia de Teòcrit, que és important, no? Perquè sabem que s'hi va inspirar Virgili també, i ens dona una idea de qui són els altres bucòlics, dels quals la majoria de mortals no en sabíem res, com Moscos i Bió. I a més al final, hi ha una mena de propina meravellosa, hi ha un afegit que es diu Jocs d'art. I aquí parla, per exemple, d'una mena d'epigrames, protoepigrames, que feien els poetes grecs, que es deien Carmina Figurata, bueno, en llatí, els hi van posar aquest nom, que és que és com se solen anomenar epigrames pensats per a suports que exigien una mètrica irregular si es volia que els versos es corresponguessin amb la forma de l'objecte. És a dir, eren poemes que s'havien d'inscriure sobre un objecte. I llavors en Pau ens tradueix tres d'aquests epigrames, ales, destral i ou. El tercer, ou, és que ja és una delícia quan diu poema pensat per ser escrit damunt d'un ou de rossinyol. No sé exactament com és un ou de rossinyol, no sé si algú l'ha vist mai. Bueno, algú sí, però jo no. Bueno, per mi ha sigut un regal tot el llibre i aquest afegit, aquesta sorpresa final, especialment perquè jo havia vist els dibuixos, o sigui, estan representats realment la destral, les ales, en forma de, com si diguéssim, caligrama, jo els havia vist en grec i per mi eren un dibuix i prou, i ara ja sabem a més què diuen, sí.
0: Fantàstic, els bucòlics amb la traducció, una altra gran traducció que no passi tampoc desapercebuda, en Pau Sabater.

0: Glenn Hansard, una altra gran veu que aquest estiu també ha marxat i que el volíem recuperar, com estem avui també recuperant 10 títols aquesta temporada d'aquest curs, que no us passin per alt abans no comenci també tota la matraca de bones, en molts casos, lectures que ens arriben també aquest setembre. Anna Vallbona, et toca a tu el que serà el 8è títol.
1: El 8è. Jo porto un diari d'una recerca, que té el subtítol, que es diu Exilis i escriptures a Buenos Aires. Mm-hmm. És un llibre de la investigadora i traductora i professora de traducció Montserrat Bacardí, en què recupera el diari que va fer l'any 2008 quan va anar a Buenos Aires per investigar sobre els exilis en plural catalans a Buenos Aires, a l'Argentina i a l'Uruguai. I és un llibre que per mi ha estat una sorpresa absoluta. Potser perquè m'interessa bastant aquestes petjades d'exilis i de passat català deixant rastres pel món, però és que a més hi fa una mirada molt interessant. Aquí dins veiem molts viatges, des del propi, en què ella fa una mirada cap a la ciutat de Buenos Aires i a altres llocs on va, de l'Argentina i també l'Uruguai, a través d'una forma d'un dietari molt concisa, molt precisa, en què ella mateixa es pregunta, ostres, no hi ha formes, o no recordo, diu, dietaris escrits per dones catalanes, gaires, i això, quan ho diu, et fa pensar en la mena de mirada que llança ella sobre aquest dietari, que és sobre aquest dietari i sobre aquests exilis, que és diferent, perquè recull no només l'exili republicà del 39, sinó també altres menes d'exilis a Buenos Aires i a l'Argentina que creuen tot el segle XX, i fa una mirada que defuig l'enyor, diguem-ne, i és més aviat una mirada en què també explica què n'ha quedat de tot allò, i l'herència de tot allò de vegades és descoratjadora, no? Hi ha algun moment que diu alguna cosa així com tens la sensació d'esforços esmerçats per no res, no? I és molt interessant, perquè també fa com petites troballes, és a dir, les descripcions dels llocs on va, la Biblioteca del Casal Català i tot això. Hi ha estones que trenca una mica el cor de dir, ostres, tot això està bastant desballestat, malgrat que sovint s'ha mitificat. I llavors també, llibres que va trobant a les biblioteques, fa troballes molt curioses, per exemple, no sé, de llibres, per exemple, parla d'un llibre que no havia sentit mai, el llibre del cor de Sara Llorenç, publicat el 1959, que diu, algun editor a la sala el podria recuperar. És a dir, està ple de troballes, però sense una mirada mitificadora, no? I llavors, més aviat permet resseguir aquest rastre que és sovint d'històries de vida, i és realment molt interessant.
0: Fantàstic, doncs un altre títol sumat en aquesta repesca, Borja.
2: Repesco ràpidament.
0: Molt bé, teatre, home.
2: Sí, sí, perquè ja el teatre ja, en general, necessita ser repescat. No el teatre en si, representat, sinó sobretot la literatura teatral. Aquí n'hem parlat diverses vegades, que el teatre publicat és literatura i de vegades s'oblida. Jo no us porto literalment teatre, en aquest cas, sinó un recull de gairebé, o més de 20 anys, perdó, de textos que ha escrit l'Esteve Miralles sobre teatre o en relació al teatre o pensant a partir del teatre, titulat Ansietats teatrals reunides. Crec que el text més antic és del 2003 i el text més recent, doncs, diria que del 25. I una miqueta és, no gosso dir aquesta paraula espantosa, de la miscel·lània, perquè no és ben bé una miscel·lània. És a dir, aquí el que s'hi veu, i part de la meva repesca té a veure amb el fet de no trobar, no és la mena de llibre, diguem-ne, d'algú que tenia uns quants articles per aquí per allà i els reuneix, sinó veure això gairebé 25 anys d'una reflexió constant sobre el teatre, l'escriptura dramatúrgica catalana, l'ús de llengua i les polítiques de llengua que es vehiculen a través del teatre, que això és una pregunta absolutament axial, des de sempre. El teatre ha estat un dels grans gèneres, diguem-ne, que ha fet més feina a l'hora de, doncs, mobilitzar una llengua des de la seva versió més popular i més, si voleu, rica o estripada o antinormativa, fins a la que demana uns estàndards, no? com ja sabeu, en les representacions, diguem-ne, de les corporacions, la representació audiovisual, etc. O, fins i tot, un assaig, i ho dic molt ràpid, però en el qual l'Esteve Miralles intenta traçar una miqueta el que són el que ell anomena les retòriques dominants del teatre del segle XXI, no? Que ell resumeix, i d'aquí la paraula ansietats teatrals, no és que ell estigui ansiós, que també entenc, no? Hi ha coses que preocupen, sinó el fet de que diu la retòrica principal del teatre contemporani és una doble retòrica de l'ansietat i la pietat. És a dir, hi ha alguna cosa d'aquesta manera de ser del segle XXI que es pot pensar des d'aquesta dialèctica, no? O bé d'una certa idea de pietat o de compassió, o bé des de l'expressió o del treball des de una realitat del que després Fischer i tots aquests han pensat com un malestar cultural. No? Mm. L'ansietat no és senzillament un problema psicològic, és un indicador d'alguna cosa de la nostra realitat social o socioeconòmica que hem de pensar. El llibre és molt intens, és molt brillant, la seva mirada no només pensa molt bé, sinó que escriu molt bé. Insisteixo, ara no, com que no tenim gaire estona, és un volum molt ric perquè va des d'aquestes, diguem-ne, observacions més generals de retòriques i subretòriques dominants fins a casos concrets d'obres concretes, dramaturgs concrets, de Benet i Jornet, parla, òbviament, de Shakespeare, de Lluís Esconillers, de Josep Maria Esmirós i de tants altres, diguem-ne, sospitosos habituals.
0: Fantàstic.
2: Molt recomanat, és de finals del 25, entra en el curs, i el trobareu, insisteixo, a Rol Editors.
0: A Rol Editors, sempre amb el teatre, i un antítol també, un gran assaig per pensar, no?, ara que Catalunya aixeca el taló, com diu la gala teatral, el curs també teatral comença, doncs també amb les teves miralles. Va, jo acabo amb un títol de gener, aquest més maleït, en el sentit d'aquest editorial, que a vegades també passen desapercebuts, un llibre que és del 24, l'original, però que es va publicar aquí al gener, Miss Itàlia, de Claudia Durastanti, amb la traducció gloriosa de Mercè Ubach, a l'altre editorial, també Mercè Ubach va traduir la que potser és la novel·la més coneguda de Durastanti, que es diu L'Estrangera, que va ser un èxit internacional, no?, a partir de la seva història familiar, la sordesa també dels pares, la seva vida itinerant entre Nova York, Londres i Lucània, i en aquest cas és el cinquè llibre, Miss Itàlia, és un títol ambiciós, molt ben escrit, com és costum, diguem-ne, en ella, 200 anys d'història recorren aquesta tríptic, per dir-ho així, des de la primera part, en un llibre que enllaça terra, paisatge, màgia, tecnologia, la primera part està ambientada... Històricament la regió es diu Lucània, ara la coneixem com a Basilicata, per tant, el sud és un personatge amb pes específic també a Miss Itàlia, tres dones diferents, cadascuna en una part, la primera, l'Amàlia, diguem-ne, encapçala tota una sèrie de revolucionaris en una època molt complicada i amb els que són els anys de la unificació italiana. Estem parlant del 1860 i escaig. La segona part està ambientada a la postguerra, ja som al segle XX, amb una protagonista que des de Roma ha d'anar a Basilicata, en aquest cas antropòloga, en una època on la Basilicata era amb l'extracció de petroli també i les noves fàbriques, doncs allà tenia també un moviment important. I la tercera part, la més breu, i més curiosa, si voleu, està ambientada al 2050, on la Lucània és la regió des d'on surten expedicions a la Lluna. Hem colonitzat la Lluna, en un cert sentit, i passen coses que no us puc revelar, haureu de llegir. Miss Itàlia. Miss Itàlia, per cert, tot junt, no té res a veure amb cap concurs de bellesa. Ella juga, Durastanti juga amb el sentit anglès de miss, és a dir, de la mancança. No? La mancança té molt de pes en aquest llibre, com també, com deia, la terra, el paisatge, no és gratuït que estigui ambientat en aquest sud i en aquests moments, per descomptat, de recursos escassos, i per tant un llibre molt interessant que es va publicar al gener i que seria bo amb una de les escriptores, al meu entendre, italianes més interessants a l'actualitat, Claudia Durastanti, que no passés desapercebut. Avui hem inaugurat així el curs, són 10 títols, però vaja, en trobareu molts més al llarg de molts altres programes.

0: gente.
1: Francesco Guccini, que també ens ha deixat, un dels últims grans cantautors que ens quedaven a Itàlia, Guccini, que se n'ha anat aquest estiu amb aquest Vedi, que ara també el volíem d'alguna forma recordar i homenatjar. Per tant, 10 títols per repescar, el primer dels 10 programes sobre el 10 que farem aquesta temporada, ja ho sabeu, a Ciutat Marac d'Estem. D'enhorabona celebrant la desena temporada i, com sempre, mirant de compartir la bona literatura, que és la idea des del principi. Jordi, gràcies, que vagi molt bé. Fins ben aviat.
2: Adéu,
3: Xènia. Fins aviat.
1: Anna.
3: Que vagi bé.
1: Borja, avui amb en Pol Regàs. I aquesta temporada que torna l'Helena Miquel, el programa, estem molt contents. Endavant, Guccini.
4: Ciutat Maragda. Amb...

0: Catalunya Ràdio.
1: Feijóo i Díaz Ayuso surten en tromba contra el sistema de finançament. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablancas.
2: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
3: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
1: L'endemà del pacte de mínims, el nou sistema, pendent encara de passar pel Congrés, el líder del PP i la presidenta madrilenya han fet un acte junts a Madrid amb tot el morbo que això suposa arran de la compra d'un àtic de luxe en diners públics. I el to que han emprat era, d'alguna manera, el que es podia esperar, Tania Tàpia.
4: Sí, Madrid es va quedar sola en el boicot a la reunió que va aprovar el nou finançament. Ningú més, el PP, la va seguir, però avui Ayuso ha tret pit de la decisió i ha atacat fins i tot els polítics catalans, diu, pel seu nivell de vida i sous, i ho fa en un dels moments més complicats, encerclada per la polèmica de la compra de l'àtic. Tot i aquest mal moment, el que passa, Feijóo li ha fet costat en l'arrencada del curs polític del PP madrileny i ha carregat també contra un model, diu, cuinat amb Esquerra perquè ella i Sánchez puguin seguir governant.
1: De finançament també n'ha parlat Alicia Romero, ho ha fet el suplement. La consellera d'Economia ha admès que el govern espanyol haurà d'oferir alguna cosa a Junts. Romero no contempla la recaptació de l'impost de la renda, però sí diu altres opcions.
5: Es va parlar molt de població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori.
1: Feijóo i Ayuso, que han carregat contra Pedro Sánchez pel finançament, i també per Ceuta. Sobre això tenim una novetat, que us expliquem de seguida. El govern espanyol ha anunciat que pren el control del port de la ciutat autònoma per ubicar-hi un miler de migrants. De la crònica internacional, Rússia continua atacant Ucraïna en plena visita dels emissaris de Donald Trump a Moscou. Hi ha diversos morts en un seguit de bombardejos. Trump, per cert, que ha relativitzat la magnitud de la guerra a l'Orient Mitjà.
6: A lot of people don't call it a war. I call it a military conflict because it's small potatoes for us.
1: Molta gent no en diu guerra, jo li dic conflicte militar perquè és poca cosa, ha dit el president nord-americà. Això mentre els atacs al voltant de l'estret d'Hormuz continuen. En aquest informatiu us explicarem també que a Espanya es fan més pagaments en efectiu que amb targeta, un 57% concretament, per sobre de la mitjana europea. Ho diu un estudi a una vintena de països del continent d'una plataforma que defensa l'accés als diners en metàl·lic.
7: Les persones majors no tienen un buen conocimiento del funcionamiento de los sistemas electrónicos, las personas discapacitadas y luego la población rural por el hecho de la necesidad de la existencia de los cajeros.
1: I en l'últim tram de l'informatiu, molt de cinema.
8: El retrato de la infanta debe llegar a su destino. Para garantizar el matrimonio.
1: Anirem a Venècia, tercer dia del festival, i l'Òscar Callau ens parlarà de les Índies. És una road movie amb coproducció catalana situada al segle XVIII, en una Europa devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques. I encara de cinema, pel suplement ha passat Victoria Luengo, l'actriu que protagonitza amb Javier Bardem El ser querido, que ha rebut tot tipus d'elogis per la seva interpretació, entre altres.
9: I la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat Estaven, i jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? I em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba E.T. I jo em vaig posar a plorar, perquè era Steven Spielberg.
1: A 2:45 arriba el Catalunya Migdia Esports. Què ens expliques, què ens explicaràs, Oriol Rodríguez? Molt bon dia.
10: Molt bon dia, que avui fa 50 anys de la primera transmissió del Barça en català, de la primera transmissió d'en Puyol. Reviurem alguns dels millors moments. També sentirem el tècnic del Barça, Hansi Flick, abans del València-Barça demà, i les primeres excuses de Mourinho en el seu retorn a Madrid amb la derrota ahir al camp del Betis. A la Lliga Femenina s'ha acabat ara, per cert, l'Espanyol 0, Badalona Women 1.
1: Situació a les carreteres a aquesta hora, equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
11: Bon dia, David. Després d'un matí prou tranquil, aquesta hora queden punts de retencions a la C60 Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32, a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i a la Ronda Litoral de Barcelona des de la Barceloneta en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Fa molta calor, alertes activades, temperatura rècord en un mes de setembre, el risc d'incendis molt alt a diverses comarques de Catalunya i pinta, Enric Agut, bon dia, que aquesta tònica es mantindrà tot el cap de setmana, oi?
13: Doncs sí, es manté tot el cap de setmana. Avui i demà, molta, molta calor. Ara mateix arriba als 39 graus al pantà de Siurana, 38 a Vinebre, i ja hem tingut algun nou rècord. Per exemple, a Barcelona, amb avui ja portem 4 dies consecutius a rècord. S'ha arribat als 35,2, superant per un grau el rècord d'ahir. Avui alguna xifra pot tocar els 40, a Ponent, a Pla de Lleida, també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà es mantindrà aquesta calor i sembla que a partir d'aquest dimecres començarà a canviar el panorama i la calor ja no serà tan intensa, amb xifres ja més normals per l'època. Així doncs, paciència, queden dies de calor intensa, 4 dies, sobretot avui demà, amb un cel serè, amb pocs núvols. Demà podríem tenir alguns intervals, però bé, el dia es mantindria estable.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
1: 2:06. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atacat el model de finançament que proposa el govern espanyol, després de, recordem-ho, deixar la cadira buida ahir en la reunió on es va aprovar. Ho ha fet en l'arrencada del curs polític a Madrid, on tant ella com el líder del seu partit, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han acusat Sánchez d'impulsar aquesta nova llei per, diuen, supervivència política i per comprar voluntats a Catalunya. Anem a Madrid. Tània Tàpia, Tània, bon dia.
4: Bon dia, sí, Isabel Díaz Ayuso es va quedar sola en el boicot a la reunió dels consellers d'Hisenda, però avui, al costat del líder del seu partit, ha defensat que Madrid s'havia de plantar.
3: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
4: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diners públics, que ha obviat, ha criticat així els polítics catalans.
3: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
4: Ayuso ha amenaçat que farà el que calgui, diu, si el model s'acaba aprovant, unes crítiques a les quals s'ha sumat també Feijóo, atacant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, amb qui la Moncloa va pactar inicialment el model.
15: Es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
4: El nou finançament aportarà 21.000 milions extres a les comunitats autònomes per aplicar-se, però li cal encara l'aval del Congrés. El PP ja planteja més portar-lo a la justícia si s'acaba aprovant. Des del PSOE retreuen als populars que deixi els seus territoris sense més diners per pagar els serveis públics. Sentim Pilar Bernabé.
16: Es mucho más rentable insultar que aprobar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapacite, que la españolidad no se mide en insultos.
4: Avui Feijóo i Ayuso també han atacat Sánchez per la crisi de Ceuta. Conclouen que el president és dur amb els que el critiquen, diuen, però tou amb les màfies i amb el rei marroquí, perquè, segons afirmen, està doblegat als seus interessos.
1: Tània, gràcies, bon dia.
4: Bon dia.
1: De seguida parlem de Ceuta, abans, però, de finançament, perquè n'ha parlat al suplement la consellera d'Economia, Alícia Romero. Admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però diu la Iaframis que hi ha altres opcions.
17: Per exemple, cedir en una qüestió que Catalunya sempre ha reclamat, que és tenir en compte el cost de la vida en el càlcul de la població ajustada.

0: El govern espanyol tira pel dret i agafa el control del port de Ceuta per poder reubicar els migrants que des de fa un mes, més d'un mes, malviuen pels carrers de la ciutat. Aixecarà unes carpes i rellotjarà més de 1.000 persones. Aquesta reubicació estava pactada amb la ciutat autònoma, però a última hora s'ha fet enrere a través de la negativa del Consell d'Administració del Port, que al·lega raons de seguretat, Maria Núria Rebellé.
1: És per això que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha fet un cop de puny a la taula i ha signat una ordre emparat per la llei de ports que li permet prendre el control de la infraestructura i instal·lar-hi aquestes carpes. Ports de l'Estat ha fet un informe on si bé admet que la instal·lació d'aquestes carpes pot incrementar els riscos a la protecció de la infraestructura, prevalen, diu, raons d'interès general que justifiquen aquesta ocupació. Ara, la Secretaria d'Estat de Migracions podrà fer servir una superfície de 16.000 metres quadrats repartits en dues parcel·les. Fins ara s'havien consensuat aquestes decisions amb el govern de Ceuta i, de fet, el seu president, Juan Jesús Vives, va assumir la decisió que s'instal·lessin aquestes carpes i fins i tot va visitar les parcel·les. De fet, l'executiu espanyol va optar pel port perquè Vives havia rebutjat altres emplaçaments com la fàbrica de farines o l'hospital militar. D'altra banda, el govern espanyol ha prorrogat fins al 22 de setembre els controls fronterers aeris i marítims a viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta mesura es va activar fa un mes com a resposta a la decisió del govern de Giorgia Meloni de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta.
0: Encara sobre Ceuta, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio d'avui posa el focus en els joves marroquins de l'anomenada Generació Z, nascuts entre el 1990 i el 2010, alguns dels quals arribats a Ceuta aquest estiu, Maite Curto.
2: Sí, ara fa un any es van manifestar contra la corrupció del govern de Rabat i per reclamar millores en l'educació i en la sanitat. Unes protestes que, segons les organitzacions de drets humans, van suposar dures penes de presó per a milers de joves. El Solidaris ha parlat amb Anas Baixain, un jove marroquí de 23 anys que viu a Girona i que va arribar a Espanya en pastera quan tenia 15 anys. L'Anas comparteix moltes de les experiències d'aquests joves que són a Ceuta.
3: Em dona una mica de pena perquè el Marroc deixa marxar molta gent jove que realment tenen moltes capacitats per fer créixer el país i tal. És com un mercat, diguéssim, de persones.
2: La historiadora i antropòloga Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, denuncia la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
4: Aquells que estan més descontents, alhora són aquells que són més susceptibles o de caure, diguem, o de comprar aquests missatges, diguem, de promesa d'un encreuament de la frontera més fàcil en un determinat moment. I d'un dia per l'altre.
2: Solidari s'emet avui a les 10 del vespre i el podeu recuperar sempre que vulgueu a la plataforma 3CAT.
0: Crònica internacional, 3 minuts i un quart de 3, i novetat d'ara mateix, de fa només uns minuts, Vladimir Putin ordena aturar els atacs contra Kyiv durant 3 dies. El mandatari rus informa que la mesura té l'objectiu de facilitar les tasques als enviats de Donald Trump, que ja són a Moscou, per intentar rellançar les negociacions per aturar la guerra a Ucraïna i presentar un nou pla de pau, Joan Aleix Mata.
5: Sí, Steve Witkoff i Jared Kushner, els emissaris de la Casa Blanca, reuneixen avui amb Vladimir Putin i demà viatjaran a Kyiv per trobar-se amb Zelensky. El mandatari ucraïnès havia demanat que, amb motiu de la visita dels diplomàtics nord-americans, s'aturessin els atacs a tot el territori ucraïnès. Malgrat això, Rússia ha bombardejat aquesta matinada una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk, un atac que ha causat almenys 5 morts i 5 ferits. Moscou també ha atacat un edifici residencial a la capital, on no hi ha hagut víctimes mortals, i ha llançat projectils contra l'aeroport de Kyiv i el de la ciutat veïna de Borispil. El president ucraïnès considera que aquests atacs contra aquesta infraestructura són un intent deliberat del Kremlin per torpedinar les negociacions de pau. Portaveus del govern rus han advertit, de fet, pocs minuts abans de l'arribada dels diplomàtics, que qualsevol proposta per acabar la guerra haurà de tenir en compte la realitat sobre el terreny.
0: No ens movem de Rússia. Malgrat les sancions als atletes, als atletes russos, el país continua sent una potència en molts esports, un dels quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen de només 11 anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem entrevistat, l'ha entrevistat la nostra corresponsal a Moscou. Cristina Solís. Bon dia.
6: Bon dia. L'any passat el Roman Chakhchev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Sa Clara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
7: El pare buscava

0: Alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
1: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
2: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Saglara, la mare, ho recorda amb orgull.
1: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
2: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
3: Pel que fa a la situació a l'Orient Mitjà, Donald Trump resta importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president de nord-americà ho ha dit aquesta matinada des del despatx Oval i, seguint la línia del vicepresident J.D. Vance, ha negat que es tracti d'una guerra perquè, diu, només hi han mort 18 soldats nord-americans, Miquel Àngel Violant.
4: A poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat, Donald Trump ha minimitzat el conflicte i assegura que es tracta d'un assumpte menor pels Estats Units.
5: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Van fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
4: Mentrestant, continuen els atacs a l'estret d'Hormuz. Els Estats Units han bombardejat avui un petrolier iranià a tocar de la illa de Harg, la principal terminal d'exportació de cru del règim. Segons l'agència oficial iraniana, no hi ha hagut víctimes. El president Trump també ha amenaçat d'atacar la muntanya de Pickax, sota la qual es creu que l'Iran té una instal·lació nuclear subterrània a gran profunditat per enriquir urani.
3: I ara una qüestió que té a veure tant amb la guerra a Ucraïna com la guerra a l'Orient Mitjà. Les importacions de gas rus han crescut un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya ha aprofitat els primers mesos de l'any per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar la manera d'emmagatzemar energia de cara a l'hivern. Núria Hart, bon dia.
6: Bon dia. Les importacions de gas rus han compensat les d'altres països, com Qatar, que ho té difícil per exportar per la guerra de l'Iran. Per això l'estat espanyol ha augmentat les importacions de Rússia, que des de la patronal del gas rebaixen. El president de Serigas, Joan Batalla, Catalunya Ràdio.
7: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini podran fer, amb la qual és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
6: A curt termini preocupen les reserves de gas de cara als mesos de més fred, però el físic de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, Jordi Soler, alerta d'altres problemes a llarg termini, com la demanda, que no para de créixer.
8: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fem.
6: La majoria del gas que entra a Espanya és liquat i Algèria continua sent el principal proveïdor a la península.
3: I encara una més de la crònica internacional. A Alemanya demà hi ha unes eleccions regionals considerades clau a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, al nord-est del país. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya podria aconseguir governar per primera vegada perquè els sondejos la situen a tocar de la majoria absoluta. Un dels artífexs de l'ascens de la formació és el seu carismàtic líder, Ulrich Zygmunt, amb un perfil atípic per un candidat de l'extrema dreta. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia.
9: Bon dia. Ulls blaus i mig serrell, curt i ros, engominat cap al costat. Però sobretot, sempre un somriure als llavis. És Ulrich Zygmunt, el candidat de l'Alternativa per Alemanya a les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. Els actes electorals de l'extrema dreta són sovint festes familiars, amb guinguetes on el mateix candidat serveix cervesa gratis als simpatitzants. S'hi parla poc de política, tot i que Sigmund té clares les prioritats.
10: Clarament migració. La gent ja no reconeix la seva pàtria i ho diu ben clar. Segon tema, la inflació i el desenvolupament econòmic. La gent ja no es pot permetre el més senzill. Paguem el litre de benzina 2,40 euros, mentre que a Polònia val 1,70, amb el petroli al mateix preu. Això la gent ho veu. Se'ns estafa per una ideologia climàtica i l'economia s'estavella. És el problema de base.
9: Sigmund ha fet part de la campanya damunt d'un ciclomotor, el de la marca Simpson, ja extingida, un dels símbols de l'Alemanya de l'Est. Fundada per dos germans d'origen jueu, els seus descendents han intentat en va que l'extrema dreta no instrumentalitzés la marca. No se n'han sortit. A 60 km per hora, Sigmund pretén arribar a la majoria absoluta, imprescindible per poder governar.
10: Volem estabilitat en aquest país. La gent s'ha de poder fiar del govern, i això només ho aconseguirem tots sols i no pas amb socis que no són de fiar. Necessitem confiança en la política i per això ho farem sols.
9: Comercial de formació, Sigmund és propietari d'una empresa que ven ambientadors. Si finalment aconsegueix el càrrec, es convertirà en el primer ministre de l'extrema dreta alemanya des del 1945. També en el més jove de la història del país.
3: Passen 5 minuts d'un quart de 3, un minut per la publicitat i de seguida sabrem si encara hi ha molta gent que paga en metàl·lic.
11: Catalunya migdia. Amb David Casablanques.
12: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
13: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Aquest cap de setmana el Tot Gira torna en la seva màxima expressió.
15: Tornen les tardes de Ràdio Esportiva a partir de les 4 i fins que faci falta.
14: Aquest dissabte a 4:15, Sporting Girona.
16: El Girona busca la primera victòria de la temporada ara que ja té la plantilla tancada.
14: També a 4:15, Barça Jaén des del Palau, semifinals de la Supercopa de Futbol Sala.
16: A partir de les 6, Sant Andreu Àguiles. I després, Hora Barça amb la prèvia del partit de Mestalla.
14: I diumenge, després de la TDT del València Barça, serem a la final de la Supercopa de Futbol Sala i enllaçarem amb la Transmit de l'Espanyol Sevilla.
16: A més de la Fórmula 1 a Itàlia i de la Supercopa Ibèrica d'handbol.
15: Han tornat les tardes de cap de setmana de ràdio i esports.
14: Tot gira amb David Clopés.
15: Tenim passió per l'esport.
17: Som 3CAT.
11: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
11: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
3: 2:22. A Espanya encara es fa més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria. És una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa a Maite Espanya per damunt de la mitjana europea.
18: Així és, i pel que fa a l'acceptació dels diners en efectiu, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i d'oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres d'aquests resultats.
19: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
18: Per Rupérez, fer pagaments amb diners en efectiu dona llibertat d'ús i més seguretat i control del que paguem. Afirma que arran de la pagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic.
3: A 3 dies de tornar a les aules, en un curs que es preveu convuls, amb un calendari de mobilitzacions que ja comencen el primer dia, ens volem fixar avui en el 15% dels infants en edat escolar que tenen algun trastorn del neurodesenvolupament. Els més habituals són els problemes d'aprenentatge, com la dislèxia i el TDA, i cada cas necessita una resposta diferent. Ens ho explica Antoni Fortesa.
20: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns. Anna Sanz és especialista en neurologia pediàtrica.
21: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos,
0: que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
20: Per acompanyar aquests infants en la tornada a l'escola, el paper dels mestres és clau. Jordi Saladrigues, mestre d'Educació Especial, defensa la necessitat que els docents tinguin la informació suficient per poder adaptar les eines a l'infant.
21: Cal un acompanyament molt personalitzat perquè no sempre un mateix mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
20: La pediatra Anna Sanz destaca la necessitat d'un acompanyament positiu de les famílies en aquest inici de curs.
0: No entrar en aquella dinàmica de prepara't, que ara començaràs tercer i aquí hauràs d'estudiar molt, posar una mica la por al cos. No, al contrari, donar-nos que l'escola és un lloc fantàstic on anem a aprendre, on tenim companys, on ens ho passem bé i, sobretot, donar-li la seguretat de que si algú no funciona, l'ajudarem.
20: Conèixer bé cada infant i detectar les dificultats com més aviat millor és clau perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.
3: Serós, el Segrià ha inaugurat avui el nou parc de bombers voluntaris després de gairebé dues dècades de reivindicacions per tenir unes instal·lacions adequades. L'equipament acull actualment 18 efectius. En capellà, a Serós, hi tenim en Roger Segura.
22: El nou equipament del Baix Segre, format per 15 mòduls, servirà de model per als nous parcs de bombers voluntaris de Catalunya, com ha destacat durant la inauguració la consellera d'Interior, Núria Parlon.
23: Ara tindreu una instal·lació que, a més, és de la primera que fem. Modular prefabricada, és a dir, inspirarà noves construccions que es permeten garantir la durabilitat dels equipaments, però ser més ràpids.
22: Els bombers van abandonar el novembre del 2021 l'antic parc de Serós, que havien ocupat durant 26 anys, després que s'hi detectessin greus deficiències estructurals. Durant uns mesos es van instal·lar a l'alberg municipal i des del juny de fa 4 anys treballaven provisionalment en un magatzem de l'Ajuntament. Fa un mes es van traslladar a les noves instal·lacions que han suposat una inversió d'1,9 milions d'euros.
3: 4 minuts i dos quarts, us ho havien dit a la portada. Avui tenim molt de cinema.
24: ¿Qué quieres que te diga yo?
25: Nada, no quiero que me digas nada.
24: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
25: No te estoy echando nada, no te estoy echando nada a la cara. Me has pedido tú que te lo cuente.
3: Això que sentim és un fragment del Ser Querido, protagonitzada per Javier Bardem i Victoria Luengo, que sentíem. L'actriu mallorquina se situa al radar de Hollywood arran del seu paper en aquest film.
18: Luengo ha passat avui pel suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que, en conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
26: I la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven. I jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? I em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba E.T. I jo em vaig posar a plorar, perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
18: El Ser Querido està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Oscars juntament amb La Bola Negra i Los Domingos. Luengo també ha explicat que comença a fer passos en la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El Ser Querido es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost.
3: El Ser Querido des de fa poc més d'una setmana. Ahir una pel·lícula va tenir una estrena de rècord. Es va estrenar ahir i és rècord.
27: Necessitem reforços a les Rambles
28: en Boqueria.
27: Necessitem...
28: Hem passat algunes Rambles, 5 ambulàncies.
29: Aquí compta el 4%, què ha passat a les Rambles?
3: És Cronos, coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017.
18: En el primer dia en cartellera, Cronos va aportar més de 16.000 espectadors als cinemes i va recaptar prop de 120.000 euros, unes xifres que la converteixen en la millor obertura d'una producció catalana i en llengua catalana. Més endavant s'emetrà per TV3 i estarà disponible a la plataforma 3CAT.
3: I encara més de cinema, anem cap a Venècia.
30: El retrato de la infanta debe llegar a su destino. Para garantizar el matrimonio entre nuestros dos soberanos.
3: La productora catalana Astor Media participa en la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa mitja península ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort francesa de Lluís XIV. Bona part dels paisatges i els figurants són lleidatans. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
31: Aquesta road movie de l'absolutisme il·lustrat ens transporta a una Europa de devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques, on tres homes armats han de travessar Espanya i França amb missió d'estat. Han de lliurar a Lluís XIV el retrat d'una infanta que ha de segellar l'aliança entre les corones espanyola i francesa. Una ficció protagonitzada per una de les menines de Velázquez que té base històrica. Sentim el codirector, Nicolas Chapoulet.
1: Hi ha plusieurs tableaux qui voyagent.
2: Hi ha diverses pintures que viatgen. N'hi ha quatre que viatgen a quatre països diferents per forjar aliances. De fet, essencialment, estaven venent la monarquia al millor postó. I el que ens va fascinar, més enllà d'això, va ser la qüestió de la diplomàcia d'aquests retrats en la pràctica de la història de l'art i com aquests retrats adquireixen de sobte una mena de poder increïble.
31: La participació catalana ha estat fonamental per trobar les millors localitzacions i els personatges secundaris més autèntics. Ariadna Dot és productora d'Astormedia.
4: Més de la meitat del rodatge es va rodar a Catalunya. La pel·lícula comença a la Seu Vella de Lleida, és la primera localització. Surt el Congost de Montrevei, no? Hi ha com localitzacions com molt icòniques, no? En aquest sentit. I hi ha un tema d'actors. De fet, quan comença la pel·lícula, la primera actriu que surt és la nena d'Alcarràs, és la Inet Jounou, la que fa d'infanta.
31: La cinta té el suport de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: Dos quarts de tres de la tarda arriben els esports. Oriol Rodríguez, molt bona tarda.
1: Bona tarda, avui estrenem una nova temporada al Catalunya Migdia Esports i ho fem amb un munt de reptes esportius al davant. No podíem tenir una millor data per començar que aquest 5 de setembre, ja que avui és un dia molt especial per la llengua catalana i també per la Ràdio Nacional d'aquest país, per Catalunya Ràdio. De ben segur que si heu escoltat l'antena, tant ahir com avui, ja ho heu notat, però avui celebrem els 50 anys de la primera transmissió del Barça en català. Són 50 anys de la primera transmissió d'en Puyal. L'home, la veu inconfusible durant 42 temporades, el culpable que tants i tants narradors i narradores s'hagin volgut dedicar a aquest ofici, el d'explicar en català el que passa en un camp de futbol. El culpable que tota una generació sigui capaç de traslladar-se a alguns dels millors records esportius de la seva vida, escoltant només un instant de les màgiques narracions d'aquestes 5 dècades. Beneït, 5 de setembre del 1976.
2: Catalunya Migdia Esports, amb Oriol Rodríguez.

0: Avui tot el dia a Catalunya Ràdio estem de celebració, de seguidors en parlem, però abans es porta en directe, s'ha acabat el derbi de la Lliga Femenina de Futbol entre l'Espanyol i el Badalona Women, a Sant Adrià i en Marc Andrés. Marc, bona tarda.
1: Bona tarda, primera victòria del Badalona Women en aquesta Lliga F i una victòria a les acaballes a la ciutat esportiva Dani Harque. Al minut 89, Paula ha trobat a Maria Llompart i Llompart ha fet el 0-1 que ha donat la victòria al Badalona Women en aquesta ciutat esportiva de l'Espanyol. Per contra, un conjunt blanc i blau que continua sense sumar punts i per segona jornada consecutiva perd gairebé a les acaballes del partit. Per tant, a 0 l'Espanyol, 3 primers punts de la temporada pel Badalona Women.
0: Gràcies, Marc. I com us dèiem, celebrem 50 anys de transmissions de futbol del Barça en català, la nostra llengua.
2: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça...
0: Amb aquest Barça a Les Palmes s'explicava per primer cop un partit de futbol, un partit del Barça en català, a Ràdio Barcelona des d'aquell 5 de setembre del 1976. Roger Arnau, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Hi ha un munt de moments que han quedat gravats a la memòria de diverses generacions de culers.
3: En aquests 50 anys hem viscut molts moments emocionants, com el de la Lliga d'Urruti.
4: Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! T'estimo, Urruti, t'estimo!
3: El mític gol de Wembley.
5: Tocarà Soskov per la vaquera i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov per la vaquera, pica Koeman!
3: El gol de Pizzi contra l'Atlètic de Madrid en la remuntada a la Copa del Rei.
6: Pizzi, Pizzi, Pizzi! Che, qué bueno que viniste! Qué bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi, qué bueno que llegaste! Pizzi, Pizzi, son macanudo! Pizzi, Pizzi, Pizzi!
3: O també el Bernabéu aplaudint el Barça.
7: Ha marcat el Gaujo, Gaujo, Gaujo, Gaujo, Gaujo, Gaujo, i el Bernabéu que aplaudeix.
8: Bernabéu.
7: I el Bernabéu que es posa d'empeu i aplaudeix. És el que em faltava veure. Ara ja em puc morir. Ara ja em puc morir. El Bernabéu d'empeus aplaudint. D'empeus aplaudint el Bernabéu. I perquè estigui tothom content, el Bernabéu dret aplaudint. El Bernabéu dret aplaudint. Ha marcat el Gaujo el tercer. Si fa o no fa, una jugada semblant a la del segon. El 32
3: i també Messi fent història.
9: Més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: Don Andrés, i pèrdua de veu i pèrdua de papers general amb el gol d'Iniesta a Stamford Bridge. La primera Champions de Wembley del 92, la final de París el 2006, aquell Barça-Getafe del 2007, aquest gol d'Iniesta a Stamford Bridge del maig del 2009, o el 5-0 del Madrid al Camp Nou el 2010. Són algunes de les transmissions que estem recuperant des de les 8 del matí i fins a la mitjanit avui a l'antena digital de Catalunya Ràdio. A veure què són ara.
10: Iniesta a l'esquerra.
11: Som al 26 de la primera part del partit. Tenim Eto al mig, Messi a la dreta i Iniesta a l'esquerra. Però ataquen els del Chelsea. Una pilota llarga cap a la frontal, un magnífic control des de la frontal de Drogba, la sortida de Valdés que atrapa la pilota i Drogba que es queixa d'una empenta dintre l'àrea.
0: Doncs ara mateix aquest partit entre el Chelsea i el Barça, aquest gol màgic d'Iniesta al maig del 2009, està sonant al canal digital de Catalunya Ràdio, després en sonaran més fins a la mitjanit, com es dieu, per si voleu recuperar algun d'aquests moments màgics. Tot plegat també completat amb un podcast dels 50 anys de transmissions, encapçalat pel Bernat Soler, que ja podeu sentir també en un nou recurs al web de Catalunya Ràdio. Avui, per tant, és 5 de setembre, demà dia 6, demà juga el Barça.

0: El Barça demà buscarà el 4 de 4 al Camp del València, situar-se líder després de l'ensopegada del Real Madrid al Camp del Betis. Ara sentirem les primeres excuses de Mourinho d'aquest curs, però abans, Roger Bosà, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Cap a València, amb Lamin o sense Lamin?
1: Amb Lamin, que viatjarà, tot i que avui és veritat que s'ha entrenat en solitari, no ha saltat a la gespa amb els seus companys. Flick ha explicat que tenia un cop. Després de l'entrenament, Lamin li ha dit que està bé i, per tant, viatjarà a València i podrà jugar. Això ha dit Flick. Una altra cosa és que sigui o no titular demà a Mestalla. Per Flick, demà un partit dur, tot i que el rival sigui el València, que no està bé, i a més amb l'avís del que li va passar ahir al Madrid.
2: I think when you see the game yesterday...
3: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:45 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
2: And it's not easy there.
1: Per cert, que ja estan definits els capitans per aquesta pròxima temporada. Per aquest ordre seran Rafinha, Pedri, Eric, De Jong i Lamin. D'aquests 5, Flick ha escollit els dos primers, que són Rafinha i Pedri, i la resta els ha votat al vestidor. Recordem, Eric, De Jong i Lamin Yamal. Aquesta temporada Flick ha decidit fer-ho així i ell mateix explica per què.
2: When I see the team, also the players...
3: Quan miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència. I crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els 5 capitans. Volia escollir-ne dos, aquests dos. Perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Tenim un bon equip de capitans i estic content. De moment tot va bé. Però potser hi haurà moments en què les coses no aniran tan bé i caldrà parlar. Aquesta temporada necessito que cada jugador assumeixi la seva responsabilitat dins l'equip. Estic content amb els capitans.
1: L'equip viatja avui mateix cap a València. Abans el club farà pública la llista de convocats cap a les 6 de la tarda, en la qual insistim, segons Aid Flick, i serà Lamin Yamal. També està previst que torni Gavi, ja recuperat, per jugar aquest partit demà a Mestalla a partir d'un 4:45.
0: Bé, doncs més informació avui a la tarda. El tot gira de 8 a 4 a 9 amb en David Clopés, amb aquesta llista en què a priori ha d'haver la presència del mataroní Lamin Yamal. Després, evidentment, s'ha d'acabar de confirmar. Gràcies, Arbu.
1: Adéu.
0: Demà també juga l'Espanyol. Aquesta tarda hi haurà roda de premsa de Manolo González abans de rebre el Sevilla. Una roda de premsa a partir de les 5 de la tarda. També la podrem escoltar al Tot Gira.

0: D'aquí 6 minuts arribarem a 3 quarts a 3 de la tarda. Som els de Catalunya Ràdio. Com dèiem, ahir va tenir la primera patinada al Real Madrid de Mourinho.
1: Ahí está Kylian Mbappé. Le va a coger carrera, pierna derecha, para la carrera, le pega, paró Valles, el remate, paró Valles.
2: Bueno, mejora de contrato.
1: Ojo, Valles que lo celebra, no le ha hecho gracia a Kylian Mbappé, el penalti está mal tirado. La acción de Valles es un paradón, Herraez, y luego Mbappé.
0: Hombre, es que le sobra Valles.
1: ¿Qué pasa con Valles?
3: Enhorabuena al Betis que jugó para empatar y le salió... el gordo.
0: Segons el tècnic portuguès, el conjunt bètic li va tocar ahir la grossa de Nadal. Betis 1, Real Madrid 0, en un partit en què... Xavi Soler, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: El Madrid amb Mbappé al capdavant, ara ho sentíem, es va fer un fart de fallar gols cantats.
4: El francès va tenir fins a 4 grans ocasions de gol, però ahir la punteria no la tenia afinada. Fins i tot, en temps de descompte, va veure com el porter del Betis, Álvaro Vallés, li aturava aquest penal que sentíem. Per tot plegat, Mourinho diu que no sabia ben bé per què havien perdut.
3: No sé por qué hemos perdido. No consigo justificar porque colectivamente el equipo ha jugado muy bien en todos los aspectos, ha jugado muy bien. Individualmente también no tengo nada que reprochar a ningún jugador con su actitud. Todo lo contrario, la gente ha dejado todo. Merecemos ganar claramente, pero el merecer no te da puntos.
4: Mourinho, que va veure la groga a la segona part, va tornar a optar per retirar Guler i fer entrar Diomandé, avançada a la segona part, quan el jugador turc era qui millor estava rendint. En canvi, va deixar Vinícius, Bellingham i Mbappé al terreny de joc. Mourinho diu, a més, que els jugadors del Betis van ser més espavilats.
3: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos. Son más listos. Y obviamente que con el apoyo de una afición fantástica que empuja, que presiona, consiguen este tipo de cosas.
4: Recordem que el Madrid rebrà l'Inter dimarts a l'estrena de la Champions.
0: A veure com li va a Mourinho contra el seu ex-equip en aquesta estrena al Santiago Bernabéu, ja en plena Lliga de Campions, que comença tot just la setmana que ve. I avui tenim més partits al nostre particular Univers Futbol. En 3 partits aquesta tarda a la primera divisió.
4: Sí, a 4:15, el més destacat segurament, aquest Atlètic Club de Bilbao, Atlètic de Madrid a Sant Mamés, i amb molts ulls posats sobre Julián Álvarez, després que el davanter argentí sabés que el seu futur immediat passa per l'equip matalasser i no pas pel Barça, com era la seva intenció. No s'espera que Julián sigui titular, però caldrà veure, segur que hi haurà càmeres atentes, a la seva actitud quan surti al camp, si és que surt al camp. Recordem que l'Atlètic de Madrid se situarà provisionalment líder si guanya a l'espera del que faci demà al Barça. A 6:45, el Rayo tornarà a jugar a l'exili, tornarà a jugar a Butarque, ho farà contra el Racing de Santander. I a 9:00, el Villarreal Deportivo de la Coruña, curiosament, serà el primer partit a casa pels de la Plana, que han jugat les 3 primeres jornades a domicili. El fet de no haver guanyat en aquests 3 primers partits comença a posar pressió a l'equip groguer contra un Deportivo, on veurem si ja debuta, molts el posen fins i tot de titular, Marc Casador. El futbol internacional, avui els partits destacats els busquem a les lligues italianes i a la Lliga dels Països Baixos. A Itàlia, a 6:00, un interessantíssim Inter-Nàpols, el que és el mateix, el primer de l'any passat, l'Inter contra el segon, el Nàpols, o el primer de fa 2 temporades, el Nàpols, contra el segon de fa 2 temporades, l'Inter. I als Països Baixos ens fixem en un clàssic, un Ajax-PSV a partir de 8:00. El PSV, el gran dominador dels últims temps, sobretot la temporada passada, que va arrasant aquesta lliga, contra aquest nou projecte de l'Ajax de Mitchell, que no ha començat gens malament la temporada. I a la primera ref, aquesta tarda, debut a casa del Sant Andreu, tot i que no jugarà el Narcís Sala, ho fa a les instal·lacions de Can Dragó, rep a l'Àguiles de Múrcia. Serà a partir d'un 4:15 i serem amb l'Ernest Macià. Mitja hora més tard, a 6:45, el Nàstic jugarà al camp del Cartagena amb molta moral després de la gran primera victòria a casa contra el Saragossa de la setmana passada.
0: Tot això a l'Univers Futbol. D'aquí un minut arribem a 3:45 de la tarda. Com a Marc Andrés ens explicava tots just fa uns minuts, que el Badalona Women ha acabat guanyant el duel català de la jornada a la Lliga Femenina de Futbol. Espanyol 0, Badalona Women 1. A Marc Andrés és amb una jugadora de les de Badalona.
5: Sí, Oriol, amb la protagonista del partit al final, la jugadora que ha donat els 3 punts al Badalona Women, Maria Llompart, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Bé, ha costat, però en aquest minut 89 ha arribat el gol, t'ha tocat fer-lo tu, però bé, entenc que molt contentes totes les jugadores del vestidor.
6: Sí, al final també ho dèiem aquesta setmana, que necessitàvem un plus de punts o un plus de bones sensacions d'un partit i acabar pues, amb una victòria a l'últim minut i a sobre havent fet un partit molt complet durant els 90 minuts, crec que és molt especial per totes, sí.
5: Clar, el resultat sempre marca si s'ha jugat bé potser o si s'ha jugat malament, però igualment les sensacions molt diferents avui que les de l'Atlètic Club, no?
6: Sí, bueno, al final també si tu guanyes jugant malament surts amb bona cara i si perds jugant bé surts amb mala cara. Al final el futbol és guanyar. I evidentment pues, si guanyes i jugues bé sempre és millor, no? Però bueno, són sensacions de perdre un partit, de guanyar un altre, però hem de seguir amb la mateixa línia i era la setmana que ve ja ens anem a Eibar a jugar fora el tercer partit seguit i intentar sumar punts i a seguir.
5: I sé que tothom sempre diu bé, si guanyem el més important és més igual qui marqui, però a nivell personal entenc que la sensació de marcar doncs, també és especial, important i sobretot donar la victòria en aquests últims minuts.
6: Sí, és molt especial sempre marcar. Passa poc perquè és molt complicat marcar gols i més en aquesta lliga que cada vegada el nivell és major i a mi, pues, ja que marco pocs, quan marco sempre intento pues, estar feliç per mi, per l'equip i ja està.
5: D'acord, Maria, doncs moltes gràcies, gràcies i bons 3 punts.
6: Moltes gràcies.
5: Les paraules de la Maria Llompart, la jugadora del Badalona Women, que avui, amb el seu gol, ha donat la victòria al conjunt badaloní als 3 primers punts de la temporada.

0: Això és el que ha passat aquest migdia entre dos dels equips catalans que tenim a la Lliga F. Aquesta tarda, l'altre equip català que tenim, el Barça, jugarà al camp del Sevilla. Ho farà a 8:45 amb les novetats d'Esme Brooks i de Quique Nazaret a la llista d'un Pere Romeu, que diu que el Sevilla és un equip alegre.
1: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
0: Doncs aquesta tarda, pendents d'aquest partit que jugarà el Barça, que recordeu que es va estrenar amb golejada la primera jornada del campionat de Lliga. Passen 2 minuts de 3:45 de la tarda, fem una petita pausa i de seguida anirem fins a Gijón, on avui juga el Girona.
2: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
3: La defensa del Barça que ja es disposa a atacar.
4: Tot és possible un dia de partit.
3: Fa la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín!
4: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge, a partir de les 3, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
6: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
7: Ei, com va? Com et dius?
8: Tenim un nom que el sap tothom.
7: Però d'on surts tu?
8: Tant se val d'on venim, si del sud.
7: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
8: Ara estem d'acord, estem d'acord.
7: Sí, i una estrella ens agermana.
9: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
2: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
10: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça...
2: Quan 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
4: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
2: Puyal 50, una edició especial dels Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
11: Messi, encara Messi...
4: Recuperem
11: Messi,
4: íntegrament Messi, algunes de les transmissions Messi, més importants de la trajectòria d'en Puyal.
11: Compte, gol!
4: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
2: Commemorem 50 anys de futbol en català.
4: A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
2: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
0: 3:45 de la tarda. Dins d'aquests 50 anys de narracions esportives de futbol en català, algunes de memorables també, les ha cantat el nostre personatge que saludem a continuació, és l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda.
12: Hola, què tal, Oriol?
0: L'Eduard, amb aquestes narracions i el seu mític patapam, quan el Girona era bàsicament a la primera divisió, però també t'has de fotre un fart de cantar patapams també a la segona divisió, perquè el Girona ja sap quina plantilla té en aquest primer tram de temporada, com a mínim fins al mercat d'hivern, i per tant ja pot començar a fer els deures. El primer pas avui, a partir d'un 4:45 de la tarda, en directe al Tot Gira, Sporting de Gijón, Girona.
12: Sí, amb un partit on el Girona ja té tota la plantilla absolutament a punt, després que hi ha hagut aquestes últimes jornades amb una plantilla amb condicionades a les baixes que hi podia haver. Ara ja Quique Álvarez l'entrenador ja sap quins jugadors disposarà com a mínim en aquesta primera volta de la Lliga, i avui que el Girona juga amb un camp superdifícil com és el cas de l'Sporting, el Molinón. Fa moltes temporades que el Girona no jugava aquí, de fet a primera divisió no s'han enfrontat mai. Aquí va jugar-hi el maig del 2022, algunes jornades abans de pujar a primera, però ara hi ha Quique Álvarez absolutament centrat amb els jugadors que tindrà aquesta primera volta, amb les baixes, recordem, de Sigankov, d'Arnau, de Minso, de Joel Roca, d'altres jugadors, i amb les fitxatges d'aquesta última setmana, sobretot aquest últim de Carles Pérez, que suposem que avui no serà l'equip titular. Justin és baixa, juntament amb Bounai i amb Porto. Aquests dos últims encara no estan en condicions. La primera convocatòria per Mate i per Carles Pérez, juntament amb Mauro Furtado, aquest central lateral esquerre portuguès tan i tan jove.
0: I avui el Girona visita un camp que, evidentment, és un dels mítics del futbol espanyol, aquest Molinón, on l'Sporting el que fa aquesta temporada, com a mínim, és marcar molts pocs gols, és dels equips menys golejadors, gairebé el segon equip menys golejador de la segona divisió, juntament amb els seus compatriotes de l'Oviedo, també hi ha aquí a l'Aldenc, Valladolid, a Ceuta, etc. Sí, hi ha equips que no marquen, però en aquest cas tampoc rep cap gol. L'Sporting, juntament amb el Sabadell, són els únics que encara no han vist com li perforaven la porteria.
12: Sí, s'enfronten aquests dos equips, podríem dir, d'un costat i l'altre. El Girona és un dels màxims golejadors, ha fet 7 gols, sobretot la setmana passada amb aquells 5 gols que li va fer a les Palmes. És un dels equips més golejador contra l'equip menys golejat, juntament amb el Sabadell, com deies, Oriol. Ni l'Sporting ni el Sabadell han encaixat encara cap gol aquesta temporada, amb un porter gironí, amb Rubén Yáñez a l'equip d'Asturià, aquest jugador que es va formar al Girona, de Lloret de Mar, que després ha fet diferents voltes, que fins i tot va tenir un acostament amb una possibilitat de fa algunes temporades de ser nou jugador del Girona, però en definitiva és el porter titular, és el capità d'aquest Sporting de Gijón. No ha encaixat cap gol, per tant avui veurem si acaba guanyant l'equip màxim golejador o l'equip menys golejat, com és el cas de l'Sporting de Gijón, un Sporting que és líder, amb 7 punts, després de no haver perdut cap partit aquesta temporada, contra un Girona que la primera jornada va empatar, la segona va perdre i la tercera va aconseguir la victòria.
0: Hi ha algun equip, algun 11 ja que pugui ser reconeixible a partir d'avui pel conjunt de Quique Álvarez?
12: Aviam, encara no és oficial, però jo diria que sobretot Asprilla serà titular a la banda esquerra o dreta, juntament amb Brian Hill. És baixa Justin, jo diria que pot ser l'últim, l'únic canvi que pot haver l'equip titular respecte a la setmana passada contra les Palmes, i el dubte que tinc és si Francesc tindrà continuïtat al lateral dret o bé ja entraran Bonyar o Mate, aquests dos jugadors que han arribat a última hora i seran ja titular des del primer dia. Jo en principi crec que només el lloc de lateral dret, si continuarà Francesc o entrarà ja segurament Bonyar, i el canvi d'Asprilla per Justin, no crec que hi hagi gaires canvis més a l'equip titular.
0: Doncs aquest partit a partir d'un quart de 5 de la tarda en directe al Tot Gira amb l'Eduard i tota la colla per viure aquesta, esperem, primera victòria del Girona fora de casa. Per ser, ja sé que no t'agradava gens, però t'ho he d'explicar. El descans, Real Societat B 0, Tenerife 0, un partit en aquesta Lliga Hypermotion en la qual...
12: Sí, ja la segueixo, Oriol, ja la segueixo. Ahir també 0-0, les Palmes.
0: Ha de viure el Girona aquesta temporada, esperem que sigui l'única, perquè ha pujat a primera divisió, evidentment, a partir de la propera temporada i pugui tornar. Eduard, ens sentim aquí una estoneta al Tot Gira. Fins ara.
12: Fins ara, adeu.
0: Vinga, 5 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. El que volem fer ara és entrar al Palau Blaugrana, perquè hi ha Francesc Ripoll, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
0: Avui s'hi juga les semifinals de la Supercopa de Futbol Sala. Platfort per nosaltres arribarà a partir d'un quart de 5 de la tarda amb el partit del Barça, però ara hi ha en joc la primera semifinal.
13: Sí, l'estan jugant al Pozo de Múrcia i al Palma. Estem a la recta final, falten 4 minuts per arribar al final del partit. Ja està guanyant el Pozo de Múrcia per 5-4. Partit igualadíssim entre dos equips candidats a guanyar títols aquesta temporada. Ara mateix el finalista seria el Pozo i el Barça, doncs, que intentarà aquesta tarda classificar-se també per aquesta final de la Supercopa, que juga al Palau Blaugrana per primer cop a la història.
0: Ja hi ha ambient ara, s'ha d'anar omplint a mesura que passin els minuts per quan en jugui el Barça. No?
13: Ara no hi ha gaire ambient, sí que és cert que hi ha gent del Pozo, gent del Palma, però sí que es preveuen més números, més persones al Palau quan jugui el Barça. De fet, ahir ens deien que vindran uns 250 dracs de la gran animació del Palau, que això ja farà que soni molt al Palau aquesta tarda, en un partit contra el Jaén, que és un equip que porta mals records al Barça, sobretot la temporada passada. perquè l'any passat, a la final de la Copa d'Espanya i a la semifinal de la Copa del Rei, el Jaén va derrotar el Barça tots dos a la tanda de penals. I, de fet, ahir a la prèvia, Javi Rodríguez deia que això els feia tenir encara més ganes de jugar contra ells.
14: Llegamos bien, llevamos muchas semanas ya de pretemporada. Jugamos en casa, ¿vale? Aunque no haya tantos colores azul y grana y se vea más naranja y amarillo, pero lo cierto es que estamos contentos, que estamos confiados, que tenemos muchísimas ganas, que es una nueva oportunidad de enfrentarnos a Jaén después de la Copa de España, la Copa del Rey, que caímos eliminados o perdimos la final contra ellos por penaltis y caímos eliminados en Copa del Rey, así que es una nueva oportunidad para poder ganar.
0: Doncs aquest Barça-Jaén a partir d'un quart de 5 de la tarda podreu seguir també el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Fins ara, Francesc.
13: Fins ara.
0: D'aquí 3 minuts arribarem a les 3 de la tarda, parlem de ciclisme, la Vuelta avui 14a etapa en final anal, qui no la guanyarà, Alfons Molina, bona tarda.
15: Bona tarda.
0: És Tadej Pogačar, però tot i així no tot són males notícies per a l'eslovè.
15: Correcte, i és que el ciclista de 27 anys ha renovat amb el UAE Team Emirates per 6 anys més i serà fins al 2032, en principi. Són 13 anys a l'equip dels Emirates perquè corre per ells des del 2019. Pogačar ha declarat que han crescut junts, que han compartit moments increïbles i que és el millor lloc per seguir creixent i guanyant perquè encara li queden molts reptes pendents. Un d'ells, evidentment, és guanyar aquesta Vuelta que se li resisteix i que avui viurà una etapa que pot ser decisiva. 152 quilòmetres entre Jaén i la Serra de la Pandera. Un cim mític on han guanyat alguns dels millors ciclistes. Roberto Heras el 2002, Alejandro Valverde el 2003, Damiano Cunego el 2009 i Richard Carapaz el 2022. A la general, recordem que Enric Mas continua líder amb 1 minut 45 segons sobre Roglic, una mica més de 2 minuts sobre Félix Gall i gairebé 4 minuts sobre Richard Carapaz.
0: Això en ciclisme ja, que cada setmana s'estrena una nova temporada del Top 14, la Lliga Francesa de Rugby, considerada la més forta de tota Europa. I l'USAP de Perpinyà juga aquesta tarda amb l'objectiu de no tornar a patir per la permanència. Anem a Perpinyà, Laura Bertran.
16: L'USAP ha acabat penúltima 4 vegades en les darreres 5 temporades, sinònim de partit de carro creu per salvar-se. L'entrenador principal, Laurent Labitte, hi va arribar en plena crisi al mes de novembre, així que ara pot començar de zero. Sentim Pere Manzanares, la veu de l'estadi Emigiral des de fa més de 25 anys.
17: Aquest top 14 és considerat com el campionat nacional més rellevant del món i l'USAP manté el més petit pressupost. Per tant, no pot esperar gaires miracles.
16: Aquest estiu, però, ha estat intens, amb 12 sortides i 12 arribades. Destaca la tornada del pilar format al club Enzo Forletta, així com un dels fitxatges estrella del top 14, l'ala neozelandès Sevu Rees, que té el rècord d'assajos marcats a la Super Rugby, la màxima competició de l'hemisferi sud. L'objectiu principal és molt clar.
17: És posicionar l'USAP entre la desena i la dotzena plaça per a no tornar a viure les angoixes dels últims anys.
16: L'USAP s'estrenarà a París contra l'estadi francès aquest dissabte a les 7 de la tarda.
0: Doncs ho seguirem també al Tot Gira. Aquesta tarda, per cert, no us perdeu a partir de les 7 de la tarda. Això, el Tot Gira.
18: Well, first off, you compare it to a lot of other EuroLeague teams.
0: Estaires Martín és un dels pals de palleta del renovadíssim Barça de bàsquet. Avui passa pel Tot Gira. Per cert, que en bàsquet la selecció espanyola femenina amb la catalana Mariona Ortiz ha caigut avui contra Mali per 82-73 al Mundial de Bàsquet. Gràcies a Gisela Cot, a les vies de so, Xavi Valldarder també al control central i a la Nadia Roig a la producció. Nosaltres hi tornem a partir de les 4. El Tot Gira avui amb aquest Sporting Girona.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
19: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa i risc d'incendi. Avui ja s'han assolit registres com els gairebé 38 graus i mig del pantà de Siurana o els 38 graus al Montmell i per això el Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que els termòmetres tornaran a fregar avui els 40 graus a les comarques de Ponent, de les Terres de l'Ebre, també al Camp de Tarragona, la Catalunya Central i al nord de Girona. Aquesta calor intensa també dispara el risc d'incendi com a conseqüència d'un anticipació cicló, que comportarà molta sequedat, baixa humitat i absència de vent. La titular d'Interior, Núria Parlon, demana prudència a la ciutadania.
20: Demanar, sobretot, al conjunt de la ciutadania que s'informi pels canals oficials, tant de Protecció Civil com de bombers i d'agents rurals, per seguir els consells de salut pel que fa a la protecció de les altes temperatures, també, en els canals de salut, i sobretot molta precaució en aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
19: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi en 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i també la Terra Alta. Més notícies amb el Cristian Roldán.
21: Una dona catalana de 64 anys ha mort aquest dissabte després de ser embestida durant un correbou a Aina, Albacete. Els fets han passat cap a les 11 del matí durant les festes patronals del municipi. Segons els serveis d'emergència de Castella-La Manxa, la dona es trobava fora de les barreres de protecció del recorregut quan ha estat embestida per un bou. Tot i l'assistència d'urgència que ha rebut en un primer moment, ha mort quan era traslladada a l'heliport. L'alcalde d'Aina ha explicat que la víctima procedia de Catalunya i que era el municipi acompanyada dels seus familiars. A banda de la dona, en el mateix correbou també ha resultat ferit en un braç un home de 60 anys. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès tots els actes festius previstos per aquest dissabte.
19: 11 dies després de la tragèdia de la Gran Riuada al nord-est del Nepal, els equips de rescat han aconseguit recuperar dos supervivents. El primer l'han trobat en un dels túnels d'unes instal·lacions hidràuliques on no es descarta que hi pugui haver més gent atrapada. L'altre supervivent, una dona de 64 anys, l'han trobat sota la runa de casa seva. Això manté obertes les esperances de trobar més supervivents. Fins al moment, recordem, el balanç oficial supera el miler de morts i els prop de 5.000 desapareguts.
21: Centenars de manifestants criden "atureu les embarcacions" i ho fan vestits de negres i en passar muntanyes per bloquejar aquest migdia durant una estona els accessos al port anglès de Dover en protesta per l'arribada de pasteres de migrants. La protesta ha interromput durant una estona les operacions d'entrada i sortida del port, que gestiona un terç dels intercanvis comercials entre la Gran Bretanya i la Unió Europea. El líder de l'extrema dreta britànica, Tommy Robinson, ha dit a les xarxes que la protesta és textualment un advertiment dels patriotes britànics a l'establishment.

0: passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu.
1: Avui, Su i Yasmina són protagonistes del Posidònia Fest de Mataró. La capital del Maresme acomiada simbòlicament l'estiu amb una nova edició, la sisena, d'aquest certamen. El concert de Yasmina és a les 8 del vespre, al Port, amb una proposta que barreja el rap i el soul. A les 9 hi actua Su, una de les grans estrelles del pop actual. La cantautora catalana arriba amb nous temes, l'energia de sempre i el segell propi que l'ha convertit en un fenomen de masses. Ara als esports, Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda. A la segona divisió, un quart de cinc, el Girona juga la quarta jornada al Molinón contra el Sporting de Gijón, que podreu seguir pel Tot Gira. Avui a primera divisió es juguen tres partits, Atlètic Club Atlètic de Madrid a un quart de cinc, Rayo Racing a dos quarts de set i Villarreal Deportivo a les 9. A la Lliga F, victòria del Badalona al camp de l'Espanyol per 0-1 amb gol de Maria Llompart. En handbol, el Barça jugarà avui la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo contra l'Sporting de Portugal a dos quarts de nou. En futbol sala, un quart de cinc, el Barça s'enfronta a les semifinals de la Supercopa al Jaén. I a la Vuelta, avui, 14a etapa de 152 quilòmetres en final a la Serra de la Pandera.
3: Fins aquí les notícies.
4: Aquest dissabte torna al Sense Fronteres.
5: Aquest referèndum és un simulacre de democràcia. Calia una campanya veritable d'elecció, amb cartells a cada poble i urna a cada ajuntament. De tota manera, nosaltres continuem la lluita per la llengua i pel país català.
4: A la Catalunya Nord, el nom administratiu no fa la cosa, si tenim memòria. Que ningú ens dicti la lletra, perquè la música la posem nosaltres.
6: I visca tramuntana, que tenim una...
3: Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
7: Blanquerna Extenda t'us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El dia D, el desembarcament aliat a les platges de Normandia el 6 de juny de 1944, va suposar l'obertura d'un nou front de guerra a l'Europa Occidental. Era el segon front contra els alemanys després del que havia obert la Unió Soviètica al front oriental. Sens dubte, l'èxit del que es va conèixer com a Operació Overlord va marcar un punt d'inflexió en la Segona Guerra Mundial. Però la derrota del nazisme encara exigiria molts més esforços. Al llarg d'aquell estiu del 1944, els aliats, encapçalats pels Estats Units i la Gran Bretanya, es van internar en territori francès per anar expulsant les tropes alemanyes. La campanya de Normandia tot just començava.

0: En el desembarcament, els aliats no van aconseguir enllaçar els diferents caps de platja i no van penetrar terra endins més enllà d'uns 14 quilòmetres. No va ser fins 5 dies després, l'11 de juny, que les tropes aliades van vèncer la resistència alemanya. Tot i que els nazis havien quedat força delmats pel desembarcament, encara van poder contenir l'avenç aliat unes 6 setmanes. És el que es coneix com la Batalla de Normandia. Igual que el desembarcament havia tingut 3 fases per aire, per mar i els bombardejos, la batalla de Normandia també les va tenir. El mes de juny es conquereix Cherbourg, el juliol s'allibera Caen i Saint-Lô i l'agost es va arribar a Falaise. Les forces aliades van obtenir conquestes decisives, com la de l'estratègic port de Cherbourg, que va caure en mans americanes a finals de juny. El 25 de juliol del 44, amb el llançament de l'operació Cobra, les tropes aliades van aconseguir sortir del cap de platja de Normandia, prop de la ciutat de Saint-Lô, i van penetrar al nord de França. A mitjans d'agost havien rodejat i destruït una part de l'exèrcit alemany a la regió propera a Falaise. A partir d'aquell moment, el tercer exèrcit, comandat pel general George Patton, va avançar de manera molt més ràpida. El 25 d'agost, 2 mesos i mig després del desembarcament inicial, els aliats, amb una participació molt destacada de les forces franceses, van entrar finalment a París. Era el moment culminant d'una campanya que havia comportat moltes baixes a tots dos bàndols i havia deixat arrasada la regió de la Normandia. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut. Hola. Bones vacances. Han estat bé les vacances?
1: Sí, molt productives. Sí, sí.

0: bàsic. És a dir, la guerra hagués durat molt més, les circumstàncies no sabem com haguessin anat, i després les característiques que han tingut, que després va prendre la Guerra Mundial, hagués sigut molt diferent. Què van haver de fer primer? Matxacar absolutament totes les platges de Normandia, intentar fer esclatar totes les bombes agudes i prevé, fer totes les previsions meteorològiques agudes i prevé, prendre decisions que no eren fàcils, perquè, en fi, perquè el temps no era tan bo com semblava, i clar, i aquí hi ha algunes decisions amb les quals el comandament aliat no estaven tots a una. I això vol dir coratge per part dels seus dirigents. Sí, sí. Em sap greu elogiar el general Eisenhower, per després l'actuació posterior que va tenir en referència al règim espanyol, però sí que és veritat que la seva decisió, en fi, el cap superior, doncs, va ser important, no? I després hi ha una cosa que és molt important, doncs, en fi, totes les operacions que van fer els aliats, i després aquí, en fi, dins de les moltes coses que direm, de la campanya, de l'exèrcit, de les defenses, de les actuacions dels alemanys, de les actuacions dels canadencs, dels francesos, dels anglesos, dels americans, una cosa important, i hem de posar algun català, i entre ells un català que també va ser important, que és Garbo. Joan Pujol, Garbo. Bé, tot això és molt important perquè això ha passat indiscutiblement a la història de la humanitat del segle XX.
1: Qui ens acompanya avui ja forma part d'una certa tradició en aquest programa, que és arrencar les temporades amb la seva presència. És el bon amic, el doctor...
0: Té un bon esprint. Perdó, però m'he passat, però té un bon esprint.
1: Sí.
0: La confiança produeix aquesta
1: cosa. Sí, i tant. El doctor Joan Villarroya, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, a qui agraïm un altre cop més. Bones vacances han estat, sí?
2: Sí.
1: Doncs fantàstic.
2: Com sempre, les vacances sempre acostumen a ser caloroses.
1: Doncs això ha encertat plenament, llavors.
0: L'estiu.
1: Sí, sí. L'estiu, d'hivern, amb sort no. Anem a parlar de la campanya de Normandia. Sempre que recordem, i té una lògica absoluta, aquella campanya, pensem primer en el desembarcament, que és l'etapa inicial i potser la que ha estat més publicitada. Però, en canvi, el desembarcament que va ser molt important va ser, en certa mesura, un cert fracàs, perquè no va complir les expectatives.
2: Jo no ho comparteixo.
1: No, fantàstic. No, bé, endavant, parlem.
2: No va aconseguir...
1: Jo
2: el que em fixo sobre la campanya de Normandia, perquè una cosa és el detall, i l'altra és la globalitat. Per exemple, quan ara feies la presentació, deies el 25 d'agost arriben a París, no? Que són 75 dies després. En els plans d'Overlord, tot anava a partir del dia 1 del desembarcament, hi havia uns objectius fixats, el dia 30 fins a on, i el dia 90 fins a on, a París. Per tant, hi van arribar 15 dies abans del previst. Per tant, quan jo dic, és a dir, fracàs o èxit, dic, a veure, si vam mirant platja per platja, objectius d'aquell dia i errors que hi van haver, perquè, clar, tot es planteja sobre una taula, com estem nosaltres,
1: sobre
2: la realitat.
1: Després,
0: has de moure 200.000 homes.
2: L'home, que és la que ha quedat a la història per tot, pel·lícula, el cementiri, que sempre és les imatges que hi ha de Normandia, i perquè no es parla de Utah. Quantes baixes hi van haver a Utah? Quin va ser la resistència alemanya a Utah?
1: Que és la platja més cap a Cherbourg.
2: És la platja de Cherbourg, pràcticament zero.
1: Sí, sí.
2: Hi va haver error, i tant. Van desembarcar 2 quilòmetres més al sud de fort, que això els va facilitar l'entrada.
1: Això anava a dir, van tenir sort.
2: Però aquests fets que estan hiperestudiats i que jo els he llegit, i a més he estat sobre el terreny, doncs clar, per exemple, aquell dia es van moure quasi 12.000 avions. 12.000 avions. Uns mesos abans, quants n'hi havien? Per preparar només això, quanta gent necessites? No els pilots, els avions, els pilots. Però organitzar, ara diem, ostres, 1.000 avions a l'aeroport de Barcelona amb el tema del 1.000. Posen 12.000 i en combat, que l'altre tira. No.
1: Sí, sí. I que a més has de sortir molt poca estona, junts volant.
2: I
1: es van produir accidents.
2: Per tant, això, tot tenia unes complexitats que es defineixen setmanes abans sobre el terreny, sense resistència. Hi haurà vent, tant, hi haurà pluja, això no ho saps. I aleshores, algunes d'aquestes fets, per exemple, hi ha un fet, Josep Maria deia, la missió dels bombardeigs anteriors era arrasar totes les defenses i tal.
0: Per treure les mines, sí.
2: En el punt que ja se sabia per la seva naturalesa,

0: la geogràfica, que era humà, pel tipus de platja, és on els bombarders tindrien que haver estat més eficaços. I per una qüestió de llançar-los més endins de lo que és la línia, doncs pràcticament no van
1: tocar res.
0: No van tocar res. Però això, vist des de nosaltres, sí, dius, sí. Home, sí, ara vist, des d'aquell dia ja portaven hores. Imagina't tonelades, escolta, el fum, tot el que hi havia, les precisions d'aleshores no són com les altres. I, per tant, jo parteixo de la base que, malgrat, per exemple, els paracaidistes...
1: Aquest és un exemple claríssim,
0: sí. Hi ha gent que diu, va aconseguir els seus objectius, però hi va haver paracaidistes que va caure 30 quilòmetres o 20 o 12 de on tenia que va caure. És veritat, però el que tenia que pretendre, estic parlant dels americans, els anglesos van ser molt més precisos i van aconseguir l'objectiu al 100%.
2: Sí, sí.
0: I els paracaidistes, el seu objectiu general de desorganitzar, desballestar i cobrir els camins de sortida de les platges de Utah, com que no van ser tots els eficaços, és evident que arribar a Kutans, que hagués sigut el nexe entre Utah i Omaha, es va tardar 4 o 5 dies més. Però, en global, i mira si va tenir importància, que el general, que era de la Luftwaffe, que manava la divisió que estava sota Utah, com que estava a rens d'exercicis militars, a la primera notícia va agafar el cotxe i amb els seus ajudants cap allà. I una patrulla de paracaidistes no se'ls va detenir, sinó que el va eliminar. Sí. Per tant, aquella divisió va quedar sense cap gràcies als paracaidistes. I, per tant, errors puntuals, n'hi van haver moltíssims, però el conjunt de l'operació, al final, diu, 15 dies abans, estaven... O sigui, van arribar 15 dies abans dels objectius que abans de desembarcar es van plantejar. Perquè arribar a París volia dir que el flon es havia estès desenes de quilòmetres...
1: El Sena l'havien aconseguit controlar...
0: I aquí hi havia una altra cosa.
1: Lògica, sí.
0: Al final, en francès hi ha aquella... la paraula bouchon en bouton, que és allò... Sí. Un gran embús, no?
1: Sí, sí.
0: Al final, el problema... al cap de 6-7 setmanes de Normandia, la situació dels dos exèrcits era que l'exèrcit alemany, que van enviant tots els reforços que va poder, es anava exaurint i no tenia recanvi, i el problema de l'exèrcit americà és, i anglo-canadenc, és que les platges es anaven quedant, acumulant desenes de milers d'homes i de tancs, que no tenien sortida mentre el front no s'ampliés.
1: No hi cabien.
0: A la presentació, Enric, tu deies, sí, sí. I quan es trenca el front després de l'operació Cobra, el tercer exèrcit del Patton és el que trenca i llavors avança.
1: Va cap a Normandia.
0: Cap
1: a Bretanya, perdó.
0: A Bretanya, i després
1: sí, sí.
0: Trenca.
1: Sí, sí.
0: Això alguns consideren que sí, va ser un... que tenia que haver trencat més cap a Loira i anar cap a l'interior de França. Sí. Diu, però aquest tercer exèrcit què feia? Diu, estava esperant, ja existia, ja estava allà, però no tenia espai a on actuar, fins que es va trencar el front. Sí. I aleshores, de cop i volta, els alemanys ja no tenen res a Falès. No salven... Aquí sí que són crítics els historiadors, perquè en teoria no es tenia que haver escapat ningú de Normandia.
1: Sí, s'escapen moltíssims.
0: Sí, uns 40 o 50 mil, que va ser la base militar. El material el van perdre quasi tot. Artilleria, tancs, no va quedar res. Però aquests 50.000 són el que van permetre refer les unitats alemanyes que després combatiran a les Ardenes, etc etc.
2: Però, ja però això s'ha de tenir en compte, que això que estem dient ara, els primers dies, això mobilitza, has de mobilitzar, ha d'actuar en la batalla aquesta inicial, 1 milió de persones, diu, que estan implicats en tot aquest combat inicial.
0: Sí, els
2: d'infraestructura, logística, d'això, per a part aliada.
0: Sí, per part aliada, al cap de finals de juny, que és de les poques coses que va anar negativa, és que ells tenien previst que ja hi tenia que haver pràcticament 1 milió d'homes, però com que hi va haver aquells temporals tan terribles que fins i tot es van portar, portaven un decalatge negatiu d'uns 100.000, menys del previst.
1: Sí, sí.
0: Ja hi havia 890, així, sí. pels aliats, diguem-ne, no? Però, esclar... dos mesos després ja no eren 800, ja era 1,5 milió, i en canvi els alemanys, que tot plegat van mobilitzar 1,5 milió de soldats durant la batalla de Normandia, els altres, quan trenquen el front, no solament estan al 100% de les tropes noves, perquè el tercer exèrcit entra íntegre, i els alemanys no tenen res a davant.
1: Sí, de fet, els alemanys han de portar molta tropa del sud,
0: sí.
1: Que precisament al ser frenats, perquè s'ha destruït moltíssimes carreteres...
2: Infraestructures.
1: Infraestructures, doncs és quan comencen a produir aquelles matances...
0: La d'Ursinglan.
1: La d'Ursinglan, que és la més coneguda, recordem que és al costat de Limoges, o sigui, per tant, és pràcticament el centre de França, i estem parlant de Normandia, que està a la punta. Per tant, diguéssim, les distàncies que hi ha vol dir que han estat frenant i que per això avancen tan lent i per això es produeixen aquests atacs, aquestes represàlies, que encara frenen més l'arribada dels reforços.
0: Sí, la divisió que tu et refereixes és la d'Arreich, venia pel nord. És la que protegia la zona de Montauban-Bordeus.
1: Sí.
0: Clar, quan la comencen a dirigir ordres cap al nord, resulta que totes les vies principals hi ha d'anar per vies secundàries i de nit. Clar, com dius tu, això, en vez d'arribar en dos dies o en un dia, va tardar una setmana.
1: Sí, sí.
0: Però entremig, això...
1: Es produeixen aquestes coses, aquestes... però no va ser l'únic cas, aquest potser és el més conegut.
0: El més conegut és Odadur i l'altre és, s'escriu Tulle,
1: sí,
0: en Francesc Tulle, que l'alcalde, l'últim abans de president, era l'Holanda, de tu. Que tu el van penjar, que hi ha imatges.
1: Sí, sí, tots els...
0: 99 arbres, 99 habitants penjats per una represàlia, i Odadur és tot el poble sencer, que per cert... Hi ha un molt bon treball d'un historiador sabadellenc de fa molt pocs anys, que saps que hi ha una família de Sabadell...
1: Sí, una família catalana que va ser assassinada allà. De fet, es pot visitar... És molt interessant visitar Oradour-sur-Glane, no només perquè impressiona, sinó perquè el cementiri que està enganxat, el van posar allà mateix, és molt curiós veure com a totes les tombes posa assassinat per, i en algun cas posa per alemanys i en altre per nazis, que és una gran divisió que hi ha dins de França, de si tots els alemanys són culpables o no. Els nazis eren els culpables. I això a les tombes es veu, aquesta divisió.
0: Però hi ha un tema més dificultós en el cas d'Odadur, perquè la unitat que va actuar, que una gran part va morir a Normandia, poques setmanes després, quan hi va haver els judicis posteriors, tres quartes parts eren alsacians.
1: Sí,
0: i, i a la postguerra, l'Alsàcia hi havia tornat
1: a França.
0: I, per tant, és un tema...
1: Sí, sí, encara més dolorós.
2: Un tema civil, de conflicte dolorós, civil intern. Sí.
1: Tornem a la batalla de Normandia. Després d'aquest retard inicial amb els objectius, que després ja veiem que serà més que superat, com és la situació després de 5 o 6 dies? Han pogut, després de les platges, fins on han arribat?
0: Han arribat a relativament pocs quilòmetres, a la zona de Vallès, on més trenquen, i aleshores els tanquen la península de Cherbourg, o sigui, la península de Montiat Cherbourg, i aleshores...
1: Cherbourg és a la punta, a la punta atlàntica, diguéssim.
0: Sí. I aleshores ja l'objectiu primer de l'exèrcit americà és ocupar Cherbourg, que ho aconsegueixen a finals de juny.
1: Perquè volen un port bo.
0: Necessiten un port. I aleshores el problema és que, en els dies previs a l'ocupació, els alemanys... Això va passar a la majoria dels ports que van ocupar després. Els alemanys destruïen tot el que podien de tota la infraestructura del port, amb el qual la necessitat que hi havia d'utilitzar els ports perquè arribés tot el que milions d'homes necessiten, que és milions de tot, jo sempre dic milions de tot,
2: el
0: dia que desembarquen a Normandia, hi havia 220 milions de mapes preparats per cada unitat per quan avancessin per França.
1: Imagina't.
0: Només això. Ara imagina't materials quirúrgics, tot és
1: una... gasolina...
0: Tot. I aleshores...
2: Alimentació.
1: Sí, clar.
0: I les municions i les armes, artilleria i tal.
1: Vestuari, el que vulguis, tot.
0: Aleshores, els ports era com una obsessió, però realment va ser encara les platges i els ports artificial, un, perquè l'altre...
1: Va volar,
0: els que van, diguem-ne, vestir. Perquè Cherbourg, operatiu, no ho va estar-ho fins moltes setmanes després. Aquest és el primer objectiu.
1: Els americans primer van cap aquí.
0: Per la banda de Cherbourg, i després ja intentar cap a Saint-Lô per anar avançant cap a l'interior de Normandia.
1: Saint-Lô i Caen, que és...
0: Caen també és a la banda més...
1: Caen ho havia de prendre l'exèrcit britànic, al cap de pocs, dos o tres dies ho tenien previst.
0: Està a 13 quilòmetres de...
1: Mira,
0: si són difícils, a vegades, 13 quilòmetres, perquè van tardar 5 setmanes.
1: Sí, per això dic.
0: Perquè aleshores els alemanys, com que Caen era clau, perquè Caen ja és una zona plana, la banda de Saint-Lô i Vallès, aquella famosa el Bocage, que és difícil, i això beneficia les tropes que es defensen. No? És com allò de l'Ebre, les tropes republicanes, la situació del terreny favoreix els que es defensen. En canvi, Caen és una zona oberta. Si trencaven per Caen el primer dia, obria les possibilitats d'entrar quasiament fins a París, tot el que és ja la França plana. Per això a Caen es produeixen les batalles i operacions durant 3-4 setmanes més importants, perquè allà els britànics plantegen dues operacions. Una és la Groundwork, que és amb tancs intentar trencar el front definitivament. Mm. Cosa que dos vegades que ho van intentar no ho van assolir, amb moltes pèrdues, no? Perquè, evidentment, l'exèrcit alemany, les divisions que envien, la majoria eren blindades, eren al començament d'èlit, la Jingle Junken que tu explicaves, i aquesta resistència de 5 setmanes frena l'avenç aliat, però jo sempre dic, en quin cos? L'exèrcit aliat perd milers de tanques, i quan acaba la campanya, i els alemanys en tota la campanya, perquè això està numerat i comptat, 1.600 tanques de primer nivell i carros de combat, i quan acaba Normandia no queda res. I els aliats en perden el doble que els alemanys, en perden el doble, els alemanys, i el moment que trenquen el front i guanyen, en tenen el doble. Clar, aquesta és la diferència.
1: Ja es veu que no anem bé.
0: Clar.

0: La primera ciutat francesa alliberada a la campanya de Normandia va ser Bayeux, el 7 de juny de 1944. Just 7 dies després, el 14, el general Charles de Gaulle, líder de la resistència francesa, entrava al seu país per primer cop en 4 anys. L'home que el 18 de juny de 1940 havia instat els francesos a no rendir-se, en un discurs des de Londres, finalment tornava a trepitjar terra francesa. Ho feia convertit en el flamant cap del govern provisional de la República. El primer discurs, aquell mateix dia 14 de juny, va ser a la plaça del Castell de Bayeux i reforçava el compromís amb la causa aliada.
1: Estem profundament commoguts de trobar-nos aquí, reunits en una de les primeres ciutats alliberades de la França metropolitana. Tanmateix, no és el moment de parlar d'emocions. El que el país espera de vosaltres darrere les línies de combat és que continueu la lluita avui tal com no ho heu deixat de fer mai des de l'inici de la guerra i des del juny de 1940. El nostre crit, ara com sempre, és un crit de guerra. Perquè el camí del combat és també el camí de la llibertat i el camí de l'honor. Aquesta és la veu de la pàtria. Continuarem fent la guerra amb les nostres forces terrestres, navals i aèries, tal com ho fem avui a Itàlia, on els nostres soldats s'han cobert de glòria i tal com ho faran demà la França metropolitana. El nostre imperi, del tot unit al nostre costat, ens ofereix un suport immens. Lluitarem per França amb passió, però també amb raó. Vosaltres, que heu viscut sota la bota de l'enemic i heu servit a la resistència, coneixeu la veritable naturalesa d'aquesta guerra. És un conflicte particularment dur. Aquesta guerra clandestina. Aquesta guerra lliurada sense armes convencionals. Us prometo que continuarem la lluita fins que es restableixi la sobirania sobre cada pam del territori francès. Res no ens impedirà de dur-la a terme. Lluitarem al costat dels aliats amb els aliats com a aliats. I la victòria que assolirem serà una victòria per la llibertat i una victòria per França. Us demano ara que us uniu a mi per cantar el nostre himne nacional, la Marsellesa.

0: Això és En Guàrdia.
1: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Joan Villarroia i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la campanya de Normandia durant la Segona Guerra Mundial. Doctor Villarroia, acabem de sentir a Charles de Gaulle pronunciant a Bayeux. Bayeux, per cert, és l'única ciutat tota de Normandia que no rep ni una sola bomba. I, per tant, quan la visites, veus com devia ser aquella Normandia abans de la guerra. De Gaulle arriba, i arriba de manera molt controvertida, perquè tinc entès que havia d'estar-se molt poca estona i ell s'hi va, fa el discurs...
2: Sí, perquè és aquella fase que el de Gaulle va costar molt que el Roosevelt... El Churchill no, ja comptava amb ell com a futur líder, però els americans no l'acceptaven.
1: No el volien, no el volien ni en pintura. No?
2: El van bandejar molt, totes les decisions, cosa que amb ell el va irritar. Finalment logra imposar que una setmana després pugui arribar... I aleshores ell va forçar la màquina perquè els altres volien, bueno, ja que vol, que trepitgi, que d'allò...
1: I adéu-siau, cap a casa.
2: I ell, que això ho sabia fer molt bé, el de Gaulle, doncs va forçar la màquina, però al final el van tornar a empaquetar cap a casa, eh? Vull dir que fins a poques mesos després no va aconseguir finalment que els americans diuen, bueno, no hi ha...
1: Fins a l'alliberament de París.
2: Sí, clar. Dius, no hi ha cap altre més remei que aquest, sí, sí. Ens el tindrem que menjar amb patates.
1: El que passa que aquest discurs que hem sentit és important, sí, perquè realment sí. Marca un abans i un després.
3: No, i una personalitat molt
2: aquest
3: definida
2: discurs,
3: amb el de Gaulle.
2: I l'altre que es pot sentir, el París ultrager, el París...
1: Sí, sí. Hi ha tres discurs importants, que és el del 40, aquest
2: i el de París. El perquè, de París, més, sí, sí. El fons del discurs és tan trampós, sí, no? Sí. París alliberat, les nostres borses, sí, sí. I que és tot.
1: Sí, sí.
2: Si hagués sigut per les forces franceses,
1: soles.
2: Encara estaria en mans dels alemanys, no?
1: Sí, sí.
2: Perquè no, és que és així, es van rendir, ell no, però...
3: Sí, sí.
2: Ara s'entria en una altra dinàmica.
1: Sí, sí.
2: I ell això va saber doncs, donar-li la volta, com els francesos han fet en molts aspectes d'aquest període.
1: I ho han fet molt bé.
2: I ell aquell discurs, imagina't, en aquell moment que tothom ja estava al carro de l'alliberament, no?
1: Sí.
2: A nivell de la societat francesa, doncs és un discurs abrandat, i el de Bayeux també. El que passa que el de Bayeux està en unes circumstàncies que ell... ja estem aquí, ja hem arribat, però... El torn, en canvi, ja, a París...
1: A París és una altra cosa.
2: Tot i així... El pas de l'Eisenhower no entrava, alliberar París,
1: No, no, perquè no volia mantenir...
2: No volia mantenir una ciutat de 2 milions de... o 2,5 milions d'habitants,
1: Tot i així, una cosa que també xoca és que un dels principals exèrcits, per dir-ho d'alguna manera, que va tenir pèrdues a la batalla de Normandia van ser els normands. O sigui, les pèrdues civils van ser brutals. Pèrdues és un eufemisme de morts. I de ferits i de gent que es va quedar sense res, potser van patir més els normands que els exèrcits en lluita, que òbviament van patir molt.
2: En les guerres, el pitjor que hi ha és... nosaltres parlem de Normandia. Això és veure Corbera d'Ebre, no?
1: A l'Ebre...
2: Pots parlar de molts altres àmbits. Ara, els pobles i ciutats que van estar al mig de la batalla...
1: Ho van va quedar. Passar, sí.
2: Ara faig aquesta comparació. Què pots visitar de Belchite, les ruïnes? Per què? Perquè allà on hi ha una batalla, i estem parlant d'una batalla que els recursos de destrucció de espanyola
3: eren una
2: milionèsima part. Aleshores, quan tu, a Normandia, allò, milers de bombarders bombardejant, aleshores, cada vegada que atacaven per trencar el front... abocaven...
1: tones i tones d'explosius, sí.
2: Això va ser a canvi de resar Normandia. Arrasar-la. I això, durant anys... Clar, nosaltres ja tenim una certa edat, el Josep Maria i jo, tu no, Enric,
1: home, jo
2: és més
1: una
2: jove.
1: Una criatura, sí.
2: Però, com que són temes que sempre ens han interessat, i jo vaig visitar per primera vegada Normandia el 77 o 78, tenia 24 o 25 anys, i jo de dur, que encara vivia la senyora que va sobreviure, quan jo hi vaig estar-hi. Molt bé. El tipus de historiografia que hi havia, si ara la repassessin, per exemple, què hi havia sobre els bombarders aliats que van arrasar Caen, Bayeux no, però Caen pobles, van ocasionar milers de víctimes. No hi havia res historiogràficament seriós. Això, 40 anys després, ja
1: ple,
2: tenim
1: sí, sí.
2: Tota la base. Però clar, en aquell moment, feia 15 anys, els anys 60, 15, 20 anys, i eren aliats. I clar, tu tenies que dir que els aliats doncs van arrasar...
1: Van alliberar i, en canvi...
2: Alliberar. I després, evidentment, aquestes 6 setmanes amb el potencial... Estàvem parlant d'un milió d'homes per una banda, mig milió per una altra, milers de tancs, avions, les granges, la ramaderia, les condicions de vida de la gent. Els exèrcits, siguin aliats o no, quan es desmadren i es desmadren, són molt perillosos. Violacions de dones normandes.
3: Trepitgen la societat.
2: Va ser brutal. Normandia, a la història, és per nosaltres, quasi per tot el món, no? Perquè, a més, Hollywood hi ajuda molt.
3: Sí,
2: ara,
3: sí.
2: Per la història dels Normandia baixa, no? Diana?
3: Per poble.
2: Va ser brutal. Sí, sí. Va ser... en canvi, tu compares altres... Com que després de Normandia, la campanya de França va ser absolutament ràpida, no? Que en poques setmanes...
1: Res a veure.
2: Res a veure. Les altres... Sí, sí. Tu parles, per exemple, Caen, Arrasada, Bordeus,
1: sí, no,
2: Llemotges, no. Poitiers...
1: Sí, sí, res.
2: I després encara hi ha una cosa pitjor per això, que també durant anys amagat. Clar, i això és una decisió de l'Eisenhower, en contra del Churchill i dels propis comandaments. A partir de la primavera, del principi del 44, com ja s'està decidit quan serà més o menys i el lloc, un dels objectius era destruir totes les comunicacions de França per impedir l'arribada i moviment de les tropes alemanyes.
1: I el tema logístic...
2: Més, tot el tema. Bé, aleshores, això era impossible fer-ho sense que, si tu anaves a anul·lar tota la infraestructura ferroviària, sense causar víctimes, i tots els nuclis industrials. Això, Churchill no n'era partidari, i Eisenhower és una ordre seva, però, a més, esclar, si tu haguessis bombardejat de tal manera que bombardejaves només uns determinats indrets, podies donar pistes als alemanys per on anaven els trets. Per tant, es va bombardejar fins i tot els nuclis de ferroviaris de Marsella i de Lió, que no estava...
1: Que no tenien res a veure, digues.
2: I els bombardejos aliats a la primavera del 44 van causar... van destruir tot el sistema ferroviari francès, però una cosa és això i l'altra. I per entendre el que és aquest tema de com van quedar algunes ciutats, pràcticament amb la batalla acabada, misteris per què, van bombardejar l'Havre. L'Havre, el port de l'Havre.
1: Sí, sí.
2: I hi han dues imatges. Una de l'Havre, com estava, el setembre del 44. I poses Hiroshima, una foto, així posa allò.
1: I
2: ciutats
1: no,
2: destruïdes...
1: I no distingeixes allò.
2: Això, aquesta és una història que, esclar, era complicada, perquè és el cost de la victòria... Bueno, però això també va passar a Itàlia.
1: Sí, sí.
2: Els militars romansos diuen, home, que els italians ja són aliats, és igual. Van bombardejar a Dojo, i a França igual. I, per tant, Normandia, doncs, els hi ha quedat desenes de museus, tota la vida serà un lloc, diguem-ne, de turisme, clar,
3: sí,
2: a part d'aquests altres llocs meravellosos,
1: molt bonics.
2: La cruïlla, doncs, entre... Un dels llocs, per mi, més fantàstics del món, la cruïlla entre Bretanya i tal, Mont-Saint Michel, no?
1: Sí, sí.
2: Però el cost per la gent
1: va ser
2: brutal.
1: Perquè els combats com a tal, a part dels bombardejos, també van ser molt destructius, però per tots dos bàndols.
2: Sí.
1: S'ha comparat de vegades a la ràtio de morts del front soviètic, allò que sempre es va considerar que era altíssim, amb el ràtio de morts que hi va haver a la batalla de Normandia, específicament, i és molt similar. O sigui, és un... No estem parlant de petites escaramusses. Això els soviètics sempre van dir que no, que havien anat quatre gats, però que sembla que la mortalitat i la duresa dels combats va ser altíssima.
2: No, el combat va ser altíssim. A més, era un front molt estàtic, fins que no el van trencar. En canvi, els fronts de l'est són uns fronts superamples, però hi ha una diferència. Els fronts de l'est, per exemple, el que avui en dia, mentre es produeix la batalla de Normandia, el 21 de juny del 44, els soviètics inicien la famosa Operació Bagration, que avui en dia els estudiosos militars, jo llegeixo, diguem-ne, consideren que és l'operació més brillant de tota la Segona Guerra Mundial. Perquè en una setmana, l'exèrcit alemany perd 28 divisions senceres, que vol dir mig milió d'homes, al front del centre. Sí. Que és això el que farà que arribin fins a la Prússia Oriental, arribin a Varsovia...
1: Sí, sí. Hi ha
2: aquestes dimensions... Sí. Clar, però aquí es mouen, només en aquest front, perquè no comptem Ucraïna, pensa que, esclar, és un front, diguem-ne, que és tot... No hi ha el mar entremig, no? I es mouen un milió i mig d'homes...
3: I a més és una planura, no, tot això?
2: El nombre de baixes en proporció... Ara, el que és el pam a pam a Normandia, va tenir un cos molt gruixat, però... També influència molt la manera d'entendre la guerra. I tu, a l'americà, sempre donarà respostes a la seva societat. I, per tant, com que ells es consideren que són els millors i tenen els millors avions, i el millor, dius, home, si som els millors, per què tenim tantes baixes? I aquest joc. I, per tant, per això les operacions americanes sempre es mouen utilitzant els recursos màxims de foc per tenir les menys víctimes. I al final, els americans ja saps que en tota la Segona Guerra Mundial i Primera van tenir menys víctimes i Corea que a la seva guerra civil americana. I això per què és? Perquè ells utilitzaven. En canvi, la manera de fer la guerra i d'entendre-la, xocs frontals, ruptures i avanços, però sempre frontals, inclús quan la victòria ja era, tu mira el nombre de baixes dels russos a l'última setmana a Berlín.

0: El 15 de juliol de 1944, el mariscal de camp Erwin Rommel va redactar un informe demolidor de la situació de les forces alemanyes a Normandia adreçat a Hitler. Era una anàlisi crua i realista, despullada de propaganda, que les últimes línies donava a entendre que l'única sortida pel règim nazi era rendir-se. Encara que amb el cap de gabinet Hans Speidel van acabar suavitzant el document abans de fer-lo arribar al Führer, aquest no li va perdonar a Rommel el to derrotista. El va acabar obligant a suïcidar-se amb cianur el 14 d'octubre de l'any 44. Per molt que Hitler les considerés un desafiament a la seva estratègia, les valoracions de Rommel sobre Normandia van acabar sent profètiques.
1: Molt bé, Hans. Repassi l'informe i faci lliurar el comandant en cap del front occidental. El mariscal Günther von Kluge, per tal que li arribi al Führer.
2: Esteu segurs que aquest és el missatge que li voleu transmetre, mariscal Rommel?
1: Absolutament. La situació al front de Normandia es complica dia a dia i s'acosta a una crisi greu. Ara no és moment pels eufemismes. El domini aeri dels aliats és absolut i les baixes a les nostres divisions són molt elevades. Vostè mateix em va donar les xifres, general.
2: Són terribles i empitjoren cada minut que passa. Hem patit unes 97.000 baixes, entre elles les de 2.360 oficials. I, en canvi, dels 10.000 efectius de reforç assignats, només n'han arribat realment uns 6.000.
1: Ho hem posat, tot això, oi? El calçasses d'en Keitel només ens ha enviat 17 tancs enfront dels 225 que hem perdut. I les divisions d'infanteria acabades d'arribar són del tot inexpertes.
2: Em permeteu que li faci una última repassada? Com han demostrat els combats davant d'aquest desplegament de mitjans per part de l'enemic, fins i tot les tropes més valentes acaben esmicolades, perdent efectius, armament i territori. No es poden traslladar forces de rellevància al front de Normandia sense debilitar el front del 15è Exèrcit, el Canal de la Mànega o el front de la Mediterrània, al sud de França. En aquestes circumstàncies, cal preveure que en un futur proper l'enemic aconseguirà trencar el nostre front, que és feble, especialment el del 7è Exèrcit, i penetrar profundament a França. No sé.
1: No li sembla bé, Speidel?
2: És aquesta frase, l'última, la que em preocupa. Les tropes lluiten heroicament a tot arreu, però el combat desigual s'està acostant a la seva fi. Al meu entendre, cal extreure conclusions polítiques d'aquesta situació. Mariscal, li parlo no com a militar, sinó com a amic. Tregui la frase de l'informe. No voldria que l'acusessin d'alta traïció.
1: Què em suggeriu?
2: Caldria parlar de conclusions a seques. Res de conclusions polítiques. Seria un desafiament massa arriscat.
1: D'acord, no se'n parli més. Tant de bo l'eliminació d'una paraula permeti que el Führer obri els ulls davant del que està passant.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
5: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
4: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: París, la postal perfecta.
7: Ah, és que és tan mono!
6: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
7: Súper!
6: Nous superherois.
7: No se't pot amagar res, eh?
6: Nous enemics.
7: Què?
6: Noves aventures.
7: Que bé!
6: Mil i una sorpreses.
7: Ah, sorpresa.
6: Súpers, esteu preparats pel canvi?
7: Estic segura que podem superar el repte.
6: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. El 8 de setembre estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Joan Villarroia, tenia raó, Rommel?
8: Home...
0: Això que hem sentit ara?
8: Sí, a veure, tenia raó perquè els militars que estaven... El Hitler ja sabem que dirigia la guerra des d'un búnquer o des de l'Obersalzdo. Sí. Mai va ser un dirigent que comprovava les realitats del front. Tot ho feia sobre la taula, no? I aleshores, en canvi, Rommel, Rudens i molts dels comandaments, inclús de les SS, que podíem eren més fidels a la idea del Führer, però la realitat al front, la inferioritat alemanya, era tan manifesta, doncs que ells diuen... tots els que van passant, perquè després el Rommel serà ferit i retirarà, el Kluger, que el substituirà a Von Kluger, i altres, perquè es conserven els que van sobreviure. Esclar, la inferioritat alemanya era ja tan notòria que ells com a militars, aquest sentit de dir, escolti, que...
0: No...
9: Sí, la guerra és potència de foc.
8: I aleshores ells, els informes, diuen, escolti, què passa? Que el Rommel en aquest sentit era més virulent, em dir, escolti, això és que no hi ha res a fer, estem... o busquem sortides pactades, o militarment estem
0: derrotats.
8: El seu cap d'estat major, que és l'Spiegel, que es va salvar pels pèls de les seves les acusacions d'implicació, i que després va ser... va arribar a manar... Jo penso que va ser estat major algú de l'OTAN, l'Spiegel va tenir un càrrec, l'Spiegel li va suavitzar l'informe perquè diguem-ne no fos tan brusc, però ja dic, és el Rommel i tots els militars que estan a primera línia o manant sobre el terreny a l'exèrcit alemany, que tots si els hi pregunten, alguns ho feien a nivell més particular, alguns que quan arriben com el Model o després el n'hi ha un, ara no recordo el nom, que d'entrada diuen, vale, això és exagerat. I quan porten 24 hores i veuen la realitat, ja com estan les unitats alemanyes després de 6 o 7 setmanes, no? Que tenien la meitat de les plantilles, de les armes, i els objectius que plantejava el Hitler, el famós contraatac de Morten i tot aquell somiatruites, els militars alemanys i els romans, és clar que tenen raó. La història és impecable en aquest sentit, perquè en poques setmanes l'exèrcit alemany es derrumba.
0: Per tant, gran part de la campanya de Normandia és una campanya de desgast, o sigui, que van xocant, van perdent tots militars, van perdent soldats, van perdent material, i uns els reposa i l'altre no.
8: Uns no solament els reposen, sinó que els multipliquen. Clar. Sembla allò dels pans i els peixos, sí, sí. I els altres no té. Això hi ha dels estudis que diu quants reforços a partir de la tercera o quarta setmana va rebre l'exèrcit alemany. Són molt pocs milers. Carros de combat, o sigui, els famosos tanques, que diem, és un anglicisme, no? Són poques desenes de les plantilles que hi havia a les unitats que entren. En canvi, i els perden tots, és que això està superben estudiat, ho perden tot. En canvi, diu, les pèrdues dels atacs, dels intents de ruptura, sobretot dels anglesos a la zona de Caen, algun dia van perdre 400 tancs en alguna d'aquestes ofensives, que és... Clar, les armes antitancs han millorat molt al llarg dels 3 anys de la guerra, molt bé. Però quan acaba, dius, home, doncs, si n'han perdut 400 en 2 o 3 dies, 400 en l'altre, quants en tenen? Doncs en tenen el doble dels que havien desembarcat. I, per tant, quan comença aquest avanç que arriba a Brussel·les, que arriba a Metz, que arriba a França, bueno, i després des del desembarcament de la Provença a l'agost, el 15 d'agost, arriben a Lió, arriben fins a l'Alsàcia...
0: El Roden...
8: En vez de porten entre... Es calcula que amb la suma de les divisions anglo-canadenques tenen 4 o 5 mil tancs. Amb un avantatge que en van perdent. Però sempre els americans creen 20 divisions blindades i mai en creen més. L'única diferència és que les pèrdues que tenen sempre les van cobrint.
9: Es van reposar.
0: Sempre són divisions plenes.
8: Plenes.
0: En canvi, les altres són divisions que es van... Petites.
8: Al final, diguem-ne...
0: I això que el material tampoc no era el millor, perquè recordo que el carro Cromwell dels...
8: No, els britànics amb tancs.
0: Els alemanys li deien el forn dels britànics, perquè tenia tendència a explotar i a cremar tots els que estaven dits.
8: Els anglesos, per exemple, amb aviació, els seus models d'avions, inclús alguns van ser molt més reeixits que els alemanys. L'Spitfire va ser un caça absolutament competitiu a primer nivell. El famós Mosquito, aquell bombarder ràpid, allò va ser, vamos, els alemanys el van crear. En canvi, amb el que és... Però també té una lògica. A Anglaterra, per defensar-se, fins a l'aparició de l'aviació...
0: És una illa.
8: Era la marina. I molt intel·ligentment, a partir dels anys 30, diu, com ens hem de defensar? Amb la marina, com sempre, però ara ha aparegut l'aviació que pot acabar amb la marina. Per tant, comentem. Quin és l'element coix? Tot i que ells són els principals teòrics de la guerra blindada. El líder Hart i el Führer, no? Són els dos grans teòrics. Però, en canvi, diguem-ne, a la pràctica, l'exèrcit de terra és el que més diguem-ne, el més abandonat i tecnològicament, i sobretot el nombre de producció. El nombre de producció de tancs britànics
0: és baix.
8: És baix. És baix. I els models no són, no són reeixits, no? Mm. Els americans troben el Sherman, que és un excel·lent tanc mig, amb tot, no, no es pot comparar amb un Panther, però els alemanys en van fotre 40 o 50 mil, i els alemanys en van fer 5 mil. I el Panther, a més, era d'una mecànica molt senzilla, era fàcil de reparar, etc etc. I tenia una sèrie d'avantatges, diu, no necessitem un de millor, i amb això van arribar on van arribar.

0: Falès, un altre objectiu estratègic, va ser atacada el 7 de juny de 1944 i no va poder ser alliberada pels canadencs fins al 17 d'agost. A l'est d'aquesta ciutat, entre el 18 i el 21 d'agost, va tenir lloc l'últim gran enfrontament de la batalla de Normandia, quan l'exèrcit alemany es va veure encerclat i derrotat a l'anomenada Bossa de Falès. Els nazis van ser rodejats per l'acció conjunta de canadencs, nord-americans, britànics i polonesos, entre d'altres. A les memòries Croada Europa, el general Dwight Eisenhower exposava els problemes de coordinació que hi va haver entre els aliats desplegats a la zona. Eisenhower va quedar molt impressionat en visitar el camp de batalla de Falès un cop els alemanys havien estat vençuts.
1: Atès que la gran majoria de les forces aliades atacaven des del perímetre d'un gran semicercle cap a un centre comú, determinar els punts exactes on cada unitat havia d'aturar-se per tal d'evitar enfrontar-se a unitats aliades que avançaven en direcció oposada va resultar una qüestió complexa. En aquest cas, les tropes de Bradley, que avançaven descrivint un gran moviment de rotació, havien de recórrer una distància molt més gran per tancar la trampa que no pas les tropes britàniques i canadenques. Es van produir confusions al front i l'única manera d'evitar-les era aturar les tropes allà on es trobessin, encara que això impliqués permetre que alguns alemanys escapessin. Em trobava al quarter general de Bradley quan van començar a arribar missatges dels comandants de les columnes nord-americanes que avançaven. Es queixaven que els límits imposats per les ordres permetien escapar als alemanys. Vaig donar ple suport a la decisió de Bradley de complir estrictament les ordres que establien la línia divisòria entre els grups d'exèrcits. Altrament, s'hauria pogut produir una batalla desastrosa entre aliats. Davant d'un desastre total, l'enemic va lluitar desesperadament per mantenir oberta la boca de la bossa que es tancava a fi de salvar-se tant com fos possible de la desfeta. Els comandaments alemanys es van centrar especialment a salvar els elements cuirassats i, tot i que una part de les seves divisions Panzer va aconseguir creuar de nou el Sena, ho va fer a costa de perdre una gran proporció del seu equipament. 8 divisions d'infanteria i 2 divisions Panzer van ser capturades gairebé íntegrament. El camp de batalla de Falès va ser, sens dubte, un dels escenaris de major mortaldat de tota la guerra. Carreteres, autopistes i camps estaven tan col·lapsats de vehicles destruïts i de cadàvers d'homes i animals que travessar la zona resultava extremadament difícil. 48 hores després del tancament de la bretxa, la vaig recórrer a peu i em vaig trobar amb escenes que només Dante hauria pogut descriure. Era literalment possible caminar centenars de metres seguits trepitjant només carn morta i en descomposició. En l'avanç més ampli dirigit contra els punts de pas del Sena, a la rereguarda de l'exèrcit alemany, les tropes nord-americanes també es van veure obligades a aturar-se per evitar superar els seus objectius i disparar contra les pròpies forces. Els alemanys van tornar a aprofitar l'oportunitat per escapar amb una part més gran dels seus efectius, de la que haurien pogut salvar si s'hagués previst la situació amb exactitud.
2: Això és En Guàrdia.
0: Doctor Villarroya, Falès, encara que no és un èxit absolut de les tropes aliades, sí que representa el final, pràcticament, sí, de la Batalla de Normandia, malgrat no haver sortit tan bé com ells volien.
3: No, a veure, Falès, els estudiosos militars sempre han considerat que aquí el comandament aliat i allò va ser un fracàs perquè les condicions eren molt favorables a que no s'escapés ni un soldat de Normandia, perquè Falès
0: és alemany.
3: Soldat alemany, pogués... hi havia l'opció de rodejar-los del tot i no poder sortir. Aleshores, això no es va assolir amb la rapidesa que feia falta, i això va permetre que els alemanys van tenir uns dies obert una ruta travessant el Sena, que van poder retirar material pesat, res, perquè clar, això ja era més complicat, però en canvi van poder retirar, es calcula, uns 50.000 soldats de Normandia, que és un 10% de tot el que va intervenir Normandia per part de l'exèrcit alemany. Quin és l'error més greu? Que aquests 50.000 soldats alemanys, que molts eren veterans i molt professional, com que les fàbriques alemanyes encara a l'agost, setembre i octubre encara produïen, doncs amb el material que va anar sortint aquests mesos, amb aquesta base d'aquests 50.000 es van poder refer algunes unitats d'èlit que són les que aguantaran fins al final de la guerra. Probablement sense aquests 50.000 hagués sigut molt més difícil, perquè aquests eren gent veterana, experts en la guerra. Brigats
4: en la guerra.
0: A partir d'aquest moment ja pràcticament es pot dir que la campanya de Normandia és acabada. Perquè Patton, per un costat, amb el Tercer Exèrcit comença a pujar, els francesos de la Segona Divisió van cap a París, etcètera. Vull dir que ja comença a moure's d'una manera...
3: A un ritme brutal.
0: Que no té res a veure amb aquesta guerra, no de trinxeres, perquè no ho és, però sí de posicions... que hi ha a Normandia. A partir de llavors, els exèrcits campen més
3: lluny. Per la banda del nord-oest, els canadencs i anglesos fins a Brussel·les, a primers de setembre, per la banda tot el sud-oest de França des de la Provence. Sí. En poques setmanes han alliberat tota França, excepte la banda de Metz, que ja costarà... Els alemanys ja els hi donen temps a refer-se i... A l'avenç també té un desgast pels que els victoriosos, que és que s'allunyen de les seves bases logístiques i aleshores hi ha problemes de subministres, de tot tipus.
0: I van més lents del que voldria.
3: I quan tu frenes, a l'altre li dones l'opció de poder-se
4: recuperar-se.
3: Aquest és el final.
0: Doncs frenem aquí per recuperar-nos, perquè no tenim més temps. Joan Villarroia, moltíssimes gràcies per haver tornat a obrir la temporada de l'Enguàrdia, que ja és això un costum, t'esperem abans, però també pel primer de la propera temporada.
3: Moltes gràcies. És un plaer, com sempre, estar amb vosaltres.
0: Vinga, per nosaltres també. Joan Maria Soler i Sabater, has estat a Normandia?
4: No he estat a Normandia.
0: Doncs escolta, l'hem de portar.
3: Jo l'any passat no vaig organitzar amb els amics, però ja com que ja tinc els problemes que tinc de respiració, vaig organitzar i ja no hi vaig anar,
0: anirem composant-nos.
4: Són aquests dèficits que tens, no? Que has estat a altres fronts de la guerra importants, però aquests de Normandia no hi
0: ha. Això és l'Enguàrdia.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
6: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Xavier Martín i Albert Cortés.
1: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: patrocina aquest programa.
1: Benvinguts al Temple Esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

Tanzfahrer.

0: Avui fa 50 anys, un 5 de setembre del 1976, es va posar la primera pedra. Aquell dia, Joaquim Maria Puyal va fer la primera transmissió de futbol en català de la història. Era un Barça a les Palmes, amb Cruyff a la gespa, un fet insòlid per l'època. Un any abans havia mort el director i el futbol, la gent només el podia escoltar en castellà. Aquella iniciativa va ser qualificada de bogeria, fins al punt que alguns directius van arribar a dir: voleu dir que la gent ho entendrà? 50 anys després, el Barça, però també l'Espanyol, el Girona, el Sabadell, el Nàstic, l'Europa, el Sant Andreu i tants d'altres es poden seguir en directe en català. Però també els partits de bàsquet, d'handbol, de futbol sala, les motos. Aquell dia, avui fa 50 anys, en Puyal va posar la primera pedra d'un edifici que tots continuem construint, explicant les coses en la nostra llengua. Llarga vida a la ràdio esportiva en català.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre avui, el Tot Gira, 50 anys després, seguirem fent allò que va començar el Puyal. De seguida, la transmissió en directe de l'Sporting Girona, però també del Barça-Jaén, semifinals de la Supercopa de Futbol Sala, l'etapa de muntanya de la Vuelta, el US Open, els oficials de Fórmula 1 a Itàlia, la Supercopa Ibèrica d'handbol i el Sevilla-Barça de la Lliga F. I tot en la nostra llengua, en català. Comencem.
2: Això és el Tot Gira, des del 2004, amb David Clopés.
3: De l'àrea massiva lluita, també Nisquens que ve des de darrere, aquest home és sensacional. Facultats Nisquens, se n'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, compte, compte, compte, gol! En Cruyff ha fotut un golaç! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria!
0: Això que sentiu és un dels primers gols narrats en català a la ràdio. Ràdio Barcelona, Barça 4, Les Palmes 0, un de Juan Carlos, dos de Cruyff i un de Manolo Clares. És el primer partit narrat en català, narrat pel gran Puyal, i avui d'això en fa 50 anys. Avui al Tot Gira farem un homenatge a aquella efemèride, però també en gran part a aquells que han fet i segueixen fent possible que es pugui fer ràdio esportiva en català, que és el que fem al Tot Gira. Tot Gira avui amb el Raúl Orgales, el Marçal Turo, el control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Víctor Rodríguez al control central i l'Oriol Rodríguez de Vistaire. Ben tornat, Oriol, vacances bé?
4: Gràcies, les vacances sempre bé.
0: De seguida cap al Molinón, on juga avui el Girona, i cap al Palau amb les primeres transmissions del dia, avui en futbol sala, Supercopa, semifinals, però abans us convido a punxar en directe el que està sonant ara mateix a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
5: Que si el Barça en 90 minuts a casa i 90 minuts a fora havia estat incapaç de marcar un sol gol en 180 minuts,
0: i és que avui, coincidint amb aquest 50è aniversari d'aquell primer partit en català, des de les 8 del matí i fins a la mitjanit, podeu escoltar de manera ininterrompuda les transmissions més mítiques del Puyal a Catalunya Ràdio. Ara a les 4, just acaba de començar la transmissió de la final de la Champions a Roma, 2009. Barça-Manchester United, la tercera Champions. Per tant, d'aquí no gaire, recordo que Tou va marcar el minut 10, d'aquí no gaire, si connecteu l'exclusió digital sentireu com va narrar el Puyal aquell primer gol d'aquella final de Champions. Oriol, ara la final de la Champions del 2009, però ja abans hem pogut sentir Wembley, també París.
4: Sí, també el gol de Messi contra el Getafe, que encara Messi, encara Messi, encara Messi, també el gol d'Iniesta a Stamford Bridge.
0: Els partits sencers, eh?
4: Sí, i després, contraprogramant el Tot Gira, però em sembla també molt bé, el 5-0 al Madrid al Camp Nou, al Madrid de Mourinho del novembre del 2010. Això serà entre les 6 i les 8 de la vespre. Entre les 8 i les 10, si voleu escoltar la final entre el Barça i el United de Wembley de l'any 2011, i la darrera Champions, l'aconseguida al juny del 2015 a Berlín, per acabar la jornada entre les 10 i les 12 de la nit.
0: Molt bé, doncs transmissions que podeu sentir íntegres, mítiques, del Puyal a l'exclusiu digital. Avui, de fet, nosaltres us demanem al nostre compte d'X del Tot Gira que ens digueu també amb quina transmissió en català us quedaríeu d'aquests 50 anys.
4: Ja tenim un munt de respostes. Per exemple, l'Aniol, que diu que jo tinc gravats els gols de Toi Belletti a la final de la Champions del 2006.
0: I demana si els podem recuperar, són aquests.
6: Aquesta coprava de lluny, la passa per Larsson, assisteix cap a l'esquerra per Eto'o, pica Eto'o, i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Aquest era el 1-0, el d'Eto'o, i després arribaria a l'èxtasi amb el gol de Belletti.
6: Ara som al 35 de la segona part, rep la pilota Belletti, Belletti per Larsson, dificultats pel control, evita que surti fora, prova de centrar la peu esquerra per Belletti, que s'incorpora, centrada, xuta Belletti, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g
4: Aquest és el 2-1, el que li dona la Champions al Barça, amb aquell diluvi que feia a París. Per exemple, l'Albert Rubí també diu moltíssimes, evidentment. Diu, però la més especial és la de l'Urruti, t'estimo.
3: Mira que si l'Urruti el parés, mira que si d'atrapés l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti atrapat, Urruti atrapat! Urruti, t'estimo!
0: A Ràdio Barcelona, aquesta transmissió d'aquella lliga que guanyaria després el Barça, Valladolid, amb aquella genial aturada d'Urruti en un llançament de penal. Bé, al llarg del dia d'avui ja veureu que recordarem molt aquestes mítiques transmissions del Puyal, aquests 50 anys de transmissions del Puyal i de molts altres que han seguit el llegat del Puyal i que també han narrat en directe a Catalunya Ràdio moltes i moltes efemèrides de l'esport català. Ara toca fer-ne una en català, una transmissió al Molinón, perquè juga al Girona, obrint transmissió.
7: Tossuts.
8: I una vegada i una altra, i una vegada i una altra. Sempre que luchar i nunca que rendirse.
7: Valents. Ambiciosos.
8: Un partit històric perquè el Girona guanya en aquest moment el partit. Girona 4, Madrid 2.
7: Esbojarrats.
8: Final! Final!
7: Apassionats.
8: Patapa!
7: Orgull gironí.
8: Tira amb la cama dreta. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ha marcat el nen.
7: Aquí comença la transmissió del Girona. Tornarem.
0: Quarta jornada a la segona divisió. Ahir divendres, primer partit, Les Palmes 0, Leganés 0. I s'ha acabat ara fa uns instants el Reial Societat B1, Tenerife 1. El Girona visita avui el Molinón des de la meitat de la taula. 4 punts en 3 jornades, però revifat després de la golejada per 5-2 de fa una setmana a casa contra les Palmes. Ara sí, ja no calen fulls amb anotacions perquè el mercat s'ha acabat i la plantilla està tancada i la tenim ben clara. Ha arribat Carles Pérez i ha marxat Unagi, els últims moviments del Girona. Entrem al Molinón. Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
9: Hola, què tal?
0: I
9: molt bona tarda.
0: I a l'estudi, en Xevi Soler, la Susi Sala i en Francesc Argol. Què tal? Com esteu?
10: Molt bé.
11: Molt bé. Bona tarda.
0: Solà, a tu també t'ho demano. Amb quina transmissió esportiva en català et quedes d'aquests 50 anys?
10: Amb la del primer ascens del Girona.
0: Molt bé. La resta, us voleu afegir, Cargol?
11: Bé, segurament que sí, l'ascens del Girona, però quan escoltava la veu d'en Puyal, jo tinc 54 anys, per tant, 50 anys de transmissions, tota la meva vida escoltant en Puyal i ara la TDT i tot plegat, se'm posa la pell de gallina en la gran majoria de transmissions i de gols.
12: Jo em quedo amb la d'Urruti, t'estimo, perquè el meu pare, recordo que es tancava a la cuina a escoltar la ràdio per escoltar el partit del Barça. I jo, com m'agradava el futbol, anava allà a escoltar-lo i tinc el record d'aquell dia, perquè feia tant que no guanyava una lliga al Barça que el meu pare estava molt content.
13: L'encara més, encara més, encara més. Sí, com es pot transmetre tant només dient el mateix cada cop repetit?
0: Això mateix.
13: És màgic, és
0: una ració genial, aquell dia del Quim. Recordo que a x.com/totgira podeu anar deixant les vostres narracions preferides.
10: M'he quedat sol, m'he quedat sol.
0: Home, no, està molt bé. A mi m'ha agradat molt i em va emocionar molt aquella narració del primer ascens. Avui una narració més en català, la del Girona, i en català els 11. Xevi, va, som-hi.
14: Vinga, parla del Girona amb només un canvi respecte a la golejada l'altre dia contra les Palmes. Jugarà amb Gazzaniga a la porteria. Francés, Júnior, David López i Àlex Moreno en defensa. Ethan i Fran Beltran al doble pivot. Esprilla a la banda dreta, únic canvi en aquest 11 de Quique Álvarez. Brian Hill a la banda esquerra, Abel Ruiz a la mitja punta i Benat en punta.
0: El rival és l'Sporting, que compta, és a la part alta.

0: baixa de Justin, compte que no,
1: sempre
0: no estava
1: quedarà el dubte si no hagués estat lesionat, però home, jo crec que números en va fer, per ser titular, Francesc.
2: Sí, sí, està clar que és un jugador revulsiu quan ha sortit des de la banqueta, però el veig titular per la diferència que marca en zona de finalització. Per tant, és normal que Quique Álvarez repeteixi pràcticament l'11 que li va donar aquesta victòria davant les Palmes. Hem de veure una versió del Girona fora similar a la que hem vist als dos partits de Montilivi.
1: Xavi, Carles Pérez és a la convocatòria?
3: Sí.
1: Sí, a la banqueta, de moment.
3: Sí, yes. I també hi ha un altre jugador que debuta en una convocatòria, que és Mauro Furtado, que és aquest jove portuguès de 18 anys, amb fitxa del filial, també per primer cop a la convocatòria de Quique.
1: Molt bé, això és a punt de començar, com també és a punt de començar Palau Blaugrana, la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala. Ja tenim un finalista, el Barça busca el seu lloc a la primera gran final de la temporada. Francesc Ripoll, què tal, com estem? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Això és a punt de començar, eh?
4: Sí, el Joel Palau Blaugrana és un Barça-Jaén en aquesta segona semifinal. El Barça, que es vol classificar per la final, que ja espera el Pozo de Múrcia, que ha derrotat a la primera semifinal al Palma, guanyant per 8-4.
1: Molta gent al Palau?
4: Menys de la que hauria, sent una competició de semifinals i final. Sí que és cert que han vingut dracs al Palau i animaran una miqueta l'ambient. Més gent que la primera semifinal, però et diria una mica més d'un quart d'entrada.
1: Molt bé, doncs a punt de començar aquest Barça-Caen, a punt de començar l'Sporting Girona. Pausa ràpida i comencem.
5: 50 anys narrant en català.
6: Tocarà Soskov, parada Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman!
5: Anys d'esport en la nostra llengua.
7: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: Xato! L'estiu s'acaba.
9: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
11: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
12: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
11: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
12: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
13: 25 anys construint històries, marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a Gala Catalunya aixeca el taló, dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
5: Els partits del Girona, el tot gira.
1: Un minut i un quart de cinc a punt de començar el partit. Solà, bona entrada al Molinón.
15: Sí, molt bona entrada, molta gent. Clar, és que aquest camp és grandiós. A vegades quan veus aquests equips a la segona divisió, que encara estan encallats en aquesta categoria, te n'adones de l'èxit que ha estat pel Girona estar de moment 6 temporades de primera divisió. És veritat que és una llàstima haver baixat, però és que aquesta gent de l'Sporting fa, crec que 10 anys que no trepitja la primera divisió.
1: Fa temps que volen tornar. Ja vam comentar la primera transmissió que vam fer a segona amb el Sabadell, que es va estrenar amb mèrit, sí, empatant aquí, i de fet fallant un penal al camp de l'Sporting, empat a 0, i veurem si avui el Girona és capaç també de puntuar-hi. Per cert, també comença aquesta hora partit de la primera divisió a Sant Mamés. Bon partit entre l'Atlètic Club i l'Atlètic de Madrid.
16: I tant, l'Atlètic de Madrid que busca guanyar per situar-se líder provisional a l'espera que faci el Barça, de moment amb Julián Álvarez des de la banqueta.
1: I també amb futbol internacional pendents de la Premier, juga el City, oi, des de les 4?
16: El 14 de la primera, avui amb Enzo ja a l'equip titular, el 14 de la primera, City 0, Coventry 0.
1: Amb un ull posat avui també a la Vuelta, que tenim etapa important de muntanya, en final a la Sierra de Pandera, que ens seguirà l'Alfons Gorina. Hola, Alfons.
17: Bona tarda.
1: Alguna cosa destacada a aquesta hora?
17: Doncs que es nota que no hi és Pogacar, perquè el seu company d'equip, el nord-americà Kevin Vingegaard és ataca tan solitari a l'Estil Pogacar. A 50 quilòmetres de meta, marxa en solitari i de moment ha aconseguit

0: marxa del grup d'escapats, que tenen més de 5 minuts de marge respecte al grup principal.
1: Comença Molinón, Solà.
2: 20 segons de la primera meitat, la primera pilota que ha estat a punt de tocar l'Esprilla, no ha fet un bon control, traurà de banda l'Sporting de Gijón. Toca David López en zona defensiva, Francesc es continua situant al lateral dret i avui Francesc Esprilla a la dreta, Brian Hill a l'esquerra.
3: Sí, veurem ara a veure si aquesta opció de jugar Esprilla a cama tancada, no?, per intentar anar cap a dintre.
2: És que tots dos són esquerrans, clar.
3: Sí, tots dos són esquerrans, però penso que l'opció és més d'Esprilla, que pugui jugar cap a dintre, perquè és on té més tir, té més precisió i té més finalització que no pas Brian Hill.
1: Ha començat Molinón i ha començat Palau Blaugrana, fatal el partit pel Barça de futbol sala, Francesc.
4: Sí, perquè al mig minut de la primera meitat s'ha avançat el Jaén, error per mi en la sortida de Miquel Feixas i un jugador del Jaén ha acabat fent el primer gol del partit. Ara portem 50 minuts de la primera meitat, Barça 0, Jaén 1.
1: Molinón Solà.
2: A Molinón hi ha hagut una falta en el mig del camp, traurà l'equip de l'Sporting de Gijón.
5: La falta de Fran.
2: Un Sporting que va vestit igual que el Girona. Avui un Girona amb aquesta samarreta, sí, un color verd-blau.
5: Xula, eh?
2: Sí.
6: A mi m'agrada. Sí. Ens portarà sort aquesta, va.
2: L'any passat quina era la que ens portava sort? La groga, no?
5: La groga, sí.
2: Diuen que és un color de la Costa Brava, aquest. Del mar. Bé, jo veig que és el mar de la Costa Brava, veig que és una mica més blau, no? Té la pilota bé, és igual, no parlem de...
5: Home, seria més de mar Carib, no, aquest color, que no pas de la Costa Brava. La Costa Brava té un blau més intens.
2: Sí, més intens. Juga la pilota a la defensa de l'Esporting de Gijón. Dunya Beitia. Es podrien posar uns números que es veiessin més bé, eh? Mira, els del Girona es veuen perfectes. Pilota llarga cap a Otero. Encararà Júnior, es creu el defensa del Girona i envia la pilota a córner a l'esquerra del porter Gazzaniga.
5: El primer...
2: Dos de la primera meitat, una pilota llarga cap a Otero, que segons he pogut veure en el sorteig, com que el capità és el gironí Rubén Yáñez, Otero serà teòricament el que pugui anar a parlar amb l'àrbitre.
5: Sí, és així.
2: Em fa gràcia aquestes coses, que hi havia tres jugadors allà al sorteig. Dos i mig de la primera meitat, primer córner a favor de l'Sporting, a l'esquerra de Gazzaniga. Penjarà la pilota corredera, en curt, la deixa per Conrad, altra vegada per l'Sporting de Gijón, a la frontal de l'àrea gran, Guilla Rosa xuta amb la cama esquerra, fora! Ha passat fregant el pal dret de la porteria de Gazzaniga, també enganxat el travesser, la primer xut, 3 de la primera meitat, clar, aquí deuen saber cada vegada que xutem, gairebé pot ser gol, perdó, Gazzaniga, però va passar la setmana passada contra les Palmes.
3: I ha xutat Guilla Rosa, lateral dret, molt ofensiu, pràcticament veurem que tota la banda dreta és per ell, perquè Conrad de la Fuente, el jugador del Barça, fins i tot va debutar a la Champions League com el primer equip del Barça, fa els moviments de fora cap a dintre per deixar-li tota la banda a Guilla Rosas.
5: Ha anat molt justa.
2: Sí. Has dit que era d'un poble maco, corredera, Xavi?
5: Molt maco.
3: I jugador important per l'Sporting de Gijón, Xavi. El busquen molt, tant en el joc d'inici, perquè a vegades va a l'alçada centrals, com en zona d'arribada. És un futbolista que té molta arribada de la frontal de l'àrea.
5: Perquè ho entenguin els oients, convilatà meu de Sant Joan de les Abasses.
2: Corredera, precisament, la deixa per Nacho Martín. Encara en terreny de joc de l'Sporting, no va a la pressió, ha anat. Té la pilota a l'Sporting, pilota llarga per la banda dreta, pujava Guilla Rosas, com ha dit en Francesc Gargol, molt ofensiu. Ha rebutjat Àlex Moreno, envia la pilota fora de banda, au favorable a l'Sporting de Gijón. Ha tret ràpidament Guilla Rosas, enrere per Dunya Beitia. Aquest més enrere per Pablo Vázquez. La demana a l'esquerra lateral Cuenca. Pablo Vázquez la deixa altra vegada per corredera, que per Nacho Martín, pilota llarga a la banda dreta, Guilla Rosas evita que la pilota surti per un lateral, cap allà hi va Àlex Moreno, Guilla Rosas en va cap a dins, aixeca el cap, busca la centrada, finalment se'n desdiu, envia enrere per Nacho Martín, aquest a la banda dreta per Conrad, encararà Brian Hill, Conrad no pot passar, busca posició de xut, frontal de l'àrea gran, la deixa per Gelabert a la banda dreta per Guilla Rosas, atac llarg de l'Sporting, l'acaba espifiant Conrad de la Fuente, vol sortir en pilota controlada Iza, li ha fet falta llei de l'avantatge, va anar descarregat cap a Gazzaniga, 5 de la primera meitat, el Molinón empatem a 0 de moment, Sporting 0, Girona 0.
5: Per cert, el xut acaba el xut que ha fet el Girona és el primer en tot el partit, de moment sense grans ocasions. A tot això, el Barça reacciona en aquesta Supercopa de Futbol Sala, empat el partit davant del Jaén.
4: Sí, empatat tot just després. Pito, aprofitant una errada, en aquest cas, del porter del Jaén, Espíndola, que ha blocat una pilota, se li ha escapat i Pito ha estat atent i ha marcat a porteria. Avui d'ara 2 minuts de la primera meitat, 2 gols, Barça 1, Jaén 1.
5: Ha millorat l'entrada al Palau?
4: Una miqueta, però jo crec que això es quedarà aquí. Demà, si sí, a final, jo crec que la cosa millorarà més. Avui és una mica com un partit de Lliga normal al Palau, diguéssim.
5: Pensar que la primera divisió comença fort l'Atlètic de Madrid a Sant Mamés. Ja l'ha tinguda claríssima, que en Guinglí l'ha enviat al pal. De moment, sense gols, Atlètic 0. Atlètic de Madrid 0, també empat a 0 al Molinón.
2: Amb una jugada d'Esprilla per la banda dreta, arriba fins a la ratlla de fons, centra, la pilota s'ha passejat, no ha pogut arribar ningú, la rematada. Jugui en defensa, Júnior. Cap a David López.
6: I aquesta entrada d'Esprilla ja li estan fent el 2 contra 1 cada vegada, suposo que...
2: És el més perillós.
6: Sí, conscients de que els darrers partits ha estat superior a l'1 contra 1.
3: L'Sporting aquí, aquesta banda, té un futbolista que m'agrada molt, Iosifo, que és molt vertical, però que també ajuda molt en defensa. I és un futbolista desequilibrant, tindrà problemes, tindrà feina francesa en aquest costat. En un costat tenen un extrem, i a l'altre costat tenen aquest lateral tan ofensiu.
6: I busquen molt les esquenes. Àlex Moreno ja ha tingut problemes en un parell de jugades, haurà d'estar atent.
3: Sí, perquè Otero, Juan Otero, és un davanter de moure's bé a l'espai i busca desmarcatges.
6: Sí, i Conrad tant... també aprofita aquest espai.
3: Sí, anirà molt per dintre. Conrad ens provocarà problemes a l'hora de marcar. Àlex Moreno ha d'estar pendent de Guille Rosas, perquè Conrad ha de ser més per o Fran Beltrán o per Ethan.
6: Però sí queda el dubte.
2: Recupera la pilota Ethan per Benat. Benat envia cap a punt de penal, rebutja la defensa de l'Sporting en segona instància, lluita Ethan, se la treu de sobre la defensa, busca Esprilla, el xut, Esprilla frontal de l'àrea gran, la deixa per Ethan, Ethan obrirà la banda dreta, la baixa amb el pit, Brian Hill més enrere per Fran Beltrán, xiula el Molinón, la pilota per Francesc, aquest per Ethan, d'esquenes a porteria, altra vegada Francesc, atac llarg del Girona, Francesc en terreny, cap a Júnior, al cercle central, 7 de la primera meitat, possessió llarga del Girona.
5: Amb el públic inquiet, Déu-n'hi-do com xiulen, des del primer minut. Això ja ho vam veure l'altre dia contra el Sabadell.
4: A Sabadell ja ho vam fer, sí. El minut 5 estaven xiulats.
5: Estan nerviosos, eh?
3: Però xiulen el rival, no?
5: No ho sé.
4: Contra el Sabadell xiulaven el seu equip.
5: Sí, sí, sí.
4: Segur.
5: Són inquiets.
3: Ostres, és un equip molt compacte, eh? O pressionen tots a dalt o repleguen.
2: Compte que s'equivoca Gazzaniga. Jalabert no pot acabar de fer el gol. Una altra gazzanigada. Al 8 de la primera meitat. Vol enviar la pilota a David López i té la pressió de Jalabert. Sort que el rebot ha anat a fora.
5: La justícia es posa les mans al cap.
6: Aquest any no acabarem bé.
3: Sort que estava escurat, sí. Perquè si hagués estat més a la frontal i la pressió de Gelaberg hagués estat més frontal, podria acabar amb gol.
5: Mare meva.
6: Però és que està mal perfilat i continua mirant mal perfilat quan la intenció ha de ser o allunyar-la o cap a l'altre costat.
5: La primera de Gazzaniga. Per cert, que ens podeu escoltar a l'àudio 2. Àudio 2 de la Liga TV i Hypermotion per escoltar la transmissió del Tot Gira. Àudio disponible avui en aquest Sporting Girona. Déu-n'hi-do, per cert, l'arrencada de partit Futbol Sala Supercopa Barça-Jaén.
4: Sí, perquè ha remuntat el Barça, ha fet el segon, l'ha tornat a fer Pito, gran jugada de Turei, Pito un altre cop a porteria avui de Cafà, el segon aixeca el resultat al Barça, que està guanyant per 2-1 i tots us portem 4 minuts i mig de la primera meitat.
5: I va Girona.
2: Amb una jugada d'Esprilla, centrat, Benat no hi ha pogut arribar, a traurà de porteria Rubén Llanyet.
3: Molt bona sortida de David López, una passada per terra, buscant profunditat, és Abel Ruiz qui ve a rebre, i amb una sola passada, David López supera 4-5 jugadors de l'Sporting. Aquesta pressió alta dels locals la podem superar amb una bona decisió en sortida.
6: I bona centrada, d'Esprilla, de fora cap a dins. Si hagués connectat Benat, crec que ha saltat una miqueta
5: aquesta
6: abans.
5: Aquesta pixut i arriba. No?
6: Sí, exacte.
2: És molt alt, Pixur.
4: 2'4", 2 metres 4 centímetres.
5: L'altre dia ja vam veure, diguem-ne, les seves principals virtuts i mancances en l'estona que va ser el camp.
2: Vaig venir amb ells ahir amb vol regular, perquè, esclar, ara han tornat al món terrenal, ja ho explicàvem el dia de Còrdoba, i van amb vol regular, i Pixur és molt i molt alt. Home, també ho has
7: catenit, si fa 2'04", clar que és alt.
2: Sí, sí.
8: Més alt del futbol professional, primera i segona, aquest any.
2: Ho vam explicar l'altre dia, Oriol. Tu no hi eres, encara estaves...
7: Jo no hi era.
2: De vacances.
8: Normandia, em
5: sembla. Ja has acabat totes les vacances, Oriol?
7: Tinc alguna cosa encara pendent, que ja anirem esquitxant de tant en tant.
9: Treballaràs sol, clubers.
2: A tu també, Xevi, te'n queden encara?
9: Alguna, sí, alguna.
2: Sí, ho sento bé. Toca amb el cap francès, la baixa corredera, corredera cap a Iosifov. Iosifov una mica més alt també seria gairebé com Pichur. Jalabert, endarreix cap a Otero, Albert és de l'àrea gran, volia desmarcar Iosifov, enrere per Jalabert, al mig del camp per corredera, trepitja la pilota el de Sant Joan de les Abadeses, endarreix cap a Cuenca, Cuenca trepitja la pilota, la demana un dels dos centrals, aquest és Pablo Vázquez, amb l'altre central Dunyavell, dia 10 de la primera meitat, el Girona ara ben situat a darrere, ataca l'Sporting de Gijón, pilota per Conrad, lluita Àlex Moreno, li pren la pilota Àlex Moreno, la deixa cap al mig de l'àrea per Júnior, puja la pilota al central del Girona amb dificultats, no tenia cap línia de passada, la deixa per David López, David López cap a Espella, encara en terreny de joc del Girona, bona jugada cap a Abel, es desmarca Benat, encara continua Abel, Abel la passa a Benat, Benat és dins l'àrea, s'haurà de regirar, li ha anat a la dreta, ara cap a l'esquerra, la demana Espella, pilota per Abel, Abel frontal de l'àrea gran, enrere per Espella, Espella fa un bon retall, entrarà dins l'àrea, una centrada fluixa, no hi arriba Brian Hill a l'altre costat, ha rematat, fluix, Espella, la pilota ha sortit a la dreta del porter Rubén Llanya, d'una altra arribada del Girona, 11 de la primera meitat, encara empatem a 0 al Molinón, Sporting 0, Girona 0.
5: En qualsevol cas, Francesc, millor de moment al Girona, eh?
3: Sí, perquè estem sortint molt bé de la pressió alta que ens planteja l'Sporting. Espella també surt a un sol contacte en primer terme i ara en aquesta ocasió que ha pogut driblar a la frontal. Connecten bastant bé els jugadors del Girona. Estem millor.
8: Jo crec que era un intent de centrada d'Espella.
6: Sí, és que amb possible, la dreta no sol xutar ell.
3: Pensem-hi, eh? L'Sporting, un bloc molt compacte, no es complica en la sortida, veurem molt de joc directe per part del seu porter i els centrals, i un equip encara no ha encaixat cap gol a la Lliga.
2: Ell i el Sabadell, eh? Són els dos equips.
3: Correcte.
2: Sí. Que encara no han encaixat cap gol, el, per tant, avui s'enfronten, no dèiem a migdia, l'equip més golejador.
5: Ha fet un gol i no n'ha encaixat cap.
8: Bé, l'Sporting ha fet
3: 7 punts, 7 punts amb dos gols a favor.
8: Màxim rendiment, sí.
3: Sí.
2: El Girona n'ha fet 7, l'altre que n'ha fet 7, n'hi ha un altre que n'ha fet 7.
8: Ara t'ho dic.
2: L'Andorra.
8: Sí,
2: l'Andorra.
8: Sí.
5: L'Andorra perquè va golejar, en el primer partit. Em sembla que en va fer 5 contra el Ceuta.
7: No n'ha fet 5, però ja n'ha fet un. Haaland, el davanter del City. Abans del City, un cop de cap a centrada de Semenyo. El 26 de la primera part, City 1, Coventry 0. Sense aquestes grenyes, sense aquest
8: cabell
7: llarg. S'ha pelat Haaland, però igualment sí, continua marcant gols.
8: És un traïdor.
5: Sí. Per cert, que ja que parles de futbol internacional, Roger Bosà, què tal? Com estem?
10: Bona tarda.
5: D'aquí no res, 4:45, comença el partit del Feyenoord, el primer rival que tindrà el Barça a la Champions, la setmana que ve. Juguen a l'Eredivisie, a la Lliga dels Països Baixos, al camp del NEC, oi?
10: Sí, al camp del NEC. No ha perdut encara el Feyenoord, l'equip de Frank Bronckhorst, que ha perdut Ueda, el
2: qui,
10: seu millor
2: qui,
10: jugador.
2: Qui és l'entrenador?
10: Van Bronckhorst.
5: Sí. Va passar pel Barça com a jugador.
10: Ha perdut Ueda, el davanter japonès, jugant Nacho Ferri, un valencià a partir de 4:45 aquest partit al camp del NEC.
5: Recordeu, dimecres, bé, dimarts comença la Champions i el Barça debutarà dimecres a casa, a 3:45, contra el Feyenoord, equip que seguirem avui amb el Roger Bosà.
2: Iosifov entra dins l'àrea, davant seu hi ha Francesc i Fran Beltran, hi ha un jugador a terra de l'Sporting de Gijón, demanava una possible falta, que crec que és Otero. Amb un xoc amb David López, pot ser?
11: Sí, però res.
2: Ah, va, d'acord. Es queixa molt del pit, i ara David López li diu als jugadors de l'Sporting que envien la pilota fora. Els jugadors de l'Sporting de moment no ho fan. Diu que s'aturi el joc per atendre Otero.
11: En directe ja he vist un xoc. Corrent Otero, no mirant cap endavant, xocant amb David, però en cap cas he vist cap intencionalitat. A veure si la repetició em desmenteix o no.
2: Ara David ha anat a Otero, li ha demanat perdó. Es queixa de la panxa.
6: Però no és
3: un júnior.
6: És júnior, eh?
2: Sí, d'acord.
3: Però és una topada circumstància del joc, eh? No, tots dos estan en carrera.
2: 14 de la primera meitat, joc aturat al Molinón, Sporting 0, Girona 0.
5: Per cert, sentim senyals horaris de 4:45. Estem pendents a aquesta hora també dels oficials. Aquest cap de setmana hi ha Gran Premi de Fórmula 1, Gran Premi a Itàlia, i s'estan fent ara mateix els oficials. Arranca la Q2, oi, ara?
7: Ara som a la Q2, amb Verstappen amb el millor temps per davant de Lawson i de Sainz. Els italians, evidentment, els interessa d'una banda veure què fa Kimi Antonelli, que ha estat sisè en aquesta primera tanda de classificació, però que demà haurà de sortir últim perquè ha canviat el motor. nord, per tant italià difícilment podrà guanyar, i també pendents evidentment dels pilots de Ferrari, amb Hamilton a la vuitena posició i Leclerc a la novena. Ha caigut Alonso en aquesta primera tanda de classificació.
1: Palau Blaugrana, Supercopa de Futbol Sala, li van bé encara les coses al Barça.
4: Continua guanyant per 2-1 al 8.5 de la primera meitat, i de fet el Barça, que n'hauria pogut fer algun més, està sent millor, però Espíndola, el porter del Jaén, està també encertat. Barça 2, Jaén 1.
1: Ens quedem al Molinón.
2: Hem passat ja el primer quart d'hora de partit, com el cap a Fran Beltran, també Brian Hill, lluitava Ethan, se l'acaba enduent Dunya Beitia. Què us passa aquí a l'estudi, que esteu xerrant aquí baix? Baix.
1: No.
2: Pilota per Brian Hill, lateral de l'àrea gran, centre cap al punt de penal, no pot rematar bé, el rebuig de la vent de l'Sporting.
7: Estàvem fent mímica i és impossible que ens sentissis.
8: A vegades passen aquestes coses.
7: Que fent mímica?
8: No.
7: Ah, perquè clar.
8: Se sent, diferent allà que aquí.
3: I ara està jugant amb un jugador menys, l'Sporting.
8: Sí, Otero.
3: Durant un minut,
8: Correcte.
3: Sí, quan Otero s'ha d'esperar.
2: Júnior, a la banda esquerra per Brian. Brian se'n va cap a dins. No ha pogut passar, regira, buscant la centrada, centre al punt de penal. La treu la defensa de l'Sporting, no ha pogut rematar Benat. Salta Ethan, toca amb el cap, també lluita Àlex Moreno. Se l'endú Àlex Moreno, pilota enrere per Benat. Benat no ha pogut fer un bon control. Se l'ha deixat enrere. Rebutja la defensa de l'Sporting, la recuperarà, però Júnior compta que hi ha la pressió per Otero. Ve Júnior cap a Fran Beltran, i aquest més enrere per Gazzaniga. Bona sortida de pilota del Girona, que de moment al 16.5 de la primera meitat empata 0-1 cara al Molinón. David López.
3: Ja ha tornat Otero, després d'un minut a la banda.
2: I ara li ha tornat, Li ha tornat Otero a Júnior. La primera que ha pogut, va demanar disculpes. Jo crec que aquesta era més intencionada que l'altra, Júnior ara també es queixa.
6: Aquesta és molt evident.
2: Li ha dit, te la torno.
3: L'àrbitre l'ha de veure, i ha de veure que està fet expressament. No la de Júnior, però sí la d'Otero.
6: I s'atreveix també perquè el nano té 18 anys, o 17.
8: A més, Otero deu passar 15 quilos més que Júnior. No sé, el deu haver enganxat molt malament a la primera jugada perquè Otero s'hagi fet mal. Clar.
6: Està fora de lloc aquesta entrada.
8: Totalment.
2: Li ha tornat i ara s'assenyalen. Una a l'altra s'assenyalen. Ai, que tindrem aquí un bon ball, Otero amb Júnior, que Júnior, em sembla, per l'edat que té, que no s'arronsa ni s'amaga,
8: No, però, ja s'estan assenyalant. Júnior li diu a l'àrbitre que això era intencionat, que era evident, que l'altre era una acció del joc i aquesta és una cosa intencionada, fora del joc.
2: Sí, li ha anat a tornar, però fixa. La pilota per Benat, d'esquenes a porteria, volia jugar per Moreno, en el mig del camp se l'acaba enduent Nacho Martín. Mira de jugar amb Gelabert. Gelabert endarrereix cap a Cuenca. Cuenca... cap a Nacho Martín, aquest al lateral esquerre, la demana Josefov. Com es diu de nom, aquest de pila?
8: És Josefov, no, es diu Nikita, però...
2: Doncs li direm Nikita, perquè...
8: No és tan difícil, Josefov. No,
3: digues el jugador rus, Eduard, el jugador rus, que només n'hi ha un.
12: Això mateix.
2: Saps que aquells noms que a vegades te s'entrebanquen?
12: Ja. Sí, aquest...
8: Però Dunya Beitia ho dius bé.
2: Sí. El que és difícil també és Rubén Yáñez.
8: Jo li he dit Yángel al principi, imagina't.
2: Menja amb mi, bon menja amb bons.
12: Quan va ser que ho vas dir, això? Fa temps,
2: Sí, a primera.
12: L'any de la Champions.
8: Aquestes són les narracions històriques que
7: dels 50 anys.
3: I avui ja tenim una diferència en respecte al partit de Córdoba, que és la pressió que en contrari. Veiem a Ethan molt més avançat, que salta la pressió amb Nacho Martín o amb Alex Corredera, amb el jugador que intenta sortir en pilota controlada, i això ens dona avantatge per poder recuperar o condicionar el joc de l'Sporting.
12: Estàs content, per cert, Francesc, amb el fitxatge de Carles Pérez?
3: Bé, penso que pot ser un jugador diferencial si està en forma, si funciona, si fa una, com una mini pretemporada, i hauria de ser un jugador diferencial.
12: Sí, perquè a l'Aris no li ha anat massa bé, Susi?
3: Per això.
6: I que no es lesioni, perquè és un jugador que les lesions l'han condemnat bastant a la seva carrera. Francesc, el que deies, jo penso que és el que vam comentar la setmana passada, que Ethan i Fran Beltran es reparteixen molt millor l'espai al mig del camp i cadascú sap perfectament el que ha de fer. Quan hi ha Ivan Morante, això queda més diluït i els hi crea més problemes.
2: Sí, i Brian Hill no pot controlar aquesta pilota, la pilota per Rubén. Sí, de fet, va començar l'equip titular Fran Beltran Morante, Recordo que vam comentar que Morante havia fet un bon partit contra el Leganés.
3: Sí,
2: però
3: és un bon...
2: Però en canvi Córdoba va fer un pas endavant, va jugar de mitja punta, ja no li van anar tan bé les coses, i ara sembla que Fran Beltrán i Ethan s'han consolidat
11: una...
5: Ethan, la veritat és que la seva adaptació, recordem-ho, a la categoria, és veritat que la temporada ja hi va jugar, però procedent de l'Europa, mitja temporada, oi, va fitxar?
3: Sí, no, fa dues temporades David jugava a l'Escala, Ethan. Sí.
5: Exacte, però la temporada passada ja va trepitjar la segona, oi?
3: Sí, amb el Granada.
5: Amb el Granada. Però a mitja temporada va fitxar.
3: Sí, a mitja temporada, venia de l'Europa.
5: És un nou vingut a la categoria. I, home, la personalitat amb la que juga aquests partits que li estem veient al Girona, a mi, de veritat és que m'està sorprenent.
2: Es desplega Guille Rosas a la banda dreta, fa la centrada cap al segon pal. Otero vol rematar, li ha passat la pilota per sobre. Francesc no acaba de rebutjar. Se la queda Nikita.
5: Pensem, la primera decisió l'acaba de tenir l'Atlètic Club ben clara,
7: L'ha tingut molt clara, la pilota a l'esquerra de la porteria de Doblà, que després d'un repús que ha quedat morta a l'àrea de l'Atlètic de Madrid, al final la pilota a la dreta de la porteria de Doblà, que ocasió molt clara per l'Atlètic.
5: De moment sense gols, a Sant Mamés, Atlètic 0, Atlètic de Madrid 0. A la Supercopa guanya el Barça, 2-1, quan queda per arribar al descans?
4: 8 minuts i mig i el Barça que continua arribant en perill, però sense encert guanya el Barça per 2-1.
2: Perd la pilota Esprilla, la recupera Corredera, sort que estava massa lluny, lluita Ethan, fa caure Corredera, Ethan torna a caure a terra, ara es trepitgen, se l'acaben duent Cuenca, endarrere cap a Pablo Vázquez. I ara s'enganxen Esprilla i Corredera, És que aquesta gent de Sant Joan...
11: Som així, Sant Calenta.
2: És broma.
3: Primer ha estat amb Ethan, o sigui, Àlex Corredera amb Ethan, Ethan el deixa i després hi apareix Esprilla a la lluita.
2: Esprilla ara també senyala.
6: Però no hi hem d'entrar perquè tenim les de perdre amb aquest joc.
3: Sí. L'Sporting repeteix un moviment a banda dreta que hi estem caient i hi hem caigut un parell de vegades. O sigui, Conrad de la Fuente va de fora cap a dintre, Àlex Moreno el segueix, i com que Guille Rosas és molt ofensiu, Brian Hill no té temps d'anar a la recuperació i aquí tenim un espai desfavorable. Per tant, Àlex Moreno que esperi a Guille Rosas i Conrad que l'agafin els jugadors del mig del camp.
2: Ara que parlàvem de Corredera, en l'Sporting hi ha dos gironins, Xevi,
11: sí.
2: I en el Girona només un.
11: Sí, en el Girona és només Ethan, en l'Sporting el porter Rubén Yáñez i Àlex Corredera.
2: Això de la gent de Sant Joan ho he dit de broma, que ningú s'ofengui, era només per picar
11: però,
2: en Xevi.
11: Però no. En aquesta jugada hem vist la repetició i està una mica fora de lloc la reacció de Corredera perquè Ethan li fa res, és que és una entrada pròpia del joc. Potser Esprilla li fa alguna cosa ara, després, ara. Això és el que no hem vist i gairebé hi apostaria, però...
2: És que jo crec que és... Mira, ara hi ha hagut falta de fora de banda. Àlex Moreno deu haver tardat més del compte i la traurà ara a l'Sporting, el 23 de la primera meitat.
6: I Júnior continua enganxant-se amb Otero, En aquesta fora de banda ha anat per darrere i l'ha empès que l'ha tirat quasi fora del terreny de joc.
2: Xut de lluny de Corredera, a les mans de Gazzaniga, el 23 de la primera meitat. El partit és viu, és veritat, sí. No hi ha oportunitats, no hi ha ocasions, però amb aquestes enganxades entre els jugadors i els dos equips hi van, jo estic veient un bon partit.
5: Mira, sí, rematades a porteria, dues del Girona, que no han trobat els tres pals, i a l'Sporting, dues rematades també, una entre els tres pals. La possessió, força igualada, 55% per l'Sporting, 45% pel Girona.
3: És un partit intens, amb dos equips que els agrada pressionar, que intenten condicionar el rival, que avancen molt les posicions, i això fa que es està molt concentrat en la sortida de pilota, més el Girona, que ho intenta més en curt, amb joc més combinatiu, menys l'Sporting, que ens buscarà cada vegada més un joc directe cap a Otero o cap a les bandes.
2: El Girona ha fitxat dos laterals drets, per si estudia Arnau, Bonyar i Mate.
11: Mate, li diem Mate? És que em costa molt, però...
2: És que ell
11: ja
2: va dir l'altre dia... Sí, i l'altre dia, el dia de la presentació, va dir que li volia que se li digués Mate. No. Perquè ell es diu Mateu Jaume Morell, i va explicar com a curiositat... Bé, si voleu posar la música aquella... Doncs que quan ell era petit, tenia una vegada tenia el seu pare, que era el seu entrenador, i, clar, quan li volien donar les indicacions, quan li havia dit ja Mateu Morell, ja tenia la pilota al rival. I, per tant, va dir, a partir d'ara, et diré Mate. Hi va haver una temporada que es va posar Morell, diu que les coses no li van anar tan bé i que ara vol que li diguin mate. I fins aquí.
11: Molt bé, molts detalls, eh?
12: T'agrada el fitxatge francès de Morell?
3: Sí, perquè és un jugador que també té experiència a primera divisió, és un jugador que ens pot equilibrar una mica el fet que Boñara és un futbolista molt jove i que tinguem dos perfils diferents, no? Potser un de més experiència, l'altre més recorregut, més ofensiu, Boñar. La plantilla del Girona penso que l'ha tancat bastant bé al final, eh? Comptabilitzo, si no vaig errat, 16 futbolistes amb experiència a primera divisió. No crec que hi hagi cap plantilla a la categoria amb jugadors amb tanta experiència a primera.
2: Brian, cap a la banda esquerra, amb Abel. Abel no pot sortir-se'n perquè l'han pressionat dos jugadors de l'Sporting. Endarreix cap a Rubén Llàñez i envia pilota llarga. Una altra enganxada entre Otero i Júnior. L'àrbitre del partit, Laxon Busto, ha dit que no havia vist res. I la pilota torna a ser pel Girona.
12: Bé, 0-0 al Molinón.
2: Es diu en Busto, de segon.
12: Es diu?
2: Miro, ja ho veurem.
12: En Busto.
2: En Busto, de segon.
11: I la primer?
12: Lax.
2: L'Ax en Busto.
12: En Busto, molt bé, fantàstic.
2: Pilota per Esprilla, compte que surt Rubén Llàñez, li passa per sobre, i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Esprilla torna a Maravilla! Esprilla, Maravilla! Ja n'ha fotut 4! Hi ha jugadors del Girona que van a celebrar i abraçar-se a Gazzaniga, perquè ha estat una passada llarga. Surt Llàñez, li fa passar la pilota per sobre el porter, i patapam! Marca Esprilla, Maravilla, 26 i mig de la primera meitat, revisen alguna cosa, protesta Rubén Llàñez, però marca Esprilla, ho celebra amb un costat amb Esprilla, amb l'altre amb Gazzaniga, Sporting 0, Girona 1.
11: Moltes coses. D'entrada, que Esprilla ensenya una samarreta interior on hi posa Dios tiene el control. L'altre, que el que estan reclamant és un fora de joc. L'altre, un ball una mica ridícul que ha fet Esprilla per celebrar aquest gol que, com dius, és el quart i el situa com a màxim golejador de la segona ara mateix. I, evidentment, màxim golejador del Girona, tots pendents del VAR per veure si és o no fora de joc en aquesta jugada.
3: És gol, és gol.
12: Si ho és, és gol.
3: Queda penjat al lateral dret Guille Rosas al costat contrari a la pilota.
12: Quina definició, Francesc. Que bé defineix, i sobretot el mèrit també per Gazzaniga, que amb tota la intenció del món li envia la passada llarga des de la porteria. Bon control i gran definició d'Esprilla, que jo, bé, no paro de sorprendre'm, ha trobat el seu lloc.
3: Sí, i dos aspectes importants. La manera de superar la pressió alta de l'Sporting, ho hem provat al principi amb Curt, ho prova ara Gazzaniga, llarg, desplaçament llarg a l'esquena de la defensa. Es desmarca molt bé Esprilla perquè Guille Rosas al costat contrari queda despenjat, per tant no hi ha fora de joc, i la definició boníssima, de molta qualitat, amb tranquil·litat, amb calma. Els jugadors que tenen qualitat quan estan del porter saben decidir bé. Esprilla ho està demostrant.
12: Mira,
11: però aquí
2: ja tenim
11: l'Esporting o el Girona?
2: No, jo ara crec que xiulaven Esprilla.
12: Pel seu ball, potser, que no els ha agradat, o què?
2: No l'he vist, el ball, però xiulant Esprilla, clar, també s'ha enganxat amb corredera abans, ha marcat. No l'he vist, la celebració del gol. Esprilla... Ja tenim porter, eh?
12: Exacte. Susi, quin gran Esprilla estem veient.
6: Un gran Esprilla. Jo us comentava al darrer partit que crec que la manera de jugar ara de Quique Álvarez li afavoreix més, perquè el deixa córrer més per banda, és un joc més directe, no és tan posicional com el que volia Mitchell, i ens està agradant per això, perquè és capaç d'anar-se'n, d'agafar bé les esquenes, i si la pilota li cau a la cama esquerra, és boníssim. Quan li cau a la dreta té més dificultats, però ha fet un gran gol, un gran control, no era gens fàcil.
11: Hi ha hagut la primera targeta del partit per una falta tàctica al mig del camp de David López.
12: S'ha avançat el Girona i ha fet el tercer al Barça, al Palau Blaugrana.
4: Sí, l'ha fet Touré amb una altra bona jugada d'atac de l'equip de Javi Rodríguez. Ha marcat Touré, falten 4 minuts per arribar al descans. Barça 3, Jaén 1, això fa bona pinta.
11: Jo, Ripo, em pensava que el faria Colorito, perquè si ha marcat Pito, després el tercer Colorito, no?
12: Molt bé.
2: És com el Lax Apusto, aquest, eh?
4: Sí. Ai. Hi havia un jugador de la Lliga de Futbol Sala, del Ribera Navarra, que es deia John Lennon. Si voleu que us doni noms. El futbol sala...
12: No?
4: Ja...
12: Però John Lennon com a nom, eh?
4: Sí.
12: John i Lennon de cognom.
4: I durant un any, i acabo ja amb els noms d'estranys de futbol sala, el Borella van coincidir, el Chino i el Chano.
11: Home, el Chino Chano era una davantera
2: Més, Ripo, però,
12: escolta,
2: més.
12: Ripo, per això que diu John Lennon, era John Lennon de nom, tot junt, o John sí, sí. de nom i Lennon de cognom.
13: Això ja no ho sé.
7: Home, John Lennon de nom és complicat, però...
13: No,
7: ho
13: sé.
7: Pot ser.
13: Bé, es posa noms pitjors,
7: Molt bé.
13: Ja ho cantava quan marcaves.
7: La Susi Sala, per cert, nova presidenta de l'Església dels Esprillants, que és una nova secta que hi ha a partir d'ara, perquè això...
12: Sembla mentida.
6: Però és jugador de segona divisió,
12: Com vam arribar a criticar, bé. Susi?
6: Però és jugador de segona divisió.
12: Sí, doncs ha trobat, sí. El, seu
6: ha trobat el seu lloc. Correcte. Aquí segurament despuntarà molt, altra cosa si
12: cada
6: el Girona
12: puja. Cada aparició que ha fet fins ara, sí, sí. aquesta temporada, ha
6: Res
12: estat
6: dir, el millor del
12: decisiu
6: Girona.
12: I brillant.
11: Content que és la primera titularitat d'Espella aquesta temporada i que amb 4 gols és el màxim golejador de segona i ha marcat el doble de gols que tot l'esport em deixa compte.
12: I realment va haver-hi opció perquè marxés, Solà.
2: Sí. Espera't ara que té la pilota Brian Hill, entrada dins l'àrea, Brian Hill, xut, a les mans de Rubén. Sí. Fins a l'últim moment. El que passa que també és veritat que aquests gols han frenat una mica, però si no, Esprilla era una de les ventes segures. Però
11: havien de recuperar una mica la seva inversió, no? Que era molt gran. També.
2: Sí, i a més, saps què passa? Que el fet de que hagin marxat amb una setmana, si Gankov, que el Girona hagi pogut ingressar diners per Minsu, que ja marxés Joel Roca, doncs el Girona va arribar a l'última setmana, diguem, no tan apurat per haver de fer alguna venda. I Esprilla, doncs, que fins i tot aquesta setmana, la roda de premsa que va fer Quique Cárcel, va parlar dels jugadors compromesos, aquests que es havien quedat, com Fran Beltran, com Abel, com Benat, com Esprilla, que havien tingut ofertes per jugar a primera divisió, com Àlex Moreno, i que al final es havien quedat aquí a primera divisió, i el qual cosa els hi havia agraït.
14: Jo també crec a veure, Eduard, quan s'aturi... Eduard, quan s'aturi el sí. joc... Gelabero hauria de veure una groga per una entrada duríssima i
11: sí,
14: fan.
11: Sí.
14: Espero que la vegi.
2: Abans l'ha vist David López, per una
14: sí,
2: entrada.
14: Sí, però ara Gelabert se la mereix. Aviam sí. si quan s'atura el joc li ensenyen.
2: Aviam. Juga per la banda dreta. A la dreta, Guille Rossa. O sigui, us ho sento. Sí. Que ho esteu parlant. No puc definir el que
11: però
2: dieu,
11: no havia però... sentit que havia dit que David López havia...
12: Això no ho has sentit,
2: la...
12: eh?
2: Sí, això sí, ho he sentit. Però ho he posat en context.
12: Mira,
2: havia...
12: on passen coses és al Palau Blaugrana. Quin partit més boig?
4: Sí, perquè acaba de marcar el Jaén el 18 de la primera meitat. Marca Esteban, la pilota que ha cantat plorant a la porteria, no l'ha aconseguit salvar Pito. 2 pel descans, Barça 3, Jaén 2.
12: Déu-n'hi-do, el Barça però un punt superior, eh? Més enllà pel marcador, sinó també pel joc.
4: Sí, pel joc també hi està generant moltes més ocasions, però sí que és cert que el porter, el Jaén Espíndola, està sent el millor del Jaén.
12: Per cert, ens acostem al moment decisiu de l'etapa de muntanya de la Vuelta, perquè som a 27 quilòmetres del final. Ja estan pujant o acostant-se a l'alt de la Sierra de Pandera?
0: Ara estan al port que hi ha just abans, de segona categoria, el port de Locovín. Els hi queden 6 quilòmetres per acabar aquest port i després ja arribarà la Pandera. Ara mateix segueix escapat Kevin Vermaerke amb minuts i mig sobre el grup perseguidor i el grup principal ja a 8 minuts, per tant sembla que no tindran opcions de guanyar i que la victòria està aquí a la zona del davant.
12: Però al darrere de moment tots junts, per tant caldrà veure si en aquest ascens a la Pandera, que em sembla que són uns 12 quilòmetres al 7%, si Enric Mas torna a fer, com ha fet a les etapes precedents, algun atac per intentar esgarrapar encara més i augmentar el seu avantatge, que ara mateix és de quant respecte al segon a la general?
0: Minut i 45 segons sobre Primoz Roglic. No oblidem que falta una contrarrellotge individual, per exemple, on Roglic és un gran especialista, per tant, necessita Enric Mas un marge, realment.
12: Ha de fer calaix. Sí. 12 per arribar al descans. Van bé les coses pel Girona. Guanya el Molinón. 0-1 ha marcat Esprilla.
2: I Francesc, el que havies demanat, eh?
14: Sí. Ah, molt bé,
2: targeta
14: molt bé.
2: Per Gelabert. Però fa molta estona, eh? A vegades
14: sí,
2: aquests, tardat, aquestes eleccions...
14: Sí.
11: A mi m'ha sorprès, sí.
14: Però és molt clara, és una entrada molt clara, l'àrbitre dona la llei de l'avantatge i se n'han recordat, potser al cap de 3 minuts, però se n'han recordat i era una groga claríssima.
2: Jo me n'hagués oblidat, eh? Jo si no m'ho apunto, aquestes coses no us ho dic seriosament, eh? 34 de la primera meitat, guanyem 0-1 amb Mercat Esprilla.
6: Ara és som els primers que li marquem gol, eh?
2: És veritat? Sí. Van estar bé, aquí, Ripó.
4: Ara el Sabadell és l'únic equip que no ha encaixat gol de tota segona divisió, eh?
7: Fora, això.
2: Si no estàs sentint en Fiter, tu.
4: Segur que sí.
2: El
4: dilluns ja s'encarregarà de recordar-ho, segur.
2: Fot molta calor aquí. Vas passar tanta calor, Ripó, o què?
4: Déu-n'hi-do. Estàs a cabina o estàs a fora?
15: Estic a cabina, estic a cabina, oh, per desgràcia meva.
13: Doncs encara més calor deus passar.
15: Ja, sí, sí, fa molta calor, molta calor. Molta xifugor, però bé, no ens queixarem. Francesc, bueno, sí, una mica, va. Beltrán té la pilota, al seu costat Izan. Puja la pilota Fran Beltrán, a la dreta es desmarca Brian Hill. La pilota per Esprilla, zona de mitja punta, ara Esprilla l'ha perdut. A vegades, quan tens, estàs tan, tan de confiança, fas coses que segurament no havies de fer.
12: Ja està bé, ja està bé que ho provi. Mira, que arribarem al descans, al Palau Blaugrana. Ripo.
13: Mira, arribem tot just ara, al descans al Palau Blaugrana. Primera part molt igualada, el Barça un pèl superior i també superior al marcador. Barça 3, dos gols de Pitó i un de Touré, Jaén 2.
12: També al descans, Premier League, el partit del City contra el Coventry.
7: Amb el gol que ha marcat Haaland, de moment avantatge del City, City 1, Coventry 0.
12: I tenim, recordeu, a la primera part, ha començat també un quart de cinc, el partit de primera, sense gols, però obert, eh?
7: Obert, amb un parell de bones ocasions per cada equip. De moment continua l'empat a 0, l'Atlètic 0, l'Atlètic Club de Bilbao 0, l'Atlètic de Madrid 0.
12: És clara la tinguda a l'inici, l'Atlètic de Madrid amb un xut al pal de Kang In-Lee. Què protesta el Molinón?
15: Doncs una falta que ha fet Fran Beltrán sobre Yosifov i l'àrbitre diu que no hi ha targeta.
14: Està molt bé.
15: Què coneixes, Francesc, aquest nou entrenador?
14: Bé, Nicolás ha entrenat a molts països, Ha entrenat en molts països. És un entrenador que ha voltat molt. De fet, és arquitecte de professió. I sí. I ha entrenat a Venezuela, a Xile, a Mèxic i a Brasil. I és la primera experiència a Espanya. Per tant, poca informació en tenim, perquè és la seva primera experiència a la Lliga Espanyola, en aquest cas a segona, però sí que és veritat que va començar molt jove a entrenar, als 21-22 anys, i ha entrenat, ja et dic, la Lliga de molts països. De fet, venia del Cruz Azul mexicà, però ha voltat sobretot a Sud-amèrica.
15: Au, favorable a l'Esporti de Quijón, a la punta esquerra, 36 i mig de la segona meitat, el treu Gelabert. La deixa per Nikita, altra vegada Gelabert, penja Gelabert a punt de penal, la treu amb el cap a David López, saltarà també Francesc, cau a terra, demana falta, l'àrbitre diu que no, lluiten Gelabert i Fran Beltrán, Gelabert se'n va cap enrere, aplaudeix el Molinón, 37 de la primera meitat, som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira, som a la transmissió del Girona, de moment amb aquest 0-1 ha marcat Esprilla, al mig del camp Nacho Martín, la juga amb Corredera, el vèrtex de l'àrea gran, a la punta esquerra, Corredera aixeca el cap, trepitja la pilota, a davant seu i té Izan, vol penjar la pilota, Corredera arribarà fins a la ratlla de fons, penja i posa la cama, Izan, molt bé, Izan, la pilota se'n va per línia de fons, córner, a la dreta, ara de Gazzaniga.
12: Segon de l'Sporting.
15: Patirà ràpidament Corredera, tots els jugadors del Girona defensant. Aixeca el braç Corredera. Marca jugada. Hi ha una munió de jugadors dins l'àrea, Corredera amb la cama esquerra, la posa al punt de penal, salten 3 o 4 jugadors, vol rematar Llunyà Beitia, la pilota per sobre el travesser de la porteria de Gazzaniga, que no té pressa, traurà de porteria 37 i mig de la primera meitat, el Molinón, guanyem 0-1.
12: Tinc l'Arbusà, perdona, Cargol, seguint el Feyenoord, el primer rival que tindrà el Barça a la Champions, dimecres que ve, Barça-Feyenoord, comença la Champions, seguint aquest partit de Lliga neerlandesa, de moment sense gols?
10: Sí, sense gols i sense massa ocasions, de fet, cap xut a porta, la més clara l'ha tingut Mica Marmol, l'ex del Barça, que juga al Feyenoord,
12: lateral esquerre avui. Que volia el Girona.
10: Sí, que és central, però que juga de lateral esquerre avui, ha tingut la més clara, ha anat fora, el 22 de partit, NEC 0, Feyenoord 0.
12: Hi ha alguna cosa al Feyenoord que diguis, compte?
10: De moment no li veig.
12: No estàs veient un gran equip,
10: de moment? No, s'ho pren en calma, de moment.
8: Val. Avui ens interessa el PSV Ajax, no, Solà?
15: Sí, sí, sí. Michel,
8: com li va?
12: Com està el Michel?
15: Bé, allà, a la banqueta de l'Ajax.
12: Li han pres jugadors, també.
15: Sí, no, jo no sé si ha fet favors o no en donant-se'n Sigankov, però, vaja, és curiós aquestes coses, eh?
12: Perquè el guanyador de l'últim trofeu Kubala, en Mika Fox, li ha fitxat el PSG. Vaig pensar, encara anirem a Amsterdam a entregar el trofeu Kubala i veurem en Mitchell, però no. Haurem d'anar a París.
8: A París i entrevistar Luis Enrique, res.
7: O Ferran.
15: Sí. És fàcil, això.
12: Sí.
15: Fàcil.
12: Però vaig pensar, encara m'acompanyarà en Solà a veure...
15: Home, i tant.
12: A veure en Mitchell.
15: No hi he estat mai a l'Amsterdam Arena. I tampoc a Amsterdam.
12: Jo sí, fa uns quants anys amb l'Espanyol. Sí.
15: La pilota en el mig del camp per Nacho Martín, com lluita Izan González, li fa falta. L'àrbitre diu que no, llei de l'avantatge, i torna a posar la cama Izan. Lluita Francesc, se l'acaba enduent Francesc. Protesta el públic del Molinón perquè reclamaven aquesta falta. A la punta esquerra, el jugador rus de l'Sporting, el xut Otero, la rebutja David López, li cau a Gelabert, torna a rebutjar Júnior, salta amb Brian Hill, també Guillarrosa, frontal de l'àrea gran, cap a Gelabert, busca posició de xut, pilota interior per Guillarrosa, cau a terra, l'àrbitre diu que res. Molt bé, l'Axel Busto. Es queixen ara Guille Rosas amb Àlex Moreno i el que ha provocat aquesta caiguda està que Guille Rosas ha volgut rematar i s'ha trobat Àlex Moreno. Ho he vist claríssim. 39 i mig de la segona meitat, traurà de porteria Gazzaniga, Sporting 0, Girona 1.
6: Deies abans, Dylan, que important és aquest jugador ara mateix pel Girona. És absolutament tot l'equilibri. És un jugador que... Mira, us diré que deies, Francesc, que jugava a l'escala. Si l'any passat hagués estat a primera, ja sé que el salt és important, jugat, sí, eh? Sí. Però la feina que fa és molt, molt important. És aquest equilibri, és l'ancle que abans li dèiem potser Oriol Romeu. Ja hem trobat el jugador que ens faltava, és Ethan.
14: És la intensitat que hi posen, sí, tant ell com Fran Beltrán, eh? O sigui, els dos, i sobretot en una zona en el partit d'avui on Gelabert, que és a mitja punta, no està participant pràcticament del joc, i Àlex Corredera, que dels dos mitjos, dels dos mig centres, és el més ofensiu, l'estem collant bastant. Podem deixar una mica més lliure Nacho Martín, que és el mig més defensiu, però la intensitat de Fran Beltrán i d'Ethan ens va molt i molt bé.
15: Això el que deies, compte que ha perdut una pilota Benat, Otero, a la banda dreta per Gelabert, busca el xut, tapa Júnior, sortirà Gazzaniga, atura la pilota. Que bé Júnior també, eh? Que bé Júnior tapant aquest xut de Gelabert. Amb una recuperació
14: s'ha de quedar aquesta pilota. Un davanter jugant d'esquenes, quan està pressionat per un central, ha de posar bé el cos, ha de fixar i ha d'aguantar aquesta pilota i no perdre-la tan fàcilment, perquè teníem els mig centres una mica desplegats, per tant, Otero tenia opció d'atac.
15: Amb això que deies abans de Fran Beltrán i Ethan, és allò que tu deies, Francesc, avui sí que estan jugant amb una diferent alçada, eh?
14: Correcte.
15: Fran Beltrán més, sí, enrere, Ethan més interior, sí, i l'altre interior gairebé moltes vegades és Abel.
14: Abel, sí, sí, sí. Per mi és un dels problemes que vam tenir a Córdoba, que estaven molt de costat, molt junts, ningú saltava a la pressió i el rival ens dominava. Ara l'Sporting ens domina en un moment donat, però no de forma tan continuada com ens va passar a Córdoba.
7: I en Junior com ho ha celebrat, no, aquesta intercepció?
15: Sí, sí, ara perd la pilota, Esprilla, Corredera, xut, a les mans de Gazzaniga, rebutja la pilota amb els punys, se la queda Francesc.
14: Molt intens,
15: Oriol,
14: molt intens Junior per tenir l'edat que té, molt de caràcter.
15: Compte Esprilla, a la banda dreta, se'n va Esprilla, podrà entrar dins l'àrea, la rematada ja ha Benat, encara continua Esprilla, Esprilla entra dins l'àrea, vol rematar, se li han tirat dos jugadors de l'Sporting a sobre, bon tall de la defensa de l'Sporting, crec que ha estat Doña Beitia, i envia la pilota fora de banda.
7: Ràpid Esprilla,
15: ha faltat aquí, sí, no sé si li ha faltat al final...
6: Si s'ha bé, quedat cansat, se li ha quedat una mica enrere la pilota.
7: I estava molt sol, no tenia gaires opcions.
14: El problema és que Benat, que pràcticament surt de la mateixa distància a porteria que Esprilla, creu que va molt lent a ocupar l'àrea i per això no té cap opció Esprilla de donar-la a Benat. Si Benat hagués estat més ràpid en presència a l'àrea, Esprilla, a part de la conducció i el tir, hauria tingut l'opció de la passada, però ho ha fet bé, tot i que ha arribat molt fos als metres finals.
8: És servei de banda o servei de banda?
15: Servei de banda, sí. Pilota per Júnior, cercle central. Ethan descarrega cap a David López. David López aixeca el cap. No sap què fer, no ha trobat línia de passada endarrere cap a Gazzaniga. Entrem als últims dos minuts i mig. Gazzaniga busca pilota llarga. Vol jugar en francès. Esprilla estava en fora de joc perquè ha quedat fort la primera jugada anterior. Abel li diu a Esprilla que busqui. Encara continua Abel. Abel para Benat. Benat s'ha de regirar, és dins l'àrea. Cau a terra, clama una possible falta. Recupera francès. Aquest per Esprilla. Xuta Esprilla, home, tampoc et flipis. Esprilla ha xutat des de molt lluny. No totes són bones. La pilota ha sortit per sobre el travesser de la porteria de Rubén Yáñez.
7: 25 intervencions d'Esprilla en el que duen de partit.
6: S'ha guanyat una bronca, però, de David López, em sembla, sí, perquè no tornava amb la suficient rapidesa per fer la passada llarga, que déu-n'hi-do.
7: I tres rematades a la porteria,
14: fos,
7: i un gol.
14: Estava fos de la jugada anterior, que ha fet molts de metres en conducció.
6: Sí,
14: per tant,
6: hem també
14: de buscar un equilibri. David López, sí, sí, ha d'entendre que després,
6: Francesc,
14: d'un gran esforç, ha de buscar un equilibri defensiu o algú més.
6: També explica el per què potser els primers partits no ha jugat de titular. Potser la seva condició física no està com per jugar 90 minuts.
15: No sé què hagués passat avui si Justin hagués estat bé, ja us ho dic, eh?
7: Home.
15: Perquè... Sí, però, per exemple, en francès...
8: Jo crec que ha jugat Justin.
15: Sí?
8: Sí. Perquè vas guanyar 5-2 amb un 11 inicial i em sembla que Quique Álvarez és de...
6: De repetir, sí.
15: Clar,
8: si
15: és que per això anava
8: bé,
15: a dir...
8: Repeteix.
15: Per això que diu en Xevi, en francès, teòricament,
8: correcte,
15: ha de ser central.
6: Sí, sí.
15: Han fitxat dos laterals drets, Bonyar i Mate, i avui no els ha posat. No sé, tampoc coneixem tant encara Quique Álvarez.
7: Sembla home de pocs canvis, eh, pel que dieu.
15: I més quan les coses van bé. Del segon al tercer sí que va haver canvis, del primer al segon també.
11: Clar, Asprilla, el primer partit va jugar 22 minuts, 27 al segon, 33 al tercer. Avui ja n'ha jugat 44, del mes el dia que ha jugat més minuts.
12: Per cert, a punt els ciclistes de superar el penúltim port de l'etapa de muntanya important d'avui, que té aquest final a la Sierra de Pandera. Veig que Movistar, al fons, comença ja a imposar un ritme alt en favor del seu líder, d'Enric Mas.
0: Sí, van tirant, no per la victòria d'etapa, que ja és impossible, tenen a 7 minuts i mig el líder de l'etapa. Tampoc hi haurà bonificacions, per tant, avui a la línia de meta, però és un bon dia perquè Enric Mas comenci a sentenciar la Vuelta o perquè l'apretin des del darrere.
12: Bernard, què és el ciclista escapat?
0: Sí, escapat. Tenia gairebé 2 minuts d'avantatge respecte al grup que el perseguia, dels escapats. Ara ja només 1 minut i se'l veu fatigat. Em sembla que a la Pandera se li farà eterna aquest corredor de l'Emirates.
12: Veurem si atac d'Enric Mas a la Pandera i si va agafant més minuts pensant en la crono, on evidentment Roglic és més ràpid. Li queda poquet a la primera part al Molinón, on guanya el Girona 0-1.
11: Dos d'afegit.
15: Som al minut 90, per tant anem fins al 92. Puja la pilota d'Unya Beitia, a la dreta per Guille Rosas. Vol jugar amb Conrad i posa la cama a Àlex Moreno, cau a terra Conrad. L'àrbitre diu que no, té la pilota Àlex Moreno, se'n va cap a davant, està molt sol. Encara Àlex Moreno travessa la línia divisòria, se'n va cap a dins. Està molt sol Àlex Moreno, ha d'esperar que vingui algun company, li volen fer falta. La pilota per Esprill encara molt endarrit, el cercle central per Fran Beltran. Juga amb Bizan.
14: I ara és bo que tinguem una bona lectura de partit, eh? Estem en temps de descompte, és important anar al descans davant del marcador, per tant, possessió llarga i acabem a camp contrari.
15: David López cap enrere per Gazzaniga, aquest per Júnior. Júnior torna a la pilota Gazzaniga, entrem a l'últim minut de la primera meitat. Som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira, som a la transmissió del Girona, de moment amb aquest Sporting 0, Girona 1. Llarga la pilota de Gazzaniga. L'atura la defensa de l'Sporting, juga des del darrere Nacho Martín.
12: Veig bandera de quadres, els oficials del Gran Premi de Fórmula 1 d'Itàlia s'han acabat ja, aquests oficials.
7: Però amb una sorpresa majúscula, que és la pole position de Pierre Gasly, del pilot d'Alpine. Ho celebren perquè no s'ho creuen al seu box. 60 mil·lèsimes d'avantatge sobre Russell. I a la tercera posició, Piastri, per davant de Leclerc, de Verstappen, d'Antonelli, el pilot italià que sortirà a sisè, amb l'altre Ferrari, el de Hamilton, a la novena posició. Per tant, sorpresa majúscula d'un Alpine aconseguint la pole position al circuit de Monza.
12: La cursa demà a les 3, oi?
7: Correcte.
12: Això mateix. Vinga, va, rematem aquesta primera part.
15: 15 segons per arribar al final de la primera meitat. Nikita, endarreix cap a Cuenca. Aquest a la zona de mitja punta per Gelabert. Com diuen Francesc, el Girona ha tancat a darrere. Penja la pilota Guille Rosa. Deixa passar, rematada Otero. La deixa cap al punt de penal. Rebutja la defensa del Girona. Cau a terra Àlex Moreno. Doncs sí que l'han tingut, eh? Otero no ha sabut rematar o l'ha volgut posar dins l'àrea, però l'oportunitat de l'Sporting ha estat claríssima. Amb aquesta centrada des de la banda dreta ha rematat Otero i sort que no ha estat gaire atent. Ha estat la jugada que ha significat al final de la primera meitat. Descans el Molinón, guanya el Girona, ha marcat Asprilla, fregant la mitjana de joc. Asprilla, que ja ha fet 4 gols aquest començament de temporada. De moment van bé les coses a Astúries. Sporting 0, Girona 1.
11: I es lamentava Otero per la gran errada que ha tingut en aquest tram final. Abans de marxar a vestidors, ja jugadors de Girona i de Sporting de Gijón, camí del túnel de vestidors.
12: De moment les coses van bé. El Girona, en un partit que és força viu, que té arribades a una banda i a l'altra, està guanyant 0-1. Ha tornat a marcar Esprilla, l'home, sens dubte, més destacat en aquest inici de temporada del Girona. En una primera part on ha rematat 5 vegades a porteria el Girona, dues entre els 3 pals, una d'elles el gol d'Esprilla. Ha rematat una mica més l'Sporting, 8 rematades a porteria, 2 entre els 3 pals. La possessió força repartida, tot i que una mica millor per l'Sporting, 55% per l'Sporting, 45% pel Girona, i una primera part força neta, perquè ha tingut poques faltes, 5 per banda, i de moment, si no dic malament, Xevi, és una groga per banda, una David López, no?
11: Sí.
12: Pel Girona.
11: I per Gelabert per
12: l'Sporting. Molt bé, Francesc, de moment ens agrada el Girona, no sé si faries algun canvi la segona part, pensant ja en aquest Sporting que sembla que s'estirarà i que per tant buscarà la porteria de Gazzaniga.
14: Sí, veiem un Joan contra un equip molt seriós i molt compacte que no havia encaixat cap gol, però estem veient un Girona seriós i compacte, excepte aquesta última jugada on Francesc ha de tancar perquè és l'últim jugador que tanca la línia de 4 i a la centrada ve del costat contrari i hem d'intentar evitar aquesta jugada d'Otero. Potser, quan parlàvem d'Ivan Morante, Abel Ruiz i Banat jugant tots dos junts i guanyant a fora, jo trauria Abel Ruiz, deixaria ara no, però d'aquí 10-15 minuts a partir de la segona part i posar Ivan Morante com a mitja punta, per no jugar amb dos davanters.
12: Li saquem el perdó ja definitivament a Esprilla, això sí o no?
6: Sí, va jugant així, sí. Jo no sé si Esprilla està bé, no faria cap canvi, Francesc, però l'he vist molt fos, perquè minuts després de la jugada aquella encara s'estava recuperant. Si està fos, jo canviaria Esprilla, però sí, li donem el perdó si va jugant com ara.
12: 0-1, Esprilla de protagonista està guanyant el Girona, empat a 0 per 0, a punt d'arribar al descans a Sant Mamés, sense gols, Atlètic Club 0, Atlètic de Madrid 0, i veig que ja ha començat Francesc Ripoll la segona part del Barça-Jaén, és la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol sala.
13: I de moment el Barça que estaria a la final, però el marcador és molt ajustat, Barça 3 Jaén 2, 2 minuts de la represa. Ara mateix el Barça és finalista, però queda un munt.
12: De seguida, quan tornem de la publicitat, ja us aviso que tornarem a recordar mítiques transmissions d'en Puyal, avui que, mira, just ara, 5 de la tarda, aquell dia, aquell Barça Les Palmes històric es va jugar a les 5 de la tarda, per tant, just ara, fa 50 anys i 6 minuts, 50 anys i 6 minuts, que es va fer la primera transmissió de ràdio en català, just ara fa 50 anys. Berta Torrades, què tal?
16: Hola, bona
12: també
16: tarda.
12: També t'ho demano tu. A veure, una transmissió mítica que recordis, del Puyal,
16: d'aquests 50 més, anys. I encara més, sí. Els meus fills, que no l'han escoltat al Puyal, perquè sí. El gran
12: fan
16: Pinoan,
12: l'encara més, sí?
16: Fan l'encara més, sí, quan juguen.
12: D'això se'n diu transcendir a les generacions.
16: Totalment.
12: Va, condull a les notícies, Berta.
16: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, que ordena aturar els atacs contra Rússia fins dilluns, després que el president rus, Vladimir Putin, ordenés la mateixa mesura. L'objectiu de l'alto el foc és facilitar la intermediació dels enviats de Donald Trump a Moscou per aturar la guerra. A Ceuta, el govern espanyol pren el control del port per poder reubicar un miler de migrants, part de l'allau de persones que, recordem, fa un mes van entrar de manera massiva a la ciutat. A casa nostra, Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa amb màximes que alerta tornaran a fregar avui als 40 graus. També es manté l'alerta per risc d'incendi amb 34 municipis de 10 comarques en el nivell de perill extrem i precisament fa tot just una estona un incendi de vegetació a l'altura de Ripollet ha obligat a tallar la C58 en sentit nord cap a Sabadell. Per tant, els que ens escoltin des del cotxe, atenció perquè hi haurà allà problemes de mobilitat. En plana de successos, els bombers han localitzat el cos sense vida d'un home de 76 anys, desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'home va sortir ahir a passejar i no havia tornat, i els bombers han trobat el seu cadàver en uns camps propers a la Nacional 420. I acabem explicant que la pel·lícula Cronos fa història amb la millor estrena d'una producció catalana en llengua catalana. La que ara escoltem, coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017 i ahir va portar més de 16.000 espectadors als cinemes.
12: Gràcies, Berta.
16: Que vagi bé, fins ara.
12: Per cert, novetats a la Supercopa en Palau Blaugrana perquè empata el Jaén al partit davant del Barça.
13: Que ha sortit millor la segona meitat al Palau Blaugrana. Ha marcat Esteban, que ja en du dos. Ara, semifinal igualada, Barça 3, Jaén 3.
12: I a aquesta hora, de fet sentíem el so de fons, està començant la roda de premsa de Manolo González. Demà, Espanyol-Sevilla, sentim alguna resposta del tècnic de l'Espanyol.
17: És important, perquè ara estava mirant i crec que ocupa ja, bueno, ha superat entrenadors com Valverde, per exemple, per un 99, però bueno, són noms importants ja a l'Espanyol, i de fet, si acabessis la temporada, que deseamos, doncs això significaria que estaries, no sé si en el top 3 o el quarto, és important això, d'alguna manera.
18: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar per, bueno, pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguint objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
17: Perfecte. Deixa'm preguntar-te ara pel Sevilla, rival que doncs, ha canviat també la seva plantilla, una mica, potser un pèl més que nosaltres, però important també, i sobretot doncs, com afrontes el partit. No? I una petita cosa, no vull deixar sense preguntes als companys, però Brian Zaragoza, El veus per jugar, el partit, o no? Minuts.
18: Brian Zaragoza entrarà en convocatòria demà, això segur. A partir d'aquí, avui esperem que completi bé l'entreno. Ja té més ritme que fa uns dies. I, bueno, a poc a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si... que l'hem de fer, intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més aviat possible perquè agafi el ritme també el més aviat possible. Llavors, Brian demà anirà convocat segur i esperem que pugui tenir minuts durant el partit. I, bueno, el partit l'afrontem amb moltes ganes de fer un bon partit, de tornar a guanyar i sobretot a casa, que sabem que és més important encara.
19: És Manolo González en aquesta roda de premsa que acaba de començar. Estarem pendents des de redacció. De seguida us fem resum del que expliqui el tècnic a la prèvia d'aquest partit demà a les 9 de la nit, Espanyol-Sevilla. Pausa ràpida i de seguida tornem al Tot Gira.
20: 50 anys narrant en català.
21: Quin gol! Murri! Ha estat Murri Tamudo! Quin gol, mare de Déu senyor! Si no ho veig, no m'ho crec!
20: 50 anys d'esport en la nostra llengua.
22: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa completa.

0: i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
1: Sí. És una central ja de nova generació.
2: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'app web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
3: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
5: Et veig una mica inquiet aquests dies.
6: Ara qui viu com solíem viure?
4: Perquè tot un món s'acaba.
6: La casa, el servei.
5: Quants en veus fora, doncs?
6: Uns quants.
5: Ai, senyor.
4: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: M'expliques un conte, papa?
8: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
9: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
10: 50 anys narrant en català.
11: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
10: 50 anys d'esport en la nostra llengua.
12: Tenim aquesta enquesta, aquesta pregunta oberta a x.com/totgira. Us demanem que ens recordeu algunes de les mítiques transmissions del Puyal o d'aquests 50 anys de ràdio en català. Per exemple, en Ramon Fabregat diu, de les últimes va ser la remuntada del PSG, Déu existeix, això és un miracle. O en Ferran Quintana diu, l'ara ja em puc morir amb el 0-3 de Ronaldinho, Gaúcho al Madrid i el Bernabéu aplaudint. Ara ja sabeu que l'exclusió digital des de les 8 del matí, i encara això continua fins la mitjanit, podeu escoltar senceres, les transmissions més mítiques d'en Puyal. Això que sentiu ara, en directe, exclusiu digital...
13: Som al 8 i mig de la segona, Giggs. Giggs des del mig del camp, obertura cap a la banda.
12: És la final de la Champions del 2009, la final de Roma.
13: Piqué, impecable.
12: I el Barça ja guanyava, eh? Aquell Barça-Manchester United que acabaria amb aquell gol de cap de Leo Messi, aquella Champions que va guanyar el Barça amb Pep Guardiola a la banqueta. Bé, el cert és que això que va començar el Puyal fa avui 50 anys, un 5 de setembre del 1976, a les 5 de la tarda, és a dir, just clavat ara fa 50 anys, això ho han continuat una llarga, llarga llista de narradors. I ara em fa il·lusió, aprofitant el descans del partit del Girona, saludar els narradors que actualment a Catalunya Ràdio fan transmissions estables, setmana a setmana. Tinc per aquí el Bernat Soler. Hola, Bernat.
14: Hola, David.
12: La veu del Bona Barça. Tarda. El Solal tinc al Molinón. Estem fent la transmissió del Girona. En Sergi Andreu, que és la veu de l'Espanyol. Hola, Sergi.
15: Què tal, David? Bona tarda a tothom.
12: El Ripo, que m'està fent la transmissió al Futbol Sala, però és la veu també del Sabadell. En Macià, l'home del bàsquet. Què tal, Ernest?
16: Iep, com estem?
12: I l'home de les motos, en Damià Aguilar. Què tal, Damià?
17: Bona tarda.
12: Bé, us demanaré en primer lloc el que estem fent avui amb tothom. Quina transmissió seleccionaríeu? El Solà ja ha dit la seva, la de l'ascens del Girona. Tu, Damià, va, que tinc aquí al costat.
17: Mira, és que ara estava sentint això del ja em puc morir. Jo diria que amb aquesta transmi hi va haver polèmica. Perquè el Puyal deia que no havia dit ja em puc morir, sinó ja em podria morir. Crec que hi va haver polèmica amb aquesta història. A mi la de... Jo crec que la de Messi és la més xula, per mi.
12: La de Messi, la de l'encara Messi, encara sí. Messi, encara Messi. Tu, Sergi Andreu, amb quin et quedes? Del Puyal o d'aquí sigui, eh?
15: Del Puyal, a veure, del Puyal em quedaria moltes perquè sóc, i és, vaig ser, vaja, gran oient de Catalunya Ràdio quan encara no treballava a la casa. I, per exemple, als anys 90, quan jo estudiava a la universitat, el Puyal m'acompanyava cada setmana, cada cap de setmana, i, per exemple, per posar-ne una, aquell 5-4 de Copa davant de l'Atlètic de Madrid amb el Pizzi Macanudo, és de les que jo recordo més, en aquella època, i després, si em deixes escombrar una mica cap a cara i quedar-me amb una de l'Espanyol, ja sé que no seré gens original, eh? Però la Copa del 2000, narrada per l'Eudal amb aquell murri tamudo, per mi, és narració de capçalera.
12: I tu, Macià?
16: Mira, jo em quedo amb la primera lliga de Tenerife, aquella narració en què es anava donant pas amb l'Eliodoro Rodríguez López. A més, la tinc amb caset, és a dir...

0: Demet, crec que va ser Mundo Deportivo que va fer un caset recopilatori de les narracions de les dues lligues de Tenerife, diria que la de la Corunya també, i la pell de gallina, perquè és un dels ingredients de la ràdio d'avui, no? Ser simultàniament a diversos llocs i fent viure el que passa a cada moment i en el moment precís. Recordo que el Puyala es fotia a sobre de la narració del... perquè, clar, va embogir i sortir del guió, doncs és una de les coses que ell també sabia fer molt bé.
1: Ripo, tu ets el narrador més jove que tenim. Quina edat tens tu ara?
2: 29.
1: 29, clar, de narracions escoltades menys que no pas doncs el Bernat, sí, el Damià, el Sergi Andreu o el Solau, el Macià. Però tu, quin és el record que en tens de les transmissions del Puyal?
2: El record d'aquesta de Ja em puc morir, jo me'n recordo que aquell dia jo estava d'un cap de setmana amb l'Esplai, estàvem fora, i vam posar el partit a la ràdio. I recordo sentir aquesta narració quan era fora. Aquesta és una de les que més recordo i de les que guardo més bons records. Sí.
1: Bernat, he deixat pel final. Tu ara ets la veu del Barça. De transmissions n'has escoltat moltes i n'has viscut moltes en primera persona. Et quedes en algun moment?
3: Jo crec que d'aquests 50 anys de narracions en català, de les quals 42 corresponen al Puyal, n'hauré sentit 40-39, perquè jo crec que el Puyal el començo a escoltar a partir de l'any 80, i ell comença el 76, per tant, imagina't. Jo no sóc gens original, però sóc el més gran d'aquí de la taula, crec, i em toca per generació, però és que, a més, és que és sincer, perquè va ser un fet històric. Vam tornar a viure una lliga guanyada pel Barça després de molts anys, i és l'Urruti d'Estimo. L'Urruti d'Estimo és el símbol de moltes coses, d'un Barça que torna a guanyar, d'una expressió històrica de la ràdio, d'una manera d'explicar les coses que no s'havia fet mai i d'un esclat d'alegria col·lectiva que va inundar els carrers de Barcelona, perquè no us podeu ni imaginar com es va celebrar aquella lliga del Barça de Benèvols.
1: Com definiries la teva feina, Bernat? El fet de narrar un partit de futbol?
3: Doncs per començar, molt difícil. Jo sempre que faig xerrades o tinc l'oportunitat de fer alguna classe amb gent jove, jo els dic, jo, a mi a dia d'avui, que ja porto uns anys treballant d'això i molts fent transmissions, us he de dir que cada cop que he de fer, he de transmetre un partit de futbol, em costa. És a dir, és una qüestió que m'exigeix molta concentració, molta preparació, m'exigeix tenir el cap ben clar, m'exigeix anar ben preparat fins i tot físicament, ben alimentat... durant les dues hores que dura el partit està amb una tensió absoluta que t'obliga, evidentment, a ser precís, però també a ser correcte. Tu no estàs parlant en un bar amb els teus amics, tu estàs dirigint-te a una gran audiència. I tot això s'ha de fer a mesura que vas improvisant, perquè no oblidem que transmetre esport en directe és improvisar constantment. I, per tant, jo, a dia d'avui, he de dir que a mi encara em resulta una cosa molt difícil de fer.
1: I que les narracions van evolucionant, i prova d'això el Macià ens ho pot dir, les transmissions de l'Eurolliga, el Tot Gira que fem a l'Exclusiu Digital. Ja fa molt temps, Macià, que aneu cercant noves paraules per explicar mots que sempre s'han dit en anglès en el món del bàsquet, eh?
0: Sí, sí, perquè quan tu vols ser, i això és una cosa que està passant molt avui en dia en general, en els mitjans de comunicació, quan vols ser molt col·loquial per arribar a la gent, el risc és que tendeixis al castellà o a l'anglès, és a dir, als barbarismes o als anglicismes, no? Et deixes anar, ja hi ha paraules que més o menys són dominants. Jo crec que ens hem d'esforçar a enfortir el català perquè jugui més o menys al mateix nivell. I això, el Puyal, a la seva època, hi havia menys gent i el seu impacte era molt superior sobre el que fes. Ell podia batejar jugadors com Robert, no? Que després va ser secretari tècnic, i la gent se'l creia. Ara hi ha molts altres mitjans i, per tant, la força és... Però, tot i així, hem d'intentar, doncs, això, estar en tensió cap a crear una llengua que vagi generant coses noves i un estàndard que soni natural, que no soni encarcarat. Aquest és el repte, sense deixar-te portar per això que dic, aquest col·loquialisme, que és colonialisme, en certa manera, de vegades.
1: Bé, jo, de veritat, és que cadascun de vosaltres teniu una manera ben diferent de narrar. Res a veure, per exemple, el Damià amb els seus trons, cada vegada que guanya una cursa el Marc Márquez, que el Solà amb els seus patapams, que el Bernat amb el seu estil, el Sergi Andreu, el Macià, el Ripoll, cadascú té el seu estil, però l'única cosa que sí que teniu tots en comú és que ho feu en català i ho feu per la ràdio del país. Així que petit homenatge per vosaltres, sou hereus del llegat del Puyal i avui que fa 50 anys d'aquella primera transmissió, força i endavant.
0: Gràcies, David.
1: Que vagi molt bé.
4: Gràcies.
1: Solà, això, patapams pel Girona, que ja ha començat la segona part. I
5: gràcies a en Bernat per dir que era el més gran de la taula.
1: Sí, és veritat. Ho ets o no ho ets?
5: En Bernat? No, soc més gran jo que en Bernat.
1: Tu ets més gran.
5: No, ha dit que ell era
1: el més gran. No, ets tu, el més gran, home, sí.
5: El més guapo.
1: Algun canvi, per cert, Xavi?
6: Sí, un canvi per cada equip. Ha entrat Píxur per Benat, per part del Girona, Píxur per Benat, i ha entrat un davanter Sarco per Conrad.
5: Dos davanters
7: a Píxur dins l'àrea, demana unes mans, però ha anat d'un rebot. Ara li està aplicant Dunyabeitia, no sé com deuen parlar Dunyabeitia i Píxur. Digues, Francesc, 3 i mig de la segona meitat, 0-1.
8: Anava a dir dos davanters ara a l'Sporting, perquè jugarà amb Botero i Sarco, dos davanters centres, tot i que Sarco pot caure una mica a la banda en lloc de Conrad, però no ho sé, Benat, com és que l'hagi substituït, tot i que mitja part li he demanat a en Xevi si em podia les intervencions de Benat i Abel Ruiz.
6: Benat és el jugador de Girona que ha intervingut menys cops, amb 13 veus? Cops. Abel Ruiz és el segon que ha intervingut menys, amb 20 cops.
8: Per això t'ho deia, perquè penso que han intervingut molt poc en el joc. Pot ser que sigui un canvi més tàctic de falta d'intervenció que no pas que sigui un tema físic.
6: O físic, jo no sé.
8: No ho sé.
9: Bé,
5: la setmana passada va jugar minuts.
9: No, i Píxur ha d'anar entrant, ha d'anar fent minuts perquè s'ha d'anar acoblant aquest equip, que per mi li suposa una dificultat afegida perquè té ell una manera de jugar que, amb tal com vol jugar Quique Álvarez, li costarà d'adaptar-ho.
7: Corner a favor de l'Esporti, la pilota es passeja per sobre la línia de gol i acaba aturant Gazzaniga. El corner a l'esquerra del porter Gazzaniga, hi ha hagut una rematada, la pilota ha quedat morta. No ha pogut rematar el jugador de l'Sporting de Gijón i finalment Gazzaniga s'ha estirat a terra i ha aturat aquesta pilota. Jo, per mi, l'oportunitat segurament més clara que ha tingut l'Sporting.
8: Sí. Ens ha faltat contundència en el joc aeri entre la zona que ocupaven David López i Júnior. Els dos salten, però cap dels dos...
6: És que la toca el davanter de l'Sporting, O sigui, atura bé Gazzaniga.
1: Sí que hi ha gol, és el Palau Blaugrana, Ripo.
10: Sí, i el fa el Jaén, el torna a fer Esteban, que ja en porta 3. El Jaén que ha remuntat un 3-1, ara guanya per 3 gols a 4, 8 minuts i mig pel final, Barça 3, Jaén 4.
1: I a tot això, un moment important a la Vuelta, perquè ja tenim els grans favorits, els que lluiten per la victòria final a la Vuelta, a la Sierra de Pandera.
11: Sí, ara sí que ja ha entrat tot el grup principal. De moment, calma tensa en aquest grup. Movistar segueix tirant a l'espera, jo crec, una mica la defensiva, de veure qui s'atreveix primer atacar en aquest port, recordem, de grans noms. Aquí han guanyat Roberto Heras, Alejandro Valverde, Damiano Cúnego o Richard Carapaz.
1: De moment, per cert, no ha començat la segona part, primera divisió a Sant Mamés. Recordeu, empat a 0 entre l'Atlètic Club i l'Atlètic de Madrid. Si en marxa la segona part d'aquest partit, el Molinón guanya 0-1 al Girona, gol d'Esprilla.
7: Amb una pilota que té Abel al mig del camp, l'eixa per Esprilla, Esprilla al mig del camp per Ethan, hi ha un jugador de l'Sporting a terra, recupera Fran Beltrán, obre la banda esquerra per Àlex Moreno, Àlex Moreno a través de la línia divisòria, trepitja la pilota, pot endarrerir cap a Júnior, la demana Fran Beltrán, 6 de la segona meitat, guanyant 0-1 a Gijón, pilota anterior per Ethan, es regira, d'esquenes, ara va de cares, la demana Brian, té la pilota Brian, a davant seu Guille Rosas, encara Brian, juga amb Píxur, Píxur aixeca el cap, s'equivoca en la passada, la recupera al mig del camp de l'Sporting, pilota enrere per Pablo Vázquez, aquest més enrere per Rubén Llàñez, que rep la pressió de Brian, Rubén Llàñez envia cap al mig del camp, baixa la pilota Otero, cap a Sarco, es regira, compta contra cop de l'Sporting, la pilota la té corredera, el persegueix David López, obertura a la banda esquerra per Yosifov, entrarà dins l'àrea el rus, arriba fins a la ratlla de fons, la centrada molt dolenta, per sobre el travesser de la porteria de Gazzaniga, creurà de porteria Gazzaniga, 7 de la segona meitat, guanyem 0-1, pressiona l'Sporting, que n'ha tingut una de molt clara. De moment, però, Sporting 0, Girona 1.
1: Era de preveure, Francesc, que l'Sporting sortiria fort, corcollaria a l'inici de la segona part.
8: Per motiu pel qual potser no cal mantenir dos davanters sobre la gespa, Píxur i Abel Ruiz, perquè podem tenir superioritat numèrica al mig del camp, posant Ivan Morante, posant un altre jugador, i tenir més pilota, perquè ara l'Sporting es pressionarà i a partir de la conservació podem buscar la passada a l'espai per Píxur, que és un jugador ràpid.
1: Per cert, hem rebut algunes queixes durant la primera part pel so que arribava des de l'àudio 2 de la Liga TV Hypermotion. Problemes ja solucionats, que eren aliens a Catalunya Ràdio, i ara ja tenim el so amb bona qualitat i ben sincronitzat a l'àudio 2 de la Liga TV Hypermotion per escoltar la transmissió del Tot Gira.
7: Amb una transmissió que de moment esperem que vagi guanyant, però compte que l'Sporting es desdobla per la banda esquerra, cau a terra Cuenca, llei de l'avantatge, hi haurà targeta per a Fran Beltrán, Otero, supera David López, frontal de l'àrea gran, busca posició de ruixut, Cabeizan, que recupera aquesta pilota, no, contracop és pel Girona, Fran Beltrán, a la banda esquerra per Brian, Brian s'atura, davant seu Guilla Rosas, el pot passar la primera, no la segona, però el rebot afavoreix el jugador del Girona i posa la cama a Guilla Rosas, la pilota serà pel Girona i, com deia Xevi, targeta per Fran Beltrán.
6: Sí, i abans n'ha vist un Àlex Moreno també a l'inici d'aquesta segona meitat.
8: No m'agrada aquest partit obert, necessitem un partit més tancat perquè tenim el resultat favorable. Per tant, les anades i vingudes normalment sempre serveixen d'aspecte positiu per l'equip que va darrere el marcador, el que va davant el marcador vol controlar.
9: I ho fa bé l'Sporting de sortir a la contra. El Girona necessita més futbol control i ara, si t'hi fixes, Francesc, ha quedat l'equip partit, hi ha molta distància entre Abel Ruiz i els dos migcentres, i això és el que està generant aquestes sortides tan ràpides.
8: Per això comentava de posar un jugador més al mig del camp, com fer un tribot, i en aquest cas, com que Píxur acaba de sortir, doncs prescindir de Bel.
7: No,
8: o bé buscar també algun jugador de banda que ens pugui buscar desequilibri, perquè Brian Hill i Esprilla poden jugar una mica més, però no aguantaran més enllà del minut 60.
7: Pilota llarga de Francesc, la baixa Píxur, que això sí que ho fa bé. Era evident, però que en algun moment en aquesta segona meitat pressionaria l'Sporting.
8: No s'acaba entenent ara... Per això no l'hem de perdre, hem de ser superiors en pilota.
7: Doncs ara l'acaben perdre, no s'han entès Àlex Moreno i Brian Hill. Trobarà davant de Guilla Rosas. 9 i mig de la segona meitat. Guanyem 0-1 al Molinón.
8: Qui tenim escalfant, Eduard?
7: Hi ha 4 jugadors del Girona, és que els tinc. És que sóc amb un corner.
8: Els veus lluny.
1: Mira,
8: els veus
1: mentre
8: lluny,
1: els busques, hi ha novetats a Sant Mamés. Marca l'Atlètic Club, marca Nico Williams. De fet, la jugada l'han fabricat els dos germans Williams. Centrada, xut d'Iñaki Williams, des del vèrtex esquerre de l'àrea, ja dins l'àrea. La pilota la toca un jugador de l'Atlètic de Madrid, col·loca el cap Nico Williams de manera oportunista i fa el primer del partit. Atlètic 1, Atlètic de Madrid 0, tot i que em sembla que estan revisant la jugada, Susi, perquè potser s'ha escapat la pilota per la línia de fons en la centrada prèvia.
9: Ha sortit abans.
1: Sí,
9: si és la mateixa jugada, ha sortit totalment la pilota, diria.
1: Doncs l'estan revisant i veurem si finalment l'anulen. De moment s'ho estan mirant des del bar.
6: Ara xiulen molt al públic del Molinón perquè reclamen una falta d'Àlex Moreno a la banda, veient la repetició, jo crec que el jugador de l'Sporting hi posa molt més pa que formatge.
8: Però haurà d'estar atent, Xavi, Àlex Moreno, perquè té una groga, i li estan canviant constantment la seva posició del marcador. Tant, ara és quan Otero qui cau a la seva banda, però també hi pot caure Sarco, intercanvien posicions, el banda dreta amb el davant de centre.
1: Revisat el gol a Sant Mamés, puja el gol, guanya l'Atlètic Club, perd l'Atlètic de Madrid 1-0. Per cert, hem arribat al descans a la Lliga Neerlandesa, on juga el Feyenoord rival, el primer rival que tindrà el Barça, la Champions, dimecres que ve, Arbu.
6: I empat a 0-0, poca cosa, és un partit amb ritme, però sense xuts a porteria, de moment inofensiu aquest Feyenoord, al descans, NEC 0, Feyenoord 0.
7: Brian Hill per la banda esquerra, vol superar Guilla Rosas, a punt de caure a terra el jugador del Girona, el supera, arriba fins a la ratlla fons, centra cap al punt de penal, no hi pot arribar-hi Abel, rebutja la defensa de l'Sporting, cau favorable, el Girona cap allà anirà Àlex Moreno davant la banqueta de l'Sporting. També veig cansat Brian Hill.
8: Sí, les bandes estan més cansades,
6: calor,
8: però... Sí, però després del descans tenen 15 minuts per recuperar, i aquests futbolistes que poden ser un moment desequilibrats, que juguin 15 minuts més, 20 minuts i canvi.
6: I avui no hi ha hagut pausa d'hidratació?
8: No.
6: És que, clar, és que això ho pacten els entrenadors, ja ho hem explicat moltes vegades, però clar, hi ha dies amb molta menys calor, imagino que avui, que sí que s'ha fet, no, Eduard?
7: Jo tinc molta xafogó. Potser és perquè estic a dins d'una cabina.
6: Clar,
7: no sé realment Quina temperatura hi pot haver-hi a baix?
1: El segon de l'Atlètic Club a Sant Mamés. I quin bon gol que ha fet Robert Navarro. Tots just estaven acabant de celebrar els jugadors de l'Atlètic Club. El primer que ha fet Nico Williams. I pocs segons després, gol de Robert Navarro, que rep la pilota dins l'àrea, passada llarga, fa el retall i l'envia amb la cama esquerra, el pal llarg, impossible per Oblak. 2-0, cama de cara de pomes agres de Simeone, del tècnic de l'Atlètic de Madrid.
7: El Molinón recupera la pilota Fran Beltrán per Abel, Brian Hill, ara està lent Brian Hill, li ha tret la pilota Guille Rosas, corredera endarreix cap a Dunya Beitia, aquest a la banda esquerra per Pablo Vázquez, mira a l'esquerra, té la pilota Cuenca, Cuenca endarreix cap a Pablo Vázquez, Pablo Vázquez torna a mirar cap a Cuenca, trepitja la pilota al cercle central, Dunya Beitia.
9: Això que comentàveu físicament,
7: Pablo Vázquez,
9: del Girona, jo crec que de la manera que vol jugar Quique Álvarez, que és amb aquesta pressió alta, aquestes sortides per velocitat per banda, fa que hagis de tenir un to físic tan alt que ara mateix ni Brian ni Asprilla hi estan encara, i ara mateix crec que demanen els dos el canvi a crits.
8: El problema és que estava repassant ara, Susi,
9: no
8: tenim jugadors extrems purs, perquè el perdre Justin, que està lesionat, i Minso, que va marxar, pràcticament no tenim cap. Carles Pérez li falta ritme, segur, no? De no sé com ha fet la pretemporada, en quin nivell està, però ho veig difícil que pugui jugar tants minuts. Per tant, hem de mirar com gestionem això.
7: Ahir va dir a Quique Álvarez que Carles Pérez estava per jugar alguns minuts. Volíem quants.
1: Clar, encara no podem recórrer a ell com una solució de partit, eh?
7: No.
9: Hauràs d'avançar a Àlex Moreno i posar un altre lateral.
1: Al Palau Blaugrana se li acaba el temps al Barça, que recordeu està perdent 3-4, ara mateix estaria fora de la final de la Supercopa.
10: Sí, falten 5 minuts i mig per arribar al final del partit. Segona part on el Barça no està gaire fi, sobretot de cara a porteria. Fa un minut han expulsat a un jugador de Jaén, però ho han revisat el videoarbitratge i han corregit aquesta expulsió. Per tant, el Barça jugant amb igualtat de condicions. 5 i mig pel final, Barça 3, Jaén 4.
1: I per cert, ara sí que ja es queden els grans favorits. És un grup molt reduït a la Sierra de la Pandera, a 5 quilòmetres, oi, pel final?
11: No, això t'enganya una mica la càmera, perquè és el grup de escapats, que era un grup molt gran que s'ha trencat.
1: Queda molta gent
4: encara. Vergonya que 5 quilòmetres quedin tant.
1: És a dir, amb els favorits encara queda bastanta gent, d'acord?
11: Sí, encara estan junts, no veiem encara cap moviment, segueix tirant Movistar, quan queden una mica menys de 6 quilòmetres pels que van pel davant.
1: D'acord, clar, els escapats tenen quin marge respecte al gran grup?
11: No, més de 6 minuts i mig gairebé, per tant la victòria d'etapa està entre els escapats i s'haurà de veure quins moviments hi ha entre els homes importants al darrere.
1: Molinón Solà.
7: Amb Sarco, frontal de l'àrea gran, la treu de defensa de l'Sporting, el segon rebot va per Corredera, Corredera aixeca el cap, obre la banda esquerra, la té Cuenca, el Girona ha tancat, pressiona l'Sporting, la penja cap al punt de penal, la treu amb el cap Júnior, aviam si podem sortir, Izan cap a Pichur, descarrega Pichur a la banda esquerra per Abel, corre Abel, a través de la línia divisòria, s'atura el davanter del Girona, pilota llarga, vol buscar Pichur, tot i això hi posa el cap la defensa de l'Sporting, la recupera l'equip d'Astúries. T'ha sortit millor en aquesta segona meitat.
8: Si no podem pressionar-ho tot, quan repleguem, que tinguem els 11 jugadors per darrere la pilota i repleguem en zona. I descansar a l'hora de replegar, que no sortim tant, si els bandes estan cansats, que ajudi més a laterals i que no sortim tant de zona. Tots per darrere a l'hora de defensar.
1: Supercopa Palau, hi ha vida pel Barça.
10: Perquè acaba d'empatar el partit, ho fa Mateus amb un xut amb la punta de la bota, que pica el pal i entra a la porteria. 4 i mig pel final, Barça 4, Jaén 4.
1: Quin partit, Ripó?
10: Bo, qualsevol diria que és principi de temporada, perquè el ritme és altíssim, molta intensitat, es nota també que hi ha una final i un títol en joc.
1: També colla l'Sporting, el Molinón busca l'empat, es defensa el Girona.
7: Amb una última jugada de Nikita, que s'entra gairebé com l'anterior, La pilota ha sortit molt desviada, sense problemes, per Gazzaniga, que traurà de porteria. La deixa per David López. Per això pressiona el Molinón. De fet, el Molinón deu ser el camp més gran de segona.
1: Ara
7: m'ha vingut així el cap.
1: És possible, no? És possible.
7: Aquí és molt gran aquest camp, Àlex Moreno juga amb Brian Hill i posa la cama a Guille Rosas. Bé, no és pas que sigui una cosa molt important, però
1: bueno,
7: ara m'ha vingut el cap.
1: Potser abans l'any passat ho era Riazor, que ara és la primera. Però sí, és dels grans.
7: Júnior, David López. Altra vegada Júnior. L'envia pilota llarga per Abel, d'esquenes. Abel descarrega cap a Fran Beltran. Aviam si pot treure la pilota al Girona. Fran Beltran amb Izan. Izan obre la banda dreta per Esprilla. Té camp per córrer Esprilla. Travessa la línia divisòria. Va, vinga, colombiano. La pilota per Esprilla. Esprilla vol encarar Cuenca. Se'n va cap a dins. Vol jugar amb Fran Beltran. La idea era bona. L'execució no ho ha estat tant. Pressiona Esprilla. Li vol fer falta llei de l'avantatge. La té Nacho Martín. Endarreix cap a Guilles Rosas.
12: El camp més gran de segon és un que tens moltes ganes d'anar, al camp de les Palmes.
1: Ah, ah, val, sí.
12: 32.000 espectadors, 30.000 aquest del Molina.
1: I 30.000, eh? Deu ser el segon, per tant.
8: I 21.323 espectadors ens acaben d'ensenyar, són els que hi ha a l'estadi.
7: Hi ha molta gent que espera que l'Sporting, amb una d'aquestes arribades, pugui aconseguir el gol de l'empat. De moment el Girona guanya, però no ho està tan, fent tan bé, o potser l'Sporting ha pujat la seva intensitat en aquesta segona meitat. Cuenca, la penja, al punt de penal, la treu amb el cap Júnior. Izan vol jugar amb Píxur, Píxur la vol baixar, l'agafen de la samarreta, cau a terra, l'àrbitre diu que no és falta, a mi m'ho havia semblat, l'àrbitre diu que no, per això aplaudeix el públic del Molinón. És Nacho Martín, vol jugar cap a Sarco, entra dins l'àrea, compte que bé que ha estat David López, a punt de fer-li penal, però David López, el capità del Girona, treu la pilota endarrere per Francesc. Francesc se'n surt bé, se'n va cap endavant, la demana David López, pilota llarga, no hi arribarà bé, el toca amb el cap, vol jugar amb Píxur. Duña Vietia la posa cap al mig del camp. Torna a jugar l'Sporting ara a la pala dreta per Guilles Rosas. S'equivoca Guilles Rosas, pel rival. La treu Àlex Moreno. Molta, molta, eh?
8: Sí, massa pilota pel rival. Ens està costant ara la recuperació, la intensitat que teníem durant la primera part. Com que físicament no estem tan fins, arribem més tard. Per tant, el replegament l'hem de fer sense deixar cap distància entre línies, que no puguin combinar entre ells. I Píxur que intenti aguantar una pilota dalt per donar aire i que l'equip surti del darrere.
9: Que ja n'ha aguantat. Sí, n'ha aguantat més ell que Benat, eh?
8: Sí, sí, sí, sí, perquè té aquesta presència
9: potser,
8: i...
9: Potser el canvi és per exacte, això, eh? Potser sí, sí, per sí. Aquí.
7: Hi haurà canvis al Girona, però no veig qui. No és per culpa de la meva vista, però és que estic molt lluny.
8: El 4-2 del Girona no es pot tocar, o sigui, els 4 del darrere, més Izan i Fran Beltran, han de continuar jugant junts i no podem tocar res. El que haurem de tocar és les bandes i Abel Ruiz.
7: Crec que és Morante el que sortirà. Sí,
8: Morante per jugar per davant, aquest tribot que es fa estona reclamem, que penso que ens pot anar molt bé, però tenir més control, més presència i augmentar una altra vegada la pressió més al camp.
7: S'equivoca Fran Beltran amb el control, pilota cap a Corredera, era Gelabert, deixa passar la pilota Gelabert, Gazzaniga la baixa amb la cama, se la queda amb les mans i té la pilota del Girona al 19 i mig de la segona meitat. David López. Per baix, amb Izan, dificultats amb el control. Tot això, el de Blanes se n'ha sortit. Encara continua. Izan a la dreta i Esprilla. Izan aixeca el cap. La demana Esprilla. Rebrà la pilota colombià. Pot entrar dins l'àrea. Buscarà posició de xut. Encara Esprilla. El xut! Fora! De fet, segurament ha estat el xut d'aquesta segona meitat. Potser el primer a porteria. Tot això ha sortit molt desviat per sobre el trapasser de la porteria de Rubén Llanya, del 20 de la segona meitat. Encara queda temps. Guanyem 0-1 al Molinón.
13: On queda poc temps és el Palau Blaugrana. El Barça amb porter jugador se la juga Javi Rodríguez.
10: Sí, vol evitar la tanda de penals. Recordem que el Barça i el Jaén en van jugar dues la temporada passada i totes dues les va guanyar el Jaén. Ara ha intentat el xut Mateus. Falta minut i mig per arribar al final. Barça 4, Jaén 4. Si això acaba així, aniríem als penals.
7: Júnior cap a David López. L'àrbitre té un 0-0, no? Li he enviat un guàrdia. Que no molestés gaire i veig que em fa cas.
12: Morante i Carles Pérez són els que es preparen.
7: Doncs mira, Carles Pérez, mitjoret, eh?
8: Està bé, perquè vol dir que ha fet alguna cosa la pretemporada. On estava la pretemporada? El Celta l'ha estat fent allà, amb l'equip?
7: Jo crec que amb l'equip
8: no.
7: Tenia contracte amb el Celta, però jo crec que ha estat a part.
8: Bé, veurem si pot jugar aquests... Bueno, segur que pot jugar, perquè si no, no ho posaria aquí a Quique Álvarez. Però ens pot anar bé per donar oxigen a una banda i Morante al mig del camp.
7: Abel, sobre Morante per Abel, no?
8: Sí.
7: I veurem quin dels dos extrems està més cansat. Llàñez, al mig del camp. Aviam el control llarg de Gelabert, a punt d'aprofitar-se Esprilla, que també ho veig molt cansat. Pilota cap a Otero, si acosta David López. Otero, la banda esquerra, encara continua el xut, molt desviat, per sobre el travesser de la porteria de Gazzaniga, sense dificultats pel porter del Girona, el 21 i mig de la segona meitat, temps pels canvis. Doncs el primer... Mira, no hem encertat absolutament cap.
12: no el tenim tan clitxat, aquí, Quique Álvarez. En Mitchell no. El teníem molt més agafat.
14: Entrarà... Ho veus ja, el Xevi, o no?
12: Un és Fran Beltran, 90 sí. Per Fran Beltran. Fran Beltran.
14: Veus aquest... com jo sóc fof a vegades. I l'altre és Carles Pérez per Estrella. Mm.
13: Deixa'm passar pel Palau perquè entrarem de seguida l'últim minut de partit amb empat a 4 al marcador i el Barça amb porter de jugador per buscar el gol de la victòria.
10: I n'ha tingut una de clara, Mateus, el Barça atacant 55 segons pel final. Antonio amb la samarreta verda de porter jugador. De moment el Barça amb la pilota, la rematada de Sergio marxa fora. Una altra clara contra Caral Jaén, vol picar ràpid la pilota, ha tocat en Sergio González, la torna a recuperar el Barça.
13: Quan queda?
10: 40 segons. Ara joc aturat perquè reclama l'entrenador del Jaén que la pilota, quan ha volgut xutar un jugador del Jaén des de casa seva, ha tocat a la mà d'algun jugador del Barça i ara ho revisaran això al videoarbitratge.
13: I dius que la tanda de penals no ens interessa perquè ells ens les han guanyat les últimes, eh?
10: Les dues últimes les ha guanyat ells. Per tant, jo crec que això Javi ho té al cap i diu, mira, si ens ho estalviem, millor.
13: Molt bé. Joc aturat, 41 segons pel final, eh? Empat a 4.
10: Sí.
13: Què protesta el Molinón?
14: Doncs que Júnior i Otero s'han tornat a enganxar, que hi ha hagut una petita empenta d'una a l'altra i continuen discutint-se Júnior amb Otero. Júnior, no sé si amb menys o més energia, però no s'arronsa absolutament.
13: No, gens. Ha
14: anat
13: al
14: cos a cos amb Botero i...
13: Quina edat té, Júnior?
12: 17.
13: Doncs amb 17 doncs... anys, escolta, està jugant amb una personalitat enorme, eh? Sí.
8: Correcte. Sí, caràcter, sí. Seguint el seu marcador fins al final, fins i tot fora de les dimensions del terreny sí. De joc, perquè ha estat intens fins que Otero no ha tingut cap possibilitat de jugar
9: a
8: la pilota.
9: I té una gran habilitat pel tall. Es corregeix sí. Molt bé les posicions, és ràpid i això ho aprofita, eh?
8: I té presència, sí, té sí, cos, sí, eh? Li falta fer-se segurament més pel tema de l'edat, no? Però té cos i presència.
9: I no s'intimida per res.
8: No, correcte.
12: I això ha fet que un fitxatge com Moomin, que a priori era un fitxatge que arribava per jugar, encara no hagi ni debutat.
13: El Palau, per cert, el joc continua aturat, per què?
10: Pel que et deia, hi ha hagut una jugada quan el Barça jugava de 5, on ha perdut la pilota, un jugador del Jaén ha volgut xutar des de casa seva per marcar gol, perquè estava a porteria buida, ha tocat en Sergio González i ara l'àrbitre dirà si ho ha fet amb mà.
13: Però porta molta no estona, no? Aturats, molta.
10: Sí, sí. Mira, doncs sí, li treu targeta groga a Sergio González i serà falta pel Jaén.
13: A 41 segons pel final, eh? Sí. Ara veiem l'acció. Jo crec que és un punt fortuit, que li va parar el braç. És veritat que aixeca molt el colze, eh, Sergio?
10: Li ha tret groga o vermella?
13: Diria que és groga.
12: Vermella.
10: Doncs això es complica, eh? Perquè ara el Barça jugarà amb un jugador menys 41 segons.
13: I mantindrà creus el porter jugador? Si no? O què?
10: Clar, la cosa és que ara la pilota serà pel Jaén i jo crec que el Jaén... voldrà aguantar la possessió i tenir-ne una, perquè serà un 4 contra 3. Vull dir que el guió pel Barça ara és terrible.
13: Doncs aguanta, Ripo.
10: Aviam, doncs ara s'ha d'aguantar com sigui. I ara sí que et signo la tanda de penals pel que més vulguis. Ara serà un 4 contra 3. Dubto que Jaén jugui en porter jugador, perquè ja té superioritat numèrica. Per tant, 41 segons pel final. Es posa ara la pilota en joc i el Barça defensant amb 3 jugadors. Que passi el temps i el Barça vol arribar a la tanda de penals. Sergio González expulsat, jugant al Jaén, collant l'afició. Ara el xut des de fora, que marxa fregant el pal. El xut d'Eloi Rojas, 26.8, ja hem passat un atac. Ara el Barça igualment atacant amb 3 jugadors. La pilota per Pito, aguanta la pilota Pito. El xulet, el xut fora! El xut fora i assenyala falta. L'àrbitre hi veu una targeta groga, un jugador del Jaén per aquesta falta. S'ho ha fet tot ell solet, Pito, la targeta groga és per Joao. I mira, falta pel Barça i a banda de ser una ocasió, ja són més segons en els quals el Jaén no ataca.
13: 21 segons pel final, què està passant al Molinón?
14: Doncs que hi ha una falta a favor de l'Sporting a uns 8-9 metres de la frontal de l'àrea gran.
13: Supercopa Ripon, directe 4-4, 21 segons pel final.
10: I veurem quina estratègia fa servir ara el Barça amb aquesta falta, si la vol picar directa, si aguantarà la possessió. Perquè és un 3 contra 4 el Barça en inferioritat numèrica. Jo crec que Pito xutarà directe. 21.5 pel final, semifinals de la Supercopa d'Espanya, el Palau Blaugrana. I anirà Pito amb la cama dreta al xut, la treu el porter Espíndola, ara compta el contraatac del Jaén, aguanta la pilota Mitchell per Power, 13-12 segons, últim atac pel Jaén, ataca Mati Rosa, la pilota per Joao, l'ha perdut, molt bé Pito, serà pilota pel Barça, que vol tenir un últim atac, compta, l'ha perdut ara Antonio, i falta del Barça, falta d'Antonio, molt ben feta, 2.4 pel final. Veu la groga el jugador del Barça i serà temps mort que demana el Jaén. Últim atac del partit, 2.4 pel final.
13: 2.4 pel final, tornarem de seguida. Molinón, alguna ocasió?
14: No, una aproximació de l'Sporting que torna a pressionar i que ha vist que ara com Gazzaniga enviava una pilota llarga cap a Bichur, però s'ha imposat la defensa de l'Sporting.
12: I ha fet doble pilota... cap i l'Sporting ha entrat l'un per Gelabert i Casas per Iosifov.
14: Primera pilota que toca Sarko, surt Gazzaniga i atura la pilota.
8: I atents perquè cada vegada posa jugadors més ofensius. L'un és per jugar al mig del camp però amb arribada. Àlex Corredera farà un pas enrere ocupant el lloc de Nacho Martín, però Sarko a una banda, Casas i Juan Otero en punta fan que tingui molta arribada, molts jugadors de capacitat aèria, jugadors en zona de finalització, per tant, atents.
14: Primera pilota que toca que Carles Pérez, descarrega cap a Pichu, i torna la pilota a Carles Pérez, dentro dins l'àrea, no pot rematar. Bona sortida del Girona, recupera la pilota Brian Hill, l'àrbitre diu que li ha fet falta Sarko, s'emprenya molt Sarko, persegueix a Brian Hill, al final no ha passat res, minut 28 i mig de la segona meitat, una mica més d'un quart d'hora perquè s'acabi aquest partit, guanya el Girona 0-1, però pressiona l'Sporting.
13: Ja tenim final, Palau?
10: Tenim final, empat a 4, per tant això es decidirà a la tanda de penals, el millor de 5. Per tant, el Barça que haurà de jugar la tercera tanda de penals en menys d'un any contra el Jaén. Les dues últimes se les ha emportat l'equip andalús.
13: I ara sí que tenim ja atacs i moviment a la General, a la Vuelta, a la Sierra de la Pandera.
11: I queden bàsicament els quatre primers classificats que s'han quedat sols. Primer ha atacat Richard Carapaz, després ho ha fet Fèlix Gal, ha acabat atrapant-lo bé Enric Mas, ara s'han ajuntat tots quatre una altra vegada. El que passa és que aquests atacs duren molt poca estona perquè aquest tram de la Pandera és duríssim i ningú està sent capaç de treure més que uns pocs metres amb cada atac i per tant pujar a ritme sembla al final millor estratègia. Per davant també quatre corredors escapats, que sembla que jugaran la victòria d'etapa, rampes del 15% ara mateix.
13: Recordem, Mas líder de la General, Roglic a 1.45, Fèlix Gal tercer a 2.06 i queda una crono individual. Va, ens quedem al Molinón.
14: Que està pressionant, Hi ha hagut ara una rematada de l'UM a les mans del porter Gazzaniga. La té el Girona, la perd o no hi arriba Brian. Més intens ara l'equip de l'Sporting. Dunyabeitia per Corredera, cercle central, el persegueix Abel, li vol fer falta, l'àrbitre diu que no, Abel també està cansat, la té Corredera a la zona de mitja punta per Otero se'n va, entra dins l'àrea, compta que és perillós el xut Otero, hi ha un rebot, se l'acaba enduent Izan, aviam aquest contracop, la demana Abel, pilota llarga de Francesc, a la banda dreta per Carles Pérez, compta que el Girona pot fer mal al contracop, Carles Pérez a punt d'entrar dins l'àrea, la demana Pichu, una cara en continua Carles Pérez, busca pujada de xut, el xut, gol, doncs Carles Pérez ha fet una diagonal i amb la cama esquerra patapat. La primera que toca Carles Pérez fa una diagonal, Pichur s'endú dos jugadors de l'Sporting i ha enganxat el pal dret de la porteria de Rubén Yáñez, fa el segon, el Girona patia, però ara fa el segon Carles Pérez, la primera que toca pràcticament el jugador del Celta, marca Carles Pérez, Girona 2, Sporting 0, Molinón al 31 de la segona meitat.
13: Un gol en 7 minuts com a jugador professional del Girona. Això és el que ha trigat el jugador de Granollers a marcar el seu primer gol. Ja ha amenaçat abans amb una gran contra. Ara amb aquest gol fa el deliri als 30-40 aficionats que hi ha del Girona, que justament estan en el córner on ho han anat a celebrar el nou jugador del Girona. Bona definició de Carles Pérez, que marca el seu primer gol com a jugador del Girona.
15: D'això se'n diu arribar i moldre. Quina bona estrena de Carles Pérez, el que deia el Xevi, dius 7 minuts del camp, 7 minuts del camp i fa allò que li havíem vist tantes vegades quan era jugador del Barça, arrencant des de la banda dreta Francesc, arribant a la frontal, buscant posició de xut i Kebe defineix amb la cama esquerra amb un xut potent i ben col·locat.
8: Sí, qualitat individual, quan més ho necessitava el Girona, la possibilitat de sortir al contracop ha resultat molt eficaç perquè Carles Pérez se n'ha anat sempre pràcticament conduint amb la cama esquerra. Fischer arrastra, s'emporta dos, tres jugadors amb el seu moviment que teòricament va contra la posició on ell estava driblant, però se'n va molt bé cap a buscar la frontal de l'àrea per amb l'esquerra un subcreuat al pal llarg del porter, imparable. Per tant, un gol de qualitat individual on Fischer també col·labora amb el seu moviment.
13: Susi, sort que no estava en forma, eh?
9: Sí, i m'ha sorprès perquè la primera jugada que ha tingut ha semblat que li faltava una punta de velocitat per poder arribar a fer el xut, i en canvi en aquesta segona jugada, amb més distància, doncs ha executat perfecte, fins i tot ha driblat amb el cos a un defensa de l'Sporting que ha quedat arrelliscat o ha quedat a terra. Fischer també ho ha fet molt bé. Fischer, que per cert no ho hem comentat, però ja porta dorsal del primer equip, perquè la setmana passada encara era el filial, vol dir que alguna cosa va fent bé, i un gol que dona molta tranquil·litat.
13: Bé, no sé si serà el de la sentència, però pinta en fa, perquè en falten 13 només pel final del partit. Compte, perquè ja tenim en marxa la tanda de penals, Supercopa d'Espanya, semifinals, Barça-Jaén.
10: I de moment no pinta gaire bé, està guanyant el Jaén per 3-1, ha començat picant el Jaén, ara el Barça farà el tercer, però el Barça n'ha fallat un, l'ha fallat Martel. El Jaén de moment els ha transformat tots tres. Aquest és important. El picarà Joao Víctor sota la porteria Espíndola. El parapenals, l'atura penals del Jaén. Aviam Joao Víctor amb la cama dreta. Gol! Gol del Barça. 3-2 guanya el Jaén. El Barça n'atura un per continuar encara amb més opcions.
13: Qui és a la porteria en aquesta tanda de penals?
10: Han alternat, han estat... Aquest és el tercer a Didac, Miquel Feixas ha estat un sota la porteria.
13: Vinga, aguantem, aquest penal n'hauria d'aturar un al Barça.
10: Sí, aviam, va, que sigui aquest. Eloi Rojas picarà, Didac sota pal, som-hi, Didac. El xut d'Eloi, Didac! Atura Didac el penal! I ara picarà Mateus per col·locar el 3-3 al marcador.
13: Didac és un bon aturador de penals, eh?
10: Didac i Feixas, tots dos.
13: Els dos, sí.
10: El que passa és que Espíndola també. A més, Espíndola, no sé si és com Pixur, però és alt com un Sant Pau, també.
13: Ara ha de marcar el Barça, eh? Però, per igualar.
10: Sí. Aviam, Mateus amb la cama esquerra. I va, Mateus, gol! Gol del Barça, 3-3. El cinquè penal pel Jaén, ara sí que és o tot o res.
13: En directe els de Catalunya Ràdio del Tot Gira amb aquesta tanda de penals que ha de donar bitllet o a Barça o a Jaén per la final de demà. Recordeu, el Girona guanya 0-2, ens quedem al Palau.
10: Aquest penal sí que és important, ara és tot o res. Cinquè penal per cada equip, 3-3 amb gols al Jaén i al Barça. Picarà el Jaén, Lemina amb la cama dreta, gol. Gol del Jaén, ara xutarà Catela, per tant, si Catela marca, el Barça continua en vida. Si Catela falla, el Barça quedarà eliminat. I picarà la pilota Catela, farà aquest penal. A la zona està concentrada l'afició del Jaén. Els dracs estan a la porteria contrària. Fa moltes passes enrere Catela. L'has de fer Catela amb la cama esquerra. El xut de Catela, gol! Bé! 4-4.
13: 4-4 en aquesta tanda. Per tant, el primer que falli ho pot pagar molt car. Per cert, Girona, Gijón, ens hem perdut res amb aquest 0-2?
12: Sí, dos canvis del Girona i canvis defensius. Entre Mumin per David López i Boñar per Abel Ruiz.
13: Mumin per David López.
12: Que debut amb el Girona,
13: és el debut, és el que anava a dir. Ara de seguida ho comentem. Abans, el penal pel Jaén. Recordeu, empat a 4.
10: El pica Power i ara Miquel Feixas de la porteria. Dira que no s'ho vol ni mirar. Som-hi, Miquel. El xut de Power, al pal i gol. Quina mala sort. Quina mala sort perquè ha picat el pal. Ha rebotat en Jaén.
13: Oh, quina llàstima.
10: En Miquel Feixas volíem dir, i ara no sé què estan demanant. No sé què està mirant Miquel o què és el que està dient amb els àrbitres.
13: La pilota toca en el pal, després en Feixas i acaba entrant.
10: Sí.
12: Aviam, no, jo crec que no toca el pal, eh? Que no, l'atura no Feixas... Però li rebota amb tanta mala sort, però en tot cas és gol.
13: És a dir, rebota un Feixas, va al pal i després Jo diria que
12: hem
13: va al pal,
12: de, hem
13: no?
12: no
13: m'ha fet la sensació que va al pal i després amb el cos però, de feixes que se l'acaba introduint a, però dins la porteria.
10: El que no entenc és el que estan revisant. Mira que, sí. En teoria, l'expert en futbol se la soc jo, però no entenc aquesta jugada.
13: No t'ho sé dir, la veritat. Veig que hi ha canvis també al Molinón, eh?
12: Sí, entra un jugador del planter que es diu Bruno per al davanter més corcó de tot l'Sporting Otero.
13: I a tot això veig que la volta s'acaba ja, l'etapa de la Pandera. Veig un somrient Enric Mas. Què ha passat?
11: A veure, l'etapa l'ha guanyat l'alemany Benner, que ha superat l'esprint al colombià Buitrago, i per darrere el que ha passat és que Félix Gall i Enric Mas han entrat junts, i el que s'ha despenjat una mica ha estat Roglic i una mica més encara Carapaz. Per tant, jo crec que Félix Gall pot haver tret el segon lloc a Roglic perquè estaven separats per només 21 segons. Sí. Ara t'ho confirmaré. Però Enric Mas supera una prova dura, és més líder perquè manté la distància amb Félix Gall de més de 2 minuts i 6 segons a l'espera de veure on queda Roglic ara mateix.
13: Molt bé, ara confirmarem la general quan tinguem ja temps oficials, però Enric Mas supera el test de la Pandera i, per tant, veurem si el temps que té de marge serà suficient a la crono, on, evidentment, és superior Roglic. Ja s'ha decidit al Palau què ha passat amb aquest penal?
10: No, encara no.
12: Toca el pal clarament, eh? Toca sí. El pal i li rebota l'esquena de feixes.
13: Jo no
12: i
13: veig res. Jo no veig res que pugui protestar el Barça, bé, no ho sé. Bé, en fi, recordem, recapitulem quan tenim la tanda.
10: Donen gol. Doncs mira, amb aquest gol del Jaén, és 5-4 pel Barça, ara xuta Adolfo, canvia el porter Jaén, ara és Fretzato qui va a la porteria, exporter del CatGas, i per tant Adolfo que ha de marcar sí o sí per mantenir el Barça en vida en aquesta semifinal. Aviam, això és un despropòsit, perquè ara tornen a demanar a que l'àrbitre vagi a veure alguna cosa.
13: Bé, quan es reprengui la tanda, torno amb tu al Palau. Ens quedem ara, al Molinón amb 0-2 al marcador.
14: I amb un Sporting que pressiona i que està volent aconseguir
10: Adolfo,
14: el gol del
10: perdona, Solà, primer.
14: No, fes.
10: Ha marcat Adolfo, perdona, perquè havien avisat a l'àrbitre, però ràpidament ja ha tornat. Ha marcat Adolfo, 5-5. Doncs ara serà el penal pel Jaén al 7è. N'han marcat 5 cadascú, només una errada. Ara Didac sota pals. Ara Antonio intentant avisar Didac per dir-li a on es llançarà, a on xutarà el jugador del Jaén, excompany d'Antonio. Aquest serà important. Didac sota pals, xiula l'àrbitre. El Barça que ha d'aturar aquest penal, el xut, atura Didac, ha anat a la seva dreta i ha refusat la pilota amb el pit, i ara està tot a les botes de Pito, ara està tot als peus de Pito, quasi marca el penal, farà classificar el Barça per la final de la Supercopa d'Espanya.
13: No s'ha mogut Didac pràcticament, s'ha pogut mantenir la posició i amb el pit l'ha acabat traient. Oportunitat pel Barça per aconseguir bitllet per la final.
10: Doncs vinga,
13: la tindrà ara millor.
10: Pito, que ha fet ja 2 gols, busca el tercer en aquesta tanda, xiula l'àrbitre i anirà Pito amb la cama dreta. Pito atura Espíndola.
13: Doncs continua tot igual, amb aquest 5-5 al marcador i tornarà el Jaén. Ens quedem al Molinón. Com van les coses?
14: Doncs que amb un Girona que en Profen es pot sortir del darrere, però que amb aquest 0-2 ho té molt a prop. Queden només 5 minuts perquè s'acabi aquest partit. Ara, Francesc, el Girona jugant amb 3 centrals, eh?
8: Correcte, amb els canvis.
14: Amb Francesc, Mumin i Júnior.
8: Sí, amb els canvis. Boñar de lateral dret, Àlex Moreno de lateral esquerre, i per ordre aquest, Mumin al centre de la defensa, amb Júnior a la seva esquerra, Francesc a la seva dreta, i defensem un 5-4-1, i tant. Ivan Morente, mig del camp, Carles Pérez dreta, Brian Hill esquerra, Pichur punta.
14: Aixuta l'Umun a l'esquerra, res.
10: El penal de Boyis torna a aturar el porter del Barça, i ara un altre cop l'equip de Javi Rodríguez, ja em perdonarà Solà, es pot classificar per la final.
13: La tanda més llarga de la història, eh?
10: Sí, noi.
14: Mira, és el talleria.
10: És el vuitè penal pel Barça. Mira, jo crec que marqui ja Mujudin i t'ho deixo tot a tu, Solà.
13: Qui?
10: Aviam.
14: Ah, sí, està fet, això.
10: Mujudin, amb la cama dreta, gol! Gol i a la final! Gol i a la final! El Barça que guanya una tanda de penals eterna, llarguíssima, però és igual, si això vol dir que el Barça es classifiqui per la final de la Supercopa d'Espanya. Derrota per fi al Jaén a la tanda de penals. A la tercera ha anat la vençuda. El Barça que guanya el Jaén a la tanda de penals i el Barça que jugarà demà la final de la Supercopa d'Espanya contra el Pozo.
13: Un dels nous fitxatges, Suheil Mukhudin, que acaba de fer el gol de la victòria a la tanda de penals. El Barça demà, aquesta final a quina hora, Ripo?
10: 6:45 de la tarda.
13: I que viurem en directe al Tot Gira amb el Ripo i amb el Roger Serrano, que demà ens acompanyarà per fer l'anàlisi tècnic. Et deixem anar a vestidors. Gràcies, Ripo.
10: Adeu.
13: I el Molinón, 0-2 al marcador, malgrat ara colla, l'Sporting.
14: Bona, ha tingut dues de molt clares. Un xut de Lum que ha provocat una bona intervenció de Gazzaniga i després una centrada i rematada que la pilota anà per sobre el travesseu. Torna a provar Antonio Casas i posa el cas, el cos, Ethan. Aquest per Carles Pérez. Ara no podem tenir possessió de pilota. Llarga de Boñar cap a Carles Pérez. Corre l'exjugador del Celta. Es talla, ho talla bé Dunyabeitia. Provoca que la pilota surti per línia de fons. Trobada porteria Rubén Yáñez. 42 a la segona meitat. Això ja no se'n pot escapar. Francesc, amb un partit on ara és veritat que pressiona l'Sporting. Però que
8: sí,
14: això...
8: però hem de dominar més la centrada, sí, evitar la centrada neta o evitar la passada neta, aquest xut de Lum. Sí que és veritat que és molt i molt llunyà, està bé Gazzaniga refusant, però hem de dominar més l'àrea, ara que tenim a Francés, a Munin i a Júnior, aquestes centrades on Casas té molta presència amb el joc aeri, ens està portant algun problema.
14: Ara Guillermo Rosa ho prova per la banda dreta, també corre Brian Hill.
12: Eduard, àrbitro l'hora, però àrbitro la temporada, eh? Ara mateix, sí. Segons, sí, ja. Ascens directe.
14: Ai. Encara falta molt, eh?
13: Àrbitro no vol dir res, eh? Perquè sempre en dieu que no es pot dir la classificació
9: no,
13: fins al
9: no,
13: final.
9: No es pot dir.
14: Però encara falten molts partits de la jornada.
12: Bueno,
14: jo dic que... Sí, però... Pressiona... Sí, sí, és veritat. Sí,
13: però si després de la guanyar... primera jornada...
9: Sí. Un cop d'efecte, eh?
13: Que el Girona...
12: Ah, la segona. Després de Còrdoba et diuen...
14: Correcte. Ah. Exacte.
13: Us diuen que el Girona ara seria segon? No us hauríeu cregut cap de vosaltres.
8: No, i sobretot...
9: I menys amb els rivals.
8: No, i sobretot en una lliga on hi ha molts i molts i molts empats. Per tant, cap equip en les primeres 3 jornades va fer un 9 de 9, eh? Per tant, cap equip, dels 20. Per tant, guanyar dos partits consecutius...
13: El Leganés amb 8 punts.
8: Sí, sí, correcte. Per tant, però després de 2 partits jugar, no? És important.
13: No, el Leganés va empatar 0 al camp de les Palmes. Sí.
9: Oh, i una victòria al camp de l'Sporting et dona molta moral, eh?
14: Sí. La setmana que ve contra el Castelló i després anem a Cádiz. Pues de l'Albacete i vinga, i som-hi.
8: Sí, sí, sí.
9: Sembla que aquests històrics o aquests que han estat més anys a primera divisió, no? Sembla que els puguis guanyar et dona com un plus de confiança.
13: Segons com potser és més complicat jugar a Ceuta, jugar a Còrdoba, on per exemple el Girona va caure, Camp de la Real Societat bé. Veurem. Ah, per cert, ja tenim, em fa senyal d'hoquei l'Alfons Gorina, ja tenim oficial la general després d'aquesta etapa de la Pandera.
11: Enric Mas, líder, Fèlix Gal a 2:06 i efectivament Roglic passa a la tercera posició amb 2:10, per tant, Enric Mas ha complert la seva missió, agafar una mica més de marge sobre Roglic i ja més de 2 minuts sobre el segon classificat, que ara passa a ser Fèlix Gal.
13: Demà tenim etapa de mitja muntanya, dilluns, si no recordo malament, hi ha descans i la Corona, quin dia és?
11: No sé si és dimecres, dijous, bastant al final. Ara,
13: i encara tindrem algunes etapes de muntanya, eh? Però clar, és una etapa marcada en vermell, perquè Enric Mas, tot i que ho va fer bé, en la primera Corona d'aquesta Vuelta, es va defensar bé, eren menys quilòmetres, veurem si serà capaç de mantenir aquesta condició de líder. Dijous. Quants quilòmetres té aquesta Corona?
11: No és molt llarga, 30... 30...
13: 32 quilòmetres. Molt bé. Gràcies, Alfons.
11: A vosaltres.
13: Vinga, fins al final ens quedem al Molinón.
14: El minut 90, temps afegit. 3 minuts.
12: Veus?
14: Per cert, avui hi ha un Ceuta-Celta.
13: Ostres, que bo. El Celta bé, eh? Sí,
14: sí.
13: Estava pendent l'Arbusar. L'Arbusar abans m'ha dit que el veuria.
12: El BNI.
13: Sí, sí.
12: El BNI del Celta-Celta.
13: El BNI, el que estàs fent és el del Feyenoord, sí. Que per cert han passat coses, eh?
12: Guanya 1-3 guanya. Ha marcat Zekiel, Valente i Schaken. A la segona part s'hi ha posat l'equip de Bram Bonhorst, que no sé dir, eh? Qui? Dir, eh?
13: Van Bronckhorst. Sí,
12: Van Bronckhorst.
13: No. És que t'hi fots tu, eh? Els pròxims dies ho hauràs de dir molt, eh?
12: Van Bronckhorst.
13: Van Bronckhorst.
12: Ha fet una bona segona part. De moment, el 73, 1-3, guanya el Feyenoord.
13: Què és el que destacaries més d'aquest Feyenoord?
12: Mira, m'ha agradat Valente. Luciano Valente, l'extrema esquerra, de 22 anys, neerlandès, que per mi és el millor del Feyenoord en aquest partit.
13: Molt bé. 1-3, guanyarà el seu partit. Com van a la Lliga, per cert?
12: Van tercers, ara mateix.
14: És valent, aquest, eh?
12: Sí. Sí, com tu.
14: Ha rematat ara Casas, la pilota a la dreta del porter Gazzaniga. Això ja ho tenim, eh?
8: Què vull dir, Xevi? Tenia groga Fran Beltran? És que estic donant voltes en aquest canvi.
12: Sí, perquè, sí, tenia groga.
8: Que tenia groga? Sí, doncs sí. Potser per això ha mantingut Abel el
12: canvi. I David també tenia groga i també l'ha canviat. També.
8: Sí.
15: En canvi, per cert, que es manté com a titular, eh? Sí. Han arribat centrals i es manté com a titular. Hem parlat abans de Júnior, però també està bé destacar que malgrat els problemes físics que ha tingut els últims temps, s'està mantenint com a titular.
12: És veritat que no acaba els partits, és el segon partit de titular i el segon que el substitueixen, però és veritat, des de que està a punt, és titular.
15: Quina diferència d'edat hi ha entre David López i...
12: Ho vam mirar l'altre dia, David té 36 i Hall i Júnior 17.
16: I també ha intentat molts canvis, però no li surten. És a Simeón, al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Continua perdent l'Atlètic de Madrid per 2-0. Ha entrat Julián Álvarez, que ha tingut una bona ocasió, però al moment continua perdent per 2-0
15: l'Atlètic de Madrid. Aquí no el xiulen, eh?
16: Aquí no el xiulen. Aquí també el deuen xiular perquè és jugador visitant, però no és el seu propi públic.
14: El públic de Molinón ja comença a marxar, perquè veuen que el Girona acabarà guanyant aquest partit. Izan.
8: El que m'ha agradat, Eduard, avui és que, tot i que hem patit una mica amb el 0-1, perquè se'ns ha trencat durant uns minuts l'equip, hem sabut dominar aquest resultat favorable, que a primera divisió ens costava molt més. Avui hem mostrat experiència.
14: Som al minut 47 i mig, ara Pichur també s'encara amb Duña Beitia. Tornar davant d'Àlex Moreno, ha baixat ara una mica el ritme, Pichur d'esquenes. El públic que l'ha agafat ara amb el jugador ucraïnès. Pichur li fa un túnel al Lum. Ha pogut continuar amb Brian Hill. Pichur no s'ha atrevit. La pilota surt per línia de fons. Traurà de porteria Rubén Ñáñez. I aquesta serà segurament l'última jugada d'un partit que el Girona acabarà guanyant. En aquest cas per 0-2. L'amic del Lax en Busto es posa el xiulet a la boca i fa aquest concert de xiulet que significa i que diu que s'acaba aquest partit. Que el Girona acaba guanyant el segon partit consecutiu. Segona victòria, la primera fora d'aquesta temporada, avui al camp d'un Sporting que no havia encaixat cap gol. Avui el Girona n'hi ha fotut dos. Esprilla la primera meitat, que continua marcant, i Carles Pérez, pràcticament la primera pilota que tocava la segona. El Girona s'enfila fins als 7 punts de la classificació. Encara queda molta jornada. Encara queda molta jornada aquest cap de setmana, però de moment les coses van bé. Ho celebren els jugadors del Girona dins el camp. Avui, victòria al Molinón amb aquest Sporting 0, Girona 2.
12: I les imatges se centren en l'MVP del partit, que un altre cop, segon partit consecutiu, que li toca a Yasser Asprilla, que s'ha abraçat el segon entrenador, Òscar Álvarez, el germà de Quique Álvarez, també el preparador físic, mentre que la reacció del Molinón és d'aplaudiments cap al seu equip. La reacció de la cinquantena d'aficionats del Girona és pràcticament d'eufòria per veure que el seu equip, després d'un mal inici, ja situa la part alta de la classificació.
15: Sí, perquè el Girona ara mateix és segon en posició d'ascens directe a la primera divisió. Líder el Leganés, que ahir va empatar amb Les Palmes. Leganés, 8 punts. Segon el Girona amb 7. És veritat que hi ha dos equips que podrien superar tant el Leganés com a Girona en aquesta jornada. Són el Granada, que és tercer amb 7 punts, ha de jugar encara el seu partit, i el Castelló, que és cinquè amb 7 punts. Tots dos equips poden fer encara 10 punts i, per tant, podrien superar tant a Girona com a Leganés a la classificació. Però, de moment, les coses pinten bé per un Girona que avui ha fet un partit seriós, que ha tornat a tenir a Asprilla com a jugador destacat, ha fet un gol, ha tingut presència en atac, segurament més a la primera part que no pas a la segona, i, sobretot, hem d'aplaudir el gran debut de Carles Pérez, 7 minuts del camp, i ja marcat, ja sucat amb la samarreta del Girona. Francesc, pot estar content Quique Álvarez, ja tenim plantilla tancada, ja no hi ha rumors, i, a més, de moment, els que hi són, funcionen.
8: Sí, i jo destacaria l'efectivitat en moments importants, en moments claus del partit. Un, primer, el gol d'Asprilla per avançar-nos en el marcador i dominar a partir d'un resultat favorable. L'altre, que quan més patíem, Carles Pérez ha demostrat que té talent i que té aquesta capacitat de decidir partits, no? Per tant, el Girona, com a bloc, ha funcionat. Porteria 0 ens dona més confiança a tot l'equip amb el treball defensiu que s'ha fet i, sobretot, la pressió alta de la primera part. Guanyar dos partits seguits en aquestes alçades dona confiança al treball que està fent l'equip en aquest inici de campionat.
15: Susi, això funciona?
9: Sí, de moment funciona. A mi el que em quedo és amb la intensitat que té l'equip. Crec que ha entrat bé a aquesta categoria, saber el que s'hi juga, el que és un tipus de joc que no és tant de floritura o tant de toc, ni tan agradable potser a vegades per la vista, però és un equip que té ofici, avui ho ha demostrat, com deia en Francesc, i de moment s'ha fet dominador de les de les accions que determinen el partit. No li ha tremolat el pols quan ha anat davant del marcador i, de moment, jo penso que sí, que Quique Álvarez ha d'estar satisfet amb l'equip que li ha quedat al final.
13: Sporting 0, Girona 2, de seguida, des de la sala de premsa del Molinón, escoltem a Quique Álvarez, el tècnic del Girona, que avui segur està satisfet. Per cert, instants finals també, primera divisió, Oriol, del partit de Sant Mamés, que té controlat l'equip local, l'Atlètic de Bilbao.
16: 43 de la segona part, l'Atlètic Club de Bilbao 2, l'Atlètic de Madrid 0.
13: Estem també molt pendents del futbol internacional, com ens ara a les 6 de la tarda, un bon partit al Calcio.
16: Sí, de moment el que estan jugant a l'Inter contra el Nàpols, 8 de la primera part, de moment empat a 0.
13: I també, d'aquí a no res, a un quart de 7 estarem pendents de la primera ref, perquè comença la jornada pels catalans i avui és un partit especial perquè torna a la categoria de bronze a casa el Sant Andreu. No jugarà, això sí, el Narcís Sala, ho farà a Can Dragó. El partit del Sant Andreu avui el seguirà l'Ernest Macià. Hola, Ernest, què tal? Com estem? Bona tarda.
17: Com estem, David? Bona tarda.
13: Sant Andreu Àguiles, podríem dir que és un partit històric perquè tornen a casa, el que passa que no és ben bé casa, perquè hi ha obres, estan col·locant gespa i adequant-ho a la categoria, oi?
17: Exactament, aquí a Can Dragó estem jugant al costat de la Meridiana, allà s'està posant gespa i es preveu que cap al novembre el Sant Andreu ja hi pugui ser, mitjans de novembre finals, abans de Nadal en tot cas, i et puc dir, David, que aquí les instal·lacions estan preparades, però és la típica instal·lació que té un camp d'atletisme al voltant, hi han unes grades supletòries que al gol sud tapen aquesta distància entre la gespa i la teòrica grada, perquè hi ha la pista d'atletisme, i per darrere les porteries almenys tenim aficionats, estan a prop, però en el que és tribuna la gent està lluny i, sobretot, David, ja he vist per la calor, una persona que se l'havien d'emportar, conscient, ho hem de dir, una persona d'uns 70 i llargs anys que ha caigut fruit, doncs, d'aquesta calor que és

0: referèndum, no? No està tan malament, déu-n'hi-do que bé, això és fatal pel sol, entraré d'aquí una hora, vull dir, hi ha una mica de tot, però en general la gent està contenta.
1: Molt bé, ja aquí som, Ernest, tens l'11 del Sant Andreu per aquesta estrena a casa?
0: Sí, sí, tenim l'11 del Sant Andreu, un 11 que el conformen a la porteria, concretament Ramon, jugaran també en defensa Méndez, Javi Andreu, Carlos, Lucas, Mar Delgado i Albertito, Alexis, Tobar i Bermejo completaran la part de mitja punta i punta pel Sant Andreu. Surt l'Àguiles, és a punt, David, de començar aquest partit.
1: Molt bé, partit que, per cert, podeu seguir per Esport 3. A tot això, tercer de l'Atlètic Club, déu-n'hi-do la tova que li està caient avui a l'Atlètic de Madrid a Sant Mamés.
2: Aquesta derrota ja farà mal, acaba de marcar Sanchet al 90 de joc, el tercer gol de l'Atlètic Club de Bilbao, després d'una centrada per la banda dreta d'aquesta irrupció, Gerena Barrena, que ha irromput aquesta temporada a l'equip basc. Tercer gol, Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0. Això vol dir que si el Barça demà fa els deures al camp de València i guanya, el conjunt matalassé ja serà 5 punts del Barça després de 4 jornades.
1: Una pausa i obrim tercer temps des del Molinón. El Girona és segon de la segona divisió.
3: 50 anys narrant en català.
4: Pizzi, Pizzi, Pizzi! Che, qué bueno que viniste! Qué bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi! Son macanudo!
3: 50 anys d'esport en la nostra llengua.
5: M'expliques un conte, papa?
6: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
7: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
10: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
9: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
10: Salut.
11: S'apagaren tantes veus.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és...
14: Quan el cel es torna negre.
13: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
14: Els veïns desemparats.
13: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
15: Avui el nou líder del Palau passa pel Tot Gira.
16: Harris Martin is a chill guy, you know, outside of basketball. I like to just chill at home, play video games, take naps, go shopping.
15: Avui el Tot Gira, Tyrese Martin. Això és la transmissió del Girona. Això és el Tot Gira.
17: Surt Rubén Ñaño, li passa per sobre, i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Esprilla torna a Maravilla! Esprilla Maravilla! I ara ha fotut 4! Hi ha jugadors del Girona que van a celebrar i abraçar-se a Gazzaniga, perquè ha estat una passada llarga. Surt Ñañez, li fa passar la pilota per sobre el porter, i patapam! Marca Esprilla Maravilla, 26 i mig de la primera meitat, revisen alguna cosa, protesta Rubén Ñañez, però marca Esprilla, ho celebra amb un costat amb Esprilla, amb l'altre amb Gazzaniga. Sporting 0, Girona 1. Encara en continua Carles Pérez, busca Puyol de xot, el xut, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Doncs Carles Pérez ha fet una diagonal i amb la cama esquerra, patapam! La primera que toca Carles Pérez, fa el segon, el Girona patia, però ara fa el segon Carles Pérez, la primera que toca pràcticament el jugador del Celta, marca Carles Pérez. Girona 2, Sporting 0, Molinón al 31 de la segona meitat. Que s'acaba aquest partit, que el Girona acaba guanyant el segon partit consecutiu. Segona victòria, la primera fora d'aquesta temporada. Avui al camp d'un Sporting que no havia encaixat cap gol. Avui el Girona n'hi ha fotut dos. El Girona s'enfila fins als 7 punts a la classificació. Encara queda molta jornada. Encara queda molt...

0: quarta jornada aquest cap de setmana, però de moment les coses van bé, ho celebren els jugadors del Girona dins el camp. Avui, victòria al Molinón, amb aquest Sporting 0, Girona 2.
1: Els partits del Girona, el tot gira. El tercer temps.
2: Obrim tercer temps d'aquest partit del Girona. Per cert, s'ha acabat el de primera divisió. Confirmem la victòria clara de l'Atlètic Club, derrota dura de l'Atlètic de Madrid.
3: Li ha caigut una pallissa, l'Atlètic Club de Bilbao 3, l'Atlètic de Madrid 0. Ha jugat uns minuts Julián Álvarez a la segona part. Tots els gols de l'Atlètic han arribat també a la segona part.
2: L'Atlètic Club es col·loca 8è amb 6 punts. L'Atlètic de Madrid es queda a la sisena posició amb 7 punts, a 2 del Barça, que en té 9, i que demà pot ser líder en solitari si aconsegueix la victòria a Mestalla. Recordeu que ahir van ensopegar el Madrid, avui han ensopegat l'Atlètic de Madrid. Ara 6:45, Rayo Racing de Santander, i a la segona divisió, ara també 6:45, començaran dos partits, el de l'Andorra al camp del Valladolid i el Ceuta, Celta Fortuna, que li fa tanta gràcia al Solà. Solà, ja ets a la zona de vestidors? Hola, Solà.
4: Hola, què tal?
2: Ara et sentim, ara et sentim. Ets a la sala de premsa, eh?
4: Sí, esperant que vingui Quique Álvarez, que evidentment no tardarà pas gaire, perquè ens han dit que quan fóssim els mitjans catalans o gironins enviats aquí a la sala de premsa, que el visíssim al departament de premsa, ja ho hem fet, i per tant no creiem que tardi gaire a arribar aquí, Quique Álvarez.
2: Tu allò que el primer, així m'agrada. Deixa'm passar un moment per Can Dragó per confirmar que ha començat ja Macià el partit del Sant Andreu davant de l'Àguiles, primera ref.
5: Sí, exactament, ha començat fa 3 minuts, de moment passar no ha passat res, els dos equips estan prenent mides del camp, i el marcador reflecteix 0-0.
2: Molt bé, avui el Girona ens ha tornat a agradar, eh, Susi?
6: Sí. Més que res és que mostra continuïtat, no?, amb el darrer partit. Havíem fet un partit bo a casa, havíem perdut a fora de manera, jo dic, deixant molt males sensacions, i aquesta victòria dona continuïtat a la idea de joc de Quique Álvarez, i també els resultats. A mi m'ha agradat. És un equip rocós. Hem deixat la porteria a zero, que també era una altra assignatura pendent. Per tant, crec que un partit sense ser boníssim ha estat molt complet en totes les línies, i per tant, amb la línia a seguir.
2: Francesc?
7: Mira, molt important avui la victòria fora, perquè la sensació era que veuríem un Girona Montilivi superior als rivals. De fet, ho va ser davant del Leganés i ho va ser davant de les Palmes, tot i l'empat davant dels madrilenys. Francesc? Però em costava veure... Endavant.
8: Sí, ja tenim aquí el Quique Álvarez, que passa que no sé si... Comencem aquí. Hola, Quique Álvarez en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Gràcies. Ara, Quique Álvarez en sents, sí, eh? Eduard Solà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. No sé quina valoració ens pot fer d'aquest partit, que heu patit molt a la segona meitat, però que l'heu acabat solucionant. Gràcies.
9: Bueno, pues, és un partit molt difícil. Pel rival. Jo crec que el rival ens ha exigit moltíssim. Una vegada es vol, però el rival en aquest cas ens ha apretat molt. Ens ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però bueno, jo em quedo amb el treball de la gent que ha competit, que ha estat bé. És veritat que bueno, en moments ens podien haver empatat o podien haver tingut alguna situació més favorable a ells, però hem sabut aguantar, i en un partit lleig en el que no pots fer el que vols o el que t'agradaria més estona, hem fet alguna estona bona però més estona, ja et dic, més per mèrit de rival que per de mèrit nostre, doncs, bueno, hem sabut fer l'altre futbol que a vegades en aquesta categoria és important.
10: Miquel? Sí, una segona pregunta per part meva. Quique, és un Girona que va de menys a més, i li esteu trobant realment la tecla?
9: Bueno, jo crec que hem d'anar més. Tenim marge de millora. La situació que hem patit ha sigut difícil, això ho hem de tenir en compte. I bueno, avui jo em quedo amb que, torno a dir, pel rival, per el que ens ha exigit, però la gent ha acabat morta, però hem aconseguit aguantar, no? I això és un punt positiu sempre. El futbol, el mèrit de guanyar o qui ha tingut més és relatiu. Jo em quedo amb que el meu equip va fer un esforç terrible i que l'has de fer per intentar guanyar aquí, i ho hem aconseguit, i això ens ha de donar la confiança de poder millorar, que crec que hem de millorar.
11: Hola, Quique, Miquel Agut de RAC1, directe al Superesports. Un parell de preguntes. La primera, són 7 punts de 12. Tenint en compte el context, quin valor dones a aquests 7 punts, tenint en compte contra qui heu jugat i en les circumstàncies en què heu jugat, que avui era el primer partit amb el mercat tancat?
9: Bueno, un sempre vol més, però vam començar malament. Tot i fer un bon partit a casa, vam empatar i a Córdoba vam perdre. Llavors, pues, bueno, jo em quedo amb aquests dos partits guanyats seguits, que és molt important, sumar fora de casa. Jo crec que avui els que venim de l'any passat, pues, han vist lo difícil que és guanyar fora de casa en aquesta categoria i lo difícil que serà, però ens reforça l'haver guanyat, l'haver aconseguit guanyar. El puntatge, doncs, bueno, no és el més important, però és veritat que per la moral de l'equip i bueno, després d'una situació gaire fàcil de portar per tothom, pel club, pels jugadors, per mi, per l'estaf, doncs, bueno, és important reforçar això i res, això és llarguíssim, però ens dona confiança.
11: I la segona és de noms propis. En primer lloc, Benat l'ha substituït a la mitja part, no sé si és tàctic o físic o per quin motiu, i l'altre és Carles Pérez, que ha debutat i als 5 minuts ja havia marcat la diferència.
9: Bueno, Benat era, sí, unes molèsties. La veritat és que ha tingut, des de l'altre dia que va fer un gran esforç, la setmana no ha estat net d'unes molèsties que tenia. Ahir, doncs, bueno, va sortir a l'entreno, però ell ha volgut jugar, però no es trobava del tot fi i ha demanat ell el canvi, simplement. No, jo no crec que sigui important, però sí que anava incòmode i ha demanat el canvi. I Carles, doncs, bueno, en quant a aquesta victòria, que jo crec que és conjunta, no m'agrada parlar gaire de noms, però sí que és veritat que és un jugador que ens ajudarà, ho ha demostrat en 5 minuts, ve de no competir, d'entrenar, però de no competir, i no se li ha notat perquè és un jugador que ens ha donat molt.
12: Hay más preguntas? No? Pues muchas gracias.
2: Bé, doncs elogis per Carles Pérez. Tot just ara n'estàvem parlant abans que aparegués Quique Álvarez. No sé si algú vol fer...
13: Hi ha una pregunta en castellà.
2: Escoltem.
9: Te aprieta como nos han apretado, nos exige como nos han exigido y bueno, eres capaz de aguantar y de llevarte los puntos, pues bueno, es para estar contento del equipo. Es verdad que el fútbol, pues bueno, en cualquiera... Sí. Situación, podían haber empatado, podían haber marcado algún gol, pero mi equipo, pues bueno, pese a no estar en su mejor nivel, sí que ha estado mentalmente en su mejor nivel, ha competido bien y ya te digo, delante teníamos un rival que nos ha exigido muchísimo, que nos ha superado, sí, en momentos de partido, sí, pues claramente, pero bueno, hemos sabido defender y eso en esta categoría también es importante.
13: Doncs fins aquí Quique Álvarez a fer la valoració en castellà perquè les puguin tenir les emissores i les televisions espanyoles, i en aquest cas doncs s'ha acabat aquesta roda de premsa de Quique Álvarez.
2: Molt bé, doncs elogis per Carles Pérez, era el nom que volia tocar, que volia posar sobre la taula. De fet, hi ha dos grans noms propis, i no pel fet que hagin marcat, sinó per la seva incidència en el joc. Un és Esprilla, l'altre és per Carles Pérez, que evidentment entrar i els 7 minuts marcar, home, això és digne de destacar, i més tenint en compte que sabíem que no arribava en la seva millor forma. Comencem per Carles Pérez. És un fitxatge que creieu donarà molt en aquest Girona, en aquesta operació retornar a primera, Francesc?
7: Sí, perquè, per exemple, quan nosaltres la temporada passada jugàvem contra el Betis, ja no parlem ni de Barça ni de Madrid, però jugaves contra el Betis, contra la Real Societat, i deies, estem competint, però ens guanyen. Però ens guanyen perquè tenen a Isco, perquè tenen a Oyarzabal, perquè tenen dos o tres jugadors que marquen diferències. Doncs això és el que s'està passant a nosaltres ara, el partit. Potser està prou igualat en molts aspectes del joc, però tens Esprilla, Carles Pérez, un altre dia doncs pot ser Justin l'altre dia, jugadors amb experiència en primera divisió, amb qualitat i talent individual, que et decanten els partits. I esclar, avui Carles Pérez m'ha necessitat dues accions, la segona acció que ha tingut d'atac, amb 7 minuts a la gespa, per decidir un partit quan estàvem realment patint més, no? I això passa, doncs, l'altre dia passant amb Esprilla, avui ha tornat a passar. Aquesta qualitat individual de jugadors, tants jugadors amb experiència a primera divisió, es notarà en partits que, com el d'avui, que estan tan igualats.
2: Avui el Girona ha sortit amb Esprilla i Brian Hill a les bandes, Esprilla a l'esquerra.
6: A la dreta.
2: Ai, a la dreta, perdó, a la dreta, i Brian Hill a l'esquerra, i al davant Benat i Abel Ruiz. Carles Pérez, tinc la sensació que tard o d'hora serà titular.
6: Sí, segur que sí, perquè és
2: qui
6: que...
2: cau aquí?
6: Bé, és que hi haurà partits a tots, hi haurà lesions, hi haurà... hauràs de donar descans a molts jugadors, perquè la Lliga és molt llarga, com dèiem abans. Jo crec que Carles Pérez, si les lesions el respecten, serà molt important, sobretot a la primera volta, perquè quan un jugador que té aquesta qualitat i ve de jugar... o ha estat molts anys en categories superiors, sobretot al principi, marca moltes diferències. Després el jugador es va adequant a la categoria i el rival també l'espera d'una manera diferent, no? Però crec que, a més, ell personalment, Carles Pérez, necessitava un debut així, no? Vull dir que pogués sortir, que pogués marcar diferències i que reivindiqués una miqueta. Per tant, jo crec que sí que serà important i serà titular.
3: No és el primer cop que ho fa, Carles Pérez, perquè quan va debutar amb la Roma com a titular també va marcar un gol. Quan va debutar amb el Barça a la Champions com a titular també va marcar el camp de l'Inter de Milà.
2: Bona, aquesta. Bona.
6: Ja el teníem assegurat, no ho sabíem.
3: Ja estava assegurat.
2: Sí. Esprilla, m'ha fet molta gràcia la Susi, potser us ha passat per alt, però ha dit la categoria o la segona divisió és el seu lloc.
6: Sí.
2: Estàs convençuda, eh?
6: Sí, estic absolutament convençuda.
2: Potser per primera encara li ve una mica grossa.
6: Sí, jo crec que sí. I ha demostrat que aquí sí, que aquí pot marcar diferències, que és un jugador que, a més, ja té algunes errades de concepte, però que quan li deixes espais i encara és un jugador molt resolutiu, que té molt bon toc final, però... que jugant a primera li queda la categoria, jo diria, una mica massa elevada. I altra cosa és que és un jugador jove i que pugui fer molt bona temporada aquí i que ell pugui créixer i pugui jugar a primera. Però quan el va fitxar el Girona i aquestes dues darreres temporades, per mi és un jugador que ha demostrat que no podia jugar a primera.
2: Francesc?
7: Home, les categories hi són per alguna cosa i està clar que potser els espais que ens va deixar l'altre dia Les Palmes a Montilivi o, per exemple, aquest desplaçament en llarg avui de Gazzaniga, que l'ha deixat sol davant del porter, potser a primera divisió no tindràs tantes concessions i potser t'aniràs del lateral però t'estarà fent en cobertura un central o un ajudador més al camp o d'un mig centre i et costarà molt de superar. Per això hi ha les categories, no? I està clar, amb això sí que puc estar d'acord amb la Susi, el fet de que marca més diferències aquesta temporada que en tot el que li havíem vist fins ara amb la samarreta del Girona.
2: Avui no hem parlat gaire de Gazzaniga. N'ha fet una, eh?
6: El que passa
2: només
6: que començar.
2: S'ha redimit després de fer la seva gazzanigada, aquella acció en què intenta driblar un atacant de l'Sporting que arriba a tocar la pilota i la pilota, per fortuna, surt desviada, no? Però després, clar, crec que passa molt pocs minuts, fa l'assistència del gol, que és una passada magnífica per Esprilla, i ja no ha tingut cap altra errada.
6: És que sí, la primera que ha estat errada greu.
2: Ara estaríem parlant de Gazzaniga.
6: I tant. I segurament, pel que li suposa el Girona, jugant a fora de casa, començar perdent, no estaríem parlant del mateix resultat. Bé, ja sabem que qualsevol errada d'un porter et condemna molt, però un jugador de la seva experiència ha d'intentar, perquè a més ha d'estar tranquil, està ratificat per tothom, pel cos tècnic, pel director esportiu, ha d'estar tranquil i, per tant, aquestes errades no les pot tenir. Ah,
13: I perdoneu, perdoneu que aquesta setmana hi ha hagut roda de premsa de valoració del mercat de Quique Cárcel i l'ha defensat capa i espasa, Gazzaniga, dient que és un porter que havia donat molt en el Girona aquestes últimes temporades i que era el titular indiscutible. Bé, de fet, el problema més que les errades que pugui tenir Gazzaniga o les aturades, el problema és que no té ningú a darrere que el pressioni. Que li va passar, recordeu, quan va arribar la temporada passada, va arribar a l'Ivakovic, Gazzaniga va fer molts bons partits.
7: Això és el que volia comentar, Eduard. O sigui, una posició clau
13: no
7: com és la porteria no té una competència real. O sigui, en posicions del camp pràcticament tens les posicions doblades o fins i tot jugadors que poden jugar amb dos o tres posicions diferents. Però aquesta, a la porteria, no té una competència real. I Gazzaniga, per mi, si alguna cosa ha d'augmentar, és la concentració. Ho recordes quan va arribar l'Ivakovic, que ell es va fins i tot motivar i està més concentrat. Necessitaria una competència real que sàpiguen que si no està bé, bé, li pot caure la titularitat.
2: Molt bé. Ara que s'ha tancat el mercat, us vull demanar si us agrada la plantilla final, la fotografia final d'aquest Girona. Susi.
6: Sí, em falta alguna peça, entre elles, per exemple, un porter que ara,
2: un porter
6: que ara comentàvem. Potser també em faltaria algú més en atac, més davanter centre, perquè Estuani està
2: home,
6: bé.
2: Home, tens un quants, eh? Sí, tens però... Abel, tens Abanat, però, tens
6: Abel
2: a Pixur...
6: El conto més de mitja punta, per mi no és un nou, parlo potser més d'un nou. Pixur ha demostrat cada dia
13: I
6: una
13: penseu,
6: miqueta més.
13: Però... Perdona que torni a tallar, penseu que aquesta temporada no hi ha aturades de seleccions internacionals de segona divisió i que durant aquestes aturades tu pots perdre jugadors, o sigui que perdràs Abanat, per exemple,
6: segur,
13: que anirà amb Ucraïna.
6: Sí.
13: I no sé si algun més.
6: Per això, Estuani està bé, perquè està ben renovat. Jo crec que se li havia d'oferir, però sabem que jugarà molt pocs minuts. Benat sembla ser que de moment està lluny de la seva millor forma, i Pixur és un jugador que pot aportar, però que encara li queda molt. Jo sí que em trobo a faltar potser un porter i un nou de més garantia, de més competència, el que explicava en Francesc.
2: Quants fitxatges Solà ha fet, finalment, al Girona?
13: Ara m'agafes així de memòria, però jo crec que nou. Nou més les incorporacions de Justin i de Sergi Puig del filial. També hi havia la de Moomin. Ara m'agafes així de memòria, però jo crec que sí que són nou.
2: Encara està pensant, oi que el mercat de l'Aràbia Saudita encara no ha tancat?
13: Sí.
2: No hem de patir, no? No vindran a buscar esprilla.
13: Aviam, ja saps que aquestes coses... Quan
2: és curiós, ara estem patint perquè no ens prenguin esprilla. Però em sembla que tanquen demà, si no recordo malament, tanquen demà
13: sí,
2: a la mitjanit.
13: També el grec, tancaven més tard, però el problema que hi va haver amb Unagi, bé, problema, amb la situació que hi va haver amb Unagi, és que el dimecres a la nit els clubs havien d'enviar la llista de jugadors que haguessin de disputar competició europea, i com que el Panathinaikos juga competició europea, el va haver de fitxar també a correcuita. Però el mercat de Grècia i d'altres països, no sé si també Turquia...
3: Demà, Aràbia, fins a les 23:59 heu d'estar patint per
2: esperar. Bueno, espero que no vinguin a buscar-ne cap, però bé.
13: No, perquè ara sí que seria un problema, eh?
2: Home, sí, ara no tens marge d'acció. Això sí que... Bé, ja en parlarem un altre dia, però que hi hagin altres mercats que encara acabin més tard que el teu, això sí que és de jutjat de guarda.
13: Sí, perquè ara sí que seria un problema. Si tot ho venen a buscar quan el mercat està obert, doncs bé, però si no, clar, és un problema.
2: Francesc, la teva fotografia, t'agrada aquesta plantilla final?
7: Sí, m'agrada perquè no comptava que futbolistes com Benat, com Esprilla, com fins i tot Fran Beltran, el fitxatge de Moomin, que es quedés Àlex Moreno, no comptava que es quedessin tants jugadors, i és el que he comentat durant la transmissió. Si no vaig errat, em sembla que hi ha 16 futbolistes d'aquesta plantilla amb experiència a primera divisió.
2: És una dada important, aquesta, eh?
7: Clar, que segurament no hi haurà cap plantilla, tot i que el Mallorca ha pogut mantenir Valien, Arraillo, Pablo Torre, no sé, Abdon, no té tants de... No hi ha cap plantilla amb tanta experiència a primera divisió com la del Girona. Per tant, al final s'ha aconseguit un equip competitiu, potser faltaria un lateral esquerre per donar també competència a Àlex Moreno, però penso que hi haurà una plantilla per competir fins al final per l'ascens.
13: Això també se li va preguntar a Quique Cárcel, li va dir que en aquesta posició pot jugar-hi Mauro Furtado i que també Mate Morell pot jugar a les dues bandes.
2: Molt bé. Bé, doncs plantilla tancada, ja no calen anotacions, instruccions per interpretar la plantilla del Girona, perquè d'una de les primeres jornades ens ha costat saber els que hi eren, però no hi haurien de ser, els que havien de marxar. Bé, ha sigut un bon embolic i no deu haver estat gens fàcil de gestionar el vestidor a dins per Quique Álvarez, que ja veiem que és un paio tranquil i que aparentment no s'altera per res. Calendari del Girona. Dissabte que ve, en transmissió del Tot Gira, 6:45, Girona-Castelló. Castelló que l'any passat va lluitar fins al final per pujar a primera divisió. Després tenim el Cádiz-Girona dissabte, dia 19, a les 9 de la nit. Partit aquest complicat, el camp del Cádiz. I ja després, sense horaris per confirmar, que és quan s'atura la Lliga de Primera Divisió, aquests dos caps de setmana, tenim un Girona-Albacete i un Girona-Mallorca. Aquest Girona-Mallorca...
13: No, el Albacete sí que està confirmat, que és el
2: sí?
13: del divendres.
2: Ah, sí, 6:45. Sí, divendres 6:45. El que no està confirmat és el del cap de setmana, el 3-4 d'octubre, que serà aquest Girona-Mallorca, que és una gran, gran pedra de toc per veure en quina situació està el Girona, perquè serà, evidentment, un dels primers grans rivals que vingui a Montilivi. Molt bé, Sol, alguna cosa més des de la teva posició, Molinón?
13: Bé, segurament sortirà Carles Pérez.
2: Ah, sí?
13: El jugador, sí, sí, sí.
2: Perfecte, doncs ens avises quan pugui atendre'ns. Gràcies, Solà, que vagi molt bé. Ens avises quan
13: ah, ja marxo o t'aviso?
2: No, dues coses.
13: Vull dir, no. És que si em dones ordres contradictòries, m'atabalo, saps?
2: Tu estigues pendent de Carles Pérez. Ja sé que això de fer de reporter a la zona mixta no hi estàs acostumat, però és el que et torna.
13: Perdona, és que tothom em diu no sé què de segona divisió i jo sempre contesto i he fet molt més partits de segona divisió que no pas de primera.
2: Fas d'autònom, fas de narrador, fas tot fora de casa, però a casa tens en Xevi, eh?
13: Sí, home, i tant.
2: I en Muñoz.
13: I tant.
2: Sí, sí.
13: I tant.
2: Molt bé. Molt bé. Va, ara ens avies. Gràcies, Solà. I gràcies a la Susi i en Francesc Cargol. Fins la propera, que vagi molt bé.
7: Fins la propera. Adéu.
2: S'ha acabat, per cert, el partit del Feyenoord. Ara fa una estona, el pròxim rival del Barça a la Champions. A veure, ha guanyat el Feyenoord a l'Eredivisie? Sí. 1-3, Arbo?
14: 1-3, 1-3.
2: Què t'ha semblat aquest Feyenoord?
14: Bé, molt superior al NEC, per mi. A la primera part hem vist un mal partit, avorrit. Sí que ha tingut ritme, però vaja, ja es veia que el Feyenoord era superior. No hem vist, però, ni un xut a porteria. I a la segona part sí que s'hi ha posat. Gols de Zehiel, de Valente, que m'ha agradat molt aquest extrem esquerre, que he dit abans, Luciano Valente, i Schaken, són els autors dels gols del Feyenoord, que han fet una bona segona part. Han anat una mica sobrats, jo crec, perquè són molt superiors.
2: Han jugat amb 11, diguem-ne, de gala, és a dir, no han reservat ningú, sí. Pensant en el Barça a la Champions, que és dimecres el partit.
14: Sí, té lesionats, però té 5 baixes. A més, hi ha Haj Musa, que és el millor jugador, un dels millors, que es baixa per indisciplina, que segurament marxarà i no ha jugat avui. I va marxar el davanter centre titular, que és allà Seueda, el japonès, i ha jugat avui un valencià, Nacho Ferri. Per tant, entre les baixes i els jugadors que no hi eren, doncs ha fet un 11 prou competitiu, que segurament serà similar al que veurem dimecres.
2: Dimecres, 6:45, aquest horari que no és gaire agradable per molts socis i seguidors del Barça, però és el que és. Primera jornada d'aquesta Champions, aquest Barça-Feyenoord al Camp Nou.
14: Per cert, convocatòria del Barça per jugar demà a València. El Barça viatja avui, aquesta tarda a València. Hi ha Lamine Yamal, que avui no s'ha entrenat, però ja...
2: Ha rebut un cop, va rebre un cop, però Flick ha dit que està bé.
14: Ha avançat Flick que viatjaria i és a la llista. I també Livakovic i Gabriel Jesús, que debuten a una llista. Demà podria jugar Gabriel Jesús, ja veurem. Livakovic va amb l'equip. Novetats a la llista, Livakovic i també el davanter brasiler.
2: Molt bé, a les 8 del vespre obrirem el bar i farem la prèvia d'aquest València-Barça demà, aquest partit a 4:45 en directe a la TDT. Per cert, ha començat primera divisió el següent partit de la jornada, que juga a Butarque, que és un camp de segona divisió, però ja sabeu que el Rayo Vallecano no pot jugar a Vallecas. De moment la Comunitat de Madrid no li ho permet i ja està perdent el Rayo davant del Racing de Santander.
3: El Rayo penalitza molt això de no poder jugar al seu estadi. Acaba de marcar Sergio Canales, un gat vell pel Racing de Santander. Rayo 0, Racing de Santander 1, al minut 9 de la primera part, amb un estadi pràcticament buit.
2: I a la segona divisió comencen dos partits. Ens fixem en el partit de l'Andorra, que juga a Zorrilla.
3: Ara mateix empat a 0 al 8 de la primera, Valladolid 0, Andorra 0 i Ceuta 0, Celta Fortuna 0, els dos al minut 8 de la primera part. I en futbol internacional estem pendents a Itàlia del partit entre l'Inter i el Nàpols, 38 de la primera part, de moment empat a 0. A Anglaterra ja m'ha explicat la victòria del City amb aquell gol de Haaland, un gol solitari, amb City 1-0. Ha tornat a perdre el Fulham d'Álvaro Arbeloa, avui a casa contra el Crystal Palace per 2-3, 0 punts en 3 jornades, per tant, a veure com va el futur de l'extècnic del Real Madrid. I a Alemanya hi ha una història que vull que en Maiol un dia ens l'expliqui, perquè l'Elversberg, que és un conjunt que ha pujat aquesta temporada a la Bundesliga per primer cop, avui ha tornat a guanyar. Ja ho va fer l'altre dia contra l'Everkusen, avui ha guanyat en temps de descompte el camp del Mönchengladbach per 3-4, 13.000 habitants en aquesta ciutat, un estadi molt cucu de només a 9.000 persones, i la setmana que ve hi ha un Elversberg Bayern de Múnich.
2: Ah.
3: Per tant, els dos es podrien trobar amb 6 punts a la classificació. A la Bayern empat a 0 al camp del Schalke. Per tant, que en Maiola ens expliqui un dia la història d'aquest Elversberg, que és una ciutat molt petiteta, de 13.000 habitants, i que ha guanyat els dos primers partits en la seva primera aventura a la Bundesliga.
2: Demà el tenim fent l'anàlisi de l'Espanyol Sevilla, per tant li preguntarem. Compte primera ref, perquè des d'un 6:15 juga el Sant Andreu el seu primer partit de la temporada a casa, no és el Narcís Sala, és Can Dragó, i ja guanya Ernest Macià.
5: Acaba de marcar Àlex Bermejo al minut 25 de la primera part, però hi haurà revisió al VAR per assegurar que no estigués en fora de joc l'assistència de Tovar. Després de fer un bon retall al punt de penal i servir amb safata de plata el remat al seu company, de moment a mi m'ha semblat gol legal perquè
2: feia
5: passat més o menys
2: també,
5: a la meva vertical.
2: Sí, m'ho sembla, no veig pas que hi hagi fora de joc i la rematada és neta, no he vist per res. Ara veiem la repetició. No sé si estan mirant, no estan reculant molt. La passada és molt llarga. I
5: fora de joc,
2: veig,
5: potser, a la passada?
2: No m'ho sembla. no, no. Sembla. També et diré que la presa que ens dona la realització no permet,
3: jo crec que si estan mirant que la pilota no estigui en moviment quan la serveixen.
2: Quan serveix, perquè això n'és d'una falta, la serveix ràpidament al Sant Andreu i el que estan mirant és si la pilota estava en moviment, que ho està.
5: Bé, doncs veurem què decideixen, segueixen mirant-ho i atenció perquè la decisió l'han pres, l'àrbitre dona el gol.
2: Mira, està en moviment la pilota, Ernest, però és veritat que en el moment que impacta el jugador del Sant Andreu, que la serveix en llarg, la pilota just s'atura. És agafat una mica el mil·límetre,
5: Sí. Uau.
2: Però bé
3: per això serveix, per veure-ho, però sí.
5: Per això serveix la tecnologia, per buscar el frame. Doncs bé, 1-0, s'avança el Sant Andreu, que últimament havia fet mèrits, ha fet un parell d'aproximacions, l'Àguila és un xut a porta sense massa perill al minut 5, de manera que s'avança el Sant Andreu i et diria que... Què?
3: El tècnic del conjunt visitant, que està veient la repetició, està indignat perquè...
2: Diu, es mou la pilota.
3: S'ha de tenir fe una mica. Ja ens agrada que hagi pujat el gol.
2: Ha agafat una mica amb pinces i entenc que es puguin molestar els jugadors de l'Atlas. 1-0, guanya el Sant Andreu. Per cert, d'aquí a 3 minuts ens ho seguirà l'Oriol Rodríguez. Començarà també el partit del Nàstic, que juga a Cartagonova, al camp del Cartagena, després d'un bon debut. La setmana passada van guanyar el Saragossa, el totpoderós Saragossa, un dels clars candidats a pujar després del seu descens la temporada passada. 2-0 van guanyar el Nàstic davant del Saragossa. Avui juguen a Cartagonova, comença d'aquí 2 minuts el seu partit. Ara parlem de la Vuelta. Important en aquesta Vuelta, recordeu aquesta etapa de muntanya en final a Sierra de la Pandera. Tothom esperava atacs tant de Félix Gol com també de Roglic per mirar d'intentar esgarrapar-li alguns minuts, alguns segons, si més no, a Enric Mas, el líder de la general, però Enric Mas ha resistit. Victòria d'etapa per Marco Brenner en una etapa realment molt dura, amb molts atacs. S'ha imposat Brenner per davant de Buitrago, mentre el Movistar ha controlat o ha intentat controlar la cursa. Félix Gal amb Primoz Roglic han intentat atacar, però finalment Enric Mas s'ha defensat i tant Félix Gal com Enric Mas han entrat junts i li han tret 25 segons a Primoz Roglic. Ara mateix a la general veiem com, de fet, Primoz Roglic perd la segona posició d'aquesta Vuelta i és ara el corredor Félix Gal, l'austríac, qui es col·loca segon a 2.06 de Mas. Roglic tercer a 2.10. La pregunta, serà suficient aquest marge a la crono individual per Enric Mas per guanyar aquesta Vuelta? Josep Antoni Fletxa, què tal, com estem?
15: Què tal, David? Bona tarda.
2: Suficient o no suficients 2 minuts per defensar-se la crono per Enric Mas?
15: El que passa que si pensem anar a la crono, pensar les dues etapes de muntanya, no? Demano. I si pensem que la crono acabarà sent de ser, doncs el marge... que hauria de ser suficient, però clar, amb un Roglic mai se sap, però com que queden dues etapes molt dures, inclús podríem amb l'últim dia a Granada, que també és duríssim, i dos finals en alt, l'Enric Mas ha estat subpista, per tant, jo crec inclús aquest avantatge, marge encara per si les coses estan massa justes, intentar augmentar la diferència, no? Que és el que va fer el dia a Calaralto i el que ha fet avui a la Pandera l'Enric Mas. Inclús, fixa't el que et dic, m'atreveria a dir que el Félix Gol podria inclús treure-li temps o la posició com ha fet avui al Roglic. Tenint en compte això, les dues etapes duríssimes que queden al final de Vuelta.
2: Perquè dels tres, podríem dir que la crono, qui va millor és Roglic, a priori, tot i que Mas, en la primera crono, que era molt més curta, el que va ser l'etapa inicial, es va defensar molt bé, Joan Antoni.
15: Sí, era una crono molt diferent també, per això va veure les referències del primer dia a Mònaco, sobretot amb la part tècnica que tenia que tenia la contrarrellotge, seran diferents al dia de que ens queda la Vuelta, que és un dia molt més especialista. Per tant, bueno, les comparacions també les hem de fer també en el context, que és l'última final de Vuelta, que el Mas ara va amb la com de líder de la Vuelta a Espanya. Per tant, jo crec que canvia molt el recorregut, com, tot i que la disciplina és la mateixa, canvia moltes coses, el context, el recorregut, com està el final de Vuelta a tothom. Jo soc optimista amb l'Enric Mas a la crono, o sigui que tenint en compte això, el que has dit el primer dia, però sobretot com està aquest final de Vuelta, responent a la teva pregunta, hauria de ser suficient per guanyar la Vuelta.
2: Són dos minuts de marge el que té, fent allò números rodons, 2.06 sobre Gal, 2.10 sobre Roglic, que Carapaz ja és més lluny, a 4.24 en la quarta posició, però el que és evident és que Mas ha sabut aprofitar l'oportunitat que li ha donat el destí, aquella caiguda de Tadej Pogacar, i està sent ara mateix qui mana la Vuelta. Ell i el seu equip ho estan fent molt bé.
15: Excel·lent, a part, com has dit, no? L'oportunisme també ha jugat a favor seu, però clar, has de ser-hi. Recordem el dia de l'etapa que arriben tots dos, no? L'etapa de Castelló, que arriben tots dos al Pogacar i al Mas, és el propi Mas, qui no, en comptes de quedar-se allà esperant a veure que em jugo una plaça al podi, no, va anar a tancar el forat amb el Pogacar. Llavors, clar, jo crec que és més enllà de l'oportunisme. O sigui, ens hem trobat amb un Enric Mas renovat, en aquest sentit, més fresc respecte a altres temporades, pel fet de que no havia fet el Tour de França, i ves per on, doncs, clar, tot això l'ha fet arribar a, sobretot, saltar-se el que és el Tour, que per ell és evident que no és una prova que li hagi anat bé mai a la seva carrera esportiva, i s'ha trobat això amb forces d'afrontar aquesta Vuelta amb un nivell superior, amb una ambició, sobretot més gran del que es té acostumat.
2: Per cert, la gran notícia també en el món del ciclisme arriba avui amb aquesta renovació de Tadej Pogacar, 27 anys, renova per l'UAE, atenció, per 6 anys més, fins al 2032. A veure, hi ha dues lectures. La primera és que Pogacar té ganes de seguir guanyant i guanyant i guanyant, però Déu-n'hi-do, un contracte de 6 anys més. T'ha sorprès?
15: En certa manera, sí, sobretot tenint en compte això, el que el propi corredor sempre deia, o les declaracions que té respecte a la seva carrera esportiva, t'esperes que poder acabi abans del que s'ha esperat, del que s'espera, però, clar, al final la carrera esportiva d'un ciclista és molt llarga, i molts, és habitual, molts ciclistes diuen a l'edat del Pogacar, als 25, 28 anys, no, jo més de 30 anys, més dels 30 no correré. Però després es troben que sí, que fins als 30 sí que inclús acaben corrent. Jo crec que, mira, poder ser una decisió que ja estava presa per part del Pogacar, la renovació fins al 2032, però el que és cert que avui aquesta temporada s'ha trobat amb un efecte que és haver d'acabar la temporada no quan ell vol, no? Sinó quan la pròpia temporada t'ho exigeix, no? Ha tingut una lesió, una caiguda, que li ha fet això, interrompre o acabar la temporada abans del que es preveia. Per tant, poder, la perspectiva que té és aquesta, no? Bueno, al final la carrera esportiva, una cosa és el que tu vulguis, el que tu estimis, però al final hi ha coses que passen i poder, mira, si tens més anys, millor que no tenir-los, no? Això jo crec que també ho hem de tenir en compte. Que hagi renovat fins al 2032... ens hauríem de fer la pregunta, vol dir que correrà fins aquell any?
2: Ja.
15: Perquè també pot ser això, que hagi fet el raonament de dir, mira, si vull córrer els tinc, i els tinc amb les condicions que jo vull, i si vull deixar de córrer abans, bueno, ja no passa res. O sigui, jo crec que és més fàcil la decisió, això. És més difícil de vegades voler córrer i no tenir el contracte, que no seria el cas del Pogacar, però bueno, sí que amb les condicions que ell té, ja ho té, i després ja veurà si correrà fins aquell any o abans es retirarà.
2: Bé, Pogacar, que per cert el seu equip ja ha confirmat, com era de preveure, que no serà el Mundial de Montreal, que comença el diumenge de la setmana que ve, amb les proves contrarrellotge, després el següent cap de setmana les proves en ruta, ni tampoc a l'Europeu ni a Llombardia, que és una de les seves proves que més li agraden i que ha guanyat tantes i tantes vegades. Molt bé, doncs Fletxa, veurem la setmana que ve què ens depara, i especialment aquell crono que tenim dijous, i també, òbviament, les proves de muntanya, les curses de muntanya, etapes de muntanya que en queden encara d'importants, especialment la penúltima etapa, que arribarà just quan s'hagi de decidir la Vuelta. Veurem si amb Enric Mas ja amb prou marge com per poder respirar tranquil i pensar en aquest gran triomf, que seria la seva primera gran volta que guanya el ciclista mallorquí. Joan Antoni, gràcies, una abraçada, que vagi bé.
15: Igualment, gràcies.
2: Per cert, mentre estàvem parlant amb el Fletxa, empat a primera divisió, el Rayo Vallecano davant del Racing de Santander a Butarque.
3: Després d'un contraatac del Rayo, Ratxo bat la porteria del Racing de Santander, 21 de la primera part, Rayo 1, Racing 1.
2: I s'ha mogut el marcador a Zorrilla, segona divisió, està perdent l'Andorra.
3: S'ha avançat el Valladolid, també ara som al 19 de la primera part, Valladolid 1, Andorra 0.
2: I tinc el Ripo en protagonista. Recordeu que avui a la Supercopa d'Espanya, al Palau Blaugrana, als penals, a la tanda de penals, el Barça ha aconseguit la classificació, patim moltíssim davant del Jaén, partit 4-4 al final del temps reglamentari. A la tanda de penals, 6-5, ha guanyat el Barça i crec que el Ripo és al costat d'un dels dos porters del Barça.
16: Al costat de Didac Plana, porter i capità del Barça després d'aquesta classificació per la final. Didac, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
16: Després de dues tandes de penals perdudes contra el Jaén, la tercera en la vençuda és més especial per tu classificar-te per aquesta final en una tanda de penals, tu sent porter, i a sobre contra el Jaén, que veniu de perdre en dues seguides?
17: És especial sempre guanyar, és especial guanyar penals, més per un porter, més quan has pogut parar. Però al final l'objectiu era aquest, no? Guanyar avui, ser a la final del diumenge... tornar a jugar per un títol, no? Que al final és l'objectiu que tenim, no? Competir per poder guanyar tots els títols i la veritat és que contents i ara doncs amb ganes de recuperar-nos el millor possible per afrontar el partit de demà.
16: La tanda de penals s'ha fet llarga, hi ha hagut un moment al final que he vist Antonio dient fent-te senyals, ell és ex del Jaén, segurament coneixia el jugador que xutava, no sé si tu l'has vist, si li has fet cas, o en aquest cas et guies tu per instint.
17: L'he vist i li he fet cas, però no estava molt convençut si el que m'estava dient és el que he entès jo. Però bueno, el cas és que l'he pogut parar, llavors pues, bueno, ho donarem per bo. Sí, és algo habitual, els companys intenten ajudar. Hi ha vegades que mires més, hi ha vegades que mires menys, hi ha vegades que no vols que et diguin res. Depèn molt del moment i de la sensació de cadascú. Però tothom està per aportar, per intentar ajudar i en aquest sentit... Valoro molt la voluntat de tots els companys sempre que intenten doncs, ajudar.
2: El Francesc Ripoll amb el Didac Plana, el porter del Barça, i me'n vaig volant cap al Molinón perquè el Solà té protagonista. Solà.
18: Sí, amb un dels protagonistes del partit, amb Carles Pérez, que, com dèiem a la transmissió, a la segona pilota que tocava, ha fet aquest 0-2 que ha donat finalment els 3 punts. Carles, què tal?
19: Què tal? Molt bona tarda. Molt bé, molt content.
18: Sí, no? Perquè és allò que diguem sempre d'arribar i moldre, no?
19: Sí, bueno... Com he dit, individualment molt... Poso això? Molt content, al final pel gol, però sobretot més per l'equip, per la victòria. Sabíem que veníem a un cap complicat i que millor que treure aquest resultat.
18: Ja t'escolta, David, en Carles Pérez, amb una situació que últimament al Girona no havien fet gaire, és a dir, que poguessis entrevistar un jugador després del partit.
2: És fantàstic, això vol dir que les coses van bé. Hola, Carles, felicitats.
19: Què tal? Moltes
2: ara estàvem,
19: gràcies.
2: Estàvem aquí debatent. Avui debut amb el Girona i marques. Oi que quan debutes a la Champions amb el Barça també marques en el primer partit?
19: Sí, contra l'Inter.
2: I amb la Roma no et va passar el mateix?
19: Amb la Roma... No, amb la Roma no. Amb el Barça... No, amb el Barça tampoc.
3: Amb la Roma,
19: el Barça, quan vaig
3: amb la Roma Europa sí. Amb la Roma Europa sí.
19: Europa sí. A Europa sí, a la Lliga no.
2: Et tenim controlat,
19: Europa,
2: Carles.
19: Sí, Europa sí.
2: Això vol dir que tu les estrenes et van, que tu et va a la marxa.
19: Bueno, jo, com he dit, jo vinc aquí a ajudar, a sumar i, hòstia, si jo em puc presentar d'aquesta manera tant per la gent com per l'equip, com per l'estaf, pel Girona en si, doncs molt, molt feliç, molt content.
2: Qui deia que estaves en baixa forma? Avui no ens has ensenyat això, eh?
19: Bueno, suposo que la gent haurà vist el que ha passat, no? Que si rescisió, que si tal... Cadascú té opinions, jo tinc la meva, altra gent té la seva. Evidentment, jo el que dic és que no se m'ha permès jugar partits, llavors, clar, només amb entrenos, doncs, evidentment, no tinc... Bueno, no, que em falta una mica de ritme encara, però, bueno, el que es té, llavors, bueno... llavors, doncs, mira, ha pogut sortir molt, molt content.
2: Doncs digue-m'ho tu, com estàs físicament, com et notes ara mateix?
19: No, ara estic bé, ara estic bé. Sí que és veritat que en el partit... Bueno, doncs no, hòstia, al final doncs, pel camp, una mica la calor, doncs, sí que anava una mica més cansat de normal per haver jugat 30 minuts, però bueno, això amb setmanes d'entreno i cada cap de setmana agafant més ritme, això ho recupero ràpid.
2: Tu després que vas marxar del Barça, vas passar per la Roma, pel Celta, el Getafe, l'Aris aquesta última temporada, on les coses no t'han anat com tu voldries, i ara fas aquest pas a la segona divisió. Et va costar prendre la decisió d'acceptar la proposta del Girona?
19: Bueno, a veure, jo sempre he dit, per mi el Girona, i ara que he vist les instal·lacions, he vist la gent que hi treballa a dins, he conegut a tothom, per mi és un equip de primer nivell. Com vaig dir a la presentació, crec que vaig prendre decisions que no tindré que haver pres. Em van portar, bueno, pues, a on no tenia que haver anat. Però bueno, al final jo m'ho prenc com un repte, que és pujar a primera, i el Girona per mi és un equip de primera. Llavors, sí que és veritat, bueno, no, que quan t'ho plantegen dius, hòstia, segona, tal. Però el G és el Girona. Llavors, no se li pot dir no al Girona, i crec que també estava el míster que el vaig tenir al Barça. La filosofia és Barça, llavors, bueno, crec que se m'adapta molt a mi, i com vaig dir, crec que és un pas acertat, i cada cop que hi passo més dies ho tinc més clar.
2: Això et volia preguntar, clar, amb el Quique us coneixeu, i per tant, la manera de fer, tu ja sabies quina seria.
19: Sí, exacte, i a mi, bueno, no, també et pregunto, hosti, de què jugaré, tal, jo ja sabia del que vindria a jugar aquí, al final és el que m'agrada, jugar d'extrem dret, obert, amb llibertat, i al final amb això em fa sentir còmode, la manera de jugar també, la filosofia. No, perquè he estat d'altres equips on no era aquesta la filosofia. Llavors, aquesta crec que s'adapta molt a mi, i bueno, i tenim un equipàs on avui s'ha demostrat que juguem molt bé a la pilota, i que quan s'ha de defendre. I ja et dic, molt, molt content per l'equip i per l'afició.
2: T'hi veus temps, aquí?
19: Per mi sí, jo ja vaig dir a la directiva que això, bueno, quan a final d'any ja... Ja ho parlarem, crec que això acabo d'arribar, queda molt temps, això és molt llarg, però bueno, jo evidentment tinc la família aquí al costat de Girona, a 30 minuts, he pujat molt a Girona, jo acabo de ser pare, tinc un nen de 2 mesos.
2: Felicitats.
19: I crec que el millor, moltes gràcies. I el millor que pot fer és estar aquí al costat de la família, disfrutant del seu pare aquí a Girona i a una ciutat com a Girona amb la seva afició. Llavors, per mi sí, jo encantat de poder quedar-me, però bueno, encara queda molt per això encara.
2: Curiositat, un exculer es mira encara els partits del Barça?
19: Sí. Bueno, jo miro partits en general. Vull dir, m'agrada mirar partits, m'agrada mirar... Bueno, no, aprendre. I, evidentment, tot el que sigui, pues, ja et dic, tots els equips, Champions, tot. Llavors, bueno, sóc un noi que li agrada mirar futbol i evidentment, pues, una estima li tinc al Barça. Dins de que va passar el que va passar, vamos, jo l'estima no la trec a ningú, i també gràcies a ells estic on estic.
2: Molt bé, Carles, que et vagi molt bé la temporada. De moment, més content no pots estar. 7 minuts no. I marques un gol i el teu equip guanya. Això és fantàstic. L'enhorabona, Carles, gràcies. Que vagi molt bé.
19: Moltíssimes gràcies.
2: El Carles Pérez en directe al Tot Gira quan falta 1 minut per les 7 de la tarda.
3: Hi ha gol també a la primera divisió. Pablo García és un altre dels jugadors que avui debuta precisament amb el Racing de Santander. Acaba de marcar el segon gol del Racing al camp del Rayo, a Butarque, al camp del Leganés. Guanya el Racing per 1-2 amb un gol que sorprès, amb un xut des de fora de l'àrea, sorprès del porter Cárdenas. Per tant, un altre que avui debuta amb la samarreta del Racing, ha vingut del Betis. Rayo 1, Racing 2.
2: Molt bé, Solà, em deies sí. Que no sabies fer moure't per la zona mixta. Escolta'm, fantàstic, primer dia em poses no. Carles Pérez, eh? Molt bé,
20: sí, però esclar, fantàstic. Per això són... circumstàncies de ser una categoria inferior...
2: No et treguis mèrit, ho has fet molt bé.
20: Bon
2: viatge de tornada, gràcies.
20: Molt bé, adéu-siau.
21: 50 anys narrant en català.
22: Don Andrés! Ha marcat Don Andrés el 47 de la segona part del partit.
21: 50 anys d'esport en la nostra llengua.
23: L'estiu s'acaba.
24: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
25: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
26: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricardo Estrella entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 2:15, al matí de Catalunya Ràdio, i també per TV3 i 3CAT.
0: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
1: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
0: Tota la informació a manresaturisme.cat.
26: Avui el nou líder del Palau passa pel Tot Gira.
4: Tyrese Martin is a chill guy, you know, outside of basketball. I like to just chill at home, play video games, take naps, go shopping.
26: Avui el Tot Gira, Tyrese Martin.
2: Compte, eh? D'aquí no res, d'aquí uns instants, Tyrese Martin al Tot Gira, el nou crac del Palau. Ha fet molts fitxatges al Barça de bàsquet, 11. Molts, diu la gent, que no el coneixen, que no coneixen els fitxatges, però aquest segurament és el que té més nom. Ve de la NBA, ho ha fet molt bé a la NBA, per tant, està cridat a ser un dels líders del Palau. De seguida el coneixem perquè amb el Macià hi hem pogut conversar. Tyrese Martin, de seguida al Tot Gira. Ara, notícies. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
2: Titulars a aquesta hora.
8: Dia de temperatura rècord a molts punts del país per un mes de setembre. S'han superat els 42 graus en punts de la Vall de l'Ebre i alerta perquè els termòmetres es podrien acostar als 43 graus en alguns indrets de cara a demà diumenge. De fet, s'estan superant rècords de temperatura i a la ciutat de Barcelona de nit no es baixa dels 25 graus, com expliquen aquests veïns de la capital catalana a 3Cat Info.
10: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
11: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
12: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
8: Demà diumenge, el cos d'agents rurals preveu ampliar l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques. També es restringirà l'accés als espais naturals de la Serra de Montroig i la Baronia de Rialb. En política destaquem que el Partit Popular torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del finançament. Feijóo i Isabel Díaz Ayuso acusen a Sánchez de que s'està jugant la seva continuïtat, diuen, i d'imposar el model ideat per Esquerra Republicana per garantir-ne el seu suport.
27: Això no és ningún sistema de financiació, és un sistema de supervivència.
28: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
8: I ho acabem de saber, un home de nacionalitat francesa de 78 anys ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar, a la Selva, segons acaba d'informar Protecció Civil. Amb aquesta ja són 24 les persones que han mort aquest estiu a les platges catalanes. En aquest cas, els serveis d'emergència han rebut l'avís a quarts de 4 de la tarda i des de Protecció Civil recorden una vegada més que cal extremar les precaucions a l'hora del bany i no entrar a l'aigua si ens trobem malament o estem cansats. Més coses. El Col·legi de Metges de Girona alerta que l'aigua de mar no cura i que no hi ha cap medicament ni assaig que ho avali. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Carme López, que és la presidenta del Col·legi de Metges de Girona, a propòsit del primer Congrés Internacional de l'Aigua de Mar que se celebra aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà.
29: Atribuir una curació a l'aigua del mar amb moltes malalties és una cosa perillosa, no?, quan no s'ha avalat científicament.
8: Entre els ponents del Congrés hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut, recordem, per promoure, entre d'altres, l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. I acabem amb música, perquè avui els Catarres actuen a Sant Sadurní d'Anoia dins dels actes de la Festa de la Filoxera.
30: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
8: Els Catarres són el plat fort musical del cap de setmana en aquesta localitat de l'Alt Penedès, immersa, com dèiem, en la Festa de la Filoxera, que aquest any celebra el 45è aniversari. La banda arriba amb la gira Sense Drama, que barreja l'energia festiva i també la reivindicació, sense oblidar els temes més carismàtics de la seva trajectòria.
2: Gràcies, Berta.
8: Que vagi bé, fins ara.
31: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
26: Estàs escoltant el Tot Gira.
32: Pues venga, vamos a ver.
26: Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
32: No me fijo ya en chuminadas de este tipo, tú.
26: Amb David Clopés.
2: Som al finals del Tot Gira en directe. De seguida escoltarem aquesta conversa amb Tyrese Martin, el nou crack del Palau, el jugador cridat a ser líder, juntament amb Panther, del nou Barça de bàsquet, 11 fitxatges, entre ells Tyrese Martin. L'ha anat a veure el Macià a Andorra. Abans, repàs de marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió, perquè déu-n'hi-do el partit que estan jugant Rayo i Racing a Butarque amb alternatives constants.
3: És un partit molt distret. Guanya el Racing de Santander per 1-2. S'ha avançat el Racing amb un gol de Canales des de fora l'àrea, una falta molt ben executada. Ha empatat Ratio pel Racing, però Pablo García, que avui debuta amb el Racing, provinent del Betis, ha fet l'1-2. Ara 37 a la primera, Rayo 1, Racing 2.
2: Jugat avui a primera, recordeu, derrota dura de l'Atlètic de Madrid. Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0, a les 9, Villarreal Deportivo.
3: A la segona divisió tenim un parell de partits en joc. Ceuta 0, Celta Fortuna 0, el 35 de la primera part. En canvi sí que tenim gols al Valladolid Andorra, Valladolid 1, Andorra 0, també 36 de la primera.
2: Abans el Girona ha guanyat 0-2, gols d'Esprilla i de Carles Pérez, ha debutat Carles Pérez, ho ha fet en gol, l'hem sentit ara fa no res, hem pogut conversar amb ell en directe al Tot Gira. Sporting 0, Girona 2, i també ha jugat avui Real Societat B 1, Tenerife 1, el Girona es col·loca segon a la classificació en posició d'ascens directe. Primera ref, arribem ara mateix, oi, al descans, Ernest Macià del partit entre Sant Andreu i Àguiles.
5: Doncs sí, amb música d'Elèctrica d'Arma i les quatre barres del Sant Andreu que de moment dominen el color blau de l'Àguiles. De moment, Sant Andreu, un gol d'Àlex Bermejo al descans. Àguiles de Múrcia, 0.
3: També juga el Nàstic de Tarragona ara mateix, al minut 20 de la primera part, al camp de Cartagena. De moment, Cartagena, 0, Nàstic de Tarragona, 0.
2: Què tenim al futbol internacional?
3: Ara mateix un partit força interessant a la Sèrie A. Ara començar la segona part, de moment sense gols, Inter, 0, Nàpols, 0.
2: I també estaven pendents, ha acabat ja, suposo, el partit de la primera divisió femenina, futbol sala, que comença aquest cap de setmana. Aquest any només hi tindrem un equip català. Va perdre la categoria, recordeu, l'equip de Penyes Plugues, sí, això mateix. I qui s'ha mantingut és el Les Corts, que avui ha jugat el seu primer partit d'aquesta temporada.
3: Perdó les Mamuts en el seu debut a la pista de l'Ourense. Ourense 4, Mamuts Les Corts 3.
2: I recordeu que el compte d'X del totgirax.com/totgira us estem demanant transmissions mítiques, històriques, que recordeu, no només del Puyal, sinó de la història de la ràdio en català. Avui es compleixen 50 anys de la primera transmissió esportiva de ràdio en català. La va fer el Quim Puyal un 5 de setembre del 1976 a les 5 de la tarda en un Barça 4 a les Palmes 0. Van arribant alguns missatges.
3: Mira, el gol d'Iniesta Stamford Bridge és un dels més demanats. El de Sergio Roberto també contra el Paris Saint-Germain. El Pizzi Sos Macanudo també és un dels que té força seguidors a l'audiència, que estem escoltant ara mateix.
6: Qué bueno que llegaste, Pizzi!
3: O el dia que el Bernabéu, després d'un gol de Ronaldinho, acaba aplaudint el conjunt blaugrana de manera unànime.
2: Per cert, que ja sabeu que paral·lelament avui a l'exclusiu digital, des de les 8 del matí i fins la mitjanit, anem passant les transmissions senceres més mítiques dels 50 anys de ràdio esportiva en català, de futbol en català, les mítiques transmissions d'en Puyal. Ara, el que escoltem...
7: Que la primera no és rematada de Xavi, la primera és Kedira, que refusa la pilota, i el refús és el que pot rematar Xavi, que va fora.
9: Messi és aquest, el Messi generós, el Messi que veu el camp, veu el que passa...
2: Quina transmissió és aquesta?
3: Si parla de Kedira, per tant, ha de ser un Madrid, un Barça 5, Real Madrid 0.
2: El 5-0...
3: La maneta del Madrid de Mourinho, estem parlant del novembre de l'any 2010.
2: Novembre del 2010, això mateix. Si voleu escoltar com va en aquella transmissió, podeu fer ara mateix l'exclusiu digital.
3: No interessa massa, però saps que aquell dia jo vaig deixar de fumar?
2: Ah, sí? Sí. I no hi has tornat,
3: No hi he tornat.
2: Doncs mira, novembre del 2010, el 5-0 al Madrid, ara mateix el podeu escoltar, el podeu recuperar a l'exclusiu digital. Va, seguim el Tot Gira. Ara de seguida, escoltarem aquesta conversa amb Tyrese Martin, que li ha fet el Macià a Andorra, però abans hem de parlar de motor, perquè demà diumenge, atenció, Toni Bou pot sumar el seu 40è títol mundial de trial. 40 mundials just quan és a punt de fer 40 anys. 20 anys guanyant 2 mundials per temporada. 40 mundials guanyats de manera consecutiva. Una autèntica barbaritat. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
13: Bona tarda.
2: Avui primera prova puntuable del Gran Premi dels Països Baixos de trial a l'aire lliure. Avui tenia el Toni matchball, era molt difícil, gairebé impossible, però bé, ha fet la feina, ha guanyat i ho ha deixat tot enllestit per demà.
6: Sí, si no és demà, tindria dues oportunitats més a Lleó el darrer cap de setmana i aleshores seria campió virtual, però penseu que ara té 111 punts més que els rivals i per ser campió ha de sortir amb més de 80 al seu favor, per tant, ho té tot de cara. Bou ha guanyat les dues mànegues disputades als Països Baixos aquest dissabte al davant de Jaime Busto i de l'italià Matteo Gratterola, que són els dos pilots que han pujat al podi avui amb ell.
13: Molt content com hem començat el cap de setmana, ja ahir vam aconseguir la pole, hem sortit a darrere, hem controlat molt bé la carrera la primera volta, la segona volta ha costat una mica més, hem comès un error al principi, amb una carrera tan fàcil on s'anaven secant les zones, sabia que els petits detalls marcarien la diferència, així que hem lluitat fins al final, hem pogut aconseguir una altra victòria, una altra doble victòria, aquest any les coses estan anant molt bé i estem molt, molt a prop del títol, ara no hem de cometre cap error, intentar disfrutar del dia de demà, serà un dia especial quan jugues un títol i quan el tens tan a prop. Sembla mentira, però costa estar concentrat, així que bueno, intentarem tirar experiència i sobretot disfrutar.
6: Bou està molt a prop d'aquest 40è títol, l'any que fa 40 anys, els fa l'octubre, i sobretot destaca que està pilotant lesionat a l'espatlla amb tractament conservador per eludir el quiròfan i no crec que es vulgui aturar aquí.
2: Ja en parlarem, demà esperem poder-lo saludar en directe, felicitar-lo per aquest 40è mundial, però el que està fent Toni Bou, i no en parla gaire, amb les lesions que ha arribat a tenir tant a l'espatlla com també a l'esquena, és per fer-li un monument amb autèntica capacitat de superació i guanyant 40 títols seguits. Demà caurà, seria molt estrany que demà no aconseguís aquest títol. Per cert, ja que tinc aquí, Damià, també en motor, volem analitzar una fotografia que segurament molts haureu vist, aquesta setmana s'ha fet viral, Marc Márquez, penjat aquesta setmana...

0: Ara mateix hi ha un debat als mitjans i a les xarxes sobre si fa comèdia o si veritablement aquella frase d'Anglaterra que va acabar la cursa llarga sense braç va de debò. Una de les frases de l'Aragó va ser: d'aquí a final de temporada he d'estar molt concentrat per quan el físic no m'acompanyi. Darrerament insisteix que no vol parlar més del braç, però en parla per dir que accepta la situació. I dijous que ve, a Misano Adriatico, a la roda de premsa oficial prèvia al Gran Premi de San Marino, pretén tancar definitivament el debat, si més no per part seva.
1: El Damià, per cert, anirà a San Marino, anirà a Misano Adriatico i ens portarà tots els detalls d'aquest Gran Premi, no només per narrar en directe tant la cursa sprint el dissabte com la cursa llarga el diumenge, d'un mundial que està ajustadíssim, apassionant, sinó també per aquest xup-xup, aquestes cosetes que hi ha al voltant d'aquest braç de Marc Márquez. Alguna cosa més de motor aquest cap de setmana?
0: Mira, un esment ràpid a les 24 hores de la Vall d'Atenes d'Enduro, que han començat a les 6 d'aquesta tarda amb 29 pilots i inscrits del motocross, de l'enduro, del superenduro i del Dakar.
1: Gràcies, Damià.
0: Adeu.
1: Vinga, bàsquet. Aquesta setmana, ja ho sabeu, ha començat la pretemporada del Barça de bàsquet. Demà, primer amistós a Andorra, contra l'Andorra. 2:15 del migdia. Ara en parlarem, però abans hi ha novetats de la primera divisió del futbol.
2: Sí, perquè tornen a empatar el Rayo Vallecano, gol de Camello, que ja va marcar fa uns dies al Camp Nou. Ara som al 44 a la primera part. Partit molt distret. Rayo 2, Racing 2.
1: Macià, ets per aquí, eh?
3: Hi soc, hi soc.
1: Ahir va ser Andorra, eh?
3: Sí.
1: Per presentar-te una mica, perquè, clar, la plantilla és tota nova, 11 fitxatges, n'hi ha pocs que continuïn, i suposo que et deuries presentar un per un perquè no et coneixen ni tu els coneixies amb ell. Què et vas trobar?
3: Doncs em vaig trobar un equip jove que la veritat és que bastant inexpert, però també molta gana. El tema de les edats és que, bé, passa com en el món laboral real, no? Quan ets jove, molta, en teoria, entres amb moltes ganes, ja, evidentment, això va per barris, i a mesura, doncs, que has guanyat títols i que ja ets, t'has fet un nom, doncs l'actitud és de, anem a contemporitzar, què m'has... És a dir, jo ja sabeu qui sóc, per això m'heu fitxat... És a dir, a menys flexibilitat. Jo hi vaig veure xavals joves molt flexibles, il·lusionats, amb ganes, versàtils, a més, han fitxat perfils molt que poden fer diverses posicions. I llavors algú allà a la concentració va dir: l'any passat tots teníem fills, menys un, i aquest any ningú té fills, menys un. I ara un altre, el Justin Robinson, serà pare aviat, no? I clar, això són nits de qualitat de descans, també. És a dir, que és un perfil diferent ara, clar. És a dir, rendiment immediat crec que no se'n pot demanar com si li podies demanar, per exemple, a Schengelia o a Will Clyburn.
1: Són 11 fitxatges, 11 cares noves i 10 baixes. Clar, és un canvi radical, atrevit, també de la secció del Barça de bàsquet, per posar, això sí, fi a 3 anys de sequera. Però clar, és un equip molt jove, t'ho deies, i per tant també amb molts melons per obrir. Veurem com va tot plegat. Sí que n'hi ha un que té una mica més de nom, bàsicament pel seu passat a l'NBA. Tyrese Martin, el nord-americà, que jo no sé si he de dir que ha de ser un dels cracs de l'equip, amb permís de Panther.
3: Hauria de ser-ho. Jo crec que, com que ha jugat l'NBA i ell ha aconseguit que el Barça només el pugui fitxar per un any, queda clar que el seu preu de mercat és més alt, que ell, doncs, aspira a tornar a l'NBA, raonablement. Aquells jugadors que hi aspiren, però que el mercat ja veu que no serà fàcil, són més barats i normalment els fitxes per 2 anys. Aquest només l'has pogut, doncs, retenir per una temporada i, per tant, en teoria, també perquè és un xaval, un jugador d'equip, i perquè a l'NBA hi ha hagut algun partit que ha fet 30 punts i ha demostrat que té talent i té capacitat, doncs home, en principi ve amb un altre cartell. Tot i així, hi ha molts jugadors que han jugat a l'NBA, han jugat els seus 50, 70 i 100 partits, i això no vol dir absolutament res, absolutament res. Et dona una autoritat per començar, i després a Europa, que té un bàsquet potser menys de lluïment i més dur, és com la segona divisió i la primera, no? Et posa al teu lloc. Sí que el nivell potser és una mica més baix a nivell físic i 1 contra 1, però el joc d'equip, les defenses, la importància que es dona a les fases regulars és una altra, David.
1: Ahir vas conversar amb ell en les distàncies curtes. Què et va semblar, Tyrese Martin?
3: Mira, Tyrese Martin em va semblar bon nano, però una mica aïllat. De perfil emocional baix. No sé si m'explico. És a dir, a la seva bola, al començar l'entrenament, amb cascos, apartat de la resta de companys. És a dir, no, això essencialment no vol dir res. Pot ser que, doncs, sigui un subjecte perfectament habilitat per ser líder, però ho serà a través del joc. Crec, almenys pel que vaig veure, que a nivell d'ànim, de tarannà, que diem a Catalunya, és un jugador de perfil molt, molt discret i íntim.
1: Molt bé, doncs coneguem-lo una mica més, perquè ahir el Macià, a Andorra, va poder conversar amb...

0: L'home, destinat a ser el líder, veurem si crac o no, del Palau Blaugrana, del nou Barça de bàsquet, Tyrese Martin.
1: Doncs, companys, al costat de Tyrese Martin, l'estrella, una de les estrelles del Barça de bàsquet per aquesta temporada. Tyrese, welcome home.
2: Thank you, I appreciate it.
1: Des de la nostra perspectiva, Tyrese, tu has de ser un dels puntals de l'equip aquesta temporada. Tothom espera que siguis una de les estrelles de l'equip perquè has jugat 122 partits a la NBA. Has tingut l'oportunitat de ser entrenat pel Jordi Fernández, als Brooklyn Nets. Bé, d'entrada, quin record tens d'en Jordi, que és un entrenador català que aquí valorem moltíssim?
2: That experience for me was great. You know, that's a coach that, you know, gave me my first NBA.
3: Doncs en tinc un molt bon record d'en Jordi. Me n'enduc el gran record que ell va ser l'entrenador que em va donar l'oportunitat de debutar a l'NBA. Va treballar en la meva confiança i això va fer que la meva carrera s'enlairés i alhora la nostra relació s'enfortís i quedés solidificada fins a dia d'avui. Ell és qui m'ha ajudat a fer la transició al bàsquet europeu. M'ha parlat d'equips, d'entrenadors, de quines coses m'aportarà a nivell d'experiència jugar aquí. I quan vaig decidir jugar pel Barça, ell em va passar els telèfons de contacte de persones que em facilitarien la vida aquí. Hem parlat un cop per setmana des que he arribat a Barcelona fa un mes. Sé que ell ha passat per Badalona aquest estiu, però els nostres timings no han coincidit massa. Em va demanar que anéssim a sopar un dia. En Jordi és algú per qui sento un gran afecte i segur que sempre més tindrem una bona relació.
1: En Jordi em va parlar molt bé de tu quan, com a periodista aquest estiu, em vaig veure obligat, no?, a contrastar amb ell com eres, com a jugador, i em va dir que ets un jugador gens egoista. Un jugador d'equip em va dir, diu, que no respon al patró bàsic de jugador de NBA, que pugui ser un jugador més de lluïment personal. Què hi dius?
3: Sí, i penso que pel que he sentit el bàsquet europeu és molt diferent pel que fa a les regles i a la filosofia de joc d'aquí. I encara no hem jugat cap partit, em sento motivat per superar aquestes dificultats.
1: Com molts dels jugadors americans, Tyrese, per no dir tots els que heu jugat a la NBA, suposo que l'objectiu és fer-ho molt bé a Europa per poder tornar algun dia a la NBA.
2: I wouldn't even say that. To me, it's just, I'm just gonna attack every day.
3: Doncs mira, jo més aviat sóc partidari de tenir el cap allà on tinc els peus. Intentaré aprofitar cada oportunitat per créixer i impulsar la meva carrera endavant. Si resulta que això fa que la porta de l'NBA es torni a obrir, l'obriré, si m'encaixa el que em ve d'allà. Honestament, però, sóc aquí per donar el millor de mi mateix, per fer que el Barça tingui una millor temporada que aquests dos últims anys.
1: La teva història laboral durant la Covid és potser la millor anècdota humana recent de la teva vida. Recordo que a la primavera del 2020, tu estaves encara al bàsquet d'institut, vas deixar Rhode Island i mentre esperaves passar a Yukon, la teva mare, la Pamela, que treballava de responsable d'un restaurant, va perdre la feina per la pandèmia i tu vas passar a treballar 8 hores diàries a un magatzem empaquetant i enviant caixes. I mentrestant seguies cursos en línies, entrenaves de nit, feies educació a distància i, doncs, pel que tinc entès, tu vas a fer, em va dir el Jordi Fernández, que tu feies per ajudar a casa, no?, perquè s'havien de pagar factures i perquè la motivació, doncs, pel que poguessis fer en un futur no traia que tu sabies que en aquest moment havies d'estar per la família.
2: It was when I was in college still and COVID happened.
3: Sí, això va passar quan encara era el bàsquet d'institut. Sí, va passar durant la Covid. Tot estava tancat. Les factures s'havien de pagar i a la família ningú no podia treballar. Per tant, vaig demanar una feina per aportar diners a casa per uns quants mesos, entregant paquets de comerç online per l'empresa FedEx. Això em va permetre costejar els estudis universitaris. També em vaig treure una beca. Tot plegat abans de ser jugador de bàsquet professional. però sentia que ho havia de fer per millorar la situació de la meva família.
1: I a la Cantairis es va convertir en jugador professional. Doncs bé, tu ja has demostrat que tens memòria, tens una fundació doncs per la gent més afavorida de la teva ciutat, a la zona d'Allentown, per ajudar doncs, això, persones amb pocs recursos, per fer també mentoria sobre aquells nanos que volen dedicar-se doncs, al bàsquet, fas campus de bàsquet, aliments i joguines per Nadal. Bé, amb el bàsquet professional la trajectòria és una miqueta erràtica, passes de ser elegit a segona ronda del draft per Warriors, després Atlanta, d'aquí encadenes diverses franquícies de la NBA amb contractes sempre de prova, però llavors recordo que va haver un partit que va sortir de la banqueta i que va ser el teu millor partit, el partit que va fer que molta gent admirés seriosament. Vas fer 30 punts aquella nit amb els Nets del Jordi Fernández contra Phoenix Suns, que en aquell equip hi havia Kevin Durant i Devin Booker, si no recordo malament, això fa 3 anys. I després ja vas a Filadèlfia. Filadèlfia és la teva última etapa abans de venir a Europa.
2: It was a good experience, you know, being basically back home, you know, playing for them. I feel like I just came.
3: Sí, va ser bonic tornar a prop de casa, però vaig aterrar-hi en una època difícil, en un equip amb molts jugadors que hi anaven i el rescindien al cap de poc, mitja temporada. Intentant aprendre nous sistemes sobre la marxa, en plena lluita per intentar entrar als play-off. Va ser difícil jugar bé, amb cert criteri, però em va servir per fer coneixences i per créixer com a jugador. Vaig ser-hi un parell de mesos, de fet.
2: For them giving me an opportunity, you know, be a 76er for a couple months that I was.
1: Sí, bé, la trajectòria segurament no respon a la d'un camí recte, amb molts revolts, és un camí amb molts revolts, però com dius, això et va servir per conèixer gent molt diversa, vas conèixer molts jugadors, i d'aquests, jo et pregunto quin d'aquests jugadors t'ha sorprès més, quin t'ha marcat més. Has jugat contra LeBron James, Kevin Durant, Devin Booker, amb qui et quedes?
2: I feel like the most impressive, you know, my first time, you know, being in the NBA, seeing all these guys up close, definitely was probably Shea.
3: Potser el més impressionant ha estat Shai Gilgeous-Alexander, fins i tot abans que el triessin com a MVP. Va ser el meu primer any a l'NBA i vaig pensar, aquest jugador em marcarà per sempre. És un jugador que té una potència, una mida, una capacitat d'aprendre i de créixer més ràpida que els altres jugadors. Molts creixen com a jugadors cada any. Ell creix cada mes. Com més juga, més entén el bàsquet, més s'adapta. Bé, després ha guanyat un anell, un MVP. Ha valgut la pena jugar contra ell.
1: Quin és per tu el millor jugador de la història de l'NBA en aquest etern debat en què és impossible posar una etiqueta de millor? Però almenys a tu, quin és el jugador que més t'ha inspirat?
2: To me is LeBron James. The reason I played basketball, I just feel like he's the greatest in my opinion. And like that's
3: per mi LeBron James juga a bàsquet com cal jugar-lo. Quan cal ho fa per l'equip. Influeix en el joc de múltiples maneres, no només anotant, rebotejant, sinó també passant. Intento imitar-lo en molts d'aquests aspectes. És el jugador al que m'agradaria assemblar-me, si puc escollir.
2: Great teammate, great person, like that's the kind of, you know, guy that, you know, I see myself being.
1: Bé, segurament al Barça no li aniria malament tenir algú amb la mentalitat de LeBron James, perquè ara mateix, abans de començar aquesta temporada, la sensació, Tairis, és que amb un equip nou i poca experiència a Europa, no t'enganyaré, la gent creu que serà una temporada complicada. Què hi dius?
2: Well, first off, you compare it to a lot of other EuroLeague teams, teams in Europe, we can probably be one.
3: Bé, si ho posem en el context de l'Eurolliga, el nostre és un dels equips més joves de la competició. Això donarà energia, rapidesa, sacrifici i potser sí, inexperiència en el context europeu. Però com a grup espero sortir-me'n. Al capdavall, el bàsquet és el bàsquet i espero que els nostres punts forts ho compensin. Tenim molts bons hàbits i espero que l'experiència sigui compensada pel nostre trem, per la nostra capacitat de compenetració, que cada cop serà millor. Que no comencem bé, si és el cas, s'ha de relativitzar, ja que el nostre objectiu és ser cada cop millor i arribar al juny o als moments claus de la temporada en un bon estat.
1: Molt bé, i acabem ja el tram final d'aquesta entrevista intentant saber qui és en Tyrese Martin, no? Perquè al marge de ser un jugador de bàsquet, suposo que tens altres facetes.
2: Tyrese Martin is a chill guy, you know, outside of basketball.
3: En Tyrese Martin és un noi tranquil i alegre. Soc molt de casa. M'agrada jugar als videojocs, fer la migdiada, anar a comprar, tenir molta cura del meu cos. De vegades vaig en bicicleta per la ciutat i m'agrada descobrir racons nous. I una cosa que també m'agrada molt és menjar bé i conèixer nous restaurants.
1: Doncs, Tyrese, esperem que aquesta temporada també sigui per llepar-se els dits. He gaudit molt amb aquesta entrevista i només em queda desitjar-te un bon estatge aquí a Andorra i molta sort per la temporada que comença.
2: Thank you, appreciate it. Looking forward to seeing you.
0: Martin, que veig que li agrada menjar bé i que porta aquest ritme, com ens deia el Macià, baix, eh? Revolucions baixes. Espero que quan sigui a la pista, Macià, pugi les revolucions sí. I que sigui jugador important del Palau, eh?
4: Sí, home, jo crec que ho fia tot allà, és a dir, aboca tota l'energia a la pista. Bé, clar, es buida, no?
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do, va allò amb el seu flow, amb el seu flow.
4: Però els caracoles, el restaurant diu que li agrada molt, per tant...
0: Mira, escolta, molt bé.
4: Menjar, menja bé.
0: Ja sap el que és bo, eh? Acaba d'arribar sí. I ja sap el que és bo. Sí, molt bé, per cert, recordem-ho, demà aquest primer partit de pretemporada, 2:15, Andorra contra l'Andorra, cap de setmana que ve, Lliga Catalana CB, no només amb el Barça, sinó també amb la Penya, amb el Manresa, amb el Lleida, amb el Girona, tots els equips catalans que seran a l'ACB, i ja el següent cap de setmana, en compte, perquè tindrem Supercopa ACB a Badalona amb un ampli desplegament que farem al Tot Gira amb la Penya i amb el Barça i sense el Madrid, que no s'hi va classificar. Molt bé, Macià, per cert, canviant de registre, és a punt de començar-te la segona part, d'aquest Sant Andreu 1, Àguila 0.
4: Sí, tot a punt. El Sant Andreu guanya 1-0. Tots els jugadors i també el propietari del Sant Andreu, Taito Suzuki, ja ocupant posicions. Comença la segona part de la segona jornada.
5: Empat al Nàstic de Tarragona ara mateix al camp del Cartagena. 43 de la primera part. A primera divisió ha arribat al descans el Rayo 2, Racing de Santander 2. I a la segona divisió també un parell de partits al descans. Ceuta 0, Celta Fortuna 1 i Valladolid 1, Andorra 0.
0: Una pausa i parlem de l'Espanyol.
6: 50 anys narrant en català.
7: Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! T'estimo, Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo!
6: 50 anys d'esport en la nostra llengua.
8: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
9: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
8: Tota la informació a manresaturisme.cat.
10: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
11: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
12: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
11: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
13: Cada dissabte a les 11 de la nit...
12: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
13: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
14: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
15: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
14: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
16: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
14: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
17: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat.
14: Torna al suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
18: Com que em veig, se'n riu.
14: Ara ens agafa un atac de riure tots, oi?
13: El suplement.
19: Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
20: Xato! L'estiu s'acaba.
21: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Accepta, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
23: 50 anys narrant en català.
24: Gol, gol, gol, gol, gol! Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol! Murri, murri, murri, murri, murri, murri! Està en Murri Tamudo! Quin gol, mare de Déu senyor! Si no ho veig, no m'ho crec!
23: 50 anys d'esport en la nostra llengua. Sarrià 82.
25: Del bar no sé si han ido, igual han ido al bar del de gol norte o el gol sur. A ver si puede que hayan ido.
0: Vinga, parlem de l'Espanyol. Demà juga l'equip de Manolo González a les 9, Espanyol Sevilla, un Espanyol que encadena dues derrotes seguides a la Lliga, després d'un gran inici golejant el Llevant. Els de Manolo van caure 1-2 amb el Madrid, plantant cara, i per 2-1 a Anoeta, on en aquest cas l'Espanyol ja no va presentar la seva millor cara. Demà aquest Espanyol Sevilla, el partit on es podria estrenar el fitxatge estrella Brian Zaragoza. Avui primer Sarrià 82 de la temporada amb el Sergi Mas. Hola, Sergi.
26: Hola, què tal? Bona tarda.
0: I l'Àngel Morales. Què tal, Àngel?
27: Hola, molt bona tarda.
0: Sergi, tu que ets un tio de ràdio, avui que complim 50 anys de ràdio en català, t'atreviries a escollir alguna transmissió mítica d'aquests 50 anys? Algun moment, alguna narració en especial?
26: Per edat, em va tocar escoltar, perquè vaig voler, la primera narració del Puyal a Ràdio Barcelona, el que són ara la freqüència dels 40 principals, quan emetia Ràdio Barcelona els 93.9. Jo vaig escoltar aquell partit.
0: Ostres! Sí, o sigui, sí. El 76, eh?
26: Sí, sí, 76. Ostres, sí, sí. Amb 11 anyets. Sí, sí.
0: Caram,
26: i et diria que tinc, ho té molta gent, ho sé, trossos gravats. I ja saps que jo tinc una fonoteca força maca.
0: Home, ho arribo a saber.
26: Amb registres.
0: No hem trobat el primer gol. El primer gol narrat en català que el fa Juan Carlos, no l'hem trobat. Home, si el tens ja me'l passaràs.
26: No existeix. Sí que existeix, però no crec que ningú el tingui enregistrat.
0: Ah, val, d'acord.
26: Perquè és veritat que històricament l'arxiu s'ha desprestigiat, s'ha fet, no s'ha tractat massa bé.
0: Ja. Això sempre és una batalla que hem tingut i que, per fortuna, aquí ja fa molts anys que Catalunya Ràdio, la fonoteca, per nosaltres és sagrada, bona narració, narració important que hi hagi, s'ha de guardar, però durant uns anys, als inicis de la ràdio, això no es feia. I, esclar, s'han perdut alguns documents que eren molt importants, però bé. Morales, t'hem posat el murri-murri del Tamudo, suposo que triaràs aquesta, no?
27: Sí, m'ho has tret del cap. Estava ara pensant en quina transmissió i quan mires enrere o busques en el servei, doncs això del Murri Tamudo és el primer record que se't queda resonat, evidentment, en ràdio en català i resonat amb l'espanyol, no? Amb Mont Barça, doncs, hi ha més records a la memòria, però amb clau perica, doncs, aquesta Copa del 2000 i el primer gol de Raúl contra l'Atlético de Madrid és el record que et ve al cap, evidentment.
0: Amb el Serra, que va estar genial amb aquella transmissió,
27: sempre,
0: aquella narració del murri-murri, va ser tan oportú i tan...
26: Maig de l'any 2000.
0: Això mateix, a Mestalla. Bé, demà una altra transmissió en català, la que farem aquí a Catalunya Ràdio, aquest Espanyol-Sevilla. A veure, Oriol, la parla Manolo González.
26: Sí.
0: La primera gran pregunta, Brian Zaragoza convocat o no?
5: Hi ha entrenament després de la roda de premsa. La roda de premsa ha dit que aniria convocat. Ara estem esperant aquesta llista de convocats que ha d'estar... La tenim al forn, per tant, a veure si surt aquí uns instants. Amb aquesta...
0: Però ell em sembla que a l'inici, recordo, la primera intervenció que ha fet a la roda de premsa ha dit que convocat estaria.
5: Sí, sí, però clar, hi ha hagut un entrenament després d'aquesta roda de premsa, per tant, tocarem fusta que evidentment no hagi passat res, però en principi sí que hi serà per tenir demà alguns minutets. Espera que tingui alguns minutets perquè ja pugui entrar en aquesta dinàmica de grup, de poder ja disputar partits amb l'Espanyol. En canvi, Gorosabel, que té unes molèsties musculars, doncs encara demà no entrarà a la llista, i Puado, en canvi, s'espera que d'aquí una setmana setmanes, d'aquí 3 setmanes, quan hi hagi l'aturada de seleccions, doncs que pugui entrar ja en la dinàmica de grup. Per tant, Manolo González, que abans de l'entrenament ha explicat això, que espera que demà hi hagi ja alguns minuts per poder veure la nova incorporació de Brian Zaragoza en aquest Espanyol-Sevilla.
1: Ja té més ritme que fa uns dies i, bueno, a poc a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si... que l'hem de fer, intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més aviat possible perquè agafi el ritme també el més aviat possible. Llavors, Brian demà anirà convocat segur i esperem que pugui tenir minuts durant el partit. I, bueno, el partit l'afrontem amb moltes ganes de fer un bon partit, de tornar a guanyar i, sobretot, a casa, que sabem que és més important encara.
5: Doncs demà aquest partit que juga l'Espanyol contra el Sevilla, demà també és important, sobretot per Manolo, començar bé el partit i no haver d'anar ja a remolc de l'equip, com ha passat en els partits contra el Real Madrid i també contra la Real Societat.
1: Empezar el partido bien y sobre todo no empezar a remolque como hemos empezado el día del Madrid o el día de Anoeta, creo que es clave, porque te permite afrontar el partido con más tranquilidad, hacer el partido más largo. Y bueno, el ponerte por detrás tan pronto en estos dos partidos sí que nos ha condicionado mucho de cara a afrontar el resto del partido. A partir de ahí pienso que mañana tenemos que salir a volar desde el minuto uno, no hay otra.
0: Torna Cabrera, per cert, que ja ha acabat la seva sanció i, per tant, veurem si és titular. Cabrera per Manolo, oi, Àngel, és un jugador fonamental. El que passa que cal veure si li és o no fàcil tornar a entrar a l'11. Jo crec que sí, no? Que hauria de ser titular demà, Cabrera.
27: Sí, jo crec que vist el que hem vist les darreres temporades, Cabrera ha de ser el titular a la, com a central esquerrà.
0: Ell i Unai.
27: Jo crec que a dia d'avui seria la parella titular. És cert que Riedel va començar la Lliga amb molt bon nivell. A mi, personalment, em va sorprendre que la setmana passada Noeta fos suplent, però a curt termini la parella titular ha de ser Cabrera amb Unai Núñez. I, suposo que ara ho parlarem, però li donem molta importància a la incorporació de Brian Zaragoza, però per mi és molt important que Gorosabel pugui entrar en dinàmica per ser o per donar-li competència a Omar, que porta dues o tres temporades massa, entre cometes, a veure si se m'entén, còmode en el lateral dret com a titular indiscutible i ja li feia falta, no només que tingués un company com a opció, sinó un company que no només sigui opció, sinó que pugui ser titular com és Gorosabel amb tota la seva trajectòria i l'experiència que té a primera divisió.
0: Necessita competència, eh? Omar no sí. Tindrà en Gorosabel, de moment demà no hi serà Gorosabel amb aquestes molèsties físiques, però sí que serà, diguem-ne, un competidor important que tindrà el lateral dret de l'Espanyol. Va, Brian Zaragoza, ja que treus el tema, tu estàs content, Àngel, amb el seu fitxatge?
27: Sí, mira, la setmana passada us escoltava i fèieu l'enquesta, no?, si era com estava, com percebia l'afició la seva arribada. Jo, per mi, ja em quedava amb l'emoció que és un fitxatge estrella, perquè més enllà del que l'hem pogut veure en les seves... Hem tingut la sort de veure'l a l'Osasuna, de veure'l al Granada. Al final has de tenir en compte que és un jugador que en un moment puntual un club top mundial com és el Bayern de Múnich i decideix invertir, crec que recordar-s'hi de memòria, 13 milions d'euros. Al final, és cert que no ha jugat molt o poc amb el Bayern de Múnich, però perquè un club com aquest prengui la decisió de fitxar-te és que tu ets un jugador diferencial. Esperem que aquestes expectatives, que de moment no ha complert en altres clubs o en altres sessions que han tingut tant a la Lliga Espanyola com a la Roma, ho pugui tenir aquí. Jo estic molt il·lusionat i esperem, com ha dit Manolo, que demà pugui tenir minuts i que a partir d'aquí pugui ser un jugador titular i referencial en l'atac de l'Espanyol.
0: Sergi, Brian Zaragoza, estàs content? Per tu és un fitxatge estrella?
2: Sí,
0: que és un fitxatge. Quan va ser el Granada ho va petar, però és veritat això que diu l'Àngel, després amb les sessions ha sigut irregular.
2: Clar, és que a mi aquests futbolistes que passen per massa clubs en poc temps, clar, em dono la sensació de tenir cert vertigen perquè hagi de passar el que pot passar. Des de l'any 2000, Poli Ejido, Granada, Bayern de Múnich, Osasuna, Celta, Roma o Espanyol, no és normal. És a dir, un bon presentador de televisió, una gran executiva d'una empresa, fitxa per un club, per una cadena i el blinden. A Brian no l'han blindat gaire i l'han deixat anar clubs importants, potents i de prestigi, els acabo de dir. Jo estic convençut, no ho sé, no tinc cap certesa ni cap notícia ni cap informació, però estic convençut
26: que Monchi li ha dit: Brian, és la teva última oportunitat a la vida professional per tornar a ser futbolista. Segur que aquesta frase a Zaragoza se l'ha escoltada. Per tornar a ser futbolista. Perquè històricament sempre han tingut l'Espanyol, el club, un retrat de... No m'agrada dir el que diré, però ho diré perquè ho sento. De club trampolí. Saps? De, ostres, fas una bona temporada a l'Espanyol i d'aquí pots tenir un contracte a un altre gran club. Evidentment l'Espanyol és un gran club, però pots tenir un gran contracte a un altre club. I això de club trampolí va ingressat a la nostra pell, no? I jo crec que Brian Zaragoza és conscient que ha de tenir aquesta última o penúltima oportunitat a la seva vida per posar-se les piles, i d'ell depèn. Però és així, eh? No estic gaire convençut, però bueno, jo què sé, a Coutinho també el van fitxar quan estava jugant a futbol sala. Mira el que va fer, va anar al Barça, després va marxar, però aquesta sensació de club trampolí és la seguim tenint, i jo crec que Brian tampoc l'he vist massa, eh? L'he vist cosetes, gols, i, ostres, quin jugador, quina passada. D'ell depèn.
0: 15 milions, sí. Ho he mirat, Àngel, 15 milions va pagar el Bayern, sí, per ell, eh? És a dir, que va fer un fitxatge important per ell.
27: Havia vist 13, però bueno, 15, al final, 15. Per aquests clubs aquesta diferència és petita. I seguint el fil argumental del Sergi, al final, no sé, que sigui una persona com Monchi la que, amb la seva trajectòria, la que decideixi incorporar-te en un projecte com és el cas de l'Espanyol, doncs és referencial, no és el mateix que un altre director esportiu, no vull donar noms, et truqui per incorporar-te, no riguis, sí, per incorporar-te al projecte, i a més amb l'opció de compra que recordar que és de 8 quilos, que, com bé ha dit el Sergi, al final tu fas una bona temporada aquí, ja és una sessió pura i dura he de tornar al Bayern de Múnich, ja veurà qui hi ha d'entrenador i quina decisió prenen amb mi, sinó un club històric com l'Espanyol a primera divisió. Faig una temporada, no cal que sigui boníssima, sinó digna, i tinc un projecte a llarg termini amb un club important com l'Espanyol, no?
0: Ara el mercat ja està tancat, plantilla, això és un fet, més àmplia per l'Espanyol respecte a la temporada passada, més recursos, Manolo té on triar, sobretot té més jugadors per dins, també amb més arribada, amb més gol. Jo no sé si l'exigència ha de pujar. I ho dic també perquè hi ha hagut el run-run aquesta setmana, just quan es tancava el mercat, d'alguns pericos que deien que esperaven alguna cosa més del mercat, sent Monchi el nou director esportiu, i sobretot esperaven més de l'Empeis, que jo no sé si la gent es pensava que arribaria aquí amb milionades. Aquí hi ha una cosa que es diu fair play, controls de la Lliga, i per tant això no és tan fàcil. Però que esperaven, diguem-ne, noms més rutilants, noms més d'aquells cridaners. Què en penseu del mercat que ha acabat tancant Monchi, el seu primer mercat, Sergi?
26: La insatisfacció i el món perico és una cosa que també va enganxar
0: no,
26: la
0: no m'invento res, Sergi. Sí, sí. Sou conscients, que hi ha hagut aquest run-run. També d'altres que diuen que, escolta'm, fantàstic, però hi ha gent que pensa que, ostres, ve Monchi per fer això?
26: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ve Monchi, jo crec que el fitxatge de Monchi és un gran paraigua que Alan Pay s'inventa o té aquests recursos i el fitxa, un gran paraigua que s'ha tret de la màniga Alan Pay perquè li faci de director esportiu, de portaveu del primer equip, de que pugui parlar de fitxatges, el to amable de Monchi.
0: D'aquí és el gos.
27: Meu, ja tanca la finestra, perdona.
0: No passa res.
27: Ja està.
0: No passa res. Aquí n'hi ha més que no són teus. No, aquests els està afegint el tècnic.
26: Clar, perdona, el que deia, Monchi no l'he vist mai enfadat. Té un discurs extremadament amable, però clar, li fa d'escut a Manolo, tapa el president no surt, no apareix. Monchi està supervisant el futbol base. Segur que aquesta tarda està preocupat per la derrota d'avui de l'Espanyol femení contra el Badalona Woman. És el president in pectore. Per tant, Monchi no té els diners. Alan Pace tampoc és Jesús Gil, que vingui amb 40.000 milions de peles o d'euros perquè pugui... Perquè és el director d'un fons econòmic que es diu Velocity, crec, no? Per tant, tota la gent perica, i ho entenc, que venia esperant, bueno, ara amb Alan Pace fitxarem a Neymar. No. Em sembla la política que podem tenir.
2: Sí. No som un club milionari, mai hem estat un club milionari, històricament hem estat un club amb molta pobresa econòmica, a punt de la desaparició a Quarta Catalana. No oblidem, sé que això sona fort, però a les èpoques de Joan Collet, quan era president, l'Àngel ho sabrà, les passaven molt magres, fins i tot, el no tenir diners per fer una copa de cava al Nadal. Per tant, sí que els crits cap a la grada anaven cap a Chen, amb l'època Rastar. Bueno, ara jo crec que no aniran cap a la grada, perquè aviam com va l'equip, també, perquè si l'equip xuta no tindrem mocadors. Però en el cas d'haver-hi, doncs sí que els primers aniran cap a Manolo. Té aquest segment perico que el té atravessat, no sé per què. Jo sóc molt manolista, hi ha gent que li té ganes. Els segons mocadors poden anar cap a la gespa i difícilment aniran cap a Monchi i molt menys aniran cap a l'Ampeix.
0: Tant de bo que no.
2: Segur que no, home.
0: En qualsevol cas, a tu, Àngel, t'agrada la plantilla final que dibuixa el mercat?
27: Sí, perquè jo veig la foto de la plantilla i jo veig totes les posicions doblades i fins i tot tens opcions de tres jugadors per unes posicions, no? Sobretot per davant de tot o a la banda esquerra. I fins i tot quan, i ja queda poc, Javi Puado torni, que Quique García ja estigui també bé de la seva lesió, no tindrà feina perquè segurament haurà de deixar dos jugadors que teòricament poden ser titulars a la banqueta. Això diu molt del nivell, sobretot a l'hora d'escollir en fase ofensiva. I el que dèiem de la inversió és que hauríem d'haver après de l'època Chen, ¿vale? Que es va prometre molta inversió, molts diners, i al final no és culpa de Alan Page, de Velocity Group, és culpa d'un sistema de control financer que, evidentment, està molt bé respecte al que vivíem fa 20 anys, on els clubs s'endeutaven, deixaven de pagar hisenda, seguretat social i tal, però també és un sistema que no et deixa créixer. O sigui, és un sistema que tens Barça-Madrid, Madrid-Barça, amb una diferència respecte a la resta. Pots incloure l'Atlético de Madrid, però d'aquí, i jo fico en el mateix sac tant el Betis com el Villarreal, tot i que estiguin jugant Champions, que la resta de 17 equips hi ha molta igualtat. I l'objectiu des del Villarreal, el Betis, fins al, et dic, els tres equips que acaben de pujar, és la permanència. I sobretot per la viabilitat econòmica que et donen els drets de televisió. Jo crec que és un sistema que és molt esclau dels ingressos televisius, i que els clubs no volen revolucionar, no volen rebel·lar-se o queixar-se a la Lliga perquè tenen uns diners molt, molt, molt importants, però bueno, és que és un sistema que no et deixa créixer, perquè si tu vols millorar la plantilla, per molts diners que tingui Alan Page, pot tenir 1.000 milions d'euros, però esclar, tu no pots arribar aquí i decidir unilateralment invertir aquests diners.
0: S'ha de fer un creixement sostingut, a poc a poc.
27: Evidentment, que sigui amb naming rights, patrocinis, ampliacions de capital, cosa que l'Espanyol no pot fer ara, a dia d'avui.
0: Molt bé. Doncs demà aquest Espanyol-Sevilla, Monchi, per cert, que es retrobarà amb el Sevilla, on ha estat tants i tants anys, això sí, jugant com a local, demà aquest partit a l'RCD Stadium, Espanyol-Sevilla. A tots dos, moltíssimes gràcies i disfrutar demà del partit. Que vagi molt bé.
2: Ho farem, gràcies.
0: Adéu-siau. Per cert, ha fet un altre gol el Rayo. Quin partit el que estem veient a Butarque, primera divisió, guanya 3-2 el Rayo.
5: Ha tornat a marcar el Pichichi de primera, Sergio Gamello, que ja ha marcat 5 gols aquesta temporada, Pichichi juntament amb Rafinha. Rayo 3, Racing 2, 13 de la segona part.
0: I a la primera, ref, què fa el Sant Andreu davant de l'Àguiles, Macià?
3: Mira, sobreviure, que no és poc i que també forma part de l'equació per quedar-se a primera ref. Està sobrevisquent segurament els 10 millors minuts a l'Àguiles, que ha tingut un parell d'ocasions per empatar bastant clares. Ha mogut banqueta el Nacho González i això ha parat una mica el cop, ara el Sant Andreu s'estira i neutralitza el domini de l'equip visitant. Per tant, el marcador continua tot igual, Sant Andreu 1, Àguiles de Múrcia 0, el 21 de la segona.
5: També sobreviu el Nàstic, en aquest cas el descans, a camp de Cartagena 0, Nàstic de Tarragona 0.
0: Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Avui ha estat l'Espanyol-Badalona, duel català de la Lliga F. Ha guanyat el Badalona amb gol en temps afegit, 0-1.
4: Gairebé, sí, al minut 89. Ha marcat Maria Llompart, que ha donat la victòria al Badalona avui.
0: L'Espanyol no comença bé i la seva entrenadora estava avui molt molesta, eh?
4: Sí, l'entrenadora de Sara Monforte ha estat molt crítica. De fet, ho mencionava el Sergi Mas, ara Sarrià 82. Ha perdut l'Espanyol 0-1. La Sara Monforte s'ha mostrat descontenta amb el partit, ha estat autocrítica, ha admès que no han jugat bé, que no s'està trobant la fluïdesa, però també s'ha queixat del partit, de l'horari del partit. Totes les jugadores ho han fet, eh? D'Espanyol i de Badalona, també l'entrenador del Badalona, Marc Ballester, ho ha mencionat. El partit s'ha jugat a les 12 del migdia.
0: Clar, quina calorada.
4: I això no és propici per veure espectacle. I Sara Monforte, a la roda de premsa, ha dit això.
6: Bueno, ya había entrenado algún día a las 12, que es más o menos la hora de... Pero bueno, creo que es un horario que no ayuda a ningú. Creo que si de vegades el fútbol femení, un dels problemes que té és que no té el ritme del fútbol masculí, si juguem a aquestes hores, pues bueno, no, ja, jo canviaria de canal, ho sento molt.
0: Carai, jo canviaria de canal. Bé, en fi, la creu del partit, òbviament, és l'Espanyol, que torna a perdre
4: sí,
0: un partit.
4: És que, a més, són dues jornades consecutives que perd l'Espanyol al temps afegit, o al minut 89, que han queixat dos gols i els dos en aquests minuts.
0: I, en canvi, el Badalona aconsegueix els seus primers 3 punts. Aquesta victòria, avui sense Vicky Losada, que no ha pogut jugar per uns problemes físics, però que ara, a aquesta hora, quan falten 7 minuts per les 8 del vespre, ens atén en directe l'excapitana del Barça, la que va aixecar la primera Champions, en directe, ara el Tot Gira. Hola, Vicky, què tal? Com estàs?
7: Hola, muy bien, ¿y vosotros?
0: Content de saludar-te i tenir-te de nou aquí a la Lliga F. En primer lloc et vull preguntar com estàs tu, perquè avui no has pogut jugar aquest partit contra l'Espanyol.
7: Sí, bueno, al final era un poco preventivo, tenía una molestia en el cuádriceps y es principio de temporada, así que lo más inteligente era descansar este partido y en un principio ya para el siguiente estoy bien.
0: De fet, la setmana passada a Lezama ja vam veure que vas ser titular, però el descans vas marxar, no sé si era el mateix problema.
7: Sí, la verdad que jugué muy incómoda. Si te soy sincera, no debería haber jugado, pero bueno, el futbolista siempre quiere más y nunca se quiere tirar del barco.
0: ¿Y per setmana que ve el camp de l'Eibar?
7: Sí, ahí ya sí, a tope, la verdad que ya he recuperado. Hoy podría haber forzado, pero en segundo partido de liga no tenía sentido.
0: Escolta, suposo que t'ha fet una mica de ràbia, malgrat aquesta prevenció,
7: sí.
0: No jugar avui, perquè jo sé que amb el teu passat culer, home, jugar contra l'Espanyol i el camp de l'Espanyol sempre és especial, no?
7: Sí, sí, la verdad que es un partido muy especial y además desde el primer día con el Badalona, rivalidad, las chicas lo viven como vivíamos en Can Barça ese derbi y la verdad que un orgullo por cómo se ha dado el partido y ha sido una victoria de equipo.
0: Tres puntets per aquest Badalona que tothom diu que apunta molt amunt. Tu què ets a dins? Digue-m'ho tu, on apunta aquest Badalona Women?
7: Bueno, creo que tenemos mucho talento pero que aún nos falta tiempo, que no hemos acabado de encajar las piezas, de unirlas bien. Y el día del Athletic yo creo que tendríamos que haber ganado, pero no estuvimos bien, así que estamos ya en competición. Si a veces la pretemporada pudiese ser de 2 meses, pues mucho mejor, pero bueno, el fútbol ya sabes que va todo rápido y hay mucho talento, pero tenemos que dar un pasito adelante.
0: Us han dit quan podreu jugar ja a casa amb la nova gespa? Perquè en principi de setmana que ve jugueu a Palamós, no?
7: Sí, sí, vamos a Palamos y bueno, al final el tema de obras va todo un poco lento, pero tenemos muchas ganas de poder empezar en Badalona también para tener a los fans y ser parte de la ciudad.
0: Ahora estaba pensando, tú debes ser la más veterana de l'equip, ¿no, Vicky?
7: Bueno, está Lauri.
0: Ah, val, sí.
7: Está Lauri con un año más que yo.
0: Tú 35, pero, sí. ¿No? Tú 35.
7: Sí, yo 35 y ella 36.
0: Y ella 36. Amb algunes jugadoras molt joves, ¿eh?
7: Muy jóvenes, es que... Y hay muchas que incluso se les ve jugando en el campo con una madurez de más de 23, 24 años y cuando yo... Ya he dejado de preguntar edades, eso es así. Pero cuando les pregunto edades es increíble, es una pasada porque vienen con una madurez que es algo que yo no estaba acostumbrada a ver cuando era joven. Pero bueno, hay cosas que mejorar también, al final esa madurez también... hace que seamos un equipo muy impulsivo, que nos cueste controlar un poco los partidos, pero creo que mientras haya talento hay que explotarlo.
0: Tu, Vicky, estaves a Anglaterra ja feia anys, estaves al Bristol aquesta última temporada que va ser una mica complicada, no?, a nivell físic, a nivell de lesions, moltes entrades i sortides, no?, de l'equip.
7: Sí, la verdad que he tenido un poco de mala suerte en los últimos años y quizá pues La manera de entrenar de Inglaterra físicamente, con muchísima alta intensidad, con muchísimas transiciones. Es cierto que a lo mejor, pues a ver, es que he empezado mi temporada número 20 en la élite. Es que se dice rápido, pero son muchas. Yo, el Xavi Llorens me subió al Barça, al primer equipo, cuando tenía 15 años. Me fui a Inglaterra, a Estados Unidos. Jugaba en verano, que era liga de verano, volví al Barça en otoño. Es que al final el cuerpo pasa factura. Pero la verdad que aquí creo que estoy muy contenta. Creo que al final quizá la intensidad de la Liga F, que la realidad es que es más técnica, más táctica, me vaya mejor en este momento. Y contenta también porque el Badalona es un equipo que quiere jugar.
0: Tu has vingut cedida. Aquesta, això que expliques ara és la principal raó que t'ha fet tornar a la Lliga Espanyola. Bé, doncs que el cos al final té les seves limitacions quan un es fa gran, no? I que aquesta Lliga potser s'escau més a les teves condicions.
7: Sí, también quería volver a casa. Llevo mucho tiempo sin la familia, sin los amigos, y al final mentalmente llega un punto que pesa y la balanza pues ya tira más hacia un lado que hacia el otro. También es cierto que para el futuro pues empecé con los cursos de entrenadora, hice el primero en Inglaterra y creo que sería bueno pues a lo mejor el segundo nivel sacármelo aquí y tener... Soy una afortunada de tener esa combinación de haber visto fútbol inglés, fútbol italiano y ahora poder hacer a lo mejor el nivel A aquí en Cataluña, que hay mucho, mucho nivel, pues creo que si puedo hacerlo para el futuro me va a ayudar.
0: Vaja, que tú, cuando et retiris, después t'ho preguntaré quan, tot i que no m'ho voldràs respondre, quan et retiris seguiràs el futbol com a entrenadora, és a dir, que passi el mínim temps possible lluny dels estadis.
7: A ver, todo futbolista dice que necesita un break, pero al final es un amor-odio que cuesta mucho dejar. Yo creo que quiero estar asociada al fútbol femenino, ayudar también, si no lo hacemos nosotras, que lo hemos vivido en nuestra piel, ¿quién lo va a hacer? Y me gusta el fútbol muchísimo. Pero bueno, yo creo que no es lo mismo ser jugadora que entrenadora y me quiero preparar bien.
0: Tu has estat a tot arreu, has voltat molt, 20 anys, 20 temporades al futbol professional, ara ho deies, el Xavi Llorens et va pujar al primer equip del Barça amb 15 anys. Fins quan? Ho tens al cap o no?
7: A ver, yo tengo esta temporada y la siguiente con Bristol. Y en un principio, pues eso sería. Ahora que el año que viene me encuentro bien y alguien quiere renovarme, pues nunca se sabe. Pero bueno, yo en mi cabeza, obviamente, ya veo más cerca al final.
0: Escolta'm, aquesta decisió de venir aquí a la Lliga F, ens l'has explicat, però tu que vens d'Anglaterra, tan diferent és la Lliga Anglesa respecte a l'Espanyola? Tan nivell hi ha? És molt superior a la Lliga F ara mateix a Anglaterra?
7: Bueno, en el fútbol se dan muchos aspectos, técnico, táctico, físico. Al final la liga inglesa es muy física y por momentos es muy caótica y las jugadoras son muy rápidas. Entonces, el competir cada cuatro días a ese nivel es un cambio brusco. Sí que es cierto que aquí yo creo que la intensidad pues se nota mucho, es mucho más baja, pero bueno, es un fútbol más inteligente, con jugadoras más jóvenes, con mucho talento. Y un fútbol a lo mejor más táctico, de más posesión.
0: Us heu creuat amb l'Alexia, no us podreu enfrontar.
7: Sí, ya, mejor.
0: Millor, sí?
7: No, la verdad que yo siempre dije que no me veía con otra camiseta que no fuese la blaugrana. Han pasado muchos años y creo que ahora quedarán Marta Torrejón, Patri y alguna más por ahí de mis años. Entonces creo que también al final el Badalona es un proyecto como más único, que también yo vengo de la mano de Mercury 13, que son los inversores que tenía Bristol. Y al final está muy bien estar en un club que tiene detrás una inversión que apuesta por el deporte femenino.
0: Què et sembla que l'Alexia hagi marxat del Barça? Això va ser aquí, per molts encara, molts aficionats culers encara no ho han paït. Tu l'entens amb ella?
7: Ja. Sí, a ver, al final l'Alexia es una persona muy exigente que yo la conozco desde que tenía 12 años o 10 en el Sabadell. Es una jugadora que ha madurado muchísimo en el Barça con su carrera futbolística y ahora tiene las cosas muy claras. Piensa que Alexia es un referente a nivel mundial ahora mismo. Entonces yo creo que ella, estar en el Barça te conlleva estar a tu mejor nivel, al máximo, también mentalmente, y yo pienso que ella, dicen que una buena retirada a tiempo, ¿no?, es lo inteligente a veces, lo ha ganado todo y yo creo que al final la gente no lo entiende, no solo los domingos o los sábados, pero detrás hay muchísimo trabajo y ella tiene las cosas muy claras.
0: Ha marxat del Barça l'Alèxia, la Mapi, l'Ona, la Salma... Clar, al final totes volen competir, totes volen seguir a un gran nivell. Aquest Barça creus que serà menys potent sense elles?
7: Bueno, eso es lo que piensa la gente, pero al final el Barça crea jugadoras del mismo estilo. El año pasado vimos Clara Serrayordi jugando una final de Champions, a lo mejor antes no se hubiese imaginado. Y yo creo que quizás en Champions le puede pasar factura jugadoras con más experiencia o a lo mejor una plantilla un poco más corta que han tenido que meter a muchas chicas de la cantera. Pero yo creo que en la Liga irán bien y que en Champions pues depende cómo se les dé la temporada.
0: Suposo que ho tens marcat en vermell en el calendari. Cap de setmana de l'1 de novembre, saps el que toca, no?
7: Sí.
0: Ah, mira.
7: Se me hace muy raro, la verdad. Se me hace muy raro y ya me han dicho, si metes gol lo vas a celebrar. Pues obviamente no. Pero al final, bueno, yo ahora estoy con el Badalona, mi compromiso es con ellas. Yo creo que también son partidos muy bonitos jugar contra las mejores. Y de hecho, el año pasado disfruté mucho viendo al Badalona en la Copa de la Reina contra las culés.
0: Aquell cap de setmana, el de l'1 de novembre, jugueu primer a casa contra el Barça i el partit al sí. Johan, que també suposo serà especial, ja serà més tard, a finals de gener. Ara estava pensant tu, Vicky, quantes vegades t'has enfrontat al Barça des que el vas deixar? Una o dues?
7: Una. Una con la Roma.
0: Con la Roma, exacte, això mateix,
7: sí,
0: la Roma va ser
7: en el
0: ja
7: Camp Nou.
0: Unes quantes...
7: sí,
0: i al Camp Nou, sí. Déu-n'hi-do. Home, sí, podries demanar el dia que hi aneu, no? Podries demanar que aquest Barça-Badalona fos al Camp Nou, no?
7: Hombre, pues estaría bien.
0: Molt bé, escolta.
7: Todo lo que sea tocar buen estadio.
0: Clar. Tornes a la Lliga F, que ja has vist que moltes coses des que vas marxar han canviat. Ara amb aquesta inversió que es fa a través de la mà de Pau Gasol, la travessa que també, té partits de la Lliga F, moltes coses que han canviat i molts passos que s'han fet endavant, tot i que encara en falta molt per fer-se'n.
7: Sí, bueno, al final yo creo que los clubs necesitan esa ayuda que al final indirecta o directamente va a afectar a las jugadoras y a que puedan ser profesionales y dedicarse al 100% en recuperación, rendimiento, futuro. Todo el talento que tenemos aquí, la verdad que es una pena que no se desarrolle y que no haya más inversión. O sea, que todo lo que llegue es bueno, positivo, para que la Liga siga creciendo.
0: Ja que et tinc aquí, també et demano la teva opinió. Què et sembla aquest acord de la Federació Espanyola per congelar òvuls a les internacionals?
7: Sí, bueno, de hecho, el otro día hice una entrevista con La Vanguardia y me preguntaron también. Yo creo que cada persona es un mundo y que al final yo lo veo todo, intento verlo por la parte positiva, que al final son más oportunidades, es decir, más opciones donde la gente puede elegir, pero sí que bueno, que se ha hablado mucho también que esto es un paso adelante, pero que también las jugadoras que decidan quedarse embarazadas ahora, pues que también les puedan ayudar a poder llevar el embarazo hasta lo más lejos posible para poder seguir rindiendo, para poder seguir compitiendo y que para que la vuelta de esas mujeres pues sea lo mejor y lo más temprana posible.
0: A tu t'hauria agradat tenir aquestes opcions anys enrere?
7: Hombre, sí, por supuesto. Sí que es verdad que, a ver, yo siempre he tenido muy claro que el fútbol era siempre ha sido mi prioridad y tampoco nunca he sentido. Yo creo que al final querer ser mamá lo tienes que sentir. Entonces, hay cada persona, claro, es que es muy personal, pero está claro que ojalá hubiese tenido más opciones, pero no solo en congelar óvulos, sino en irme, en que me hubiese quedado en España jugando, que nunca me hubiese tenido que ir del Barça, pero bueno, cada uno elige lo que quiere según lo que le gusta.
0: Vicky, és un plaer tornar-te a tenir aquí, a la Lliga F, que la gent de Badalona et pugui disfrutar i que la gent del futbol et pugui tenir més a prop que no pas aquests anys que t'hem tingut lluny. Que vagi molt bé, molta, molta sort.
7: Igualment, gràcies.
0: Li hem robat uns minuts a la Berta Torrades. Com estàs, Berta?
8: Cap problema, molt bé, bona tarda.
0: Fantàstic, treballar amb tu, sempre ho trobes tot bé. Molt bé. Titulars, va.
8: Doncs comencem destacant aquesta calor, que és el tema del dia, una calor extrema que manté activat el nivell màxim de perill d'incendi en una trentena de municipis de l'interior i també del sud del país. Avui s'han superat els 40 graus en punts de la Ribera d'Ebre, el Priorat, Ponent i el Prepirineu. Avui, de fet, un foc forestal a Tordera ha obligat a confinar veïns d'algunes urbanitzacions i a Ripollet les flames han provocat el tall temporal de la C-58. Tots els incendis ja estan sota control. Escoltem Núria Parlon, consellera d'Interior.
9: Molta precaució en aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
8: En plana internacional, destaquem que Rússia i Ucraïna acorden un alto al foc de 3 dies per facilitar la mediació dels dos enviats especials de la Casa Blanca. La trobada en marxa al Kremlin busca desencallar un procés de pau que, recordem, està estancat des del febrer. Els enviats de Donald Trump porten una proposta per posar fi al conflicte i després de reunir-se amb Putin viatjaran a Kiev per trobar-se, en aquest cas, amb Volodymyr Zelensky. I a Sèrbia es continua enaltint la figura de Rato Mladic, criminal de guerra condemnat a cadena perpètua pel Tribunal Penal Internacional i mort, recordem, aquesta setmana passada a la presó, als 84 anys. Avui, desenes de militars i funcionaris del règim ultranacionalista del país li han fet una cerimònia d'homenatge.
10: El general Ratko Mladic és una persona que va fer una gran contribució a la defensa del seu poble i que mereix ocupar un lloc digne a la història al costat de coneguts ducs, generals i soldats serbis.
8: Dilluns està previst que enterrin Mladic en un cementeri de la capital on s'esperen milers de persones. Brussel·les ja ha advertit que l'exaltació de la seva figura és incompatible, diuen, amb els valors de la Unió Europea i que es tindrà en compte per estudiar la possible adhesió de Sèrbia als 27. Mladic, recordem, va ser condemnat per genocidi al Tribunal de la Haia pel seu paper en la matança de Srebrenica, on hi van morir unes 8.000 persones. I acabem explicant que els Xiquets de Valls faran història aquest vespre en la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. Allà hi alçaran 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort. N'han parlat pels micròfons de Catalunya Ràdio els presidents dels Xiquets de la Vella, Xavi Pons, i també de la jove, Marc París.
11: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans, com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
12: Ens omple d'orgull perquè sabem de què s'ha inspirat en el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre, i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
8: Després de la cerimònia religiosa es farà una ofrena floral de la ciutat de Valls a la tomba d'Antoni Gaudí.
0: Gràcies, Berta.
8: Que vagi bé, fins ara.
15: Estàs escoltant el Tot Gira.
16: I feu concursets, no sé què feu.
15: Ràdio esportiva des del 2004.
16: Són els amos, home.
15: Amb David Clopés. Sí.

0: Mental Tot Gira. Obrim última hora de programa fins les 9 de la nit. De seguida, hora Barça. Obrirem el nostre bar avui amb l'Olga García, amb el Joan Verdú, l'Alberto Jo, sentirem Flick i farem la prèvia d'aquest València-Barça demà un quart de 5 amb previsió de calorada. 34 graus, indiquen, és la previsió demà a l'hora del partit a Mestalla. Repassem marcadors, comencem en primera divisió. Bon partit el que estem veient, entretingut a Butarque, on juga el Rayo, encara no poden entrar al seu estadi de Vallecas, i estan guanyant davant del Racing de Santander.
1: Ha hagut de remuntar un parell de vegades al marcador. El Racing busca el gol de l'empat. Som al 33 de la segona part. Rayo Vallecano 3, Racing Club de Santander 2.
0: Avui a primera ha perdut l'Atlètic de Madrid 3-0. Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0 a les 9. Villarreal Deportivo.
1: En aquest partit, Marc Casado començarà des de la banqueta. Per tant, no és titular en la seva primera participació en aquest Villarreal Deportivo. La segona divisió, ja ho sabeu, avui ha guanyat el Girona i ara estem pendents d'un parell de partits. El 32 de la segona part, Ceuta 0, Celta de Fortuna 1 i Valladolid 1, Andorra 0, el 33 també de la segona part.
0: Abans, definitius, Reial Societat B 1, Tenerife 1 i Sporting 0, Girona 2. Amb aquesta victòria el Girona es col·loca segon en posició d'ascens directe. Primera ref, estem pendents de l'estrena a casa, Can Dragó, això sí, perquè està en obres al Narcís Sala, del Sant Andreu a la primera ref, jugant davant l'Àguiles.
2: I queden ja només 5 minuts perquè acabi aquest partit i el Sant Andreu custodia amb èxit l'únic gol del partit. 1-0, gol de Bermejo al minut 20 de la primera part. Queden 5 minuts més, el temps afegit.
1: També juguen a l'Estadi de Tarragona, en aquest cas el 18 de la segona part. Aquí no hi tenim gols. A Cartagena, Cartagena 0, Nàstic de Tarragona 0.
0: Vam a jugar a l'Europa al camp de l'Alcorcón. En futbol internacional, cap on mirem a aquesta hora?
1: Ara mateix cap als Països Baixos està jugant l'Ajax de Mitchell, d'Àlex del Girona, que ja perd contra el PSV Eindhoven. Ha encaixat el primer gol tot just fa uns instants. Ajax 0, PSV Eindhoven 1, al minut 10 de la primera part. A Alemanya, el Schalke i el Bayern continuen empatant a 0. Ara ja som al minut ja 38 de la primera, de la segona part. Per tant, el Bayern de Múnich, que de moment no se'n surt de la seva visita al camp del Schalke. I d'aquí saltem fins a Itàlia, on l'Inter de Milà ha remuntat el partit contra el Nàpols. Inter 3, Nàpols 2, amb un gol de Lautaro Martínez pràcticament en temps afegit. I a Anglaterra juga l'Aston Villa, és un dels equips que es trobarà el Barça a la Champions League aquest any. El 40 de la segona part, Hull 0, Aston Villa 0.
0: Mundial femení de bàsquet, ja sabeu que ahir va debutar Espanya amb victòria clara davant d'Alemanya, però avui han perdut davant de Mali, 82-73. Estaven pendents les jugadores espanyoles d'un altre partit del mateix grup.
1: L'ha guanyat Alemanya contra el Japó, això vol dir que els quatre equips del grup ara mateix estan empatats amb una victòria i una derrota, i l'última jornada ha de decidir els tres classificats. L'equip espanyol es pot classificar si guanya dilluns al Japó, pot ser primer o segon de grup, i fins i tot es podria classificar tercer de grup si acaba perdent contra les japoneses.
0: I compte, perquè a la Vuelta també hi ha molta previsió de calor. Avui n'hi ha hagut a la Serra de la Pandera. Demà final a Còrdoba, altíssimes temperatures, i han pres una decisió a la Vuelta.
1: Amb els 40 graus que hi ha previstos fa que la Volta redueixi 89 quilòmetres, una etapa que començarà a les 3 de la tarda. Finalment tindrà 110 quilòmetres de recorregut en final a Còrdoba, però se'n retallen gairebé la meitat, se'n retallen 90.
0: I ja ho sabeu, a x.com/totgira, durant tot el dia d'avui us

0: Aquests van sortint per part de tots els oients, a banda de l'encara Messi, que va significar el gol de Messi contra el Getafe en una Copa del...
1: Ja sabeu que a l'Exclusió Digital podeu anar escoltant aquesta transmissió, aquestes moltes transmissions mítiques històriques d'en Puyol, des de les 8 del matí fins a la mitjanit, una darrere l'altra. Per això que sona.
2: La pilota per nosaltres i ells que corrin, ja ens va bé que corrin,
3: I
2: descansaran.
3: I Vidic i Ferdinand dubten sobre si sortir o sobre Messi o quedar-se
0: en l'era. Això entre el Barça i el United al Champions del 2011, en aquell partit fantàstic del Barça que va acabar amb victòria per 3-1.
1: A l'Exclusió Digital, les narracions més mítiques d'en Puyol, d'aquests 50 anys de ràdio en català. Va, parlem del Barça, que demà juga a Mestalla.
4: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
5: El bar amb B baixa.
1: El bar avui amb l'Olga García, el Joan Verdú i l'Alberto Etjogo. Què tal? Bona tarda, com esteu?
6: Bona tarda.
7: Bona tarda, com esteu?
8: Bona tarda, companys.
1: Primer bar de la temporada, l'estreneu vosaltres, eh? Privilegi per vosaltres. Han anat bé les vacances, Olga?
6: Sí, molt
1: tu sempre
6: molt
1: que ets viatgera, has anat molt lluny o què?
6: No, aquesta vegada ha tocat a les Palmes i a Eivissa, tot tranquil.
1: Bueno, no ens queixarem, tampoc. Tu, Verdú, què, Joan?
7: Sí, igual. Per aquí les Illes, hem anat a les Illes Canàries i...
1: No us heu trobat amb l'Olga, no?
7: No hem coincidit, perquè jo... La veritat que també és veritat que demà comencem la Lliga, també, de Divisió d'Honor, amb la DAM.
1: És veritat.
7: I portem ja pràcticament 4 o 5 setmanes ja entrenant, així que el que és estiu ja fa temps que no hi és, ja.
1: Entre Mundial i Lliga, Alberto, has pogut fer vacances, tu? Perquè déu-n'hi-do, quin estiu.
8: Sí, un estiu mogudet. Bona tarda a tothom. He tingut un mes de vacances, turisme de proximitat, Mediterrani, Costa Brava, Costa Blanca, també a Alacant, turisme de proximitat i amb els crios ja saps que s'ha buscat comoditat
1: per davant de tot. Molt bé. Bé, doncs la Lliga ja està en marxa. Demà tenim aquest València-Barça. Avui el Roger Bustat ha estat seguint aquesta roda de premsa, la prèvia d'aquest partit. Què tal, l'Arbo?
9: Com esteu? Bona tarda.
1: Va, comencem. D'entrada, us vull demanar pel que ha passat avui amb l'Atlètic de Madrid. No sé si us esperàveu aquesta derrota tan clara, 3-0, avui a Sant Mamés, combinada amb la derrota potser més lògica, perquè el camp del Betis no és un camp fàcil, del Madrid ahir. El Barça demà, si guanya, serà líder en solitari. Us han sobtat aquestes dues ensopegades, Olga?
6: Per una part, crec que l'Atlètic de Madrid li està acabant de costar amb tot aquest rebombori del que ha passat amb Julián, però sí que jo crec que hem vist un molt bon atac, en aquest cas de Nico i de Iñaki. I sí que crec que la clau ha estat amb la intensitat que ha tingut a l'Atleti. Jo crec que, tot i que han tingut les seves ocasions, però sí que he vist un Atleti de Madrid molt més dubitatiu i, en canvi, l'Atleti que ha sortit a mossegar i ha dominat en molts trams del partit, però sí que després ja, quan l'ha matat sencer, però sí que per la resta jo crec que, bueno, ja se sap que aquí a Sant Mamés és molt complicat, però la veritat és que és un dels camps que també costa guanyar.
1: Madrid 9 punts, el Barça també té 9 punts, demà si guanyen tindria 12, l'Atlètic de Madrid es queda 6-7. Tu sorprès, Alberto?
8: Doncs sí, sorprès, perquè a més són dos partits bastant similars al de la Cartuja d'ahir i el de Sant Mamés avui. Són dues primeres parts on el Madrid ahir va tenir dues ocasions claríssimes per marcar i no les va fer. I l'Atlético ha tingut avui dues ocasions claríssimes per marcar. Una al pal increïble de Kang In Lee, que toca un pal, passa per sobre de la línia de porteria i se'n va a servei de porta per l'altre pal, no? O sigui, una jugada absolutament estrambòtica, no? Però sí que és cert que les segones parts, especialment l'Atlètic Club avui, que ha sortit, com deia l'Olga, amb molta rauxa, ha marcat dos gols en gairebé un minut, el Xolo ha intentat estirar l'equip, ha acabat jugant amb Llorente de davanter, bueno, ha fet coses una mica estranyes al tècnic argentí, i ahir el Real Madrid va tenir per marcar, no ho va fer, i el Betis sí que ho va fer. Si mirem en general, especialment el Madrid ahir, si mirem el partit en si mateix, per ocasions de gols, per goles esperados, no?, que se'n diu ara, de quantes ocasions has tingut i la qualitat de les mateixes, segurament en un altre partit el Madrid hagués guanyat, però com que no va marcar, ho va fer el Betis, i Álvaro Valles, que es va convertir també en heroi, no?, amb la nit d'ahir, aturant aquest penal sobre Mbappé.
1: Joan, vols afegir alguna cosa més?
7: No, crec que l'Alberto ha fet la millor valoració possible. Sí que és veritat que el partit d'avui de l'Atleti de Madrid, la primera part, crec que ha sigut superior a l'Atleti de Bilbao. He vist un Atleti de Bilbao bastant perdut, però és cert que quan només comença la segona part i ha marcat el primer gol, l'Atlètic de Madrid ha acusat moltíssim a l'efecte motivador en aquest sentit, i li ha costat moltíssim. De fet, sí que és veritat que la segona part de l'Atlètic de Madrid ha sigut molt fluixeta, i respecte al partit que va jugar el Madrid, jo crec que com a positiu destacaria que el

0: en cap moment li va perdre la cara, no? Sí que és veritat que interpretes que en un partit d'aquestes dimensions el Madrid sigui protagonista, però crec que el Betis va fer el partit que tocava i va aprofitar les ocasions, que al fi i al cap quan jugues contra un gran és el que has de fer.
1: Molt bé, doncs demà el Barça és qui ho ha d'aprofitar. Si guanya demà Mestalla seria líder en solitari en 12 punts, que és l'únic equip que pot aconseguir el 12 de 12. A veure, hem tingut un petit ensurt aquest matí perquè estàvem pendents de Lamine Yamal, però hi serà la convocatòria, oi, Arbo?
2: Sí, sí, de fet viatja, està viatjant cap a València. Avui és veritat que s'ha entrenat en solitari, que no ha saltat a la gespa amb els seus companys. Flick ha explicat que tenia un cop, després Lamine li ha dit que estava bé i, per tant...
1: Quan se'l va fer aquest cop?
2: No ho ha dit.
1: No se sap,
2: no
1: eh?
2: Ho ha dit. No ho ha dit, no. No, no, diu que tenia un petit cop i que per això doncs, han preferit que no s'entrenés amb l'equip. Després ha explicat Flick que Lamine li ha dit que estava bé i, per tant, viatja amb l'equip i podrà jugar demà, això ha dit Flick. Una altra cosa és que sigui titular o no demà més tall. El Barça viatjant ara cap a València, faran nit allà amb Lamine, també amb Gabriel Jesús i amb Livakovic, que són les novetats a la llista. Veurem si demà debuta Gabriel Jesús. Torna Gavi també, ja recuperat, deixa enrere aquella contusió al genoll, i també és a la llista, una llista de 24 jugadors. Això vol dir que Flick n'haurà de descartar un abans del partit.
1: Creieu que demà, pensant que dimecres que ve hi ha Champions, Barça-Feyenoord, dimecres que ve, 3:15, després en parlarem del Feyenoord, que l'ha estat seguint l'Arbusà. Demà poden arribar les primeres rotacions, algun canvi, especialment al davant? Alberto, com ho veus?
3: Home, ja està rotant Flick, especialment al centre de la camp enrere. És cert que davant no tant, però
1: davant
3: enrere
1: no tant,
3: sí que...
1: Davant ha mantingut una mica excepte. El primer partit, que és veritat que Gordon no va ser titular, ho va ser Adeyemi, però
3: correcte,
1: els següents ha jugat Gordon.
3: Sí, al centre del camp sí que han anat rotant, han anat entrant Dani Olmo, a la defensa doncs també. Jo, aviam, sí que és cert que hi ha partit de Champions entre setmana, però també és un partit que jugues a casa contra el Feyenoord, no? És a dir, no has de tocar anar al Parc dels Prínceps ni rebre el Manchester City. Rotacions a dalt, veurem si aprofita Hansi Flick per donar una mica de descans a Lamine, si aprofita també per donar descans a Gordon o a Rafinha, però clar, és difícil perquè és molt sucós intentar fer el 12 de 12. Gordon està rendint molt bé, Rafinha està a un nivell espectacular. Per cert, Camello, amb el doblet d'avui, es posa amb 5 gols també, així sí que Rafinha també té un al·licient molt important per demà, per superar i posar-se al capdavant de la classificació de golejadors, i Lamine ve de fer un doblet de gols, no? Per tant, rotacions a dalt, jo crec que el cos li demana a Flick posar 3 punts de distància amb el Madrid, posar-ne 5 amb l'Atlético de Madrid i afrontar aquest partit de Champions amb més tranquil·litat encara, si cap.
1: Així d'entrada, el partit important és el de demà, Olga.
4: Sí, sens dubte, i a més jo crec que és un partit que també coneixent a Hansi Flick, doncs la Lliga és el més important, sí que després ja es veurà què succeeix a la Champions, perquè jo crec que és l'objectiu que té tot el culer ja per fi guanyar la sisena, però sí que jo crec que per mi l'únic dubte que pot haver-hi en aquesta alineació és la mitja punta, sobretot crec que en banda potser li dona l'oportunitat a Jules Koundé, i que Eric descansi per la Champions, però per la resta estem veient que va rotant, però tampoc està fent moltes rotacions, perquè ja té clar que Rafinha, Gordon, Lamine és el seu trident màgic. Després ja la resta entren com a revulsius, però veurem, perquè també el València doncs intentarà doncs posar-te les coses difícils, però sí que clar, 12 de 12, com deia molt bé, és algo que poques vegades succeeix i que és molt important doncs per a més sabent amb el precedent de que els teus dos rivals han perdut, que és el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid.
1: Ara estic pensant en les possibles rotacions. Jo no sé si ja pot ser el dia per veure Rodri titular. Creieu que pot ser el dia, Joan, de veure Rodri titular?
0: Jo me l'imagino jugant amb Champions el primer partit a casa.
1: Val.
0: Crec que és el seu escenari ideal. Sí que és veritat que el camp de València suposadament és un partit on has de tenir molt la pilota i tenir molt de control per intentar evitar les contres i aquestes segones jugades. Aquí, Rodri, podem dir entre tots que potser és dels millors o el millor del món. En quant a l'alineació, jo crec que un jugador que no fa el primer partit en aquest sentit, parlant de Lamine una mica, crec que és el millor moment per intentar que entri Adeyemi i veure'l des de l'inici, amb la qual jo estic interpretant que pugui jugar Adeyemi, Rafinha i Gordon, i ja sí que és veritat que de cara al dimecres que ve, sí que crec que en quant a la Champions crec que ja entrarà Rodri, i és un partit que al final, veient el calendari que tens de Champions, les dues primeres jornades les tens que treure com si, crec que si aconsegueixes aquests 6 punts, crec que el camí, doncs, bueno, no es fa més fàcil, però sí que es fa una mica més entretingut per tots. Així que crec que aquestes dues primeres jornades, sobretot Flick, ho té en ment, el que és el tema Champions, i d'alguna manera crec que el tema Lamine, doncs això que et deia ara, no? Pel partit de demà crec que va una miqueta just, més que res perquè és un jugador que no ha fet un prepartit, que ha treballat al gimnàs i el pot reservar d'alguna manera, i a la Champions crec que anirà amb tot el que tingui.
1: Una altra cosa és que ell vulgui, eh? Una altra cosa és que
0: bueno,
1: vulgui
0: però
1: que...
0: al final també és una bona... No, no una excusa, però sí que és veritat que Flick com a entrenador té la capacitat per això, no? Per dir que un jugador que realment ha estat treballant al gimnàs, que potser no ha fet el prepartit, que no sap realment si aquest cop demà desapareixerà o no desapareixerà, bueno, pot ser una bona raó que la mi no entengui. Com entendrà o no ja és un altre tema, però crec que li pot servir com a primer argument per fer-li entendre que demà és un bon partit per descansar.
1: Ara és meravellós, fixeu-vos, aquesta temporada és molt difícil encertar l'11 titular de Flick perquè té tantes alternatives, tantes, a totes les línies, com això és, vaja, un regal caigut del cel per qualsevol entrenador.
3: De fet, anava a dir, perdona, que l'únic que no ha rotat al darrere és el Xavi Espart.
1: Sí,
3: no?
1: correcte.
3: Sí, han rotat tots, el Gerard ha rotat, l'Eric ha rotat, el Cancelo encara no ha començat a jugar d'inici, Koundé l'altre dia que va jugar de titular, i l'únic que no ha rotat és el Xavi Espart començant a la banda esquerra i acabant els partits com a interior. No? Per tant, això et dona una mica l'indicatiu de les possibilitats que té Hansi Flick amb aquesta profunditat de plantilla que ara mateix té.
1: Molt bé. Ara sentirem a Flick, però abans, deixem que passi un moment pels partits que tenim en marxa, perquè és a punt d'acabar-se el de primera divisió, el de Butarque, on juguen Rayo i Racing.
5: Sí, sí, continua el Rayo 3, Racing de Santander 2, el Rayo que es defensa dels atacs del Racing, fins i tot amb targetes vermelles per protestes a la banqueta del Rayo, però almenys continua aquest 3-2.
1: Molt bé, el que sí que s'ha acabat, primera rep, és el partit del Sant Andreu Macià. Confirmem la victòria del Sant Andreu?
6: Sí, sí, la confirmem i l'ampliem, perquè ha marcat el segon el Sant Andreu al minut 98 de partit, en la típica jugada que l'Àguiles de Múrcia puja a rematar l'última falta i el porter inclòs deixa la porteria descuidada i el contraatac, doncs, del Sant Andreu, Javi Gómez, ha fet el 2-0. Per tant, el Sant Andreu, que suma els 3 primers punts a la jornada 2 i en l'estrena a Can Dragó.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs et deixem anar a la zona de vestidors. Gran victòria del Sant Andreu, els primers 3 punts de la temporada. Merci, Macià.
6: Que vagi bé, David, gràcies.
5: La Cartagena continua empatat en el Nàstic de Tarragona, 32 de la segona part, Cartagena 0, Nàstic 0.
1: A veure, Flick, ha demanat un punt d'atenció, no? Perquè demà és d'aquells partits que tens una oportunitat d'or, però, home, si falles, evidentment, doncs no serveix de res que ens ho peguin els rivals.
2: Sí, partit que pot ser trampa, diu que demà els espera un partit dur, tot i que el rival sigui el València, que no està bé, després en parlarem, i a més veient el que li va passar ahir al Madrid.
7: I think when you see the game yesterday...
8: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:45 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
7: And it's not easy there.
1: Molt bé. Flick, per tant, demana aquest punt de prudència, d'atenció dels seus jugadors. Demà aquest València-Barça a 4:45. I ja amb tripleta de capitans, o bé, pòquer de capitans, són 4, ja oficialment decidit, eh?
2: Sí, 5 capitans.
1: 5. Repòquer.
2: Sí, 2 dels quals els ha escollit Flick. Per aquest ordre són Rafinha, Pedri, Eric, De Jong i Lamin.
1: Flick. De Jong finalment entra en el grup de capitans,
2: sí.
1: Que inicialment no hi era.
2: Flick ha triat els dos primers, que són Rafinha i Pedri, això ha estat Flick, qui ha dit doncs seran aquests dos, i la resta els ha votat el vestidor. Per tant, el vestidor han votat Eric, De Jong i Lamin com a tercer, quart i cinquè capità. És el mecanisme que ha triat Flick aquesta temporada per escollir els capitans, i ell mateix avui ha explicat per què.
7: When I see the team, also the players,
8: Quan miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència, i crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els 5 capitans, volia escollir-ne 2, aquests 2, perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Tenim un bon equip de capitans i estic content. De moment tot va bé, però potser hi haurà moments en què les coses no aniran tan bé i caldrà parlar. Aquesta temporada necessito que cada jugador assumeixi la seva responsabilitat dins l'equip. Estic content amb els capitans.
1: A veure, tots heu estat futbolistes. Rafinha i Pedri, els primers capitans, i escollits per l'entrenador, per Flick. Us sembla bé que siguin ells i que Flick ho hagi fet d'aquesta manera, Alberto?
3: Jo, per mi, Rafinha és líder espiritual i esportiu d'aquest equip. Porti un braçalet. Al final, quan hi ha una votació, moltes vegades hi ha entrenadors que prefereixen que es votin 2 i deixar 2 per antiguitat. N'hi ha d'altres que prefereixen que tots els triï la plantilla, n'hi ha altres que els trien ells mateixos. A mi em sembla correcte. Jo, per mi, Rafinha havia de ser capità sí o sí, el primer, des del meu punt de vista, pel que jo veig, i el dubte que hagués tingut és entre Pedri i Eric, quin dels dos podria Flick designar com a segon. Prefereix Flick donar-li aquesta responsabilitat a Pedri, també amb una, crec que amb una espècie com de vot de confiança cap al jugador canari, no? Que és un jugador espectacular, que és un jugador que el Barça li pot donar molt. Ell parla molt d'influència, especialment de Rafinha, tant a l'aspecte ofensiu com defensiu, i a Pedri en l'aspecte d'ordre, no? Per tant, em sembla més que correcte. Jo diria que Rafinha, Eric i Pedri sí o sí, i després tant Frenkie de Jong com Lamine Yamal, doncs, si l'ha botat al vestidor, doncs res a dir.
1: I que intervingui l'entrenador, Olga, i em escolli els dos primers, et sembla bé aquest sistema?
4: Sí, perquè al final jo crec que sempre ho diem, el líder de l'equip sempre ha de ser l'entrenador. Jo crec que és la figura més important que tothom ha de respectar. Crec que també s'ha guanyat els galons suficients Hansi Flick perquè aquest any pugui tenir la carta de llibertat, doncs, per fer peticions i que Deco li porti els jugadors sempre i quan doncs entren aquestes casuístiques, però crec que en aquesta equació del líder de decidir els dos primers jugadors, doncs crec que la resta després doncs el que ha de fer a nivell de votació també, perquè sigui molt més democràtic el poder triar. Crec que per mi Rafinha, com molt bé deia l'Alberto, crec que és clau, sobretot perquè ja l'estem veient com a capità, té molt sentit el que sigui per la seva intensitat, com competeix, i per mi el caràcter que fa doncs que tots els jugadors el segueixin. Després, la que molt bé també deia és el fet de Pedri, que jo crec que és molt interessant, sobretot perquè no és un líder com els que veiem, un Puyol, un Rafinha en si, però crec que és el que al final acaba d'ordenar l'equip des del joc, i crec que això per Flick també és molt clau. I l'any passat jo ja ho deia, que crec que una de les figures que va ser doncs aquesta reivindicació va ser Eric, i crec que pot ser una decisió que pot sorprendre molt a la gent, però crec que al final és un jugador que ha rendit en totes les posicions, que ha estat tota la temporada passada jugant quan en peces que potser no eren les seves més preferides, així que crec que l'elecció de tots ha estat molt bé.
1: Tots heu estat capitans, els tres? Heu estat capitans en algun moment? Sí. Sí, oi?
0: Sí.
1: Sí, sí, molt bé, molt bé. Tu, Joan, com et triaven els companys o t'havia triat alguna vegada l'entrenador?
0: Doncs he tingut de tot, la veritat.
1: Ah, sí?
0: Al llarg de la meva carrera he tingut de tot. Normalment sí que és veritat que per el que més majoritari ha sigut realment ha sigut el temps que portaves en el club, que a partir d'aquí, lògicament, és on sortien els primers tres capitans, podríem dir. Era un tema de qui portava més temps. I després sí que és veritat que en algun club ha sigut l'entrenador que ha fet una mica com el que ha fet ara Flick, no? Amb aquests jugadors que ell intueix que poden ser jugadors que siguin claus, ja no a nivell de titular, que ell ha parlat de la paraula titulars, sinó de jugadors que puguin tenir aquesta transcendència per poder parlar amb el club, per poder buscar segons quines situacions. Però bueno, jo crec que és acertat. Parlant o analitzant una miqueta individualment a jugador per jugador, a mi em sorprèn una mica que la posició quarta de Frenkie, quan l'any passat, ara no recordo quina posició tenia l'any passat, però passar quarta a mi em sorprèn una miqueta. I després també sí que és veritat que crec que Rodri, tard o d'hora, acabarà sent aquest jugador, potser sense braçalet, que també d'alguna manera sigui aquest jugador important.
1: Es nota que el Tot Gira escollim gent amb pes al vestidor. Tots han sigut capitans i els tenim els tres aquí al bar.
2: De Jong era el tercer l'any passat.
1: Tercer.
2: Era Ter Stegen, Araujo,
1: ja
2: sí, Ter Stegen, Araujo, De Jong, Rafinha i Pedri.
1: Això mateix. Molt bé, a veure, mercat tancat. També l'ha valorat avui Hansi Flick a la roda de premsa.
2: Sí, perquè dilluns, després del partit contra el Rayo, ja va dir que no esperava cap moviment d'última hora, però el mercat encara no s'havia tancat, es tancava l'endemà. El dimarts, finalment, es van fer oficial dues sortides que estaven cantades, la de Casado i la de Cortés, la d'Álvaro Cortés. L'última arribada va ser la de Gabriel Jesús. Això ho vam saber el cap de setmana passat. I ara que s'ha tancat el mercat, Flick està convençut que, respecte la temporada passada, doncs han augmentat el nivell de l'equip.
7: After some players are leaving, so we also have to sign other players. It's normal, and I think also it's like you know, it's for me it's not.
8: Va marxar alguns jugadors i n'havíem de fitxar d'altres. Per a mi no és fàcil parlar amb els jugadors que estan creixent a la Masia i dir-los-hi que és millor que canviïn d'equip i millorin fora. Jo sé que els jugadors de la Masia tenen el somni de jugar al primer equip, però també hem de ser sincers amb els jugadors. Tenim grans objectius i volem guanyar títols. Així que volíem augmentar el nivell i la qualitat de l'equip i ho hem aconseguit. De moment pinta molt bé. Els canvis són normals a la vida i al futbol. Estic convençut amb els canvis que hem fet i estic content.
1: Doncs content Hansi Flick amb el mercat. Demà aquest partit al camp del València, el València que ha començat malament, Arbosà,
2: sí, molt malament.
1: No ha guanyat encara.
2: No ha guanyat, són dues derrotes i un empat. Les derrotes són consecutives, aquestes últimes dues, contra el Betis i el Depor, i per això el tècnic Carlos Corberán espera competir i, sobretot, reivindicar-se demà.
9: Lo que la afición mañana quiere del Valencia es ver el equipo competir. Lo que la plantilla desea y quiere es reivindicarse de cuando las cosas no salen bien, demostrar que las podemos hacer mejor de lo que las hicimos, por ejemplo, la semana pasada. Y ese deseo competitivo es lo que nosotros tenemos que demostrar y alimentar mañana en Mestalla.
1: És el meló per obrir de cada temporada, Alberto, el València. I normalment acostuma a sortir malament.
3: Sí, perquè a més el València sempre el tenim ubicat, jo et diria que dels últims 40 anys, doncs no sé si deu ser en l'històric de la Lliga, no sé si el cinquè equip o dos finals de Champions a principi de segle, campió de la UEFA el 2003, si no m'erro, campió de la Copa el 2019, doncs és un equip que l'hem tingut sempre en bona estima, no? Va haver un moment en el qual la propietat que està, recordem-ho, a milers de quilòmetres de València va decidir doncs trencar, no?, aquesta gestió, no?, des de Marcelino fins a Longoria i Mateu Alemany, i de tal manera que a partir d'aquí tot van ser problemes. Aviam, el València realment ja està en una situació molt complicada, no?, perquè ja va arrossegar molts anys de dificultats. És cert que quan hi ha un canvi d'entrenador, el primer que fa l'equip és revifar, no?, aquesta revifada dura, no sé, 3, 4 o 5 mesos, i quan comença la temporada següent ja comencen els problemes, no? Ja és notori que entre la plantilla i l'entrenador hi ha una desconnexió, això ja no ho dic jo, és una cosa que és pública i és oberta, i aviam demà com respon l'afició, no?, perquè l'altre dia va parlar el president en roda de premsa, va ser una roda de premsa molt, molt tensa. És cert que el nou Mestalla s'està construint ja, però és un equip que té una afició molt exigent, que té una afició molt, molt nombrosa, però si ara mateix repassem la plantilla que té el València, ostres, doncs, sincerament, fa por. Fa por perquè jo veig la plantilla de València, veig la plantilla de, no sé què dir-te, del Racing de Santander o del Rayo Vallecano, o equips, diguéssim, que normalment estarien en la zona mig-baixa de la classificació, i hi ha molts equips, Deportivo de la Coruña, que tenen millor plantilla que el València, i això tard o d'hora pot suposar un catacrac total que faci que passi el que ningú vol a València, que és un possible descens. Per tant, demà és un partit molt i molt difícil pel València, i que si no és capaç d'endollar-se ràpid el partit a l'equip de Corberán, doncs la gent es començarà a posar nerviosa i ojo.
1: Bé, doncs demà veurem quin València ens trobem en aquest partit a Mestalla. A tots tres, moltíssimes gràcies. Primer bar de la temporada, i més que en farem, amb els nostres capitans de l'equip, amb l'Olga García, amb l'Alberto Jogo i amb el Joan Verdú. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
3: I sort al Joan. Sort al Joan demà amb el debut.
1: I sort, exacte, amb el debut. Contra qui jugueu, Joan?
0: Al camp del Sant Andreu.
1: Molt bé, doncs a veure com van les coses. Molta sort per la temporada. Gràcies, Joan. A veure, Marc Andrés, ha començat el partit del Barça Lliga F al camp del Sevilla.
10: Sí, minut 7 de la primera meitat, empat a 0 entre el Sevilla i el Barça. Aquest és el segon partit de la Lliga F del Barça, que va guanyar 5-0 en el seu debut. Un Barça que juga amb Catacoll, Esmei Brooks, Irene Paredes, Marta Torrejón i Martina Fernández, Sidney Schertenleib, Vicky López, Claudia Pina, Kerolin, que debuta a l'11 titular, va tenir uns minuts a la primera jornada, Graham i en punta Eva Payor.
1: Super Copa Ibèrica d'handbol. La final ha començat, la podeu seguir per Esport 3, jugar al Barça ara mateix per aconseguir el primer títol de la temporada.
5: Primers instants de partit, el Barça guanya l'Sporting de Portugal per 3-2, per tant, de moment avantatge del Barça. Mira, acaba d'empatar l'Sporting, per tant, empat a 3.
1: Molt bé. Tinc l'Orfeo per aquí, el tenim a Madrid. Hola, Orfeo, què tal, com estàs? Bona tarda.
11: Bona tarda, David.
1: I què li va passar al Madrid ahir?
11: Bueno, jo crec que hi ha una mica, potser té una mica de raó al Mourinho quan parla de que van tenir oportunitats. Jo crec que sobretot a la primera part el Madrid va ser bastant dominant. Jo crec que no va estar dinat l'Mbappé, clarament, no només per al penal, sinó perquè sobretot a la primera part va tenir una ocasió que va arribar el Vinícius, potser va ser el brasiler més generós, no? I no va acabar la pilota dintre la porteria, i bueno, el que sol passar en aquests casos, no?, quan t'enfrontes amb un equip que té arguments, com és el Betis, encara que sigui a la contra, doncs vas perdre el partit, no? Ara queden les queixes, el VAR, no? Hem començat molt aviat, però bueno, de moment jo crec que tenim un Mourinho encara una mica contingut, no?
1: Home, ahir va sortir una miqueta, el Mourinho.
11: Una miqueta, però encara.
1: Com va dir que el Betis li havia tocat la rifa.
11: Exactament, que li havia tocat el gordo. No va dir, però bueno, quan li van preguntar per les accions va dir que no les havia vist. Bueno, encara està una mica contingut, no? Bé, jo crec que el clàssic partit que domines no en massa claretat en el que té a veure amb l'atac, no? Però si no tens definició, més un equip com el Madrid, doncs hi ha un equip com el Betis, que recordem que és un equip de Champions, no? Encara que hagi entrat, diguéssim, com a cinquè equip, doncs això et pot passar, no? Crec que ho ha dit també el Hansi Flick avui, no? Que el Madrid va estar bé, però no va tenir punteria davant la porteria i ara ja comencem amb una derrota. Si el Barça fa el seu treball demà a Mestalla, doncs les properes rodes de premsa de Mourinho potser no seran tan, diguéssim, tan tranquil·les ja, no?
1: Orfeo, vaig contra rellotge, però sí que et vull preguntar sí. Per Diomande, perquè entra la segona part, té 30 minuts i crec que Madrid de moment estan una mica allò... Bé, sorpresos perquè s'han pagat molts calés i de moment, és veritat que és molt aviat, però no li han vist res d'especial.
11: Bueno, res, ni especial ni no especial, no? El que diuen des de dintre del club és que el Mourinho vol tenir molta cura amb ell, no? Vol anar molt a poc perquè la pressió no pugui amb ell, no? Sobretot la pressió de lo que el club ha pagat. Però bé, si fas el fitxatge més car de la teva història, comença la temporada i no apareix, està clar que hi ha un problema, no? I després, altra cosa, el Guler sí que apareix. I com ja va fer la darrera temporada amb el Xavi Alonso, intenta aprofitar les seves oportunitats i al Mourinho li agrada. Sí. Jo crec que aquí el Madrid té un problema i això dependrà clarament de la resposta del jugador Costa de Marfil.
1: Segurament té a veure amb la gestió dels intocables, no? I aquí clar, hi ha el problema clar, que té Mourinho. Veurem com clar, acaba tot plegat.
11: Clar, però en qualsevol cas, el que sabem és que Diomandé, malgrat el que ha pagat el Madrid per ell, per a l'entrenador no és un intocable.
1: Veurem. Orfeo, gràcies, una abraçada forta, que vagi molt bé.
11: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Ha marcat, per cert, el Barça.
12: Ha fet la jugada de sempre Caroline Graham Hansen, necessités May Brooks, per tant, minut 11, Sevilla 0, Barça 1.
1: Una pausa i de seguida tanquem el Tot Gira.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
14: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
15: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a Gala Catalunya aixeca el taló. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
16: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
17: Ara qui viu com solíem viure?
15: Perquè tot un món s'acaba.
17: La casa, el servei.
16: Quants en veus fora, doncs?
17: Uns quants.
16: Ai, senyor.
15: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot. Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
1: Fins a la mitjanit ja sabeu que podeu escoltar l'exclusió digital alguna de les mítiques transmissions del Puyà a la Catalunya Ràdio. Ara és habitual que les transmissions de futbol escolteu molta gent, no només el narrador del Barça, Espanyol, Girona o Sabadell, sinó també els micròfons autònoms, els centre de dades, els vistaires, els qui controlen les xarxes, molta gent. Fa 40-50 anys això era ben diferent. Avui, el dia que es compleixen 50 anys de la primera transmissió de futbol en català, de la mà del Quim Puyal, en aquell Barça a les Palmes del 76, em fa molta il·lusió poder saludar i tancar el programa amb el que va ser el seu primer centre de dades, el Josep Maria Batllori. El Bati! Hola, Bati!
18: Molt bé, David. Molt content de participar en aquest aniversari tan històric.
1: Sent els 50 anys, no podies faltar en una cita com aquesta. D'entrada et volia preguntar, Bati, com vas conèixer el Puyalto?
18: Home, mira, evidentment primer com a oient, no? És a dir, no d'entrada, però potser no vaig trigar gaire a enganxar-me a les seves transmissions de Ràdio Barcelona. I personalment, com el vaig conèixer personalment? Doncs mira, quan va arribar a Catalunya Ràdio la temporada 85-86. O sigui, vaig passar de ser un fan seu a treballar amb ell. Vull dir que com m'hauria pogut imaginar això quan el sentia, no?
1: Tu eres fan, mira, del Puyal, eres fan.
18: Sí, sí, total, total, total. Sí, sí. Home, no des del 76 als primers partits, perquè però després em vaig enganxar. Mira, jo feia segon de periodisme i encara no sabia, mira, ni que faria esports, ni que alguna vegada treballaria a la ràdio. O sigui que d'escoltar el Puyal durant 7 o 8 anys a Ràdio Barcelona, vaig passar a treballar amb ell, o sigui, increïble.
1: El Bati ens coneixem de fa molts anys, ha treballat a Catalunya Ràdio moltíssims anys, hem compartit redacció i us puc ben assegurar que és home de ràdio, sempre has estat un home de ràdio. Quins eren els teus referents de ràdio quan encara no treballaves a la ràdio? Qui feia futbol en català en aquella època?
18: No, en català ningú.
1: Ningú.
18: En català ningú. Però jo recordo que sentia les transmissions del Barça per la ràdio que feia una altra persona mítica d'aquella època, el Miguel Ángel Valdivieso, evidentment en castellà, a una emissora que es deia Ràdio Peninsular de Barcelona. I ho he dit en castellà expressament, eh? I si no escoltava el Valdivieso, doncs de vegades sentia un altre gran d'aquella època, que es deia Agustín Rodríguez, que feia els partits per Ràdio Joventut. O sigui que jo el sentia molt a tots dos.
1: Parlant de petit, quedi clar, eh? I jo ho dic perquè la gent, potser els més joves, això els hi costa d'entendre, no? Però si volies escoltar el futbol a la ràdio, parlem dels principis dels 70, només podia ser en català. Això canvia a partir del 76, amb aquella primera transmissió que fa el Puyal.
18: Has dit en català, volies dir en castellà.
1: En català no es podia escoltar res. A partir del 76 això canvia de la mà del Puyal. En quin any tu entres a formar part de l'equip de la transmissió del Puyal? Entenc que quan ell entra a la ràdio ja és el primer moment que tu hi entres a formar part de l'equip?
18: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, al començament, de quan va arribar ella a Catalunya Ràdio. Evidentment no a Ràdio Barcelona, eh? O sigui, entro jo a formar part de l'equip de la primera temporada del Puyal a Catalunya Ràdio, és a dir, la 85-86.
1: Que és l'arribada del Puyal aquí a Catalunya Ràdio. Clar, en aquella època les transmissions, n'hem pogut recuperar algunes, ara, de fet, avui estem recuperant algunes transmissions a l'exclusiu digital, algunes més contemporànies, d'altres més antigues, i el que sí trobem és que antigament les transmissions sentíem el narrador i poca gent més. Com sorgeix la idea del centre de dades, que és la primera tasca que vas tenir tu a Futbol a Catalunya Ràdio?
18: Bé, el Puyal volia que es fes el seguiment dels altres partits que jugaven mentre jugava el Barça, i n'eren molts, potser 8, perquè es jugaven tots a les 5 de la tarda, no com ara i des de ja fa molts anys, que es juguen tots en horaris diferents. I per això va crear el centre de dades, per fer el seguiment de la resta de la jornada. Però he de dir, David, que la temporada anterior, la 84-85, jo ja feia això. Quan les transmissions del Barça a Catalunya Ràdio les feia l'estimat Lluís Canut.
1: O sigui, el
18: Puyal va arribar a la temporada següent, la 85-86, i ell va crear el nom, va crear la denominació de centre de dades. Però a veure, abans del centre de dades, o sigui, al començament de futbol en català a Ràdio Barcelona, no hi havia un narrador i prou. Una altra cosa és que et refereixis, evidentment, anys anteriors a emissores que feien el Barça en castellà. Hi havia narrador i prou. Però el Puyal ja va començar amb una altra persona. O sigui, va començar amb l'il·lustre Eduard Boet, ja al 76. Després, al 78, va arribar la fantàstica Isabel Bosch, que va ser la primera veu femenina en una transmissió del Barça. O sigui que primer va ser Puyal Boet, al 78 Puyal Boet Isabel, i molt poc després Puyal Boet, i clar, un altre gran, el Bassas, Puyal Boet Bassas. I si no et faig menció de persones del començament de Catalunya Ràdio, a banda del Bassas, com el Jordi Basté o la Pilar Calvo, no, és perquè m'he referit només als primers anys, els primers. És a Ràdio Barcelona.
1: Els pioners, després arribaries tu, eh? Amb aquesta figura del centre de dades, un altre mític, el Bati, que en aquella època, doncs, no és com ara, perquè ara disposem de webs amb tots els gols en directe, a banda que podem veure també per televisió, des de l'estudi, tots els partits de la jornada en joc. Això no passava en aquella època, hi havia un partit en obert i poca cosa més. Aleshores, com feies tu aquesta feina de centre de dades? Com t'informaves de la resta de partits?
18: Sí, bueno, no teníem res, ja ho has dit tu. No hi havia ordinadors, no existia internet, no hi havia ni una tele a l'estudi, ni una. Jo havia de seguir els altres marcadors de l'única manera que es podia fer. És a dir, jo tenia un auricular amb la nostra transmissió en una orella, o sigui, quan dic un auricular, dic una orella i prou, l'altra no, i a l'altra orella tenia un altre auricular petit que estava connectat a una ràdio petita i sentia emissores d'àmbit estatal que donaven els gols en el moment que es produïen.
1: És a dir, si havia gol del Recreativo, tu ho escoltaves primer per aquella ràdio, i després tu ho explicaves en directe, no?
18: Sí, senyor. Jo el sentia i quan hi havia un gol deia gol del Recreativo, gol del Betis, gol del Mallorca, qui fos. Sí.
1: Què en recordes tu, Bati, d'aquelles primeres transmissions de futbol a Catalunya Ràdio, amb l'arribada a l'aterratge del Puyol, que ja venia de Ràdio Barcelona i que comença aquell projecte aquí, en una ràdio que tot just en aquell moment comença a caminar?
18: Doncs jo al començament molt nerviós, deixa-m'ho dir així, cagat perquè tot sortís bé. I vaja, a banda de fer arribar els oients als marcadors de la manera que t'he dit, o sigui, sentint emissores d'àmbit estatal, vaja, com que no hi havia ordinadors ni internet, se'm va acudir fer servir una eina que per mi va ser fonamental. O sigui, com podia saber jo, per exemple, imagina que el Barça aquell dia havia guanyat per 7-0, no? I si, com podia saber jo si també havia guanyat per 7-0 alguna altra vegada? Doncs gràcies a uns anuaris molt petits de la història del futbol que es deien Dinàmico, que s'editaven a Saragossa, jo vaig fer fotocòpies de tot, va ser una feinada, i allà hi havia tots els resultats de la història. I amb paciència, doncs, durant la transmissió, buscava fins que trobava un 7-0, o no. Però vaja, si el trobava, ho deia, Quim, la temporada 56-57, el Barça va guanyar per 7-0, a no sé qui. I els gols els van fer aquest i l'altre. O sigui que, vaja, que no, el centre de dades no només donava resultats i gols, sinó que també buscava coses d'aquestes.
1: Com diria aquell, això seria una feina de rata de biblioteca, eh? De tenir totes les, tota la informació, tots els llibres, t'hauries baixat l'estudi allò amb un pes de llibres, anuaris, informes, per tenir-ho tot controlat, eh?
18: Gairebé una maleta, sí.
1: M'ho puc imaginar. La cura per la llengua, pel català, això sempre ha estat un segell del Puyol. Sempre va ser una prioritat a la transmissió?
18: Sí, va ser una prioritat des del primer moment. Però escolta, no es va tractar només de sentir per primera vegada a la vida expressions que es va inventar ell, no sé, a veure, s'escapoleix de l'escomesa del contrari, aquest jugador té fama de destraler, la cridòria és impressionant, però no només eren expressions novedoses seves, es tractava de parlar sense castellanismes ni barbarismes. Deixa'm recordar una cosa, que una vegada vaig per antena, vaig dir lletrero. El Puyol no em va rectificar. Sí.
1: No et va rectificar, l'antena?
18: No. Va continuar narrant, però perquè jo de seguida em vaig adonar. I vaig tornar a intervenir per dir que demanava disculpes per haver dit lletrero, no? I que havia d'haver dit rètol o cartell.
1: Sí, això mateix.
18: Llavors el Puyol em va fer un cop de mà. Per fer-me un cop de mà i fer-me quedar bé, va dir, de vegades hi ha cartells que semblen lletreros.
1: Sí,
18: i esclar, m'agrada molt.
1: Si t'havia de rectificar, ho feia d'una manera, diguem-ne, molt elegant sempre, el Puyol.
18: Sí, però jo també li vaig donar peu perquè de seguida vaig entrar a rectificar-ho, no?
1: Sí.
18: I vaja, em va agradar molt que em fes aquest cop de mà.
1: Tens calculat quantes transmissions has fet al costat del Puyol?
18: No. Home, a veure, vaig ser 20 temporades a la transmissió. En dues ocasions. Primer vaig estar 6 anys, des del 85 fins al 91, i després 14 anys del 98 al 2012. I vaja, jo què sé, entre la Lliga, la Copa, l'antiga Copa de la Lliga, les competicions europees que jugués el Barça, doncs home, més de 1.000 transmissions
1: segur.
18: És el
1: que t'anava a dir, he comptat més de 50 partits per temporada, per 20 anys, serien més de 1.000, exacte.
18: Sí, potser 1.200, no ho sé.
1: Déu-n'hi-do. Demà el Bati el sentireu, per ser a la TDT, i ja ho veureu, ja ho veureu, que podreu comprovar una de les grans virtuts que té el Bati, que és, sens dubte, la persona més ordenada, més aplicada que ha tingut mai aquesta redacció, que ha treballat tants i tants anys al costat del Puyol, que d'en Puyol en sap tot, i també guarda al cap les narracions tal com les va fer en el seu dia el Puyal. Això ja ho descobrireu demà a la TDT. Però també té una virtut el Bati, que gràcies a ell, la fonoteca d'aquesta casa guarda encara moltes de les narracions que va fer el Puyal, perquè tu, i a l'inici allò, gravadora en mà, enregistraves, quan veies que hi havia un partit important, enregistraves i treies aquell gol i el guardaves a la fonoteca de la ràdio. I gràcies a això encara els conservem.
18: Sí, sí, sí, sí, sí. I fins i tot de les primeres èpoques, quan no hi havia Dalets, vaja, direm Dalet, que és un ordinador, no?, perquè la gent ho entengui, amb so digital, amb tal. Però jo els treia de cintes antigues, de cintes de Revox. I aleshores els anava guardant, i si hi havia alguna cosa especial que em cridava l'atenció, durant la transmissió m'apuntava el minut, quina hora era, i aleshores quan s'acabava, o l'endemà, anava i la buscava. I amb el pas dels anys, aquestes cintes les vaig convertir en digitalitzar perquè estiguessin allà a l'ordinador. I aleshores que... Digues.
1: Nosaltres, Bati, moltes vegades a la redacció diem, ostres, com és que guardem aquest gol? I sempre diem el mateix. Gràcies al Bati que aquell dia va pensar, això s'ha de guardar! I per exemple, mira, guardem coses com aquesta.
19: Carrasco se l'endú, la passa per Alonso, vinga, i tot sol que el porter surt, per sobre, mira-la per sobre, la Riblet, que la porteria buida, marcarà, no! Em podria morir!
1: Fins i tot tenim guardats no gols, eh? Una errada que va cometre en Perico Alonso, crec que la Romareda, estem parlant dels anys 80, 82 per ser exactes, i el Bati va dir, ostres, aquesta narració va ser genial, i tu vas dir, això s'ha de guardar.
18: Però deixa'm un apunt molt petit. Sí. Aquest no gol, va ser a Ràdio Barcelona, perquè estem parlant de gener del 83, temporada 82-83, va ser a Ràdio Barcelona. I jo gravava coses a casa meva, perquè jo no treballava a Ràdio Barcelona. I jo gravava coses i per antena de Ràdio Barcelona, aquell dia els hi va fer molta gràcia, igual que nosaltres, i jo allò ho vaig gravar, però perquè estava gravant, no perquè ho busqués. I clar, aquesta cinta, amb el pas dels anys, va anar... de casset, cinta de casset, evidentment. Va anar per a Catalunya Ràdio i jo doncs, ho vaig passar al Dalet i ara aquest, això, però ja et dic, era una narració del Puyal de Ràdio Barcelona i que jo la vaig tenir per casualitat, perquè mira, estava gravava coses jo, saps?
1: Sí, sí. Ja fa anys que et vas retirar, Bati, segueixes escoltant la ràdio, no suposo? Ets home de ràdio encara.
18: Sí, sí, moltíssim. Home, l'emissora que més escolto és la nostra, Catalunya Ràdio, també escolto la Cati... Perdó, que ara s'ha de dir...
1: Trescat Info.
18: I si hem de ser sincers, no, escolta, també escolto moltes vegades RAC1, també ho he de dir, ho dic.
1: I en poques paraules, si et demano què significa la ràdio a la teva vida, què diries?
18: Home, què significa redó de la teva vida? Potser el que diria ara és una mica trivial, no ho sé, però perquè sàpigues el que significa, per exemple, si jo me'n vaig al bany a rentar-me les dents, necessito la ràdio al costat. Quan em dutxo, també. Si sóc a la cuina fent el dinar o recollint-la, la ràdio al costat. Qualsevol cosa que faci a casa, la ràdio al costat. Això s'ha de dir. Jo continuo sent dels antics... que escoltem la ràdio amb una ràdio de piles. O sigui que mai la sento pel mòbil. I si vaig al carrer, doncs aleshores si vaig al carrer tinc una ràdio de butxaca amb auriculars, també de piles, per sentir-la pel carrer. Això sí, clar, si només deixo de sentir la ràdio de piles si la sento al cotxe, i és això.
1: Bati, m'agrada molt avui haver conversat amb tu, m'ha agradat molt, i sobretot acabar el programa aquest dia tan especial, avui que es compleixen 50 anys de la primera transmissió en català. Tu formes part d'aquest llegat, per tant, gràcies, abraçada forta, i ens veiem aviat.
18: Molt bé, David, moltíssimes gràcies.
1: Molta il·lusió avui, el dia dels 50 anys de la primera transmissió en català, poder tancar amb un il·lustre d'aquelles primeres transmis, el Josep Maria Batllori, el gran Bati. A veure, marcadors, abans no tanquem. D'entrada, el Barça, Lliga F, jugant al camp del Sevilla, està guanyant, eh?
12: Minut 28, guanya des del minut 8 amb gol d'Esme i Brooks, assistència de Graham Hansen, tot això ho repassem en el partit 100 de Pere Romeu com a entrenador del Barça.
1: Tenim el Barça d'handbol jugant la final de la Supercopa Ibèrica d'handbol.
5: Un partit molt igualat perquè ara mateix hi ha un Barça 11, Sporting 11, minut 18 de la primera. primera part.
1: I estaven pendents també del partit del Nàstic, al camp del Cartagena, primera ref.
5: Ha rescat un empat al camp del Cartagena, que havia guanyat també la primera jornada. Cartagena 0, Nàstic de Tarragona 0. Per tant, els granes amb 4 punts després de dues jornades.
1: Algun marcador més que ens quedi pendent, Oriol?
5: També estem pendents del futbol internacional i del partit que està jugant l'Ajax contra el PSV a la Lliga Neerlandesa. De moment no va massa bé pel conjunt de Mitchell, que el descans perd per 1-2 Ajax 1, PSV Eindhoven 2.
1: Molt bé, a les 9 a la primera comença el Villarreal Deportivo, el partit a l'estadi de la Ceràmica. Ho deixem aquí, demà hi tornem, quan acabi la TDT ens hi posem nosaltres, amb més tot gira, i recordeu que dilluns també farem una transmissió del Sabadell. Adéu-siau!
13: Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb coordinació d'Oriol Rodríguez i Sergi Camps. Muntatge tècnic i musical de Raül Orgales i Marçal Tur. Producció de Nàdia Roig i la coordinació del Control Central de Catalunya Ràdio amb Víctor Rodríguez. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar demà a 2:15, després de la TDT del València-Barça.

0: M'expliques un conte, papa?
1: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
2: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bona nit, us informa Berta Torrades. La tensió entre el govern de Pedro Sánchez i el de Ceuta, en mans del Partit Popular, per la reubicació de migrants s'intensifica. Avui Madrid ha decidit tirar pel dret i ha instal·lat un allotjament temporal per a 1.000 persones migrants al port de la ciutat. Ho ha fet perquè tots els altres centres estan en marxa i estan desbordats. Però això li ha costat novament la crítica dels populars, d'Alberto Núñez Feijóo i d'Isabel Díaz Ayuso.
5: El govern de Sánchez és hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
6: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
4: Precisament aquesta tarda, poc més d'un centenar de persones s'han manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta, que poden acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestats han recriminat que es faci aquesta instal·lació a la vora, diuen, de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària. Notícies amb la Maria Núria Rebella.
7: Saxònia-Anhalt celebra demà eleccions i podria convertir-se en el primer land d'Alemanya on governi l'extrema dreta. Avui 15.000 persones han sortit als carrers de Magdeburg, la capital de l'estat. El so d'una marxa per defensar els drets humans, la diversitat i la democràcia que veuen amenaçada. Alternativa per a Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots tindrà la majoria absoluta i podrà governar en solitari. Se saltarà el cordó sanitari dels altres partits.
4: A Grècia, un avió de les forces aèries s'ha estavellat durant una exhibició provocant la mort dels dos pilots que hi anaven. Es tracta d'un caça que s'ha precipitat durant una maniobra. Tot i la proximitat, sembla que no hi ha ferits entre el centenar de persones que miraven l'espectacle. L'exhibició s'ha acabat cancel·lant i ara s'investiguen les causes del sinistre.
7: Nova protesta d'entitats animalistes a Vidreres, a la Selva, en l'inici dels correbous que s'hi fan per la Festa Major. Denuncien que fer servir animals per l'entreteniment és una forma de tortura, mentre que els organitzadors asseguren que no hi ha cap debat al poble i que cada any tenen més gent. Gerard Vilà, Vidreres.
8: Una vintena de manifestants s'han situat a l'entrada del recinte de Vidreres amb pancartes i denunciant que es facin servir animals per entretenir la gent. Reclamen que s'aboleixi i critiquen l'Ajuntament de Vidreres per no fer-ho. Isabel Sáenz es una de las manifestantes.
9: Pero no lo van a quitar porque tenemos políticos que son muy cobardes, porque sabemos que hay muchos partidos políticos, entre ellos Junts per Catalunya, que es de quien es el alcalde de este pueblo, que siguen subvencionando la tauromàquia.
8: Però des del poble asseguren que no hi ha debat i critiquen que no sàpiguen el que passa dins de la plaça. Jordi Vilabós, que és vicepresident de l'associació Correbous Vidreres.
10: Sap greu perquè molta de la gent que no han vingut mai t'estan criticant una cosa que no saben de primera mà, que no hi ha cap tipus de maltractament.
8: Vilabós recorda que fa 5 anys el poble es va votar a favor de seguir amb els correbous.

0: Parada avui a les festes d'Altura d'Olot, a la Garrotxa. Avui la segona nit de festes és la que compta amb més concerts. Hi ha una quinzena d'actuacions pensades per tots els públics, però destaquen les actuacions, que ara dèiem, de Svetlana i també de Dani Nello. El concert de Svetlana és a la mitjanit, al Firal, i el saxofonista i compositor actua a 3:15 a la plaça Major. I ara als esports, Alfons Gorina, bona nit.
1: Bona nit. En joc el partit del Barça a la Lliga F, el camp del Sevilla guanya per 0-1 amb gol d'Esme Brooks al minut 34 de la primera part. En joc també les semifinals de la Supercopa Ibèrica d'handbol entre el Barça i l'Sporting de Lisboa, guanya de 3 gols al Barça, 16-13, quan estem encara a la primera part. A la primera divisió de futbol, amb aquests resultats d'avui dissabte, Atlètic 3, Atlètic de Madrid 0, Rayo 3, Racing 2, i ara mateix acaba de començar el Villarreal 0, Deportivo de la Coruña 0. Demà València-Barça, Lamin es dubta per un cop, però viatja amb l'equip. Gabriel Jesús i Livakovic també són a la convocatòria. També aquest diumenge, Espanyol-Sevilla, en el que serà el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. A la segona divisió, Sporting 0, Girona 2, i a la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1. El Barça jugarà la final de la Supercopa de Futbol Sala aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia després de derrotar el Jaén als penals a la semifinal. A la Vuelta, victòria de l'alemany Marco Brenner en la 14a etapa amb final a la Pandera. Enric Mas és més líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre Félix Gall. I a la Fórmula 1, Pierre Gasly ha fet la pole al Gran Premi d'Itàlia davant de George Russell i els Ferraris de Leclerc i Hamilton.
2: Fins aquí les notícies.
3: Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge, a partir de les 3, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
4: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió? Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
5: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
6: Ei, perdona, una estrella.
7: Ei, una estrella.
6: Perdona, una estrella.
7: Una estrella.
6: Què, un crit valent?
8: Vinga, tots units fent força.
7: Una estrella!
9: De seguida.
10: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
11: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.

0: Molt bona nit, amics oients del Sense Fronteres, i tornem ja a ser preparats per l'aventura. Va, veu, explica'ns coses.
1: Kilian, com vas de memòria? Vas bé?
0: Sí, jo considero que tinc bona memòria.
1: Doncs avui, per començar temporada, et proposo... Bé, de fet, us proposo que la treballem una mica. Per saber qui som, perquè de vegades fins i tot el nom del que som o d'on som ens el volen canviar. O ja ho han fet. Hem de cuidar la memòria per no perdre'ns a nosaltres mateixos.
0: Ja. Yeah. Per tant, que hem d'experimentar amb això de la memòria, de si la tenim o no la tenim, si la cuidem o no la cuidem, i no em diràs, mira, veig aquí una cosa, no sé si... Fixo en això, sí?
1: Sí, sí, just això.
0: Doncs mira, veig aquí com una espècie de monument i aquí, la veritat és que no es llegeix massa bé, eh? A veure, si m'apropo. Poeta català, veig que aquí hi posa, està bastant mal estat. Poeta català...
2: Us puc ajudar?
0: Sí.
2: Albert Saisset.
0: Albert Saisset.
2: Un tal, 1842-1894.
0: Sap vostè qui és, Saisset?
2: Sí, és clar. Era un autor de poesia important de la primera renaixença rossionesa al tombant del segle XIX.
0: Permeti'm, eh? No sé si he trobat l'única persona que coneix Saisset aquí. On som?
2: Aquí som als jardins Esteve Terrús. Esteve Terrús era un pintor d'Elna de principi del segle XX, que va ser amic de grans pintors coneguts que van viure a París, del moviment cubista, tots els moviments del principi del segle XX, i que es va morir als anys 20. I doncs no sé si es van conèixer amb l'Albert Saisset, però Albert Saisset és la generació d'abans d'Esteve Terrús.
0: I aquí quan diu poeta català vol dir que escrivia en rossellonenc?
2: Sí, va ser un autor que fins al... durant un segle, fins més o menys l'any 2000-1990, era molt conegut per les generacions de catalans d'aquí, de catalanòfons, perquè havia escrit unes poesies en català que recordaven la societat nord-catalana de final del segle XIX i que eren molt satíriques.
0: Eren satíriques.
2: I agradava molt, era poesia versificada, era escrita amb fonètica francesa, perquè Albert Saisset pensava que si volia tocar un públic molt ample, calia que escrigués en una llengua que era comprensible per la població en aquella època. Una població que des de 1881 aprenia a escriure en francès a l'escola.
0: Si m'ho permet, m'he quedat sorprès de trobar-me'l, ara li preguntaré qui és, però m'he trobat sorprès de veure un monument, perquè això és un monument o un recordatori, en força mal estat. Està com oblidat, això, no?
2: Sí, és molt trist de veure un monument d'una personalitat tan important per la cultura catalana, que ha estat conegut durant generacions i generacions, les canatalanades d'un tal, perquè el seu llibre principal de poesia, el seu recull principal, es deia Les catalanades d'un tal. Un tal era ell.
0: Era ell, era com el seu sobrenom.
2: Era el seu sobrenom d'artista, de compositor de poesia en català, era un tal. I és molt trist de veure l'estat del monument, que ja... a partir de la Segona Guerra Mundial, desgraciadament, va perdre el seu bust, que era la part superior.
0: Ah, era ell, era dalt, i ara no hi és.
2: Va ser fos pel règim de Vichy, el règim que col·laborava amb Alemanya nazi, per lliurar el metall a les forces d'ocupació alemanyes.
0: Però, clar, permeti'm una cosa, d'això fa un quant temps podien haver fet alguna cosa per recuperar-ho, això, eh?
2: Sí,
0: no és d'abans d'ahir, que ara... Ai, ara me n'hi ha adonat que no hi ha el bust. Fa dies, d'això.
2: No, fa molt de temps. Ha plogut molt aquí a Perpinyà i la bassa ha rajat molt, perquè tenim el riu La Bassa aquí sota, d'aquests jardins Terrús, i, desgraciadament, a uns pocs metres davant de nosaltres, aquí, sí, hi ha un monument a Jean Jaurès, en occità, Joan Jaurès, que va ser un gran líder socialista.
0: És aquell que es veuen allà.
2: Que, sí, va ser un home, un pacifista, un dels grans líders del socialisme francès al tombant del segle XIX i principi del segle XX, i té un magnífic monument que ha estat restaurat. I aquí, vull dir que és quasi bé vergonyós per la cultura catalana que trobem un monument dins aquest estat lamentable.
0: Em permet dir una cosa? Em sembla que és gairebé com una metàfora de l'oblit, això, eh? I de com hem d'afrontar la lluita contra l'oblit. Li semblaria bé que li fes algunes preguntes més en l'inici d'aquest programa?
2: Ben entès.
0: La primera que li haig de fer és, escolti'm, m'apareix vostè amb tants coneixements que jo no sé si és la mitjana habitual de perpinyanesos de saber tantes coses. No sé si és un cas especial. Qui és vostè?
2: Doncs jo sóc l'Ausias Vera, sóc professor de secundària de català i d'història i geografia.
0: Bé, doncs aleshores anem ben encaminats. Em permet començar el programa i després li faig unes quantes preguntes?
2: Sí, naturalment.
0: Doncs no ens oblidarem ni d'aquest monument ni de vostè, perquè ara només en un minutet hi venim. Deixem fer la presentació. Molt bé, doncs anem a presentar el programa, va.
3: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

per quarta temporada consecutiva en aquesta segona etapa del Sense Fronteres. Arrenquem a la Catalunya Nord, cosa que ja sabeu que ens agrada molt, que ens fa especialment feliços, perquè segurament és on la llengua té les pitjors cartes en la partida i alhora on estan més determinats a jugar-la, aquesta partida. Som conscients del que els passa i batallen per una millora que els porti a la següent millora. Petites victòries pel gran triomf final. Existir. Ser. Ara, és veritat, just venen d'una derrota, d'una petita derrota.

0: Perdona, veu una cosa. M'he esperat una estona perquè això sona fantàstic. És molt bo, això que està sonant, però no és el final de la sintonia de sempre, no? La que m'esperava. Què està passant aquí?
1: Doncs mira, hem anat a Cal Sastre i hem renovat una mica l'armari musical del programa. Aquesta sintonia, per exemple, tindrà un paper molt important aquest any. Ja ho veuràs. I en sentiràs alguna més. És allò de renovar-se per seguir sent.
0: Doncs em sembla magnífic. A l'espera de revolucions, que visquin les renovacions. Deu ser, per cert, cosa de la Gemma Safontria, això, eh?
1: Sí, alguna coseta hi té a veure.
0: Molt bé, doncs renovants d'armari, sense fronteres.

0: Molt bé, doncs avui, en aquesta sensació que ens ha quedat de hem de lluitar contra l'oblit, perquè l'oblit ens fa perdre qui som, en definitiva, no? És una mica seria això.
1: Sí, sí. Desgraciadament, en aquest país patim el descuit, l'oblit de la nostra identitat catalana, i si tinguéssim una mica més de coneixement sobre d'on venim i qui som, avançaria millor.
0: És molt important saber d'on vens, per saber cap on vas, fins i tot per saber, també és important saber esquivar els fanals perquè no et xoquem, és important saber això, d'on ve un per saber cap on va, i és importantíssim saber la teva pròpia història, que és una cosa que tinc la sensació, a molts llocs dels Països Catalans, no sé aquí dalt també, que ens han manllevat bastant.
1: Sí.
0: No saber la nostra pròpia història.
1: Exacte. Primer, perquè l'estat francès, a partir de 1881, amb les lleis Jules Ferry, es va imposar una escola obligatòria en francès, i aquesta escola en francès, evidentment, només contemplava l'aprenentatge de la llengua i la cultura francesa. I el català, d'entrada, com totes les altres llengües d'estat francès, van ser totalment bandejada, descartada.
0: Parlant del català i de l'escola, m'has dit que eres professor.
1: Sí, exacte. A un municipi de l'àrea urbana de Perpinyà que es diu El Soler.
0: El Soler, sí. I allà fas classes de...?
1: Doncs allà faig classes d'historiografia a l'escola pública, a secundària, per alumnes que aprenen el català en classe bilingüe, i també per alumnes que ho fan totalment en francès, i en aquest cas faig historiografia en francès. És a dir, m'adapto en funció de quins alumnes tinc. Si són bilingües ho faig en català, enterrament en català, i si són monolingües francès, doncs faig els cursos en francès.
0: I ja que ets persona molt relacionada amb l'escola i que ho podràs explicar en primera persona, com estan les coses aquí pel que fa a la llengua, a l'educació?
1: Difícil, difícil. És a dir, hi ha un 7% dels alumnes que tenen la sort de poder aprendre el català en ensenyament immersiu, les escoles Bressola o les dues escoles experimentals Arrels a Perpinyà, públiques, i després en ensenyament bilingüe al lloc on és possible de fer-ho. Però falta molt. Hi ha 93% dels alumnes que o no tenen gens de català o tenen només una hora per setmana català, i no és suficient per poder aprendre una llengua.
0: Perquè aquí, mira, això que ara dèiem, no hem d'oblidar d'on venim, com s'ha arribat a aquesta situació aquí? Això ho has mirat, ho has estudiat?

0: Sí, és un llarg procés. És a dir, al tombant del segle XIX, a l'època d'Albert Saisset, tothom era quasi bé monolingüe català, és a dir, els coneixements de francès era com una llengua segona, és a dir, era una llengua que a partir de 1888-81 s'aprenia a l'escola, però no era la llengua que la gent dominava, és a dir, era la llengua de la burgesia, el francès. Com a tot territori que coneix un procés de colonització, doncs la llengua dels amos s'imposa primer a la burgesia i després a la població en general. I a casa nostra, al tombant del segle XIX, doncs, tothom era quasi bé monolingüe català i progressivament, amb l'entrada de l'escola, la gent es va posar a aprendre el francès, a dominar més el francès, a utilitzar-lo més dins la seva vida professional. I a partir de la Segona Guerra Mundial, acabat la Segona Guerra Mundial, la població va parlar als fills en francès. Per parlar als fills
1: en francès. Els pares ja parlaven els fills en francès.
0: En francès, perquè es considerava que per tenir un futur professional era important de dominar la llengua francesa, que era finalment la llengua que es trobava a l'administració, dins els comerços, i doncs que calia conèixer aquesta llengua, i els mestres d'escola encoratjaven els pares a no parlar català amb la seva mainada, per tal que tinguin un domini més bo. I es deia fins i tot que el català no era bo, el coneixement del català, per dominar de manera suficient el francès.
1: Però al mateix temps, a casa, aquests pares encara parlaven el català entre ells.
0: Sí, els pares parlaven encara català, parlaven amb els avis en català o els besavis en català, i a més, tota la vida social es feia en català. El rugby, el cafè, els carnestoltes als pobles, tots els actes de la vida social es feien en català. I penso fins i tot que els consells municipals de majoria de pobles, fins als anys 1980, el català era una llengua d'ús habitual.
1: I aleshores, el següent pas és...
0: El següent pas és quan, cap als anys 1970, el català progressivament va reculant de la vida social i ja ens trobem amb una generació que té uns coneixements passius al català. És a dir, que els pares han sentit el català, però se'ls ha parlat en francès, i els avis, ells, eren totalment catalanòfons, i amb el temps doncs, ens trobem amb una població que només té el català com a passiu i que després, a la generació següent, és a dir, les generacions actuals, el coneixement del català és quasi bé tomba zero, perquè no hi ha transmissió de la llengua, tret d'algunes persones que als anys 60 o 70 han tingut una presa de consciència catalana que ha fet que vulguin tornar a aprendre una llengua que tenien molt passiva o que vulguin transmetre als fills aquesta llengua. I el naixement de la Bressola al 1976 correspon a aquest moviment d'una part petita de la població que volia retrobar les seves arrels catalanes.
1: Però molt petita part de la població,
0: sí.
1: Percentualment molt baixeta. Eh?
0: Molt baixeta. No tinc dades precises, però la transmissió a la gent jove, és a dir, a la mainada de l'edat dels meus fills, tenen 6 i 9 anys, és molt petita. Ens trobem molt poc sovint pares que parlen en català als fills. I el que trobo que és, que em sap molt de greu, és constatar que alumnes que han passat per la Bressola, per les escoles catalanes, encara tenen la idea de dir és a través de l'escola catalana que els meus fills dominaran el català. Jo crec que potser que tindríem de fer un esforç col·lectiu, els que dominem el català, de transmetre aquesta llengua als nostres fills.
1: Perquè no li podem posar tota la responsabilitat a escola. Vaja, això és una escola, per cert, no?
0: Això és un liceu.
1: És un liceu, sí.
0: És a dir, una escola secundària de batxillerat de Perpinyà, és el Liceu Aragó, un molt
1: gran,
0: prestigiós,
1: no?
0: Molt gran, crec que és el més gran, no te sabria dir exactament quants alumnes, però com a mínim jo diria que hi ha uns 2.500 alumnes, i a Perpinyà era molt prestigiós aquest liceu. És a dir, la gent encara avui dia s'enorgulleix de tenir els fills que estudien al Liceu Aragó.
1: Però per situar-nos, aquest liceu tan gran com és, aquí la presència del català era...
0: Aquí no hi ha bilingüisme.
1: No n'hi ha.
0: No n'hi ha, és a dir...
1: És francès, absolutament.
0: És francès i hi ha classes de català, però el nombre d'alumnes que estudien el català és molt petit en aquest liceu, desgraciadament.
1: Mira que el liceu és gran, eh? Escolta'm, posats això, amb liceus grans però amb nombres petits, amb una Catalunya Nord que trobes casos de gent molt ferma però que les xifres no acompanyen el futur, quin és? Com ho veus? Primer, com ho veus? Després, què s'ha de fer?
0: A veure, penso que hem gairebé tocat fons. És a dir, la transmissió de les noves generacions, com deia, del català no es fa, però hi ha esperança. És a dir, que hi ha una generació d'elegits, actualment hi ha municipals al mes de juny a Catalunya del Nord, que tenen aquesta consciència que hem de transmetre la llengua, perquè és un patrimoni del territori, perquè la llengua fa part del nostre ADN, perquè la llengua fa part de la cultura en general del territori. I doncs penso que ens trobarem cada cop més amb cursos de català per adults, amb introducció de l'ensenyament del català a escoles de petits pobles. Penso que anem pel bon camí. Potser serà lent, però penso que progressarem.
1: I fins per arribar on? Perquè quina seria la situació que més positiva t'imagina? Bé, clar, l'ideal seria tornar al que teníem ara fa, si podem tirar 300 anys enrere, encara millor, si em deixes fer, però no crec que puguem. A on creus que podria estar un bon límit, una bona franja, de dir, bé, hem fet el camí que havíem de fer?
0: Jo m'agradaria poder dir que el 2050 la nostra societat nord-catalana serà com a mínim bilingüe català-francès.
1: 2050, eh?
0: 2050. Jo m'agradaria poder-ho dir, que tota la gent que tindrà menys de 30 anys al 2050 dominaran perfectament les dues llengües. Però aquesta ambició a la classe política nord-catalana no la veig.
1: Ja. No la veus ni l'ambició ni possible la data, no? Que no se la deuen ni
0: tampoc,
1: plantejar.
0: Tampoc. Ja, ja. Però és una data que alguns ja comencem a plantejar.
1: Sí?
0: És a dir, que cal objectius pel territori. Per mi és evident que l'escola del poble no pot continuar sent monolingüe. És a dir, que si volem ser dins la realitat del territori, si volem poder treballar amb la resta dels països catalans i, per exemple, amb l'Empordà veí, ens cal absolutament que la llengua catalana tingui un lloc en el nostre municipi. No podem esperar que una elita local parli català i deixar de banda 90% de la població, perquè és el 90%, és el 93% del qual et parlava just abans, d'alumnes que no aprenen el català.
1: Clar, tu parles un català molt bo. No sé quines circumstàncies familiars tens per haver-lo mantingut. A casa han parlat el català?
0: Abans, primer, a casa sempre m'han parlat català. I segona, tinc la sort d'haver tingut també gent de la meva família que venien d'altres parts dels països catalans.
1: Ah.
0: I doncs això també ha permès, d'una banda, de reforçar la gent que parlava català, que eren originaris de la plana Rosselló, i d'altra banda, d'obligar tothom a fer un esforç per parlar català. Però no sóc un cas únic, però no represento la majoria de població,
1: no, ja ho entenc,
0: desgraciadament.
1: La línia successòria, diguem-ho així, com si fóssim ara aquí unes monarquies, tenim línia successòria?
0: Sí,
1: a casa
0: i a la meva família parlo dels meus germans, la meva germana, els cosins, la llengua es transmet. Però, anava a dir, és un epifenomen, és un petit fenomen, sí, però és significatiu, és a dir, que hem reeixit a demostrar que es podia fer, que es podia transmetre al segle XXI la llengua catalana a Catalunya del Nord, i que tenia sentit.
1: Doncs m'agrada molt que ho hagueu demostrat, perquè és així, al segle XXI i a qualsevol segle. És una llengua que té sentit i que hem de fer que en tingui.
0: Gràcies, gràcies a vosaltres.
1: Molta sort.

0: Doncs mira, ja comencem a gaudir d'aquesta selecció musical de sintonies d'aquesta nova temporada que ens ha fet la Gemma Safontria. Escolta'm, Ferran Torrent, molt bona nit.
1: Molt bona nit. Com has passat les vacances?
0: Mira, escolta'm, gairebé tan rima com aquesta música que ens estan posant, que és nova d'estrena, nova de trinca, eh? I tu, com estàs?
1: Bueno, jo he tingut sort i no he patit tanta calor perquè m'he anat a l'interior d'Andorra, que ho faig cada any.
0: Molt bé.
1: És que per a mi és una necessitat, eh? Jo no suporto la calor, em posa malalt, eh? Però a més de veritat, o sigui, em baixa la tensió. Bueno, ja me'n vaig anar el 27 de juliol, vaig tornar a finals d'agost, és que ho necessitava, però clar, és que com que és una necessitat, jo el que faig és estalviar-ho i tinc una vidriola. Jo no sé si tu saps el que és la vidriola.
0: Què és una vidriola?
1: El que vosaltres... És una paraula que ja s'ha perdut perquè la va substituir el porquet aquell on els nens posaven els diners, el porquet.
0: Ja sé que és així, ja sé que és.
1: I que vosaltres en dieu guardiola.
0: Guardiola. Sí, no, guardiola.
1: Molt bé, en la O oberta i tot, eh?
0: Sí,
1: ho he fet bé. Guardiola,
0: sí, sí.
1: Molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí.
1: Doncs la vidriola era com una botitxa d'aigua. Saps si les botitxes que hi havia en els tallers, sobretot els tallers de fusta, que fonamentalment eren tallers petits que hi havia així, i que conservava l'aigua fresca, però llevat del pitorro i l'ansa, el que tenia era una obertura on els xiquets posàvem els diners i anàvem posant-hi un xavo, dos quincets, una peseta, un duro, bueno, un duro ja era molt, eh?
0: Ja era molt, sí.
1: Sí, sí. I llavors el que fèiem era sacsar-la per a sentir el soroll, i si feia un soroll opac, esmorteït, vol dir que estava prou plena. I també hi havia el costum en el poble que quan algú un diumenge el veies en un tratge dient, hòstia, este ha trencat la vidriola. Eh? O sigui, que li havia fotut la vidriola contra la paret, havia agarrat la pasta i havia anat al sastre. Doncs jo el que faig és això, cada setmana li poso la vidriola diners, de tal manera que quan arriba el moment d'anar-me'n de viatge i arriba a l'hotel i he de pagar i això, em sembla que no m'ha costat.
0: Clar.
1: Perquè vas tot l'any posant. Eh? La veritat és que jo la vidriola ja la gasto, o sigui, que no la sacs la vidriola, perquè a més la vidriola no li podies posar paper, una peseta de paper, perquè si li posaves paper i sacsaves, no sabies si es feia molt o poc.
0: Clar, clar, metàl·lic, allà metàl·lic, xavalla.
1: Metàl·lic. Però jo me'n recordo molt de la vidriola perquè era, en el moment de trencar-la en un martell, perquè anaves a traure els teus estalvis, era molt emocionant, perquè passava tant de temps que tu no sabies quines que hi havia. I es començava a dir... Perquè sí, perquè la família també te posava alguna cosa. Perquè la família era tan gorromina que te posava xavos. En compte de posar dos quincets, una peseta, deu quincets, per exemple, no? En fi...
0: Bé, escolta'm, doncs, has tingut un molt bon estiu de vidriola, eh? Per tant, fantàstic.
1: Sí, sí, sí.
0: I tant com puguem l'anem trencant, tu. Primer ja l'omplim, això sí, eh? Que vagi bé, Ferran, gràcies. Una temporada més.
1: Adéu, adéu.
0: I ara ens toca, per primera vegada aquesta temporada, ja sabeu que això és una meravella, anar cap a l'Alguer amb aquesta música d'estrena que tenim. Però Lluís Albau, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, estic bé, com espero també vosaltres.
0: Sí, sí, sí, i més ara que et podem saludar i a tots els amics que tenim aquí. Què feu? Què passa per aquí?
2: Mira, els actes commemoratius de les festes del 31 d'agost, que recorden la primera entrada dels catalans a l'Alguer el 31 d'agost del 1353, han tingut el moment més exaltant dissabte passat, fa una setmana avui, amb l'acte de consigna del Premi Fidelitat a l'Alguer a Carlo Secchi.
0: Home, sí.
2: El reconeixement s'havia ja oficialitzat amb l'acte institucional de la Junta Municipal de l'Alguer el passat mes de maig, però s'ha volgut enfatitzar la consigna esperant les festes del 31 d'agost, amb una cerimònia molt emotiva i participada al claustre del monestir de Sant Francesc, que és un dels indrets més significatius per la cultura algueresa. El Premi Fidelitat a l'Alguer és el màxim reconeixement atribuït per l'Ajuntament i ve conferit senza una periodicitat fixa, sinó cada 4 o 5 anys, quan l'administració municipal retén que hi hagin les qualitats culturals, socials i humanes per atribuir-lo. Mm. Carlo Secchi, lo ricordem, ha estat sindic dell'Alghero, sì, al final degli anni 90, deputato al Parlamento della Regione Autonoma de Sardegna, a més soci fundador, direttore, presidente dell'Obra Culturale, Creu de Sant Jordi, e soprattutto ha dedicato tutta la sua vita a favore della llengua e la cultura de l'Alguer en relació amb els vincles amb els països catalans.
0: Doncs deixa'm afegir una cosa més de les que ha fet durant la vida, que encara fa, que també és corresponsal d'aquest programa. Per tant, molt, molt contents per ell i per tots els de l'Alguer, tots els lluitadors d'aquí. Moltes gràcies per a Lluís. Seguirem en contacte. Una abraçada.
2: Igualment a vosaltres. Bona nit.

0: I ara tanquem la roda a Andorra. Joaquim Albalate, molt bona nit.
1: Hola, Kilian, com va?
0: Molt bé. I vosaltres, com ha estat aquest estiu? Com ha anat?
1: Doncs aquest estiu hem tingut Andorra plena de visitants, com sempre, i hi ha hagut polèmiques per la falta d'atenció en català a molts comerços. Un cas que s'ha comentat molt és el d'uns clients que van marxar d'una gelateria perquè les persones que hi treballen no els entenien en català i els demanaven de mala manera que canviessin de llengua. També s'ha parlat d'alguns establiments que només fan servir el castellà als rètols. La normativa, recordem-ho, indica que sempre han d'estar com a mínim en català i que els clients s'han de poder expressar la nostra llengua. Aquest any el Servei de Política Lingüística ha registrat 45 queixes per incompliments d'aquesta normativa. 15 ja s'han resolt i la resta encara estan en fase d'instrucció, però per ara no hi ha hagut cap sanció. I en qualsevol cas s'acaba l'estiu, com dèiem, comença el curs i aquí les notícies sí que són bones perquè hi ha una allau de peticions per aprendre català. De fet, les places que ofereix el govern pels cursos dels nivells A1 i A2 es van esgotar en molt poca estona i les altres, com els grups de conversa o el nivell B1, estan també gairebé plenes. Com alternativa es proposa l'autoaprenentatge guiat als centres de català, una opció que també, segons el govern, cada vegada tria més gent.
0: I ara, també en aquesta primera trobada de la temporada, passejant per la Catalunya Nord, no podia faltar una encaixada ben forta, una abraçada ben forta a la Maria de la Pau. Pau, bona nit!
2: Bona nit, Kilian. Molt contenta de tornar-se aquí amb tu i amb vosaltres.

0: Nosaltres molt, encara més nosaltres. A més, perquè ja veus que portem vestit nou, musical, diguem-ne, eh?
1: M'agrada molt, m'agrada molt. Ens hem de renovar i hem d'anar canviant. I la música està molt bé que la canviem.
0: Escolta'm, doncs, amb música canviada, nova, renovada, armari mogut, tot el que toqui, què expliques? Com arrenquem aquesta temporada?
1: Doncs mira, t'explicaré una cosa curiosa i jo crec que molt significativa que està succeint a les Illes, Balears, aquests, diríem, mes d'agost i inicis de setembre, perquè s'aniran fent més, i és que davant l'invasió turística, els mallorquins, molts anys, no han reaccionat, no han fet res. És a dir, quan feia tanta calor, doncs, deixàvem d'anar a les platges. Quan feia tanta calor, doncs, ens tancàvem a casa, a patir amb l'aire condicionat per no ocupar espai i no estan envaïts, no tan invasors. Aquest any...
0: Això ha canviat, eh?
1: Sí. Aquests anys els mallorquins, els menorquins, els divisions, etc., han decidit prou. I han organitzat una sèrie de sopars, ocupant els llocs públics principals de les ciutats i dels pobles. En aquests sopars, el que fan és retirar les cadires que tenen els bars i posar taules i cadires de casa seva. I aportar menjar i fer el que és d'antigament un sopar a la fresca de veïns. I ocupen aquell lloc, jo què sé, 300 persones, 50 persones, 100 persones, durant tota la tarda, tota la nit, recuperen jocs antics tradicionals de carrer, els veïns parlen entre ells i, d'alguna manera, impedeixen, encara que l'endemà tornaran, sí, que els turistes aquell dia siguin ja tan emblemàtics com la plaça Major de Palma, el Passeig del Born, que és el centre, etc. I jo crec que és una iniciativa molt maca perquè és una manera de dir volen recuperar el nostre espai, els nostres carrers, les nostres places, els nostres llocs, i ho volen fer d'una manera pacífica, però d'una manera també ferma. És a dir, ara nosaltres farem el nostre sopars. I es diu sopars a la fresca, no a la gresca.
0: Ah, està molt bé, això.
1: El joc de les paraules.
0: Està molt bé. Escolta'm, el joc de les paraules sempre ens hi apuntem. Ara ho comprovarem amb la... Està a punt. L'Olga, em sembla que la vaig a llevar. Per tant, ja ho tenim, això, encaminat. Escolta'm, guardem-nos una cadira aquí.
1: I tant. Algunes.
0: Algunes, exacte. Que no podrem algunes. Gràcies, Pau.
1: Una abraçada, Kilian. Gràcies.
0: Ja sabeu que ens encanta començar temporada a la Catalunya Nord i ens encanta encara més que la comencem havent-hi aquí al nostre costat, sent aquí al nostre costat, a l'Olga Clapés. Olga, què tal, com estàs?
2: Home, bona nit, hi havia de ser.
0: Home, i tant.
2: Comencem temporada, i començar temporada és una mica com un naixement. I quina és una de les primeres coses que es fa quan neix algú? Posar-li un nom.
0: Cert.
2: No? I avui que això has dit això de el nom no fa la cosa.
0: No sempre.
2: No sempre. Jo et parlo del nom.

0: del llatí nomen, també tenim anomenar, nominal, nomenclàtor, nomenclatura, o fins i tot la nòmina, que no és una altra cosa que l'acusatiu plural de nomen.
1: Ostres.
0: I nomen comparteix origen amb el nom grec, que és onoma. Quantes vegades hem dit la paraula sinònim sense pensar que està formada per sin, conjuntament, i onoma, nom, i que per tant estem dient que comparteix nom. Antònim, anti i nom. Homònim, el mateix nom. L'onomàstica, les onomatopeies, els topònims, els antropònims. Llavors que està tot ple d'ònomes per
1: sí,
0: tot arreu.
1: Per tot arreu, eh?
0: El nom, aquella categoria gramatical que tant hem fet servir a les classes de sintaxi.
1: Sí.
0: A mi m'agrada dir les coses pel seu nom, però això sí que no em diguin el nom del porc. Hi ha noms propis, col·lectius, concrets, abstractes, científics, individuals, col·lectius, noms de guerra, cognoms, prenoms, pronoms, malnoms, sobrenoms, renoms. Hi ha gent que només la coneixes de nom, perquè no l'has vista mai en persona. De vegades parles d'algú en nom d'algú altre. Hi ha gent que s'ha fet un nom, que té fama, i hi ha gent que té bon nom. I després hi ha coses que directament, de tan indignants com són, no tenen nom.
1: És cert.
0: Però nosaltres sí que tenim nom i cognom, perquè som els sense fronterers i no ens presentem mai amb pseudònims.
1: Mai, som els que ja sabeu que som. L'Olga...
0: I el... Quilio.
1: Sí.
0: Uns quants més.
1: Jo anava a dir el que sempre està al seu costat. Apa, ens trobem un altre dia.
0: Molt bé, adéu.
1: Ciao, adéu. Bé, seguim.

Som a la Catalunya Nord i hem sentit que aquí tenen problemes. En tenim al sud, en tenim a l'est, en tenim a l'oest, a tots els països catalans. Problemes que es poden resoldre, diguem-ne, per part nostra, i altres que no depenen de nosaltres tant. I des de fa algunes dècades, segurament molta gent de nosaltres, bona part del país, el que fa és mirar cap amunt, aviam si allà ens ho arreglen. I no sé si ho poden arreglar tot, si ho volen arreglar, si ho podran arreglar, o si realment és una il·lusió la que tenim. Però vaja, allà dalt sembla que hi ha alguna cosa que és de tots els europeus i que ens ha d'ajudar en algun moment o altre.

0: No sé si... Hola, bona nit.
1: Hola, bona nit, Kilian. No ho sé... arreglarem tot. Ho sí? intentarem. Sí, i tant.
0: està bé, mira, això ja ho tenim assegurat. Quan dic allà dalt, més al nord, estic dient a on?
1: Brussel·les, capital d'Europa.
0: Ara s'ha entès el que estàvem dient. I tu ets a Brussel·les?
1: Ara mateix estic a Brussel·les, exacte.
0: I què hi fas, a Brussel·les?
1: Doncs mira, vaig venir per fer unes pràctiques a la Comissió Europea i en un mes faré 4 anys que visc aquí.
0: Per tant, estàs treballant a la Comissió Europea?
1: Exacte.
0: Home, doncs així sí que ja ho tenim, això, home. Ja ho tenim tot arreglat.
1: Tenim
0: una catalana aquí. Escolta'm, ens agradaria molt que ens passegessis, que poguéssim passejar a través teu per Brussel·les, perquè, a més, em penso que té coses amagades que potser des de la distància no ens n'adonem. Et sembla que fem aquesta passejada?
1: Vinga, comencem.
0: Escolta'm, he preguntat així molt ràpidament on ets. Tu et dius Mònica?
1: Mònica Vladimirova. Originàriament de Bulgària, però vaig créixer a Artesa de Segre i crec que és una de les poques entrevistes o conversacions que puc tenir i puc dir exactament d'on soc i la gent ho sabrà situar en el mapa.
0: Home, i tant, home, Artesa de Segre, a la Noguera, que té el riu Segre per allà al mig i té Valdomar a prop i té ponts no tan lluny. Bé, la tenim situada. I una noia que es diu Mònica, que té origen búlgar, com demostra el cognom, però que es va criar allà de sempre. Vas néixer a Artesa o no?
1: No, vaig néixer a Bulgària, però 2 anys ja vivia a Artesa.
0: Amb 2 anys. I què tal això de viure a Artesa?
1: Bueno, és un poble molt maco i és un canvi molt dràstic, no? Una noia de poble que visqui en una ciutat tan internacional, tan cosmopolita com és Brussel·les, és un canvi bastant dràstic, però Artesa m'encanta, és casa.
0: Sí, ja s'entén. Ara tens una altra casa que es diu Brussel·les, que hi has anat ara fa, deies, 4 anys. Què tal la feina aquí dalt?
1: La feina molt bé, doncs estic vinculada en la comunicació i la informació, tracto en temes d'intel·ligència artificial i web, i doncs és molt internacional, si t'agrada la política, si t'agrada aquest ambient tan internacional, doncs aprens a veure coses d'una forma molt diferent, amb perspectives molt diferents, perquè estàs constantment envoltat de moltíssimes nacionalitats. Jo que sé, si anem a sopar avui, per exemple, amb tu,
0: Si anem a sopar, jo portaré amb mi 40 o 50 mil oients que venen amb nosaltres, No sé si trobaríem lloc, a Brussel·les.
1: Bueno, però estaríem envoltats de moltíssimes nacionalitats. O sigui que és una ciutat increïble.
0: Parlant d'això, tu aleshores representes una determinada nacionalitat, que és la catalana. Això ho saben aquí? Perquè amb el cognom, a més, pots portar més enganys encara. Tu, com va això? D'on ets? I tu dius d'Artesa, catalana. Com va això del reconeixement nostre a fora, dic?
1: La veritat és que al ser Brussel·les la gent coneix perfectament on és Catalunya. Ara bé, on és Artesa els costa una mica, però per això estem nosaltres, perquè s'aprengui una miqueta més la geografia, no? Però hi ha molt català, molta comunitat catalana, tothom ens coneix i és espectacular, perquè no tenim cap mena de problema en que ens coneguin. Ens fem conèixer i ens fem sentir, estiguem on estiguem.
0: Hi ha una bona comunitat catalana aquí? Una nutrida presència catalana, sí?
1: Sí. Molts caps de setmana, hi ha moltes activitats culturals, hi ha nens petits, jovent, famílies... És una comunitat força potent i que ens ajudem molt entre nosaltres, també.
0: Ara et preguntaré per Brussel·les i aquell tòpic de que ensopida i que grisa perquè hi plou sovint. D'acord, tot això ja ho farem, però deixa'm preguntar-te per la teva feina, perquè has parlat d'intel·ligència artificial. Quan deia que aquí estem pensant que Brussel·les ens ha de donar solucions a moltes coses, entre altres coses perquè no deixa de ser el govern de tots els europeus, i Catalunya és Europa, clarament, per molt que alguns diguin que algun dia anirà pel firmament i no se sabran quines galàxies es troba, de moment estem en aquesta galàxia molt clara, l'europea, i en això de la intel·ligència artificial també tothom està molt pendent que Europa ens arregli aquesta arribada d'aquest nou fenomen que ens canvia la vida, no?
1: Bueno, ens canvia la vida, tot ens canvia la vida. No cal que estiguem tan escèptics i hem de fluir una miqueta més. Per això tenim la Comissió i el Parlament, que estan lluitant sempre pels nostres drets, intentant que el consumidor, en aquest cas, no surti perjudicat. I per això estem aquí, a Brussel·les, bàsicament per fer una mica de guardians i que la intel·ligència artificial entri en les nostres vides d'una forma plana i que no espanti el ciutadà al cap i a la fi.
0: Per tant, ens deies que feu de vigilants, l'esteu vigilant bé, la intel·ligència artificial?
1: Sí, no cal preocupar-nos.
0: No se us escapa? No, molt bé. Doncs anem ara a posar-hi intel·ligència emocional a tot això. Quan et deia Brussel·les, ensopida. Sí? No?
1: Sí. És veritat que Brussel·les i el temps és costa. Com a catalana, trobes molt a faltar el Mediterrani, trobes molt a faltar el bon temps, la bona vibra, el bon menjar. És veritat que pot semblar que és molt grisa, però al cap i a la fi acabes trobant la part més positiva també d'aquesta ciutat. Que des de luego no és el temps.
0: No deu ser el temps, segurament. Potser tampoc és el barri de la Comissió, el barri europeu, diguem-ne, però hi ha vestigis del que era l'antiga Brussel·les, la que s'ha anat transformant en aquesta gegantina, diguem-ne, ubicació de les institucions europees, i ja s'ha vist que hi ha molts edificis molt alts que han anat eliminant les cases petitones, però si a vegades hi vas no per feina, les vegades que ens hi ha tocat anar eren molt per feina, però si alguna vegada hi vas sense aquesta obligació i pots perdre't, trobes espais que dius, això és Brussel·les?
1: És veritat que jo crec que, no sé si és la segona ciutat més cosmopolita que hi ha al món, però és veritat que si tu arribes a Brussel·les avui i vas al centre, encara roman aquesta... el més típic és de Brussel·les, dels belgues, però al haver-hi tantes nacionalitats diferents, és veritat que la ciutat s'ha anat com deconstruint o construint, adaptant-se a totes aquestes noves nacionalitats que han vingut. I jo crec que el bo que fa aquesta ciutat i sobretot els seus... bueno, tots els que hi conviuen, no? Tots els belgues, fan que no et sentis ni estranger ni de fora, et fan com sentir a casa. Independentment d'on vinguis, com cada nacionalitat trobarà el seu raconet i tots com a que conviuen molt fàcilment i d'una manera molt com lleugera. Però la cervesa, la xocolata, tot això que és tan belga, les patates fregides... vagis on vagis, l'olor et persegueix a tot arreu.
0: Deies, cadascú troba el seu raconet. Quin és el teu?
1: El raconet. És molt difícil de...
0: Tu digue'ns, ja buscarem els navegadors i arribarem. Quin és?
1: He de dir que soc molt, molt clàssica, però m'encanta la Gran Plaça. Crec que és una de les places més maques que hi ha a tota Europa, diria jo. De fet, està catalogada com una de les més impressionants.
0: Per tant, anem a lloc segur, a la Gran Plaça.

0: Escolta'm, i els teus plans quins són? Ser brusselenca durant molt temps, tornar a ser... Com es diuen els d'artesa?
1: Artesencs.
0: Tornar a ser artesenca aviat, anar fent, què et planteges?
1: La vida a Brussel·les és dura, és veritat, hi ha moltes nacionalitats, la gent va i ve. És veritat que la gent va... se'n va més que no pas que es quedi tant. Ah. Així que jo també em plantejo potser tornar cap al sud, cap a casa, perquè no hi ha res millor que tornar a casa, estar amb qui més estimes. I la política i tots aquests temes tan internacionals i feixucs són macos, però per un cert temps, diria jo. No hi ha res com a la Mediterrània, estar a casa i valorar altres coses més més arrelades al terra, no? Mm.
0: Per tant, seria un retorn a Vernet, Montsonís, Foradada, Valdomar, o seria un retorn que veiés el mar? Això ens ho hauries de precisar.
1: Sí, jo crec... Sí, sempre mirant al mar, poder ser Vernet, Artesa, se'm queda una mica lluny, però per passar el cap de setmana em va bé.
0: Està bé, està
1: però...
0: bé.
1: Tant. Barcelona és molt internacional, Lleida també, potser, però no tant.
0: Doncs escolta'm, avui hem estat, mira, imaginàriament a la Gran Plaç, com a lloc principal de devoció de la Mònica, que té aquest parlar d'aquestes terres tan nostres, tan bonic, sentint-lo des de Brussel·les encara millor. Escolta'm, arregleu-nos-ho tot, ja està, no cal ara fer una llista. Tot el que us enviem ens ho arregleu i ja està.
1: Tot ho farem.
0: Molt bé, una abraçada molt gran. Moltes gràcies per ser la primera catalana que trobem al món en aquesta quarta temporada de la segona etapa del Sense Fronteres. Una abraçada molt gran.
1: Moltes gràcies, Kilian. Una abraçada.
0: I visca Artesa.
1: Visca.

0: bé, estem arribant al final i ens n'hem sortit. No hem parlat de noms, perquè tenim clar el que som, el que és, i que res canvia per molts noms administratius que li posin o se li vulguin mantenir. Per tant, estem tranquils i contents amb això. I, per cert, hem notat aquí dalt aires de plantar cara, de fer les coses bé, de preguntar quan toca i com toca i amb mitjans, una mica allò de tornar a posar urnes. Estem notant aires així, per aquí dalt. Així que, contents i satisfets, com sempre que venim a la Catalunya Nord, anirem dient adéu amb la felicitat de saber que hem caminat junts, una vegada més, per un programa com aquest, el Sense Fronteres, això és cabdal i bàsic. Farem programa la setmana que ve. Fins al dissabte...
1: Hola, Guillem!
0: Sí? Sí? Perdona?
1: Aquest referèndum...
0: Sí?
1: És un simulacre de democràcia. Calia una campanya veritable d'elecció, amb cartells a cada poble i urna a cada ajuntament. De tota manera, nosaltres continuem la lluita per la llengua i pel país català. I te faré aquesta cançoneta, que fa així.

Quina meravella, Joan. Gràcies, gràcies, quin regal. El Joan Ortiz, el gran cantautor de Morella i les Illes, al Vallespí, i amb la guitarra a sobre, com va sempre, Joan, moltes gràcies. Quina sorpresa, de veritat. Gràcies per venir aquí a tallar-me. És el millor que em podia passar, que ens podia passar per acabar aquest programa. Què fas? Bé, em fa pols amb el dit mentre marxa. Bé, ja sé que deus haver de marxar. Que vagi bé, Joan, gràcies. No hi ha res millor que et tallin, que et tallin d'aquesta manera, que et talli algú com el Joan. I, a més, amb això, amb la guitarra i amb allò que sempre s'ha fet en aquest país amb la guitarra, reivindicar, protestar, reivindicar i tirar endavant amb fermesa i en català. Bona nit des de la Catalunya Nord. Fins la setmana que ve.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. 64 estacions meteorològiques del país han marcat rècord avui enmig d'una calorada atípica d'inici del mes de setembre. Alcarràs, el Segrià, encapçala la llista de temperatures màximes amb 41,2 graus. Al litoral els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Ho han explicat als micròfons de 3Cat Info.
2: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
3: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
4: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
1: Les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. A partir de les 12 d'aquesta nit s'activa, de fet, el nivell 4 del Pla Alfa en 106 municipis de 17 comarques. Queden prohibides les activitats que puguin ocasionar un foc forestal i demà es tancaran també els accessos als espais naturals de la Serra de Mont-roig i també la Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
5: Un home de 40 anys i de nacionalitat anglesa ha mort ofegat després de saltar d'un ferri turístic que corria la ruta entre Cambrils i Salou. L'home viatjava amb el seu pare i el seu germà, que també es va llançar a l'aigua. Tots dos haurien intentat arribar nedant fins a la platja. Diferents testimonis han afirmat que mostraven signes d'estar beguts i ja haurien generat el deluge al port de Cambrils abans de pujar al ferri.
1: Un macrocontrol de camions dels Mossos d'Esquadra a l'AP7, a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, ha acabat amb un conductor detingut i un altre investigat. El primer està acusat de falsedat documental, mentre que el segon està sent investigat per una presumpta manipulació del tacògraf. El dispositiu s'ha fet aquest dissabte i s'han inspeccionat fins a 35 vehicles. Els agents han interposat 16 denúncies, 15 per incomplir el temps de conducció i descans i una altra per no tenir la ITB en regla. L'objectiu del control és reduir la sinistralitat en un dels principals eixos viaris del país.
5: El Bicing, el Servei Municipal de Lloguer de Bicicletes de Barcelona, creix un 4% aquest estiu en relació a l'estiu passat. Tot i la calor excepcional d'enguany, l'ús del Bicing també ha crescut un 19% respecte als mesos d'hivern. Francesc Delgado, director de Mobilitat de Barcelona Serveis Municipals, explica les millores del servei.
6: Hem adaptat els sistemes de les bateries, hem fet ajustos en els sistemes de recàrrega de les estacions i també hem reforçat el seu manteniment i hem intensificat la redistribució de bicicletes cap als punts amb més demanda.
5: L'ús de bicicletes elèctriques va clarament a l'alça a la ciutat. Aquest estiu, cada dos segons, una persona n'ha agafat una i ja representen 8 de cada 10 viatges.
1: I aquest vespre, els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a aquest arquitecte català. Fins allà hi ha assistit la colla Ballester.
7: Els castells es veuen ínfims des de dins de la Sagrada Família, que avui està combinant el so de les gralles amb els cants de la missa internacional, que ha començat amb dos pilars dels Xiquets, de la Colla Vella i les Joves. Gaudí admirava i coneixia el fet casteller i feia referència i, segons alguns historiadors, s'hi va inspirar per fer les torres de la Sagrada Família. Xavi Pons és el president de la Vella i Marc París, de les Joves.
8: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
9: Ens omple d'orgull perquè sabem de què s'ha inspirat amb el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
7: La imatge ha estat meravellosa, impactant tant que la missa ha inclòs un gran aplaudiment pels castellers de Valls.
1: Els esports, Alfons Gorina.
10: Bona nit. En joc el partit del Barça a la Lliga F al camp del Sevilla. Quan queden 15 minuts pel final del partit, el resultat és de 0-4 a favor de l'equip blaugrana. En joc també les semifinals de la Supercopa Ibèrica d'handbol entre el Barça i l'Sporting de Lisboa. Queden 4 minuts i el Barça guanya de 3 gols, 35-32, i encara més esport en directe. A la primera divisió s'està jugant el Villarreal 1, Deportivo de la Coruña 1, al descans.
0: Fins aquí les notícies.
11: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
11: Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa? No té sentit queixar-se.
12: Cada dissabte a les 11 de la nit...
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
12: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
13: La fotoperiodista Anna Surinyac documenta la crisi migratòria a Ceuta i la situació dels menors que hi van entrar sols.
14: Aquests menors tenen 9 anys, 10 anys, 11 anys.
13: Però amb especial atenció a les nenes.
14: Entre elles intenten fer guàrdies a les nits perquè no els hi passi res. És una situació que no havia vist mai.
13: Albert Parés, advocat especialitzat en drets humans.
15: S'ha de fer l'impossible perquè les menors puguin ser ateses per evitar que entrin en les màfies.
13: Blanca Garcés, experta en migracions.
16: Quan un sent que no té res a perdre... és quan està més disposat a deixar-ho tot, fins i tot arriscant la vida.
13: Anas Bassain va arribar en pastera a les costes espanyoles.
17: El Marroc deixa marxar molta gent jove que tenen moltes capacitats per fer créixer el país.
0: Solidaris.
12: Amb Mercè Folch.
13: Ceuta i el destí dels menors.
0: Dissabte a les 10 de la nit.
18: A la meva esquerra.
19: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
20: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
19: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: Solidaris. Mercè Folch.
21: I si paréssim un moment... per respirar...

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: Aquest programa es va enregistrar abans de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el dijous 3 de setembre al Congrés.
2: ¿Estás solo aquí?
3: ¿Y ahora quién se hace el centro? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos?
4: Anna Surinyac, fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Benvinguda de nou al programa. Com estàs?
5: Molt bé.
4: Qui és aquest nen que plora?
5: Doncs aquest nen que plora és un nen que vam trobar just a la frontera del Tarajal, a Ceuta. És un nen de 12 anys de Castillejos i plorava abraçant-se a un legionari espanyol rogant-li que no el deportessin. No? Estava plorant, estava dient que no volia anar a Marroc, que volia anar al centre, i era un nen doncs, sense cap referent adult que estaven deportant sol.
4: I per què l'estaven deportant? Això és il·legal, no?
5: És il·legal deportar nens sense cap referent adult sols al Marroc i més contra la seva voluntat, però s'ha estat fent a Ceuta, sobretot la primera setmana. De fet, jo ho vaig veure, ho vaig fotografiar, i no només jo, sinó molts dels fotògrafs i fotògrafes que estàvem allà vam poder-ho fotografiar. És absolutament il·legal, el que passa que ha estat passant. Ja va passar el 2021 i ha tornat a passar ara el 2026.
4: És una imatge que vas poder fer en aquesta cobertura per l'entrada de milers de persones el 30 i 31 de juliol d'aquest any a la ciutat autònoma. És una imatge que va donar la volta al món, no? És una imatge que es va fer viral, aquesta.
5: És una imatge que es va fer viral, no acostuma a passar, no? S'han fet deportacions de menors sense quasi que sortissin als mitjans de comunicació. Aquesta imatge jo crec que va funcionar perquè el nen estava desesperat, el nen plorava, el nen manifestava obertament que no volia anar al Marroc, i jo crec que va ser tot això que va fer que la imatge funcionés. I també una cosa molt afegida és que estàvem els periodistes allà, i un dels periodistes que estàvem nosaltres era el Bernat Armangué, que és fotògraf de Associated Press, i aquesta imatge, al pujar-se a Associated Press, doncs va estar publicada reiteradament als mitjans de comunicació.
4: Què va fer que aquest nen no fos retornat al Marroc? Quin va ser el punt d'inflexió perquè el legionari, els nostres oients poden buscar aquesta imatge, no?, d'aquest nen petit de 12 anys abraçat, no?, amb aquesta figura del legionari, no?, vestit amb el vestit verd, diguem-ne, i el barret. Què va fer que el legionari canviés d'opinió?
5: De fet, no va ser ell qui va canviar d'opinió, perquè jo crec que el noi que apareix a la imatge estava també molt commogut pel que estava passant, però ell complia ordres sense saber que era il·legal deportar un nen, no? Qui va frenar aquesta deportació va ser el CAP, un superior d'aquest grup de nois, perquè no només n'hi havia un, que quan va veure el nen va veure que també nosaltres vam dir, però si aquest nen està sol, no el podeu deportar. No? Diuen moltes vegades que els periodistes no hem d'interferir en una escena, però clar, abans hi ha els drets humans, no? I llavors nosaltres vam començar a preguntar, també amb ajuda de gent local, no?, que podien ajudar-nos amb la traducció, perquè el nen només parlava àrab. Vam com amb una senyora que estava allà, i la noia va començar a preguntar-li al nen, però quants anys tens? Però estàs sol, no?, per corroborar que el que estàvem fent no es podia fer. I quan el superior ho va veure, va ser ell que va frenar, i de fet va dir, però li va dir als seus, no, als seus legionaris, què esteu fent? No es pot fer això. I llavors el que va passar amb aquest nen és que, en comptes de deportar-lo, el van portar a comissaria, el van registrar. De fet, devia ser un dels primers menors d'aquesta entrada que registraven, perquè l'últim que hem sabut d'aquest nen és que va anar a parar en un centre allà a Ceuta, i ja no n'hem sabut res més, no?

0: Arrenquem una nova temporada dels Solidaris amb la mirada posada en Ceuta. L'Anna, com bé sentiu, ha estat seguint sobre el terreny tota aquesta crisi migratòria des de l'entrada irregular de gairebé 80.000 persones a la ciutat autònoma entre el 30 i el 31 de juliol. Davant la passivitat de les autoritats marroquines, alguns van fer-ho a peu per l'espigó frontera del Tarajal o bé nedant, això, els que van poder arribar. Anna, tu vas ser a Ceuta a l'inici de la crisi i has tornat de nou. Amb què et vas trobar els primers dies?
1: Jo hi vaig arribar el dia 1. De fet, no vaig veure aquesta entrada, no?, d'aquestes 80.000 o 70.000, perquè han anat variant molt les xifres. Són xifres molt volàtils. No vaig veure aquesta entrada, però vaig arribar en el moment on hi havia milers i milers i milers de persones per tota Ceuta. Ceuta és un lloc petit. Mm. Va entrar quasi el mateix nombre de població que hi ha a la ciutat, que són uns 83.000. I pues, hi havia gent, nois i noies, per tot arreu, acumulades a la platja, no? Imatges que ara hem vist tant i que portem un mes veient, que és la platja del Trampolín, les naus del Tarajal, o sigui, hi havia moltíssima gent en situació de carrer. Pot ser que en aquell 1 d'agost fos una situació que s'havia desbordat i que era normal, no? Normal dins el que està passant, sí. Però que es desbordés el sistema, que estigués tothom en situació de carrer i que s'haguessin de començar a engegar solucions. Però és que hi vaig tornar el 21

0: de 16, 17, 18 anys, no? Que a més hi ha tots aquests debats de si són majors o no ho són, però és que aquests menors tenen 9 anys, 10 anys, 11 anys, soles, estan nenes soles, que entre elles fan pinyes, nenes que busquen protecció amb migrants adults que no coneixien abans de creuar. Nenes que entre elles intenten fer guàrdies a les nits perquè no els hi passi res a les nits. Tot això és una situació que jo no havia vist mai en cap crisi, no? S'està parlant de crisi migratòria, però és una crisi absolutament humanitària, vull dir, hi ha múltiples factors en aquesta crisi i en part és perquè no s'ha actuat amb la celeritat que l'emergència necessitava.
1: De fet, ja s'han informat de xifres, no? De xifres de les agressions sexuals patides per aquestes nenes migrants no acompanyades.
0: Sí, de fet, aquesta setmana, no, la Fiscalia ha donat una xifra que són 23 agressions comeses a nenes migrants, no? Perquè també hi ha aquests debats molt utilitzats de 23 agressions sexuals aquí, no? Perpetrades per aquí. Però aquestes 23 agressions són a nenes migrants menors d'edat, doncs que estan en situació de carrer, absolutament desemparades, i aquestes nenes, és cert que els menors, la llei diu que són responsabilitat de la ciutat de Ceuta, però en aquest cas d'emergència jo crec que és tothom, no? Que hi ha d'actuar i protegir aquestes nenes. Per mi és un dels problemes principals. Evidentment s'han vulnerat molt els altres drets, però el tema dels menors aquesta vegada ha sigut esfereïdor.

0: En la mateixa compareixença, la ministra demanava celeritat a l'hora de traslladar els menors i les menors a la península per garantir els seus drets i, efectivament, alleugerir la situació a Ceuta. També explicava que han entrat molts menors de 13 anys, una franja que pràcticament era testimonial en el sistema d'acollida. Anna, és el que deies una miqueta abans, no? Tu vas poder parlar amb aquests nens i nenes, no?, de poc més de 12 anys. On els vas trobar?
1: Em vaig trobar moltíssims a les naus del Tarajal, perquè al principi, quan entraven i els trobaven al carrer, si no els deportaven, els indicaven que anessin a les naus del Tarajal, perquè allà és cert que hi ha un centre de menors, però estava del SAMU, però no té capacitat. Llavors, molts nens i moltes nenes es van concentrar al voltant d'aquest centre, però van quedar en situació de carrer, no? Llavors, el primer dia que estàvem allà, vam dir, bueno, anem a entrevistar aquestes nenes i nens, i vam trobar, pues, testimonis esfereïdors, també. Aquest nen el vam trobar a les naus del Tarajal, és el Sofia, ell té 12 anys, va entrar amb els seus germans, que això també ha passat molt, no? Molts nens d'aquests han entrat amb adults, però aquests adults han retornat de manera voluntària o mig voluntària, no? Perquè recordem aquestes imatges de militars anant per tota la ciutat posant a gent als camions i traient-los per la frontera, però en el cas dels germans del Sofia, que eren dos germans grans, sí que ell ens explicava que van retornar de manera voluntària, però que ell s'hi va quedar. És cert que els seus pares saben que el Sofia està allà, ell va parlar amb els seus pares davant amb el meu telèfon, però ell explicava que, doncs, els seus pares tenen una situació molt vulnerable, que són de Tànger, que per ell no hi ha possibilitats al Marroc i que

0: doncs que quasi el futur de la seva família depèn de que ell es pugui quedar aquí a Espanya, no? Quan vam parlar amb ell també ens deia que no li havien donat menjar, els primers dies no van donar menjar als menors tampoc. És cert que al cap de 4 dies de ventre sí que es van començar a fer, ONGs locals van començar a fer repartiment de menjar a les nens del Tarajal, i estava dormint. De fet, quan jo la primera vegada que vaig veure el Sofia estava dormint sobre un pneumàtic, que era el mateix pneumàtic amb el que havia creuat, i anava amb la mateixa roba amb la que havia creuat.
1: Anna, vas trobar altres casos.
2: Anna és meu nom, Anna és meu vídeo. انا في عمري 12 وانا في عمري 13 دخلنا السبت انايا باش نكملوا القرايه ديالنا باش نصوب الوالده ديالنا وباش نشوفوا شي حاجه ناكلوها بحق 90 راه ما عطانا والو كنعيشوا كاملين في الزنقه
0: سي هي سون دوز نينس دو 12 اي 13 انش كي فانيان دو رامارليك un poblet del Marroc. Havien entrat juntes nedant, també anaven amb la mateixa roba que amb la que havien creuat. Era fort, no?, veure a nens i nenes que seguien vestint amb la roba que havien creuat, per tant, estava absolutament bruta, plena de sal, i tampoc havien menjat durant els 4 dies que portaven al Marroc. I elles el que deien és que una d'elles volia ser futbolista, l'altra deia que tenia un títol de perruqueria. Després, amb el temps, bueno, durant els dies que vam estar allà, que les anàvem a veure, deia, bueno, una amiga em va ensenyar perruqueria, i les dues explicaven una mica, són històries que repeteixen, no?, que venen de famílies molt vulnerables, molt humils, molt empobrides, que no veuen futur al Marroc i que el que volen és intentar doncs venir a Espanya. I els pares, avui escoltàvem, no?, deies que la Sira Riego ha dit que s'ha de...
1: agilitzar, no?
0: Sí, que la Sira Riego s'ha d'agilitzar els trasllats dels menors a la península, però aquesta setmana Pedro Sánchez, l'entrevista que va donar la Sera i Mar Bretos, va dir que primer provaran els reagrupaments familiars, no? Veurem què passa, perquè cap família de moment ha donat voluntat de voler que els seus fills retornin, no? Llavors, no sé com aconseguiran que les famílies vulguin aquests reagrupaments.
1: De tot plegat, n'hem parlat amb l'advocat especialitzat en estrangeria i drets humans, Albert Parés, de l'associació Noves Vies.
3: Jo, sincerament, penso que s'han dit bastantes coses que ignoren el que diu la normativa. És a dir, que et digui un polític, un representant polític, que et digui que aquests menors han de ser retornats de manera automàtica, és ignorar completament el que diu el Tribunal Constitucional de fa molts anys. Dos, el que diu la llei d'estrangeria, i tres, el que diuen moltes sentències ja arreu d'Espanya sobre la repatriació i el retorn d'aquests menors. Jo penso que aquí, malauradament, molts polítics han jugat per un interès, evidentment, polític i seu partidista, dient autèntiques bestieses.
1: Per Albert Parés és important recordar què diu la llei d'estrangeria.
3: La llei d'estrangeria ho estableix de manera molt clara, juntament amb el reglament d'estrangeria. Primer, atenció immediata. Per tant, vol dir tota l'atenció que necessiti aquella persona com a menor d'edat. I en segon lloc, també està establint que els 90 dies d'haver entrat en el sistema de protecció de menors, que això compta des de l'arribada a Ceuta, si ja van entrar a l'administració, sota la protecció de l'administració pública, als 90 dies se li ha d'atorgar un permís de residència i si té més de 16 anys aquesta persona ja podrà treballar. Això és un tema. Dos, paral·lelament a si es tramita un permís de residència, es pot iniciar el procediment de repatriació, és a dir, de retornar aquell menor amb la seva família, que ha de seguir un procediment administratiu que està definit en el reglament d'estrangeria.
1: També recorda que les comunitats autònomes estan obligades a acollir.
3: La normativa el que acaba dient també és que si alguna comunitat autònoma es nega, poden actuar les forces policials perquè aquests menors vagin en aquesta comunitat autònoma i siguin atesos. Sí o sí, els han d'atendre. Aquí no és una qüestió política, sinó que és una atenció humanitària, però sobretot una atenció humanitària de cara a menors. I això és el més important que s'ha d'entendre, perquè, com diu la Convenció dels Drets del Nen de Nacions Unides, una persona és menor d'edat abans que estranger. Per tant, com a menor d'edat, se l'ha d'atendre. Després ja es valorarà altres circumstàncies, com la repatriació i el que sigui.
1: A l'advocat Albert Parés també li hem preguntat per què és important que s'agilitzin els trasllats.
3: És una situació de crisi urgent humanitària i s'ha de fer l'impossible, sobretot perquè els menors i, en especial, les menors puguin ser ateses per evitar que entrin en les màfies i en aquestes xarxes de tràfic de menors i de qualsevol altra situació que pugui perjudicar-les molt.

0: Ceuta té una població de 83.000 habitants i només 18 quilòmetres quadrats. L'entrada massiva de gairebé el total de la població de la ciutat autònoma ha tensat la convivència en aquest enclavament i els grups d'extrema dreta ho han aprofitat per atiar l'odi i el racisme, com quan es van incendiar les pertinences dels migrants instal·lats en una de les platges de la ciutat. D'aquesta manera ho explicava la nostra companya de TV3, Begoña Grijelmo.
1: Si ahir parlàvem d'una escalada de la tensió, avui ja podem parlar obertament de violència. L'atac d'ahir a la tarda aquí a la platja de Benítez, on som ara, protagonitzat per un grup nombrós de manifestants per desmuntar les tendes i instal·lacions rudimentàries que hi havia aquí on malvivien desenes de persones migrants, no té precedents en aquesta ciutat. Les persones que vivien aquí, per exemple, van haver de sortir corrent, protegits per la policia, i ho van acabar perdent tot. També han sortit veus des de la península.
0: Ja hem vist, Anna, que l'arribada de grups d'extrema dreta de la península Ceuta és una realitat, no? Aquestes persecucions a persones que no tenen res, aquests incendis de les poques pertinences, no? de les quatre xaboles fetes amb teles i fustes, no? Les imatges realment feien fer edat. Tu vas poder compartir un dels viatges, no? Un dels viatges amb el ferri, amb gent de nucli nacional, no?
2: Compartir espai.
0: Vas coincidir, diguem-ne.
2: Sí, no, jo ja vaig fer per coincidir i per compartir espai, per veure, no?, com es movien aquests grups. Vaig arribar amb ells al ferri, amb gent del nucli nacional, i en aquell moment la població de Ceuta no els va deixar entrar. De fet, la policia no els podia retenir perquè no, però els va quasi protegir perquè la gent de Ceuta, molta població, estava absolutament a contra d'aquests grups d'extrema dreta vinguessin a liar-la, bàsicament, a la seva ciutat, entre altres coses perquè a Ceuta hi ha moltíssima població musulmana i aquests grups, una de les seves principals batalles és contra la gent musulmana, no? Llavors hi havia moltíssima gent que els rebutjava. Jo crec també, escoltant a la Begoña Grijelmo, clar, no és la mateixa situació quan jo vaig arribar fa 4 dies que quan hi he tornat, quan ja em porten 25. Segur hi ha gent d'extrema dreta, evidentment, els que han cremat tot el campament de Platja Benítez són gent amb idees o que estan seguint idees d'extrema dreta, però és cert també que la població de Ceuta se l'ha sotmès a una pressió
0: sense precedents,
2: molt dura. Els barris perifèrics, no hem parlat dels barris perifèrics, als barris perifèrics hi havia moltíssima pressió, els nens, nenes, anaven a les cases a picar, també els adults, perquè com no se'ls estava fent distribució de menjar, en aquests barris, perquè el centre sí estava molt més protegit per la policia, però en els barris perifèrics no hi havia tanta protecció, llavors els migrants anaven allà, picaven a les cases i han sigut les mateixes associacions de veïns que s'han organitzat per habilitar espais, sobretot per totes aquestes nenes vulnerables, no? Llavors, però aquests barris també estan sotmesos a moltíssima pressió. Llavors, evidentment, jo no justifico cap acte violent contra la població migrant, però sí que crec que el fet de que el govern no hagi actuat amb la suficient celeritat evidentment ha perjudicat molt a les persones migrants que s'han quedat en situació de carrer, però ha tensionat moltíssim a la població de Ceuta. Jo crec que són casos molt aïllats comparat amb el que podria estar passant, perquè és que porten molt temps en aquesta situació, no? Llavors, jo crec que a tothom li interessa que s'habilitin. Ara diuen que aquesta setmana han dit que hi ha 3.300 places, sí, que hi ha previsió d'habilitar-ne 6.000, però han trigat un mes a fer això.

0: i la mort amb un gust de sal.
1: La conseqüència més tràgica de l'entrada de milers de persones a Ceuta són les morts, que, com sempre, queden en un segon pla. En l'article, Anna, que vas publicar a la revista 5W, titulat «Los muertos que no importan», escrivies que l'entrada a Ceuta marca un abans i un després en la deshumanització de les víctimes. Per què?
2: Doncs perquè no hi ha hagut mai una tragèdia tan forta a les nostres fronteres, tot i que n'hi ha moltíssimes i quasi mensualment, no? Ho sabem bé quan vam fer el Mar al Mur, però no hi ha hagut 145 persones recuperades, s'han comptat, no?, per la ONG Caminando Fronteras, no ha hagut mai això, i jo crec que no hi ha hagut mai el buit institucional amb el que s'han portat aquestes morts. Aquesta setmana ha sigut el primer minut de silenci que jo he vist, i ha sigut per part dels bombers manifestant-se a Ceuta, però no hi ha hagut cap minut de silenci institucional, evidentment no hi ha hagut cap moment, minut de silenci en cap partit de futbol, en cap estadi, no s'ha recordat a les víctimes, sí, quan comencen les compareixences d'alguns dels ministres recorden les víctimes, però són 145 persones recuperades per aquest salt del 30-31 de juliol i 90 persones enterrades a Espanya, no? Jo vaig estar...
1: Tu vas ser de les primeres, no?, cobrir aquests primers enterraments.
2: Clar, un dels motius pels que vaig anar el 21 d'agost és perquè començaven els enterraments de persones sense identificar. El primer dia es van enterrar 18 persones. Al matí havia estat la ministra de Migracions, Irma Sáinz, a Ceuta. A la tarda començaven els enterraments i en els enterraments no hi havia cap representant del govern estatal. Hi havia la consellera de Migracions de Ceutí, del govern de Ceuta, però no hi havia cap representant del govern espanyol amb un enterrament de 18 persones a la nostra frontera sense identificació, no? Llavors jo crec que el silenci institucional vers aquestes morts a mi m'ha sorprès.
1: Continuen, Anna, les làpides sense nom, eh?
2: De fet, continuen les làpides sense nom. N'hi ha 81 enterrades durant el mes d'agost. N'hi ha 9 d'aquestes víctimes que sí que s'han identificat. Són 9 persones que han estat enterrades també al mateix cementiri, que és l'únic cementiri musulmà que hi ha a Ceuta. Però aquestes 9 persones, algunes d'elles havien estat reclamades per les famílies per poder enterrar-les al Marroc, però en aquest cas ha estat el govern marroquí que no ha deixat entrar els morts. Llavors les famílies s'han vist obligades a acceptar que s'enterressin els seus éssers estimats al cementeri Sidi Embarek.
1: Doncs, Anna Surinyac, molt bona feina a Ceuta aquest mes d'agost per cobrir l'entrada de milers de persones pel Tarajal, fotoperiodista, col·laboradora del Solidaris i editora gràfica de la revista 5W. Una abraçada i fins molt aviat. Gràcies.
3: Solidaris. Mercè Folch.
1: Ara fa gairebé un any, els joves de l'anomenada Generació Z, els nascuts entre el 1990 i el 2010, van omplir els carrers de diferents ciutats del Marroc per demanar millores en l'educació i en la sanitat, i per denunciar també la corrupció. Les protestes van acabar amb una forta repressió. Més de 6.000 joves van ser detinguts i més de 2.000, segons l'Associació Marroquina de Drets Humans, condemnats a penes de presó de fins a 15 anys. Blanca Garcés és investigadora sènior de l'àrea de migracions del SIDOP.
4: Els que estan més descontents amb la situació al Marroc són els joves, perquè són els joves els que tenen encara un futur per construir i els que tenen expectatives de futur, no? Els que tenen somnis, els que volen una vida diferent.
1: Garcés parla de la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
4: Quan un sent que no deixa res enrere, que no té res a perdre, és quan està més disposat a deixar-ho tot i arriscar-se, fins i tot arriscant la vida en aquest salt cap a l'altre costat.
1: L'experta en migracions també afirma que el que està passant a Ceuta no és una crisi migratòria, s'hi refereix com una escenificació de la frontera.
4: Parlo d'escenificació de la frontera perquè inicialment no podem dir que sigui una crisi migratòria, perquè la majoria dels que van entrar van sortir. Això és el mateix que vam veure al maig del 2021. Per tant, aquí hi ha una gran escenificació de descontrol a la frontera, promoguda aquesta vegada des de les xarxes socials i no se sap ben bé per qui, amb l'objectiu no? De demostrar que hi ha moments en què es perd el control d'aquesta frontera i això ve a ser un toc d'atenció o un avís per recordar que, en el fons, aquesta frontera està en mans del govern marroquí.
1: Garcés analitza les xifres en perspectiva.
4: Recordem que les arribades irregulars en frontera a Espanya en els últims anys s'han reduït, o l'últim any s'ha reduït, i en els últims mesos encara més.
1: I en contra del que assegura el govern espanyol, assenyala el Marroc com a part implicada en els fets.
4: El creuament d'entre 70 i 80 mil persones en poques hores entre Marroc i Espanya, l'entrada a Ceuta, no es pot explicar sense l'omissió, no?, en el control d'aquesta frontera per part del govern marroquí. Per tant, aquí, ja sigui per acció a través de les xarxes socials o per omissió, per la falta d'aquest control, pel deixar de controlar la frontera durant unes hores, és evident que el govern marroquí hi ha tingut alguna cosa a veure.
1: Després de les reflexions de Blanca Garcés, sumem una altra veu que coneix molt bé la realitat marroquina.

0: aquest qui sentíem és l'Anas Bassain, un jove marroquí de 23 anys que vam conèixer a l'Escola d'Adults de Girona el gener de l'any passat. Va arribar a Catalunya sense entendre el català ni el castellà i havent estudiat només fins a primària. A l'Escola d'Adults de Girona va aprendre els dos idiomes i es va treure el graduat d'educació secundària. Ara, amb tot el que està passant a Ceuta, l'hem volgut trucar per conèixer la seva opinió, perquè, en certa mesura, comparteix moltes de les vivències dels joves que van creuar fins a la ciutat autònoma. L'Anas va arribar a les costes espanyoles a bord d'una pastera amb només 15 anys, a la recerca d'oportunitats. Hi ha parlat la Mònica Roca. Todo lo hicimos para soñar.
1: Anas, què tal? Com estàs? Com va tot?
2: Molt bé. I vosaltres, tot bé?
1: Tot bé, també, per aquí. Escolta'm, l'última vegada que vam parlar vivies a Girona, ara vius a Bilbao. Què t'ha portat cap aquí?
2: Bueno, jo tenia un somni des de molt petit i quan arribava aquí a Espanya pues, intentava només començar a treballar sobre aquest somni per entrenar i buscar-me un futur millor.
1: Recordo que et volies dedicar a la boxa, oi?
2: Sí.
1: Ens vam conèixer a l'Escola d'Adults de Girona, on estaves estudiant. Allà et vas treure el graduat d'Educació Secundària, ens vas explicar, allà vas aprendre català. T'ha servit aquesta formació, la formació que vas fer per trobar feina? T'ha obert portes?
2: Sí, sincerament és que sí, que em va servir molt per trobar feina, per fer amics, per fer una vida normal, integrat, diguéssim, allà a Catalunya, i m'ha servit molt.
1: Entenc que aquí a Bilbao has trobat feina.
2: Sí, a Bilbao també he trobat feina, estic treballant en una fàbrica. I, bueno, vaig fent, treballant i entrenant. Faig les coses al mateix temps.
1: Quan et vam entrevistar per aquell programa, no vam aprofundir en la teva història perquè no era el tema que ens ocupava, però avui sí que m'agradaria que ens l'expliquessis una mica, la teva història personal. Tu, quan vas arribar a Catalunya, quants anys tenies, Anas, i com hi vas arribar?
2: Jo tenia 15 anys quan vaig arribar a Catalunya. I vaig estar en centres d'acollida dels menors i allà pues, vaig estar estudiant i després, quan he aconseguit els papers, pues, allà pues, he pogut estudiar i informar-me bé.
1: Com vas arribar tu a Espanya? Per quina via vas arribar?
2: Vaig venir en una patera amb 40 persones desconegudes i vaig arribar a Barbate, exactament. I vam estar allà en el mar 24 hores i vaig estar allà en un centre d'acollida a Màlaga i després vaig venir directament aquí a Girona.
1: M'imagino, Anas, que una fugida així del teu país no s'improvisa. Vas estar molt temps planejant-la?
2: Sí, vaig estar un temps planejant, però amb els meus pares no volien i és una aventura, diguéssim, molt complicada, molt perillosa, clar, perquè te'n vas en una patera i no saps si podries arribar o no, saps? Perquè hi ha gent que es va morir allà en el mar, és una cosa molt difícil d'entendre, saps? És com una pel·lícula, diguéssim, de terror, però el cervell no pot entendre en el moment, saps?
1: Mm-hmm. I els teus pares, al final, coneixien la teva intenció de venir per aquesta via?
2: Al principi no, però ja quan he arribat sí que ja ho saben.
1: Però quan vas pujar a la barca no els hi vas dir?
2: No.
1: Et volia preguntar si no vas tenir por, però és evident que sí. Parlaves ara de tot aquest risc. Eres molt jove. Et vas trobar en situacions de perill durant el teu viatge?
2: Sí. Vaig veure uns quants moments així de terror que vaig estar en plan pensant que jo no arribaria viu perquè em vam estar perduts allà en el mar durant 24 hores sense beure aigua, sense menjar res. I era com una pel·lícula de terror, literalment. Tot molt fosc, de nit, i amb 40 persones desconegudes, i només érem 3 persones, 2 nois i una noia, que són menors d'edat, tots són majors, i és molt, molt, molt, molt intens a l'ambient, saps?
1: Aquí tenies algú, Anas? Família, coneguts, amics?
2: Bueno, sí, tenia uns quants amics que viuen allà a Girona encara, i bueno, sempre vam parlar que sí que està bé, que hi ha oportunitats en plan per estudiar, per trobar un futur millor, que és més fàcil, diguéssim, estudiar aquí que allà en el Marroc. Doncs jo vaig decidir pues, venir també, perquè com vaig contar l'altre dia, que quan jo era més petit, més menor, estudiava i tal, però quan veia una persona que té una carrera universitària i tot bé acabat i ha acabat treballant, per exemple, en un supermercat o arreglant telèfons o alguna cosa així, doncs començo a preguntar-me a mi mateix com pot ser que una persona que va dedicar uns quants anys de la seva vida estudiant, esforçant i ha provat tot i té una carrera i no hi ha feina, doncs jo també no penso seguir aquí en plan estudiant i tot esforçant-me pel final no poder tenir una oportunitat de treballar d'algo que realment m'encantaria treballar, saps?
1: És el que falta al Marroc, vols dir? Oportunitats.
2: Sí, no hi ha oportunitats.
1: Aquests dies deus estar veient el que està passant a Ceuta. Com ho veus com a marroquí que va fer el mateix camí i com a jove? Perquè molts dels que han arribat són menors, com eres tu quan vas arribar. T'hi sents identificat?
2: Un 50% sí, un altre 50% no. Perquè jo, des del meu punt de vista, si una persona vol marxar del seu país, no és tan fàcil d'entendre-ho, perquè te'n vas, deixes la teva família, els teus amics, cultura, tot, el teu barri, tot. No és una cosa que diguéssim que és fàcil i qualsevol persona ho pot fer. És molt complicat i hi ha gent que se'n marxen d'un país a un altre per un objectiu molt clar, saps? I hi ha persones que només ho fan per divertir o per avorriment, no ho sé. Però la majoria de les persones que jo he vist només venen aquí sense objectiu. Perquè si tu has tingut el coratge i l'esforç per venir d'aquestes maneres tan complicades i perilloses, i quan arribes aquí, doncs, pues, hauries d'estar molt enfocat, diguéssim, en l'objectiu. No arribar aquí i te me poses a robar coses o vago, saps? Tornaràs vago. I això no m'identifico amb aquestes coses, però hi ha persones que venen aquí amb un objectiu i són policies, professors, mèdics, saps?
1: Hem de pensar que entre les persones que arriben hi ha de tot, no? Però el que tu deies, no?
2: Sí.
1: Que en un viatge tan perillós també has de tenir molt clar el motiu pel que fas i hem de pensar que és perquè un s'atreveix a fer aquesta passa tan perillosa perquè del lloc d'on ve està pitjor que el lloc on vol anar, no?
2: Sí.
1: Creus que les xarxes han influït també a molts joves a fer aquest pas?
2: Sí. Influïm moltíssim, perquè la gent només està allà a casa sentats en un sofà, mirant el telèfon, mirant fotos, mirant vídeos d'on altres, els seus amics, diguéssim, que es van marxar, per exemple, aquí a Espanya, que estan ben vestits, que estan en un bon cotxe, coses així, i s'imaginen que tot és de color rosa, saps? Que tot és bonic, saps? Però no és així.
1: Una arribada de persones tan nombrosa i descontrolada com aquesta ha estat històrica. No s'havia vist mai abans a Ceuta. Què penses quan veus les imatges que ens arriben des d'allà del col·lapse que ha suposat per la ciutat? Et preocupa?
2: Una mica sí. Com a migrant marroquí, sí, sincerament. Perquè he entrat d'una manera incontrolable, diguéssim, i també em dona una mica de pena perquè el Marroc deixa marxar molta gent jove que realment tenen moltes capacitats per fer créixer el país i tal. I no sé, és com, diguéssim, és com un mercat, diguéssim, de persones. Només per moure les redes socials o coses així, saps?
1: Aquests últims dies la situació ha degenerat en un esclat de violència als carrers i en atacs a les persones que han arribat, tant per part de veïns de Ceuta que diuen estar farts i de sentir-se abandonats pel govern i envaïts, diuen, per aquesta arribada, però també i sobretot per grups d'extrema dreta que estan atiant el foc i que estan escampant els seus discursos d'odi contra les persones migrants. A tu et preocupen aquests grups d'extrema dreta que estan fent augmentar les mostres de racisme i els discursos d'odi?
2: Una mica sí, perquè el racisme és una malaltia mental, saps? Que es va transformant d'una persona a una altra i jo diria, des del meu punt de vista, que un ser humà és lliure d'anar a viure on li dà la gana en tot el món, però que hauria de respectar uns quants normes, diguéssim. Si tu te'n vas a un país, hauries d'adaptar-te i integrar-te. I sí, de veritat, perquè aquestes persones només el que fan és fer créixer aquest moviment, no?, de racisme i l'odio. És molt, molt, molt, molt heavy.
1: Escolta, moltíssimes gràcies, molta sort i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres i que tinguis un bon dia.
1: Una abraçada, Nas.
2: Una abraçada. Adéu.
1: Adéu.
3: Solidaris. Mercè Folch.
0: Amb la història de la Nas tanquem aquest primer programa d'una nova temporada que arrenquem amb canvis. La Mireia Isart, una de les veus imprescindibles del programa, s'ha incorporat a altres projectes dins de la casa. Agrair-li des d'aquí tants anys de bona feina. Molta sort, Mireia. Ara sí, a la redacció, Mònica Roca, a la producció, Sandra Novillo, a la part tècnica, Dani Jiménez. Gràcies per seguir-nos, com sempre. Que vagi bé. Fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Tres persones han mort ofegades en les últimes 24 hores a les platges catalanes. Un home d'uns 40 anys, de nacionalitat anglesa, ha mort ofegat després de saltar d'un ferri turístic que anava de Cambrils a Salou, al Tarragonès. També aquest dissabte, un home de 78 anys, de nacionalitat francesa, ha mort ofegat mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar, a la Selva. I l'última víctima l'acabem de saber fa tot just uns minuts. Un home de 69 anys i de nacionalitat francesa ha mort ofegat en aquest cas mentre s'estava banyant a Colera, a l'Alt Empordà. En total ja són 26 les persones que han mort a les platges catalanes des que el 15 de juny es va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil recorden que cal extremar les precaucions i no entrar a l'aigua si ens trobem malament o bé si estem molt cansats. Més notícies amb el Xavier Vilà.
2: Enmig d'un fràgil alto al foc, Vladimir Putin es reuneix al Kremlin amb els dos enviats especials de la Casa Blanca per aturar la guerra a Ucraïna, però els adverteix que serà difícil aconseguir-ho. Estimats col·legues, una cordial benvinguda a Moscou. La situació que abordarem avui no és senzilla, però abans vull transmetre els meus millors desitjos al president Trump. Després de veure's amb Putin, els dos homes de confiança de Trump es traslladaran aquest diumenge a Kiev per entrevistar-se amb el president Volodymyr Zelensky. Abans de la trobada, Putin ha ordenat un alto al foc de 3 dies per facilitar la missió diplomàtica.
1: A Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals claus per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat pels carrers de Magdeburg, a la capital de l'estat, per defensar el pluralisme i també la diversitat davant la deriva autoritària. El so de la marxa que, com dèiem, ha plegat unes 15.000 persones. La formació alternativa per Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots, tindrà la majoria absoluta i, per tant, podrà governar en solitari, de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits.
2: El Col·legi de Metges de Girona alerta que l'aigua de mar no cura i denuncia que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que es celebra aquest cap de setmana a Llançà, l'Alt Empordà. Els metges estan preocupats per la difusió de contingut sobre les suposades propietats curatives que no es corresponen, diuen, amb el coneixement científic disponible. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona.
3: Qualsevol producte a nivell sanitari, abans no s'aprova, passa tot un regulatori, tota una sèrie de proves, una sèrie d'assajos, fins no surt al mercat. Vull dir que, clar, no podem anar dient coses, no?, que ens semblen que són beneficioses si no hi ha l'estudi al darrere, que ho avali.
2: L'Ajuntament de Llançà cedeix al local on se celebra el congrés i si bé inicialment l'alcaldessa havia de fer el Parlament inaugural, aquest diumenge finalment el farà l'entitat local Som Mar.
1: L'energia del rock i les emocions per una reconciliació llargament esperada conviuen al nou documental de Oasis que s'ha presentat aquest dissabte al Festival de Cinema de Venècia. Després de 15 anys sense parlar-se, els germans Gallagher es despullen emocionalment en aquesta cinta sobre el seu retrobament en la gira del 2025. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
4: La pel·lícula documenta durant dues hores com va ser l'apassionada reconciliació fraternal i musical del cantant i el guitarrista d'Oasis, des de la seva primera trobada al local d'assajos fins als concerts internacionals massius de l'any passat, on cada cop van anar retrobant la confiança i la complicitat fins al moment actual, dominat pel perdó i l'oblit dels retrets. I una connexió catalana, la figura de cartró a mida real de Pep Guardiola, idolatrat pels Oasis, al Manchester City, apareix en mitja dotzena d'ocasions al documental perquè formava part de l'escenografia de la gira.
1: I ara els esports, Alfons Gorina, bona nit.
5: Bona nit. Aquest diumenge, València-Barça, Lamine es dubta per un cop, però viatja amb l'equip. Gabriel Jesús i Livakovic també són a la convocatòria. També aquest diumenge, Espanyol-Sevilla, en el que serà el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. També juguen a primera l'Alavés Osasuna i el Màlaga Llevant. Jugats aquest dissabte, Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0, Rayo 3, Racing 2, i acaba de finalitzar el Villarreal 2, Deportivo 3, on ha debutat Marc Casado. A la segona divisió, Sporting 0, Girona 2, i a la Lliga F, Sevilla 0, Barça 4 i Espanyol 0, Badalona 1. En handbol, el Barça és campió de la Supercopa Ibèrica després de derrotar l'Sporting de Portugal per 39 a 34 a la final. Ah, un altre Barça, el de futbol sala, jugarà la final de la Supercopa aquest diumenge contra el Pozo Múrcia després de derrotar el Jaén als penals a la semifinal. A la vuelta, victòria de l'alemany Marco Brenner en la 14a etapa en final a la Pandera. Enric Mas és més líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre Félix Gol. Aquest diumenge, 15a etapa en final a Còrdoba de només 110 quilòmetres després de que l'organització hagi retallat l'etapa per la previsió de forta calor. I a la Fórmula 1, Pierre Gasly ha fet la pole davant de George Russell i els Ferraris de Leclerc i Hamilton i sortirà primer aquest diumenge al Gran Premi d'Itàlia.
0: Fins aquí les notícies.
6: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 8:45, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis...
7: Home, d'enhorabona!
8: Moltes gràcies.
7: Avi Bassas! L'avi en Toni!
8: Bueno, no cal insistir...
6: I les iaies...
9: Tot la iaia costurera.
10: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
6: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
7: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
11: Serà un lío.
7: Como?
10: Pues F-R-A-N, pues no.
7: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
12: Sex.
11: Francesc.
12: Sex.
13: Como?
7: Francesc.
14: Fàbregas, que no me sale.
15: O cada uno me llama como quiere.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Vostè està aquí.
6: Amb Francesc Garriga.
17: Adiós.
18: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui... El número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el...
19: 20.999 20999 de la sèrie 54.
18: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
20: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui una societat addictiva a l'ofici de viure. Diu el filòsof José Antonio Marina, el món està preocupat per l'augment de les addiccions. N'hi ha de molts tipus, a les pantalles, al sexe, a les compres, a les drogues. El seu llibre, La vacuna contra les addicciones, hi escriu: som una espècie amb fràgil equilibri que intenta trobar la felicitat, que necessitem estabilitat i, malgrat tot, un impuls constant d'amplificar les nostres possibilitats ens desestabilitza. Som en una cruïlla amb múltiples camins. Això, afegeix, ens pot fer caure en addiccions que són un dels grans problemes que afronta la nostra cultura. Per a molts observadors, són la malaltia de la societat moderna. Vivim en un món on tot ens porta a consumir, a actuar contínuament, on se'ns creen falses necessitats que creiem que hem de saciar i ens fan oblidar les que realment són necessàries. Diu José Antonio Marina que el nostre cervell és literalment un nyap evolutiu en constant lluita entre el desig i la raó. Això ens porta a viure en una societat addictiva on es creen les personalitats claudicants, com ell les anomena, sobretot entre els joves, que són fàcils de persuadir, dèbils i incapaços d'afrontar els problemes i amb una baixa tolerància a la frustració. I la vacuna contra aquesta situació, diu el nostre convidat d'avui, és la filosofia, que gràcies a la seva capacitat de donar solucions enforteix les persones i augmenta els seus recursos cognitius, emocionals i executius.

0: Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure com cada dissabte. En Sergi, que es troba en aquests moments, en Sergi no para de voltar, i ara mateix es troba a Cuba. Sergi, ben retrobat. Gràcies per ser amb nosaltres.
1: Gràcies. Moltes gràcies, Gaspar.
0: Bé, quina és la situació en aquests moments a Cuba? Com ho estàs veient i vivint?
1: Doncs la veritat és que molt, molt sorprès, perquè la imatge que es dona de Cuba a l'exterior doncs no és la que et trobes quan arribes. Inclús a nivell turístic, no? Tu arribes aquí amb unes idees del que trobaràs pel que t'estan oferint, però després t'adones, per exemple, que no tenen llum. Si els tallen la llum i tenen a lo millor una hora o dues hores de llum al dia si arriben a tenir-ne. El transport, per exemple, és nefast, les construccions estan molt deteriorades, els sous que tenen, en parlava l'altre dia el company que fa de porter a l'edifici on estem, m'està dient que el seu sou és el valor d'una ampolla d'oli, d'aquí. Aleshores, clar, ens trobem en una situació que és, pel nostre context sociocultural, està descontextualitzada totalment.
0: Sí, no, ara les informacions que ens arriben aquí a través dels mitjans de comunicació és que efectivament és molt difícil en aquests moments la situació pels cubans i cubanes, que pràcticament no hi ha llum, que per tant, per exemple, se'ls fa malbé el menjar, que tenen problemes si es volen dutxar, no? Tot això que ho deus estar vivint tu també.
1: Sí, sí, així és, així és. I tot i que el turisme, entre cometes, està sent cuidat, no? Perquè és una font d'ingressos, tot i que el turisme ara està...
0: En vores baixes.
1: Exacte, correcte. Però igualment ho estem vivint, no? Estem en un edifici de 15 pisos i hem de pujar i baixar diàriament perquè no hi ha llum a l'ascensor, no? I el que volia exposar avui justament és el fet de que molt sovint, a la nostra, al nostre context de vida, donem per fet moltes coses que per nosaltres són, entre cometes, normals i naturals, i hem perdut la capacitat de la gratitud per aquest fet, no? I era una reivindicació en aquest espai d'agrair el poder pujar un autobús, que a vegades pugem en un autobús que ve ple i no és del nostre gust, però tenim un autobús. Llavors, no estic fent una invitació al conformisme, sinó la gratitud. I la gratitud té una capacitat de transformar situacions molt poderoses. Jo estic vivint aquí a Cuba, quan tu mires i parles amb gratitud en aquests escenaris, s'obren possibilitats que no s'obririen de forma natural sense aquest espai de gratitud.
0: Et proposo, Sergi, que en continuem parlant la setmana vinent. També des de Cuba, evidentment, té un interès també informatiu, el fet que et trobis en aquests moments, en aquest...
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Berta Torrades. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en l'alerta màxima per risc d'incendi. En total hi ha 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i del sud de Catalunya. Aquest dissabte la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, del Priorat, de la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Tot i que els termòmetres no s'han enfilat tant al litoral català, també s'han assolit temperatures de rècord. Davant d'aquesta situació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència.
4: Molta precaució amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
3: A causa de la calor, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb durant tota la jornada d'aquest diumenge. Més notícies amb el Cristian Roldán.
5: La tensió entre el govern de Pedro Sánchez i el de Ceuta, en mans del Partit Popular, per la reubicació de migrants s'intensifica. Avui Madrid ha decidit tirar pel dret i ha instal·lat un allotjament temporal per a 1.000 persones migrants al port de la ciutat. Ho ha fet perquè tots els altres centres en marxa fins ara estaven desbordats i li ha costat novament la crítica dels populars Alberto Núñez Feijóo i també d'Isabel Díaz Ayuso.
6: El govern de Sánchez és hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
7: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
5: Precisament aquest dissabte a la tarda, poc més d'un centenar de persones s'han manifestat en contra de la instal·lació d'aquestes carpes al port de Ceuta, que poden acollir més d'un miler de persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària.
3: Els Estats Units i l'Iran eleven encara més la tensió i després d'una jornada d'hostilitats obertes. Teheran ha atacat 3 patrullers a l'estret d'Hormuz i 3 vaixells nord-americans en resposta als atacs previs de Washington que haurien inutilitzat 3 patrullers iranians. Mentrestant, el portal Axios assegura que l'administració Trump ja prepara una estratègia per al període posterior al conflicte. L'objectiu seria, diuen, contenir l'Iran i avançar en la normalització de les relacions entre Israel i els països àrabs.
5: Hi ha eleccions clau aquest diumenge al Land alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta alemanya confia en governar per primera vegada un territori des de l'època de Hitler. En la vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat.
3: En les últimes 24 hores han mort 3 persones a les platges catalanes i ja són 26 les que han perdut la vida en el que portem de temporada de bany. 2 homes de nacionalitat francesa de 68 i 78 anys han mort a Colera i a Lloret de Mar, respectivament, i un home de 40 anys, anglès, s'ha ofegat aquest divendres en voler arribar nedant des d'un ferri a la platja, a Cambrils. I avui els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Basílica de Barcelona ha combinat els cants de la missa amb el so de les gralles. La litúrgia començava amb 2 pilars de la Colla Vella i les Joves i més tard s'han fet 2, 3 de 8 simultanis. 2 construccions que buscaven homenatjar la figura d'Antoni Gaudí i recordar el vincle que tenia l'arquitecte català amb el fet casteller. Javi Pons és el president de la Colla Vella i Marc París de la de Joves.
8: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans, com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
9: Ens omple d'orgull perquè sabem de que s'ha inspirat en el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre, i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
3: Pel que fa al vincle de Gaudí amb la capital de l'Alt Camp, destaca que l'arquitecte va mantenir una relació estreta amb el seu company de professió, César Martinell, i també amb l'escultor barroc Lluís Bonifàs, tots dos nascuts a Valls. En esports, aquest diumenge, València-Barça. Lamine es dubta per un cop, però viatja amb l'equip. Gabriel Jesús i Livakovic també són a la convocatòria.
5: També aquest diumenge, Espanyol-Sevilla, en el que serà el partit número 100 de Manolo González de la banqueta blanquiblava.
3: I també es juguen a primera l'Alavés-Osasuna i el Màlaga-Llevant.
5: I aquest dissabte s'han jugat un partit entre l'Atlètic Club i l'Atlètic de Madrid amb victòria dels bascos per 3-0. També la victòria del Rayo davant del Racing per 3-2 i del Villarreal davant del Deportivo. El Villarreal, en aquest cas, ha perdut per 2-3.
3: A la segona divisió, Sporting 0, Girona 2, i a la Lliga F, Sevilla 0, Barça 4 i Espanyol 0, Badalona 1.
5: En handbol, el Barça és campió de la Supercopa Ibèrica després de derrotar l'Sporting de Portugal per 39-34 a la final.
3: El Barça jugarà la final de la Supercopa de Futbol Sala aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia després de derrotar el Jaén als penals a la semifinal.
5: I a la volta, victòria de l'alemany Marco Benner en la 14a etapa en final a la Pandera. Enric Mas és més líder amb 2.6 segons de marge sobre Fèlix Gall. Aquest diumenge, 15a etapa en final a Còrdoba de només 110 quilòmetres després que l'organització hagi retallat l'etapa per la previsió de forta calor.
3: I a la Fórmula 1, Pierre Gasly ha fet la pole davant de George Russell i els Ferraris de Leclerc i Hamilton, que sortirà primer aquest diumenge al GP d'Itàlia.
5: I aquest diumenge, Toni Bou té la possibilitat matemàtica d'assolir el seu 40è títol de trial.
2: Fins aquí les notícies.
10: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
11: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
10: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
12: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
10: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
13: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe passava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
10: Torna al suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
14: Com que em veig, se'n riu.
15: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. amb Roger Escapa.

0: sobretot amb la Sole García Insua, l'Àlex Torío, el Nil Via i a les vies de so, el Nil Hernández. Com que avui parlem de la verema, ja estic sentint que l'Àlex Torío ha pensat en Neil Young i suposo que Harvest Moon.
1: Hola, companys. Donem la benvinguda a la nova temporada, que coincideix sempre a la reentrada a la ràdio amb la verema de les nostres vinyes. Doncs anem amb un disc de Neil Young, que es diu Harvest Moon, que d'alguna manera també té a veure amb els cicles que associem a l'agricultura, perquè Neil Young, als anys 70, a principis dels 70, havia triomfat molt, de manera desmesurada, amb el seu disc Harvest, un disc on s'anava cap a una part molt acústica. Després de 20 anys, va fer una mena de retorn en aquelles arrels, a un disc que ja des del nom ens deia cap a on anaven els trets, que és Harvest Moon. Va ser una mena de retrobada amb un Neil Young dels més sensibles que hem sentit dintre de que és un músic molt variat.

0: el Neil Young que ens acompanyi en aquest primer tast vertical de la temporada parlant de la collita. És el moment més important, segurament, de l'any vinícola. I avui farem trucades a tothom per saber com està anant la collita. És una cosa que fem cada any que ens agrada molt. Com estàs? Que ja has començat, que no has començat. Però també hem portat a l'estudi algú que ens ho expliqui de primera mà. És el Josep Maria Claret, del celler Coll Baix, del Bages. Què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Com ha anat la collita?
1: Bueno, estem en plena verema.
0: Em va costar molt. Em va costar molt arrossegar-lo. Li vaig dir, Josep Maria, és que no puc, que estic collint. Vine, sisplau, vine, sisplau. I hem convidat també avui un expert. Un expert, de veritat. El Josep Maria Pelegrín, Pele, pels amics, que és sommelier i és professor de l'Escola d'Hostaleria de la Joviat. Què tal?
2: Molt bon dia, molt bé.
0: Has vingut aquí perquè ens ajudis una mica. Ens has d'anar dient...
2: Bé, bueno, expert en baremes el Josep Maria, però, aquí present, però...
0: Ell omple les ampolles.
2: Correcte.
0: Tu les
2: buides. Jo les buido. Jo les buido.
0: No,
2: i sí, la importància d'aquest moment, com molt bé has dit tu,
0: sí.
2: No? És un moment com màgic que els cellerers, els elaboradors... més el pateixen, potser que el gaudeixen. Però, clar, són, per nosaltres es decideixen moltes coses i hi ha molts neguits, no? Jo sempre per aquesta època truco, emprenyo, que sempre dic, no, a amics, a enòlegs, a cellerers, a viticultors, què, com va, hi ha culls, no culls, tal, sempre és el mateix, com et ve el raïm i tal, perquè és fonamental després per entendre com serà aquest 2026 a dins de l'ampolla, no?
0: Va, doncs mira, anem a fer trucades. Anem a trucar. Per exemple, l'Oriol Castells, que és l'enòleg d'un celler mític, Álvaro Palacios, el Priorat, el tenim aquí. Què tal, Oriol?
3: Bones.
0: Estàs conduint?
3: No, estic aquí a fora al celler.
0: Ah, molt bé, ja esteu aquí. Com ha anat?
3: Bé, a veure, estem a punt de començar... Nosaltres ara començarem la verema i, bueno, estem una mica amb aquesta inquietud, no?, el que comentàveu ara, no?, és l'inici de la verema sempre et porta aquestes inquietuds, a veure com anirà, a veure com acabarà anant el temps, de quin endavant, a veure la maduració, bueno, que és la collita 2026, està marcada, doncs, especialment per aquest estiu tan càlid que hem tingut, no?, entonces, dies i dies de molta temperatura, però alhora també amb una humitat relativament alta, que això ha ajudat a que el cep aguantéssim. També venim d'unes pluges, per sort, unes pluges intenses a l'hivern, inici de primavera, i bé, ha sigut una maduració una mica lenta, amb tanta calor s'ha ralentit, una maduració fenòlica, però bé, en aquest punt el temps està canviant i la cosa pinta bé.
0: Tindrem una bona collita, no? Molt bé, molt bé. Doncs quedem un dia d'aquests per tastar això que estàs embotellant. Ja quedarem.
3: Ja quedarem en part.
0: Ja quedarem, sí. Moltes gràcies per posar-t'hi.
3: Ens
0: veiem, una abraçada, ens veiem molt aviat.
3: Una abraçada, adéu.
0: L'Oriol de Palacios, que estaven a punt de començar. Vosaltres, al Bages, heu hagut de començar a collir molt de pressa, Josep Maria.
1: Bueno, nosaltres, en el nostre cas...
0: Què us va passar?
1: Vàrem patir, malauradament, una pedregada sobtada, imprevista, de fa una setmana, i vàrem haver de començar... ràpidament per aprofitar el raïm que va quedar malmès i era, per sort eren varietats blanques que varen poder recollir ràpidament en màquina i poder-les entrar al celler amb unes condicions prou bones i que, bueno, que al final serà una part de l'entrada de barema primerenca de conseqüència d'això, de l'impacte climàtic que estem patint.
0: Tu has portat una ampolla de vi sense etiqueta, perquè així fem un joc, així juguem.
2: Com m'agrada.
0: Josep, tu et deixaries...
2: Sí.
0: Sí.
2: Ja, abans que acabis la pregunta ja et dic que sí.
0: Va,
2: doncs... A mi m'agrada molt això de tastar a cegues.
0: Tastar cegues és molt difícil, eh?
2: Sí, sí.
0: Va,
2: sí,
0: doncs
2: sí,
0: et posarem... O sigui, el Josep Maria ha portat el que ha volgut. No sabem si és un vi del Bages, si és un vi de la Borgonya, si és un vi... No sabem què ha portat el Josep Maria.
2: Sí, sí, sí.
0: Aviam.
2: Va, aviam amb què ens sorprèn.
0: Aviam, doncs en aquests moments l'està obrint. Mentre l'està obrint i la posa a la copa, que, i deixem a tu uns moments de reflexió, anem parlant, si voleu, amb altra gent dels cellers. Volem fer una mica de panoràmica de Catalunya, que no la farem tota avui. A veure, el color d'entrada és un...
2: D'entrada és un vi negre.
0: És un vi negre. Molt bé, molt bé. Molt ben trobat. Jo també tastaré. És un vi sense etiqueta. T'ha portat un vi de negre d'una capa, diguéssim...
2: Baixa.
0: Baixa. És a dir, sí, és un vi no densíssim. Ens
2: no
0: veiem al dit.
2: No té molt color.
0: No té molt... No té...
2: No, exacte, ens veiem al dit.
0: Ens veiem al dit, per darrere. Això ja ens indica on no som.
2: Correcte. On no som i què no és.
0: Què no és.
2: A nivell de varietats, eh?
0: D'acord.
2: O sigui, a vegades és més per... Quan tastes a cegues, més per descarte.
0: Descartar. És aquesta la qüestió,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, d'acord. Sí. No, i quan te'l poses al nas...
0: A veure, què ens dius? De nas...
2: Home, jo aquí igual això més... Quan tastes a cegues... I veus qui porta el vi, a vegades també et fa males passades.
0: Ah, sí, sí, sí.
2: Perquè,
0: sí,
2: clar, portant-lo el Josep Maria...
0: Tu et pots imaginar que està portant varietats,

0: de color.
1: Té alguns aromes que també ens hi podrien portar. El que passa és que aquí jo identifico una varietat. D'entrada em nas una varietat molt nostra, que és l'amandó. Ja em llenço a la piscina directament, sense aigua potser, però...
0: L'amandó és una varietat vegenca, no?, recuperada, Josep Maria.
2: Sí, l'amandó és la que sempre estem orgullosos de parlar d'ella, perquè ens està donant un caràcter identitari molt vegenc de les nostres varietats.
0: Això és molt bo, això que has portat és molt bo. No, tampoc sabem anyada, no sabem res.
1: No, no, però sí que l'amandó és això, és una varietat per la que el Bages s'hi ha apostat molt i que és molt amable amb nas i et dona aquestes notes entre cometes com de calidesa, no? És com molt una varietat que a mi m'agrada descriure-la com a molt tardor, no? Aquesta sensació de garrofa, de castanya, de full, no? De fullaraca.
0: Sí. Hola. Fullaraca, sí senyor.
1: Fulla seca. Saps? Hi ha varietats que et donen molta frescor, hi ha varietats que et donen molta calidesa, l'amandó seria una intermig, potser, no? Fruita de tardor, magrana, no? En lloc de maduixa, gers, cirera, com molts vins, no? Descrivim molts vins, aquest és una magrana, que és aquell punt refrescant, però dolç i cruixent, no? Al mateix temps, quan te la menges, doncs a mi l'amandó és el que m'aporta aquests aromes, i aquí surten, el que passa és que amb un estat molt jove, entenc que això li deu faltar temps de repòs encara.
2: Aquest és un vi que s'ha embotellat fa realment poc, relativament poc.
0: O sigui, ja sabem que és teu. No, a més, és teu. Té el teu caràcter, aquest vi. Però estaríem davant d'un monovarietal o d'un cupatge?
1: Jo crec que no.
0: Estem davant d'un cupatge?
1: Sí, crec.
0: I em sembla que... És correcte?
2: És correcte, és correcte.
1: I a més, amb una altra varietat enorme, crec jo.
0: Una altra varietat que també no deu donar tampoc color.
1: No, no dona color, però sí que dona amb molt carinyo un punt de mala llet en boca, no? Aquesta rusticitat, per dir-ho més correcte, no?
0: Per tant, i si estem al Bages...
1: Doncs serà. Què serà?
0: Serà somoll.
2: Sí, el Bages, el paisatge del Bages, anys enrere, era somolls. Eren vinyes de somoll i macabeus i algú de mandó i picapolls també. Vull dir que al final és les dues varietats de raïm negre que les estem posant en valor, les estem donant protagonisme, i perquè entre elles s'aprenen molt bé.
1: Treballen molt bé.
2: Són vins que es complementen molt bé i tenen una evolució increïble dintre l'ampolla.
0: Això està boníssim.
1: Molt.
0: És extraordinari, i ara en parlarem. A més a més, quin plaer quan tens algú que et fa una nota de tast tan acurada, que et fa sentir, no? És a dir, aquesta nota de tast és per gravar-se-la, trobar el vi... I anar trobant amb la teva veu gravada. Sou uns genis.
1: Un geni, el Josep
0: sí.
1: Maria, que fa aquestes joies.
0: Sí, fa aquestes joies. Va, anem a trucar a més gent. Anem a parlar amb l'Ignasi Domènech, de Vinyes Domènech, que el tenim al celler, al telèfon. El celler potser també. Què tal, Ignasi?
3: Hola, Ampar, com
0: estàs? Mira, moltes ganes de tastar el teu vi, que fa temps, ara fa una mica... Ja és que t'ho dic de vegades. Oi, ara em fotria un vi del Domènech.
3: Doncs m'agrada molt que pensi així, perquè va amb la línia del que estàvem parlant ara. Estàs molt ben acompanyada avui,
0: sí,
3: eh?
0: Sí.
3: A més, fa temps que no veig el Josep. Hola, Josep.
1: Hola, Joan Ignasi, com estàs?
3: Molt bé, trobo a faltar, eh?
1: Hòstia, jo també. Fa massa temps que no ens veiem.
0: Arreglem-ho, va.
3: M'agrada molt que al Bages parleu de somolls i mandolls. Clar. I capolls i aquestes coses, m'entens? O sigui, que felicitats.
0: I tu, a la teva zona, què?
3: Garnatxes. I carinyenes, també.
0: I carinyenes. Sí, com ha anat? Com està anant la collita?
3: Bé, jo crec que per Vinyes Domènech, et parlo, però en general crec que podem coincidir... que serà una anyada extraordinària. Feia temps que patíem molt. Quan no era el Covid, va ser el mildiu, quan van els dos anys aquests, tres de sequera, i aquest any anem molt bé. Si podem esperar, a més ens ha plogut ara fa poc allà 50 litres, res, en 4 hores.
0: A on? Perquè a la vostra zona, Llebria, allà al Montsant...
3: A la Serra Llebria hi ha molta diferència microclimàtica. Clar. Molt bé. Sí. Llavors ens han caigut 50 litres, que això ens permet esperar. Perquè el problema ara del canvi climàtic, no sé si estareu d'acord, però és la diferència que hi ha entre l'analítica, entre la maduració que fem analítica, i la fenòlica.

0: i amb la pressió que hi ha, que ara està de moda, per mà, tan aviat, perquè fa por això de l'alcohol i totes aquestes coses, doncs resulta que ens perdem el millor i la identitat i els components que ens donen identitat al terroir. No?
1: Ignasi, hem de parlar un dia. Tu ara ho deixaves anar amb aquesta elegància teva. Això de l'alcohol que fa por, hem de fer un dia un programa especial amb aquesta qüestió de...
2: Sí, senyor.
0: Quan vulguis, a més, amb valors en científic i deixant-nos de tonteries.
1: Doncs mira,
0: no perdrem la nostra identitat. Millor que aprenguem a veure millor i bé, saps el que vull dir-te?
1: Sí, senyor.
0: Perquè, en definitiva, de 10 graus a 15 graus hi van 2 mil·límetres de vi amb una copa.
1: Fem una taula rodona. Ara el Nil parla amb tu per convocar-te. Fem una taula rodona sobre això. És ridícul que s'equipari el vi, que és un aliment, a l'alcohol d'alta graduació. I ja està. I l'OMS no ens compensarà.
2: És ridícul i trist.
1: I trist,
2: que en un
1: sí.
2: país mediterrani, amb la tradició
1: sí,
2: i la cultura que tenim, haguem d'estar així encara al segle XXI.
0: Aquestes modes tontes que dic jo, que no em parlo de la salut, per tant, es té que saber veure i veure amb moderació, que diu...
1: Naturalment, tot amb moderació, vale. Julibert també,
0: no
1: eh?
0: No cal voler introduir el vi als joves. Els vins, jo sempre dic que tenen el seu moment i la seva edat d'incorporar-s'hi. No vulguem fer que deixin d'altres...
1: Experiments.
0: No, no. I ensenyar-los-hi a veure, ensenyar-los-hi cada moment, ensenyar-los-hi el que és un paisatge. Sobretot ens podem carregar una tradició, una cultura mil·lenària, tu. Pensa, tu, jo i tal, jo tindria que estar a la presó.
1: Sí.
0: Perquè hauré enverenat, hauré emborratjat, o jo que sé, responsabilitats que hi ha. M'entens de malcriar els meus fills i tal. A mi la meva àvia em donava una culleradeta de sucre amb un ou i un rovell i, escolta'm, i ja veus l'edat que tinc i les ganes. Vull dir, tot això, la història ho posarà al seu moment a tots aquests, els posarà al seu lloc, segur.
1: Mm-hmm. Parlem amb el Nil i fem una taula rodona sobre aliment i alcohol.
0: M'has esbarat, en part.
1: No, m'agrada. Això ho hem de fer. Sí, sí.
2: No t'esveris, Joan Ignasi.
0: No, la costa, però ja quan ves, bueno, per dir-ho d'alguna manera, tonteries, m'entens d'aquesta manera i el que poden canviar i tal, a mi, a la meva edat, Josep, ja m'indigna. Jo soc persona de conviccions, saps?
2: I els que ens estimem aquest món també ens indigna.
1: Doncs ho fem i el dia que vinguis, et deixarem tastar aquest somoll i mandó del que ara parlarem, que et moriràs.
0: Molt bé.
1: Coneixent-te, ja veuràs. Moltes gràcies, Joan Ignasi.
0: De res.
1: Saltem del Montsant al Priorat. El rovell de l'ou i la clara. Anem a parlar amb un amic, l'Albert Costa, de Cellers Batllac. Què tal, Albert? Li he dit al Nil, l'Albert? L'Albert segur que no. Dic, si s'hi posa, perdrà, li caurà el telèfon, el que sigui. Albert Costa, que estan fent uns blancs
2: sí.
1: monstruosos.
2: Espectaculars.
1: Però espectaculars, eh? Priorat blanc,
2: sí.
1: Doncs sí.
2: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Joies per descobrir.
1: Però increïble. Sí. A veure, va, l'està intentant recuperar. Mentrestant. No, però és capaç de que no, eh? Per Costa és sempre el mateix. Doncs esteu...
2: Bé, mentrestant, aquest somoll mandó...
1: Va.
2: Com s'està obrint, eh?
1: Què és això? És a dir, quina collita és?
3: Aquí tenim una anyada 2022.
1: Olé.
3: 2022, que, bueno, és el primer any que va començar de nou la sequera, el 22, el 23, va ser un prou bon any per fer grans vins com aquest. Vull dir, al final... és el reflex d'això, de les condicions, el que dèiem, eh? De que la part climàtica ens marca de ple en el recorregut que faran els vins al llarg de la seva vida. I aquí tenim un exemple de que va ser un molt bon any, també.
1: És una passada de vi.
2: Un nivell de concentració a la boca.
1: Quina locura, sí.
2: Veus, quan interactuen mandó i somoll, és això, no? La mandó té aquest punt més aeri, diguéssim, no? Més de... te la trobes al voltant de la boca, no? I a la somoll, que té aquest punt de contundència, té molta tenicitat, té molta estructura, és com si omplís, no?, aquesta part central de la boca. Llavors, per això... La somoll ve a fer aquí com molts copatges que s'han fet fins ara, no? De Cabernet Mandó o Merlot tal, pues la Sumoll pot fer perfectament aquest paper, no? De part central, estructurada, sense deixar de donar-li frescor. Jo crec que el que destaca més d'aquest vi és la frescor, i això ens marca, que és el que parlàvem ara amb el Joan Ignasi, oblidem-nos del grau alcohòlic. Lo important per mi, i si no Josep Maria em corregeix, és d'un vi és l'acidesa.
3: Sí, sí, és la que adora, li donarà llarga vida.
2: Llarga vida, equilibri, i fa sí. que aquest grau alcohòlic ni s'hi noti. Pots tastar un vi amb 15 graus, però que si té una acidesa equilibrada, sí, ni se li nota, no?
1: Doncs va, ens anem a una zona de grau alcohòlic. Tenim a l'Albert Costa al telèfon, i no era culpa d'ell. Era culpa nostra. T'hem estat criticant, perquè dèiem, oh, l'Albert ja ha perdut el telèfon, ja no se'n recorda, ja està al seu món.
4: No, bueno, bon dia, què tal?
1: Bon dia, què tal?
4: Molt bé, és que estava amb les mans a la taula d'elecció i dic, hòstia, la trucada, i que té caïda. Però al final ho hem aconseguit.
1: Ah, estaves a la taula de selecció amb el telèfon allà?
4: Sí, mare meva. Bueno, a la taula de selecció amb el telèfon a la butxaca, i bueno, entre la taula, la rapadora, totes les màquines, doncs ha estat una mica complicat, però ara ja
1: està. O sigui, esteu fent ja barema.
4: Sí, jo fa... Nosaltres fa 10 dies, 10-12 dies que hem començat, o sigui, imagina't, 19-20 d'agost, una cosa... Mai vista. Sempre diem que comencem més d'hora que l'any anterior, però l'altre dia pensava que estem en un moment que hem d'aprendre cada any de com estan canviant les coses, però potser n'hem d'aprendre massa ràpid, no? Doncs aquest és el que ens ha tocat viure ara.
1: El Josep Maria del celler Collbaix està fent que sí amb el cap, que sí?
4: Sí,
3: hem d'aprendre ràpid, perquè tot va molt ràpid. Els canvis són molt immediats.
4: Sí, són coses que no estàvem preparats i coses que no havíem vist mai, doncs anant a la vinya, els que anem sovint a la vinya, doncs veiem aquests canvis i són canvis que hem d'anar adaptant, ens hem d'anar adaptant com a celler, ens hem d'anar adaptant com a mercat, moltes coses, no? Doncs aquí estem.
1: Llavors, tu ja has, per exemple, el Mas de la Rosa ja està collit?
4: No, Mas de la Rosa no l'he anat ni a veure. No, Mas de la Rosa...
1: Estem nerviosos?
4: Que encara no la vaig veure per no posar-me nerviós. I jo sempre, el 14-15 d'agost, intento ja començar a fer molts controls de moderació. Abans intentava no fer-los per no posar-me nerviós, sempre buscava excuses, no? Ara no puc anar a aquesta vinya perquè he d'anar a fer no sé què. Doncs ara ja no me les busco. Hem canviat les vacances de tots els que formem l'equip del celler. Clar, també compaginar vacances amb els nens que encara no hagin començat el col·le. O sigui, compaginar brema amb nens que no hagin començat el col·le també és difícil. Bueno, tot la logística familiar, logística de treballadors ha canviat tot i el Mas de la Rosa encara no, Mas de la Rosa, jo espero fins a principis d'octubre no fer-la, però recordo anys quan jo tenia 14-15 anys i el meu pare i estaven aquí i la parmaven al novembre, o sigui, imagina't... coses que ja no tornem a veure. Però sí, nosaltres hem començat amb merlots i xirats, sobretot.
1: Vale.
4: Amb merlots que de seguida van pujar de grau. I com deia el Joan, jo he sentit molt de lluny el Joan Ignasi, crec,
1: sí.
4: I no sé si el Miqui, potser, però he sentit de lluny el de la maduresa fenòlica i la tecnològica,
1: sí.
4: Que és la grau, doncs, bueno, la maduresa del grau està clar que la tenim. I després al celler intentem jugar no tant amb maceracions llargues, perquè les pells està clar que no hi són, no, de madures, i intentar jugar amb això, sobretot amb varietats foranyes com el merlot i el sirà.
1: Com tens els blancs?
4: Els blancs ja estan entrats.
1: Uau.
4: Sí, els blancs estan entrats, sobretot perquè també tenim un altre projecte al celler, que és de vins fora de denominació d'origen. Això vol dir que podem jugar una mica més amb el grau, podem jugar a fer vins amb bombolles, per exemple, coses d'aquestes, i tot això ja
1: és que
4: ja ha entrat.
1: L'Albert està fent unes coses, perquè el picant, allò...
4: Sí,
1: escolta,
4: el picant, sí.
1: El picant ho està petant, això, Sí.
4: Bueno, jo a mi m'arriben a dir, quan estava estudiant enologia, que faria aquestes coses, i em diuen, va, tu estàs boig, no? Però suposo que ens estem adaptant al que vol la gent, al que vol el mercat, i jo crec que si aconseguim que aquest nivell de gent de jove aconseguim fidelitzar amb alguna cosa, encara que no sigui un vi típic priorat i que sigui una altra cosa, doncs jo crec que és positiu, i si els podem fidelitzar amb aquestes coses, doncs benvingut sigui. I a mi, jo m'ho passo molt bé, perquè surto de la rutina de fer vins de la DO i faig coses que també em fan gràcia fer, o sigui que bé.
1: Tot bé.
2: I ens ho fas passar bé la resta, també.
1: Clar.
4: No, sí, jo m'ho passo bé, i faig, sí, i la gent disfruta, i gaudeix, hòstia, allò de les bombolles és impressionant, no? Els ancestrals i els pennats.
2: Jo
4: em passo una cosa, que és quan tinc visites al celler, que passo 2 o 3 hores explicant el celler, després fem tast i tastem tots els vins, i després me'n vaig a la part més divertida de tastar ancestrals i fins i tot el picar. Hòstia, la gent marxa només parlant d'aquests, i dic, hòstia, no sé si els hauré de tastar. Però sí, sí, és curiós com no sé, sobretot el jovent és un grup de gent que busca coses noves, immediatesa, les modes van molt ràpid, doncs tot això fa que nosaltres com a zona tradicional ens haguem de moure, tot i que jo som molt defensor també de la zona tradicional, no? El privat no ha de perdre la seva essència, no? Però també jo crec que com a cellers, aquest punt d'inflexió que estem vivint ara, de com estan els mercats, del canvi climàtic, etcètera, també és el moment que som més creatius, no? I hem de ser creatius i intentar sortir-nos.
1: Albert, doncs gràcies per explicar-nos-ho. Ens devem una visita immediatament.
4: Sí, en part, que aquest any no t'hem vist per aquí.
1: Aquest any no he vingut i haig de venir immediatament.
4: Sí. Bueno, una abraçada molt gran per tots.
1: Adéu.
2: Adéu, gràcies.
4: Adéu.
1: Clar, l'Albert Costa, del Cellers Batllà, que Porrera, el Priorat, parlava de ancestrals, parlava d'escumosos, de bombolles, que el celler Coll Baix també en teniu, i, ostres, funcionen, agraden, ens diverteixen, no?
3: Sí, és aquesta part creativa, no?, dels cellers, que sempre...
1: Com es diu el vostre escumós?
3: L'ancestral és la Mandona.
1: La Mandona.
3: Perquè precisament...
1: Des de Mandó.
3: Precisament... Està fet de Mandó.
1: Sí, sí, sí. Sí.
3: Hem anat a buscar la part més jove, més actual, anar-li a buscar l'expressió més arriscada o més, bueno, que sorprèn, no?, amb un vi negre, amb un raïm negre, per fer un ancestral. I la Mandó, doncs, bueno, també té unes característiques que em fa especial, no?
2: És molt versàtil, sí, sí. Pots fer tant blancs de negre, representa, com rosats, com escumosos, com, evidentment, negres, no? Pot treballar sola, pot treballar acompanyada. És una varietat que dona moltíssim joc. Per això s'hi ha apostat, no?, per recuperar-la.
3: Hi ha varietats que encara no les estem coneixent, ens estem coneixent.
1: Clar.
3: No ho sabem tot d'elles, i per tant hem de ser creatius, hem d'experimentar, hem de provar, hem de tastar, ens hem d'arriscar, ens ho hem de passar bé, també, i hem de sorprendre, també.
1: Estàvem parlant amb en Josep Pelegrín, que és sommelier, professor de la Juviat, i amb en Josep Maria Claret, de Coll Baix, i hem normalitzat molt que en Josep Pelegrín hagi aquí endevinat amb un minut el vi que tenia a la copa. Vull dir que això... Ostres!
2: Bueno, però és que mandons i somolls, és que a part de que els tinc molt a prop de casa i els tasto molt sovint, m'agraden molt. Jo sóc més de somoll, a més visc en territori de somoll. És a dir, jo visc a Castellfollit del Boix, que és a frontera Bages-Anoia, i allà era territori de somoll. De fet, Coll Baix també hauria de ser entre Mandó i Somoll, no? Perquè Mandó era més potser de plana, i Coll Baix també esteu entre la plana i la part aquesta més aixecada, no?
3: Sí, sí, ja predominant més els somolls.
2: Que sí, tot el territori aquest sud.
3: Somoll,
2: no?
3: Somoll de gra petit.
2: Exacte.
3: I amb costers, amb soleils, sí. amb bancals...
2: I és una varietat que a mi m'apassiona, comercialment potser no és la millor, perquè és això, té aquest punt rústic, té aquest punt tànic, secant...
1: A mi és que això m'encanta.
2: Però a mi m'encanta.
3: El Bages és una terra que respira.
1: Que, a més a més, l'Albert Costa parlava de les visites, sí, sí. I si algú no ha anat a una visita al celler Coll Baix, que hi vagi, que escolta, sí. Josep Maria ho fa molt bé, s'emociona, destapa coses, bueno, té un wine bar allà.
3: Intentem fomentar la cultura del vi, això que estem parlant, eh? De que no podem perdre aquesta història, aquesta llarga història vinculada amb la vinya i el vi, i al final les noves generacions han d'entendre que això és cultura i que no podem perdre un poble, no pot perdre la identitat.
1: Fa 2.000 anys que fem això, els mediterranis.
3: Exacte, i és per això que nosaltres, com a cellers, tots els cellers, vull dir, a Pla de Bages, tots estem involucrats plenament, creiem en el nostre projecte i hem de mostrar el vi d'una forma diferent, de tot això que estem parlant, no?
1: I ho feu.
3: I intentem, i la veritat és que quan expliques de primera mà al visitant el que es trobarà i el que sentirà i aquest regal per als sentits, s'ha d'aixecar els pèls, vull dir, d'emoció, d'intensitat.
1: No us perdeu una visita amb aquest celler, que us agradarà molt, i a més també tastareu l'altra joia del Bages, que és el picapoll.
3: La picapoll, evidentment, és la protagonista, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: La
1: sí.
3: Referent.
1: Tots els cellers del Bages fan picapoll,
2: sí.
1: No? Sí, sí.
2: Sí,
1: n'hi ha molts. Els fa la nit dels picapolls.
2: Bueno, Josep Maria, que també és vicepresident de la DEO en aquests moments, tots els cellers tenen picapoll, sí, monovarietal, sí. Si no m'equivoco.
3: En varietat blanca és la varietat que s'ha anat reintroduint progressivament, molt abans que la Mandó,
2: sí.
3: Perquè fa més anys que hi estem treballant, però sí, la veritat... No,
1: que joies!
2: No. Bueno, és que aquest sí. L'any passat que va fer els 40 anys, la DEO, fa 40 anys es va apostar per una varietat
1: sí.
2: Autòctona, o pròpia, o històrica, com la picapoll, i quan fa 40 anys ningú parlava, de recuperar
1: no.
2: varietats...
1: No, fa 40 anys era uns friquis.
2: Molt. Sí. I uns valents, els que van apostar per això, uns valents, perquè fer bandera d'una DEO que naixia, fer-ne bandera d'una varietat residual, direm, sense equivocar-nos, em sembla, és de ser molt valent i de tenir una visió de futur envejable, certament.
1: Va, tenim el telèfon... a una dona que sempre quan ens diuen que som germanes i nosaltres dissimulem i fem veure que ho som, de veritat, de diferent pare. Tenim a la Sílvia Puig, del celler en números vermells, un nom que ho explica tot, al Priorat, a Poboleda. Què tal?
5: Hola,
1: hola,
5: com estàs?
1: Què tal? Com va?
5: Bé, molt bé, contenta. Bueno, bé. Bé, bé, bé. Aquí a Vermant, abans del que és habitual per nosaltres. Però, no sé, tot bé, tot bé. Ara estic contenta que la nit refresca una mica i bueno, tot apunta que serà un any molt bonic. Però, bueno, tota barema sempre té el que és novetat. O sigui, porto moltes baremes al damunt i totes són noves.
1: Clar, no sé mai,
5: no saps mai com anirà, no? I no saps mai, i sempre has d'improvisar coses, que això és el que faig, que sigui xulo, no?
1: A tu, què has collit en aquests moments?
5: Doncs jo tinc els blancs ja fermentant.
1: Vale.
5: I són de Poboleda, eh? Vull dir que són la part alta de Priorat, i es van collir igual el dia 20 i 21 d'agost, molt madurs, molt bé i tot, i estan fermentant a mitja fermentació o així, i ara mateix em disposava a entrar a garnatxa negra ja, i tinc una miqueta de cirà també, i vaig, bueno, una finqueta darrere l'altra.
1: La peluda que a mi saps que em té el cor robat...
5: La peluda encara no, encara no.
1: Ja avisaràs, eh?
5: Sí, la peluda encara no, però li va de poc, jo crec que pot ser finals d'aquesta setmana o una cosa així. És que ve una mica abans, el cas és que, no sé, ens estem ja preparant molt aviat per les baremes, almenys jo el que veig és que hem d'estar atents abans, perquè depèn de com ve l'any i depèn de les nits i depèn de tot una mica, doncs hem de posar-nos, d'engreixar les màquines abans, vaja.
1: Però això ho esteu dient tots, en tots els territoris de Catalunya ho esteu dient tots, no?
3: Sí, sí. Nosaltres...
1: El Bages.
3: Mirant una mica el panorama, anys enrere, enguany és possible que acabem barema quan no fa masses anys començàvem.
5: Sí.
3: Començàvem. Les baremes ens duraven un mes entrant raïm, i ara en 15-20 dies hem entrat, perquè els cicles fenològics de les varietats més primerenques o més tardanes no són tan diferents. S'estan adaptant.
1: Per això
3: hi ha aquest avançament progressiu de totes les varietats. Maduren abans.
1: Les varietats forànies, com ara, si volem dir així, la Syrah, etc, pateixen més canvi climàtic o no?
3: En definitiva, unes potser pendiran més que altres, perquè el nivell de temperatures excessivament alt, doncs, pateixen algunes més que altres, però al final s'acaben adaptant.
5: Jo amb el Cirai estava prestant especial atenció aquest any, perquè és una varietat de raïm negre que, ostres, no en tinc massa, però el collim relativament aviat. I jo recordo que la dada que em va una mica alarmar va ser que estava varulant 15 dies abans de l'habitual. Yeah. Llavors, ostres, que el cicle va abans. Però ara, un cop collida, ostres, és que en el fons és molt agraïda. Vull dir, el Cirà ha estat bonic, l'hem collit com 15 dies abans, una cosa així, 10 o 15 dies abans, però sí que suposo que són varietats que no tenen la resistència que pot tenir a la calor o a la sequera, que tenen les varietats pròpies de cada zona, com aquí és la Garnatxa o la Carinyena, que estan com més acostumades a estar en condicions doncs, més dràstiques, no?, una mica.
1: Sílvia, et deixem veremar, doncs.
5: Doncs moltes gràcies per trucar.
1: No, dona, i a veure si quan passi tot, finalment ens veiem.
5: I tant, i tant. Jo si vols venir, la peluda t'hi poso data, eh? Aquesta setmana sí. Pot ser que a final
1: home,
5: no l'acabé, si no.
1: Tinc un interès especial en aquesta varietat teva que m'encanta, ja ho saps.
5: Ja ho sé. Bueno, una abraçada ben forta
1: adeu.
5: A tots.
1: Adéu. Adéu.

0: En el sector del vi, entre vosaltres, parleu, comenteu coses en diferents DOs, zones vinícoles, o no, no teniu massa temps de fer això?
1: Sí, sí, sí que, sou... sí que ho fem, sí.
0: Sí.
1: Sovint es comenten coses que, bueno, que les vivim diàriament, i com va, i com preveieu, i com ho veieu, i com esteu patint, i com... Bueno, sí, són coses que compartim sovint, amb altres cellers, amb altres lleors, vull dir, perquè al final és el dia a dia nostre.
0: La preocupació màxima que teniu ara és el clima?
1: Bé, el clima al final és el que tenim, és el que les condicions que hem estat patint aquest estiu, i que d'alguna manera sí que ens preocupa d'alguna manera, perquè quan venen aquestes onades de calor una rere l'altra, com hem tingut aquest estiu, i veus que les plantes al mig del dia estan patint, sí, això és un... Bueno, et crea una certa intranquil·litat, vull dir, a veure què passarà, com acabarà, però, bueno, al final la natura és sàvia, la natura sap adaptar-se, tot és progressiu, la natura a vegades no va prou ràpid a adaptar-se, o sigui, hi ha hagut el canvi més sobtat del que ningú s'esperava, i per tant, bueno, tot s'està accelerant, però bueno, al final arribem a barema i intentem arribar-hi bé, i al final estem comentant que es preveu una bona, molt bona barema.
0: Una bona barema.
1: Malgrat tot, eh?
0: Sí, sí, sí. Tenim el vi fa una estona a la copa, i a mi m'agradaria que diguéssim on es pot aconseguir aquesta anyada o una altra, preu, i li demanaríem un maridatge, Josep, perquè algú que ens estigui escoltant digui, va, em costarà això i m'ho faig, una festeta, sí, ben bonica demà. Convido algú a aquest dia.
2: Jo entenc que aquest 2022 encara li aniria bé una mica de repòs amb ampolles, és a dir, no sé si està ja a la venda, encara no?
1: No, aquest 2022 és un vi que es passarà criant-se amb ampolla durant 3, 4 anys o 5.
0: Uau, o sigui, però si ja ho tens, això, home.
1: Ara estem en anyada 2017.
0: La 17? Sí, sí, sí.
1: Del mateix vi.
0: Increïble.
1: No, és un vi que no té pressa. Vull dir, sí que ara està molt bé, però sí que si el poguéssim comparar amb un tas vertical amb altres anyades anteriors, veuríem que, bueno, que no hi ha...
2: És que la somolla et demana paciència.
1: Sí, és temps. És...
2: Perquè si no, això ara mateix, a nosaltres, perquè ja intuïm, no, el futur d'aquest vi, sí, quan el tastem, però això el consumidor costa, és dur. És durillo, està molt nerviós aquest vi, no?
0: Doncs també et combinem a un tast vertical un dia amb nosaltres.
1: Perfecte.
0: Fem un vertical.
2: Hosti, sí. Aquest convideu-m'hi també, si us plau.
0: Sí, tu ens fas, per exemple, ens fas les notes.
2: Oh, perfecte.
0: De tast.
2: Perfecte.
0: Què podríem tenir de anyades?
1: Bueno, podem agafar diferents anyades des del 17, perquè anteriors ja no n'hi ha.
0: No en queden.
1: Però...

0: la 17 és increïble.
1: Ara està marmelada pura, eh?
0: Sí, i també hi ha, és això, la Beri, la Somoll, les Somolles que donen una vida tan llarga als vins que...
2: Sí, sí, sí.
1: I aquest punt nerviós i rústic fa que això et demani alguna carn, jo crec. Jo crec que et demana carn, que et demana mastegar. Demana alguna cosa que hagis de mastegar, eh? Carn, fibrositat, et demana alguna cosa una mica contundent a la boca. Clar, aquest 22, si parlem del 17, que és el que hi ha al mercat, jo penso que és alguna carn vedella amb una mica de suc. Fins i tot jo crec que et podria arribar amb alguna cosa de caça, fins i tot, eh?
3: Uau! Perquè
1: més, amb aquest vi ja li comencen a sortir aquestes notes de bosc, amb nas, no?, d'herba aromàtica, dels boscos que envolten les vinyes.
0: Sí, balsàmics.
1: Correcte. I amb el 17 jo penso que seran una mica més presents encara, amb nas. Per tant, amb aquest punt que quan fas senglar o fas estofat, sempre et surt aquesta part bosc, sí, no?, aquesta part salvatge.
3: Sí, sí, ens va molt bé fer senglar.
1: Sí, va molt bé, perquè n'hi ha uns quants. Sí, sí, sí, sí, n'hi ha uns quants.
3: Quin és el preu d'aquest vi, de la 17? No tinguis por, eh?
0: No, és una anyada que tardarà encara a sortir, perquè s'ha acabat d'embotellar fa poquet.
3: D'acord.
0: I és un vi que volta sobre els 50 euros.
3: Sí, sí, és que és un vinàs.
0: També hem de pensar que són somolls de vinya centenària, la vinya més antiga que tenim a casa, i que, bueno, que n'hi ha poquet, i qualsevol vi, qualsevol edició especial d'un vi com aquest, doncs, bueno,
3: això ha de ser una edició especial, perquè és extraordinari.
0: Són edicions especials perquè, a més, no se n'elabora cada any, només se n'elabora amb anyades excepcionals.
3: Clar.
0: I per tant no se'n pot trobar cada any tampoc.
3: Això és molt interessant, que ho fan els cellers, i ho trobo que està molt bé per, de cara a nosaltres, els consumidors, no? Això surt només quan ho considero, llavors que...
1: Totalment, d'això se'n diu honestedat també, eh?
3: Sí.
1: És a dir, no sempre fer aquest vi perquè, per tenir-lo i per vendre'l i per fer calés, sinó que quan es pot fer es fa, i quan no es pot fer perquè el raïm no arriba als estàndards que el Josep Maria amb el seu equip, el Gerard i companyia, no, es fixen per aquest vi, doncs no es fa. I no passa res. Això fa molts anys que ho fan a França, ja ho sabem.
3: A França, exactament. Sí.
1: I, bueno, i està bé que aquí es faci, també, no?
3: De França hem de prendre l'autoestima, el valor que li donen, també econòmic, al vi.
1: I, totalment.
3: Sí,
1: sobretot aquesta autoestima, no? I aquesta, bueno, posar el producte al centre, no? El producte, les varietats locals, al centre del protagonista de tot, al final.
3: El presentaràs aquest dia a Barcelona o a Manresa? Faràs una presentació?
0: En el moment no porto bé, en el moment que calgui, evidentment.
3: Clar, fes una presentació,
0: serà...
3: i perquè això és un vi important, eh? És un vi important.
0: Sí.
3: Amb dues varietats humils que fan un vinàs.
0: Són veritats molt sinceres entre elles, i al final aquest vi expressa allò que és, no?, amb tota la seva energia i sinceritat, vull dir, al final. I el fet de que no se'n faci cada any és perquè en el moment final de la maduració, o com aquest any que s'ha pogut torçar alguna cosa, doncs aquest any ja no se'n podrà fer, perquè has de buscar l'excel·lència del raïm per poder elaborar aquest vi, han de ser transparents, i al final, doncs, bueno, per això no totes les anyades se'n pot elaborar, eh? I per tant, bueno, aquí tenim un exemple del 22 que va ser una anyada excel·lent.
3: A més, són dues varietats que no pots trobar en lloc més del món.
1: No.
3: I això és una...
1: Juntes, no? Perquè no. Somoll en trobes a territori català, Mandó també en trobes per València, però juntes, treballant juntes, és un patrimoni que tenim.
3: Sí.
1: I crec que aquests vins ens identifiquen i ens han d'identificar també de cara al mercat, fins i tot internacional, eh?
3: És que jo crec que és un vi que molt del gust del mercat internacional.
1: Sí.
3: No? És un vi molt del gust dels amants de la Borgonya, de... No?
1: Sí, sí.
3: Deuen venir americans al celler.
0: Sí, sí, és un perfil de vi que sorprèn d'entrada, trobar un vi com aquest al Bages, però que al final dius, ostres, val molt la pena, doncs, poder tenir la possibilitat de poder-lo tastar en algun moment, perquè és increïble.
3: Sí, moltes vegades, quan fem el programa, la gent ens diu pel carrer, diu, uns preus, perquè volem replicar, i hi ha gent que ens diu també, esteu fent propaganda dels vins. home, esclar, com els programes de llibres, que hem de dir els títols i els preus, i perquè la gent, la nostra pretensió humil és que la gent els compri i els gaudeixi.
2: Sí.
1: Home, s'ha de parlar de vi i noms i cognoms, no?
3: S'ha de presentar, i en aquest sentit, ostres, fa molt goig tenir un professor de sommelieria. Tens alumnes molt joves?
1: Sí, tinc de tot. La sort és que el món del vi interessa molt, i amb gent jove interessa, sobretot la gent jove que es vol dedicar al món de la gastronomia, al món de la restauració, a ser cambrer de vins, i perquè també tinc els cursos tinc aficionats al món del vi, però aquí sí que el Joan Ignasi ho ha definit molt bé, penso. Jo crec que el vi des de fa molts anys té el seu moment. És a dir, voler fer que la gent de 19, 18, 20 anys begui vi, no sé si és una estratègia correcta o no.
3: Per mi tant de bo, però llavors doneu-li vi.
1: Ojalà,
3: no li doneu vi sense alcohol, que no és vi.
1: Exacte. Penso que alguns estan errant l'estratègia, però això donaria per fer-ne un debat i potser em
3: també
1: poso en algun jardí que no
3: també
1: em toca.
3: També hem de fer un de debat d'aquests, perquè és veritat, és a dir, però, a qualsevol preu...
1: Però des de fa molts anys, que això és així, als 20 anys, als 19 anys, bueno, jo perquè ja em dedicava professionalment a això, ja bevia vi, ja tastava vi, però els meus amics no beuen vi, no bevien vi amb 19, el comencen a beure amb 20 i llargs. Bueno, doncs el que hem de fer és que quan s'hi posin, tinguin vins que parlin de paisatge, de territori, de història, com aquest que
3: vins
1: tenim avui a la copa.
3: Vins de veritat, aquesta és la qüestió. Sí. Màxima de...
1: Vins amb ànima.
3: Sí, vins amb ànima.

0: Mira, m'agrada molt, m'encanta molt. Estàvem sentint la música i en Pele, que és així com li diuen tots els que tenen la sort de ser amics seus, diu, boníssim, te li has escapat. I això ha fet que el nostre tècnic de so, el Nil Hernández, se li escapés un somriure. No, perquè jo crec que el Nil... acabarà fent un curs amb tu.
1: Va, doncs.
0: Sí. Jo crec que el Nil el portarem al cantó fosc.
1: Ah, així m'agrada.
0: Que és la nostra pretensió, també. Quin vi tan bo, Josep Maria. Tot t'ho fas bé.
2: Intentem fer-ho de la millor manera que sabem i que d'alguna manera anem aprenent junts. I és aquell instint de superar la barema anterior, el que hem dit abans, que també cada barema és com començar de nou, però amb el que sabem, no? Afegint altres coses, no? I anar-nos adaptant. I al final això és aquesta part emocional, no? També a la vegada, que et fa patir, però que també al final és aquesta part de creació.
1: I és el que, el fil del que estàs dient, és el que fa aquest món del vi un món tan únic, perquè no sé si hi ha gaires altres sectors, mercats, no sé, productes que cada any comencis de zero. Evidentment, tots els productes que depenen del clima, i tot el tema d'horta, tot el tema de verdures, tal, temporalitat, però, hòstia, el vi com a beguda, com a producte, que cada any estiguis amb aquestes cuques, no? De dir, bueno, ja en aquest any, com vindrà, ara acabareu barem-me ja, com aquell qui diu, i ja esteu pensant en a veure si plos, no, per l'any que ve, vull dir, tot això ho fa un producte realment únic, no? No conec cap altre producte líquid, no?, que tingui aquesta singularitat. Això ho fa apassionant, això ho fa difícil, i això ho fa també que tingui aquesta màgia, no?, aquest magnetisme que ens enganxa, no?
0: I el que dèiem, el llúpol és igual aquí que
1: la Xina popular.
0: Que sí, aquell, que la Xina popular. Que
1: sí, i al final reproduir una fórmula, fer una recepta, vale, és molt bé. Però, clar, aquí hi ha un factor que és això, no? Jugar amb la... És que són tantíssims...
0: Tantes
1: jo que
0: coses.
1: No collo raïm, però que... Clar. Sí, maduració tecnològica, que deia l'Albert, no? Sí, els sucres, més acidesa. Llavors ve el factor de la pell, que si els tanins són més verds, menys verds, que si la pell no... Clar, són tantes coses que han de quadrar, no?, per fer que coincideixin amb aquell moment màgic i ara collim, no? Pues, sí. Que no sempre quadren, no?
2: Sí, tot aquest munt de variables que ens trobem cada barema, quan comencem de nou, i que és això, és el que ens fa, doncs, que hem d'estar molt atents cada dia, diàriament, des que comencem fins que acabem, per fer el millor producte.
0: Els cellers hauríeu de fer també venda a l'avançada. És a dir, ara aquest vi que ens has portat avui, ja hauríem de començar a fer cua per un dia tenir-lo.
1: Clar, jo ara no em puc esperar d'aquí.
0: Clar. Sí, jo també, em passa igual. Ah, i ara em torno... Correré a buscar un 17.
1: El 17. Sí. I llavors ens passa allò que és tan català, potser, d'haver de justificar que aquest vi valgui 50 euros.
0: Sí, clar, això no passa en cap sector,
1: clar, és que la Somoll era centenar... És que, estem com justificant que un vi, que una joia valgui 50 euros. És que som d'aquesta manera. No hem de justificar res. És que és un vi que et dona un moment de plaer i de satisfacció. Quan val passar-t'ho bé una estoneta?
0: Són 50, té preu? 50 euros entre dos, que són, ja són 25.
1: Correcte.
0: És una hora.
1: Però, i lo bé que tu passes?
0: Clar, és a dir, escolta'm, que no pagues 25 per una pizza, que és pa amb xopet,
1: amb tot el respecte.
0: Sí, correcte. Això sí que és car.
1: Sí.
0: Ja hem acabat. Em diu el Nil que no ens embranquem amb la pizza, que ho dic cada any, això de la pizza. Moltes gràcies per ser-hi, Josep Pelegrín, que és sommelier de la Joviat. Si us voleu apuntar a sommelieria, jo crec que em vull apuntar a sommelieria.
1: Home, doncs...
0: Aquest any, sí, m'agradaria molt.
1: Però tu saps molt ja, Pilar. Ai, Pilar, hòstia, no sé qui...
0: No preocupis. Doncs m'agradaria molt apuntar-m'hi. I el Josep Maria Claret del Celler Collbaix, que si voleu anar-hi us farà una visita extraordinària i té un wine bar que t'obre de tot.
2: Molt bé, molt agraït.
0: Moltes gràcies, hem acabat el Tast Vertical d'avui amb la barema, però seguirem amb la barema perquè la barema continua.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per atendre els migrants que encara malviuen als carrers. Ha començat les obres per atendre 1 miler de persones. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, s'havia negat a instal·lar-hi carpes i altres espais d'atenció humanitària al·legant motius de seguretat. S'habilitaran 16.000 metres quadrats i s'hi faran zones de descans, infermeria i atenció social. Estarà disponible fins a finals d'any. Això mentre el govern espanyol li continuen plovent crítiques per la gestió d'aquesta crisi. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso del PP, però també Ion Belarra de Podem, creuen que Pedro Sánchez està sotmès al Marroc.
2: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
3: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
4: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
1: El PSOE insisteix que no es pot acusar el Marroc sense proves. Rússia i els Estats Units han reprès aquest dissabte les converses per buscar una sortida a la guerra d'Ucraïna, però sense cap avenç visible. Vladimir Putin s'ha reunit durant més de 3 hores amb els enviats nord-americans Steve Witkoff i Jared Kushner al Kremlin. Segons Moscou, les converses han estat útils, però Putin ha reiterat que Rússia manté els seus objectius a Ucraïna. Els emissaris del president Donald Trump viatjaran ara a Kiev per reunir-se amb Vladimir Zelensky. El Kremlin assegura que ha suspès durant 3 dies els atacs sobre la capital ucraïnesa per facilitar la visita. A casa nostra, les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en l'alerta màxima per risc d'incendi. En total hi ha 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i del sud de Catalunya. Aquest dissabte, la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Tot i que els termòmetres no s'han enfilat tant al litoral català, també s'han assolit temperatures de rècord. Davant d'aquesta situació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència.
5: Molta precaució amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
1: 3 persones han mort ofegades en les últimes 24 hores a les platges catalanes. Un home d'uns 40 anys de nacionalitat anglesa ha mort ofegat després de saltar d'un ferri turístic que anava de Cambrils a Salou, al Tarragonès. També aquest dissabte un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort ofegat mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar a la Selva. I l'última víctima, l'acabem de saber, un home de 69 anys de nacionalitat francesa ha mort ofegat mentre s'estava banyant a Colera, a l'Alt Empordà. A Espadanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concretament un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. Pel que fa a l'acceptació de diners en efectiu, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. Un vaixell oceanogràfic troba de forma casual 26 àmfores romanes al sud de l'illa de Formentera, a les Balears. Es tracta d'un conjunt força homogènic que servia per transportar oli, amb molts segells i marques que aportaran molta informació, segons ha indicat el govern balear a través d'un comunicat. La troballa és rellevant perquè prové d'un jaciment de 1.400 metres de profunditat i pel bon estat de les peces. La tripulació del vaixell va mantenir hidratades les àmfores fins al seu lliurament al museu. Esports, aquest diumenge a València-Barça, Lamin és dubte per un cop, però viatja amb l'equip. Gabriel Jesús i Livakovic també són a la convocatòria. També aquest diumenge a Espanyol-Sevilla, en el que serà el partit 100 de Manolo González de la banqueta blanquiblava. També juguen a primera l'Alavés Osasuna i el Màlaga-Llevant. Jugats aquest dissabte, Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0, Rayo 3, Racing 2 i Villarreal 2, Deportivo 3. A la segona divisió, Sporting 0, Girona 2, i a la Lliga F, Sevilla 0, Barça 4 i Espanyol 0, Badalona 1. En handbol, el Barça és campió de la Supercopa Ibèrica després de derrotar l'Sporting de Portugal per 39-34 a la final. I el Barça jugarà a la final de la Supercopa de Futbol Sala aquest diumenge contra el Pozo de Murcia, després de derrotar el Jaén als penals a la semifinal.
0: Fins aquí les notícies.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, un moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Ha estat el tren de l'estiu i, de fet, de tota la temporada. Contra tot pronòstic, la Ludwig van signant una de les cançons de l'estiu a l'escena musical. Quina ha estat la teva? Jo avui te'n proposo unes quantes, tot i que és cert que no hi ha una clara guanyadora, com la Marina dels Figaflaues, però sí que hi ha una bona collita, unes quantes cançons que s'han fet un fart de sonar aquest estiu. Primera entrega, amb la Ludwig. Així sentim la d'en Xavier tota sencera i també els tiets Joan Dausà i Mamaduixa, al·lèrgiques al pol·len i la Naina.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: L'amplificador matinada del cap de setmana a Catalunya Ràdio, un moment ideal per connectar-te a l'escena musical catalana. Avui, primer programa de la temporada, posant el focus en les cançons de l'estiu. Segona entrega, tornen les guitarres, amb Dan Peralgo i el Comboi, la publicitat, Pla Moguda, i també dos noms que aquest estiu han sonat arreu i més enllà. Uineta d'una banda i Maria Jaume de l'altra.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Avui repassant l'estiu, que és el que toca, el primer dia de la temporada, i també enfocant ja la tardor. Què és el que ve? Què has de tenir controlat? Apunta. Soc un bohemio, Remei de Calafresca, Mar Pujol, Marina Herlop i Lluqui Valverde. Tota aquesta gent, per cert, desfilarà pel proper Mercat de Música Viva de Vic.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I rematant ja la primera entrega d'aquesta nova temporada, amb veus que hem de tenir especialment ullades pel que han de venir els propers mesos. L'Arannà, que han de treure disc nou també i que seran al Mercat de Música Viva de Vic. La Maig, que és un dels noms que ha anat guanyant múscul aquest estiu, eh? Està una mica tot arreu la Maig i li hem de seguir la pista. I també pendents de dos Manels, tant de l'Arnau Ballbé, que ha de debutar, com d'en Guillem Gisbert, que tot fa pensar que és ben a punt de publicar el seu segon disc. La setmana que ve, més, tornarem amb una nova dosi de l'Amplificador a Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent

0: cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer tan càrrec amb la gent.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units i l'Iran han elevat encara més la tensió després d'una nova jornada d'hostilitats al Golf Pèrsic. Segons la Guàrdia Revolucionària iraniana, Teheran ha atacat 3 patrullers que navegaven per l'estret d'Hormuz, 3 embarcacions vinculades als Estats Units i també un portaavions i un destructor nord-americans. Són la resposta als atacs previs de Washington que han inutilitzat 3 patrullers iranians. El règim iranià ha advertit a més que qualsevol vaixell que circuli per rutes que considera no autoritzades a l'estret d'Hormuz pot ser objecte de nous atacs. Mentrestant, el portal Axios assegura que l'administració Trump ja prepara una estratègia per al període posterior al conflicte. L'objectiu seria contenir l'Iran i avançar en la normalització de les relacions entre Israel i els països àrabs. El pla passaria per reforçar les aliances contra Teheran, garantir una nova fase per a Gaza i fer que l'Aràbia Saudita i Israel arribin a un acord per normalitzar les relacions. A Bolívia, almenys 3 persones han mort, 14 continuen desaparegudes i més d'una vuitantena més han resultat ferides per 2 explosions en una caserna militar a Viacha, a 30 quilòmetres de la capital, La Paz. Encara es desconeixen les causes del sinistre que s'ha produït en una zona utilitzada per l'exèrcit per emmagatzemar material pirotècnic. La Fiscalia Boliviana ha obert una investigació. I Rússia i els Estats Units han reprès aquest dissabte les converses per buscar una sortida a la guerra d'Ucraïna, però sense cap avenç visible. Vladimir Putin s'ha reunit durant més de 3 hores amb els enviats nord-americans i, segons Moscou, les converses han estat útils, però Putin ha reiterat que Rússia manté els seus objectius a Ucraïna. Els emissaris del president Donald Trump viatjaran ara a Kiev per reunir-se amb Vladimir Zelensky. Els Xiquets de Valls han fet història aquest dissabte amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Basílica de Barcelona ha combinat els cants de la missa amb el so de les gralles. La litúrgia començava amb 2 pilars de la Colla Vella i les Joves i més tard s'hi han fet 2, 3, de 8 simultanis. 2 constitucions